0: La música no canvia.
1: La música és exactament la mateixa i la lletra canvia. Més enllà de les adaptacions que parlàvem del valencià, també en una és una lloança a la Verge i en l'altra és la lloança al Crist. Per tant, hi ha diferències en quant al text.
0: Des del punt de vista professional teu, ha sigut un treball molt enriquidor per a tu, a banda de després per a tot l'objectiu que té esta tesis, no? Però per a tu personalment.
1: Totalment, totalment. Com dia abans, el privilegi que tinc de viure des de dins la festa, pues, em fa encara sentir-me més orgullós del treball, no? Un dels objectius era també generar aquest pont entre la part teòrica i la pràctica, no? Que és al final el contingut gran de la investigació va en eixa línia.
0: Sí.
1: I com a conseqüència també l'estudi ens ajuda a entendre aquests pues, processos de patrimonialització i de sostenibilitat cultural també, no?
0: Sí, estratègies.
1: Per a la pèrdua de sabers locals, la identitat, tot allò que comentàvem abans. Per tant, a mi m'ha portat moltíssim, he disfrutat de tot el procés.
0: Sí. Tu creus que estem en un moment que les tradicions corren algo de risc si no fem treballs així per a recuperar? Estem en aquest moment de perdre tradicions perquè, per exemple, tu eres director d'orquestra, de banda, i tu saps que n'hi ha molt de repertori que se perd en el calaix i després hem de fer aquest treball d'investigació, no? Perquè vulguem tindre la vida fàcil, no? I, per exemple, en els manuscrits és un problema. Jo de vegades vaig a les bandes i quan posem algun manuscrit és una història, no? Entonces fa que si no ho passem a l'ordenador, que diguem, aquestes coses van perdent-se i estem en un moment o de recuperació, perquè igual estem en un moment de recuperació, no sé.
1: Jo crec que estem en un moment en el que som conscients de la necessitat de recuperar, no? Tot aquest patrimoni, que al final bueno, pues tots estos compositors locals que han escrit música per a banda, és una pena perquè ahí n'hi ha molt de les característiques del propi poble també, no?
0: Sí. Aquestes
1: arrels a les que estem referint.
0: Sí.
1: Per tant, crec que és un molt, molt bon moment de partida per a que a través de la musicologia, de la investigació, puguem recuperar tot aquest patrimoni que fa entendre millor cadascuna de les característiques de les societats musicals.
0: Este treball ja l'heu portat en pràctica a les escoles? És a dir, ja ells ja el tenen i en alguna època del curs escolar ja estan treballant?
1: Sí, exactament, perquè n'hi han activitats o n'hi han recursos que ja estaven generats i estaven posats en pràctica i a través de la investigació li donem aquest sentit acadèmic, no? Aquest rigor acadèmic i altres que s'han generat. Per tant, duen ja alguns anys treballant en els karaokes, el karaoke, per exemple, és una ferramenta que va molt més enllà de l'aula, sinó en la pròpia casa, no? L'abuela ha cantat en el net o en la neta, vull dir, n'hi ha materials que estan vius i que,
0: clar,
1: i que tenen un ús i una impremta gran.
0: T'imagina el que estàs explicant ara. Si les bandes tenen ja això, aquesta unió generacional,
1: exactament,
0: el que estàs fent també, gràcies a aquests àudios, no, és que en casa, a banda de l'escola, que els xiquets aniran allí cantant, és que en casa, perquè sobretot això, les abueles, les mares, com tenen aquesta tradició, diran, ai, i es posen a cantar tot. És un treball magnífic.
1: I aquesta part és molt gratificant, no?
0: Veure
1: com el que deia abans, la transmissió entre generacions, no? Això me pareix que és d'una riquesa enorme.
0: Jo crec que sí. Si hagueres, abans d'acabar, si hagueres de definir, vaig a ficar-te un poquet així, el cant de la carxofa en tres paraules, el cant de la carxofa, per a tu, què és el cant de la carxofa de la Quas, en tres paraules, quines serien? Tres paraules.
1: Difícil, això.
0: Difícil. Despensa, mentre fique una altra versió que està per a... Perquè el que sentim és l'orquestra de la Unió Musical, que també perteneix al conservatori, que tu eres el director.
1: Exactament.
0: Del conservatori. El xiquet cantant, i ahir està preparat al final de la processó, tant un dia com l'altre, està l'orquestra en el castell, I allà està tot per a que vagin a veure-lo el dia 8 i 9, no?
1: Exactament, i n'hi ha un protagonista també especial, que és el públic, perquè l'estribillo, la tornada, la canta el poble. Vull dir, és un moment també molt emocionant quan, bueno, tinc el privilegi i la sort de girar-me a tot el públic assistent en la plaça,
0: sí.
1: I canten la tornada, per tant és un moment de comunió molt emotiu.
0: Ja ho crec que és importantíssim, i veure com tota la gent canta amb aquest fervor, no?
1: Totalment.
0: Això és molt gran. Va, ràpid, ja no ens queda més temps. Ens queda més temps i és tres paraules que podries dir, o dos.
1: Bueno, jo crec que al final és un poc aquest patrimoni entre religió, música i ritual, no? Seria un poc el que definís el cant de la carxofa.
0: Doncs jo donar-te moltes gràcies per a que continuen fent treballs així de tradició, no? De no perdre's unes tradicions que són magnífiques en els pobles, i de donar-nos a conèixer este cant de la carxofa que a mi m'has ensenyat.
1: La veritat,
0: i que és tant, perquè va molta gent el dia 8 i el 9 de setembre, a la qual s'omplirà.
1: Podem aprofitar per a convidar,
0: home,
1: tant el dia 1 en el castell, a la prova de veu, com el dia 8 i 9 en les festes majors, al finalitzar les processons.
0: Doncs moltes gràcies, estan tota la gent convidada a la qual. No s'ho podeu perdre, perquè és un ritual, és un cant molt bonic com este que estem escoltant. Aquesta és la versió de cambra i clarinet, una altra versió.
1: Exactament, aquesta per al Dia Internacional de la Música, el Consell Valencià de Cultura van organitzar un homenatge al cant de la carxofa i van poder estrenar esta adaptació.
0: Doncs en esta adaptació es donen les gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Enric.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Així som, en fem banda.
1: Diu l'enunciat, així som, clar que som així. Així de grans. Així de grans en música, en tradicions, en menjar, en tot. Acabem de parlar d'un camp de la Carxofa i anem a parlar d'unes altres festes que són tradició en tota la Comunitat Valenciana, com són les festes de moros i cristians. I anem a parlar de les festes de moros i cristians del meu poble, perquè avui és l'entrada de moros. Jo me n'he vingut així, jo casa la tinc pates en amunt, perquè allí tinc en casa mores, cristianes, de tots els bàndols. Però així estem, perquè anem a parlar d'eixa entrada i de les festes del meu poble. I anem a parlar de les festes del meu poble en Òscar Xàfer Serrano, que és un compositor saxofonista i mestre de música, format musicalment a la Societat Musical La Tropical de Benigànim i al Conservatori Professional Lluís Milà de Xàtiva. Ha desenvolupat una trajectòria marcada per la creació musical i el compromís en la cultura valenciana, especialment en la música de moros i cristians. Malgrat la seva joventut, no malgrat eixa frase, no m'agrada, perquè ser jove és molt bonic. És autor d'un ample catàleg de pasdobles i marxes i mores i cristianes que han estat interpretades per nombroses bandes de música. Obres com Els Guerrers de la Vall, Lola la del Forn, Temps de Victòria, Arcum o Marita reflecteixen un llenguatge musical propi i una estreta vinculació amb les tradicions festives valencianes. I en ella anem a parlar de les festes de moros i cristians perquè la veritat que ha sigut protagonista sobretot el dijous passat, és a dir, després ahir va ser protagonista. I el tinc així, a l'altra part del fil telefònic. Òscar, bon dia.
2: Bon dia, Imma.
1: Bon dia, per dir-te, encara és dura la veu, eh? Encara tens la veu perfecta per a parlar després d'alguns dies de festa i que avui n'hi ha un dia gran perquè tu eres bandoler.
2: Sí, sí, sóc bandoler i la veritat és que està aguantant-me molt la veu, estic comportant-me molt, que les festes són llargues.
1: Així és, ja portem alguns dies de festa, estan les paelles, però està un acte que tu vas dirigir una marxa cristiana teua, que la vau dirigir el dia de l'acte del Capità. Esta marxa que escoltem ara...

0: Arcángel. Està en marxa cristiana, la vas compondre expressament pa enguany?
1: Sí, la veritat que és una... per a les festes d'enguany i també per a commemorar el 50 aniversari de les festes dels Moros i Cristians de Benigànim.
0: Ah, és veritat.
1: Va ser un encàrrec que ens van fer tant a mi, que vaig fer la marxa cristiana,
0: sí,
1: com Jaume Moscardo, que va fer la marxa Moro, fills de Gània.
0: És a dir, després ahir vau dirigir, jo us vaig veure els dos, dirigir uno la marxa cristiana i l'altre la marxa Moro. Però com és ixe acte? Ixe dia què es fa? Ixe després ahir, com es fa ixe acte del capità? Com comença?
1: La veritat que aquest acte és molt emotiu. Comença amb l'entrada de bandes, mm-hmm, que per a mi és un dels actes més bonicos de la festa de Moros Cristians.
0: I aprofites, ja que tinguem així, Òscar, aprofitem, sí, els dos, per a, encara tenim que donar-li més importància, més valor, més el dia del músic.
1: Sí, sí, tens tota la raó. La veritat
0: aprofitem
1: que sí, perquè sense músics no hi ha festa.
0: No hi ha festa. Ja que tinguem així, aprofitem i així... A veure si ens fan cas, no? Un poquet. Sí,
1: sí. Vale. I després de fer la desfilada de les bandes, l'entrada de bandes, es reunim tots en la plaça de la Beata, uh-huh, i hi ha tots els membres de les filaes, totes les bandes i gent del poble en general, també estan els festers, uh-huh, i a ritme de marxa cristiana i marxa moro desfilen tots, tots junts. I la veritat que enguany ha sigut un any molt, molt, molt emotiu i especial per a mi, perquè he dirigit la marxa cristiana que vaig fer,
0: sí,
1: i és la veritat que és una sensació de pau i no es pot descriure molt bé, perquè que estàs en aquest moment en, sí, sí, en un limbo,
0: sí.
1: els 5 minuts que dura la marxa, estàs com evadit i estàs disfrutant-ho, i la veritat que és molt, molt bonico.
0: Ho has explicat molt bé, Òscar, perquè és així. Estàs en un limbo, no saps on estar, però estàs ahí, i estàs molt a gust.
1: Sí, sí,
0: estàs,
1: sí,
0: fent el que t'agrada, no? I més dirigir una peça teua. Segur que vas disfrutar, perquè jo es veia que disfrutaves, igual que,
1: sí,
0: igual,
1: sí,
0: que Jaume,
1: sí,
0: també va disfrutar. Però les festes, mira, ja has nombrat ahir els festers del Crist. Les festes fan moros i cristians, però estan lligades als festers del Crist. Qui són els festers del Crist?
1: Els festers del Crist són els que coneguem com a els quintos, que, sí, després del Covid és a partir dels 19 en Benigani.
0: Que era a partir, sempre era a partir dels 18 anys, però al passar el Covid ho han retrasat un any més i són 19, sí. Sigui.
1: Sí. I perquè les festes de Benigànim són les festes patronals i de moros cristians.
0: Correcte.
1: Estan juntes.
0: Correcte, correcte, correcte.
1: I en molts actes participem tant els festers en companyia dels moros, com és, en aquest cas, la proclamació, l'acte, sí, del capità,
0: sí,
1: l'últim dia, que és el de les disfresses.
0: Correcte, correcte.
1: També.
0: I també n'hi ha un acte, ja parlant dels festers, ara parlarem de l'entrada, no? Però parlant dels festers, un acte que ahir van fer, que és un acte molt llarg pel músic, és un acte brutal, tremendo,
1: sí,
0: que és la recollida de les festeres.
1: Sí, la recollida de les festeres
0: que i comença, digues a quina hora comença.
1: A les 5 de la vesprada.
0: A les 5 de la vesprada. El calor, sí, sí, que puga fer a les 5 de la vesprada.
1: En agost.
0: I a quina hora s'acaba?
1: Si ho contem tot, la replegada més la presentes, més la presentació a les 2 del matí o una i mitja, o depèn,
0: sí,
1: del que s'allarguen.
0: Sí, depèn del que s'allarguen. És un acte molt emotiu, molt bonic. Per als festers és el més bonic. Tu has sigut fester, jo he sigut,
1: sí,
0: festera.
1: Sí.
0: Tots siguem. I és molt bonic, però per al músic és un trencapeu. Un trencapeu.
1: Sí, sí. De fet, fem diferents turnos,
0: sí,
1: perquè...
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, grups, perquè és que si no, buf, des de les 5 de l'esprà.
0: A les 2.
1: En agost. Fins a les 2 del matí, pegant voltes pel poble, és que,
0: sí, sí,
1: buf,
0: sí, sí,
1: no es pot.
0: Correcte. Però és molt bonic, és molt bonic. És el que esquicem.
1: És molt bonic.
0: Però és molt bonic, perquè si ho mires des del punt de vista dels festers del Crist, és l'acte més bonic,
1: sí,
0: que tenen, la veritat. I sense música no tindrien res. Que és el que
1: no, correcte. Perquè...
0: No tindrien,
1: sí,
0: res.
1: Sí, perquè eixir de casa sense la banda de música sonant, la veritat que quedaria un poquet buit i trist.
0: Doncs avui n'hi ha un dia gran, que és el dia de l'entrada, esta vesprada, no sé si és a partir de les 7:30, no ho sé, estic dient una hora.
1: Sí.
0: 7:30 més o menys.
1: Set i mitja.
0: Com vas un poquet d'estos dies, pues sí, 7 o 7:30 serà. Ja està sonant, mira, ja està sonant. El pas als bandolers, que és una altra marxa teua. Un pas doble. Sí. I se sonarà esta vesprada?
1: Sí que sonarà esta vesprada, sí.
0: En la toa.
1: La traguem tots els anys. En la meva fila, sí,
0: en la teua fila, els bandolers. Esta la vas compondre sí, sí, també per a un altre bandoler, o no?
1: No, de fet va ser un regal de joves components cap a la fila.
0: Ah. Això quan va ser?
1: L'any 2023.
0: Sí, perquè heu entrat ahir. Sou un fum de bandolers. Ahir, en la fila.
1: Comptant-nos tots. Sí, quasi 100, ja.
0: Sí, sou molts.
1: Quasi 100. Sí, sou molts.
0: Bé, esta vesprada sonarà esta marxa. No sé si esta, que també escoltem ara, no sé si esta s'escoltarà, esta. Arcum.
1: Arcum.
0: No saps si sonarà o no sonarà. No saps si hi ha alguna comparsa.
1: No
0: tens idea.
1: No sé si en guany els arquers la trauran. L'any passat sí que la van traure, però en guany, sorpresa.
0: Ara, després d'estar
1: desprat.
0: O a migdia t'enteraràs sí, més ahir. T'enteraràs més ahir.
1: Sí.
0: Bé, seguim ràpidament. Després comencen, seguixen les festes de març, la festivitat de Sant Miquel Arcàngel, que és el patró. Dilluns, el Santíssim Crist de la Sang, i el dimarts, la Divina Aurora. De tots aquests dies, cal destacar... Quins actes cal destacar, Òscar? Les processons, per exemple.
1: Sí, la processó, també per part després tens l'ofrena.
0: Sí.
1: El dia de... Bueno, en Benigany coneguem com el dia dels huelos.
0: Correcte, el divina hora és dia dels huelos.
1: Que donem protagonisme a les persones majors del poble.
0: Correcte.
1: Que acompanyen els festers en la desfilada també.
0: Les disfresses
1: també, de l'últim dia, claro.
0: De l'últim dia. Bé, ja no queda més d'explicar. Simplement convidar a la gent que vagi a les festes de Benigànim, que coincideixen en moltes festes, coincideixen sí, en Ontenyent, coincideixen en Xixona, coincideixen en la Pobla del Duc, en tants pobles, però cal que vinguin al poble, no? Tu què creus, Òscar, que sí?
1: Sí, per lo menos una volta i que ho coneguen.
0: Clar que sí.
1: La festa des de dins.
0: Clar que sí, Òscar. Moltes gràcies, mira, escoltant este arco, donar-te les gràcies per atendre's.
1: Gràcies a tu, Irma.
0: Que cabe, que disfrutes, que esta vespre es vegem i que disfrutes de les festes. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Imma.
0: Vinga.
1: Que tingueu un bon dia.
0: Vinga, igualment.
1: Adeu.
0: I escoltant esta marxa Arcum del compositor Òscar Xàfer, interpretada per la Societat Musical Tropical de Benigànim i el grup de dolçaines La Xàfiga de Muro, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, però encara queda més fent banda, que us encantarà. Tornem de seguida.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: Apunt Ràdio.
2: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
3: Què diu que què?
2: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
4: Ah, vale.
2: Això sí, el podem pronunciar amb tancada. Què?
4: Efectivament.
2: Però sempre l'escriurem amb l'accent obert.
5: Senyor, sí, senyor!
2: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
6: Amiga.
2: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton, no s'accentua cada què.
4: Efectivament.
2: Però sempre l'escriurem amb l'accent obert.
5: Senyor, sí, senyor!
2: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
6: Amiga.
2: La situació en què

0: gramatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. Oh. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
1: Cuidao!
0: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
2: Està tot molt mal.
0: No podem tindre un que sense accent darrere d'una preposició.
3: No és possible, no és possible.
0: En aquest cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
4: Ah, ara ho he entès.
0: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
5: Adiós, chao bambina.
3: Adiós.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
7: De tu a tu.
8: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
7: De tu a tu.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
6: A Punt Ràdio.
0: La Dixi!
3: Però què dius?
0: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
10: Quina ironia, quina cunyata!
0: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
11: Queda clar?
0: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
12: Ah, vale.
0: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
13: Home, pues clar.
0: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
4: Ah, ara ho he entès.
0: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
12: Efectivament.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A Punt Ràdio.
14: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
9: Estàs escoltant Fem Banda, amb Inma Mateu,

0: I entrem a la secció El rebost de la banda. I anem a parlar d'una societat filarmònica, exactament del poble de Jarafuel, en els Serrans. I la Societat Musical La Filarmònica de Jarafuel és una de les institucions més emblemàtiques, amb més de 90 anys d'història, que es prepara per celebrar el seu centenari, que serà l'any 2029, és a dir, en res, perquè el temps passa ràpid, ràpid. Fidel reflex de l'arrelada tradició musical del municipi, la banda està integrada per més de 30 músics locals i actualment està dirigida per Bea Salvador, la tasca de la qual impulsa el creixement artístic de l'agrupació i el relleu generacional. La societat continua sent un referent cultural i social de Jarafuel, mantenint viu el compromís amb la música i la formació de noves generacions de músics. I per a parlar de la Filarmònica de Jarafuel, jo tinc ací, a l'estudi 3 de Punt Ràdio, a Bea Salvador, que és la directora. Bon dia.
1: Buenos días.
0: També tinc a Fernando Montoya, que és el president. Bon dia.
2: Buenos días.
0: I també els acompanya un músic de la banda, Bombardí exactament, que és Rafael Pérez García. Bon dia.
3: Hola.
0: Jo encantada que esteu ací. I el que vull és que parlem de la banda de Jarafuel. Però primer jo... És que me fa molta il·lusió que siga una dona. No és perquè jo siga dona, però és que com n'hi ha tant...

0: L'agenda en fem banda.
1: I arribem a la recta final del programa d'avui, 22 d'agost. Este dilluns comença la 8a edició del curs d'estiu de Tuba i Bombardí 2026 a Llombai, una iniciativa que any rere any s'ha consolidat com un referent en la formació i la difusió dels instruments de metall, especialment en la tuba i el bombardí. Però per explicar-nos ja si ho té tot preparat, tinc a l'altra part del fil telefònic a José Vicente Climet, que ja el vam tindre ací farà dos mesos en enrere explicant tot este curs d'estiu que es fa, que celebra, que es fa a Llombai. Bon dia, José Vicente.
2: Bon dia, Imma, què tal?
1: Ja ho tens tot preparat?
2: Bueno, encara falten cosetes.
1: Encara falten cosetes. Ja ho tens ahir, sí. Ja ho tens ahir, és a dir, el dilluns mateix comença, t'hauràs passat tot l'estiu afeinat. No sé si hauràs descansat algun dia, o, però hauràs estat prou a feina.
2: Bueno. Sí, hem començat abans per organitzar-ho, però bueno, ara ja està tot més o menys arreglat. Tenen xicotetes coses d'última hora que sempre esperen els últims dies a acabar de preparar-les, però bé, ja està tot embastat.
1: La part bona que tens, José Vicente, és que és una data que ja no hi ha molts cursos. Està molt ben elegit, perquè pràcticament es fan quasi tots en el mes de juliol i este ja cap a final d'agost, perquè gràcies a això, no sé si és gràcies a això, ¿vale? perquè també és que tu fas una tasca increïble, però tu tens a tope.
2: Sí, sí. La veritat que jo vaig començar este curs al juliol, les primeres edicions, però clar, era com xafar-me un poc en altres festivals, clar. I també pues, la gent que solia vindre a classe amb mi i això, la privava un poc de poder eixir de mi i buscar altres referències. I bé, vaig pensar una data que poguera estar a soles i sí. que tots pogueren vindre, tots els que vulguin vindre, que tinguin la disponibilitat i que no n'hi haguera altra cosa al mateix moment.
1: Sí, mira, jo te puc dir que sí, hem entrevistat a altres altra gent que estava fent cursos, no?, i festivals.
2: Sí.
1: I jo preguntava a l'alumnat, 100, 120, 100, jo què sé, 79, 80... Sí. Tu quan sentes, és a dir, tu pensa que estic parlant igual de festivals molt importants, però és que tu, sí. que és de Tuba i Bombardí, sí. sols Tuba i Bombardí, quant d'alumne tens? Sí.
2: Ara mateix 68.
1: Imagina't.
2: I ja he tancat portes perquè, bueno, s'han apuntat uns quants d'última hora com a oients, evidentment era impossible, però, bueno, gent propera al poble que m'ha demanat el favor i tal, perquè pues, vol estar en el festival i dir, pues, clar que sí, o sea, tot el que siga a portar, clar. Per mi encantat. I, bueno, és complicat este número perquè n'hi ha altres festivals, com bé dius, que tenen pues, 100, 120, però, clar, són d'especialitats més poblades, no?
1: De
2: trompetes, trompes, trombons... El que passa que nosaltres som només tubes i bombardins.
1: Correcte.
2: Sí.
1: Per això jo crec que has fet una tasca... increïble i molt intel·ligent de finals d'agost, perquè així pot anar més gent i participar, perquè en juliol està tot ple, està tot, però on agafes n'hi ha. I jo crec que...
2: I tres o quatre festivals a la vegada, clar. En ràdio de 30 quilòmetres, i és molt complicat que funcione. Sí. Clar.
1: Jo vaig a donar-te l'enhorabona perquè estàs fent una tasca molt bona.
2: Gràcies.
1: És veritat. Sí. Bé, però en quin elenc de professors? Tornem a recordar, vas vindre ací, ho vam explicar, però quin elenc de professorat puguem trobar?
2: Pues con cada any intenté portar o acostar a la gent d'ací de la nostra zona a instrumentistes de primer nivell internacional. Aquest any pues en bombardins torna a estar Bastien Baumet, que és professor del Conservatori Superior de Música de Lió. Uh-huh. Tenim a Steven Mead, un gran referent del bombardí que ha fet durant els últims 30-35 anys, ha fet moltíssim en les noves creacions d'aquest instrument, i així com gravar discos. Uh-huh. Ve Miguel Victorio, que és oficial de la banda El Rei.
1: Sí.
2: I també tenim al bombardí a Daniel Thomas, que és un bombardinista anglès, que forma part de diferents brass bands allà a Anglaterra, I això de bombardins, tindrem també a Raül Sabiote aquest any, perquè un dels professors té que fer uns dies menys per motius de feina i ens tirarà una maneta, ell és d'Almeria. I bé, i en les tubes tenim a Ramiro Tejero, que és professor, és estuba solista a l'Òpera de València, al Palau de les Arts, de Roland Sempaly, que és un garo també. Tindrem també a Vicentios, el tuba solista de l'Òpera de Berlín, i Florian Wolfi, que és tuba de la Filarmònica de Mònaco,
1: sí.
2: I jo, que també estaré, però este any no dono classe perquè ja s'ha amuntonat molt.
1: I que ja pots veure que tens que anar organitzant, és impossible.
2: Sí, tinc que estar en darrere la barrera mirant coses.
1: Correcte.
2: I pues, això, que tot vaig més o menys al lloc.
1: I, José Vidente, este no l'has nombrat, suposo que no va enguany, però per a mi, sí. Este Obstein-Babzig.
2: Sí.
1: A veure, este va ser l'any passat, este audi és de l'any passat. Fnuk?
2: Fnuk, sí.
1: Fnuk.
2: Una creació, Fnuk, sí, és una creació pròpia d'ell.
1: Sí.
2: I a part és que pues, té un talent increïble i bueno, ha sigut una revolució pel món de la tuba.
1: Jo
2: abans d'ell no existia ningú que fera...
1: El que està fent.
2: Sí.
1: El que està fent. Sí. Que està fent polifonia, sí. És a dir, està fent veus, sí. Un instrument que és melòdic, està fent ahir. És així,
2: sí,
1: és així.
2: Una barbaritat.
1: És una barbaritat. I parla'm un poquet dels concerts, perquè això és un concert que vau fer l'any passat, no? Però, parla un poquetet.
2: Mira, enguany tenim quatre concerts. Mm. El primer el farem este proper dimarts, 25 d'agost, que... posarem a la tuba en un context que no se sol veure, que és liderant un ensemble de corda.
1: Sí.
2: En obres originals, per supost, que existeixen per a la formació i també alguns arranjaments, pues, per exemple, les quatre estacions de Vivaldi. I bueno, moltes obres que se poden arranjar i que l'instrument, al ser tan versàtil, pot interpretar. Després, el dimecres, fem el concert en piano amb Adolfo García, que ja t'ho vas comentar.
1: Sí.
2: I també pues, tirarem mà d'algunes obres originals, alguns arranjaments, que també busquem unir diferents músics a la vegada,
1: sí.
2: Per exemple, trios en piano, fiquem algo de bateria, piano i solistes, també per fer un poc més colorit el concert i un poc més versàtil, no? I ja dijous fem també el de metalls, que estem escoltant ara,
1: sí.
2: Que un any més el repetim, perquè la veritat que va funcionar molt bé l'any passat, va
1: sí.
2: Tindre molt bona acollida pel públic, i ja divendres tanquem en el concert de Cloenda amb tot l'alumnat,
1: sí.
2: Que enguany pues, entre els alumnes que hi ha i alguns que sempre venen perquè són de la banda del poble o això, que sempre s'apunten al concert de Cloenda, pues, serem més de 70 tubes i bombardins a l'escenari.
1: Imagineu-se. I aquí, dis-nos, on es fan tots els concerts, on es fan? En un lloc o cada dia en un?
2: Sí, els concerts es fem al claustre de l'església de Llombai. És un claustre fantàstic del segle XVII que sona increïble, té una acústica molt bona i crec que estarem un poquet apretadets els músics en el concert de Cloenda.
1: Com fa frescoreta, com fa frescoreta ens vindrà bé.
2: Sí, ara mateix fa molta frescoreta, sí. I no, però la veritat que és superbé, és un lloc fantàstic i l'anem a disfrutar molt.
1: Sí.
2: I això, i ahí estarem.
1: I
2: els concerts seran a les 8:30.
1: Poden trobar això si ells busquen en la pàgina. Jo suposo que el poble també farà ressò d'aquests concerts, el poble de Llombai,
2: sí,
1: però i per allí, per el voltant. Però si busquen alguna... Sí. Poden trobar informació en alguna pàgina, en la pàgina web o alguna cosa, està allí publicat?
2: Sí, a les xarxes socials. A les xarxes,
1: a les xarxes tot, vale. Perfecte.
2: Publicat i allí poden trobar-nos al curs de tuba de Bombardí de Llombai i també a la pàgina d'Ajuntament, suposo que estarà penjat, no ho havia anat, però suposo que sí. I això... qualsevol cosa també poden escriure al correu, del curs o el que siga.
1: Doncs jo, José Vicente, donar-te les gràcies per atendre'ns, per a recordar este curs que feu a Llombai. Mira, està sonant... És que m'encanta molt. L'obertura festiva m'encanta, de Sostakovich.
2: Sí.
1: Donar-te les gràcies per atendre'ns. I que vagi molt bé. Ja parlaré amb tu quan acabes, a veure com has acabat. Sí, cansat o amb més ganes, de cara a l'edició que ve. Segur que acabes
2: amb ganes. Si vols que siga amb més ganes, crida'm 3 o 4 mesos més abans.
1: Vale.
2: Hasta que me passi un poc.
1: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé, Imma.
1: Vinga, gràcies.

I escoltant esta obertura festiva de Dmitri Shostakovich, donem per acabat el programa d'avui. Són dies de festes en molts pobles, com per exemple la Pobla del Duc, on tenien Xixona, Xelva, Penàguila, etc, etc, etc. I en el meu poble, jo me'n vaig cap al poble, però vamos, poquet a poquet, perquè la carretera s'ha de tindre molta cura, per a començar les festes, que està vesprada, és l'entrada de moros i cristians. Però recordeu que torno demà a les 7 del matí i estic així. És que sóc molt matinera. Vinga, fins demà.

Acabes de escoltar.

0: de tu a tu.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: Apunt Ràdio.
5: Avui tenim una llengüeta per ensenyar-vos les onomatopeies dels animals.
6: Això què vol dir?
5: Una onomatopeia és la formació d'una paraula a partir dels sons reals dels animals. Així que ens centrarem en les onomatopeies d'alguns dels animals del meu mas.
7: Que l'has preparat, aquesta?
5: El gall diu bon dia ben fort. Quiquiriqui! La vaca canta. Fa... El gosset fa...
8: Ara m'he cagat.
5: La gateta miola fent... Meu, meu, mieu, marrameu o marramau. Quan rumrumeja o ronca és que està tan a gustet. La gallina o lloca diu... Cloc, cloc o coc, coc, coc. L'ase o burro fa... I-a, i-a o... I-o, i-o, i-o, i-o. El cavall o l'egua, quan renillen, fan... Iiii! La granota fa... Roc, roc, roc, roc, roc.
9: Levante!
5: Com farà el dinosaure?
10: No tinc ni idea.
5: Ho sabrem quan s'inventen els viatges en el temps.
11: És un DeLorean, veritat?
12: Ciència, Mart, i totes les preguntes seran contestades.
11: D'acord.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
4: Apunt Ràdio.
2: L'esport que realment t'apassiona.
13: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Humo, duro, humo, duro.
14: Aleluya, aleluya, buen patolet, buen patolet.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
15: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
16: Dames i cavallers, entra en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio el nostre convidat especial del dia, conferenciant motivador, i és el senyor Rockstar.
17: Sí, senyor. Bravo.
16: Què tal, Roque? Com estàs?
17: Perfectísimo. Mejor arrima't que nunca en esta vida.
16: Arrima't un poc al micro, per favor. A veure.
17: Ah, vale. Ara ja entiendo todo. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tengo que arrimarme, vale.
16: Un poquet, per a que arribi millor la senyal a les cases, eh? Per a que arribi un poquet millor.
17: Perfecto.
16: Roque, tens tota la nostra admiració de tots els que estem així en l'estudi UBI, de tots els oients que t'estan escoltant, els col·laboradors que estaven així, com Dani i Òscar, convidat nostre també, que se n'han anat, t'han fet mostra també i entrega del seu carinyo. Abans d'anar-se'n, i precisament me dient, és que el seguim, és que cada volta que penja un vídeo, que envia un missatge, és que t'apuja l'autoestima i t'apuja el dia. Però, Roque, però com aconseguis les felices coses?
17: A ver, el objetivo simplemente es ayudar a la gente y que tengan un mejor día, ¿sabes?
18: Gracias, porque no...
16: No me dices.
18: Era que, pues... tengan un mejor día para que disfruten un poco más de esta vida maravillosa que tenemos, porque esta vida solamente es una y hay que disfrutarla como mejor se sepa.
16: Es que dona gust escoltarte parlar. Al teu costat està ta mare Maria Calvo. Què tal, Maria, com estàs? Ah, espera, que tens el micro.
19: Hola, buenas.
16: Un poc llunt.
19: Buenas tardes, buenos días.
16: Maria, benvinguda. No, sí, buenos días. A les 11 i quart del matí jo diria buenos días.
19: Buenos días.
16: Maria, molt bon dia. Benvinguda fora de cobertura. Vens acompanyant el teu fill a Rockstar i de veritat és que és una verdadera star.
19: És autèntico. O sea,
16: absolutament.
19: Por eso transmite tanto. Al final, él con todo decide ser feliz. Con todo, hasta con lo malo. Entonces, buah, es abrumador de motivador. Y eso lo transmite a su entorno. Ahí está, en redes sociales, en canales de televisión, en radio, intentando ayudar, que es lo que él quiere.
16: Roque, contamos la tua situación y la teua vida. En el moment, fins al moment a que arribes al dia d'avui, perquè el teu lema és actitud positiva sempre. És la frase probablement que més repetim.

0: Molt bé, en el número 1, Roque, esta la tens que endevinar tu, val? Te vaig a donar pistes, val? Vinga, van, hi ha tres pistes. La primera és que el cantant és d'una pedania del sur de València.
1: Vale. No tengo ni idea.
0: D'un barri, una pedania del sur de València. És la primera pista. La pista número 2 és que pel color pareix ecologista, la cançó. Una pedania del sur de València és... I en acabant, que la cançó pel color pareix ecologista.
2: Sigo sin...
0: Pista musical, pista musical.
2: Gracias.
0: Vinga, pista musical.
3: Las pistas son criminales. Les dos que has fet, les pistes són criminals.
0: La, que... la tornem a escoltar. A veure,
3: no, no, la musical, musical jo crec que sí que s'endivina, però... La...
0: A veure.
4: Jo no
0: tinc idea. Quina, Roque? Quina?
2: No, és que no sé què és. No, no...
0: Bueno, si te di que la pedanía del sud de València és el barri de la Torre...
5: Qué bueno.
0: I pel color pareix ecologista...
3: Es que són criminals.
0: Com un color verd...
2: Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions.
0: Torres.
3: Qué grande. Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions. Eso sí que me ha gustado, ¿ves?
2: Vale, Torres, Torres, es que es una ciudad. Es un pueblo, no que sé.
0: Sí, pero la Torre.
6: La Torre.
0: De la Torre.
4: De Valencia.
0: Si li posem davant de Torres, li posem Diego. Diego. Torres.
2: Diego Torres, no te
0: colors.
3: ¿Y el verde de qué color? ¿El verde que transmite? ¿De
4: verde
3: qué
4: esperanza.
3: Es color?
4: Esperanza.
0: Ah,

0: És motiu ara, no? Taputxa,
1: sí.
0: Taputxa.
1: Sí,
2: jo
1: que sé.
2: Sí.
3: Sí. Una lletra molt bonica.
0: És una, bueno, una cançó per a sí. alegrar-te el dia.
1: Sí. No? Sí. Así es, Donnie, ese es el himno por excelencia, si me permites, a la resiliencia. Nos recuerda que aunque el panorama sea difícil, cambiar el futuro depende de vencer los miedos y atreverse a mirar hacia adelante siempre.
0: Pues ahí está, en color esperanza.
4: Estás escoltando algunos de los mejores momentos de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Parlem d'estilisme capilar, Dani.
5: Per supost, anem allà.
0: I parlem d'estilisme capilar relacionat en pel·lícules i en sèries televisives.
5: Sí, perquè continuant en la secció que varen fer l'última vegada, que va estar superguai,
0: molt interessant.
5: Que va quedar un poc coixa, que encara faltava donar-li un poc més de canya, sinó que anem a parlar dels pentinats icònics de les pel·lícules de cine i de sèries de televisió.
0: Parlarem d'algunes com Salvados por la Campana.
5: Exacte.
0: Per exemple, de Zach Morris, a Game of Recordeu,
6: o sea, parlant de, el ros més ros dels matins de dissabte,
0: efectivament.
6: Totalment.
0: També de La Casa de Papel.
5: Correcte. De Los Ángeles de Charlie.
0: Efectivament. Sí, sí, I Whipper en vas continuar.
5: Pues anem a veure. Jo pense que vaig a deixar a veure si ho endivineu. Anem a començar per pel·lícules, val?
0: Oh, bueno, molt bé, molt
5: bé. A veure si tenim per ahí la banda sonora que vos va a ficar un poc en situació.
0: Mira, un segon, perquè ja que parlem de bandes sonores,
5: sí.
0: Presente al convidat que vindrà en la pròxima secció, que ja tenim l'estudi. Òscar Guillem, com estàs?
7: Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
0: Parlant de bandes sonores, jo crec que és obligatori d'obligar compliment el presentar el director de la Societat Artístico-Musical L'Artesana de Catarroja. A més, que és una veu autoritzada per a valorar i avaluar este fan de sonories. Val, Òscar?
7: Per supost.
0: Vinga, anem a veure si endevinem esta.
8: Hombre.
0: Hombre.
8: Però vamos, la primera nota.
5: Hombre, esta es súper evidente.
6: Cabía.
0: Sí.
6: Cabía.
0: Esta...
6: Cabía. Ya está.
0: Podía haber puchat, ¿no?
6: Podía haber puchat a la taula. Cabía. Ya está, ve. Cabía. El va a deixar a ponerse.
0: Esta es la de Al pasar la barca, me dijo el barquero, ¿no?
5: Efectivamente.
0: Claro que sí.
5: Estem parlant de Titanic i, evidentment, parlem de Celine Dion, que, com sabeu, ara està súper de moda altra vegada, perquè després de passar la seva enfermetat, ara ha tornat una altra vegada als escenaris i és una cosa súper top que no volia deixar passar,
0: però
5: escoltant esta magnífica veu.
0: Això és una fita molt important.
5: És un mític.
0: Vamos, ja te parlo per una banda de pressupost de la pel·lícula, de la banda sonora, però tinc que parlar també de la tornada als escenaris de Celine Dion.
5: Sí, sí, sí.
0: Això...
5: I conforme estava en una enfermedad súper complicada, súper difícil de... Perquè era una cosa molt complexa, no? No era una enfermedad, diguem, a l'ús, no? Era una cosa molt complexa i com ella ha lluitat i s'ha recuperat, és una locura i és algo èpic el que hagi tornat als escenaris. Sí que era súper, súper guai.
0: Un aplaudiment per ella, per favor.
5: Bravo.
0: Superguai,
5: Celine Dion.
0: Com relacionem-nos amb el pentinat?
5: Tendrem que parlar de pentinats, que evidentment, si tenim que parlar d'un icono de la perruqueria i la pel·lícula Titanic, és evidentment de Leonardo DiCaprio, en ixe moño que duia, en ixa ratlla enmig, que era
0: el cosí de
5: clàssic.
0: El cosí de Leonardo da Vinci, no?
5: Sí, sí, sí, és cosí germà. Cosí germà.
6: Segon, sí. A la tercera, banquillo.
5: Però del poble del costat, no era del mateix poble, que no era una cosa diferent.
0: Està clar, està clar.
5: Bueno, parlem d'ixa ratlla enmig que duia Leonardo DiCaprio.
0: Middle part
5: és el que fem ara, traduïm ara al pentinat d'ara. Sí que és de veres que tenim que tindre diferències en el que és el pentinat, perquè sí que és de veres que el Leonardo DiCaprio, la capeta tota recta, com molt clàssica, molt ben pentinada.
0: Molt Nick Carter, Backstreet Boys.
5: Exacte, i sa línia. I ara el middle part d'ara, ese pentinat que a tu t'agrada tant el nom, d'un poc més de textura,
0: no?
5: És un poc més cap arrere, d'un més textura, un poc de degradat en la zona de la patilla i de darrere, que es diu Taper Fade, i canvia un poc, però per ahí va la cosa. O sigui, és una referència de les pel·lícules que han marcat tendència i en fem pentinats que encara i xina ara estem duent en la moda.
0: A veure quina és la següent.
5: Anem allà. Esta és més difícil, eh?
0: Esta has anat
5: a pillar.
0: Has anat a... Esta la van adivinat, pues ara anem a veure.
5: Home, no van a ser totes fàcils, no?
0: No, no.
5: Anem a veure.
0: Ha quedat clar, ha quedat clar.
5: Estem parlant de la pel·lícula Corazones de Acero, que aixina sí que segur tots la coneguem un poquet més.
0: Un poquet.
5: I el protagonista és Brad Pitt. és una pel·lícula en la qual estan parlant d'un pentinat que és de bueno, la banda sonora ja m'ho està dient, no? De batalla, i és un pentinat que duia
6: braços. Esta la de tanques, no?
0: Tenen aquestes bandes sonores que te fan, o sea, te situen ja en el camp de batalla.
2: Bueno, al final, que me sé que con Titanic, no? Al final apleguen un poquet a la persona que està, no? Sentint-nos, i en este cas, com a banda sonora, Titanic és una de les més importants, amb l'Oscar, no pertenís a una banda sonora de John Williams, però una també de les més importants, com James Horner, no? També, i, bueno, per fer-ho exactament igual, o sea que aplega.
5: En aquest cas, el pentinat de Brad Pitt era un pentinat undercut. Això què vol dir? Que va els costats i darrere superrapat en un escaló, i la banda de darrere, la banda de dalt va tot com un tupé pentinat cap arrere. És un pentinat que estem veient i continuem fent en les perruqueries dia a dia. Així que segur que Brad Pitt continua influint en la tendència.
0: Un poc destroyer, no? Un poc de...
5: És un pentinat en caràcter.
0: Un poc de guaperas castigador, no?
5: Sí. Aquí estoy yo. Chupa bueno. De cuero... Sí.
0: Bueno, pues parlant de sopa de cuero.
5: Anem a veure la següent.
8: Ay, qué buena.
6: ¡Vamos! ¡Esta sí que vamos! ¡Vamos!
0: ¿Algún dubte? Yo creo que es la película de Steve per excelencia. Parlant la semana pasada, pero yo creo que es la película de Steve per excelencia.
5: Sí. Y la película de Steve també. Perquè tenien un estil supermarcat que va ser tendència, però és que no és que va ser tendència en l'època, és que encara continua gent que li agrada ese rotllo, ese tendència, i continua tant en la roba, sinó que em corregisca si l'amic, el nostre amic de l'estilisme. I la veritat és que és una passada com la tendència continua avui dia. Si parlem, evidentment, del super actor que va ser protagonista, John Travolta, que a més ha sigut viral ara, no sé si ho heu vist en les xarxes.
6: Que maravilla el moment en el Festival de Cannes. Que maravilla.
7: Com t'agradava la gorra que portava.
6: Sí. Anava bé vestit, anava guai, no?
0: Estava molt jove, molt guapo, molt templat.
6: Sí.
7: La cirurgia hace milagros.
0: Sí, efectivament.
6: I emocionat, que plorava.
7: Anava la filla.
6: Sí, però plorar com una regadora perquè li donaren la palma honorífica de Cannes sense que ell se ho esperara. Anava per a presentar una pel·lícula i de repente li va dir el director del festival: per cert, Tim, i li amollà la palma d'honor, tot el món en peu, aplaudint. I jo me vaig emocionar de veure a Travolta emocionat. Què vols que te diga?
0: De veure-ho a Travolta?
6: A Travolta.
5: A Travolta.
6: Tercera! Cha-cha-cha!
5: Arribarà un moment que no podrem més, eh? Continuem que la següent sèrie, a veure si la següent pel·lícula, a veure si vos sona.
8: Esta és més complicada, eh?
5: És complicada, però vull dir-te una cosa. N'hi ha gent que serà al nivell de friki com jo i com alguns dels que estem així, que la coneixen segur.
0: A veure, evidentment, la pel·lícula crec que l'han vist tots.
5: No falla.
0: Però la banda sonora no és el que ha calat d'aquesta pel·lícula.
5: És de veres, però jo penso que sí que la tenim que conèixer. De fet, n'hi ha gent que jo sé que se la fica fins a per a dormir.
0: Ocho apellidos vascos va ser una pel·lícula que marca un abans i un després en la forma d'entendre el cine irreverent, o te diria inclús políticament incorrecte.
5: Correcte.
0: Perquè va ser una pel·lícula que, feta a base d'humor, no va ofendre a ningú. Igual que en acabant, ocho apellidos catalanes, ocho apellidos marroquís... Per a mi un 10, de veritat.
5: Un 10, tal qual.
0: De quin pentinat parlem?
5: Perquè... Sí que és de veres que, en aquest cas, parlant de pentinats de perruqueria, és una pel·lícula espanyola que, evidentment, no té la mateixa influència a nivell global, però sí que és de veres que, si parlant del nostre Dani Rovira, duia ese moño tipo mallet, que era, com si se'n recordeu, un poc com despentinat per davant i un poc més llarguet en la banda de darrere, i fa un canvi, perquè si recordeu la pel·lícula, si l'heu vist, al principi va pentinar repeitinat ahí en la gomina a l'estil més andalús, sí. I després ja canvia un poquet el moño i li dona un rotllo superguai. I per supost parlarem també del serrei de Clara Lago, no? De la protagonista, que és ese serrei super marcat que també va fer tendència.
0: És el típic flequillo de hachazo que li diuen, no?
5: Exacte. Bueno, continuem ara en sèries. Anem allà.
6: Esperava. Qué bonico.
5: Bueno, aquesta sèrie, companyeros, jo penso que tots la coneguem. Bueno, tots els que tenim una edat, perquè sí que és de veres que la gent que ja és de... No, millennial, com és ara? Generació Z?
0: Bueno.
5: Ara estem en la Z?
0: Ara no és la de Cristal.
5: ¿La de Cristal? No, sí, yo creo que eso es un mal nombre.
6: Ahora es generación Z. En los Z y los creo que son los Alfa o algo así.
0: ¿Ya le han pegado la vuelta?
6: Sí, le han pegado la vuelta ya al pernil. O sea que han pasado de la Z ya a següents.
5: Bueno, els millennials sí que coneixen perfectamente aquesta sèrie. Sí, i estem parlant d'un pentinat que en els 90-2000 va ser icònic, que estaven els dos protagonistes, que eren Kimi i Valle, que eren els dos protagonistes de la sèrie, que Kimi duia ese moño de home un poc llarguet, un poc macarra, despentinaet, i Valle duia una meleneta en les metges que recordava també a lo que era la sèrie que varen parlar l'altre dia de Friends, de Jennifer Aniston. Duia un poquet i ixe rotllo perquè era més o menys una època pareguda. Sí, sí. Que per allà anem.
0: Però bueno, mítica.
5: Desde la otra orilla. Ahora tienen por ahí la següent. Esta, anem a donar un segon, pero ya lo coneguem.
0: Bueno, pues ya te la encantat.
6: Ya te la encantat,
0: exacto. A ver, físico-química, pues ve a ser el mateix cas que compañeros.
5: Efectivamente, y de fet, si vos fixeu, por ejemplo, el serrei que va dur Angie era molt paregut al que va dur després Clara Lago en la pel·lícula de Petrius Barcos, que era en ixe serrei molt més marcat, i el look de Max Iglesias, que era el protagonista, que era el guapo de la sèrie, que evidentment molts de nosaltres hem anat a la perruqueria intentant ser igual de guapo que Max Iglesias.
0: Pues no m'ho haig dit.
5: No m'ho haig dit, però ho hem intentat.
0: Seguim en la següent. Toma ya.
5: Esta la coneguem.
0: Desde el primer acorde.
5: Desde el primer acorde. Bueno, estem parlant, evidentment, de la sèrie d'Aïda, que en els anys 2000 també va marcar la influència, perquè, si vos doneu compte, el paregut al de la pel·lícula d'Ocho Pillos Vascos, el pentinat era clau en lo que és la imatge de cada personatge. És a dir, en funció, per exemple, si parlem de... Si recordeu el personatge de Jonathan, que duia ese moño més macarra, un poc més llarg per darrere, si parlem, per exemple, en el moño de la Lore, era efectivament el mateix, no? La típica xica així un poquet extrovertida, no? Si parlem en l'Aïda, igual.
0: Sí, absolutament.
5: Pentina de mare.
0: Eren estereotipos.
5: Tal qual, eren estereotipos, i sí que és de veres que el moño jo pense que influïa moltíssim en lo que era el caràcter de cada...
0: El del Barajas, el boi és ahí, pues, desanxelat.
5: Exacte, molt destarifat. És aixina que un top 10 a la sèrie d'Aïda.
0: Tenim una última.
5: Anem a per ella.
0: Una matina, mi sono alzato. A veure, ja parlarem d'ella la setmana passada, no?
5: Sí que és de veres, però és que jo pense que la sèrie de La Casa de Papel dona per a més.
0: Dona per a més, efectivament.
5: De fet, estem ara, veiem mogolló que està tornant. Bueno, sabeu que està
0: la seqüela és de Berlín.
6: La seqüela de Berlín i torna a La Casa de Papel, eh? Netflix ja ha anunciat que ve més Casa de Papel.
0: Ah, sí?
6: Sí.
5: Ahí anem. Sí, estem ara en l'estreno de Berlín, la segona part, i La Casa de Papel pareix que continua una altra vegada. I sí que és de veres que tenien que remarcar un poc més els pentinats, perquè sí que és de veres que en la anterior sessió anem a parlar de Úrsula Corberó, d'eixe moño curtet, la primera temporada en Serrei i meleneta curteta, i després en el malet, que va causar molta tendència, però és que paregut a la sèrie d'Aïda, en el cas de La Casa de Papel també els personatges estan super, super marcats i super identificats, i el moño també fa una labor molt important en això. Per exemple, si parlant en el professor, i se moño un poquet més serio, més clàssic, que dona una sensació com més retraïda, no?
0: La sobrietat del personatge acompanya.
5: Efectivament.
0: En el vestuari, en el moño.
5: Tal qual. Si parlem de Denver, per exemple, en ixe moño ja un poquet més rullat, un poquet més desfet, dona ixe punt un poquet més agressiu, no?, que tenia el personatge. Si parlem de Nairobi, el mateix, ixe punt més racial que duia en les seues trenes i demés. Així que estem parlant d'uns pentinats super, super adequats als personatges.
0: Fins així la secció d'avui.
9: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Seguim en Fora de Cobertura, amics. Tenim notícies absurdes i surrealistes. Te dic una cosa, Roque, perquè algunes d'elles te van aparèixer surrealistes, però és que podríem agarrar el periòdic d'avui i algunes també apareixerien surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho. ¿Preparat?
10: Perfecto.
0: Anem a jugar.
10: Vamos adelante. Dice la primera noticia que un polémico conferenciante organizó un retiro espiritual en el desierto de Arizona. Diseñó una dinámica en un tipo de sauna improvisada para que sus seguidores desafiaran sus límites físicos y mentales. El experimento místico terminó con personas hospitalizadas por deshidratación extrema e insolación.
0: ¿verdadera o falsa?
11: Verdadera seguro, porque hacía un calor ahí, seguramente hacía un calor.
0: María, ¿verdadera o falsa?
3: Suena verdadera, tiene sentido que ¿sí? algún gurú, que algún gurú de estos haga algo así y sí. se cargue a media pula.
7: Yo creo que es falsa.
6: Yo creo que es verdadera.
0: Yo voy a decir verdadera también, ¿eh? Jota González, ¿qué es?
10: Desvelamos, Donís, y es que este desastroso retiro espiritual en Sedona del conferenciante James Arthur Rey es totalmente verdadero.
0: ¡Bravo!
6: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí que fea calor ahí, ¿eh? Sí que fea calor.
0: Total vinda.
10: Se convirtió en uno de los mayores escándalos del mundillo del coaching. Tengo otra noticia por aquí que dice que un broker real se reconvirtió en conferenciante motivacional cobrando sumas astronómicas. Durante una gira en Australia, el público que había pagado entradas VIP de hasta, ojo, $23,000 se quedó completamente estupefacto cuando, tras apenas unos minutos en el escenario hablando de ventas, el broker soltó el micrófono a mitad de una frase, se bajó del estrado y abandonó el recinto en un coche de lujo porque consideraba que los asistentes tenían una energía muy pobre.
3: Es que ¿era un broker?
0: Era un broker que hablaba de ventas, pero parece que el público no estaba en sintonía en él. Pero eso va a decidir abandonar Jørgensen. A mí no, yo creo que no.
3: Después de pagar
10: 23.000 dólares la entrada VIP.
0: No.
3: Suena a tener poca vergüenza.
0: Sí, muy poca.
3: Pero claro, yo conozco a algún broker que también haría algo así. O sea que igual, no sé.
0: ¿Verdadera o falsa, Roque?
3: ¿Qué te suena?
11: Yo, personalmente, no sé si será verdadera o falsa, pero lo que sí que... Si ese broker que dices tú, tienes que, por lo menos, acabar la charla y luego ya te vas educadamente, no es hasta luego, Lucas.
0: ¿Digan verdadera o digan falsa?
11: Yo diría que... pinta un poco falsa, pero...
0: Mira, ¿falsa, María?
3: Yo creo que verdadera también.
0: ¿Verdadera?
7: Yo creo que es falsa.
6: Yo verdadera.
0: Yo creo que es falsa también.
10: Pues Donis, este lobo de Wall Street llamado Jordan Belfort existe y esto sucedió durante su gira por Australia.
6: ¿Eso va a hacer Jordan Belfort? ¿El lobo Jordan de Wall Street? Sí, ¿el lobo de Wall Street? ¿El verdadero personaje en que se va a inspirar
7: Rocky, no se me equivoco.
6: Scorsese para hacer la película?
3: Pues ¡hala! Lobo. Así
6: es. El lobo de Wall Street.
0: Pero qué locurón, ¿no?
6: Vamos.
10: Así es, son cosas que pasan por el mundo, Donis.
6: Maravilla.
0: Vale, ¿te anima otra?
10: Claro que sí. Dice que una conocida coach de organización doméstica que cobraba miles de euros por dar conferencias sobre cómo vaciar la mente ordenando los armarios fue denunciada por sus vecinos debido al hedor de su vivienda. Cuando la policía local entró con una orden judicial, descubrió que la mujer sufría un leve síndrome de Diógenes. Acumulaba kilos de basura que bloqueaban las ventanas.
11: Pues tiene pinta de que... De que, a ver, no sé si será verdad o falsa, pero...
0: Yo voy a salir falsa, Roque. Yo voy a salir falsa.
3: ¿Verdadera o falsa? ¿A ti qué te suena?
0: Chúratela, no te va a costar dinero.
11: Pues... A mí me huele que es falsa, ¿eh? A mí me huele que es falsa.
10: Te huele, ¿no? Por lo que sea.
6: Por lo que sea.
7: Nunca mejor tremendo, dicho, tremendo. Que huele mal.
11: Tremendo.
3: Yo también creo que falsa.
7: Bueno, vale, va. Como no he acertado ninguna, creo que es falsa.
0: ¿Falsa?
6: Trola, falsa.
0: Jota.
10: Desvelamos una ironía poética demasiado perfecta, pero totalmente ficticio.
6: ¡Vamos!
3: Olía mal.
11: Sí, ya está oliendo un poco a falsa.
0: Me huele que es falsa, digo. Bueno, venga, una última, Jota.
10: Una última. Un famoso orador motivacional organizó un seminario masivo en Dallas donde el plato fuerte para vencer el miedo era caminar descalzo sobre carbón ardiente. El subidón de adrenalina y los gritos de «sí se puede» nublaron el juicio de muchos. Más de 30 personas terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado en los pies. El evento se convirtió en un desfile de ambulancias y los participantes descubrieron que la mente no siempre puede ignorar las leyes de la termodinámica.
0: Eso te tota la pinta de que ya echa algún cafre que guacha fet.
7: Perdona, en Galicia se hace. En Galicia, con la época de las meigas, se sigue haciendo. Hay un día que sigue haciendo y hay gente que lo pisa.
6: Pero
5: no, no sé,
6: lo de caminar per damunt
5: del
6: foc,
5: de les brases,
6: sí que n'hi ha, sí que n'hi ha tradicions en Espanya que és caminar per damunt de les brases.
0: Sí, però sí, el matís és distint.
5: Però en Galícia se sigue haciendo,
0: ¿eh? El matís és qualsevol agarra, passa per ahí.
5: No, jo no, jo no lo hago.
6: Ara, vendreu per un coaching, tío, jo m'ho crec, ¿eh? Jo això m'ho sé com...
3: Que se haga bien hecho es una cosa, otra cosa es que...
5: Exacto, los gallegos te digo que lo hacen, ¿no?
0: Bueno, no ho intenteu en casa, sigueu gallecs o...
5: No, no, no, no, no, no, no,
3: no,
0: Roque, ¿verdadero o falsa?
11: A ver, yo creo personalmente que es falsa si no hubiesen estudiado con Tony Pons. Así es.
0: Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Te volía nomenar que tenemos una amiga en común, que el diuen Tony Pons, efectivamente, y que podría hacer este José si no pasaría res.
3: Claro.
11: Sí, sí, perfecto.
0: Digan verdadero, por tanto.
11: Yo diría que verdadero si lo hace él, ni falso si lo hace otro.
0: Bueno, el caso es que claro, ho han fet, però s'han cremat.
3: Claro,
0: o sigui
3: claro.
0: Que... Ah. Verdadera per ahí?
3: Sí, sí. Verdadera.
0: Verdadera, verdadera.
5: Yo falsa.
0: Falsa, Alfredo.
6: Verdadera.
0: Verdadera.
1: Y esto es verdadero, ocurrió en un evento del orador llamado Tony, pero no Tony Pons, Tony Robbins.
0: Vaya, vaya, vaya. ¡Senanem! ¡Senanem! Amics de Fora de Cobertura, de veritat, un plaer haver compartit esta última hora, les dues hores, en tots aquells que estan a l'altre costat del fil radiofònic, però sobretot quin plaer més gran compartir esta segona hora de programa en companyia de Rockstar. Eres una verdadera inspiració, amic, de veritat, una verdadera inspiració i un exemple de vida. Gràcies i enhorabona, Roque.
11: Muchas gracias. Todo está muy bien.
0: María Calvo, mare de Roque, enhorabona a tu i a la teva família també.
3: Gràcies, gràcies.
0: I de veres, i enhorabona per criar el fill que heu criat.
3: És un orgullo.
0: És un espectacle.
3: És un orgullo.
0: Alfredo Esteve, gràcies. Manu Andrés Zarapico, gràcies.
6: De res.
0: Jota González, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu. Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: Són 11 i 7 minuts des de dissabte 18 de juliol de 2026 i entren en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio els nostres convidats especials. La influencer Elena López i son pare Apolinar López. Un fort aplaudiment per ells, per favor.
4: Bravo.
5: Moltes gràcies.
3: Bravo. Com esteu?
5: Molt bé. A mi me fa molta il·lusió vindre a Apunt i estar en el programa amb vosaltres.
3: Pues un plaer. A mi me fa molta il·lusió perquè veig tots els vostres vídeos.
5: Moltes gràcies.
3: Bromes a ton pare. Sí. La veritat és que me ri molt en aquests vídeos i me feia molta il·lusió entrevistar-vos en persona a Apolinar. Que la seva filla, què?
6: Jo, la veritat és que no pensava que això poguera tindre esta repercussió tan social.
3: I així estem.
6: I res, però la meva filla és una persona que jo me crec tot el que me diu, és la meva obligació, i a més jo és que sóc una persona un poquet, anem a dir, ingenua, val? Mm. Sóc prou innocent, tenga que tinga cara, esta cara de mató italià, però bueno, el cas és que jo me crec tot el que me diu perquè té molta credibilitat, i més siguent de la meva filla, pues jo no pense que siguin mentires.
3: Home, però okay. Elena, com naix això de gastar-li bromes a ton pare?
5: Pues mira, tot va començar perquè vaig veure un vídeo a TikTok de l'ull caigut, d'un filtre de l'ull caigut, i dic... I a més és que no... Dic, vaig a fer-li a mon pare, però sense pujar-lo a xarxes, o sigui, vull dir...
3: No. La brometa, no?, per anar jugant, per anar
5: sí,
3: per casa, no?
5: Sí, claro, d'anar per casa, de fet, estàvem en el menjador i li vas dir, vine, que anem a gravar un vídeo, que tinc que gravar un vídeo i tal, i això va ser l'any passat. I de repent me va aparèixer superdivertit, perquè a més ja era un filtre de l'ull caigut, que tenia l'ull caigut.
6: Hosti, nano.
5: I ell començava a dir... Ai, diu... Tinc que l'ull caigut? I jo, que no, papi, que el tens bé, que no se te nota res. Bueno, un poc caigut. I aquell, ai, pues sí, és que me fa inclús mal. Me fa mal inclús.
3: El poder suggestiu, no?, de la imatge.
5: Hòstia, total, no. Que se volia anar a l'ambulatori tot perquè li feia mal l'ull i era un filtro que li havia ficat del TikTok.
6: Hòstia, no, clar. Ja ho explicau en compte.
5: I ese vídeo va despuntar una barbaritat i ja comença mon pare tot el món... per favor, gasta-li més bromes, per favor, fes-li més bromes, i ja començarem aixina, i la veritat és que...
3: En teu Instagram tens vora 400.000 seguidors, aproximadament?
5: Sí, 410.000 o algo més.
3: Elena Lozanz.
5: Elena Lozanz.

0: interessant.
1: Molt bé. I, bueno, jo sé que és que n'he vist, jo crec que s'ha vist tots. Però sí, però de veritat que me va agradar molt el de diu, papà, diu que és que mos ha pillat la policia bueno. 170 per l'autopista.
2: Sí, nana, i que va ser l'últim, tio.
1: I mos han parat i mos han dit que bueno, que no anem tan a pressa, que si teníem pressa. I li han dit que sí, perquè resulta que t'havies caigut de l'escala i tenien que portar-te a l'hospital. Diu, i bueno, però com vas tan ràpid? No sé què. Diu, bueno, la qüestió és que ara mateixa que es portem darrere, que ens estan acompanyant per ajudar-nos i tenim que donar justificació. Així és que fes com que t'has caigut, total que... Quan arriben, hi havia una escala, com que s'havia caigut de l'escala i s'havia pintat en rotulador. Un poc de sang i tot.
2: Sí, sí.
0: No, és que s'havia ficat un sí, sí. mocaoret al cap i tot, com que...
2: Sí.
0: I lo pitjor és que mentre es caia la camisa se coneix que se la desfasé i se la fica, no sé, mentre es caia, se la fica mal, bueno. Perquè no és possible.
2: Bueno, és que... Bueno, jo puc parlar encara que no me dure permís?
1: Faltaria més,
2: ah, vale.
1: Per favor. No, permís des de ja per apartar en qualsevol moment, fins a les 12. A partir de les 12, que ve punt a punt, el programa deportiu és una altra cosa.
2: Ja. És que, clar, els vídeos i sos, les bromes, no és el mateix.
0: Què? Que no grites.
2: Collona, no. No és el mateix contar-los que veure-los. No és el mateix.
1: No, està
2: clar. La imatge diu moltes coses. Ahir en aquest vídeo, jo, bueno, i en molts, en aquesta broma, jo pensava que la policia les venia escoltant perquè sí, la senyoreta i l'altra senyoreta, que són dos amigues, val, me van engastar la broma i tenien sirena i tot posat, tu.
1: Sí, sí, clar, sí.
2: Entonces
1: sí,
2: tu sents la sirena, te diuen aixina, en ixa, por favor, que nos tienes que ayudar, que nos tienes que ayudar. I jo, hòstia, i què vols que fas, arreu? Pues caute de l'escala, caguin, l'hosti. I clar...
1: Menos mal que no digui, pots fer-ho realista.
2: Jo fent teatre, pues clar, me tiré a terra, aixina, huert de capes i mans, ¡ay, señor, mi cabeza! ¡Ay, señor, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y en eso que viene... Y veo que se empiezan a descojonar. Digo, hostia, esto es una... Esto... Lo que me habéis gastado una broma. ¿Dónde está la policía? Yo nada más que preguntaba por la policía. ¿Dónde está la policía?
1: Eso, ya, pero es que arribar en Riquense...
2: Claro.
1: Y Apolinar, digo, ¡ay, ay, ay! Y en Riquense, ¿no, Elena? Porque ya esta vez que no podías aguantarte más.
0: Bueno, es que yo cuando arribí a la puerta y el vaig veure aixina de mans y de peus a huert, sí, en
1: estrella
0: en terra...
1: Estrella de mar.
0: Yo, mira, yo diría, no pot ser, porque claro, es que yo cuando le gasto una broma, yo no pensé que se ho va a creer.
2: Sí.
0: Porque pero... no, o sea...
1: ¿Encara penses que no se va a creer?
0: Yo qué sé, es que yo pensé, ¿cómo se va a creer que está escoltándome la policía? Yo pensé, no pot ser, cuando arribe estará descollonándose.
1: Esta me la pillas, ¿no?
0: Claro.
1: Esta me la pillas.
2: Es que escolteu.
1: Ya, pero ¿y la del...
2: El amor...
1: Y la de cosmetics, sí. Queden fijos, que
0: bueno,
1: no...
2: Escolteu, el amor de pare, pa clarificar coses, el amor de pare, mentre que ella me conta això, la meva obligació com a dictat és escriure. La meva filla i l'amiga la perseguint la policia. Jo tinc que fer algo pa salvar-les.
0: Bueno,
2: I entre tots aquests moments tu vas pensant, hòstia, però... Ai, perdó per lo de hòstia. Tu vas pensant, Déu, lo lògic és que criden al 112, que vingui una ambulància, però clar, la ambulància també té sirena. En aquests moments vas pensant coses i dius, bueno, per si un cas, jo faig lo que tinga que fer. Clar, i entonces és quan te dones compte que t'estan prenent el pèl. Entonces, bueno, pues no para res, tampoc passa res. Molt millor, perquè si la gent s'ho passa bé i se riu, pues per mi encantat. Jo,
1: no, si ploraren, però si, mentre se riguen...
2: No, jo pague perquè se rigueu tots.
0: A més, és que s'ha fet famós, perquè...
1: Absolutament.
0: Allà on anem, mos paren, se comencen a riure, ¡ay, vosotros sois los de las bromas que le gastas a tus padres! Bueno, bueno.
2: I què anaves a preguntar? Què anaves a dir?
1: No, és que jo les disfruto totes. La del plátano pelat.
0: Ostres,
1: i l'ofre xip.
0: Sí.
1: Que havia comprat en el supermercat i valia com 4 voltes més, 4 voltes més o 10 voltes més.
2: 4 o 5 voltes més, sí.
1: I diu, però tu això ho has comprat per este preu? I diu, bueno, però és que ja ve pelat, eh? Diu, però què me costa a mi? Diu, dóna-me un a mi, t'espera jo, no?
2: Claro, per qui? No. I la més, la que m'afecta, jo crec que més... Bueno, una que m'afecta molt va ser la de l'ull, que jo arribi a sentir dolor en l'ull. O sigui, la ment fa coses... Jo arribi a sentir dolor.
1: Encafa mal l'ull?
2: Encafa mal. I me n'anava corregint a l'ambulatori. Però és que el del cosmètic, el del pintallavis, el del pintamorros...
1: Bueno.
2: Pintamorros...
1: I això va ser molt bo. I això va ser molt bo. Perquè Elena...
2: 3 dies, tio.
1: Clar. Elena...
2: Hosti, no.
1: Agarra uns cosmètics i diu, bueno, és que tinc que fer unes proves... I fa com un vídeo explicant...
0: Publicitant...
1: Exactament, i els cosmètics. I un era un pintalabios i diu... Bueno, pues... Diu, ven papi que vamos a probarlo. Diu... Pero le estuvo echar males, digo, no, es que están trabajando, no
0: podía. Claro, no podía, estaba en ella sales, aleshores a mí me habían demanat. Total,
1: que li pinta llavis y digo, y mientras, claro, es que son pares, se desdichulan mientras avanza vídeo. Li pinta llavis y digo, y además eso es muy bueno porque es permanente y teniu que, o sea, y vos aguanta 3 días. Y digo, ¿cómo que 3 días? Digo, 3 días tengo que estar yo. Pero, ¿y si tengo que ir a almorzar, qué?
2: Claro, ¿no?
0: A hacerme la cerveseta.
1: Claro.
0: En 3 días.
2: Que mostrar, pero es que, claro, eso es muy buen cruel total.
1: Sí.
2: Y después, y le di, no, si tú me lo has pintado, dame un antídoto para quitarme esto o lo que sea, pero...
1: Un antídoto.
0: Pero es que ahora, os diga, lo mejor es que ahora les marques, cuando te escriben a la moa empresa de representación, li demanen que isca mon pare en les publicitats. O sea, es que valen que isca ell. Y yo, bueno, pero es que anem a veure que así la famosa soy yo. S'ha fet més famós que jo.
2: Escolta, si la creadora del cuadro eres tú.
0: No, que va, a mí me encanta.
1: Bueno, parlant de cuadros, Apolinar pinta cuadros, ¿no?
0: Sí.
2: Ah, sí, també pinta cuadros, sí.
1: ¿Has visto algo por ahí?
2: Y diu la gent que ho fas bé, no sé. Ho pare bé.
0: Sí, ho fa molt bé perquè a més ha fet alguna exposició de quadros, sí. Fa poc va fer una exposició de quadros que va tindre
2: Poli, el ojo del pintor. La última exposició que munté va ser fa tres mesos o quatre, no?
0: No, algo més.
2: Vaja, 3 o 4 mesos. Bueno, sí. La última exposició que munté, nano, Elena me regalà 1000 folletos de presentació de l'exposició. I això és que van i agarra la gent, no? Pues yo sé que pasaren 800 persones per allí perquè me sobran 150 o 100 folletos. Entonces va a tindre molta acceptació. Sí.
1: Bueno, no totes les persones que van agarren folleto. O sea, igual
2: no, exacte, no totes van, perquè jo tenia que fer grups de gent per explicar els quadros.
1: Igual passa més gent, inclús. Que...
2: Sí, perquè els quadros... Però així, no sé, bueno, han vingut a parlar d'Helena. Els quadros que pinte...
0: I de tu, home.
2: No, home, no. Els quadros que jo pinte quan pinte... No pinte per estètica soles, per pintar que quede bonico. Pinte en una història de trasfondo. Tots els quadres tenen història, saps?
1: Apolinar, quan té la pròxima exposició?
2: Pues jo crec que ara estic preparant una molt interessant, que és una exposició sobre la tolerància humana, que no hi ha que pa conscienciar a la gent que tots som iguals i que no hi ha diferència ni de sexe, ni de color, ni de religió, ni de res. I això possiblement se monte l'any que ve.
1: Bueno, mos ho dirà i anirem i prendrem nota de tot el que...
2: Hòstia, no, quina gran notícia m'acabes de donar, no?
1: Sí, faltaria més. I si no, per almenys hem de contar-ho.
2: T'advertís que m'ho apunti i t'agarra la paraula, eh?
1: Si està gravat, això ja... És en directe, però es queda gravat.
2: Exacte, està gravat.
1: Jo aniria encantat.
2: I en esta me tinc que dir, per agrair a la gent que m'ha ajudat, perquè n'hi ha molta gent que m'ha ajudat molt, Jo soc el que maneja el pincell, però n'hi ha gent rere que m'ha ajudat, Com per exemple uno d'ells, que tinc que dir-ho, és Baltasar Bueno Tàrrega, un gran periodista, una gran persona,
1: sí.
2: I m'ha ajudat en escriure la meva història un poc, perquè ell me coneix de que jo era xiquet. Jo no soc nascut així en València, jo soc nascut en Jaén, perquè ho sapiau. Però dona igual.
1: Part de València de categoria?
2: Sí, però dona igual, jo soc nascut així, estic així de fa 63 anys, que ne tinc 66, i este home me coneix de molt xicotet. Bueno, el cas és que han vingut a parlar de les bromes i s'han posat en coses ja més serioses,
1: No, però va, oi, tot és important. Tot
2: sí,
1: és important.
2: Però quan tinguem que parlar de pintura i d'art, ja un altre programa. Ara anem a parlar de les bromes.
1: Molt bé, pues, si Apolinar diu que anem a parlar de les bromes, anem a parlar de les bromes.
2: Però,
1: així la bona qüestió, Elena, la bona qüestió és que tu, des d'aquest moment del filtre de l'ull, tu veus en ton pare un filó.
2: I ara no.
0: Des de luego.
2: Això m'ho tragui sencer.
1: No, si ha quedat clar.
2: Sencer.
0: Sí, perquè a més és que la gent m'ho demanava, me demanava que li gastara més bromes, perquè a més ell és com en els vídeos, és que jo a vegades li ho dia abans a Jota, dic, és que si esta se la creu, és que és tonto.
1: Quantes li has gastat a dia d'avui?
0: Pues les tinc comptabilitzades 20. 20 bromes.
2: 20 soles?
1: Per a tu la top, quina ha sigut?
0: Jo crec que la top ha sigut la del plàtan i la de l'ou fregit. No sé què dir-te, perquè la del pintallavis també va ser molt bona.
1: Va ser molt bona. I la de l'ambulància també va ser molt bona.
0: I després també tinc una altra també molt bona de que li trac una pedra.
1: Ostres, espera, m'estic a recordar. Perdona, conta-la.
0: No, li trac una pedra i estic, clar, com jo faig molt de vídeo en el meu canal, comença...
3: Apolinar, la gent no ho està veient, però Apolinar ho estàs contant i està fent aixina. S'ha tirat la mà al cap i està fent...
2: Sí,
3: està...
2: Sí,
3: no.
0: És que, claro, comencí a dir-li... estava gravant-me i dic, bueno, chicas... Esta piedra es una piedra que me ha costado mucho conseguir porque vale 600 euros y hay desde Raere. ¿Cómo? ¿Cómo que te has gastado 600 euros en este pedrusco? Y era una piedra que me vaig a trobar-me en el carrer.
2: Era un risco.
0: I va ser molt bo també.
1: Recordo una molt bona també, que estava sentats en el sofà de casa i de repente... En la televisió apareix que estan buscant a tomar, que estan buscant bueno. Captura.
0: Esa també va ser molt bona. Me va costar preparar-la, perquè, claro, i ese vídeo el vaig tindre que fer en intel·ligència artificial, que el presentador diguera i no se notara que era una gravació de veu. Bueno, Isa va ser la que més me costà preparar.
3: Per això queda molt, molt guai, perquè és que esteu en el sofà i se nota la teua mà com fa clac, com que connectes el vídeo que està en la tele i llavors, mira, que està saliendo tu. I, car, i ton pare... Perdón?
0: Sí.
3: No té res que veure, això.
2: Ahí és on la ment a mi me n'anava a 100 per hora o a 1000 per hora, perquè jo sabia que jo no havia fet res.
0: Claro.
2: Y sin embargo, claro, yo sabía que no había Ferrés y sin embargo estaba y sin en el telediario como un atracador perillós i armat.
3: Sí, amb arma,
0: sí.
3: No?
0: Però sí, sí, a mano armada.
1: S'havien equivocat de foto i de cotxe. No?
2: Sí,
1: de foto i de cotxe.
2: S'han equivocat de persona i de cotxe. És impossible, Helena. I jo donant-li explicacions a Helena, por favor, que jo no he hecho nada.
1: I Helena diu, però com se van equivocar de persona? Però si el cotxe també, el cotxe és el teu. Diu, bueno, pues s'hauran equivocat de persona i de cotxe.
2: Bueno, ahí es solamente anava a mil per hora que lo que ha comentat antes, de que a veure com ixes d'aquesta situació. Perquè per tu és real. Com ixes d'aquesta situació? Aquí tens que recurrir perquè te defenga, aquí, perquè jo no faig res, tio. Entonces, clar, hasta que arriba el moment que, bueno, és que, clar, és que després jo crec que devia de gravar els vídeos
0: i quan, la reacció.
2: Quan me diu que és mentira i entonces jo ja...
1: És que sí, al final, jo crec que al final... hombre... Acaba rient-se sempre, no pot aguantar-se.
2: Sí,
1: això es veu.
0: Claro, acabé rient-me perquè és que és jo en aquest moment pense, no pot ser. O sigui, no pot ser que se ho estiga creguent.
2: Sí que pot ser.
1: Tenim el Consell d'Experts de Fort de Cobertura que volen ser partícips d'aquesta entrevista i volen preguntar també algunes cosetes. Així és que els donem entrar?
0: Per favor.
1: No, Apolina, no són ells.
2: No, ja ho sé.
3: No són pitjors.
4: Són més experts.
3: Anem més estrictos.
1: Anem a la primera pregunta del Consell d'Experts de Fort de Cobertura. Era Apolinar López y Elena López.
5: Hola, Elena. ¿Tú te has fet influencer porque no te calles ni vais del agua?
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Pues mira, no te di que no. No te di que no, porque es de veres que yo no me calle ni una y además en les meves xarxes sol expressar molt i molta sovint les meues conviccions, no? I jo crec que soc prou oberta a expressar lo que pense i bueno, pues a ser natural, no? A no amagar, a ser jo mateixa. O sigui, que jo pense que sí, que és perquè no me calle.
1: En certa manera, sí. Segon pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
6: Hola, Elena, guapa. Si ton pare és un senyor major,
4: Perquè digues aquestes bromes.
2: Claro. Un poquet de respecte, ¿verdad? Ah.
0: Mira, hi ha molta gent i després de la broma de la televisió en la que ell és un atracador, que molta gent me diu, el vas a matar d'un disgust, d'un infart al cor. Però és que jo me divertís mogolló i me fa moltíssima gràcia gastar-li bromes perquè penses es que és tonto. És que no pot ser que se les crega.
1: Innocent. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
6: Hola, Elena. Si jo vull ser influencer, què tinc que fer?
1: A veure.
0: Pues mira, jo te diria que lo primer que has de fer és estudiar. Lo primeríssim, no deixar els estudis.
1: Fer-li cas a ton pare i a ta mare i menjar verdura.
0: Correcte, i menjar molta verdura, perquè quan més fruta i verdura menges, millor influencer seràs. No, és broma. No, jo sempre dic que per a ser influencer has de ser tu mateixa.
1: Apolinar diu, no és broma, no?
2: No és broma. Hi ha que menjar bé i estudiar molt.
0: No, lo que no és broma és que n'hi ha que estudiar, n'hi ha que tindre sempre una preparació acadèmica perquè... Bueno, ser influencer no és aplegar i que de repente seguis que molta gent, no? Aleshores, és de veres que ne som en Espanya ja i en el món sencer molts influencers, cada vegada és més difícil destacar, i també és de veres que, la primera cosa que li diria és que siguera ell i ella mateixa, que s'espere, que no tinga pressa, que no és un món fàcil, que no tot és bonico, que n'hi ha moltes coses roïns en este món, a pesar de que moltes voltes se veja soles lo millor de ser influencer, però que no tinga pressa, que estudie i que siga ella mateixa.
1: Quarta pregunta, esta no és per a Elena, esta és per a Apolinar.
2: Oi,
4: bo. Bon dia, senyora Apolinar.
2: Bon dia.
4: Vostè perdona la seua filla? O se les guarda per a vengar-se?
2: No, a veure, tu pareixes molt jovenet, o joveneta. Què?
1: Jovenet.
2: Com te diuen?
1: No, està gravat.
0: És que jo després pense, és que de veres és tonto. És que no pot ser.
2: Veure, jo
0: veus com s'ho creu? Pensa que és així.
2: No passa res.
1: No, la pregunta està gravada, està gravada.
2: Està gravada, sí. La pregunta. A veure, jo... No li guarda rencor.
1: Però té 8 anys.
2: Vale, escolta, jo no li guarda rencor ni a la meva filla ni a ningú. Si me gasta bromes, i són bromes, que val perquè se divertim tots, pues escolta, per mi benvingudes siguen, però jo no me vaig a vengar de res, tot lo contrari. Càvega, que me gasta una broma, li dono un abraç i dos besets.
0: Jo també te dic una cosa, he de dir així una cosa, que pense que algun dia, el dia que menys me ho espere, me va a donar una, però ben forta. No. Se les va a cobrar totes de una.
3: La venganza será terrible.
0: Totalment. Claro. Pense que sí, eh?
1: Va de tapat, no? Vol dir?
0: Jo crec que sí, que algun dia...
2: Sí, a veure. Jo, com ho acabeu de veure, som, el que ha dit antes, som molt ingenuo. Jo pensava que som molt ingenuo.
0: No, sí.
2: I m'ho crec tot perquè és la meva obligació, val? A més, però no estic tonto del tot, un poquet, vale, però del tot.
1: Del tot no.
2: I tinc imaginació. Estic estudiant...
1: Home, si és pintor, té imaginació.
2: Molta.
1: Això està clar.
2: Estic estudiant la broma bomba que li vaig a fer.
1: Uau. Un abans m'ho pot donar?
2: No.
1: A Polinar?
2: No, perquè tot és ho descobrís. No.
1: Seria clar.
2: No. Estic preparant una gran broma que tindrà una repercussió, jo diria, que més nacional a nivell mundial.
1: Uau.
2: La
1: estàs amenaçat de broma, Elena.
2: Però...
1: Estàs amenaçat de broma.
2: Però que no li va passar res ni res.
1: Home, ja s'imaginem. No,
2: que li va tremolar tot el cor.
3: Uau.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
4: Bon dia, Elena. Si tingueres que triar entre quedar-te sense internet o quedar-te sense espill, què triaries?
0: Quedar-me sense espill, segurament. No sóc res presumida. Vull dir, m'agrada cuidar-me, però no, sense espill, sense dubte. I tu per què te rius?
1: Apolinar, què diu?
2: No, que estic triant ara de les preguntes.
0: de que pensava que eren en directe. Que ai, sí? Li pregunta com se diu i tot.
2: Que sí,
0: com t'hi diuen a tu?
2: Claro, hòstia, tu. Ja no.
1: Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament. Arriba Dani Gallego i porta el Pilotrivial. Hola, Dani.
7: Estem preparats, a veure, per a passar-ho bé, per a veure unes preguntetes, per a ficar-vos a prova també com estan fent els nostres companys.
1: Bueno, molt bé. Pausa, consells publicitaris i tornem.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
9: De tu a tu.
10: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
13: ¡Regarde la gilipollúa!
12: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
14: La próxima semana hablaremos del gobierno.
12: Generalitat Valenciana.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
9: De tu a tu.
8: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim fora de cobertura i tenim ese Pelutrivial. Dani Gallego.
7: Tenim preparada una nova edició de Pelutrivial perquè, per supòs, jo pense que l'última vegada que varen fer va agradar moltíssim, així que jo pense que podem fer una altra prova.
1: Som també en Apolinar López
7: per i Elena. Supòs, per supòs, per la gent que no sàpiga, anem a fer un joc de trivial, tal qual, però parlant de perruqueria i preguntes relacionades amb la perruqueria, però en les categories tradicionals del trivial. Se fiquem a provar?
1: Molt bé, anem
7: estem
1: allà.
7: Preparats?
1: Anem allà.
3: Jo la rosa, Jo el quesito rosa sempre.
7: El quesito rosa, bueno, anem a començar primer en
1: Cine
7: història.
1: Televisió, no? Cine televisió. Sí. Història era el blau?
7: El no me recorde.
3: El taronja era de por.
0: No, el amarillo. Blau era geografia.
1: El groc.
15: Història amarillo, ¿verdad?
7: Es diu en castellà marrón. No sé com si diu en valencià.
1: O marró.
7: Marró. Pues marrón, pues ja estaria. Ha sigut fàcil.
1: Pues casi. Vale.
7: Anem a per ell. Història. Esto es un poco difícil, ¿eh? A veure. Quin ungüent utilitzaven alguns romans per a enfosquir el cabell? Vale? Opció A, oli d'oliva i mel. Opció B, mescles de plom i cendres. Opció C, llet de cabra i romer. Opció D, cera d'abella i vi.
1: Uau.
0: Mm. Jo te diria que la cendra, perquè la cendra, no? Pense. Pot ser?
1: No, està dient, Dani, està fent caretes, eh?
7: Jo no dic res, no puc dir res.
0: La cendra és oscura, la cendra és oscura. Aleshores, la cendra d'oscurir.
1: Ah, pues sí que...
3: No s'ha cometit. Això té coherència, perquè la primera que ha donat a mi me peix una torrada, un menche. No? Que portava la primera?
0: Oli i mel.
3: Oli i mel, això és una torrada de...
7: Però cuidado, perquè la cera d'abella i el vi, a lo millor...
0: Sí, però és que la cera d'abella i el vi no peguen, no casen.
7: Marquem l'opció mescles de plom i cendres.
1: Sí.
7: Com a correcta.
1: Sí.
7: I la resposta és correcta.
1: Vámonos.
7: Este ver és que els romans li s'agradava enfosquir el seu cabell perquè pensaven que en més fosc era el seu cabell, eren més joves i tenien més energia per les batalles i demà. Encara així que el plom eren productes que podien ser tòxics.
1: Com va dir un antic filòsof, estan locos estos romanos.
7: Totalment.
1: Obelix, no? Obelix, sí. Obelix.
7: Anem a veure, perquè anem a la d'entreteniment, que és del nostre company.
3: ¡Vamos!
7: A veure si està preparat. A veure per quin anem. Quin personatge portava dos moños laterals icònics? Wonder Woman.
1: La princesa Leia.
7: La princesa Leia.
3: Deja, que estava esperant-lo. Espera, deixa.
7: O Lara Croft.
3: Ai, ai, no ho sé. Quin pot ser? Quin pot ser? Va, vaig a dir la princesa Leia. La princesa Leia.
7: Aquesta era molt fàcil. No,
3: la princesa Leia.
1: Marquem la princesa Leia i
7: és... Marquem, és correctíssima.
3: Vamos.
7: Vamos. A veure, no sempre vaig anar a pillar.
1: Ja tenim
7: no,
1: no, no, el marronet i el rosa, eh?
7: Ja tenim dos, ja tenim dos.
1: Vale.
7: Anem a per ciència i natura. Este és el
0: verd. Ixa és la verda, ixa és la meva preferida.
1: La meva també.
7: Anem a veure. En quina època de l'any els estudis han conservat un lleuger augment del creixement del cabell?
0: Ah, mira.
1: Fàcil, jo... muy fàcil.
7: Pot ser en hivern, en primavera, en estiu, o mai canvia?
0: Jo te diria que, o sigui, en el otoño, com se diu en...
1: Primavera o hivern?
15: Tardor.
0: Tardor, perdó, tardor. Dis-ho tu, si te ho saps. No,
15: pues, tu també juegas. Allà, no?
7: Home, clar.
2: Home, jo és que no sé de què va el tema, tio.
0: En la tarda... En la... No, encara no s'ha enterat. Papi, és un trivial?
2: Ja, ja.
0: Doncs pues hem de contestar bé. Quina és?
2: Vale, va, jo dic la primavera.
7: El moment en el que, en el que tal volta pot créixer un poquet més el cabell.
2: En la primavera.
0: Jo te diria que en qualsevol. En la tardor se te cau més, això segur.
7: No, però estem parlant ara mateix del creixement.
2: De créixer, de
0: créixer. En qualsevol, no?
2: Jo... Igual que les plantes, de créixer.
1: En el sequinosis. I en particular...
7: No, però aquesta resposta no estava.
1: El de primavera d'estiu.
7: Aquesta resposta no estava.
15: Jo diria estiu.
7: Però la gent que estiga també escoltamos. Repetís una altra vegada les opcions. És en hivern, en primavera, en estiu o mai canvia? Sempre que és el mateix.
0: Jo crec que mai canvia. I això és la meva resposta.
3: Jo si me mira l'espill, mai canvia.
1: primavera.
7: Primavera. Yo digo que en primavera.
15: Yo digo estiu. Por lo menos a mí en verano me crece
1: más el pelo. Ahora me a polinar. Primavera, venga, va.
7: A mí la primavera. Ho tenim clar? Sí. Primavera, segur, segur.
1: Diguem primavera. Sí. Marquem primavera.
7: Marquem primavera. Sí. I la resposta és incorrecta.
2: Oh. Oh. Oh.
7: I el mestre J tenia raó. En estiu és quan el cabell pot créixer lleugerament un poquet més. És molt, molt, molt poquet, perquè sí que és de veres que tot l'any el cabell creix al mateix nivell. De fet, moltíssima gent diu que li creix més, per exemple, la perruqueria, tot el món diu, és que a mi me creix molt el moño, és que a mi me creix molt poquet. El nivell de creixement és sempre el mateix per a tots, exactament igual que la temperatura, que varia molt, molt, molt poquet, però sí que és de veres que justet per la temperatura en estiu, com tenim un poquet més de calor, la sang funciona un poquet més ràpid i fa que cresca lleugerament un poquet més ràpid. Així que la resposta és correctíssima.
2: Això està molt bé. Jo és que ho he associat en les plantes,
7: per a tots els mons,
2: que en primavera reviscolen les plantes, pues jo dic, pues un cabell també.
7: Té sentit, la veritat és que sí.
1: Ben lligat, ben lligat.
7: Un poc més de calor feia falta per intensificar la resposta.
2: Sí, sí, sí.
7: Bueno, anem en geografia.
1: Mos quedem sense... Mira que l'he preferit nostre,
0: eh? Ja, bueno.
7: Anem en geografia. En esta, vos la puc ficar fàcil o difícil, però on anem?
1: Que nivell?
7: Difícil.
1: Difícil?
15: Vinga, a tope.
0: Anem a per totes.
7: Vale. Quina és la ciutat de referència mundial en tendències de moda i perruqueria?
0: Hombre.
7: Opció A, Berlín.
1: No.
7: B, París. C, Lisboa. D, Atenes.
0: No. París.
1: Esta era difícil?
7: A veure, més difícil que l'altra és. A lo millor les opcions sí que estan ficades un poquet per a que tu vagis al lloc.
1: Sí, estan dirigides. Però quina era l'altra, per curiositat, eh?
7: L'altra era, quina ciutat espanyola, en referència a premis de perruqueria i barberia, és la top en els últims anys?
1: En València. En València.
2: Pues jo vaig a dir Atenes.
1: No, home, no.
0: Papi, és que no sé. És París. Que no.
7: Ara s'han canviat.
15: És que... Era París.
0: És que no sé.
2: En Atenes va sorgir el... Va sorgir... Ah, sí. En Atenes... va sorgir el...
0: Ja ho dirà.
2: Ara ho diré. Papi, que no. La paraula. No m'eix la paraula, redeu. Hòstia, no.
1: El maratón.
15: Les Olimpiades.
2: No, en Atenes...
1: La distància d'Atenes a maratón.
2: El culto al cos. A la vella d'Atenes, que és on estan les estàtues més escultòriques.
1: No, té a veure, té lo seu, però la ciutat capital
0: de la moda és París.
2: Has dit la paraula actual?
7: No.
2: Ah, pues ja està, falta la paraula.
1: Pots repetir la pregunta, per favor?
2: És que, claro.
7: Quina ciutat és una referència mundial en tendències i moda de
2: perruqueria? París.
0: Però jo... No discutis que és. París.
1: Apolinar, marquem París. Marquem París.
2: Va, marqueu París. Va.
7: Marquem París.
1: Marquem París.
7: I París, evidentment, és correctíssim.
15: Vinga. Vámonos.
3: No. Ixa no és la ciutat capital, és la ciutat capilar.
2: No has entès.
7: Capilar? En capilar?
3: En capilar.
7: També, també.
3: La ciutat en capilar.
7: Bueno, no, ja que estàvem parlant un poquet de conya, sí que era, la, evidentment, la ciutat referència espanyola de premis de peluqueria i barberia entre Madrid, València, Barcelona i Sevilla.
1: València.
7: Se quedem en la terreta,
1: molt
7: evidentment.
1: Bé. No, no, ja, però no és que mos quedem perquè som nosaltres. I perquè,
15: no, és que
1: és València i, a més, qui teniu ahí sentat i està fent les preguntes, en este cas, és Premi Fígaro per dos voltes consecutives.
0: Joder.
1: Així és que...
2: Premi Fígaro.
1: Campió del món, campió del món de peluqueria.
7: Ahí estem, ahí estem. Bueno, sí. Per això estem així, no? Per a parlar de peluqueria en drets.
1: Sí, una cosa, que si tires un poquet per carrer de folios i no me tapes la càmera, pues de categoria.
7: Pues
1: però no passa res. Però bueno, però també, això també és voluntari. Vull dir,
7: la gent que mos estiga sentint-mos ara no t'està
1: no, no, no afecta.
3: Escolta,
1: no afecta.
3: Una cosa, no. T'estava tapant el micro, però no el moño.
1: Ah, bueno.
3: No el moño i se te veia la màgia de tu melena.
1: Bueno, me'l tallava ahir ella. Allí no és que...
7: Bueno, anem allà, anem a esports, d'acord?
1: Vinga.
7: ¿Quién es el futbolista de la selección española que tiene la melena más voluminosa del fútbol español?
0: Hombre, mira, yo así voy a decir una cosa. Te digo una cosa, es Cucurella, ¿vale?
1: Es Cucurella, es Cucurella.
0: Pero, ningú com a Ferran Torres, que además es del nuestro pueblo, que es de Foios.
1: Sí, señor.
15: Pelazo.
0: Pelazo el de Ferran Torres.
7: Sí, de fet, Ferran ha sigut ara súper, súper tendència. Bueno, anem a, si voleu, a donar per tancada la pregunta, evidentment,
1: sí.
7: Ha sigut Cucurella, la melena
1: mediaca.
2: Bravo.
1: Cucurella.
7: Ferran tenia un supercanvi de moño, perquè duia el moño abans supercurtet, sí. Una barba que no la afavoria res, i ara ha fet un canvi de moño, que la veritat és que està súper, súper encertat.
0: I a més està de supermoda entre totes les xiquetes.
2: Ja me quedé en Ferran Torres, che.
1: Sí, senyor.
7: I en això tenim el trivial terminat. Així que si ho pensem, jo pense que el trivial està al 100% dels formatges guanyats, eh?
1: No, perquè mos ha faltat la de ciència.
7: La pregunta... No, la de ciència ho han fet?
1: Pues l'han fallat.
7: L'heu fallat? Ah, faltava uno. Però te puc donar una oportunitat de la pregunta 2.
1: L'agarrem?
7: Sí, la pregunta 2.
1: Hemos venido a jugar, vinga, va.
7: Hemos venido a jugar, Mayra. Pues anem a vore.
3: Tarjetita por aquí.
7: Tarjetita per a la última, anem a vore per on anem. Quina és la proteïna que està formada principalment, per la que forma principalment el cabell? A, col·làgen. B, queratina. C, elastina. D, calci. Uah.
0: Molt fàcil.
1: És que com que és fàcil.
0: La queratina.
3: Jo no tinc cap. Dices, jo no tinc cap.
7: No, cap sí que ne tenés.
3: Cap tens. Però no tinc cap.
2: La queratina.
7: No, sí que ne tens. Sí.
1: La queratina.
3: La creïlla. Jo tinc la creïlla.
1: A veure, senyors, la queratina.
7: Era A, col·làgen. B, queratina. C, elastina. D, calci.
0: Queratina, 100%.
1: Sí. La queratina.
3: Sí, sí.
15: Vamos con Elena.
7: Vamos con Elena.
1: Vinga, la queratina. Sí,
7: sí. I Elena, evidentment, encerta.
1: Oh, bravo. Vinga, per a celebrar-ho tenim rànquing en fora de cobertura.

0: veu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Is that really wise? Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
2: Per tu.
0: Sonem. Música valenciana en la ràdio de Punt.

0: Sonem. Viu la música en la ràdio d'Apun.
1: A sopixa rap, amb el rellit en la casa. Sau estudio. Ha, ha. Ha.

0: Almenys jo sóc una estàtua amb peus de fang.
1: Sonem. Parem atenció a la música que naix a prop de tu.

A.Radio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt, últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia. Una vesprada intensa d'esport en directe, com sempre en este Punt a Punt, en el que ara, en estos últims minuts, anem a analitzar tot el que ha donat de si i sobretot a ficar-li l'accent en el debut del València Club de Futbol en Lliga en este empat a 0 davant del Celta de Vigo. Ja sabeu que podeu participar en el programa i però tant que la vostra opinió s'escolte al Punt a Punt d'últims 90 minuts. Teniu en els nostres canals de xarxes socials l'oportunitat d'enviar textos en X en arroba 90 minuts, en Instagram en 90 minuts ràdio i en els àudios al WhatsApp en el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, on ahir podeu opinar sobre el programa i sobre la pregunta que vos fem com cada dia en el 90 minuts i que en el dia d'avui, bueno, pues té que veure en el debut del València. El València ha debutat en la temporada amb un empat a 0 davant el Celta de Vigo i la pregunta és: quines sensacions t'ha deixat el València després del seu debut a Mestalla? És el primer partit de l'última temporada a Mestalla, 0-0, un punt ha sumat el València davant el Celta. I és que n'hi havia molta expectació després de la roda de premsa d'ahir, després d'una setmana en la que s'ha parlat molt de com anava a tornar el València, d'eixe partit davant el Celta, d'un rival que juga a competició europea i de tot el que n'hi ha al voltant respecte al mercat de fitxatges que està obert. Anem a parlar també en temps de tertúlia, perquè el que és evident és que a aquest equip li fan falta fitxatges. És una realitat, la sabíem durant aquests dies de pretemporada, però fins que no arriba el moment decisiu, fins que no arriba el moment de la veritat, el moment en el que se fica en xoc la pilota i els punts per al València, pues moltes vegades no arribem a donar-nos compte del tot de quina és l'urgència i quina és la necessitat que té, en este cas, el València en el mercat. Avui ha debutat Pablo Maffeo, ha debutat Justin De Haas, que se n'ha anat en molèsties i coixejant de l'estadi de Mestalla, substituït al minut 45 al temps de descans per Mukhtar Yakavi. Ha debutat Aliou Dieng, ha debutat Sato, i ara preguntarem quines són les sensacions de tot això, de tots estos noms propis, perquè una cosa és pretemporada i una altra és l'hora de la veritat. Així que no anem a allargar-nos molt més. Els resultats d'avui, en quant al repàs dels marcadors en la Lliga, segona jornada, Athletic Club 1, Sevilla 3, València 0, Celta de Vigo 0. Acaba de finalitzar l'Espanyol 1, Real Madrid 2, en el gol de Carlos Espí. I en la segona divisió, en la Lliga Hypermotion, Real Oviedo 0, Leganés 1, Ceuta 0, Las Palmas 2, Albacete 1, Real Sociedad B 2 i acaba de finalitzar el Eldense 2, Cádiz 2. Les 11:35 i així comença Punt a Punt els últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
0: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un cap de setmana més a Fem Banda. Avui tinc la veu un poc tocadeta, perquè estic de festes al meu poble. I hi ha una dita que diu, no es pot anar a missa i repicar les campanes, o revoltejar, com jo sempre he dit. I això és just el que em passa, perquè no es pot velar i alçar-se matí. Però bé, no passa res, perquè cada vegada que estic així em carregue d'energia. Així, al meu costat tinc un cafenet per començar el dia amb molt bon peu. Doncs comencem, com cada setmana, fent una ullada a les efemèrides. El 23 d'agost se celebra el Dia Internacional de la Trata d'Esclaus i de la seva abolició. Una jornada proclamada per la UNESCO per recordar la insurrecció de les persones esclavitzades que van començar la nit del 22 al 23 d'agost de 1791 a l'actual Haití. Un fet clau en la lluita per la llibertat i contra l'esclavitud. A més, a Europa es commemora el Dia Europeu de les Víctimes de tots els règims totalitaris i autoritaris. Una data dedicada a honrar la memòria de totes les persones que han patit la repressió sota estos règims. Feta esta ullada a les efemèrides, comencem fent banda, com sempre, escoltant el concert d'avui. Tot seguit, continuarem en la secció Joves Talents i tornarem a tindre així entre nosaltres a Florani Piloto, una jove pianista que té moltes cosetes que contar-nos. Vindrà acompanyada per sa mare Vivian Abreu Bello i per Salvador Oliver, president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Després arribarà l'agenda musical i una vegada passades les 9 del matí, quan acaben les notícies, entrarem de ple en la secció El Rebost de la Banda, on coneixerem un poc més la Unió Musical de Viver. I posarem el punt i final al programa amb el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Omar Sala. Així que encara que plogui, faça calor, estiguem de festa o descansant al llit, nosaltres continuem així en Fent Banda, el programa que desitja que passeu un molt bon ratet amb nosaltres.

En el concert d'avui aneu a escoltar quatre obres compostes per dos compositors valencians. Començarem escoltant un pasdoble del compositor Omar Sala, Rabo i Tapó. Rabo i Tapó és una composició, un pasdoble creat l'any 2017 com homenatge als orígens de la societat instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna. El títol de l'obra no és casual. Rabo i Tapó eren els mals noms amb què popularment es coneixien les dues bandes de música que, després d'anys de rivalitat, acabaren unint-se per donar vida a l'actual Societat Musical de Tavernes de la Valldigna. Amb aquest pasdoble, Omar Sala va voler retre homenatge a totes aquelles generacions de músics que, amb esforç i passió, han fet créixer una de les bandes més destacades de la Comunitat Valenciana. El pasdoble es va estrenar el 14 de maig de 2017 al Palau de la Música de València, interpretada per la Banda Simfònica de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, sota la direcció de Rafa Garrigós, amb motiu del 41 Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació de València. Aquell dia, la formació va obtindre un primer premi en la secció especial, oferint un concert que va ser molt elogiat pel públic i el jurat. Doncs anem a escoltar ja el pasdoble Rabo i Tapó.

Avui Tapó, que és el pasdoble que acabem d'escoltar, és un pasdoble brillant, solemne i alhora festiu, pensat com una autèntica carta de presentació de la banda. Un pasdoble que, més enllà de la seva qualitat musical, simbolitza la unió, la història i el sentiment de tot un poble per la seva música i per la seva banda. I seguim escoltant una altra obra d'Omar Sala, la seva obra La València Daurada. La València Daurada és un episodi simfònic escrit per encàrrec de la Diputació de València com a obra obligada de la quarta secció del 46 Certamen Provincial de Bandes de Música. En esta composició, Omar Sala ens convida a fer un viatge sonor fins a la València del segle XV, l'època d'esplendor del Regne de València, coneguda com el Segle d'Or. A través de la música, el compositor recrea una entrada triomfal per les torres de Serrans. Ens transporta pels carrers d'una ciutat on conviuen diverses cultures i ens fa descobrir la majestuositat dels seus palaus, mercats i temples, tot evocant les llegendes, les batalles i la riquesa històrica d'aquell període. Amb una escriptura plena de color, contrastos i una gran força descriptiva, La València Daurada és una de les obres que posa en valor el patrimoni històric i cultural del nostre poble. Cada passatge està pensat per despertar la imaginació de l'oient i convertir la música en una finestra oberta a una de les etapes més brillants de la història valenciana. Doncs anem a escoltar esta València Daurada del compositor Omar Sala, interpretada per la Societat Unió Artístic Musical de Sollana, dirigits pel mestre Josep Casanova.

0: Una composició amb la qual Omar Sala torna a demostrar la seva capacitat de transformar la història en música i emocionar al públic amb un llenguatge proper, expressiu i profundament arrelat de la identitat valenciana. Acabem d'escoltar l'obra La València Daurada i, a partir d'ara, escoltarem l'última obra del compositor Omar Sala. Anem a escoltar l'obra Dona d'aigua. Dona d'aigua és una fantasia per a narradora i orquestra de vents que naix de la unió entre la literatura i la música. L'obra va ser creada amb motiu del projecte Fantasmes al Palau, impulsat per Omar Sala i Maria Dolores Valero, catedràtica de València de l'Escola Oficial d'Idiomes. Este projecte té com a objectiu apropar el públic a la música a través de la narració, convertint cada interpretació en una experiència artística completa, on la paraula i el so es complementen per donar vida a una mateixa història. L'obra es va interpretar el 7 de juliol de 2025 al Teatre Municipal de Torrevella, dins del 5è Festival Nacional de Bandes Juvenils. La interpretació va anar a càrrec de la banda jove de la Societat Artística Musical La Filarmònica de Callosa de Segura, sota la direcció de Felipe Vicente Manresa, amb Inés Fernández Cascales com a narradora. Doncs esta és la versió que ara anem a escoltar. Dona d'aigua.
1: Desde tiempos inmemorables se dice que el territorio valenciano es una de numerosas historias rodeadas de seres mágicos y maravillosos.

habiendo tertulias en el mítico Café Lisboa del barrio de

Una de les característiques més singulars d'esta obra, Dona d'aigua, és que la narració pot realitzar-se en diverses llengües, en valencià, en castellà, en anglès, en francès o en italià. Fet que facilita que l'obra pugui arribar a públics molt diversos sense perdre la seva essència. I acabem el concert d'avui amb una obra molt poc coneguda del mestre José María Ferrero, ja que sabeu que este cap de setmana són les festes de moros i cristians d'Ontinyent. I l'obra que aneu a escoltar és Els moro cristians d'Ontinyent, estrenada el 10 de desembre de 1972 per la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent. Esta va ser la primera obra de caràcter simfònic que va portar a la música de banda tota l'essència d'una festa tan arrelada com és la festa de moros i cristians. Més que descriure una desfilada, Ferrero construeix un autèntic poema simfònic que narra la conquesta musulmana de la vila i la posterior reconquesta per les tropes cristianes. L'obra està dividida en dos grans parts. La primera es trasllada a l'Ontinyent musulmà, amb una introducció delicada protagonitzada per l'oboe i el corn anglès. A poc apareix el tema principal que simbolitza la inquietud dels capitans àrabs davant l'avanç de l'exèrcit cristià. La tensió va creixent fins a donar pas a un ambient festiu amb dos danses, la dansa de les espases i la dansa de les esclaves, que aporten color, ritme i contrast abans de l'arribada del conflicte. La segona part representa la batalla, les crides dels tres exèrcits cristians que, segons la tradició, reconquisten Ontinyent, anunciant l'enfrontament. La música esdevé intensa i dramàtica, amb una escriptura poderosa que reflecteix la duresa del combat. Després d'un breu moment de calma, en què reapareix el tema principal com un record de la primera part, la lluita arriba al seu desenllaç. Finalment, els himnes de la ciutat, units al so de les campanes, simbolitzen la victòria cristiana i posen un final solemne i emocionant a l'obra. Doncs anem a escoltar Els moro cristians d'Ontinyent per la banda primitiva de Paiporta, dirigits pel mestre Leopoldo Vidal Estrems.

0: Els monocristians d'Ontinyent és una composició imprescindible dins del patrimoni musical valencià. Amb una escriptura brillant i molt descriptiva, José María Ferrero Pastor aconsegueix transformar la història i la tradició festera en una experiència musical plena d'emoció, convertint esta obra en un referent del patrimoni simfònic per a banda. Doncs fins així el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida ja en les entrevistes.
1: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Apple, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
5: De tu a tu.
6: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio. La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu. En Apunt Ràdio fem banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda, a Punt Ràdio.
0: I ja torna a estar així altra vegada un poc més espavilada. Sabeu aquella dita que diu que siga bo per a velar ha de ser bo per a matinejar? M'agradaria canviar, perquè a mi m'agradaria dir que siga bo per a velar ha de ser bo per a dormir. Però bé, toca fer banda i toca que escoltem música i que coneguem els nostres músics i la nostra música. Hem començat escoltant el concert. I ara faré una ullada a les efemèrides d'avui, 23 d'agost, que se celebra el Dia Internacional de la Trata d'Esclaus i de la seva abolició, una jornada proclamada per la UNESCO per recordar a les persones esclavitzades que va començar la nit del 22 al 23 d'agost de 1791 a l'actual Haití, un fet clau en la lluita per la llibertat i contra l'esclavitud. A més, a Europa es commemora el Dia Europeu de les Víctimes de tots els règims totalitaris i autoritaris. Una data dedicada a honrar la memòria de totes les persones que han patit la repressió sota aquests règims. I feta l'ullada a les efemèrides, continuem el programa. I a partir d'ara, continuem en la secció Joves Talents. I ja tinc així a Flor Ani Piloto, una jove pianista que té moltes coses per contar-nos. Segur que vos deixa bocabadats. Ve acompanyada per sa mare, Vivian Abreu Bello, i per Salvador Oliver, president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Després arribarà l'agenda musical. I una vegada passada les 9 del matí, després d'escoltar les notícies, entrarem de ple en la secció El Rebost de la Banda, on coneixerem un poc més a la Unió Musical de Viver. I posarem el punt i final al programa amb el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Omar Sala. Així que, així estem fent banda, encara que plogo, faça fred, faça calor, esteu de festa, o esteu descansant, o esteu passejant, o esteu fent running. Nosaltres, així, com cada dissabte i cada diumenge, seguim fent banda. I escoltant este tema de Sara Galiana, entrem en la secció de Joves Talents. I m'encanta esta secció perquè sempre tenim així algun jove talent que és el futur de la música a la Comunitat Valenciana. Mireu, el passat 27 de febrer el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana va presentar el cartell i els materials commemoratius elaborats amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Este any, sota el lema Dones per la Música, una iniciativa destinada a visibilitzar i posar en valor la contribució de les dones en l'àmbit musical i el seu paper transformador en les societats. Este acte va començar a les 11 del matí, en l'obertura institucional. I després van intervindre les 5 dones que apareixen al cartell: Daniela González, Ani Piloto, Neus Bercher, Imma Mateu i Emília Hernández, els qui van destacar la importància d'integrar la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu i de reconèixer el talent femení en la música com a ferramenta de canvi social. Entre aquestes 5 dones vull destacar una xiqueta molt, molt especial que es va robar el cor a tota la gent que allí estava i sobretot quan va contar la seva història. Ella la va contar ara mateix, perquè la tinc així al meu costat, però no ve a soles, ve acompanyada de sa mare, Viviana Abreu, i del president del Consell Escolar, Salvador Oliver. I es vull donar-la bon dia. Salvador, bon dia.
9: Bon dia, Imma.
0: Encantada
9: bon
0: de veure't.
9: Gràcies.
0: Viviana, bon dia.
12: Bueno,
0: buenos días.
12: Buenos días.
0: Jo, encantada de que estés aquí.
12: Un placer acompanyar-nos.
0: I que los oyentes escuchen vuestra historia.
12: Muchas gracias por tenernos.
0: I així al meu costat, al meu costat, a la part esquerra, tinc a la protagonista, que és Ani Piloto. Ani, bon dia.
13: Bien, buenos días.
0: Com estàs?
13: Bien, muy bien.
0: Bé, bon dia als tres i anem a començar. Ani, què significó per a ti este reconocimiento? ¿Qué significó para ti ser un referente tan joven en la música?
13: A ver, pues yo... Bueno, al haber tantas mujeres con tanto mérito y con tanto talento en la Comunidad Valenciana y que entre todas ellas hubieran escogido a mí, me siento muy honrada, efectivamente.
0: Ya lo creo que sí. ¿Qué significó para ti ese día? ¿Fue especial?
13: A ver, sí, fue muy especial porque, bueno, en primer lugar yo me sentía como en casa y nada, pues eso, fue un día muy especial.
0: Salvador, ¿quién es l'objectiu principal d'esta iniciativa que va oferir Dones per la Música?
9: L'objectiu principal era posar en valor, com tu molt bé has dit abans, la importància que tenen les dones en el món de l'educació. I com jo tinc referències i per la meva professió d'inspector d'educació i haver sigut responsable dels conservatoris de tota la província de València, pues bueno, sempre tira un poquet a casa les iniciatives. I va ser que este any vaig voler, o volguerem des del Consell Escolar, rebre a les 5 persones, a les 5 dones que estiguereu allí, que representàveu a aquest col·lectiu que dia a dia fan que l'educació musical en la Comunitat Valenciana sigui cada dia pues, de més qualitat. I serà.
0: Enguany vau triar Dones per la Música, l'any passat va ser l'esport, no?
9: Dones per l'esport, i van ser quatre persones olímpiques de reconegut prestigi, i entre elles també de paralímpiques. Però enguany volia donar-li un altre sentit, perquè les persones que fan el dia a dia són importantíssimes, i vosaltres, les cinc, pues feu que esa música, que esa educació, que ese contacte amb els estudiants, pues siga el que mou la música, en este cas, i l'educació. Per això volia que fóreu persones del dia a dia. I aquestes 5 persones, entre elles estava a mi, que com tu mos has dit antes, va ser la regina del dia, perquè va ser impressionant el seu discurs, la seva història, i com es va robar el cor a tots, perquè la veritat és que és una persona encantadora i és una meravella de xiqueta.
0: Sí, jo ratifico el que estàs dient, perquè avui anem a parlar d'igualtat, però anem a parlar sobretot d'inclusió.
9: Jo volia, des que vaig assumir la presidència del Consell Escolar fa 2 anys, que la inclusió també estiguera present en la majoria d'accions que podem fer com a un òrgan que la nostra funció és assessorar i fomentar la participació. Però a més també aquestes accions de fomentar la participació tenen que ser visibles. I des del primer dia volia que la inclusió fos tractada en totes les accions. Per això, quan vam treballar les 5 persones, una tenia que ser una alumna. Una alumna tenia que ser, però una alumna, pues, igual, però diferent. I me vaig posar en contacte en el Conservatori de Torrent, el que jo també vaig ser inspector, i a través de la direcció, pues, li vaig dir la idea, i ja, com molt bé ha dit ella, l'han triada a ella, i volia, perquè és que és una xiqueta que representa a aquest col·lectiu que a poc a poc té que ser normalitzat, i és normalitzat, perquè si algo té el sistema educatiu en la Comunitat Valenciana és la inclusió. I per tant, no volia, volia que fora una cosa, una xiqueta, una representant més de l'educació.
0: I ho vas triar molt bé, vaig a dir-te, ho vas triar molt bé. Una pregunta, a veure, a qui van dirigir principalment estos materials? És a dir, va a l'alumnat, al professorat, a tota la comunitat educativa, diguem?
9: Van dirigits a tots els centres no universitaris, perquè el Consell Escolar, en l'àmbit de seva actuació, és tots els centres no universitaris de la Comunitat Valenciana. Per això tots aquests pòsters i els materials que donem per a utilitzar en els centres com a referència, pues, es van enviar, pues, a aquests més de 3.000 centres educatius no universitaris de qualsevol nivell d'ensenyament i de tipologia.
0: Ani, has escoltat? Más de 3.000 centros educativos. Estava tu foto. En tu cole i en el conservatorio, tu viste allí el cartel i viste allí tu foto?
13: Sí, sí, de hecho, en mi colegio, en el recibidor, que digamos donde reciben a los niños cuando entran al cole, estaba mi póster, y de hecho muchos profesores, compañeritos míos, incluso cuidadores míos, ¿sí?, me felicitaron por haber tenido ese logro. Y en el conservatorio y en el recibidor también aparecía. De hecho, un día mi mamá y yo estábamos caminando por el recibidor del conservatorio y había una niña mirando el póster, y miraba el póster y me miraba a mí diciendo, esa se parece, ¿no?
0: ¿Nadie te pidió un autógrafo?
13: No.
0: A la próxima.
13: Me sorprendí, pero bueno, a la próxima.
0: Ya lo creo. Salvador, explica'm breument, explica al nostre gent, quin és l'objectiu principal, quin paper té el Consell Escolar dins d'eixa comunitat educativa?
9: Sí, el Consell Escolar té dos bases fonamentals d'acció. Una és l'assessorament d'aquelles normes que des de la Conselleria d'Educació, Universitats i Cultura es publiquen, que tenen que passar preceptivament, si volen tindre aquesta etiqueta de bona norma, que passen pel Consell Escolar. Ese seria l'assessorament, que és obligatori sempre. I l'altra està la de fer partícips de la comunitat educativa dins de la societat. Per això el Consell Escolar té 18 entitats representades. La participació està interna en totes les comissions de treball i organitzativa, però jo li he volgut donar també la participació externa. Per això les accions que estem portant endavant, com el Dia de les Dones, els premis que han fet per primera vegada, l'altre dia presentarem també el concurs a la Direcció General de Medi Ambient Natural de conèixer espais naturals a través de participació. És a dir, les nostres accions tenen que tindre com a requisit que la comunitat educativa dels centres participen en l'elaboració dels materials.
0: I jo crec que és una tasca important que crec que encara heu de fer més visible, perquè és un organisme que està en tots els centres, el Consell Escolar, que té un paper important, i jo crec que encara tingueu que...
9: Pues gràcies per l'ànim, i intentarem seguir en esa acció de que els consells escolars, tant de centre com municipals i finalment el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, estiguen ahí presents i que la gent conega que és el Consell Escolar, i fomentar aquesta activitat que facilita que la comunitat educativa estigui més cohesionada, més unida i participi en projectes comuns.
0: Jo crec que sí, és important. Però els nostres oients volen conèixer la història que envolta a Ani Piloto. Ani, no lo has tenido fácil, no lo tienes fácil.
13: A ver, ni lo he tenido fácil porque, a ver, al principio cuando yo empecé en el conservatorio, en primero de elemental, yo no sabía ni creía que podía hacerlo como la mayoría de los niños que empiezan. Pero después, con el paso de tiempo, me di cuenta que sí que podía, y aunque yo tengo mis dificultades motoras y finas, pues eso no me impidió el camino, y logré sobrepasar todos los obstáculos y aquí estoy.
0: ¿Qué curso haces actualmente?
13: Cuarto de elemental.
0: Cuarto de elemental.
13: Sí.
0: ¿Y qué problemas tienes tú?
13: A ver, yo tengo una ataxia espinocerebelosa tipo 29, que es una enfermedad especial y rara también. Rara porque hay pocas de ellas, y rara porque se conoce poco de ella. Y pues la enfermedad me afecta a mis movimientos así motores como finos, ingruesos, y también me afecta la parte cognitiva.
0: Al costat està sa mare, Vivian. És a dir, estos problemes que està contando Ani, explica brevemente cómo es un día a día de Ani.
14: A ver, los días empiezan ocupados y terminan ocupados. Desde por la mañana, pues es al tanto de ella, ayudarla desde el baño a vestirla, organizarle su agenda, organizarle todas sus citas, a que esté tiempo en el colegio, a que esté tiempo en el conservatorio, a que logre hacer todos los deberes. Uh-huh. Muchas veces al final del día, pues yo me tengo que quedar de pie, pues ayudándola a preparar sus libretas para que las tengas listas para el otro día. Ani tiene pocas adaptaciones en el cole, entonces me toca a mí, pues, ayudarla con las libretas para que ella se le haga un poco más fácil, porque al tener la ataxia tiene hipotonía. La hipotonía significa que tiene poco tono muscular, entonces la mano se la agota. Entonces todo lo que yo le pueda adelantar en sus libretas en general, pues le ayuda a ella a poder cumplir con todos sus deberes, por decirlo de esa
0: que
14: manera.
0: Que son muchos. ¿Ella qué curso en la escuela, qué curso estás haciendo?
13: Actualmente estoy cursando primero de la ESO.
0: Ah, ¿ya estás en el instituto?
13: Sí.
0: Primero de la ESO. ¿Volen escoltarla tocar? Yo creo que es el momento de escoltarla tocar. Escoltem a Ani Piloto en el primer movimiento de la tercera sonatina de Clementi.

0: Ani, ¿por qué eliges el piano?
1: A ver, le elijo el piano, bueno, pues primeramente mi médico lo recomendó, ya que estimula mis movimientos motores gruesos, así como los finos. Y segundamente porque me gusta el piano, me gusta la música y pues nada, me gusta el piano.
0: ¿Pero empezaste porque te lo recomendó el médico?
1: A ver.
0: Tu madre dice que no.
1: A ver, el médico de pequeña me lo recomendó, sí, es verdad, pero mis padres decidieron imponerme la música y ya unos años después, cuando ya estaba aquí en España, pues le dije a mis padres que quería empezar a estudiar música no solo por el colegio, que por el colegio es muy básico, sino por el conservatorio, que ya es más profesional. Y nada, pues ellos...
0: ¿Te llevaron?
1: Sí.
0: Vivian, ¿y estudia en Torrent, en el Conservatorio Profesional de Torrent?
2: Sí.
0: ¿Y dónde vivís?
2: Vivimos acá en Valencia.
0: ¿Y por qué elegís Torrent? Porque acá está Bellúters, también está Liturbi. ¿Por qué elegís Torrent?
2: Bueno, es que en el momento que nosotros empezamos en el Conservatorio de Torrent, vivíamos en Torrent. Y entonces, a ver, como bien Ani dijo, de pequeña su doctora en genética le recomendó que cogiera clases de piano. Pero Ani todo lo ha tenido que hacer obligado en su vida. Todo ha sido terapias, más terapias, más terapias. Y yo decidí no obligarla a coger clases de música, ni de piano, ni de nada. Porque para mí la música es algo que te tiene que nacer. Tú tienes que quererlo. Uh-huh. Y entonces no se hizo. Pero cuando llegamos acá a España, Ani me dijo, mamá, yo quiero empezar clases de piano. Y entonces ahí fue cuando empecé a gestionarle las clases de piano en el conservatorio. Y como vivíamos en Torrente, pues el conservatorio nos quedaba a distancias que eran caminando, básicamente.
0: Sí.
2: Y por eso fue que empezamos el conservatorio de Torrente. Más adelante, como Ani tiene problemas motóricos, pues le logré conseguir que entrara en Comenius, que es un colegio, pues, que se enfoca en los nenes con necesidades motóricas.
0: Sí.
2: Y entonces, para hacerle la cosa más fácil a Ani, nos mudamos para Valencia hace aproximadamente 2 años. Claro, ahora nos toca viajar a Torrente para el conservatorio.
0: Y tú me dijiste que tardabais 2 horas de Valencia al conservatorio, más o menos.
2: Nos toma 1:40, 1:45, a veces si no hay mucho problema con el tráfico, 1:30. Es que vamos en transporte público.
0: En el conservatorio de Torrent hay un programa llamado Tois Músics, Tois Diferents.
2: Exacto, sí.
0: Que es un programa, es un proyecto donde trabajan gente, es decir, donde trabajan niños y niñas, para niños y niñas, con temas de inclusión o necesidad.
2: Correcto, sí.
0: Salvador.
3: Sí.
0: Desde el Consell Escolar no se pot fer algo més, perquè actualment els conservatoris de la Comunitat Valenciana cada vegada n'hi ha més xiquets que necessiten una ajuda, no? I clar, els músics sempre el que hem fet, també és culpa dels músics que tenen que canviar de xip, no?
3: Sí.
0: Però el que hem fet és estudiar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, i després, clar, la eixida que té un músic, n'hi ha moltes eixides. Entre unes està l'educació. I en l'educació, és veritat que des de fa ja un temps, molts metges recomanen la música.
3: Sí,
0: a xiquets que tenen una necessitat, com és el cas d'Ani, del qual no estem preparats.
3: Efectivament. És que el tema de la inclusió ja ha plegat. Ja fa temps que ha plegat, perquè el programa Tots Músics, Tots Diferents va ser allà el 2004 quan va ser autoritzat per la Direcció General Corresponent com a una experiència innovativa d'innovació, però és que aquesta innovació ja és una realitat en tots els centres. També en Ontinyent, que també vaig estar l'inspector, sí. Varen fer també una adequació, no? Adequació curricular a un altre alumne en aquells temps. I efectivament, des del Consell Escolar sí que tenim clar també, perquè si assessoren també a la conselleria en aquells aspectes que es consideren que se que tenen en contra. El Consell Escolar no té capacitat de gestió, és un òrgan d'orientació, d'assessorament, sí, però sí que pensem que aquells assumptes que importen a la comunitat educativa, en este cas la Generalitat o la conselleria, té que tindre les nostres propostes d'informe. I sí que és veritat que entre ells estem pendents de fer pues això, un escrit o, com vulguis dir-ho, una proposta de la possibilitat de que l'educació inclusiva també estigui ja en els centres educatius de conservatoris. És veritat que ja n'hi ha alguns conservatoris que tenen professors que tenen també la titulació de psicologia, que ja comencen a fer orientació. I és veritat que cada vegada més la necessitat és palpable i cal actuar, i jo crec que anirem tots en aquest camí.
0: És major, i des de tots els conservatoris sempre reclamem aquesta figura de pedagog o de psicòleg, tindre-la almenys un dia, dos dies a la setmana, perquè anem perduts, perquè cada vegada n'hi ha més Aspergers, n'hi ha més TDAH, n'hi ha molts casos.
3: Sí, i a més la unitat d'actuació és fonamental en els alumnes que tenen diversitat funcional. És imprescindible que tots els professionals actuen en el mateix sentit, sàpien quina és la forma de procedir davant d'aquestes accions, i per això és necessari que es formen els professionals. I és veritat que cada dia n'hi ha més necessitat.
0: N'hi ha més necessitat. Tu no creus que la música pot ser una ferramenta que transforme realment a la societat, i sobretot dins la inclusió social?
3: I jo estic convençut, i des de les meves responsabilitats des del primer moment he treballat i treballo per la música també, i així tenim avui el cas de Ani. La seva experiència és vital, és una lliçó de vida, i és també com la música ajuda en la seva malaltia, en la seva característica, i com això que tu dius que la música té que ser, és que ho és.
0: Ja ho crec que sí que ho és. Jo crec que m'agradaria tornar a escoltar, tocar a Ani, i ara escoltarem el tercer moviment de la sonatina de Clementi. Vols escoltar, tocar a Ani?
1: Sí.
0: Eres tu la que sona?
1: Sí.
0: Vinga.
1: Sí.

0: porque sí. ella necesita a alguien que la ayude a trasladarse de aula a aula, sí. y necesita a alguien que la ayude en el aseo. Entonces, yo tengo que estar presente desde el momento que ella llega hasta que se va, yo no me puedo ir. Entonces, es un compromiso para ella, pero es un compromiso para mí también.
1: Ya lo creo. En el cole supongo que no tendrá ese problema.
0: En el cole ella tiene educadora, sí.
1: Claro, claro que sí. Salvador, esta campanya que acabeu de fer ha tingut l'impacte esperat als centres educatius?
2: Esperem que sí, vale? Jo crec que sí, perquè ens han cridat molts centres donant-nos les gràcies. Primera, per fer visible el Dia de la Dona, que ja és una acció que portem, com te dia. I després, primer per la música, i després per les dones, i després, no t'ho vas a creure, però és veritat, per la xiqueta.
1: Sí.
2: Varen cridar-nos que quan veren l'ICE QR que estava a la seua, igual que les vostres, no? I ses actuacions o ses charles, la veritat és que varen quedar, segons ens diuen, pues impactats per la importància i com va afrontar i com afronta Ani la seua acció. Per tant, ha sigut positiva, perquè quan més, com tu dius, quan més lluny d'arribem, quan més ampli siga aquesta repercussió de les accions, pues serà millor per a tots.
1: Jo crec que sí, perquè la base fonamental de tot és l'educació.
2: Sense educació.
1: D'ahir partim. I jo crec que en el tema de la inclusió ens falta un camí encara molt per recórrer.
2: És que és difícil també.
1: Sí.
2: És difícil per moltes situacions, però si nosaltres que estem dins del món de l'educació no ho facilitem i ho donem a conèixer i ho donem a tractar com igual, un igualitari que qualsevol altra persona, no aplegarem i tenim que fer-ho.
1: Jo crec que sí, jo sempre ho compare. Per exemple, jo soc celíaca i m'ha passat tota la vida colon irritable, tots eren el mateix paquet, fins que arriba una persona que diu no, ve el tractament este. En l'educació passa el mateix. Des del principi, quan jo vaig començar fa ja 32 anys enrere, tots estaven en el mateix port. Clar. I clar, realment no deguem tractar a una persona que té una mancança, una necessitat, igual que una persona que no té la necessitat.
2: És que la individual...
1: I ahí ve l'error.
2: Claro. La individualització és això. Dins d'aquesta globalitat, donar-li a cadascú allò que necessita per a progressar, i en este cas la inclusió també és això.
1: Sí. Doncs jo crec que perquè seguiu estiguent així en la nostra ràdio pública, tornem a escoltar a Ani, perquè és molt complicat el que ella aconsegueix tocant en el piano, i escoltem esta peça.

0: I li toca el torn a l'agenda musical. Per exemple, avui celebra el 13è concert de la Vendimia i el Vi, concert anomenat La veu i l'ànima d'Espanya. Serà avui a les 10 al Teatre de Requena, amb les veus de la soprano Ainhoa Arteta, el tenor Antonio Gandía i també la veu, en esta vegada, de baríton de Plácido Domingo, amb l'Orquestra Filarmònica de Requena, dirigit pel mestre Francisco Melero. I el divendres, este divendres, dia 26, Spanish Brass té un concert a Maó. Però per a comentar este concert, jo tinc a Inda Bonet a l'altra part del fil telefònic. Bon dia, Índia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, bueno, has descansat algun dia entre juliol i agost?
1: Bueno, algun dia.
0: Algun dia hauràs descansat, no?
1: Estos dies, justament abans de lo que estem ara parlant, estàvem de vacances, perquè la veritat és que l'estiu ha sigut un poquet mogudet, però bueno, això diuen que és bo.
0: Això és bo. La prova la tens que estàs jove, i que es dona ganes de viure, així que està bé. Una pregunta, tu quan posen l'agenda i parlen tu i es sentiu ahir, perquè saps que la sintonia sou vosaltres.
1: Sí, sí, m'ha sonat.
0: Reconeixes, no?
1: Sí. És un tema molt, a més que toquem prou.
0: Sí. Inda, el divendres esteu a Maó,
1: sí.
0: A Menorca. Quin és el programa que aneu a fer allí?
1: Bé, doncs anem a fer un programa, la veritat que és un poquet especial, que ens han demanat la message especialment que fem. És un poc recordant el nostre disc Caminos d'Espanya. És a dir, que tota és música espanyola, de Manuel de Falla, d'Isaac Albéniz, de Jerónimo Jiménez, o sigui, tot música meravellosa de
0: principis del segle XX.
1: Sí, n'hi ha moltíssima, evidentment, i és un programa que ens han demanat, perquè nosaltres sí que toquem aquesta música, però diguem que en un programa fem 3 o 4 peces i després fem altres coses,
0: sí.
1: Però en aquest cas ells volien, perquè jo crec que el festival va tot entorn a la música espanyola,
0: sí.
1: I llavors ens van demanar especialment que fèrem aquest programa i és el que anem a fer.
0: Doncs a veure si encertat, perquè saps que enguany fan una efemèride que és a Falla, a Manuel,
1: sí,
0: de Falla,
1: sí. Sí,
0: i esta peça que escoltem ara la toqueu, escoltem.

0: Ho has dit tu, jo anava a soltar l'olé ara.
1: Sí, sí, això és una de les coses que me caracteritza, en els concerts.
0: Sí, aleshores, esteu a Maó, on es fa i a quina hora es fa este concert que aneu a fer, dedicat pues a Camins d'Espanya, perquè també va ser, no sé si era el mateix repertori, vau anar al Japó.
1: Sí, exactament, és una peça que, com te deia abans, que, bueno, sempre fem un xicotet tas de música espanyola en els concerts, sí. I esta és una de les que fem, sí, i com sí, tu bé sí. Dius, en Japó, que farem una gira ja fa uns mesos,
0: sí.
1: També va ser una de les peces que ballava, a més el ballarí, que era superxula. I a més t'he dit una cosa, com a anècdota, per a mi és més especial que per als meus companys, perquè l'arranjament d'aquesta peça el va fer un bon amic meu del meu poble, de Villarreal,
0: sí.
1: que ell és músic amateur, vull dir que no és un músic professional, de fet ell és listo i és abogat, o sigui que
0: sí, sí, sí.
1: I guanya més diners que els músics, però ella fa
0: tu estàs a la dita que diu passa el més fan que... No, és un mestre d'escola, és un mestre d'escola, la va dir un músic. De quan ma mare deia casa, música i festera, camí de la perdida. Imagina't.
1: Pues sí, així és, bueno, lo que te diria, que no, que és un arranjament que toquem, que com igual que el de la boda de Luis Alonso o Astúries, seran dels arranjaments que més toquem en els nostres programes i especialment, ja dic, és el bon amic meu, farà 30 anys o 25 anys, me va donar l'arranjament, el van provar i des d'entonces estem enamorats d'ell i és que agrada moltíssim a la gent.
0: Doncs dir-li que faig ja més cosetes així perquè està molt ben fet.
1: Sí, alguna més ha fet. De fet, per exemple, en l'espectacle Metallics n'hi ha un xarada de Henry Mancini que també és d'ell.
0: Sí.
1: I ja t'he dit que és un músic totalment... I toca la guitarra.
0: Sí, imagina't, sí, sí, sí.
1: I de manera prou amateur, però vamos, és molt bon amic i la veritat és que ha triomfat. Sí, i sobre el que me preguntaves del lloc i l'hora,
0: sí,
1: pues la veritat me pilles ara mateix, igual ho saps tu millor, perquè jo ara mateix no ho sé, sincerament, però que sé que toquem a Maó, que és un festival prou important i que tenim moltes ganes de poder anar a mostrar aquest repertori tan, tan especial i tan xulo.
0: Bé, crec que és a les 9 i mitja de la nit. A les 9 i mitja, no, perdó, a les 8 de la vesprada.
1: Tu ja saps més que jo.
0: A les 8 de la vesprada. Bé, escolta'm, però d'ahir se n'aneu...
1: A Itàlia.
0: A Itàlia.
1: Sí.
0: Com se n'aneu a Itàlia?
1: A principi de setembre estarem en Itàlia, sí, en al sud d'Itàlia, a la bota, al final de la bota, allí d'Itàlia fem un concertet també.
0: Per Sicília, per Sicília.
1: Sí, sí, sí, prop d'ahí, sí. I la veritat és que a final d'any tenim prou faena, anem als Estats Units dos vegades, si Donald Trump mos deixa, evidentment. I això, la veritat és que estem contents, que les coses van com sempre, van molt bé, anem treballant i és un plaer poder gaudir de lo que vulgui.
0: I ahir a Itàlia aneu a fer un o dos concerts?
1: No, anem a fer un sol concert. Solament, i és un concert més ja del nostre espectacle Essentials, que és un espectacle que estem fent aquest any al voltant dels nostres discs.
0: Sí.
1: Anem fent xicotets introduccions de tots els discs que hem gravat. No tots, perquè és impossible, perquè en tenim 36.
0: Són molts.
1: Però són massa, perquè tenim dos dies ahí tocant.
0: Tu quan penses 30 i pico, dius, mare meva, no t'entra ahí un vertigen de dir, com és possible? Com és possible que hem fet tot això, no?
1: Pues a vegades sí, i també penso en els diners que m'ha gastat fent-los, però bueno, això vol dir que
0: a veure, diu que dedicar-te a l'abogacia, eh?
1: Sí, jo crec que sí. No, però sí que crec que és important la llavor que finalment estem fent, perquè creiem que els discos en realitat no estem per a guanyar diners, sinó per a deixar un llegat al futur de la música i dels quintets de metall, que n'hi ha que dir que no és senzill, que viure de tocar concerts per tot el món no és fàcil, però volem deixar una porta oberta als que vinguin després i que tinguin pues, un material i que sàpiguen el que tenen entre mans, no? Si ara un quintet d'ací 10 anys o d'ací 5 busca música per a quintet i cor, per exemple, pues ahí n'hi ha un disco que que n'hi ha obres per a quintet i cor, o quintet i banda, o quintet i orquestra, o espectacles per a xiquets. En certa manera, pues, estar deixant un poquet la via un poquet més fàcil per arribar. I després crec que també és important per als compositors.
0: Perquè, importantíssim, perquè és una manera de donar eixida. Esteu ahí fent una tasca, però no una tasca per a repertori de quintet de metall, no, una tasca també per a compositors que moltes vegades ho tenen molt complicat, eh?
1: Home, doncs mira, este any els dos discos que traurem ara a partir d'octubre, novembre, n'han fet dos, i els dos estan dedicats exclusivament a música original.
0: Sí, perquè estàveu gravant un CD de música més contemporània. Això no ho
1: sé. Sí, hem gravat fa poc, en el mes de juliol hem gravat un disc, bueno, juny-juliol, és un espectacle també molt xulo de 12 compositores amb 12 estrenes, que vam fer l'estrena fa un any més o menys, a Cádiz, al Festival de Música Espanyola, i són 12 peces que han escrit especialment per a nosaltres. És un disc que es dirà com El Agua del Río, i pues, lo que estem dient, crec que és important per a que els músics, bueno, per a ells també, com tu dius, els compositors tenen l'oportunitat de poder tindre gravada la seva música i mostrar també lo que ells fan, no? I l'altre disco, que és amb el cor de la Generalitat, també té tres obres, dos valencians, Javier Costa i Juanjo Colomer, i d'un català, Salvador Bordons, i són tres peces també escrites per a nosaltres, per al quintet, per a Spanish Brass, i que hem tingut la sort de poder tocar en concert amb el cor de la Generalitat i gravar-lo, que no és gens fàcil, perquè...
0: No és fàcil, un cor que puguem dir que és el millor que n'hi ha.
1: Sí, és una qualitat espectacular, i ja no per això, que això és ja molt important, però manejar tota la infraestructura i la producció per a poder fer un disc en aquesta gent i amb nosaltres. Pues la veritat és que jo crec que és important que la gent ho sàpiga i que està ahí, no?
0: Molt bé. Inda, moltes gràcies per atendre'ns sempre. Estarem ahí en contacte. Que vagi molt bé este divendres en Maó, i després que vagi molt bé el concert que feu a Itàlia, a la zona de Sicília, al sud d'Itàlia.
1: Gràcies a tu per sempre estar ahí donant suport a nosaltres i resolar el que fem. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Encantada. Que meravella d'obra, Estem escoltant Astúries, d'Isaac Albéniz. En principi era per a guitarra, però este arranjament és per a quintet de metall. Sentiu Castanyoles, n'hi ha un ballador, un ballaor, i també n'hi ha un caixó flamenc, un percussionista. I escoltant testa peça, Astúries, interpretada per Spanish Brass, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Gaudiu de l'obra i gaudiu del moment. Tornem de seguida.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Són les 9.
2: Apunt. Notícies.
1: Estabilitzat l'incendi de Segorbe-Gàtova. Des de dijous, quan es va declarar, ha cremat 630 hectàrees de la serra de la Calderona. L'oratge ha jugat a favor en les últimes hores per a extingir-lo. La humitat d'esta nit, de fet, ha ajudat els efectius terrestres i, en fer-se de dia, s'han incorporat els mitjans aeris. Ahir de vesprada ja el vent va donar una treva, a diferència de divendres. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
3: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien, una evolución muy favorable. El momento más difícil, que es aproximadamente las 2, la 1, hasta las 5, las 6 de la tarde, no se ha producido esta reactivación.
1: Això sí, es manté la prohibició de circular per la zona per evitar destorbar els vehicles d'emergències. De moment, no es contempla que la gent evacuada de Gàtova puga tornar a sa casa. Jesús Almerón es l'alcalde.
4: Y les ha dado un mensaje de tranquilidad, están bien, están tranquilos, con muchas ganas de volver a sus casas, como evidentemente no puede ser de otra manera, como también tenemos todos los que estamos aquí, de que esto pase, pero bueno, están esperando una buena noticia, esperamos poder dársela lo más pronto posible, pero son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
1: La investigació judicial de la Dana encara la recta final, tot i que la jutgessa manté un ampli calendari de declaracions que necessitarà una nova pròrroga. Amb el nou curs judicial, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, haurà de concretar si presenta al·legacions. Després que l'Audiència de València li reconeguera el dret a personar-se en la causa, la jutgessa va deixar sense efecte la seva declaració com a testimoni. No ha portat els seus missatges del 29 d'octubre, però ara té accés a la causa i la defensa ja va avançar que estava estudiant el sumari per a poder presentar al·legacions a la instrucció. Una instrucció que s'intensificarà els pròxims mesos amb testimonis rellevants com el del diputat de Bombers, Avelino Mascarell, que tornarà al jutjat per aclarir si va rebre l'avís de desbordament del barranc de Pollo. També declararan el secretari autonòmic, Javier Sendra, i una dotzena d'alcaldes afectats per la Dana. Altres, en canvi, altres alcaldes, també el conseller Vicent Martínez Mus, encara no tenen data marcada. I l'increment del preu dels combustibles continua preocupant la població en general i a l'agricultura en particular. El Camp Valencià denuncia l'asfixiant situació que viu des de principis de juliol per l'escassa rendibilitat de les explotacions amb l'escalada del preu del gasoil, que s'ha encarit més d'un 90% des del 2020. La factura total es dispara quan sumen altres despeses que s'encarissen també, com els fertilitzants o l'energia. Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera.
5: Tenim un cost desmesurat per a produir i el que és més greu és que moltes vegades en el producte final nostre no podem repercutir aquest augment del cost de producció. La situació és límit. En un context inflacionista on tenim una pujada de les matèries primes bàsiques per a produir tan acusada.
1: I en els esports, a nit estrena del València a Mestalla, al remat, empat sense gols amb el Celta i més del mateix. L'afició va xiular a la conclusió del partit. Corberán encaixa la crítica.
6: Yo siempre respeto a Mestalla, mi respeto por este campo y por esta afición, por mi club no puede ser más alto. Yo soy un aliado de la exigencia, me comprometo con ella y acepto todas las críticas hacia mí cuando el equipo no consigue la victoria.
1: Quant a la resta de la jornada, ens va deixar estos marcadors. Athletic Club 1, Sevilla 3 i Espanyol 1, Real Madrid 2, amb un gol de Carlos Espí. En segona, anit es va jugar al nou Pepico Amat, l'Eldense 2, Cádiz 2. I a les 7 serà el torn 8 del Castelló, que rep a Castalia el Sabadell. I 8 també més futbol dels nostres en primera. A les 5, al Metropolitano, Atlètic de Madrid-Villarreal, Gerard i Sergi Cardona, que en dubte han viatjat amb l'expedició Grogueta. Julián Álvarez també estarà en la citació de l'Atlètic. I per últim, a les 9 i mitja, l'Elx-Barça. Els franjaverds amb Yang i els Blaugrana sense Rodri. Tanquem amb l'inici de la Vuelta a Mónaco, el pròleg de 9 quilòmetres se'l va emportar Pogatxar, el gran favorit, que és el primer líder. El valencià de Moixent, Pau Martí, va acabar en el lloc 49 a 33 segons de Pogatxar. La previsió de l'horatge davant d'una setmana que ens portarà un poc de tot i sí, també vent de ponent i temperatures per damunt dels 40 graus. Javi Miró, bon dia.
7: Bon dia, despertem amb inestabilitat, alguns ruixats que s'han donat durant aquestes últimes hores en punts del litoral, del prelitoral, alguns d'ells han sigut forts i la tendència és que continuen actius en algunes zones, tot i que el gros de precipitacions caurà dins de la mar. L'ambient és assolellat en altres comarques, com és el cas de les comarques centrals, comarques de l'interior sud, per contra, més nuvolositat en punts del litoral, prelitoral, central i nord. Durant aquestes pròximes hores s'obriran clarianes, pujaran les temperatures màximes i de vesprada podrien tindre creixement convectiu, sobretot en punts de l'interior de la meitat nord del territori. I atenció, perquè alguna de les tempestes que pogués formar-se cap a l'entorn dels Serrans, del Camp de Túria, inclús de l'Alt Palància, podrien ser fortes, així que caldrà fer seguiment. La setmana continua inestable de cara a dilluns, amb precipitacions que de nou creixerien, sobretot la província de València, Castelló, avançant des de l'interior cap al litoral, i de cara a dimarts i dimecres s'imposa l'estabilitat, vent del sud en altura, en superfície vent de ponent, que farà disparar de nou els termòmetres per damunt dels 40, així que passem d'un cap de setmana amb temperatures una miqueta més agradables, de nou a temperatures de ple estiu.
1: Gràcies, Javi. Les 9 i 6 és tot. Tornem a les 10.
8: Som a punt.
9: Què fas este cap?
10: Tu què creus? Festa?
9: I el següent?
10: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: I tornem a estar així. I avui anem a desplaçar-nos cap a l'Alt Palància, fins a Viver, un municipi on la música forma part de la seva història, de les seues tradicions i de la vida de moltes generacions. Avui volem conèixer un poc més de prop la trajectòria de la Unió Musical Santa Cecília de Viver, una societat amb quasi dos segles d'història, dos segles, que continua mantenint ben viva la tradició musical del poble, formant noves generacions de músics i portant el nom de Viver a diferents escenaris. Una banda amb una llarga trajectòria plena d'històries, concerts i moments importants, però que sobretot continua sent una part fonamental de la identitat i de la vida cultural de Viver. I jo tinc així, perquè anem a parlar de la Societat Musical de Viver, tinc així a l'estudi a Omar Sala, que és el director. Bon dia, Omar.
1: Molt bon dia, Aima.
0: També tinc a Carmen Blaix, que és flautista, la primera musa de la banda. Bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: I també tinc a Francisco José Flores, que és clarinetista, músic de la banda i director d'orquestra. I també és director del cor d'allí, que ara n'hi parlarem. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I acompanya Paloma Catalán. Bon dia, Paloma.
3: Hola, molt bon dia.
0: Moltes gràcies als quatre per estar així. I a mi m'agradaria, per a començar, no?, que situarem un poc en la història de la societat. La Unió Musical Santa Cecília de Viver té els orígens en el segle XIX. Què significa un poble comptar en una banda amb quasi dos segles d'història?
2: Realmente yo siento que ha estado siempre en Viver. Es una parte súper importante en cualquier ocasión, en cualquier situación que se requiera un poquito de fiesta, allí estamos.
0: Jo no sé si vosaltres us feu la pregunta, Omar, tampoc sé si de la fas. Trobar pobles... Viver és un poble no molt gran, diguem, però trobes bandes en pobles que no són molt grans, però bandes que tenen 150, 175, 200 anys. Jo no sé si per ahir es trobaran aquestes coses, però això és una riquesa molt gran.
1: És algo magnífic que ens diferencia de la resta del món. És aquest germen que naix a la comunitat valenciana, i la veritat que aplegues a Viver, un poble que no és molt gran,
0: sí.
1: Però té una cultura i una tradició que és enorme.
0: I saps el que passa en pobles així? Que la banda és molt important. Sí. Tu ho has dit. La banda és un pilar del poble molt important.
1: És la societat cultural, podem dir, si no la que més, de les que més importants que hi ha a Viver. I no és això sols, sinó que tots els membres de la societat, si no estan sols en la nostra societat, sinó que nutrixen el cor, Vivarium, el grup de jotes, el futbol, tot. O sea, sempre n'hi ha algun músic per tot qualsevol agrupació que hi hagi en el poble.
0: Correcte. L'any, no sé si va ser a partir de 1975, quan vau començar l'altra volta a ressorgir, perquè les bandes tenen moments que pugen, que baixen, i n'hi ha un canvi en el 79.
2: Sí.
0: I aquest moment... ¿Qué va a pasar en ese momento en la sociedad musical?
2: A ver, yo pienso que en ese momento los jóvenes, como Francisco, que también estaba por allí, decidieron que se querían unir. Hubieron músicos, eran 6, 7, 8 músicos, y de repente pues llamaron a la gente y la gente dijo, pues vamos a acudir. Y entramos un montón de gente. Y a partir de ahí se empezó a generar una afición, un sentimiento.
0: Sí.
2: Y todos estamos allí. Y somos 60 en una población de 1.800.
0: Molt bé. Però això te dic, ese sentiment de pertenença, no?
1: Claro.
0: Que pertenença a un lloc, a una societat musical. Abans d'ahir, què va passar? Que la banda, diguem, va desaparèixer uns anys? Perquè sempre està el moment de la Guerra Civil, que és un moment crític en totes les societats musicals. N'hi ha algunes que desapareixen, després altres que tornen a ressorgir. I abans del 79, què és el que passava en Viver?
4: El 79 va ser la data en què es va registrar la banda a la federació, però abans d'això jo crec que el més important són els, diguem, els preparatius, perquè està el tio José Señer, que va ser un home que va decidir, per ajudar a la banda a ressorgir, a donar classes xiquets, però el que més m'impressiona és que no era el mestre de música, era un mestre de vida. Ell, l'home, no tenia res a casa, i quan dic que no tenia res, no tenia més que el cavall que està a baix, i després a dalt a casa està tot buit. Ell es feia mateix el dinar en el foc directament, no tenia hornillo, no tenia absolutament res. L'únic de valor que tenia era un tocadiscos en vinilos, que sempre repetia la mateixa música, i me'n recorde jo, el meu germà, estar ahí al costat del foc i ell explicant la 1812 què passava durant això. Però ell donava als classes, les xiques classes de música, i van començar a aprendre.
0: Eixa frase de passar més es fan que un mestre d'escola. N'hi ha molta gent, molts músics, que van formar bandes, i bandes importants, grans directors, que la veritat que eren tan humils i guanyaven tan poc, però ho donaven tot.
4: El tio Senyer era un d'estos.
0: Ho donaven tot.
4: Tot.
0: Ho donaven tot. Bé, a partir del 79 comença una altra etapa, i al llarg del 79, qui està al capdavant de la banda i quins directors se'n recordeu que han sigut importants per a la banda, per a la societat musical?
2: Pues yo recuerdo a Manuel Marqués, de Jérica, y a continuación ya llegó don Francisco Signes, que luego fue durante muchos años director de la Banda Municipal de Castellón. Y cuando él se fue, entró Juan Lafarga.
0: Sí.
2: Juan Lafarga ha sido para el 90% de la banda el director de la banda de Viver. ¿Por qué? Porque estuvo 36 años al frente de la banda.
1: Pero a mí es el director histórico de la sociedad.
2: Sí, totalmente. Sí,
1: o sea,
2: sí,
1: encara, sí. Ella es de Segor, sí. Pero vivo a Viver.
0: Sí.
1: Y siempre que el veig, la verdad que es un plaer. I quan passem la banda sempre ens girem cap a ell en sa casa, sí. I als seus braços.
0: Ah, sí? És un costum. Que bonic, que bonic. I tu des de quan estàs, Omar? Des de quan estàs ahí?
1: Jo ara farà vora 3 anys que estic allí. Veritat? En febrer farà 3 anys.
2: Sí,
0: 3 anys. Aleshores, jo crec que és hora d'escoltar ja com sona la Santa Cecília de Viver en una peça, la veritat que molt xula, de Franco Cesarini.
1: Sí que és xula.
0: Tom Sayer.

0: Tom Sawyer. 5 moviments, este és el primer dels moviments, anirem escoltant-los al llarg de l'entrevista. És la presentació del protagonista, no?, de Tom Sawyer.
1: Sí, sí, la presentació. La veritat que quan es va proposar este concert, que tocarem Otelo, d'Alfred Reed,
0: sí.
1: O sea, va ser un concert prou exigent en Santa Cecília. Al principi tenien un poc de cara de susto, però conforme anaven evolucionant els assajos, ho van anar gaudint i me recordo les cares de felicitat que tenien quan anaven a presentar-se este concert i l'expectació de tot el poble de Viver, d'este concert, perquè no ho havien fet així encara. I això és l'objectiu, d'anar pujant el nivell en alegria i...
0: Clar que sí. Jo sé que d'ací més o menys un mes, més i algo, són les festes.
1: Sí, sí, sí.
0: A Viver. Aleshores, esteu preparant un concert per a festes? Es fa un concert abans de festes o...?
1: A setembre no es fa concert, allí no, perquè es dedica a una altra cosa. Ara venim, perquè la setmana passada va ser el 15 d'agost, ahir també és com se diu, la festa dels veraneantes,
2: pues sí,
1: ser?
2: Tal qual.
1: Perquè són els
0: la festa dels veraneantes, és a dir, de la gent que va allí a passar, sí, l'estiu.
1: Sí, com ve molta gent de València, o sea, Viver passa quasi en estiu a duplicar-se o més.
2: O triplicar-se.
1: Sí, perquè passa quasi 6.000 habitants en estiu.
0: Ah, sí.
1: Perquè ve molta
0: perquè
1: gent.
0: Perquè estarà fresquet.
1: Molta gent de València. El poble, en veritat, és molt gran. És més gran del que gent, perquè són moltes cases que venen gent de veraneantes, que diu allà.
2: Sí, sí.
1: I en agost fem la festa el dia 15 i ahí comença tot.
2: Sí, així és.
0: I com és això? Quan vau fer el concert, com... Quin concert vau fer? Aixina més fresquer, de música més...
1: Sí, el concert el farem en juliol, al final de juliol, el 25 de juliol, ara farà un mes, i farem un concert que el lema era Bailamos.
0: Ah, que bonic.
1: I farem allí diferents boleros, tocarem música més per al públic, per a...
0: I van ballar o no?
1: Crec que dos, tres, podem dir, en un poquet de vergonyeta, es vaig embotinar jo un poquet, sí. Però al principi es va costar perquè no estan acostumats, però sí, quan es toques ahí quin serà i a mi manera i tot això...
0: I ja està.
1: Sempre n'hi ha algú que s'anima.
0: Ja està, seu. Quina és la qualitat que tu, quan vas arribar allí i al llarg d'estos tres anys... Tu veus que tenen els músics, la gent de Viver, els músics de la banda. Quina és la millor qualitat?
1: Jo, si li dic alguna cosa, i pel que cada dia estic feliç d'anar allí, és el cor que tenen. Són molt cabuts. Això també és de veres. Però, mira, és algo de la comarca. Però te ho donen tot. Jo recorde que feia poc que era director, vingué la Dana... I quan vaig poder posar-me en contacte amb Anna Darder, que era la presidenta de les Hores, sí, i vaig dir, tenemos que hacer el concierto de Santa Cecília i vam organitzar per a recaptar fons i jo vaig a plegar aquell dia, que no sabia si podia plegar, si no podia plegar, i vaig a arribar allí l'assaig, tota la banda esperant, és que mira, em poso nerviós i em sona els pèls de punta. Em van rebre amb roba, amb calcetins que tinc ahí, no, 300.000 calcetins que em van comprar, en menjar, en tot, per aportar-ho a Paiporta, que és on visc jo.
0: Sí, sí.
1: I la veritat que...
0: T'emociona encara pensar-ho?
1: Sí, m'emociona molt, i no és això, sinó en el concert este d'estiu estrenarem, perquè com ara fa 4 mesos, si no m'enganye, que ens casarem per lo major, i ens regalarem uns bessons, sí, de plata en l'emblema de la societat, que el vaig estrenar en el passat concert, i la veritat que són molt detallistes,
0: sí,
1: molt,
0: sí,
1: detallistes,
0: sí.
1: I jo, la veritat que som una família, i... No sé com dir-ho, és com algo molt especial. Jo vos convido a tots que vingueu allí, que participeu.
0: Ahí està.
1: Els veraneantes que porten instrument i que toquen a nosaltres.
0: A veranejar allí, a Viver.
1: Exacte.
0: Carmen, sou cabuts?
2: Sí.
0: Sí. ¿Es una característica de la zona, del poble?
2: Yo creo que es porque estamos cerca de Aragón y todo se pega.
0: Ah, bueno, sí.
2: Estoy convencida.
0: Molt bé. Tu eres la primera musa, la segunda, ¿no?
2: Sí.
0: Que forma part de la societat musical.
2: Sí.
0: La primera dona que va entrar en companyia teua, no?
2: Bueno, unos años más tarde, pero...
3: Això és curiós. Jo vaig començar a ensenyar la música a Carme i la primera que va portar, que va anar al conservatori.
0: Sí.
1: Conta-ho això, perquè Francisco va ser el primer en traure la carrera de música, però mentre
0: poble.
1: Ell estudiava... anava ensenyant els altres.
2: Sí. Sí,
3: jo anava, jo pràcticament no estudiava el batxiller, jo l'únic que volia fer era música. Sí. Jo anava, vaig anar al conservatori i després vaig començar a preparar les xiques als meus germans i als xiques de, del poble. I Carmen va ser, no sé si la primera que van anar al conservatori.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Després de mi, ja. Yeah.
2: Sí, seguro que sí, o a lo mejor...
0: ¿Qué era, a Segor, para el conservatori?
3: No, no, no, no.
0: A València.
3: A València, a València, entonces no n'hi havia.
0: A València, a Sant Esteban.
3: Sí, jo vaig a Sant Esteban.
0: A Sant Esteban. Sí, allà anaven tots. Després ja anaven... Sí. Tu això no ho has conegut, tu m'entres més jove. Però sí, anaven tota la gent, anava a Sant Esteban. Ja que has ficat l'escola per davant, la banda, la societat musical, una part important és l'escola.
2: Sí.
0: Va començar un curs nou. En res, en menys d'un mes, està ja el curs en marxa. Normalment, quants xiquets teniu allí?
3: Això em va dir Manolo.
2: Ah, molt important.
3: Va dir, són 60 o 70 xiquets, no matrícules. Xiquets. 60 o 70.
0: Sí,
3: combinen.
1: Enguany també n'ha obert l'escola d'adults.
0: Això, quines especialitats? Estan les de la banda, però, per exemple, també adults?
1: Està tot. Tuba, saxofon, la directora és Cristina Vivas Berganza, i ella és saxofonista, la profe de saxo, i la veritat que està guai perquè organitzem tot. Hi ha un feedback prou bo entre ella i la banda per a veure... Per exemple, ja hem acordat quins instruments són els que es donaran l'any que ve, perquè així són els que d'aquí 5 anys entraran en la societat, en la banda.
0: Sí, sí, sí, perquè allí normalment quan entra un xiquet o una xiqueta a formar part de la banda gran?
1: Quan acaba el quart d'elemental, entra al conservatori i fa una prova a la banda. Que fa la prova a la banda amb la directora de l'escola, amb el director de la banda, que sóc jo, i amb diferents professors de l'escola.
0: I suposa que tenen totes les especialitats, també a partir de quina edat, per exemple, poden matricular-se? Perquè la matrícula suposa que estarà sempre oberta.
1: Des de zero, és per totes les edats. Ahí des de zero tenim tots els tallers i...
0: N'hi ha per anar a dons, també?
2: Sí.
1: Tot, sí, sí, sí. Allí...
0: I si uno vol estudiar piano o guitarra, també teniu aquestes especialitats que són... no són tan... de la banda.
1: Guitarra la tinc un poc de beta jo, perquè
0: explica't.
1: M'encanta la guitarra, sí, perquè sí que és veritat que n'hi ha un grup de jotes que allí sí que fan, toquen la guitarra, perquè en Viver...
0: És a dir, té que haver alguna rondalla, no?
1: Sí, n'hi ha rondalla.
0: Jotes, n'hi ha rondalla.
1: Més, allí tenen la peculiaritat que toquen les jotes aragoneses, no les valencianes.
0: Sí.
1: És molt comú. I molts músics de la banda formen part d'aquesta societat també. I aleshores nosaltres fem tots els instruments que després vindran a tocar a la banda, encara que piano també n'hi ha.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I suposa que tindreu una banda juvenil, sí. Perquè tant de xiquet té que haver una banda juvenil.
1: Sí, sí, sí.
0: I qui la dirigis?
1: És Pablo, el professor de percussió, i és una banda que és de les grans que hi ha a l'Alto Palància, perquè sempre...
0: Home, si n'hi ha 50 o 60 xiquets...
1: Sí, sí, sí. La curiositat és que el concert de Santa Cecília el compartim la banda juvenil i la banda sinfònica, la banda.
0: Sí, sí, sí.
1: I sempre fem mitja part cadascú. La veritat que és una emoció, perquè estan els xiquets allà tots espentants i després veuen el concert de la banda, que és el futur seu.
0: Clar, i estan tots en ganes d'entrar a la banda. Seguim escoltant el segon moviment de Tom Sawyer. Se'n recordeu del Huckleberry Finn?
1: Huckleberry Finn.
0: El personatge? Me las ve recordar.

0: quins records del personatge de Tom Sawyer. Quins records m'has portat a la ment de jo m'haig llegit el llibre, les aventures pel Mississipí, tot això que tenia.
1: Tot i l'amor, el desamor, els enganyos, el com el busquen. O sea, jo, el que tu estàs dient, això mentre ho assajaven, és que estava rememorant. Mira, i la veritat que molt guai.
0: És de veres. La edat mitjana de la banda és una banda jove, n'hi ha... Per exemple, la persona més major.
1: Mira, el tens al costat.
0: Tu eres...
2: I jo,
0: aleshores no és una banda d'edat major.
1: És una banda molt jove. És més, la nova directiva que fa un mes i poc, són gent de la joventut de la societat.
0: Heu canviat ara la directiva.
1: Sí, han canviat fa poc.
0: I qui està de president o de presidenta?
1: Belén, i és trombonista de la banda.
0: Sí.
1: I la veritat que s'han agafat la colla jove, la gent jove de la societat, per a fer l'impuls. Abans estava Anna Darder,
0: sí,
1: que és de la meva quinta, més o menys.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: El canvi generacional no és molt gran, perquè és una societat molt jove, que pues, la mitjana d'edat seran uns 20 anys, 20 i poc.
3: 25 o 30.
0: Sí.
3: Però més no, eh?
1: No, és molt, molt jove. I entra cada vegada més gent més jove.
0: Aleshores, eres el director d'un cor, però a mi m'interessa una altra història. Ara parlarem del cor. Vale. Tu eres director d'orquestra, eres clarinetista i director d'orquestra, i has passat 20 o 30 anys, és que no sé si eren 30 anys, en Taiwan, treballant en Taiwan. Com és que te'n vas anar tan lluny?
2: Perquè estic un poc boig. Jo vaig estar molts anys fent treball social. I em vaig quedar, trobar el meu amor i em vaig quedar allí.
0: I es vas quedar allí. I has tornat ara, i has tornat a la banda.
2: Jo no vaig deixar la banda, i mai he deixat la banda.
0: És a dir, que quan venies a casa, per exemple, anaves a la banda.
2: Sempre.
1: Si puc dir una cosa, Imma.
0: Dime,
1: Ella estava 2 setmanes a Viver i aquestes 2 setmanes venia a la banda. Jo el vaig conèixer fa 3 anys i la veritat que no he conegut persona més humil gay,
0: sí.
1: I la veritat que és impressionant, perquè dia que estava en Viver, dia que venia a la societat.
0: Però ja estaves de director d'orquestra.
2: Jo sí.
0: En Taiwan, parle.
2: Sí.
0: I què dirigis? Quina orquestra dirigis?
2: Però tenia la meva... Vaig organitzar una societat musical i tenia una orquestra professional.
0: Sí.
2: Jo vaig començar a donar classes en escoles, en orquestres d'escola i d'amateurs, però sempre he volgut una orquestra i un cor professional. Entonces,
0: sí,
2: vaig començar per ahí a muntar-la i teníem una orquestra professional.
0: És a dir, allí dirigies, ensenyaves música, el que fes era ensenyar música i dirigir.
2: Ensenyar música fins al 2014. Doncs ha estat la Covid, i a partir de la Covid només que dirigir música.
0: I l'orquestra era gran? Era una orquestra?
2: No era gran.
0: Si eren de professionals?
2: És de professionals, tots professionals, però teníem sessions de 3 o 4 mesos, treballant pels concerts que tenim programats. No és una orquestra professional. En Taiwan no n'hi ha moltes orquestres professionals, és una orquestra xicoteta, i en un moment determinat, si necessitaven concerts més grans, cridaven la gent de fora.
0: Fes molts concerts allà en orquestra en Taiwan? És a dir, hi ha molta, molta tradició orquestral?
2: No. A Taiwan no n'hi ha una tradició orquestral. Si jo te puc dir, orquestres professionals a Taiwan, a Taipei, n'hi ha en aquest moment 3, però bueno, la nacional, la de Taipei, i després dos privades, la d'Evergreen i la Wansen, són 4. I després està la de Taizong, que és del centre, que passa la primera orquestra professional, i del sud. Està començant ara a professionalitzar-se el nivell. N'hi ha molts músics. De fet, n'hi ha una viola a l'Orquestra de les Arts,
0: sí,
2: que és de Taiwan, Julia Hu, que jo la conec, és la companya d'un dels meus col·legues de Taiwan. El nivell és molt alt, molta gent en Estats Units, també en orquestres professionals, en Boston, en Califòrnia, però encara el món de la música professional, de l'orquestra professional, està començant.
0: Que interessant. Tindríem que fer un programa parlant de músics. Jo tinc una secció que és Músics Valencians pel Món, eh? Però tu ja estàs ací, tu ja has tornat a casa.
2: Jo, un bon amic meu de Cullera, que està allí, que crec que l'ha fet l'entrevista.
0: Que bé, que bé.
1: En octubre se'm torna a anar a Taiwan, així que el pots
0: molt bé. Però bueno, ací vens, has vingut ací, a Viver, i no sé si l'ha creat o ja estava format el cor Vivarium, on tu eres el director.
2: No estava format. De fet, jo va ser un dels primers d'estar al cor quan va començar, quan jo era xicotet. Va començar el que va ser, s'ha jubilat, el xantre de la Catedral de València,
0: sí.
2: Miguel Bopinyón.
0: Miguel Bopinyón. Professor meu, saps?
2: Sí.
0: De cant. Ah, i així ha vingut, eh? Així ha vingut.
2: Pues si li parles o li preguntes de Francisco Flores, es coneix
0: ara
2: bé.
0: Després l'enviarem un WhatsApp.
2: Es coneix bé. Pues ell
0: farem una foto i l'enviarem.
2: El cor vaig començar en aquella època, després ha passat, té la seva història, i Juan Lafarga, que ell ha mencionat, el director, ell després d'acabar en la banda va dirigir l'acord, Francisco Flores, es coneix
0: ara
2: bé.
0: Després l'enviarem un WhatsApp.
2: Es coneix bé. Pues ell va,
0: es farem una foto i l'enviarem.
2: El cor vaig començar en aquella època, després ha passat, té la seva història, i Juan Lafarga,

0: pitjors, i me van tocar, tenia un concert a la setmana, tenia un concert, i me va dir, vols fer-te càrrec de la coral? I en consciència no podia dir que no, no, perquè és un modo, a mi en Viver m'han tractat molt bé, m'han ajudat a créixer com persona.
1: Sí.
0: És a dir, pues vale, anem.
1: Jo crec que t'han ajudat, però tu també, ell també ajudarà, eh?
2: Ell ajuda molt. A més, m'agradaria fer un apunt, perquè va passar una cosa molt bonica. Jo a Juan també li tinc prou estima, el conec de fa 3 anys, però l'últim concert que va fer com a director va ser dirigint el cor i la banda en aquest concert de Nadal que sí. Dirigirem, que farem Los Tres Reyes Magos d'Hugo Chinesta, i nosaltres sempre fem com a mínim una volta a l'any un concert junts, el cor Vivarium i la banda, i aquest concert el farem, i va vindre Juan i al final dirigia, i com tradicionalment feia quan dirigia la banda també la Marxa Radesky, i dirigia sí, tots sí, sí, sí. I també ens ajudava en el cor, i ahir a partir d'ahir agarra la Francisco Flores.
1: Tens molts cantaires?
0: Uns 30.
1: 30 ja són. Ja són, en un cor ja són.
2: Canten molt bé.
1: Bueno, anirem a escoltar, eh? Perquè no tinc ningú àudio així. Jo, així...
2: Jo crec que el convidarem a que vingues a cantar també.
1: Bueno, sí. Ahí estem. Doncs seguim escoltant Tom Sawyer i escoltem un altre moviment. Joel Indy.

0: Pensava que encara li agradava guanyar, però igual. A veure si per a aquesta Santa Cecília encara té un meset per a decidir-ho, i si fora així, perquè sap que la Musa ha de tocar de solista en el concert de Santa Cecília.
1: Sí, sí, sí. La Societat Unió Musical Santa Cecília, al llarg de l'any, quants concerts fa? És a dir, quina és la programació normal? És una banda activa?
0: Fem 5 concerts a l'any, d'acord? Fem el concert de Santa Cecília, que és el més important. Fem el de Nadal en guany, juntem el de Santa Cecília i el de Nadal. Després fem el concert del soci, que fem un concert dedicat a tots
1: els
0: socis.
1: Teniu molts socis, ara que has parlat ahí, tenim molts socis.
2: Si te digo la verdad, no tengo ni idea de cuántos somos, de verdad.
1: Però da igual, en un poble menú normalment la gent tota
2: sí,
1: s'involucra
2: sí,
1: en la banda.
2: Sí, tenemos bastantes socios.
1: Claro, en un poble...
0: Sí, som, estan molt, molt involucrats. Després tenim el concert de primavera, que el solen fer en el claustre del convent, que és un lloc super idíl·lic, super xulo. El concert d'estiu,
2: sí,
0: que és el que farem en juliol. I ja tornem a començar.
2: Que se hace en la Floresta, que és un sitio mucho más bonito.
0: Veritat. Sí, és un lloc molt xulo, perquè és un parc natural que darrere de l'escenari té una cascada.
1: Que és, bonic,
0: que
1: no?
0: És molt xulo. Sí, sí, sí. L'any que ve el convidaré.
1: Vale, va. No he anat mai a Viver, eh?
2: Ja tardes.
1: No he anat mai a Viver. I mira que m'agradaria, perquè a mi tots els pobles estos que tenen molta vegetació i tenen esports en la bici...
0: Tu que t'agrada la bicicleta, eh? És un lloc idíl·lic, sí, ahí està la ruta,
1: sí,
0: del Cid.
1: Sí, sí, sí.
0: I a part, t'he de dir que qui va a Viver i parla per experiència pròpia, repeteix i torna i té ganes de tornar. Entonces,
1: doncs que... això n'hi ha que fer. Quin és el repte més gran que té actualment la Societat Musical? Quin és el repte? O Viver no n'hi ha cap repte, va tot de categoria.
3: Sí, bueno, jo això tindria, Carme, que parlar un poquet millor, perquè jo pràcticament acabes d'arribar, tinc les meus idees, de les meues primeres impressions, però
1: les impressions són bones, no?
3: Les impressions són bones. Evidentment, quan jo vaig eixir de Viver fa 30... Bueno, de Viver més anys, però directament 30 anys, i m'he adonat que ha canviat. Per exemple, recordo quan Omar va entrar, i el primer que vaig veure, primer vídeo de la banda, escoltar, 40-50, dic, a veure això com sona. Dic, sona bé? Sona bé? Doncs jo crec que un dels reptes que podria tindre la banda és com fer que s'està fent, n'hi ha un canvi molt gran. Des de que no pràcticament ningú, un xaval, estudiava, ara n'hi ha gent molt bona tocant, que té molt... Entonces, afiançar això, que siga una tradició no sols de tocar la banda, sinó tindre un cert nivell, sense perdre la familiaritat que sempre han tingut a Viver.
1: Carmen, tu coincidisses?
2: Totalmente. No se puede perder el sentimiento de familia que tenemos. Sí. Porque me gusta mucho, yo no sé en el resto de las bandas, porque no he estado en otra, pero nos hemos llegado a juntar, yo lo digo particularmente por mi padre, nos hemos llegado a juntar personas de 80 años con personas de 9.
1: Ya que has nombrado a ton pare era músic, ¿no? ¿O es músic?
2: Sí, sí.
1: ¿En Carabá?
2: No, no puede.
1: Ya no
2: ahora
1: puede.
2: Ya las piernas y la fuerza no...
1: ¿Quién instrumento tocaba?
0: El saxo.
2: Ha tocado prácticamente todos los saxos.
0: Ey, empezó, sí, sí, sí, sí. Siempre que cabe un acte o un concert, ve a dirme la nota del concert.
2: Sí, sí.
1: ¿Sí?
2: Sí,
1: sí. ¿Te fica número?
0: Fica número.
1: Ah,
2: él empezó con el soprano, después tocó el alto muchos años. Cuando ya se hizo un poquito más mayor, lo pasaron al tenor. Y los últimos años, cuando ya no tenía fuerza para soplar, pues también cogió el bombo. Que és
1: molt normal això.
0: Que donaren l'Euterpe per estar 70 anys tocant la banda.
1: Sí. Té premi Euterpe.
2: Sí.
1: Que bonic. Doncs anem a escoltar el moviment que jo m'ha saltat, que és el tercer. Este que escoltem.

0: Esteu escoltant a la banda gran, m'agrada molt ixe nom, la banda gran, no? De la Societat Unió Musical Santa Cecília de Viver. Estan tocant el tercer moviment de Tom Sawyer, com has dit tu, fora de micro, quan li demana matrimoni a una altra.
1: I ella s'entera, la seva amada s'entera que ella s'ha demanat matrimoni i s'ha compromès en una altra.
0: Correcte. Suposa que, com tota societat musical, l'arxiu serà important, perquè sobretot sí. Les bandes que sou centenàries i vosaltres sou molt més que centenàries tindreu un arxiu important i suposa que n'hi haurà gent encarregada d'aquest arxiu.
2: Sí.
0: I apareixeran, jo que sé, joies que apareixen en totes les societats musicals i es troben i dius, com pot ser això? Hi ha persones encarregades, no?, d'esta feina. Perquè després apareixen els assajos, i els assajos, que si falta este paper, que si queda l'altre paper, no?
1: Sí, tenim un grup que s'encarrega de la banda. Mira, la germana de Carmen, Maria, sempre ha portat l'arxiu, i ara també ha entrat en la nova junta més gent a formar part de l'arxiu, com Marina, com Paula, Andrea... Berta també s'encarregava abans, Isabel, o sea, que són un grup prou nombrós perquè no falli mai ningú paper. Entonces, es tenen sempre tot en regla i la veritat que sempre estan ajudant-me un montó per a poder repartir-ho tot.
0: I abans d'acabar, què significa per a vosaltres formar part de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Viver?
3: Per a mi és... Jo no puc entendre la meva persona sense la banda de música de Viver, però no per la música en si. Jo crec que una de les coses que tenen les bandes valencianes, i en particular la de Viver, és que t'ajuden a créixer com persona. Tu pots ser músic, però l'important és que eres una persona que ha crescut i la gent t'ajuda. I no importa de que hagis estudiat, que hagis fet, a què te dediques...
0: És molt comprensible.
3: Sí,
0: tu més que ningú que has anat fora a treballar, és eixa sensació de pertinença, no? De pertànyer a algo, ho pots trobar encara més.
3: Mira, n'hi ha un gest que el son pare, un dels últims assajos que va anar, jo aquell dia era en la band, acabava d'arribar de Taiwan, divendres, me'n vaig a veure-los i per darrere, tot calladet per no molestar a la gent, vaig entrar en la sala d'ensaio. I son pare torna al cap i me mira. I jo me'n vaig anar perquè tenia coses a casa. I son pare després em diu, què has fet que no t'has portat l'instrument i t'has posat a tocar? És això, que estàs més a casa i tens que estar
0: fent una cosa.
3: I este, el Manolo, que va ser el company de Som de la mateixa edat, que va ser també president de la banda, que ha fet una labor impressionant d'històrica de la banda, que continua fent
0: sí.
3: recerca, pues és vas i anem a sopar, anem a parlar, a xerrar.
2: Manolo, perdona que te interrumpa, també fue el que creó la escuela.
3: Exactament.
1: Ah, sí?
2: Sí. Sí.
0: El que va crear a partir de 1975-76, més o menys.
3: Després.
0: Carmen, per a tu, la banda, abans d'anar-se'n.
2: Para mí la banda es la vida. Yo no puedo vivir, lo ha dicho Francisco, pero es que yo la siento muy dentro. Mi padre, mi abuelo, mi hermana, mi hija.
0: Sí.
2: Estamos todos allí.
1: La verdad que
0: sí. Sí, el flautí sona, ¿no?
1: El flautí sona molt bé. Jo t'he de dir que per a mi, i tu saps que quan anem a les bandes, Imma, tu com a directora i tal, saps que nosaltres ho veiem un poc des de fora, però també des de dins.
0: Sí.
1: I és curiós perquè arribes allí, veus que no hi ha diferència d'edat, tots s'ajunten.
0: És el més bonic que n'hi ha.
1: Volen sumar tots i t'arropen. O sea, jo per a mi la banda de Viver és que és com que t'arropen, t'agarren, no te solten,
0: el
1: cuiden molt. Carmen, si em veu que em falta veu, em porta el caramelo.
0: Això és dir transmitir cariño i amor.
1: Sí.
0: Que són paraules importants.
1: I per això és molt important.
0: Doncs estem escoltant al final l'últim moviment de Tom Sawyer, d'esta suite, Però no se'n vagin, perquè seguim així parlant en Omar Sala, perquè va dir-nos el suggeriment de la setmana. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Carmen. Moltes gràcies, Francisco. Moltíssimes gràcies per vindre. Però no
2: gràcies.
0: Se n'aneu, eh?
2: Gràcies,
0: que ara escoltareu una obra d'Omar.
3: Gràcies, gràcies.
0: Anem, així no penseu si tingueu que muntar-la.
1: La interpretarem en Santa Cecília, nosaltres.
0: Ara va. Doncs seguim així, en Fem Banda.

0: I ara anem a parlar d'una obra molt especial, anomenada Dona d'aigua, una fantasia per a narració i orquestra de vents composta per Omar Sala i inspirada en el folklore valencià. I com tenim així Omar, anem a escoltar-la ja un poquetet, i, però jo ja vull saber com comença aquesta història, aquesta fantasia, aquesta narració d'orquestra, de vents. Com naix el projecte este?
1: És un projecte molt xulo, que tot ve perquè jo vaig a estudiar a la IOI, al C2 de València. Allí entro una professora, que és Lola Valero Barea, que ve que fa unes activitats molt xules i molt dinàmiques en classe per a fer-nos aprendre el valencià. I allí tenia una tasca que es deia Fantasmes al Palau,
0: sí,
1: que era, nosaltres fèiem com si fórem explicàvem diferents zones on havien passat coses misterioses a la ciutat de València. Per exemple, un carnisser que...
0: És el relaix d'aixos misteriosos, sí, i explicat-ho cadascú.
1: Claro, pues, per exemple, on està el Colón, la parada de metro Colón, que allí era la juderia, pues allí van desaparèixer dos xiquetes, etc. Un carnisser que tallava els trotamons, els matava i després feia pastissos en ells, coses d'estes. I aleshores jo vaig dir, ulla, si ho podíem fer un projecte junts. Aleshores començarem el projecte Fantasmes al Palau 2.0, que significa que en la classe de València de C2, de la València de l'EOI València Saidia, fem un concurs de relats i decidirem que el tema seria la dona d'aigua. I crearem diferents històries de dones d'aigua.
0: Però ixa dona d'aigua va sorgir perquè tu ja sabies que n'hi havia una llegenda?
1: Sí, exactament.
0: O va sorgir...
1: Sí. Nosaltres sabíem... La dona d'aigua és una figura màgica o del llegendari valencià, que és una dona d'enorme bellesa que sol aparèixer la nit de Sant Joan, és la nit de més força que té ella, sempre en un peine o en un collar de diamants,
0: sí,
1: o d'or,
0: sí,
1: o de plata. I sol aparèixer, segons la llegenda, als homes desfavorits, es diu, tu què vols, el tresor o a mi? Si l'home contestava el tresor, la dona d'aigua, perquè sempre estava junta a un riu, un toll, un llac, l'agafava i l'enfonsava i l'ofegava. Si li deia que la volia ella, l'agafava també, però se l'emportava al seu palau subterrani, i allí ell no podia eixir mai d'ell, però vivia feliçment com un rei. Aleshores, aquesta és la llegenda un poc maliciosa que tenim. Nosaltres li hem volgut donar una altra volta.
0: Sí.
1: Perquè aquesta dona d'aigua que hem creat nosaltres mitjançant la història comença, ara, per exemple, si està explicant quin és el context que tenim de la dona d'aigua. Però aquesta dona d'aigua, aquesta fantasia, ens ubica en la València, la ciutat de València del 1957, que allí va haver la Gran Riuà.
0: La Riuà.
1: La Gran Riuà. I diu la llegenda que les dones d'aigua vivien en l'antic cabdal del riu Túria i que després de la Riuà van desaparèixer. I ningú sabia, pues, què havia passat en elles, si s'havien desaparegut, si s'havien mort, no sabien, perquè elles es dedicaven a cuidar la natura del riu. I fins que un dia en el mític cafè Lisboa del Carmen,
0: sí.
1: Hi havia allí, pues, allí en ambient de baix, un jove Pau coneix a una bellíssima mar, perquè en una cosa, et faig un apunte, a una dona d'aigua no li pots dir mai dona d'aigua, perquè si no desapareix. La coneix i s'enamoren, i arriba un moment que ell li vol passar la vida en ella. Li demana matrimoni. Aleshores comença la seva història. I el dia abans de formalitzar el seu compromís, ella li conta un secret que no podia confessar a ningú, perquè si confessa, una maledicció cauria sobre ell i tota la seva família. I comença la història de Xina. Ell, el seu amor no decau i decideixen seguir avant. I ahí està guai, perquè hi ha un moment, aquesta obra és per a narrador i banda.
0: O
1: orquestra de vendes, però hi ha un moment que fa un vals, que és quan ell li declara l'amor a ella, que es pot fer o narrat o en un cantant. I, per exemple, aquesta versió és de la banda juvenil de Callosa de Segura, que l'estrenaren en Torrevieja, però també fa poc l'interpretaren en el conservatori, en la banda del conservatori de la Vall d'Uixó, dirigida per Salvador Sebastià.
0: Sí.
1: I allí, per exemple, sí que la feren cantant i és diferent.
0: Sí.
1: A més de dir que es pot fer en valencià, castellà...
0: Això anava jo a preguntar, però jo no a preguntar-te-ho a tu. Jo anava a preguntar-te a una altra senyora.
1: Ah, és a dir... És la meva dona d'aigua.
0: Perquè és la teva dona d'aigua. Perquè es pot fer, és a dir, si estem escoltant-la en castellà.
1: Sí.
0: Però realment, gràcies...
1: A Paloma,
0: n'hi ha traducció en diferents idiomes, no?
2: Sí, Omar és un xic també molt internacional i que s'adapta, dirigís a Viver, on parla en castellà i ell parla valencià, i amb molts amics que tinc jo de l'estranger parla anglès i jo l'ajude quan necessita una maneta amb els idiomes.
0: I en quants idiomes la podem escoltar?
2: La dona d'aigua la van fer en italià, en anglès...
1: En francès,
2: i l'hebreu no el van posar perquè no hi havia públic.
0: És a dir, que tot és facilitat, no?
1: Tot és facilitat. Es pot fer en qualsevol idioma. I la veritat que s'adapta molt perquè estàs mesclant un fet catastròfic amb una dignificació de la figura de la dona, però també en una història d'amor.
0: Home, clar.
1: Perquè... Ara estem escoltant el tema de la dona d'aigua, no?
0: Sí,
1: el tema
0: sí, principal. Sí. Jo vull fer-te una pregunteta, és a dir, en la dedicatòria tens l'obra que recordes a Marta Rostoy Martín, guanyadora del concurs de relats. És a dir, n'hi ha un concurs,
1: sí,
0: que té un premi.
1: Sí.
0: Que té el relat té un premi.
1: Clar, sí, no ho he dit, perdó. Aquesta composició té dues fases. El projecte Fantasma de dues fases. La primera és el concurs de relats, que va guanyar Marta, que se li donaré l'enhorabona, i el premi és que jo composo una obra inspirada en aquesta història.
0: I és quan tu la composes, s'estrena, ara farà un any i poc.
1: El 7 de juliol en el Teatre Municipal de Torrevieja, dirigint, en la banda juvenil de Callosa de Segura, de la Filarmònica que us assegura, dirigida per Felipe Vicente Manresa, i la narració, que és la que estem escoltant, a Inés, que ho van fer meravellosament.
0: I esta obra que estem escoltant, este conte que has contat superxulo, que a mi m'encanten totes aquestes històries de llegendes, on la poden trobar una banda que està escoltant-nos, algun director, alguna directora, i diu, a mi m'encantaria, perquè si és per a banda juvenil no deu de ser un nivell alt.
1: És un grau 2.5, o sea, que és prou assequible, es pot tocar en qualsevol formació, podríem dir, i la veritat que per a poder accedir a ella és molt fàcil. Ve per mitjà de la meva web, omarsala.com, per qualsevol xarxa, en contacte amb Omar Sala Music, en Instagram, en Facebook, en totes les xarxes, o per exemple al correu omar@omarsala.com.
0: Doncs estem escoltant així la dona d'aigua, i per acabar, què t'agradaria que sentira o que imaginara el públic cada vegada que escolte esta obra, Dona d'aigua? No sé per què dic la O tancada. És dona d'aigua.
1: Mira, jo em quedé en una... Quan estàvem a l'estrena en Torrevieja, va vindre un home molt emocionat, plorant. Crec que una de les majors ovacions que he tingut jo, va estar molt de temps el públic aplaudint, va vindre un home molt emocionat i em va dir, jo vaig viure la riuada del 57.
0: Ostres.
1: I em veia i em diu, m'has tornat allí. I després... em va dir també que s'havia quedat en molta felicitat perquè la història... Aquesta part és la de la Riuà.
0: Sí.
1: La història acaba que diguen que tot naix, no? I diu que si avui en dia passeges per el Jardí del Túria, el que era l'antic cabdal...
0: Superbonic.
1: Diu que a l'altura del... Pot ser que vegués a l'altura del pont de Sant Josep una parella d'abuelets sempre que van agafats de la mà, perquè l'amor sempre
0: mai acaba.
1: I ella a l'altura del pont, en un foret on era la seva antiga casa, deixa sempre una rosa roja. Mai li diguem dona d'aigua a ella, però és pinta per tota tota l'obra. Entonces, la meva sensació, el que vull que es quedi la gent, és que s'emocionen, que es posen els pèls de punta, que tanquen els ulls i que es transporta aquesta història d'amor, com per exemple ara que està explicant tot el que volia dir-li Pau a Mar.
0: Jo vos dic als oients que si la voleu escoltar sense interrupcions, que nosaltres estem parlant i explicant damunt d'ella, la poden escoltar ara que estem a punt d'acabar, i buscant Fent Banda en el podcast, entren i el primer que apareix és el concert de 7 del matí fins a les 8. I en ella comencem en un pas doble teu també, sí, que té molta història, però ja no dona temps a explicar-la. La història és bonica, de la teua banda.
1: El rabo i el tapó.
0: El rabo i el tapó. Comencem en el pas doble i ahí poden escoltar esta obra completa, que ara l'escoltarem acompanyada del programa.
1: La primera obra que van tocar meua, bueno, que la meua banda de taver, que la banda de Tavernes va estrenar en un certamen de cap país.
0: Doncs el poden escoltar, com he dit, en el concert. Ara estem a punt d'acabar el programa. Moltes gràcies, Omar, per vindre. Moltes gràcies a tots vosaltres per estar ací. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Imma, per convidar-nos.
0: Paloma.
2: Gràcies.
1: I per ser com eres.
0: Bueno, moltíssimes gràcies. I seguim escoltant La Dona d'Aigua. I escoltant esta Dona d'Aigua, del compositor Omar Sala, donem per acabat el programa d'avui diumenge. Jo me'n vaig a les meves festes del meu poble, perquè estem en festes, i he vingut ací perquè la música val la pena.
1: Sí que val, sí.
0: A l'equip tècnic, com sempre, Sofia Álvarez, i a les xarxes, Imma Santana. Que passeu molt bé diumenge i que tornem amb vosaltres, nosaltres tornem amb vosaltres el cap de setmana que ve, sense falta. Descanseu i disfruteu de la vida, que és el més bonic que hi ha.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Bones notícies de l'incendi de Segorbe. Al lloc de comandament avançat està Xavi Carrau. Bon dia.
2: Sònia, l'incendi evoluciona favorablement després que els equips d'extinció han aconseguit parar l'avança de les flames. Per això s'ha donat per estabilitzat durant tota la nit. Els 300 efectius de bombers, brigades forestals i la unitat militar d'emergències han treballat per assegurar el perímetre de 18 quilòmetres i aquells nuclis més calents de l'incendi. A aquesta hora s'han desmobilitzat ja els efectius de la unitat militar d'emergències i els mitjans aeris s'han posat de nou en marxa. Torna a preocupar en certa manera la situació a migdia perquè de nou hi ha previstes ràfegues de vent que podrien reviscolar la flama. Un foc que ha calcinat 630 hectàrees de parc natural de la Serra Calderona, la majoria vora 400 a Segorbe, la resta ací a Gàtova. Una ferida mediambiental i emocional per al veïnat. De moment, les 1.000 persones evacuades de Gàtova segueixen sense poder tornar a a casa. A partir de les 11 del migdia està prevista una compareixença del secretari autonòmic d'Emergències. Veurem què diu en este sentit.
0: Gràcies, Xavi. De fet, Jesús Salmerón, l'alcalde de Gàtova, fa poc que en xarxes socials ha agraït la resposta del veïnat i ha anunciat que prompte espera comunicar-los quan poden tornar al poble.
3: Se está trabajando para el regreso de las personas a sus viviendas. Durante las próximas horas se informará de cuándo podéis volver. También quiero dar las gracias a todos los vecinos de Gàtova, a las personas que nos visitan, a las personas que veranean aquí. Os habéis portado de 10, todos, todo el mundo. Habéis cumplido las medidas, pese a dudas que son, y sabiendo que se nos estaba quemando el pueblo. Poco más que deciros que os espero a todos de vuelta y que en las próximas horas os informaré de la hora a la que podéis regresar.
0: Pendents, per tant, d'aquest anunci. Més assumptes, l'increment del preu dels combustibles preocupa el Camp Valencià, que denuncia la situació asfixiant que viu des de principis de juliol per l'escassa rendibilitat de les explotacions. El preu del gasoil s'ha encarit més d'un 90% des del 2020. La factura total es dispara quan sumen altres despeses que també pugen, com els fertilitzants o l'energia. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera.
4: Tenint un cost desmesurat per a produir, i el que és més greu és que moltes vegades en el producte final nostre no podem repercutir aquest augment del cost de producció. La situació és límit. En un context inflacionista on tenim una pujada de les matèries primes bàsiques per a produir tan acusada.
0: I en els esports, a nit, estrena del València a Mestalla, al remat, empat sense gols amb el Celta. I més del mateix, l'afició va xiular a la conclusió del partit. Corberán, el tècnic, encaixa la crítica.
5: Yo siempre respeto a Mestalla, mi respeto por este campo y por esta afición, y por mi club no puede ser más alto. Yo soy un aliado de la exigencia, me comprometo con ella y acepto todas las críticas hacia mí cuando el equipo no consigue la victoria.
0: La resta de la jornada de dissabte ens deixa estos marcadors. Athletic Club 1, Sevilla 3 i Espanyol 1, Real Madrid 2, amb un gol de Carlos Espí. En segona, anit es va jugar al nou Pepi Cuamat, l'Eldense Cádiz, amb resultat d'un empat a 2. A les 7 serà el torn del Castelló, que rep a Castàlia el Sabadell. I avui més futbol dels nostres en primera, a les 5 al Metropolitano, Athletic de Madrid-Villarreal, Gerard i Sergi Cardona, que en dubte han viatjat amb l'expedició Grogueta. Julián Álvarez també estarà en la citació de l'Atlètic. I per últim, a les 9:30, l'Elx-Barça, els franjaverds amb Dianc i els blaugrana sense Rodri. Tanquem amb l'inici de la Vuelta a Mónaco. El pròleg de 9 quilòmetres se'l va emportar Pogatxar, el gran favorit, que és el primer líder. El valencià de Moixent, Pau Martí, va acabar en el lloc 49 a només 33 segons de Pogatxar. La previsió de l'horatge davant d'una setmana que ens portarà un poc de tot i també vent de ponent i temperatures per damunt dels 40 graus. Ens ho explica Javi Miró. Bon dia.
6: Bon dia. Despertem amb inestabilitat, alguns ruixats que s'han donat durant aquestes últimes hores en punts del litoral, del prelitoral. Alguns d'ells han sigut forts i la tendència és que continuen actius en algunes zones, tot i que el gros de precipitacions caurà dins de la mar. L'ambient és assolellat en altres comarques, com és el cas de les comarques centrals, comarques de l'interior sud, per contra, més nuvolositat en punts del litoral, prelitoral, central i nord. Durant aquestes pròximes hores s'obriran clarianes, pujaran les temperatures màximes i de vesprada podrien tindre creixement convectiu, sobretot en punts de l'interior de la meitat nord del territori. I atenció, perquè alguna de les tempestes que poguera formar-se cap a l'entorn dels Serrans, del Camp de Túria, inclús de l'Alt Palància, podrien ser fortes, així que caldrà fer seguiment. La setmana continua inestable de cara a dilluns, amb precipitacions que de nou creixerien, sobretot la província de València, Castelló, avançant des de l'interior cap al litoral, i de cara a dimarts i dimecres s'imposa l'estabilitat, vent del sud en altura, en superfície vent de ponent, que farà disparar de nou els termòmetres per damunt dels 40, així que passem d'un cap de setmana amb temperatures una miqueta més agradables, de nou a temperatures de ple estiu.
0: Quin remei, les 10 i 5, tornem a les 11, fins ara.
1: Som A Punt.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Què fas este capte?
11: Tu què creus? Festa?
10: I el següent?
11: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
12: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
13: Senyores, senyors, hi ha humoristes que conten xistes i hi ha humoristes que fan radiografies de la forma d'una forma molt fidedigna a la vida quotidiana, sobretot d'èpoques passades, però també d'èpoques actuals. Un d'ells és el senyor Raúl Antón, el nostre convidat especial del dia. Raúl, com estàs?
14: Molt bé.
15: Bravo, Raúl, bravo.
14: Me sap mal que estigueu aplaudint. Poseu un àudio, ja.
13: No. Sí.
14: Lo primer, m'ha sisat el començament que teniu de música... Messisa, pareix d'una pel·lícula de local de llumenetes. S'entén? Sí, ara no tornareu a escoltar-lo igual, ¿vale? Però estava escoltant-lo ten, i jo m'imaginava ahí llevant-se la ropa de tot el rotllo. ¿Vale? Cuidado, ¿eh?
13: Clar, és que tu tens molta imaginació, ¿eh?
14: Sí, no, a mi se m'ha molt el cap, però ara ja no la tornareu a veure igual. Però jo m'estava emocionant, ja. Quan diu, hostes, sobre del matí que estic jo ahí...
13: Tinc que animar el personal, ¿no?
14: Sí.
13: Tu has vingut a animar ja.
14: Uf, jo vingut que ahir m'acostava a les 4 del matí, vull dir que treballava Castelló, al Raval, precisament. O sea, estava ahí. I vas tornar a casa i me vas ficar a gravar un vídeo una hora i mitja. Madre i a les 4 del matí m'anava al llit i...
13: No t'han deixat dormir. No
14: passa res, que no, és normal. A més, estava gravant el vídeo a una sudadera de l'Spook, ja per fer-me la idea de que tenia que estar despert.
13: Per això tu ja has vist llumenetes en la sintonia de capçalera i tot.
14: Sí, he passat pel romaní, un momentet. És una residència, ho sabíeu? Ara és una residència. Mira, vos conte, va, xe, al final ni entrevista ni...
13: Vinga,
14: és que sempre es passa el mateix. És una residència, vaig a estar ahí gravant i fica un cartell a lo dalt de on estava el local de llumenetes i fica, ahora somos residencia.
13: Ahora somos residencia.
14: Perquè a lo millor el diumenge encara va algú i diu, así son les... ¿Sabes que te...? Me va quedar flipat en això, però bé. Sí,
13: però ahora somos residencia, és que és la mateixa empresa que ahora somos...
14: No, és que és lo mateix, o sea, és el castell on està, o sea, lo que és el romaní, que és el municipi, principi, un xicotet i tal, que estava al Bananas, que ara és un campo de tiro, tampoc ha canviat molt, no? I després està el local de Llumenetes, que era el castell, ixe. Y fica que es una residencia de la tercera edad.
13: Bueno, hombre, yo es que no sé de qué estoy hablando, ¿eh?
14: No,
13: no sé,
14: claro.
13: Si estoy riendo, no sé de qué estoy hablando.
6: No, no,
14: la verdad que no. No, ya vamos a tirar, ya me tengo que ganar. Me venía un acudit que sí que estoy fent el monole, bueno, ya famosa, ¿sabes qué ho faig? Que algú di, tú tens cara de passar per al costat del Max, se m'entén, si s'està la cara en l'Àngelo i se t'enxufa el wifi. Saps què te vull dir? Que tens cara d'haver viscut. Imagina, nano, estar-hi que se t'enxufa el wifi la dona, tio, mare meva.
13: Bueno, Raúl Antón, Raúl Antón en la seva pura essència, vull dir, si és que la presentació ha sigut immillorable. Raúl Antón, este eres tu en el show, però quina part de realitat i de veritat de Raúl Antón n'hi ha en un show? Vull dir, eres tu mateix en un show? N'hi ha diferència de dalt a baix de l'escenari?
14: No, lo millor, no pots estar tot el dia riente, no?
13: Tindràs que descansar.
14: Però sí, sóc jo, és molt natural. És que és molt més fàcil ser tu que ser un personatge o contar coses que no estigues sentint, és que és tonteria. No pots mantindre el personatge tot el dia. Te pot agafar millor, pitjor, un dia de collons, tot et tinc un dia i escolta, que n'hi havia un dia que a mi m'havien fotut en la hipoteca 3.000 pavos perquè va equivocar la del banc i jo estava plorant i un tio, me pot fer una foto amb tu? Jo, és que estic plorant, no? I tinc una foto que està per rulant que és jo plorant. Bueno, vull dir que és una persona, no? Com tots, i tens dies molt bons, dies roïns, però l'essència sempre és la ser natural.
13: Mira que bé se ho està passant, està plorant de risa i tot, no? Està plorant de riure.
14: No, sí, me caga la mare, mamma mi. Mira, fa poquet en l'exercici me van dir una... Ai, t'he conocido i estàs muy serio. I, hòstia, se m'havia muerto el perro 2 hores antes. Ai, va. Que estic aquí. De, se m'ha muerto el perro, però con la castanyola.
13: Mare meva, mare meva.
14: Sí, bueno, però normal, això passa. Què vas a fer? No, no passa res.
13: Mare meva, Raúl, hauràs tingut... Quants escenaris has xafat?
14: Ni idea. Ni idea.
13: Perquè quants anys de carrera són?
14: Des del 2010 que vaig començar en sèrio, vull dir-te, perquè abans fas un poquet, sobretot a la falla, que sempre on vaig...
13: De quina falla eres?
14: Jo de Marquera Mortortal, Berni Català. Oh. I tinc un premi Berni. Per a que veig, som l'únic faller que té un premi Berni.
13: Hombre.
14: Però que les falles, les comissions falleres, i això ho tenim així, i els altres llocs d'Espanya no ho tenen. A part de tot el que és la indumentària, que és, oi, també ho cuidem, la part artística, la part cultural, pots desenvolupar-la allí, que això és molt important, perquè en altres llocs d'Espanya no tenen aquesta possibilitat. Jo vaig començar a fer monòlegs a la meva falla.
13: El teu humor, a més, és que naix del carrer, de la falla, de les associacions, del carrer, de la vida de València. És una decisió artística o és la teva forma de veure la vida?
14: Soc de Torrefiel, vull dir-te. No vos preocupeu que no vaig a furtar-vos res, ¿vale?
13: Alfredo, al micro, si no, no se t'escolta.
15: Vos tocar la loteria un any.
14: No, va ser la falla del costat, ¿vale?
13: Ahí
14: va.
15: La falla... Sí. ¿Es de ver eso, no?
16: Va ser el Cudol, el Cudol. El Torrefiel.
14: Hi ha alguna cosa més fotuda que li toqui a la comissió del costat, no?
15: Jo queria que era la vostra, eh?
14: No, ja te dic que no, ja te dic que així va passar ja. Però bé, i sí, soc de Torrefiel, soc més de barri que els columpios. Entonces, clar, la manera de ver la vida és d'un xic de Torrefiel. Vull dir-te que no puc fer ara com si... Como se dice, ¿no? Como si tuviera apellidos compuestos, ¿no? Que se dice, no, son de China, no fuera.
13: 8 apellidos, esto refiero, ¿no? Ocho
14: bueno,
13: apellidos.
14: No sería jodido, a de Ramán, a de Salam, a dejarlo ahí, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer humor con eso, ¿vale? Se puede hacer humor en eso. No pasa res. Si lo fas bien, blanquet...
13: Se puede hacer humor en todo y desde el cariño y el respeto, claro que sí.
14: Claro que sí. Pofero, no pasa res. La realidad, es que contarla, no es en maldad. La contes y ya está.
13: Yo pensé que se puede hacer humor, humor de todo y que, hombre, que... Total, al final siempre es traerle punta a las situaciones cotidianas y eso es el yo creo que el humor me saca ya, ¿no?
14: Sí, no, además es que es nota cuando está fet en mala llet. Vull dir-te que si fas una cosa para tocar tal, es nota. Vull dir-te, jo tinc un acudit, per exemple, que collons, és molt tal en el monòleg que parla d'Alcoi, del monos i cristiano, que los cristianos iban guapos y borrachos, que decía, ¿a que no ganamos? Luego ya me fui a... Hostia, no me recuerdo de nada. Bueno, pobre que ni al costat. Y no, pues igual no hemos ganado. Pero me ha chadido que si no... Ya tú has ido así, poc, tú. Pero de veres, es que hay... Eso se, es nota. Vull dir-te la vinguda. Tots els perruques, la carnisseria, no sé què. Bueno, la realitat, n'hi ha que contar-la. Ja està. Se se mala llet, però la realitat...
13: Totalment. A més, el bon humor és... hombre, no és d'ofici en el teu cas. És personal i jo t'ho sé. Vull dir, quan parles, parles així de cor, en respecte sí, i sense maldat.
14: Claro, passa res. A més, ve molt de públic de fora, voren també, i es riu quan conta això. Encara menys heu penit la barona. Això quan ho dic. I no passa res.
13: Molt d'humor també, Raül, has fet sobre els 90.
14: Sí, el 90 i València és el que més m'agrada. El fer humor del 90 a València, vaig deixar de fer humor de València perquè... te vaig dir una cosa, va.
13: Si és que Raül, vull dir, Raül Anton, sí, podrà riure's de tot, però de lo primer que riu és de... d'ell mateix en la situació en la que, en el seu marc, no? En el seu marc, vull dir.
14: N'hi ha, és que jo vaig començar el 2010, com t'estava comentant, i sí que n'hi havia gent que feia bueno, comèdia sobre política valenciana i tal, però ningú parlava de València, ni de les costums, ni de les tradicions, i jo vaig agafar l'escenari i ja vaig parlar d'això. Tampoc ningú feia vídeos d'això, i pues jo, si és el que a mi m'agrada, el que passa és que vaig tindre que deixar-lo de fer, perquè clar, quan una cosa va bé i peta, n'hi ha 200 que s'apunten i jo vaig dir, estic parlant de lo mateix que 200, i ja vaig tindre que deixar-lo. Quan vas passar-lo el 90, igual vas començar con el 90, no havia ningú que parlara del 90 i de repente ja tot, hòstia, que això funciona, tu m'apunte, pues ja tens que deixar de parlar en Oranto, una miqueta, no?
13: Jo crec que aquests vídeos són els que més han corregut els grups de WhatsApp de València. El de les discoteques, el del running. El de running era boníssim. Oye, el del running, yo estaba viendo a Raúl Antón y me imaginaba a, pues bueno, un señor en la cinta de correr de Rocky, en el Rockies de marca Resi, y bueno, y en la camiseta de Tirants.
14: Yo estaba... Tot,
13: Fosfi, por supuesto.
14: El guión va a confesionar cuando estaba corriendo. Pues dice que yo va a ir a correr, ¿sabes? Y estaba ahí y digo, hostia, pues puedo hacer un vídeo de running, ¿no? Y estaba ahí de sí.
13: Pensat y fet.
14: Sí.
13: Pues sí, pensat y fet, que es muy valencià, el pensat y fet, sí. Va a ser un èxit total.
14: Sí, va anar molt bé. És molt graciós, tio. És que, a veure, és que així mos se passa la pantalla en el running, la gent que estava a la ruta al bacalao va agafar després al running. Això no ho pensen mai, saps? Bueno, va començar a anar en bici. És de veres, tot el món va començar, no, per en la bici i tal. I, imagina, passar de la puzzle, saps? A pujar l'oronet. Pues no el mateix. Pues, a lo millor, com diuen que és l'esport del pedal, no? Van dir, a lo millor vaig a agafar el pedal quan siga.
13: No te preocupa clarament que el teu humor puga envellir, perquè quan més envellís, jo crec que en este cas és com el vi, no? Que millora.
14: Sí, a veure, els vídeos els
13: primers, és que la gent de la que parles és precisament la que anava a les discoteques. Sí. Vull dir, ho acabes de comentar.
14: Sí, clar. A veure, el que passa és que tu tens que anar a un determinat públic. El públic que va a teatre és el de la meua edat, inclús una miqueta més major. Jo tinc 37 anys, una merda. 45. Sempre dic que tinc 52. Per què? Perquè me diuen, hòstia, això està de categoria. Digo, clar que sí, Mare Carmen. Sí. Jo tinc 45, a més que va ser la setmana passada. O sea, no,
13: el moment en què te diguen, ah, pues... 52? Ah, pues sí.
14: Sí, sí. No, me ho han dit ja. Jo, tu cabeza gorda i peluda. Però que sí que de veres que va, que la gent a la que el meu públic, diguem, és d'esta edat, i tinc que dirigir-me a ells. I van passant unes constants, no? El running sí que de veres que abans estava molt de moda, continua, però després el pàdel, després tal, igual que en el seu moment era el squash. I el squash fa anys era... Vamos, y ahora mira, ¿dónde está el squash?
13: Lo importante es anar... Tira el deport que vulguis, però lo importante es anar ben equipat. I a xoc. Perquè si no vas a xoc... Mira, ahí está Carlos Urrutia. Estarà pensant en tenis. En esports de tenis, ben equipats, m'anà besos a l'audiència. Bueno, lo importante es anar equipat, no? Ben equipat.
14: Sí, sí.
13: La raqueta, último modelo. Exacto. A mí me quedan para jugar un campeonato de pádel y digo, ¿tú juegas a pádel? Me quedan por el teléfono. Digo, ¿tú juegas a pádel? Y digo, bueno, yo... Pues, ¿no? Digo, podría... Per què no? Això serà pegar-li a la pilota i que la pilota caiga en el camp de l'altre, no?
14: Sí.
13: Vaig pensar jo. I me diu... Tu, el sapat, diu, bueno, tinc raqueta. Diu, igual este torneig no és per a tu. Dic, ah, bueno, pala. Clar, és que així la cosa...
14: Jo vaig jugar a pàdel, però perquè estava rodejat de cristal, i dic, a veure si és lo meu. Per el xocolate. És broma. Oye, tio, puc dir una cosa, no? Sé que no m'ho contas, però està Carlos Urrutia, jo l'escoltava quan era xicotet.
13: Veritat
14: ho lamente
13: sí?
14: Molt, però jo era molt, molt xicotet i t'escoltava sempre, tio. Sí que també...
13: No, anem a convidar-lo a passar, no?
14: Que no és que tu sigues molt major, vull dir-te que... Anem... Però que, clar, tio. Bueno, la veritat és que vos coneixes tot, perquè tu s'ha primat una fotra acá. M'han recordat de seguida que t'he vist. O sea, que a tots. Com estàs, senyor?
13: Perdó, senta que tens una galleta lliure, home. Que tens una galleta lliure. Bueno, entra Carlos Urrutia de manera inesperada,
16: Sí, totalment.
13: En l'estudi. Saps què passa, Raúl? És que a Carlos Urrutia l'hem escoltat tot de xicotet.
14: Sí, home, tot de xicotet, a veure, que tampoc és tan major, eh?
13: De xicotet de jovenets.
17: Pues acaba de dir, fa un minut, i la gent la tinc de testimoni, dic, ostres, Raúl, digo, no el conec personalment, però l'has sentit, m'han parlat molt d'ell, no ha anat a veure d'actuar, però te seguís des de fa molt de temps i m'ha fet goig trobar-te per ací.
14: Bueno, a mi també els meus anys de quan el València era bo, te'n recordes d'això?
13: Mare de Déu, senyor.
14: Quan donava goig per el València, eh? Ara, hòstia.
13: L'altre dia li vaig dir a Javi de Bombay, i dic, Javi, bueno, li vaig dir jo no, el Consell d'Experts, i dic a un xiquet, pues resulta que... El València no va molt bé, has pensat en canviar-te a l'Elche, al Llevant, a Villarreal...
14: M'estàs apanyant perquè l'Elche encara, però el Llevant està...
17: Bueno, Villarreal... Ja saps què passa? Com l'altre dia, o farà un mes, que me feies l'entrevista,
13: sí.
17: I aquí ja em quedava repetir-la, quan la repitam, per parlar només de futbol, no de, en Raúl també.
13: Que vinga.
17: La fem junts.
13: Molt bé.
14: Sí.
17: Aixina, que
13: sí.
17: Espectacle donarem.
13: Però el que vull és tertúlia després en el dinar.
14: Bueno,
17: sí, perquè l'altre dia feia un dinar un dissabte, però sempre estic així currant, entre setmana, carinyo, entre setmana.
13: Entonces, que está complicado.
17: I t'ensenyo jo a xoar a tenis. A Raúl també.
14: Jo vos ensenyo la de valenciano, morsasos per dinar i lo que surja. ¿No?
15: M'encanta això, m'encanta.
14: Ah, molt bonico. És que tenim coses, tio, molt gracioses. I no li donem...
13: És que Carlos Urrutia, podia entrar en aquestes històries perfectament, perquè també és un clàssic de la vida valenciana. Vull dir, és que qualsevol que hagi estat... Qualsevol valencià que hagi escoltat de futbol, ha escoltat a Carlos Urrutia.
14: Ah, vale, creia que era una altra cosa que estava dient com que tenies accions als Usos. Tu també cordes el senyor?
13: No,
14: clar,
13: no.
14: Dic, hòstia, m'ha deixat ahí de...
17: Els Usos.
13: És la vida quotidiana.
17: Una cosa, dels que eren els amos de Usos, Jesús Saiz,
13: sí.
17: Té el pub clàssic al costat de casa, en el barri on vivim Alfredo i jo. Bueno, tu tens l'atelier.
15: Un dia contarem les eixides de Susos.
13: Com que les eixides? Sí.
15: A les 10 del matí,
13: sí.
15: Quan jo obria la porta caminant, de la tenda.
17: O no caminant.
15: Si contarem dels personatges que varen veure eixir de Susos.
17: I en quin estat?
15: Bueno, eso ya lo dejamos estar ya.
14: Anem a deixar el tombolà, no?
15: A les 10 del matí.
17: L'època... prèvia a que existira a tòmbola.
14: Encara!
17: Home, no, te diré sí, tango.
14: Els famosos tenen una cosa que diuen de... No, és que anem a parlar en local de Jiménez perquè, clar, en les discoteques no se pot parlar. Entonces me fiquen ahí perquè estem a part, tu vas a lo que vas, cariño, que m'estàs contant. Ara, algú anirà a consumir ahí el producte típic del lloc, però uns altres van al lío. No sé, el que siga.
15: Però que eren les 10 del matí, lo que estem dient.
13: Refresc
15: però
13: de cola.
14: Sí, però això és normal.
13: No, home, però a veure... No, però estaria en la cafeteria del costat, Alfredo.
15: Bueno, vale.
17: En l'aquàrium. Bueno, era Bimbi, te'n recordes?
15: Hòstia, era Bimbi, claro, però Bimbi estava en front.
17: Però és que el que vos està parlant, Alfredo, claro, és gent doblada en una borratxada de locos, però eixint de la discoteca en jaqueta i corbata. Sí, perquè eren els VIPs o la gent executius que venien així, o periodistes...
13: Confirmat. Se n'havien anat a les 8 a treballar i havien parat per a fer el break de...
17: Ah, això seria.
13: Seria.
14: Una mala tarda la té qualquiera, no?
17: I el xiquet, que no vull molestar, que m'ha fet molt de goig saludar-vos.
13: No molestes, faltaria més, està a casa quan vulguis.
17: Mireu-se,
13: para. Carlos Rutia, un aplaudiment per a ell, home, per favor. Un clàssic, un clàssicazo. Un clàssicazo.
15: Saludos, Carlos.
13: Carlos Rutia i, per supost, una de les veus del Punt a Punt, que, a més, un programa que han premiat les llistes de l'HM com un programa totalment consolidat i líder en la informació deportiva. Així és que ens aplaudim per a tots els companys del Punt a Punt.
17: Sí, senyor.
13: Sí. Sí, senyor.
17: Bravo.
13: Sí, senyor.
14: Vos tireu tot el dia aplaudint, m'encanta.
13: Sí.
16: Però és perquè, com no podem aplaudir, per exemple, al València sí. No podem aplaudir.
14: No, però per la part mundial.
16: Aplaudim així. I aplaudim.
14: Cosa així,
16: Raúl, i del València què diem? Del València què fem?
14: és que el que passa és que la solució no puc fer jo.
13: Un aplaudiment per la solució.
16: Bravo, és la solució. Bravo.
14: Bingo home, adeu. Jo és que jo estic poc en contra de Peter Lim, evidentment. Vull dir-te que...
13: L'altre dia vaig veure per ahir que t'havien oferit...
14: Sí, no, jo he rebutjat molta pasta, dos accions. L'altre dia estava parlant, perquè estàvem ahí mentre estàvem dinant, i, hòstia, me'n recordo d'això, i va buscar les xifres, i n'hi havia dos accions que eren de 2.000 pavos cada cuna, i després n'hi havia una que era jugar una part de la grada i tal, era per a 1.500 persones, i me pagaven 15.000 pavos. I era 20 pavos l'entrada, que va veure les dates i tal, mal gastos de gestió, ells guanyaven com 10.000 euros, una cosa aixina. Ells no, el València era el que jugava. La satisfacció que me podia donar a mi actuar al Mestalla, tio, uah, però és que mentre estigués, tio, no. I sí que quan era el Lim, el de la Copa, el de Marcelino i tal, jo col·laborat en el València, vull dir-te. El que passa és que te dones compte que era Marcelino, que era l'altre, i no era la part de Singapur. Què passa totalment del València, de la societat valenciana? Pues, chico, a fer la mà, ahí. Bombar, no?
13: Ja, no, és que...
14: I marcar-ho.
13: Clar, a veure, el València jugava a l'espai, no?
14: Sí, el València jugava...
13: I una promotora era la que te cridava
14: tu. Sí. Però l'altra acció sí que era del València, també, directament.
13: Raúl.
14: Però me dona el mateix, tio, que no.
13: Raúl, 15.000.
14: Pues un fin de setmana, da igual. No, que me da igual, tio, és que no puc... I, a veure, m'agrada fer molta il·lusió.
13: Tu eres dels que estava malhumorat quan el València perd?
14: Sí, abans sí, el que passa és que ara ja no veig els partits, ara li doné a l'F5 actualitzar i m'entere de resultat, però no, he canviat, ja no puc veure-lo, ja no puc ni escoltar-lo a la ràdio, no puc.
13: Bueno, ¿tienes pase o...?
14: Tenía pase, el que pasa es que, claro, yo actúo todos los cards de semana y es imposible, claro. Es imposible anar. Vaig a entrada, tenía llogat el pase, pero me va a donar compte que aunque estiga llogat el pase que no podía anar ni qualsevol partit, y ya es, vaig a comprar entrada, pero es que ahora ya te ni per la tele, tío. Y ahí sonía que treballar-ho, porque n'hi ha molta gent que... Sembla una tonteria, tio, però que n'hi ha molta gent que està tota la setmana fotuda perquè ha perdut el València en el Baracaldo. Vull dir-te que sí, és de veres, que n'hi ha gent de hòstia ja, i tota la setmana un resultat de futbol no pot estar fotent a la setmana.
13: És el que passa, al final t'acostumes, perquè per desgràcia, al final t'acostumes.
14: Bé, si siguem de València, sí.
13: Jo conec algú que és del Madrid, que quan perd de Madrid, pues, està tota la setmana fotut. I li vaig dir, tio, festa del València. Quan perd ja no està fotut, perquè és lo normal, però tampoc és una alegria quan guanya. Vull dir, al final, vull dir, és que és lo contrari. No,
14: bueno, ara mateix sí, però normalment no està mirant ahí.
16: Però si m'havies dit que no eres tu.
13: Jo no.
16: Estaves parlant i l'he fet aixina, Jota.
13: S'ha passat a València, no?
18: És que m'he passat a València ja hace meses.
13: Fa mesos.
14: Poder momento.
18: Poder momento, no?
13: I no tingués res que veure l'amenaça d'acabar de treballar. No tingués res que veure. Va ser per moto propi. Això va ser un...
18: Doi fede.
13: Circunstancial.
18: Doi fede, jo sí,
13: circunstancial. Tenim el nostre consell d'experts que vol, vale. Raúl, també fer de les seues en la teva entrevista.
14: Genial.
13: Estem segurs?
14: Sí.
13: Pot bueno, dir qualsevol cosa, eh?
14: Per supost, que faig el flauta.
13: A la policia en bombetes. Molt bé, primera pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
19: Hola, Raúl. Si parles de les discoteques, és que has anat a totes i per això t'has quedat així, no?
14: Hòstia, és que tinga que vindre una xiqueta, no?
13: Sí, una xiqueta, sí.
14: A fer la millor pregunta, A veure, a totes no. A quasi totes, sí. I jo crec que això és de fàbrica, eh? Jo crec que això és de fàbrica, no d'anar a la discoteca. És que la nostra generació s'ha quedat aixina per el tank, alguna cosa portava el tank, el gusanito es mojas en Coca-Cola, alguna cosa portava que mos hem quedat aixina. Però sí que és de veres que jo crec que ha anat a quasi totes les discoteques, de totes formes, i a partir d'avui estic mort, totalment, no som molt de discoteca. Era més de pàrquing. Perquè a dins entrava així... Pobre, tio, el Remember ixe de el Flying Free, el Kibiró, el Tonight, sí, música aixina, sí, però sí. Va canviar al punxum, i jo era d'ella, això no és la meva lliga.
13: És que jo penso igual que tu, a mi el pum, pum, pum,
14: uf, uf.
13: Todo lo que era tan electrónico, cuando se va a hacer tan electrónico,
14: ya. Sí, a mí es que parecía todo el rato.
13: Le habías llevado la molla.
14: Sí, sí, era las cantaditas. Y lo que molaba de la ruta es que ni había un tío que estaba ahora plegando a Chávez y un Sadi Vendres tenía un Exit Mundial, ¿no? Pues dice que estaba sonando a New York.
13: Es verdad.
14: Pues dices, tío, ya hay suerte ni más. Sí, Valencia era la segunda capital del mon en confesión de música, ¿eh? Es impresionante. Claro, no el van cuidar cuando tocaba. De seguida ya es de. Es que vosotros son también aixina, ¿eh? Cuando desde fuera mordigüen que una cosa está mal y dices, ay, ay, qué mal, qué mal. ¿Qué coñones, tío?
13: Se va a desmadrar, se va a desmadrar un poco la cosa.
14: Sí, pero bueno, pues, cuyones, en Ibiza no beben agüita. Voy a decirte que allí van a saber en causa, ¿no?
13: Esa agüita salada.
14: Y claro, claro. Voy a decirte que podían haberle pegado ahí un chiret y fuera, pero claro, es más fácil decir, a hacer la mato.
13: A Ibiza.
14: Sí, bueno, así son también aixina, ¿eh? De, qué mala barraca. Fora, pero bueno.
13: Según pregunta del Consejo de Experts, para Raúl Andón.
19: Hola, Raúl. ¿Cuánto anaves al cole te castigaban los mestres?
14: Yo era molvo. Es de veres, ¿eh?
13: ¿Y qué ha pasado?
14: Fins als 15 años. Jo era molt bo, era bon estudiant. A més, i hostis, tio, això que te vaig a contar, mon pare me va matar. Jo me'n recordo, en el séptimo i octavo, era, de EGB, sí. Que la primera i la segona avaluació me van caure totes, inclús gimnàsia, vaig a provar història i tal, perquè a mi se me donava molt bé, i mon pare me va tirar una bronca, diu, papa, tio, si és que no passa res, ja recuperaré totes a la tercera. Ho deixava tot per al final i recuperava totes, perquè m'era molt fàcil. Vull dir-te, el que passa és que de fre vaig començar a eixir. I ahí sí que va ser un problema. Però que
13: parkings, no?
14: Sí, però que m'era molt senzill, vull dir-te que era molt bo, no me tiraven la bronca, però sí que és de veres que un dia me van ficar un parte. Un parte, per portar un baló al col·legi. I un dels majors me va agafar el baló, va trencar un cristall i la culpa era meua.
13: Clar,
14: per portar el baló.
13: L'arma de l'homicidi era la teua.
14: Clar, però la resta bé, eh? Jo no he sigut mal estudiant. Després ja... i tal.
13: Anem a deixar-ho ahí. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
19: A veure, Raúl, t'han de dir hasta luego, Mari Carmen. Qui dimonis és Mari Carmen?
14: Pues tío, te vaig a contar perquè això jo no ho sabia. Tenia un amic que era tot el dia, ah, bueno, hasta luego, Mari Carmen. No me diga això, hasta luego, Mari Carmen, si me va a quedar. I me la feia molta gràcia, està tot el dia, hasta luego, Mari Carmen, hasta luego, Mari Carmen. I clar, ho vaig dir a un vídeo, el primer que va fer, de, i hasta luego, Mari Carmen, no? Perquè era la frase que teníem els col·legues. I després...
19: De dir hasta luego, Mari Carmen, qui dimonis és Mari Carmen?
14: Pues tío, te vaig a contar perquè això jo no ho sabia. Tenia un amic que era tot el dia, ah, bueno, hasta luego, Mari Carmen. No me diga això, hasta luego, Mari Carmen, si me va a quedar. I me la feia molta gràcia, està tot el dia, hasta luego, Mari Carmen, hasta luego, Mari Carmen. I claro,

0: dir molt, o sea, que se va retroalimentar tot. De fet, un dia vaig estar parlant amb Belén. No sé si se puede contar, Elena, que está ahí.
1: Se puede contar, ¿no?
0: No sé si ella podía hablar tampoco mucho. Vamos a dejarlo ahí. Un festival del 90 y parran. ¡Ay, sí, tal! No sé qué. Y van para... Deixem-lo ahí. Hasta luego, Mari Carmen.
1: Bueno, que sí, que vos posareu en comú l'Hasta luego,
0: sí,
1: Mari Carmen,
0: sí, sí,
1: però... i se queda ahí la història.
0: A mi me feia molta gràcia, tio. Me feia molta gràcia. De fet, ens van dir, per a fer un programa de ràdio i tal, tenien que agafar un nom, i jo no havia començat els vídeos encara, i jo vaig dir, hasta luego, Mari Carmen. I me va dir el director de l'emissora, no, ese no té futur. Esto es una visió de l'hòstia. Ha fet hasta fer el pudo, nano.
1: Además de veres. Quarta pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Antón.
2: Hola, Raúl. Tu en casa també parles aixina o sols quan te miren?
0: Aixina com?
1: Aixina com parles tu.
0: Ah, no, sí, de normal, jo sóc així. No, sóc aixina, vull dir que no... Hombre, no estic com els primers vídeos, que eren molt exagerats, perquè, clar, hosti, és que canvia molt. Jo ara no puc veure els meus primers vídeos, eh? Me dona vergonya, dic, ala, que malo és.
1: En què creus tu que ha hagut una diferència notable? Perquè el Raúl d'ara és un Raúl més canalla, vull dir, més canalla de forma natural, no?, a l'hora de parlar.
0: Sí, a veure, el que passa és que també ha canviat moltíssim. El que són les xarxes socials ha canviat molt, tio, s'ha convertit en... ha arribat el reggaeton també a la comèdia, és aixina, tenim que fer-se la idea que és de consumir i que no t'aporta res. I això a mi tampoc m'agrada, vull dir-te que si faig un monòleg que es diu 40, tio, és per parlar de les bondats i de com es veu la vida als 40. No me dona la gana parlar de quan tu hijo no sé què, quan tu pareja, tal. És que això és reggaeton. I és que, tio, no m'agrada i me costa molt ara fer vídeos a les xarxes, però perquè el meu codi me diu, tio, no caigues tan baix, que sí que ho he fet. Vull dir-te que n'hi ha vídeos que jo he fet i he dit, per què?
1: Home,
0: i luego després tenen 4 milions per ahí, però per què ho fas això? No
1: te talles a l'hora de parlar. Vull dir, el sense filtro, bueno, el sense filtro és real o Raúl Antón té límits a l'hora de fer humor?
0: No, moltíssims. No traspasses. Jo improviso molt en el públic.
1: Ara, el respecte és un límit, evidentment.
0: Sí,
1: no?
0: Hi ha dos límits de l'humor. Un és la llei. Vull dir-te el que diu la llei.
1: Evident.
0: I llavors cadascú té el seu límit. Si jo conto una història, a lo millor d'una enfermedad, que no faig, però clar, si tu has tingut la enfermedad, tot és un familiar, és un límit teu. Vull dir-te que n'hi ha que... És impossible no traspassar els límits. Impossible, perquè cadascú si toca alguna coseta, si vaig a Madrid i faig acudis de Vinícius. Vull dir-te que a lo millor a tu, Jota, pues me diu, quedem-ho aquí.
1: Home, és que però és que s'ho guanya, Vinícius sí. També s'ho guanya.
0: Jo ho dic allí, eh? Jo ho dic allí, bo jugador, eh? Però està fava, eh? Este no està bé, eh? I faig espeta, eh? Home, nano, esto dos neuronas más que los caballos para no cagas en las procesiones, ¿qué le digo yo?
1: Última pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Antón.
2: Bon dia, Raúl. Quan deixes un vídeo, la teva família t'aplaudix o te diu, ja està este fent l'indio?
0: La meva família no. No m'aplaudix. Home, sí que està contenta, clar, que me vaig a ver i... Hosties, i estan orgullosos, que és un poc estrany. Mon pare no m'ho va dir a la vida, que està orgullós del seu fill, la vida m'ho dirà, però sí que és de veres que ja no me... Ah, Raúl ha fet este vídeo i tal. Sí que venen a veure'm actuar, sí que me donen cariño, que és el que pots demanar a la família, i amb això és suficient. Amb això me quede sobra, jo t'ho dic jo que, hòstia.
1: Mira, anem a donar un aplaudiment al Consell d'Experts, no?
0: Sí,
3: un aplaudiment.
4: Bravo, venga.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Moment de presentar al senyor Manuel Andrés Tarapico. Com
1: bon estàs, dia, com estem?
0: Molt bon dia, cavaller.
1: Pues res, fa un dia perfecte per a mantita, sofà i cine,
2: i
1: eh?
2: I peli.
1: I peli. Peli o sèrie, perquè ara...
3: I xocolate,
1: mira. Ja he citat el llepo.
0: Bueno, així, com ja van parlant dels col·laboradors, encara que han fet el pi d'abans, Manuel Andrés Tarapico, bon dia.
1: Hola.
0: J. González, bon dia.
4: Muy buenos días.
0: Mireia Benlliure, bon dia.
5: Bon dia.
0: I Alfredo Esteve, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Molt bé. Parlem de cine, cavaller.
1: Parlem de cine. Anem a parlar del culebrón de l'any en l'anterior programa. En anteriores ediciones de Fora de Cobertura, dissabte passat, parlàvem de la fusió entre Netflix

0: i Warner Bros, que era la notícia de l'any, indiscutiblement, en el món del cine i de l'audiovisual en general. Però clar, se n'anarem d'ací i al dia següent, bueno, pues
1: Ellison
0: Ellison i Paramount se va cabrejar perquè no li varen fer cas a la seva oferta i va llançar una OPA hostil als accionistes de Warner Bros, augmentant el diners per acció que oferia Netflix, la plataforma de Ted Sarandos. I bueno, està tot obert. En estos moments no se sap...
1: Ni a partida.
0: A més, en uns components un poc curiosos des de la juntania, evidentment, això s'està, tot se mou en Estats Units, però sí que és un negoci a nivell global. I el que sí que n'hi ha és que la fusió de Netflix i de Warner Bros. En principi sí que supondria a nivell monopoli un risc important per al sector, perquè és que se farien pràcticament en el 40% de la quota del sector audiovisual, tant en cine com en plataformes de streaming. Estats Units té unes lleis antimonopoli molt fortes, val? I per una altra banda, resulta que al costat de Paramount i de d'esta oferta que fa front a l'oferta de Netflix, n'hi ha un recolzament molt significatiu, que és el de Donald Trump, que s'ha ficat al costat de...
1: Una espendeta, no?
0: De Paramount, sí. Això, bueno, això... Diguem que està, que veu en bons ulls el projecte. Entonces, jo...
1: Que veu en bons ulls el projecte.
0: Sí, veu en bons ulls.
1: I el de Netflix no el veu en bons ulls?
0: Pues jo supon que també, però és que a Paramount sí que ho ha dit explícitament i en públic. Bueno, sí. També és veritat que la relació que té en la empresa que controla Paramount, bueno, pues és una relació propera...
1: Influències.
0: Sí. Però bueno, jo el que he optat és, com no sabem com va acabar això, perquè això se pot extendre durant tot l'any 2026 o no, o s'acaba en 4 dies, però no ho sabem, i l'altre dia se va quedar un poquet penjat, és contar-vos i contar als nostres oients quines IPs són importants actualment en cadascuna de les plataformes. Sabeu el que és una IP a banda de lo de l'ordenador?
1: Ah, vale, pues no.
2: No.
0: Intellectual property.
1: Ara sí.
0: La propietat intel·lectual, és a dir, i ho faig en un exemple que aneu a entendre
1: és que clarament. A veure si la propietat intel·lectual...
0: Mickey Mouse.
1: Sí.
0: Mickey Mouse és una IP. Mickey Mouse és una IP, però Star Wars també és una IP. És a dir, la franquícia...
1: Però Superman serà una altra, no?
0: Efectivament. La franquícia, la propietat, el personatge, allò des de lo qual se pot fer o una sèrie o una pel·lícula o editar uns llibres o fer un merchandising, una propietat intel·lectual. I això és lo més codiciat. Totes les plataformes, totes les productores, tots els que estan en el negoci volen tindre una IP per a poder desenrotllar productes. I esta és la qüestió. Si mirem a Netflix, quines IP té? Les que ha desenrotllat la pròpia Netflix. Perquè Netflix va començar de zero. Netflix ha creat la necessitat de tindre una franquícia. Ha fet una franquícia exitosa i la estès. Per exemple, altre exemple molt clar, Stranger Things. Stranger Things és una creació de Netflix, és un producte que va crear Netflix.
1: La Casa de Papel.
0: La Casa de Papel, efectivament. Encara que La Casa de Papel, no sé si vos en recordareu, que va arribar a Netflix després, se va estrenar, no, ara no me'n recordo si va ser en Antena 3 o no sé en quina plataforma. Netflix la va comprar i se va fer famosíssima. Mm. Però La Casa de Papel també és Money Heist, que és com se diu en la versió internacional, és una altra de les franquícies de Netflix. El Juego del Calamar, Narcos, estem parlant de Bridgerton, los Bridgerton,
1: claro.
0: Bridgerton, que és una altra de les franquícies potents de Netflix, no? És del detectiu Ryan Johnson.
1: Què supondria, Manolo, que seran de temps?
0: Sí.
1: Què supondria que Netflix comprara
0: Warner Bros.
1: Warner, ¿y qué supondría que lo comprara Paramount?
0: Pues te lo digo en franquicias, en nombres de franquicias. Si Netflix compra Warner, a todo eso que os he dicho, se afechicen DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Harry Potter y todo el seu món, Juego de Tronos, The Last of Us, Dune, Matrix, el

0: Señor de los Anillos, Friends, Big Bang Theory, los Looney Tunes, tot això seria de Netflix. I si se ho queda, i si se ho queda Paramount, o sea, si Paramount se queda Warner Bros, que són les joies de la corona, s'afegirien a Star Trek, Missió Impossible, Transformer, la sèrie Yellowstone de Kevin Costner, encara que ara ja no està Kevin Costner, Bob Esponja, Top Gun, les Tortugues Ninja. És que estem parlant de que són icones, que són franquícies, i això és de lo que va ser negoci. Això és lo que ven a dia d'avui, perquè en una altra edició de Fora de Cobertura parlarem de què funciona en el cine, perquè si tu agarres els comparatius i els llistats i tu fas un Excel, lo que ven entrades són les franquícies.
1: Clar, perquè ja plou sobre banyat, home. Sí. Ja tens, no? Ja tens eixa...
0: Sí, sí, sí.
1: Si t'agrada la primera...
0: Estem parlant econòmicament, eh? Després n'hi ha...
1: Volia parlar de números. Sí. Tenim xifres de què suposaria eixa fusió?
0: No, a veure, tenim la xifra de lo que està oferit per Netflix per acció en total, que diguérem en l'anterior programa, que eren, crec que, me pense, 82 bilions de dòlars.
1: Bilions americans.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja vam fer la didàctica del tema.
1: O sigui, 82.000... Sí. El que són per a nosaltres, 82.000 milions de dòlars.
0: I ara l'oferta, crec que, insistir, si no m'enganye, de Paramount se'n va cap al 100.
1: Ah, pues parlarem de 95, ja han pujat
0: 30. 30 per acció, eren 20 i pico dòlars per acció, l'oferiment, crec que, és que parla de memòria, però crec que eren 24 o 26 per acció en l'oferta de Netflix, i ara l'oferta de Paramount se'n va als 30 i pico per acció. O sigui, estem parlant de que és moltíssim diners, no? Jo crec que no estem preparats. No tenim el cervell preparat.
1: Mos juntem i fem una oferta?
0: Sí,
1: una
0: oferta? Pa comprar un dècim de Nadal.
1: Si
0: mos juntem així, pa comprar un dècim.
1: Ja, però igual Donald Trump ho veu en bons ulls i sí, se decanta per nosaltres.
0: Sí, això és veritat. Se va parlar, i una anotació a peu de pàgina, se va parlar, però molt, molt, molt, molt, molt tangencialment, que igual hasta Disney estava interessada en Warner, però clar, això ja haguera segut. Imagina't si Disney se queda tot este contingut de IP que vos he dit.
1: I ja té Marvel.
0: I té Marvel, té Star Wars,
1: wow.
0: Pixar, Hulu, que així no és molt conegut per este nom. Qui tinga Disney Plus en casa veurà que lo que era Star, que era on estaven totes les sèries quan va comprar Fox i tal, que estaven ahí, American History, Horror History i tot això, ara se diu Hulu. Si tu entres en Hulu, el contingut és bestial. Estem parlant de a on es maneja tot. A on es maneja tot.
1: Donald. Donald no el pato, sinó Trump. Donald Trump. Mira, a veure, sem des de Fora de Cobertura una oferta de 200 eurets per la companyia. I si ho veus en bons ulls, pues bueno, ja parlem de contingut.
0: Ja te dic jo que en 200 eurets crec que no ni mos donen la subscripció.
1: A veure, es juntem entre tots els que estem així?
2: Vinga, va.
1: Sí, bueno, sí, no?
0: Però per a una subscripció, en 200 podem subscribir-nos per una banda a Sky Showtime, que té els drets de Paramount així en Espanya, a Netflix i jo crec que a Warner. Me pense que els tres, per lo menos, subscrits
1: no,
0: estem.
1: No mos dona per un any, eh?
0: Per un any no mos dona.
1: Gràcies, Manolo Andrés Tarpico.
0: A tu.
3: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bones notícies i per partida doble de l'incendi de Segorbe. D'una banda està estabilitzat i de l'altra s'autoritza que el veïnat desallotjat puga tornar a les vivendes, però això sí, es manté el confinament. Hi ha una nota que informa que no podran eixir de la vivenda, que està totalment prohibit circular per la muntanya, per pistes o camins forestals i que la Guàrdia Civil i la Policia Autonòmica continuaran controlant els accessos. Només podran entrar les persones que residisquen o tinguin una vivenda a Gàtova. I una altra recomanació, no s'ha de beure aigua de l'aixeta. L'Ajuntament repartirà aigua potable en el lloc de comandament avançat que està instal·lat en El Hoyo. Demanen les autoritats màxima col·laboració i respecte a les indicacions dels efectius. Així que recorden, el veïnat ja pot tornar a casa, però ha d'estar confinat, i recorden no beure aigua de l'aixeta. Estem pendents de la compareixença des del centre de comandament avançat, prevista a esta hora, del secretari autonòmic d'emergències. Connectarem en directe, només et dono aquestes explicacions que entenem que vindran a confirmar aquestes informacions. De moment passem a altres assumptes perquè Fontanars dels Alforins és el poble, podríem dir, més jove de la Vall d'Albaida. L'estiu que ve farà un segle que es va independitzar d'Ontinyent. Per a commemorar esta fita històrica ja s'han posat en marxa algunes iniciatives. Eva Terol ha recorregut a la memòria amb dos veïnes de tota la vida i també amb l'investigador local Tomàs Bordera.
2: Anita Beneito i Carmen Francés són dos veïnes de Fontanars dels Alforins amb molts anys i molta memòria.
3: Així domina un caserío i tenim la iglesia. Metges, així tampoc n'hi ha. Quan tenies un malaltet, tenies que acudir a un tenent.
4: Este carrer major era una sèquia, però no hi havia carro per passar carros, El que passa que no estava el quitre nada, Era terra i tot això. Estava el principal, però, com he dit, no hi havia ajuntament.
2: L'ajuntament estava a 20 quilòmetres, a Ontinyent.
5: Una defunció, un naixement, hi havia que inscriure'l en el registre civil i això suposava, per obligació, haver de baixar a Ontinyent. Suposava perdre el jornal, entrenar i tornar.
3: No eren independents, així vivien prou, tots baixant a Ontinyent i tornant, i entonces no teníem cotxes, entonces o a bicicleta o en el carret.
2: L'any que ve es compliran 100 anys de la segregació que es va aconseguir al segon intent.
0: I els esports, el Villarreal juga a les 5 al Metropolitano. Raúl Pina, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Sònia. El Villarreal, després de l'empat amb el Racing de Santander, buscarà la primera victòria de la temporada contra l'Atlètic de Madrid, de Sergi Cardona i Gerard Moreno, que, érem dubte, van viatjar ahir amb l'expedició grogueta. Per tant, estan en la situació d'Iñigo Pérez. Ara bé, no seran de la partida l'11 i pel que fa al rival, el nom propi i fulletó de l'estiu és Julián Álvarez. Amb la porta tancada per fitxar pel Barça, el Cholo Simeone va confirmar que estarà a la banqueta.
7: Yo lo veo que está entrenando de la mejor manera, está trabajando con los compañeros con mucho respeto con todos y no tengo ninguna duda del camino que decidimos recorrer con el club. Estar en la misma línea, que lo importante sea el Villarreal y no sea lo otro.
6: Moren con rep el Metropolitano, Julián Álvarez si acaba finalmente jugando.
0: La previsió de l'horatge amb Javi Miró, bon dia.
8: Bon dia, despertem amb inestabilitat, alguns ruixats que s'han donat durant aquestes últimes hores en punts del litoral, del prelitoral, alguns d'ells han sigut forts i la tendència és que continuen actius en algunes zones, tot i que el gros de precipitacions caurà dins de la mar. L'ambient és assolellat en altres comarques, com és el cas de les comarques centrals, comarques de l'interior sud, per contra, més nuvolositat en punts del litoral, prelitoral, central i nord. Durant aquestes pròximes hores s'obriran clarianes, pujaran les temperatures màximes i de vesprada podrien tindre creixement convectiu, sobretot en punts de l'interior de la meitat nord del territori. I atenció, perquè alguna de les tempestes que poguera formar-se cap a l'entorn dels Serrans, del Camp de Túria, inclús de l'Alt Palància, podrien ser fortes, així que caldrà fer seguiment. La setmana continua inestable de cara a dilluns, amb precipitacions que de nou creixerien, sobretot la província de València, Castelló, avançant des de l'interior cap al litoral, i de cara a dimarts i dimecres s'imposa l'estabilitat, vent del sud en altura, en superfície vent de ponent, que farà disparar de nou els termòmetres per damunt dels 40. Així que passem d'un cap de setmana amb temperatures una miqueta més agradables, de nou a temperatures de ple estiu.
0: Les 11:05, que és tot, ho deixem així. Abans recordar-los, i ja bona notícia, el veïnat de Gàtova pot tornar a casa però haurà de quedar confinat i sense beure aigua de l'aixeta. Esto de moment, tornem al migdia. Fins ara.
9: Som a punt.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
13: Què fas este capte?
14: Tu què creus? Festa?
13: I el següent?
14: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
15: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
9: Som la veu de tots. Som A Punt.
16: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu.

0: Pero aquí, a pesar de que va harta y de comer, está ahí perfecto.
1: Oh, bueno, que més y que menos.
2: Lo intentamos.
1: Aplaudiment per al Consell d'Experts, sí, no? S'han portat molt bé.
0: Sí, clar que sí. També te debo de reconocer una cosa. Es la primera vez que me someto a un Consejo d'Experts con tan temprana edad, ¿eh? Emocionado.
1: ¿Qué te ha paregut, eh? Incisiu, ¿eh?
0: No, me ha encantado. Y además que son, como no tienen vergüenza, pues te pueden contar lo, pueden preguntar lo que quieras.
1: Efectivament.
3: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador. Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Dani Montesinos, com ja t'has posat a parlar abans de que te presentara, pues ja estàs presentat.
4: Jo és que me trobo com en ma casa i sense voler ha volgut entrar.
1: Així no és.
4: Me'n recordi de l'alcaldessa ahir explicant el tema dels torrons i dic, ara és el moment.
1: Faltaríem, estàs sent a casa. Bé, venim a parlar d'un megaprojecte, no?, que es va fer en la ciutat de València.
4: Sí, la veritat és que estem ara prou menetxats així en la comunitat valenciana, com saps, aprofitem esta secció per a donar veu de tots els projectes que estan transformant un poc la comunitat. I un dels projectes insignes que ve ara, que es comencen les obres en el 2026 i que s'espera que acaben a finals del 2028, va durar 2 anyets, és un macrocentre comercial, un dels més grans d'Espanya, que ve en la zona urbanística que se diu Turianova. Per a qui no se situe, que no siga d'ací de València, jo soc de Torrent i m'he quedat molt propet, igual que ací el company que ha fet este villancico tan xulo de Torrent i que jo estic molt orgullós, pues està, diguem, al costat de la Fe, on la Fe Nova, si pensem entre la Fe Nova i el que seria la V30, que és la redirecció del cauce del riu Túria, ahí n'hi ha un espai que se diu Turianova. Esta urbanització ja està acabada, és una urbanització que té entorn a... té una inversió de 500 milions d'euros, el centre comercial. La urbanització Turianova ja està acabada, ha sigut realitzada per la constructora Bertolín i desenvolupada per Accenture, ¿vale? L'únic que queda per fer són les vivendes, però el que és la urbanització ja està acabada, i entonces el que van a fer és començar a fer les torres de vivendes, moltes de VPO, el qual és molt positiu per al tema de la vivenda, i si n'hi ha una parcel·la que quedaria a la dreta, pegadeta al mar.
1: Hi ha vora, en la Comunitat Valenciana, hi ha vora 4.600 vivendes de protecció oficial, sí, sí, per a esta legislatura.
4: Sí, sí, però ja t'he dit que este desenvolupament...
1: 1.900 de les quals ja estan executades.
4: Este desenvolupament de Turianova se considera uno dels més grans de lo que seria la ciutat de València capital, dins de lo que seria el cordó de lo que és el encausament del Túria, i per lo tant va ser algo prou revulsiu. Estem parlant de un munt de vivendes, no recorde ara, crec que eren 2.000 vivendes, òbviament de VPO i no VPO. Però bueno, el projecte que portem avui, que és l'Infinity, que és un poc la cirereta que fiquem damunt d'ixe pastís de Turianova, és una parcel·la de 72.000 metres, té una inversió d'alrededor de 500 milions d'euros, està, bueno, no busca ser un centre comercial a l'ús. Tenim que pensar que normalment si pensem en els centres comercials, diguem, urbans, estos són molt compactes, ¿vale? O sigui, és com si diguem, pues el Saler, el centre comercial del Saler, que tot el món el coneix. Este projecte ve a canviar un poc tot això. Té una zona verda que és enorme, ¿vale? Estem parlant d'un centre que se desenvolupa en 3 plantes, un semisòtano en 4.000 places d'aparcament, una baixa, primera i segon, que van a donar en torno a 92.000 metres de sol per a poder-se alquilar, ¿vale? De tot aquest espai alquilable, d'aixòs 92.000 metres que estem parlant, el 50% ja està compromès. O sigui, ja n'hi entendes que han dit que volen una parcel·la i que se volen quedar. Entre elles, pues, estem parlant de Cines Yelmo, n'hi ha una ola en continuo, n'hi ha, bueno, temes de la Friki Zone, però n'hi ha coses molt, molt xules. De fet, estaguerem comentant en Fernando Sánchez de la Mata, que és el arquitecte que està desenvolupant el projecte, FSM Arquitectos. És un arquitecte que, encara que és de Madrid, volen la nostra terra en locura. Ell ja va ser el que va desenvolupar el centre comercial Bonaire, i tenim que tindre en compte que este centre comercial que ve un poc en ixa essència, no? És un centre comercial a huert, com us agrada als valencians disfrutar. No és un centre comercial tancat, com passa en Europa o en Madrid on fa fred. Així el que anem a tindre és un centre comercial a huert, on van a haver zones de disfrute, ixa ola en continu gegant, zones per a temes de llibres, exposicions, concerts en directe, i tot això acompanyat d'una oferta comercial prou important. M'agradaria deixar també en compte, ja saps que en aquesta secció sempre ho fem, que és ficar en valor la enginyeria d'ací de la Comunitat Valenciana. Si ve Fernando Sánchez de las Matas, és l'arquitecte que ha fet el que seria el projecte, un poc el bocetaje, no?, de com va anar aquest projecte, tot el projecte està sent desenvolupat

0: per una enginyeria d'ací de València, que és Grupotec, és una de les enginyeries més fortes d'ací de la Comunitat Valenciana, i ells són els que s'estan encarregant de desenvolupar tot el projecte. A més, me consta que ja estan en temes de certificacions, que això és molt important per al futur. S'està intentant traure una classificació BRIAM per al projecte, això vol dir que energèticament el projecte és sustentable. A més, té una qualificació també AIS, que és que tot el projecte va ser accessible per a persones en minusvalia, visual, motriu, ¿vale? I això també és molt important, la qualificació AIS que va tindre el projecte. I des del punt de vista d'accessos, la forma que anem a tindre d'entrar, ja n'hi ha una entrada feta per la V30 nova, que encara no està oberta, però ja està preparada, i després s'ha fet un pont en Malilla per a poder entrar tant a la urbanització de Túria Nova com a este gran centre comercial de 92.000 metres.
1: Tenim el de la V31.
0: Exacte. Bueno, ahí tenim V31 en V30, en ixe entron, que és on se situa el centre comercial, però se li ha fet una entrada dedicada des de lo que seria la V30 a este centre comercial, i des de la ciutat, atravessant en un pont de Malilla, que també està ja obert, per a poder arribar a Túria Nova i a este centre comercial Infinity, que jo crec que va a revolucionar tot el que seria l'oferta comercial del sur de València. I ells, la idea que tenen és donar-li continuïtat a una gran zona verda que té ja Túria Nova dins de lo que seria ixe centre comercial, de tal forma que no estem pensant que estem entrant en un centre comercial, sinó que n'hi ha una continuïtat de la trama urbana, i de forma orgànica entres sense donar-te compte en ixa zona comercial, que té, ja t'he dit, virtut de ser algo més que un espai comercial, sinó un espai lúdic, de concerts, d'activitats a l'aire lliure, més allà de, òbviament, que el projecte va tindre i va enfrontar elements tècnics importants. Estem parlant d'un projecte que va mobilitzar entre 3.000 i 6.000 persones, se van a gastar uns 500 milions d'euros en fer este centre comercial, estem parlant d'una obra de 2 anys que va portar molta faena així a la ciutat de València i a tota la contorna, i que va tindre problemes en constructius importants. Estem molt proper del mar, estem molt proper del riu, s'anem a trobar en el nivell freàtic, i aquests terrenos me consta que són molt pobres, són de baixa càrrega, entonces van a haver que tindre fer pantalles de resistència. O sigui, a nivell de Grupotec se va enfrentar a un projecte important, però jo crec que l'estan enfrontant en molt de positivisme, i tenen molta experiència per a poder fer això. Aixina que ahí tenim en Infinity, arribant ja.
1: Mare meva, això està planificat per a d'ací 2 anys?
0: Les obres es comencen en el 2026, té llicència des del 24, lo qual és molt positiu, perquè en la ciutat de València costa un poc trobar que te concedisquen una llicència, és un ajuntament molt gran, entonces ja tenen les llicències per a poder començar. Ha hagut un canvi de propietari, i entonces això està retardant un poc l'inici, però jo crec que ara per a primers del 2026, tal com me va comentar Fernando, el company este que te dic, Fernando Sánchez de las Matas, que és l'arquitecte, tenen intenció de començar ara a primers del 26 i acabar en el 28, que és prou ràpid per a una obra de 92.000 metres quadrats de superfície alquilable. O sigui, és un centre comercial molt gran. Vale.
1: N'hi ha moltes coses a destacar, però en particular, la teua visió tècnica, què destacaria?
0: Bueno, a veure, jo crec que el més important és la magnitud d'un projecte d'esta dimensió implantat d'una zona urbana ja consolidada. Això no és normal, i de fet és una cosa que Fernando me comentava, que normalment quan fem un centre comercial d'aquestes dimensions, lo normal és establir-lo en la part exterior, com per exemple vas a Tembonaire o en El Osito, on tu te'n vas a un municipi de l'extraradio, del perímetre d'eixa ciutat, i el col·loques fora. Poder trobar ixa quantitat de metres dins de lo que seria el, anem a dir, la mella, no? o el nucli dur d'una ciutat com és València, que és una de les principals ciutats europees, això és una cosa molt complicada. I respecte també el projecte, lo més important és l'apertura que va tindre, o sigui, com funcionen els espais sense estar en un passadís tancat, sinó que tens un montó d'espais lúdics, com te comentava, esta ola que està en continu, que pots estar fent esport, n'hi ha zona de skating, n'hi ha, bueno, de laser game, n'hi ha un montó de cosetes ahí que lo que van a fer és que tu no estigues palpant que estàs en una zona comercial, sinó que estàs en una part més de la ciutat, i el tema del shopping, no?, com diuen els anglesos, o de la compra, pues va ser algo molt natural. I jo he vist els 3Ds i la veritat és que són espectaculars. N'hi ha unes cobertures fetes com en Sevilla, no sé si heu estat, una espècie de setes que lo que donen és ombratge i aigua pulveritzada, com s'ha fet en la plaça de la Verge. I jo crec que això va quedar molt xulo.
1: En la plaça de la Reina.
0: De la Reina, disculpa, perdona.
1: Disculpa, no me faltaria més.
0: No se pot discutir en tu, no se pot discutir en tu.
1: Si en tot el que m'has contat no t'enganyes en una paraula, pues bueno, ja estava bé. A veure si anava a pensar la gent que eres una IA.
0: No, d'IA res, de torrent.
1: De torrent, d'ahí estem. Gràcies, Dani Montesinos.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Un plaer, com sempre.
0: Gràcies.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: En este capítol de les cançons de la nostra vida, la història de la música valenciana és vist de negre. Hola, Mar.
1: Hola, Arturo. Es vestís de negre, però no, no estem de dol, tot el contrari. El que passa és que en este capítol repassarem quina ha sigut la nostra aportació al heavy metal.
0: Així és que, si esteu preparats i preparades, solteu-vos la melena i feu banyes a més dit, perquè comença l'espectacle del rock dur a les comarques valencianes.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Els orígens del heavy metal venen del hard rock, el blues i la psicodèlia. És un estil que es caracteritza bàsicament per les seues guitarres fortes i distorsionades, també pels ritmes emfàtics, sons de bateria i baix més densos, i la veu generalment desgarrada i ve aguda o baixa i gutural. Depèn del gust de l'artista.

0: perquè dins d'esta gran etiqueta caben desenes de variants i subestils que van evolucionant, i així deixant diferents formes d'afrontar el rock. La guitarra elèctrica ha sigut l'element clau d'este gènere, però la veu també és un tret diferencial.
1: I ara, a diferència d'altres escenes de les que hem parlat en este podcast i que han estat concentrades en un període concret de la nostra història, ens hem permès contar tota la història sencera, des dels anys 70 fins a l'actualitat.

0: Per tant, arrenquem a meitat de la dècada dels 70 amb una banda seminal del rock progressiu i sinfònic que podríem dir que és d'on després veuran gran part dels nostres protagonistes. Parlem de Taràntula, nascut a la ciutat de València.
1: Taràntula van gravar l'any 1978 el seu segon treball amb la discogràfica madrilenya Chapa, tot un referent d'aquest estil. I van evolucionar des del progressiu fins a sons més contundents i foscos que ens fan ubicar-los a prop, estilísticament, del naixement del heavy metal a les nostres comarques.

0: Esta cançó que escolten de fons, Blancanieves, va ser tota una revolució per a l'època. Ana González, la vocalista, va ser la primera dona a tot l'estat en cantar al front d'una banda similar. Una autèntica pionera en una banda liderada per Vicent Guillot i que quatre dècades després han protagonitzat una de les tornades als escenaris més insòlites i agradables de la nostra història.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Van arribar a actuar fins i tot al programa de televisió espanyola Aplauso. Però si Taràntula es van acostar a aquest estil, els autèntics pioners valencians del que es coneix a la resta del món com heavy metal venien de Mislata i es deien Zarpa.

0: Segons els entesos, Zarpa, formats a 1977, és la primera banda de heavy metal en la història de la música espanyola, abans dels mítics Obús o Barón Rojo. El grup continua en actiu i al front es troba un dels membres fundadors, Vicente Feijó, tot un supervivent i un entusiasta. El seu primer disc, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, és de l'any 79 i es va gravar als estudis Tabalet d'Alboraya.
1: Zarpa sempre ha gravat els seus discos en segells independents, mai en una companyia gran, i les cançons mai han tingut un gran èxit comercial. I és cert que a les nostres terres, per aquells anys, les corrents musicals anaven per molts altres camins que no pel del rock dur.

0: El segon àlbum de la banda, Àngeles o Demonios, es va publicar en la dècada següent, a l'any 1983, i va ser una de les etapes més fructíferes del grup. Van girar amb bandes com Triana, Leño o New, i van compartir escenari amb Deep Purple. I van fer de teloners de Balón Rojo en febrer de 1984 en el cèlebre directe que va donar forma al disc Barón Rojo al vivo.
1: Després van gravar un disc a Ginebra, Suïssa, però mai es va publicar per desavinences amb la producció. Això va fer que Zarpa desapareguera durant 4 anys. Però el 1992 van tornar, i fins ara. Des d'aquell 1977 han editat ja 22 discos. L'espenta inicial va propiciar l'aparició d'altres formacions del gènere, i ells van suposar la llavor del heavy metal a les comarques valencianes.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Mislata es va convertir en els anys 80 en el bressol del heavy, ja que uns amics i veïns dels Zarpa, Sable, també van aconseguir fer-se amb un nom dins de l'escena. Es van formar l'any 1982 i 4 anys més tard van quedar finalistes del concurs Pop Rock 86 de la Comunitat Valenciana amb temes com el que escoltem, Símbolos.

0: Sable també van tindre l'honor de telonitzar Barón Rojo i van compartir escenari amb Judas Priest. Després d'una aparició al programa de televisió espanyola A Tope l'any 1986, la revista Heavy Rock els va situar entre les 20 millors bandes de heavy de l'època. Era un moment molt dolç per a les sonoritats més dures i les propostes n'eren moltes i diverses.
1: Escoltem Vaig veure el mal, de l'Avió Roig, una formació de rock dur que va néixer a finals dels anys 70 a Benetússer. Uns anys després, el 1983, van gravar el seu primer single als estudis Tabalet de Benetússer i el van editar a Ediciones Milagrosas de Bartual. Com veiem, el tàndem Lluís Miquel Bartual estava molt ben engreixat en aquella època.

0: El 1985 van publicar el maxi single Coches Negros, el seu últim disc. Una existència discreta i no tan ampla en el temps com Zarpa, per exemple. Però és cert que van ser reivindicats després per les noves generacions. I és que cada comarca té la seva formació metalera particular. I en trobem una a l'Alcoià que des dels anys 80 i de forma intermitent encara continua en actiu, Badana.
1: Badana va néixer a Ibi i la seva història sembla calcada dels seus coetanis. Van ser teloners de les bandes heavy més importants del moment, van fer aparicions en programes de televisió, van participar en concursos i el primer disc, Tiempos Difíciles, publicat a l'any 1983, va tindre molt bona acollida per part dels fans i de la crítica especialitzada amb temes com este, Despierta i lo verás.

0: Actualment només hi ha un membre fundador en actiu, Luis Miguel Rico, i la banda està considerada com una de les més influents del seu estil. Han actuat un bon grapat de voltes a Leyendas del Rock, un dels festivals més importants de heavy metal de tot Espanya, que se celebra cada estiu a Villena des de fa 20 anys.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Però continuem este viatge en el temps. Arriben els anys 90 i amb ells un declivi del heavy metal. Una davallada de l'estil que té molts motius. El més important és l'aparició a la ciutat nord-americana de Seattle del grunge. Un estil de rock dur que coparia les llistes d'èxits internacionals durant dècades. I això va suposar el quilòmetre zero de l'auge a casa nostra de bandes de diferents corrents del metal. Eixos grups ara veien l'oportunitat de copar l'espai que havia ocupat el moribund heavy.

0: Durant els primers 5 anys de la dècada dels 90, València es va convertir en la capital del death metal amb una de les primeres formacions a Espanya, Obscure, una banda que va publicar temes com este Nightstorm Delirium que escoltem.
1: Cançons com esta els van situar com una de les bandes més interessants del moment i van telonejar grups internacionals tan importants com Creator, Carcass o Biohazard. No van tindre molta sort amb el segell alemany que els editava els treballs, i això va fer que es desanimaren i deixaren el projecte. Però el death metal va tindre per aquestes terres uns altres ambaixadors molt dignes, Choco Crispis.

0: Choco Crispies, junt amb Obscure, van ser una de les primeres formacions a tot Espanya que s'atreviren amb el death metal, encara que la sonoritat de la banda va anar modelant-se conforme avançava la dècada dels 90. En els primers anys, el seu estil era molt tècnic i experimental. Després ja van virar cap a un metal, diríem, avant-garde.
1: Clar, etiquetes hi ha moltíssimes. I d'aquells primers sons han sorgit infinitat de subgèneres i estils que fan d'esta música una de les més riques en matisos. Cal recordar que Choco Crispies, al final de la seva carrera, es va convertir en Gigatron, una banda de rock humorístic que parodia el heavy metal caricaturitzant actituds, estètica i elements típics del gènere.
0: Però no totes les bandes optaven per modernitzar el gènere. Alguns, com Metal Mareny, van preferir militar en el heavy metal més clàssic.

0: Esta banda es va formar el 1995 en la població costanera del Mareny de Barraquetes. Orgullosos dels seus orígens, van decidir que el nom de la banda seria un homenatge al seu poble. Des dels inicis s'han mantingut fidels als clàssics del gènere, sobretot a la fornada estatal encapçalada per Barón Rojo i després Saratoga.
1: Després de gravar diverses maquetes, van decidir entrar a l'estudi per a gravar el seu primer disc, Buscando el origen. Les crítiques van ser molt bones i van entrar de ple en el circuit fins que van ser teloners d'Anthrax i de Dio, de Black Sabbath, en un concert històric a la plaça de Bous de Xàtiva. El grup encara està en actiu 30 anys després.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Hi ha carreres que duren tota una vida i altres més efímeres però igual de productives, com la d'Insània.

Insània es van formar a la ciutat de València el 1996 i just una dècada després, i 5 àlbums d'estudi, van decidir parar i dedicar-se en cos i ànima a la indústria musical. De fet, el seu vocalista, Emilio Jerique, és qui regenta Maldito Records, una de les discogràfiques de les sonoritats més dures que està ubicada a Tavernes Blanques.

Maldito Records té en el seu catàleg la gran majoria de bandes de les nostres comarques i de la resta de l'estat que militen tant en el heavy metal o el rock urbà com en qualsevol de les variants. I així, entrem de ple en el segle XXI amb Killus, que precisament forma part del roster d'artistes de Maldito Records.

0: L'estil de Monster que escoltem de fons ja és una altra cosa. Així l'estil no només ha complit la majoria d'edat, sinó que els arranjaments, la producció i la composició pertanyen a un estrat molt superior al que hem vist fins ara. Esta és la primera de les tres bandes amb les que acabarem este capítol. Tres propostes que vertebren el territori i que van saltar al mercat internacional des dels inicis.
1: Illus venen de Vila-real i fan un metal industrial a l'estil de Nine Inch Nails o Marilyn Manson. Amb estètica fosca i teatral que combina el metal amb elements electrònics i visuals impactants. Illus compten els seus fans per milers. Els seus concerts són verdaders rituals o invocacions, on una de les coses més importants és el maquillatge o el vestuari. Han editat 5 àlbums i han passat pels escenaris més importants de tot el món i del nord. Passem ara a les comarques del sud amb les cançons de Mind Driller.
0: Mind Driller es van formar a la ciutat d'Alacant i militen en la mateixa lliga que els anteriors. El metal industrial amb arranjaments electrònics, una posada en escena molt teatral i proclames de la fi del món.

0: La música de Mindriller viatja per tot el món amb l'etiqueta de banda especial i un espectacle pensat per al directe. I acabem, ara sí, amb una formació de la ciutat de València que en ple segle XXI s'ha llançat al món i són imparables. Òpera Magna.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Metal sinfònic amb elements progressius i grans orquestracions. I com ha evolucionat el heavy metal des de Zarpa, veritat? En este capítol hem sigut conscients d'esta transició des dels sons més primigenis fins la fusió del rock dur amb tot allò que se'ns puga ocórrer.
0: I el món del metal ha rebut la música que fem a les comarques valencianes amb molt de respecte. Perquè si hi ha una cosa que ens caracteritza com a poble és, evidentment, la passió per la música i la gran qualitat d'eixes composicions que ens salven la vida. Ui, ens hem soltat la melena i vaja si ho hem fet. Adeu i llarga vida al rock!

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: El veïnat de Gàtova evacuat ja està tornant a casa després que Emergències hagi donat avui l'incendi per estabilitzat. El veïnat, però, haurà d'estar confinat fins a nou avís per a facilitar les tasques dels equips d'emergències i no pot veure de moment l'aigua de l'aixeta. Escoltem el bàndol als carrers encara mig buits de Gàtova.
2: L'aigua potable serà subministrada por personal de l'Ajuntamiento en todas las calles, por lo que no es necesario baja a por ella al parque del hoyo. La llevaremos nosotros y cualquier persona que tenga alguna necesidad especial puede contactar con cualquier persona del ayuntamiento o conmigo mismo. Que estamos todos a vuestra disposición. Se pide por favor se respete esta medida para dejar trabajar.
0: Ya ausenten. Y Fernando Lasera, secretari autonòmic d'Emergències, alerta que les carreteres també continuen tallades per a facilitar la circulació dels equips d'emergència.
3: Aunque se va a realojar el municipio, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que las vías, la CV25, va a permanecer cortada, porque no podemos permitirnos que haya circulación que obstaculice el tránsito de vehículos. Por lo tanto, será unas vías cortadas por los efectivos de la Guardia Civil, tanto en Olocao como a la altura de altura, y serán los filtros correspondientes para evitar ese tipo de incidentes.
0: El subinspector del Consorci de Bombers de Castelló i director tècnic del Centre de Comandament Avançat durant esta nit ha informat que l'evolució de l'extinció ha sigut positiva en les últimes hores. Antonio Rodrigo.
4: Se ha desescalado de situación 2 a situación 1 en función de la evolución, que ha sido muy favorable, no todo el incendio, y básicamente con los medios aéreos estamos repasando todos los puntos calientes que durante esta noche nos ha dado los drones con cámara térmica que estaban haciendo todo el perímetro, y entonces nos estamos centrando en esos puntos. Estamos manteniendo el operativo por posibles reproducciones, aunque la evolución es muy favorable, como se puede ver.
0: El foc que ha cremat 630 hectàrees es va iniciar per un llamp dijous de vesprada. Es va quedar a les portes de les cases i va obligar a evacuar el miler de persones que viuen al poble durant l'estiu. I anem a altres temes. La investigació judicial de la Dana encara la recta final. Santiago Hernández en su conta.
5: Carlos Mazón ha de concretar el seu paper en la investigació judicial de la Dana. Després que l'Audiència de València li reconeguera el dret a personar-se en la causa, la jutgessa va deixar sense efecte la seva declaració com a testimoni. No ha aportat els seus missatges del 29 d'octubre, però ara té accés a la causa i la defensa ja va avançar que estava estudiant el sumari per a poder presentar al·legacions a la instrucció.
6: Y en su consecuencia, cuando lo estudiemos bien y tengamos un análisis completo de la causa, pues haremos lo que haya que hacer.
5: La instrucció judicial s'intensifica al setembre i a l'octubre. Declararan testimonis rellevants com el diputat de Bombers Avelino Mascarell, que tornarà de nou al jutjat per aclarir si va rebre l'avís de desbordament del barranc de Pollo. També declararan el secretari autonòmic Javier Sendra i una dotzena d'alcaldes afectats per la Dana. Quedaran per declarar encara molts alcaldes i també el conseller Vicente Martínez Mus, que encara no tenen data marcada. Tot això obligarà a prorrogar la instrucció de la causa que en principi acabava el 30 d'octubre.
0: A Alacant, la comunitat ucraïnesa, que és la més nombrosa del país, celebra avui el 35 aniversari de la restauració de la independència d'Ucraïna amb una marxa solidària pel centre de la capital amb una bandera de 100 metres de longitud. I en els esports, el Barça està a punt d'arribar a Elche. Raúl Pina, bona vesprada ja.
7: Hola, què tal? Bona vesprada ja, Susana. El conjunt de Hansi Flick, l'actual campió de Lliga, és el rival de l'Elche. Esta nit a les 9:30 a l'estadi Martínez Valero. Martín Anselmi, el tècnic franjavert, sap que el rival no està tan rodat com l'Elche i li resta importància a la qüestió.
8: Són un gran equip, són els actuals campions. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
7: En l'Elche, les absències són els lesionats Adam Boallar i Iago de Santiago. Al Barça, Rodri s'ha quedat de la ciutat comtal, recordem que està sense ritme, a més de Casado i Héctor Fort i Alejandro Valde, que no han viatjat amb l'equip de Hansi Flick perquè estan pendents de la seva eixida del Barça.
0: Moltes gràcies, Raül. Anem ara al món, al Japó, concretament, on 30 persones han resultat ferides per un terratrèmol de magnitud 5.9 que ha sacsejat la regió. L'Agència Meteorològica de Japó confirma que no n'hi ha alerta de tsunami. Així, al nostre horatge, tenim un diumenge inestable amb algunes precipitacions, però la majoria cauran en la mar. Pugen les màximes respecte d'ahir. En la zona de la serrania del Camp de Túria i l'Alt Palància, les tempestes que pogueren formar-se esta vesprada podrien ser fortes. Comencem demà la setmana amb un altre dia inestable, amb algunes pluges en la província de València i Castelló que avançaran de l'interior cap a la costa. I de cara a dimarts i dimecres, vent de ponent que tornarà a disparar els termòmetres per damunt dels 40 graus. Amb això ens acomiadem. Passen 6 minuts de la una, és tot, tornem a les 2.
9: Som a punt. Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Som la veu de tots. Som APO. Millors moments de la vesprada d'Apunt.
11: Salutacions i una cordial benvinguda a este temps de ràdio per a recordar alguns dels moments més especials que hem tingut el goig de compartir amb vosaltres en la vesprada d'Apunt. Comencem amb un cas que va ocórrer 3 anys abans del triple crim d'Alcàsser. La desaparició de 3 menors a Catadau i la troballa dels seus cadàvers dies després a Macastre i Turís va commocionar a aquestes localitats valencianes. Un cas que està ple de misteris i de peces que no encaixen en un trencaclosques macabre. Analitzarem el cas en companyia del nostre col·laborador especialista en crònica negra, el periodista Javier Martínez.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
11: Anem a viatjar 37 anys enrere. Recordem un cas que ens torna a 1989, 3 anys abans del triple crim d'Alcàsser. Desapareixen 3 menors en Catadau i la troballa dels seus cadàvers dies després a Macastre i Turís va ser realment una autèntica commoció, eh? Un cas en què 37 anys després hi ha moltes preguntes i molts misteris, peces que no acaben d'encaixar. Podríem dir que és un trencaclosques i...
12: que no s'ha resolt, per tant.
11: I macabre, perquè hi ha molt un moment macabre de desmembrament. Bueno, quan analitzem la cronologia, 37 anys després no s'ha resolt este crim de Macastre.
13: No s'ha resolt, no. Hay muchas lagunas, muchas dudas sobre cómo murieron dos de los niños.
12: Y cosas raras también, porque los padres no habían, sí, declarado la su desaparición y cosas de esas.
13: Claro, es que eran tres menores que venían de ambientes marginales, de Benimame, de zonas donde, bueno, donde se reunían en los parques, jóvenes que en aquella época consumían, esnifaban pegamento. Ajá. Y no tenían hasta para comprar droga, y era, digamos, que la droga, bueno, la forma de inhibirse, de drogarse, más barata que tenían, que era esnifar pegamento.
12: Más barata, la más cutre.
13: Dentro de este contexto.
12: Y puede ser perillosa también.
13: Claro. Y dentro de este contexto, pues os podéis imaginar un poco que los padres tardaron en denunciar, creían que se habían ido. Uno de ellos había estado en el centro de menores de Godella y tardaron en presentar denuncia.
12: Compré.
13: El caso es que el 15 de enero de 1989 es la última vez que los ven con vida en un bar de Catadau. que por cierto es el mismo bar de Catadau donde Anglès y Rical, luego si nos da tiempo hablamos de las coincidencias con el caso Alcácer. Esto fue 3 años antes del caso Alcácer.
14: ¿Dónde fueron vistos?
13: Exacto, donde Miguel Ricard y Antonio Anglès,
14: los
13: bajaron
14: vieron
13: a comprar los bocadillos para subir a esa caseta romana donde...
12: La de los horrores.
14: Es qué casualidad tan macabra. Qué casualidad tan macabra. Bueno, son dos chiquetes y un chiquet, ¿no?
13: Así es.
12: De unos 15 años.
13: Ellos 15. Desaparecen el 15 de enero y los encuentran 2 días después en una caseta de Macastre. Aparece una de las niñas muerta. Su cuerpo estaba sobre una cama, pero sin signos de violencia. Y bueno, era el pastor, el dueño de esa casa, el que no era pastor, era agricultor, perdón. Y cuando
12: llega a la
13: él
12: casa,
13: creía que le habían entrado a robar, abre la puerta. Y cuando encuentra el cuerpo, pues claro, el hombre se asusta, llama enseguida a la Guardia Civil y empieza pues esa primera investigación. Pero claro, tenemos un cuerpo de una niña sin signos de violencia. Y ahí no se centró la investigación como se debía haber hecho. Y primero es que no sabían que aún había desaparecido otros dos, que esa niña estaba con otros dos. Tardan claro. Unos días en averiguarlo. Y el caso es que los padres de esta niña no habían presentado la denuncia por desaparición y todo se va retrasando un poco. Se retrasa hasta la siguiente pieza de este rompecabezas macabro, porque es increíble, ¿eh? Uh-huh. El 27 de enero. El 27 de enero de ese mismo año, una semana después, 8 o 9 días después, encuentran el pie de un pie humano en la calle Alcácer de Valencia. Segunda coincidencia con el caso Alcácer, pero bueno, son meras coincidencias. El caso Alcácer fue 3 años después y en la calle Alcácer de Valencia encuentran un pie. Ahí empezamos a publicar los medios de comunicación, las provincias, Levante, que podía haber un descuartizador en Valencia porque habían aparecido también en algunos bancos de la ciudad órganos, aunque luego eso se investigó y eran bromas de estudiantes de medicina, que se llevaban partes de cuerpos y los dejaban en bancos, en zonas, bueno, por...
14: Cuerpos de cadáveres que utilizan los estudiantes de medicina para estudiar anatomía.
13: Fió una mano también.
12: Pero no era este peo no formaba parte de ese
13: no, este grupo. Pie luego posteriormente se averiguó que era una de las niñas, pero vamos por partes, porque en abril aparece el novio de la chica que habían encontrado muerta en Macastre. Valeriano se llamaba este chico. Lo encuentran a unos 200 metros de esa caseta, ¿no?, donde estaba el primer cuerpo, y ahí sí que ya sabía la Guardia Civil que la primera víctima iba acompañada de su novio y de otra chica que se llamaba Pilar Ruiz Barriga. Esa es la tercera víctima. Bueno, encuentran el cuerpo de Valeriano, el segundo niño, y tampoco tiene signos de violencia. Estaba como en un terraplén, ¿no?, desde donde se veía la caseta. Había una vela, que era la misma velas que había dentro de esa casa. Y al no haber signos de violencia, pues la Guardia Civil continúa investigando para esclarecer estas muertes. Las autopsias fueron blancas, que en el argot de medicina forense era, pues que no puedes saber que...
14: ¿No se pudo determinar de qué murieron?
13: Esos dos primeros niños, no. De hecho, se mandaron, caramba, igual que se hace ahora, ¿no?, se mandan algunos órganos al Instituto de Toxicología de Madrid para intentar a ver si habían consumido alguna sustancia estupefaciente, si habían inhalado monóxido de carbono y no se pudo aclarar la muerte de estos dos niños. Pero vamos a ver, si no hay signos de violencia, ¿por qué le llamamos el triple crimen de Macastre? La explicación viene ahora con la tercera víctima. Días después, en mayo, encuentran, bueno, ahí ya se habían encendido todas las alarmas, hay dos niños desaparecidos, falta una menor.
14: Bueno, y tenemos un pie humano.
13: Y el pie.
14: Tenemos
13: el
14: pie. Un pie humano que había que identificar, ¿no?
13: Pero ese pie aún no se sabía que era...
14: No se había relacionado con el crimen.
13: No, porque
14: todavía
13: es de la tercera víctima.
14: Vale.
13: El pie aparece el 27 de enero, claro, es que esto es un pecabezas macabro, y la tercera víctima aparece en una acequia de Turís, quiero recordar que fue el 27 de mayo aproximadamente de ese año. Cuando le hacen la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que entonces se llamaba el anatómico forense,
12: sí,
13: comprueban que ese pie que habían encontrado el 27 de enero correspondía a la tercera víctima de los
12: 13 niños desaparecidos
13: de Macastre. Sí. Y claro, aquí los forenses determinan que ese pie, esa extremidad, lo habían cortado con una sierra mecánica. Ya tenemos el primer indicio criminal. Fíjate que hemos tardado, ¿eh? Han aparecido tres cadáveres, el pie, pero hasta que no le hacen esa comprobación, no se puede hablar de un
12: crimen.
13: De un crimen. Y quizás también pudo ser asesinada la tercera víctima, pero los otros dos no. Huyeron, pero claro, todo esto son incógnitas, son misterios, porque solo hubo dos sospechosos. Uno era un hombre que conocía a una de las niñas en Catadau y que la habían visto con ellas un día antes de su desaparición. Este hombre fue interrogado por la Guardia Civil, la policía, pero no encontraron ninguna prueba que pudiera
12: esclarecer, aclarar,
13: sí,
12: las cosas,
13: determinar, ¿no? o implicar a este sospechoso en estas extrañas muertes. Y el segundo individuo que interrogaron y que también centraron todas sus sospechas, tanto la Guardia Civil como la policía, fue un traficante del barrio del Carmen, que le llamaban Wichita. ¿Por qué? Porque días antes de que apareciera el cadáver de Pilar Ruiz en esa acequia, llamó a alguien al teléfono de la droga y dijo que en una acequia de Turís había un cuerpo, un cadáver, y que el autor de aquella muerte era el Wichita, que era un traficante de drogas. Entonces, claro, ante esa evidencia, ¿no?, de una persona anónima llama y dice que el autor de la tercera muerte de Pilar era un tipo, un traficante, pues, uh-huh, ¿qué hace la policía? Las otras dos muertes, como habían aparecido en demarcación de Guardia Civil, estaban investigando a la Guardia Civil, pero el pie, como había aparecido en la calle Alcácer, demarcación de Policía Nacional, lo llevaba la Policía Nacional. Digamos que interrogan a este hombre y pasa lo mismo que con el primer sospechoso. Solo encuentran la única prueba que le incrimina, esa llamada telefónica. Entonces no podían demostrar su participación y el caso se cerró sin ningún culpable.
14: ¿Y el cadáver de la nena que estaba con el pie?
12: El pie y la mano, el resto del cuerpo
14: cerrado y la mano también. ¿Se pudo determinar la causa de la muerte?
13: Sí, el de la niña.
14: ¿Aquí sí fue una muerte violenta? ¿O fue desmembrado posteriormente?
13: Se pudo determinar que fue una muerte violenta, porque además tenía el rostro desfigurado. Ostras. Pero la causa exacta de la muerte no. Lo que sí que hay una hipótesis es que la persona que llamó al teléfono de la droga para acusar al Wichita, al traficante de drogas, podría haber sido el asesino. Pero como entonces, claro, le estaba echando la culpa de una muerte a un individuo que no tenía ni antecedente ni conocía a esos niños, que no había nada, ninguna conexión.
12: Que los ligara.
14: Estem parlant de fa 37 anys, també és de veure si les tècniques policials, les tècniques d'anàlisi forense i d'ADN, no estaven tan desenrotllats, i este crim continua sent, a dia d'avui, un
13: caso sin resolver.
14: No se sap, un cas sense resolver.
13: Esto ocurre en los tiempos actuales y seguro que estaría resuelto, habrían triangulado las antenas. Cámaras de vigilancia no, porque ahí aparecieron en el pie de la calle Alcácer, incluso igual, porque hay muchísimas cámaras ya en las ciudades que centran la investigación en sospechosos.
14: Això té molt a resoldre, en efecte, molts crims dels que ens conta Javier Martínez así en esta secció. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més, Javi.
13: Gràcies a vosaltres.
14: Durant aquestes falles passades, al programa parlarem del chatbot de les falles, una intel·ligència artificial, un mini chat GPT faller, per així dir-ho, que te diu on està, per exemple, la xurreria més propera, quines són les falles del barri on estàs, qui dispara la mascleta, o te dona també consells per a que el teu gatet no s'espante massa en els coets. I te diu, a més, bon dia, bonico. Li diuen Amparito i parla valencià. Ens va contar els detalls d'esta IA fallera el nostre analista tecnològic Javier Lacorte.
15: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
14: La intel·ligència artificial i les festes tradicionals sona com a molt contrastat, no? Però bueno, com molt bé ens explica el nostre guia per la intel·ligència artificial, la IA la tenim molt més al nostre voltant del que ens pensem. I això també inclou les festes, clar, i en concret les falles. El concepte seria costumisme artificial. Però vaja, com que no el concepte jo no el tinc clar, anem a xerrar, anem a preguntar al nostre analista tecnològic, que és Javier Lacor, que ens acompanya. Què tal, Javier? Com estàs?
16: Què tal, Ximo? Bona vesprada.
14: Bueno, que tenim la IA fins a la sopa. I també les falles. Tenim la IA en les falles, de quina manera? Què has trobat per ahí?
16: És una barreja gloriosa, eh? Tradició i modernitat en el seu màxim esplendor.
14: Sí, sí.
16: Que per a mi és una xicoteta victòria. Després ja li ficarem matisos i es farem preguntes i també hi ha que ser sempre cautelosos. Però que una festa tan física, tan terrenal com les falles, que és fusta, és foc, és cartó, és pólvora, s'atira al carrer, que arriba la intel·ligència artificial, em sembla, doncs, això, una victòria, no? Que la tecnologia més puntera del món també es puga adaptar a una cosa tan antiga en el bon sentit, em sembla gloriós.
14: Sí, de perquè fet... és molt corpòreo, encara que hi ha molt de sentiment també, i el sentiment, l'emoció, la germanor, tot això, hi ha coses que també conformen, diguem, el patrimoni sentimental d'una festa que és patrimoni immaterial. Diuen immaterial, però és una festa molt material, molt de tocar-la i molt de viure-la. Encara que tu ens has dit moltes vegades que la intel·ligència artificial la tenim filtrada en molts gadgets del dia a dia i en moltes activitats del dia a dia, d'una manera... no sé si invisible, que la IA va colant-se poquet a poquet, diguem, en les nostres vides, quasi sense adonar-nos, no? I també en les falles.
16: Sí, el concepte de tecnologia invisible ja es fa, l'emprendre de fa molts anys, i és justament el que tu dius. És, jo el soc comparar amb la fontaneria, per exemple, o l'electricitat, no? Que ja està ahí, tu no te n'adones, tu no penses en ella, tu només que prens la televisió, prens la ràdio, prens el secador, prens la rentadora... tens el menjar fresquet gràcies a aquesta electricitat contínua, però tu no tens que pensar en ella només quan te puja en el preu i pagues el preu.
14: O quan tens un apagón, que també
16: parlarem. També parlarem d'això, sí.
14: Ens va pegar una volta com un calcetí la vida, pensant que, com? Això pot passar?
16: Sí. Correcte. Sí, doncs en la IA segurament arribarà un moment en què tinguem una sensació molt pareguda. Estarem ja tan acostumats a ella a molts més àmbits de la vida del que tenim a dia d'avui, perquè... avui la tecnologia, la intel·ligència artificial, la tenim a la nostra vida, però pot ser com tenim internet fa 20 o 25 anys. Està ahí, de volta en quan, me connecte, no? Com hem parlat també així algú dijous, i ara la IA generativa encara té molt d'això de ser un ús concret i específic i temporal, però segurament d'ací d'uns anys arribarem a un escenari on el que tu dic, Ximo, serà una cosa molt més continuada.
14: Clar, quan parlem d'intel·ligència artificial és un poc el concepte aquell que estiguem en una novel·la d'Isaac Asimov i no en el nostre dia a dia. No és una cosa del futur. De fet, ara anem a parlar amb Javier i anem a presentar-vos el chatbot de les falles. Anem a contar-vos què és això del chatbot de les falles, on el podeu trobar. De nom és... Amparito.
17: Soy Amparito. Habla conmigo a través de esta web o mándame un WhatsApp y te contaré todo sobre las fallas.
18: Amparito, la filla del mestre.
14: Diuen que festeja un xic foraster. Amparito, li hem posat el nom ben posat. Com va això d'Amparito? Això com funciona? És una IA? És un assistent? És un chatbot? Què és això?
16: Doncs Amparito al final és la forma moderna de portar la tecnologia a una festa tan tradicional com les falles. És a dir, segurament fa 10 o 15 anys, aquesta tecnologia era un PDF que es podien imprimir o portar al mòbil i anar per el carrer consultant a veure on està esta falla, on està una altra, on estan els serveis.
14: Encara més antic que el PDF és el turista fallero. Comprar-te el turista fallero.
16: Exactament.
14: O les guies que també duien els diaris o algunes cadenes de ràdio per a mirar quan era, qui disparava la masqueta d'avui, a quina hora començava la nit del foc o a quina hora era el tallar de carrers perquè o a quina hora era la verbena de no sé on, no?
16: Tal qual, tot evoluciona i si fa uns anys teníem el turista fallero i després ja pot ser un PDF que era més fàcil d'aconseguir. I fa uns anys possiblement podíem parlar d'una aplicació que descarregàvem l'1 de març i el 20 segurament l'esborràvem i ja no tornàvem a obrir-la com a molt fins l'any següent. Ara tenim altra versió que és directament el que parlem, intel·ligència artificial generativa, que arriba on ja estem. És a dir, no tenim que descarregar un PDF, no tenim que descarregar una aplicació, només tenim que obrir WhatsApp per la parla d'Amparito. L'afegim com a contacte, està ahí la possibilitat, i a partir d'ahí és com parlar a una persona, però qui respon no és una persona, és Amparito, que és un chatbot molt simpàtic i molt de la terra.
14: Val, o sigui que la manera de tindre-la en el mòbil, si voleu tindre Amparito, treus en WhatsApp, te l'afegixes com a un contacte més i ja ho tens.
16: I
14: tu què fas? Dialogues amb ella? Pots parlar amb ella? Quin és el tipus d'informació que dona?
16: Sí, al final és Amparito és... una capa molt personalitzada en un document, una documentació molt concreta i unes mesures de seguretat per a que no li demanes coses fora de lloc, per a parlar-te de la mateixa forma que et parla ChatGPT o Gemini o qui siga, però acotada a les falles, i te pot parlar en valencià.
14: Això està guai.
16: Això està molt bé.
14: Això m'han dit que te diu bon dia, bonico, i que te diu, xico, no patisques, no?
16: Sí.
14: Que te parli en valencià és una manera també de connectar emocionalment, no? També
16: sí.
14: En
16: si tu no parles valencià, no vols parlar valencià, tu pots parlar-li en castellà. I tu saps este concepte antropològic mític de València, que és l'espardenya.
14: Sí.
16: Doncs el contrari. T'està parlant en castellà i de volta en quan te diu gràcies, bonico, te diu no patisques, no? Encara que estiga parlant en castellà. Està molt bé també.
14: Perquè el que pretén és traslladar aquesta idea de que és algú de casa, no? De que és algú proper, de que te parla en familiaritat i te parla també en carinyo. Per tant, està basat, pel que sé, en la tecnologia més de Gemini que de ChatGPT. No sé quina diferència n'hi ha entre una i l'altra. Has d'escriure-li, pots parlar-li també? O com funciona? Li pots fer una pregunta relacionada amb... mira, estic en el carrer, en el creuament d'este carrer, quina falla o a quina hora és la verbena de la falla, no sé què, i en Parito te contesta.
16: Correcte, si és una informació que té la seva documentació que els seus creadors li han volcat, te podrà contestar,
14: vale.
16: I així és quan tenim que anar en un poc d'espai, perquè ja sabem que la IA és útil, és funcional, és real, però també té cosetes de, podríem dir cunyado. A què em referís quan parlo d'un cunyado? Cunyado és esta persona que no té ni idea d'un assumpte, com és normal, no tenim per què saber de tot, però contesta en convicció, te dona consells, te dona informació, i pot ser esta errada, però ell te parla en tota la convicció del món, i com ho veus tan convençut, penses, tindrà raó. La IA, no en Parito, la IA en general, és un poc cunyada. Per què? Perquè de vegades al·lucina. Te dona una resposta que no és certa, inclús si tu li ho rebates en la resposta, te diu, tens raó, és de veres, m'he equivocat.
14: Reconeix que s'ha enganyat.
16: Sí, això és el IAS continu, qualsevol...
14: Va, perquè un cunyat fonamentalment, tal conforme jo l'entenc, és en efecte una persona una miqueta boca xancla, que té tendència a intervindre en sàpiga o no, pot parlar de geoestratègia o de qualsevol cosa del que tu estiguis parlant, i que té una noció molt de primera capa, no? Que és una cosa que s'ha quedat com en el titular, ha llegit el titular com a molt, el contratitular, i de lo demás fa relleno. I en funció de les seues conviccions, del seu filtre i d'això, amolla una informació sovint farcida també d'alguna intencionalitat, perquè esto lo digo yo, porque es com jo pense, no? El sesgo aquell d'afirmació, i que te llança una perorata sense tindre ni idea. Però, clar, la IA en principi no deuria de funcionar així. O sigui, quin és el relleno que fa la IA si no té informació? D'on tira per a ser, diguem, cunyada o per al·lucinar, com dius tu, i ses al·lucinacions com se produeixen?
16: Clar, així hi ha que diferenciar entre en Parito, que és del que estem parlant, o d'un ChatGPT, un Gemini, qui siga.
14: Que, estan, si és un... que estan més preparats, diguem, que tenen més informació al seu abast.
16: Sí, però al mateix temps també tenen menys predisposició a reconèixer el seu desconeixement en un camp concret. Per exemple, jo he parlat amb en Parito i li he dit, en Parito, está de categoría que me parles de convento Jerusalén, de Matemàtic Marsal, divino, pero yo soy de Torrent. ¿Tú me puedes parlar de les falles de Torrent? I m'ha dit, usen molt, molt bé per Torrent, molt bé per les falles de Torrent, però jo te puc parlar només de València. I li he dit, seu, o sea, de cap i casal no podem eixir, lo màxim que ha aconseguit és que me recomane bunyols de carabassa d'Orxateria Daniel, d'Alboraia, però més d'això no he pogut arribar.
14: O sigui, que està limitada també geogràficament en funció, com tu dius, de la informació que l'empresa li ha...
16: Exactament.
14: L'ha nodrit, diguem, a Amparito. Amparito no té, diguem, la connexió, diguem, en el gran camp, en la gran, no sé, biblioteca d'Alexandria, que seria tota la informació que està volcada, per exemple, en un servidor, en un cercador com el de Google, no?
16: Exactament. Podria tindre accés, però els seus creadors deliberadament han decidit que no, precisament per a enfocar-se en que això és un chatbot específic per a les falles de València, i no me comences a preguntar per falles Torrent o per la Madalena, perquè no te vaig a poder dir una cosa en tant sentit com les falles, que és el que està específicament entrenada. I també perquè, si no, corren el risc de que, ah, bueno, com això és de Bades, li pregunto de tot, li creme tokens, que és el que li costa diners al creador, i li puc fer un forat parlant de qualsevol cosa.
14: El que està guai és que en Parito és bona persona, no? Vull dir que sempre t'ho donarà, diguem, un bon consell. Si tu eres un hater de les falles, per exemple, nivell Morrissey, que no pots dormir i estàs catatònic i has de suspendre el concert, que hi ha molt de petard i molta música tecno, i li fas, una miqueta la punyeta en plan hater, en Parito sempre tratarà com de, en una certa bonomia, de dir, no, no passa res, tal, mira, tens animals en casa, igual te dono algun consell perquè el teu gosset estiga més tranquil a casa. O sigui, que és de bon rotllo, no?
16: Sí, això, a més, és... Jo no sóc un expert en la part tècnica, en la creació d'intel·ligència artificial, però diguem que estic cobrint-la informativament dia sí, dia també. Aleshores, crec que se'm dona bé reconèixer els trucs que fan els creadors com els d'en Parito. A què em referix? Per exemple, per què et parla de seguida dels gatets, de que tenen por de la mascletà o del tal? Perquè saben que una figura que simula ser humana, però que realment no és humana, en Parito, sap que amb l'empatia, en tractar-te en els punts febles que tens tu, per exemple, pobre el meu gosset que té por de la mascleta tal, si te dona consells, transmitis que se preocupa molt per tu, que sap, no? Sap comentar-te. Aleshores, hi ha diversos apartats en Parito que se nota que estan deliberats per a caure bé, per a generar simpatia i per a que tingues una bona impressió d'en Parito, que és molt educada.
14: Si te pareix un dia, Javier, este concepte del que has parlat, que la màquina, les màquines, la intel·ligència artificial al·lucina, és a dir, ompli o reompli quan no té la informació concreta i que, òbviament, no té capacitats cognitives humanes i, per tant, reompli de la informació i ens durà, a una errada d'aparència, diguem, ben conformada, el raonament, l'explicació, o inclús l'aparent ciència que pugui haver darrere d'aquesta resposta, es pot convèncer si no som iniciats, però que darrere hi ha una reomplida, diguem, una al·lucinació. Passa també quan en la imatge, alguns dels... de les aplicacions d'imatge, quan li faltava algun píxel, reomplia en el que li semblava, o en el color, o en la forma que li semblava. Per tant, hi ha passat molt també en les aplicacions o en els programes de retoc d'imatge, després aquesta imatge quedava absolutament desdibuixada, no? Algo així, i m'alegra sobremanera aquestes al·lucinacions, i podríem parlar-se de cas algun dia més detingudament de com funciona aquestes al·lucinacions de la intel·ligència artificial, però no fiar-nos. Pues parlem de tecnologia i falles, en este cas tecnologia que ja està posada, diguem, a peu de carrer. I volies parlar-nos de l'exemple d'una falla que és Palleter Erudit Orellana. És una família a la que tinc alguna amistat allà, i des de fa temps és una falla diferent, que busca no cridar l'atenció exactament. Acaben cridant l'atenció perquè fan coses diferents, i en este cas, què té a veure en la tecnologia d'esta falla?
16: Esta falla l'any passat va fer una cosa que és exactament el que dius, no? Acaba cridant l'atenció sense voler exactament cridar l'atenció. Normalment, si tu penses que una falla empra intel·ligència artificial i ho difon i ho publica, tu pots pensar en prou de raó que està buscant notorietat, no? Està buscant titulars, està buscant que la gent parli d'aquesta falla i no de la del veí. Què va fer esta falla Palletera Erudit Orellana? Va emprar intel·ligència artificial i sensors a la falla, no per a fer la falla més espectacular i més cridanera, sinó per a fer-la accessible. És a dir, una falla a la qual tu podies parlar per un micròfon i ella projectava imatges en temps real. És a dir, no estaven usant la IA per a llevar-li feina a l'artista faller ni cosa així, sinó per a traduir l'art d'eixa artista a persones amb diversitat funcional. I per això tenien sensors de llum, de so, tenien el braille també per a entendre la falla encara que no la pogueres veure, etc.
14: O siga, qualsevol persona en diversitat funcional podria tindre accés a l'explicació de la falla, diguem, al sentit que li ha donat l'artista i a cada un dels cartells on hi ha també la crítica, la ironia, també el doble sentit, i estava utilitzant tecnologia per a que l'explicació de la falla, el sentit que li ha donat l'artista, estiguera a l'abast de tot el món. Bueno, això és, ja anava a dir quasi sense el quasi, això és servei públic.
16: Claro, és una qüestió de fer arribar l'experiència completa de veure una falla, veure-la, sentir-la, entendre-la com tu vulguis, a gent que per una condició no pot arribar fins on arriba la resta, no? I estupendo.
14: Bueno, parlem d'intel·ligència artificial en totes bandes, aquesta invisibilitat, però que la tenim molt visible i molt present en el dia a dia. I com si fos una partida de truc, no sé si truque, retruque, tu jugues al truc.
16: Xugue, xugue.
14: Si el val 4, joc fora i tot això. Bueno, nosaltres ahir les...
16: A gent que per una condició no pot arribar fins on arriben la resta, no? I estupendo.
14: Bueno, parlem d'intel·ligència artificial en totes bandes, d'aixa invisibilitat, però que la tenim molt visible i molt, molt present en el dia a dia, i com si fos una partida de truc, no sé si truque

0: Un altre concepte que és la appificació de la IA. A veure, explica'm. La IA i les apps, com se relacionen?
1: Sí. Les aplicacions no deixen de ser les versions mòbils dels programes informàtics de fa moltíssims anys, però quan arriba l'iPhone, quan arriba Android, quan arriba el concepte de tendes d'aplicacions que qualsevol persona pot entendre i gasta, i així no és, tot el món s'ha baixat el WhatsApp, s'ha baixat l'aplicació que siga, això ha donat una capilaritat al món de les aplicacions brutal, que no tenien ni el software ni els programes de fa 30 o 40 anys, ni de lluny. Què ocorreix ara amb la intel·ligència artificial? Que, com tu dius, és tan invisible, és tan fàcil, entre cometes, crear intel·ligència artificial, o millor dit, ficar un endoll a la intel·ligència artificial de Google, de ChatGPT, de Claude, de qui siga, i donar una proposta de valor diferent basada en ella, que on fa uns anys calien centenars d'enginyers i moltíssims diners i moltíssims temps per a fer un producte X, tu ara només en una, dos, tres persones, en unes setmanes, pots tenir un producte estupendo amb capacitats d'IA perquè aquesta IA veu de Google, de ChatGPT, de Claude, de qui siga.
0: Per exemple, a quin tipus d'empresa o de particular o d'autònom podria, encarregant, diguem, una empresa amb pocs recursos humans, i entenc també que a un cost molt raonable, fer una app que contactaria, diguem, això, en Gemini o en ChatGPT. Quin perfil d'app podria ser esta que contactaria en la intel·ligència artificial, per entendre'ns?
1: Pràcticament qualsevol, després n'hi ha que veure si té molt de sentit, si no, si la gastaria molt l'accent o si no. Però qualsevol pense en un fuster. Pot ser és com creuar un riu en lloc d'un pont en una barqueta en un coet, no? És massa. Però pense, per exemple, en un fuster que vol donar una resposta immediata als seus clients, als seus pacients, estava pensant en un dentista, als seus clients, per a que arriben a la fusteria en els deures fets. Per exemple, vull esta instal·lació d'esta categoria, en este pressupost, què me recomanes? I que un chatbot, que ja està fet per Google o qui siga, a qui tu li connectes un document molt llarg o li expliques quines fustes treballes, quins pressupostos, quins temps pot esperar aquest client, què coses fas, què coses no fas, tot molt detallat, que tu has de fer una volta només, no has d'estar contínuament donant explicació, i aquest chatbot ja respon per tu acotant-se al document que tu li has donat. D'aquesta manera, el client ja pot arribar a la fusteria, la feina feta,
0: en una tu
1: idea vas a
0: prèvia,
1: perdre menys ja, temps, ell va tindre millor idea de què pots fer i què no, i segurament el resultat va ser més satisfactori per a totes les parts.
0: Vale, vale.
1: Primer exemple...
0: Sí, li donaries això... en general una planilla de quins són els tipus de treballs que fas, quina és l'experiència que pot tindre també, en el cas que sigui una experiència de tipus turístic, o estaves parlant també d'un odontòleg o d'una clínica odontològica, també quins són els materials que gastes, quins són les expectatives que pot tindre de millora en funció també de la seva patologia, etcètera, rum, i a partir d'ahí...
1: I això diguem, el chatbot? Va contestant, no tens que contestar tu.
0: La carretera està feta, per dir-ho d'alguna manera. Tu poses el vehicle, diguem, en la carretera perquè la carretera està feta. Això seria la apipificació de la IA. Per tant, les apps d'ara endavant o cada volta més portaran intel·ligència artificial. Perquè és que quan parles d'intel·ligència artificial i WhatsApp, a mi me fa cierre el cap, perquè per a mi WhatsApp no deixa de ser el que adés era el SMS en una versió premium. Però ja veus que no, perquè ja va... circula, diguem, més informació i cada volta més, no?
1: Clar, és el que hem parlat així més d'una vegada, Ximo. Tu, quant de temps fa que no li dius a la teua dona vaig a connectar-me a internet?
2: Sí.
1: Molts anys, no? Molts perquè anys. Fa uns anys era inclús un lloc físic en ta casa, no? On està l'ordinador, i era una experiència que tenia un principi i un final, i quan te'l sabes de la cadira ja no estaves connectat a internet. Ara en el mòbil, en el portàtil, això ja no t'he sentit, sempre estàs connectat a internet. En la IA crec que va passar una cosa molt similar. Tu pots dir vaig a emprar la IA i obri ChatGPT, i quan tanques ja no estàs emprant la IA, però cada volta més, ja estem ahí, va anar a més, el que t'ho dius, IA invisible, va estar en totes bandes, va estar en el WhatsApp, va estar quan entrem a una fusteria, va estar en molts llocs.
0: Que ja la tenim, així, la intel·ligència artificial. He sentit dir una frase al president de Telefònica que m'ha inquietat sobremanera. Ha dit, literalment, si voleu tindre intimitat, no parleu res davant del televisor. Jo no te dic del telèfon mòbil, davant del televisor. Bueno, obrirem els temes si vols una tercera, perquè sí, també la qüestió...
1: Molt interessant, en què s'han convertit les teles.
0: En què s'han convertit les teles, allò que l'esmà...

0: Estava pensant ahir a Castelló, que tinguérem un dia tan magnífic, dia festiu de la Magdalena, i menjàrem, mireu, les figues al Bardà. Vam fer un elogi de la figa al Bardà, aquest bunyol de figa, que això és un deler, això és una cosa realment fantàstica. Per ací, per la zona del Cabanyal i en altres llocs en diuen pepitos. Allà a Castelló es diuen ximos, però és la mateixa fórmula. És un pa ben rebossadet, una meravella i ben farcidet, d'un mullaor, que allò, allò te xorra, saps, en el millor dels sentits. Allò és una meravella, una meravella. Com se dina en Castelló? Que bons dinars que varen fer. El sopar va ser una cosa. Teníem una fam, on menjàvem un xiquet de bolquers pels peus, després de tot el dia per allí bambant. Clar, què ha passat? No ho sé, perquè no m'ha atrevit a pujar-me a la bàscula. Però qui més, qui menys, passes per una paradeta, xe, que bons bunyols, bueno, que bons, o no ho sé si bons o roïns, però com m'avellissen uns bunyols, i eixe xurro, eixo xurro, que més que un xurro és un xurrot, que és una manguera del sis, farcida de xocolata, i rodejada de suc, que diu-te res, això és una bomba de neutrons, és una cosa fantàstica. Què passa? Home, que una de xona i una de llona. Què vas a la falla? Ser una casalleta i me n'anem. Qual és una, que és una i mitja? Perquè no, sense voler tallar-les. Una cerveseta. Cuidem-nos una miqueta. Un dia de passar-nos-en i uns quants dies de cuidar-nos. Per tant, ha vingut a Ciutat Doctora per a portar-nos una miqueta al sol, perquè està endemmadrant-nos la cosa conforme siga. Encara que ella no és, que no és la senyorita Rottenmeier, ella ho fa, ens ho conta sempre en pla bé, de cuidar la salut i de fer les coses amb cultura, de dir, de saber lo que estem nutrint-nos i lo que estem alimentant-nos. És Clara Llorenç, la nostra dietista, què tal, com estàs?
1: Després del pepito dic, no va parlar de mi, és impossible que...
0: Tot està vinculat, el remat és nutrició, tot.
1: Totalment, mi, total. Jo disfruto molt del pepito clàssic.
0: Disfrutes el pepito, a veure, has disfrutat del ximo.
1: El ximo no l'ha provat en la vida, però m'encanta que l'haguem ficat el teu nom.
0: És semblant, ai sí, és ideal. Després hi ha un dolç que es diu el fadrí, també, que és una cosa fantàstica.
1: Tampoc.
0: La figa al Bardà.
1: Tampoc,
0: és
1: que
0: cosa
1: no,
0: digna.
1: Ho estaves dient i dic, en la
0: no
1: vida.
0: No has tastat mai. No. És com un bunyol, no és, com un, és un bunyol en el sentit de que està, diguem, el bunyol de vent, diguem, la massa, sí. I està envoltat, i dins hi ha una figa aixafada.
1: O sigui, era una figa de deberes.
0: Sí, de deberes, una
1: en
0: figa real.
1: En compte de carabassa...
0: En compte de carabassa hi ha una figa aixafada que prèviament ha sigut confitada, segons, escolta, mestres confiters que saben confitar. Jo no sabria dir-te com és això. Això està boníssim.
1: Ve
0: això
1: de sucre, de grasseta... Té que estar de mort.
0: Pim, pam,
1: de mort.
0: Saps? Allò... Tu és la més clara de Portland la tenim...
1: Claro.
0: Per palatable.
1: Hiper palatable.
0: Bé,
1: per
0: hiper,
1: això,
0: hiper.
1: Deixes coses impossible menjar-te una.
0: No, però després has de cuidar la microbiota,
1: sí,
0: i el microbioma.
1: Sí. La setmana que ve parlarem més de falles ahir, de com intentar.
0: Molt bé, com intentar equilibrar-ho.
1: Exacte. I avui anem a parlar d'un món que a mi em pareix superinteressant. El món dels ferments.
0: Perquè els ferments... Són, sí, podríem
1: i tu
0: estar
1: que eres fan de la kombucha?
0: M'encanta la kombucha.
1: Pues el món dels ferments és més allà.
0: Més, exactament. N'hi ha més coses. Bueno, tu parles molt del xucrut, també,
1: totalment,
0: de les cols fermentades.
1: Totalment.
0: Però són final... vius, diguem, que el ferment és una cosa viva, diguem.
1: Sí, tot lo que ha fermentat, vale? Tots els aliments que han passat per aquesta fermentació venen de que tenen uns microorganismes vius, vale? Que el que fan és microorganismes vius que al final poden ser bé siga llevats, bé siga bacteris o bé siga fongs, vale? S'alimenten del sucre que té aquest aliment.
0: Vale.
1: Tots els aliments tenen sucre, vale? La llet té la lactosa, inclús els vegetals tenen fructosa, tenen fructanos, o sigui, al final tot és sucre, i aquestes bacteris el que fan és que s'alimenten d'este sucre que té, vale? Fan com una cuina invisible, perquè realment transformen un aliment sense que tu tingues que fer absolutament res, i el que fan és que transformen el sabor, la textura, l'aroma, ho fan més digestible, ara després parlarem d'això, i gràcies a aquesta fermentació que tu no veus, una col pot ser un xucrut, una llet passa a ser iogurt o formatge, i peix passa a ser anxova, que és el que...
0: L'anxova
1: és un ferment.
0: Ah, sí, és un aladroc, diguem, tractat o fermentat.
1: Total, curat.
0: I curat.
1: Claro, i és aquesta curació...
0: I un vi?
1: I un vi, al final...
0: És un raïm...
1: I la cervesa.
0: També... El cava.
1: Claro, per això parlem de ferments i a voltes... Per exemple, tu t'ha vingut
0: tant,
1: al cap...
0: La cervesa és bona. Bueno, a veure, bona, vull dir...
1: La cervesa sense alcohol és bona.
0: la cervesa sense alcohol, claro, però també final, té sucre, no? O com, com és,
1: sí,
0: això?
1: Sí, i el vi té sucre, vi, ¿vale? Sucre. Sí que és de veres que aquesta part no... Però, bueno, té compostos que no són realment negatius, ¿vale? Quan parlem de la cervesa.
0: Un parell de la setmana.
1: Claro, no passa absolutament res. Ja parlarem un altre dia
0: d'això. Però... Per tant, és de veres que, conforme a més explica la quantitat de fermentats que n'hi ha, els tenim... en la nevera, sí, i no sé si són que... conscients que són fermentats.
1: Sí, inclús les olives. El que passa que al final parlem de fermentats i mira, tu el primer que t'ha vingut al cap és el xucrut. Sí. És com sí, que sí, ens sí, venen sí. al cap raros, raros, és que no...
0: És com butxes.
1: I després, a lo millor, és que menges a diari, com és el iogurt, com és el formatge, com és...
0: Uns cogombrets en vinagre.
1: Uns cogombrets en vinagre, també. Que després la recepta és verduretes encurtides per a fer fermentats en casa, que és molt fàcil, i després ho contem.
0: Fer encurtits a casa?
1: És molt, molt fàcil.
0: Però olives secades?
1: Bueno, una cosa més... olives necessita un poc més de temps, ¿vale? Però tipo, ara després ho parlarem de diferents verduretes que
0: floricol,
1: queden molt bé.
0: Coses així, no?
1: Exacte, i al final, en comptes de comprar en el supermercat, fer-les tu a casa, que és superfàcil.
0: Vale.
1: ¿Vale? Entonces, anem a explicar un poquet què passa durant aquesta fermentació, ¿vale? Perquè la gent ho entenga. Com hem dit abans, ¿vale? Estos microorganismes utilitzen aquest sucre, s'alimenten d'aquest sucre i al final el que fan és que formen diferents compostos. Formen l'àcid làctic, ¿vale? Que és el que formen, per exemple, en el cas del iogurt, del xucrut, del kimchi... formen, si és una fermentació alcohòlica, formen alcohol, com el cas del vi o la cervesa, o també pot ser una fermentació en la que produïsquen diòxid de carboni, que és el que és el gas, en el cas de la kombucha o, per exemple, del pa de massa mare.
0: Ai, però això fa les bambolles. Cluc, cluc, cluc,
1: per això té eixes bambolletes. Vale? Al final, el pa de massa mare és un tipus de pa que, en comptes de llevat artificial, el que té és una massa mare que fa que fermente esta farina. Estos compostos que se generen, ¿vale? Bé siga el àcid làctic, bé siga, són els responsables de el sabor, que canvia realment quan un aliment ha fermentat.
0: Té un
1: ¿vale?
0: punt com aixina àcid, no?
1: Correcte.
0: Aixina, tots els productes estos tenen.
1: Saps per què? Quan se produeix esta fermentació, ¿vale? Se produeix glutamat.
0: Ah, però el glutamat no era un xungo?
1: El glutamat monosòdic és un xungo de la vida.
0: Ah, vale.
1: El glutamat monosòdic és l'additiu, ¿vale? Que moltes voltes veiem en pastilletes d'estes per a donar-li sabor al caldo, que realment, com està afegit, ahí sí que és negatiu.
0: Ah, però en este ¿vale? cas, com és
1: natural...
0: És una
1: sal sòdica de glutamat, és diferent.
0: Vale, vale.
1: Però això és un compost que s'ha generat natural en l'aliment per la fermentació. Vaig a explicar un poc més a casa. Al final, esta fermentació, ¿vale? També el que fa és que fa l'aliment més digestible. Una de les parts és perquè fa que trenca moltes de les proteïnes que té aquest aliment. Al trencar la proteïna es genera un aminoàcid d'aquestes proteïnes i el glutamat és un aminoàcid.
0: Vale.
1: I és un aminoàcid... un aminoàcid és com unes peces xicotigües que n'hi ha dins de la proteïna, ¿vale? Entonces, tu trenques la proteïna, es solten els aminoàcids i un dels aminoàcids que més se solta en més quantitat és este glutamat. I el glutamat és el encarregat, ¿vale?, de potenciar el sabor umami.
0: Ah, el de la tomata.
1: El de la tomaca. El de la tomaca concentrada. El de l'anchova. El del formatge curat. Mm. El de les salses asiàtiques.
0: Umami mola molt. El de soja i això.
1: Correcte, ah, ¿vale? El sabor umami és este sabor que tens al fons de la gola, que és perquè al final umami ve de japonès i realment la traducció és sabor profund, sabor intens. O sigui, són estos sabors que dius, ostres... Només dolorar-lo ja te...
0: Sí. Que te pica, diguem...
1: En la retronasal, allà al fons.
0: I te pica aquest toquet tan agradable.
1: Bueno, a tu és que t'agrada.
0: Ah, va,
1: perquè t'agraen estos...
0: Els fermentats és que m'encanten. I a més que... Quan saps, a més, que són saludables i que conformen, diguem, una manera de conservar i d'alimentar-se, vinculada també a la tradició i a l'antigor. Jo, com som que així no tan... M'agraden les coses antigues. Però, i si confonem fermentat en probiòtic?
1: Claro. Ahí sí que n'hi ha que fer un stop, perquè al final han parlat de iogurts, han parlat de kombucha, han parlat de xucrut, i jo crec que la gent sí que ens ha sentit, ja sap de sobre que estos aliments són probiòtics. Però també han parlat d'altres fermentats que no són probiòtics, entonces ahí ve un poc la confusió de dir, però què passa? Per a que un aliment siga probiòtic ha de tindre els microorganismes vius dins d'aquest aliment, ¿vale? El iogur, ¿tens microorganismes vius? Sí. La kombucha, ¿tens microorganismes vius? Sí, a no ser que siga pasteuritzada, per això hi vam parlar que és important que no hagi sigut pasteuritzada. Però, per exemple, n'hi han altres fermentats que, a pesar de que ve de microorganismes vius, han hagut transformacions de temperatura que ha fet que se perguen. Per exemple, el pa té la massa mare, però després del pa el claves al forn. Eixa temperatura mata els microorganismes, per tant, és un fermentat, però no és un probiòtic.
0: Vale.
1: El xucrut, per exemple, és un probiòtic, vale? Però si eixe tarro, que també n'hi ha que fixar-se en eixes coses, es pasteuritza abans de vendre-lo, deixaria de ser un probiòtic. En els casos de iogurt, lo mateix. Per això, per exemple, n'hi ha... en el supermercat n'hi ha moltes voltes que veus iogurt i n'hi ha altres voltes que veus postre lacti. Si fica postre lacti és perquè ja no té microorganismes vius, aleshores no se pot dir iogurt.
0: Famosos lactobacillus i tota aquesta família, no?
1: Correcte, vale. Han fet dos tipus de tractament tèrmic, aleshores han matat aquests microorganismes. Per tant, per a que eixa fermentació, o eixa aliment fermentat, siga considerat probiòtic, ha d'estar viu encara el microorganisme que tu te menges.
0: Clar, però quan parlem de kimchi, kombucha, el miso, que ara no pots parlar de una miqueta del miso, digo, però això és molt raro. En l'alimentació, diguem, mediterrània, en la dieta mediterrània de tota la vida, no n'hi ha, ara que parlaves dels encurtits o parlàvem de les olives xagades, podríem incorporar fermentats d'una manera més...
1: Sí.
0: Que no sigui tan exòtica. No sé
1: com jo crec que els que te vaig anar nombrant i vaig anar explicant un poquet per què són i com s'han format. Vale. Vale? Per exemple, les olives, com han parlat antes, que jo crec que a la millor a molta gent li estranya un poquet, no?, que les olives siguin fermentades. Has intentat menjar alguna volta una oliva de l'arbre?
0: No mai, però això és, no, això és com dir-ho...
1: Possible.
0: És un amargor que t'agarra.
1: Són dures i amargues. Aleshores, el que se fan és... s'agarren, se claven en salmorra, vale, de aulla i de sal, i el que fa esta salmorra és que degrada, vale, i degrada la seua textura, vale, se fan molt més baix en l'amargor, se fan molt més blanetes, i apareix eixa lleugera acidesa i eixos aromes, vale? Ahí se produeix eixa fermentació, i a partir de X temps les olives són perfectes per al consum humà.
0: Però has d'afegir-li unes bones herbetes també.
1: Bueno,
0: i si
1: ja,
0: ja les xaques,
1: per
0: si
1: a donar-li
0: un poquet de l'aromita.
1: Per a donar-li ahir l'arometa. En el cas de les anchoves, lo mateix, vale? Al final han passat per processos de transformació microbiana i enzimàtica, vale? Que han trencat aquestes proteïnes del peix, han tret aquests compostos que són responsables del sabor umami que han parlat i han generat l'aroma tan característic. A banda que, com tu has dit abans, esta fermentació el que fa és que un aliment que tenia una data de caducitat molt curteta passa a ser un aliment que pot durar-te moltíssim temps. Per això, antes, quan no n'hi havia nevera, la fermentació era el que s'utilitzava per a fer que els aliments duraren més. Bé siga la verdura, bé siga els peixos, vale? És un mètode de conservació superclàssic.
0: I el formatge mola?
1: I el formatge mola molt.
0: Com ha fermentat?
1: Mola molt com ha fermentat. Perquè al final el formatge és la llet, vale? Ha passat a ser iogurt, i del iogurt ha passat a ser formatge. O sigui, és una fermentació molt més llarga, perquè al final les bactèries làctiques, vale, han fermentat la lactosa, vale, se produeix un àcid làctic que el que fa és coagular la llet en iogurt, i després, quan ja tenim el iogurt, el que fem és madurar-lo per a formar el formatge curat. Com s'alimenta de lactosa, per això quan més curat és un formatge, menys lactosa té un formatge. Per exemple, n'hi ha intolerants a la lactosa que el formatge fresc no el poden menjar, però sí que poden menjar formatge curat, perquè no té pràcticament lactosa,
0: vale.
1: Vale? Perquè s'ha llevat ahir ese sucre.
0: Entesos. Pa blanc de massa mare, sí o no? Di sí o no en el capítol de fermentat.
1: Ja, vale.
0: Sé que, ja sé que no és blanc i negre les respostes, però...
1: Exactament. Pa blanc de massa mare, sí, 100%. Sobretot, per exemple, al final la massa mare, vale, lo que fa és que baixa moltíssim el contingut de gluten del pa tal qual, vale, i el fa moltíssim més digestible. Per això gent que a lo millor o no li senta bé el gluten o no pot menjar farina integral perquè té problemes digestius, el pa blanc de massa mare seria l'alternativa idònia.
0: I a qui no li passa el pa negre o el...
1: I al qui diu, o el pa integral, és que no puc perquè no m'agrada...
0: És sur o pur.
1: Sí, així sí que dir... Exacte, el massa mare és el millor a nivell digestiu, però t'ha d'agradar.
0: Li faltarà fibra.
1: No és perquè li falte fibra. Al final, com hem dit antes, tot el que ve de fermentacions té un sabor molt intens. Tu has provat? No has provat alguna volta un pa de massa mare que t'hagi entret a un restaurant que hagis dit, ostres, que intens, que fort, quin olor fa? No t'ha passat mai?
0: Igual
1: jo
0: no
1: una volta sí, i dic, la massa mare d'este pa era terrible.
0: Perquè portava molt de temps en...
1: Perquè a lo millor l'havien deixat fermentar molt de temps. Claro, que era un pa meravellós. Però és de veres que se nota moltíssim en l'aroma característic que té i en l'olor, per l'umami este que han parlat
0: antes. I una copeta de vi, sí o no, doctora?
1: I una copeta de vi... Així és que estàs ficant-me...
0: El diumenge?
1: Sí.
0: El diumenge, sí.
1: Ja saps que jo no soc de blanc.
0: Vinegre millor.
1: Vinegre millor, al final.
0: Cava
1: no,
0: millor que vi.
1: No, la fermentació. Vi millor que cava, al final. No per la fermentació, però la uva negra té un poc més d'antioxidants que l'altra. Aleshores, millor el vinegre.
0: Vale.
1: I ja per rematar un poquet i per donar ahí més importància a lo que és la part de la fermentació, ha parlat i ha dit moltes voltes que la fermentació millora la digestibilitat... Per exemple, en el cas de les verdures encurtides, ¿vale? N'hi ha moltíssima gent que, per exemple, menja ceba i all i els senta fatal. Al final tenen un tipus de compostos, ¿vale?, que es diu fructanos, que formen molts de gasos a nivell intestinal. N'hi ha gent que és de veres que aquests aliments són com els detonants.
0: Sí.
1: Si tu aquestes dos verdures les fermentes en àuvia, sal, i les menges encurtidetes, o ja les que venen fetes, o les que ara anem a explicar com a fer, t'assegure que no te generen ni un tipus de problema. I ja pots menjar-te 4 alls encurtits o el vinagre. Al final, estos compostos que s'han creat, ¿vale?, este àcid làctic ha baixat un poc el pH de lo que és les verdures. Han trencat molt dels sucres que tenen. Fan que l'aliment siga molt, molt digestible.
0: Que guai. I l'all i la ceba continuen mantenint, diguem, les seues propietats.
1: Tenen absolutament totes les seues propietats. És com que aquestes bactèries han fet una predigestió per nosaltres. O sigui que molt
0: bé. Per tant, en la recepta avui, verdures fermentades fàcils de fer a casa. I no són olives xacaes.
1: I no són olives. Vale. Anem a agarrar...
0: Aquelles verduretes que mola molt, sobretot per acompanyar-les. Per exemple, quan estem menjant una arròs caldós o una arròs en paella, el cos en demana el cogombret, el pimentó en salmorra...
1: Són verduretes perfectes per a aperitiu de cap de setmana o per a tindre-les en la nevera i dir... Tinc molta fam avui, mentre faig el sopar necessite picar algo i genial. Te les fas.
0: Les
1: anem a agarrar.
0: De manera...
1: Sí.
0: És fàcil?
1: És molt fàcil, vale, molt
0: guai.
1: Fàcil.
0: Vinga,
1: verduretes que queden ben curtides, perquè jo crec que no totes queden ben curtides, ¿vale? El cogombre tots sabem que queda superbé. Aleshores, o trobem d'estos cogombres que són més xicotius, o si no, comprem del gran i simplement el tallem a llesques, ¿vale? Agarrem una carlota i lo mateix. O la tallem a rodanxetes finetes, o si no, com a bastonets.
0: Molt bé.
1: Dona igual. Anem a agarrar la col, ja òbviament com hem menjat sucrut, sabem que la col queda molt bé encurtida, o si no, podem agarrar, per exemple, floricol. I la tallem simplement a arbres xicotius, ¿vale? I el que més m'agrada a mi també és ravens i la ceba morada.
0: Ai, ravens?
1: Sí.
0: Ai, mira.
1: Estes verduretes
0: no
1: són les que...
0: ravens així...
1: Les que més queden... Les que millor queden.
0: Molt bé.
1: I ara tenim que fer una salmorra, ¿vale?, que siga aproximadament un 2% de... Que tinga un 2% d'esmolaritat. Aleshores anem a ficar...
0: Un 2% de què?
1: D'esmolaritat, de sal, en funció.
0: Ah, de sal. 2% de sal.
1: Aleshores, tenim que agarrar...
0: Ja m'he perdut.
1: 500 mil·lilitros d'aulla...
0: Mig litro...
1: 10 grams de sal. Fin.
0: Vale.
1: Que 10 grams de sal al final serà, per mig litro d'aulla, una cullerada sopera de sal.
0: Vale. Mig litro d'aulla, cullerada sopera, així en rasadeta de sal.
1: I ara anem a donar-li un poc de sabor a aquests encurtidets, que ja no s'estaria superbé, però anem a afegir-li un gra d'all, ¿vale?, que el anem a laminar.
0: Ho tirem a l'aulla.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Pebre en gra,
0: vale.
1: Gingebre fresc, i fulletes de llorer.
0: Vale. Boletes de pebre negre, gingebre fresc, una llesqueta i una fulleta de llorer o dos.
1: I una fulleta de llorer o dos. Entonces, ja tenim totes les verduretes, anem a preparar esta salmorra i anem a barrejar-la amb les herbetes que tenim i fiquem en un tarro de cristal les verduretes. Fiquem la salmorra i s'assegurem que cubra, que cobrisca totalment tot el que són les verduretes. Deixem el pot ben tapat a temperatura ambient, ni en nevera, ni en 3-5 dies. A partir del 3 dies ja ho tenim.
0: O sigui, en una jarrita,
1: en un pot
0: de cristall,
1: exacte, tancadet.
0: Exacte,
1: en un pot tancadet hermèticament.
0: I ho deixes allí, que no li pegui el sol, i que no tinga molt canvi de allò de temperatura.
1: No, bàsicament perquè... bueno, la kombucha no ens va eixir bé, ¿vale? Però era molt important en aquest moment que el canvi de temperatura no trencara la fermentació. En això és igual, a temperatura ambient, per a que ni el fred ni un calor excessiu, ¿vale?, trenqui aquesta fermentació que volem fer. I a partir dels 3 dies, si tu obris el pot i proves la verdureta, veuràs que el sabor ha canviat totalment, perquè este àcid làctic, ¿vale?, ja ha generat com este sabor més avinagrat, més intens... I ja tens així el que és la verdureta encurtida.
0: I tindríem la salmorra. No li afegim vinagre? És a dir, quan els comprem de compra la salmorreta, la vinagreta i això, té vinagre.
1: Però perquè això són en vinagre.
0: Ah, no és igual no. En vinagre que encurtit.
1: Podria ser perfectament igual, però en este cas anem a fer-les simplement sense encurtides. Ja està.
0: Encurtides. I la col, que és de veres que ens costa incorporar-la entre la fila pudentina i allò i l'altre.
1: Exactament, però...
0: És una manera de menjar col fàcil.
1: Que no fa olor per a res. I al final, aquestes verduretes que han de ser molt dures, veus que s'ablanen, que de sabor tenen un sabor superinteressant i molt intens, i per exemple, per a gent que li costa molt clavar verdures al sopar perquè li dona perea, si tu tens el tarro ja ficat, te fas una tortilla i agarres un potet en 4 o 5 varietats d'estes, ja tens a lo millor una guarnició superdigestiva.
0: Ja sé què vaig a fer esta nit, i la setmana que ve, allà el divendres, el dissabte, el cap de setmana...
1: I per acompanyar la cerveseta o el vi del cap de setmana...
0: No l'he vist aixecar i un trosset de floricol en salmorra. Gràcies per acompanyar-nos, Clara, i per cuidar-nos.
1: De res, Simo.

0: Bons consells de nutrició de Clara Llorenç ens acompanyen cada setmana al programa, en el que també té el seu protagonisme un jove valencià de 36 anys. Lela va aparèixer en la seva vida fa 8 anys. El seu cas no és genètic, és esporàdic, que és el nom que rep si no se sap l'origen de la malaltia. Fran ha sigut protagonista d'un documental sobre la seva vida convivint amb la malaltia de Lela, on escoltem i vivint junt a Fran i la seva família el seu dia a dia, un documental titulat Cada dia és un regal.
1: Será más divertido si volvemos a empezar de cero cada vez.

0: Que bellesa de cançó, esta cançó tòxica d'Izal. És una de les cançons favorites del protagonista dels següents minuts de programa. I per això, en el seu homenatge, he volgut començar amb esta música. Parlem de Fran Vivó. Fran és un jove valencià de 36 anys que fa 8 anys va aparèixer en la seva vida Lela. Escoltem ara la veu de Fran en el fragment d'un documental. És un documental molt especial sobre la seva vida convivint amb la malaltia, amb la Lela, on escoltem i vivim junt a Fran i la seva família. És un documental titulat Cada dia és un regal.
1: L'any passat, justet per aquestes dates, la meva família i jo farem el nostre últim viatge a la naturalesa en estat pur. Mai oblidaré aquest tormentó que quasi arrenca la tenda de campanya. La ruta que me vaig obstinar a la fer. I jo en la meua motet. Vos podeu fer una idea del meu nivell de bogeria. Ho vaig disfrutar com mai. Les mans estaven dient les seues últimes paraules i no deixi passar ni una oportunitat per a volar el dron. Eixe viatge marcà l'inici d'una unió més forta entre nosaltres, perquè sabíem que anàvem a haver de remar més. I és que en esta vida està tot mesurat per a que la història quadre.
0: El documental se diu, com vos dic, Cada dia és un regal. Ara en parlem d'ell. La veu de Fran la podem escoltar en aquesta claredat, gràcies a l'avanç brutal que ha suposat la intel·ligència artificial. I avui volem parlar en Paco Vivó, en son pare de Fran, per a contar-nos este Cada dia és un regal i també per interessar-nos a veure com està Fran i com està la família. Hola, Paco, benvingut a la vesprada de Punt.
2: Hola, bona vesprada. Bueno, què tal?
0: Encantat de saludar-te, també amb una abraçada molt gran i a tu i a tota la família. I avui volem parlar en Paco Vivó, en son pare de Fran, per a contar-nos este Cada dia és un regal i també per interessar-nos a veure com està Fran i com està la família. Hola, Paco, benvingut a la vesprada de Punt.
2: Hola, bona vesprada. Bueno, què tal?

0: El problema més greu que té ara és que la comunicació la té molt dificultat ja. Ell, hasta fa uns mesos, podia comunicar-se a través del lector ocular, parlant a través de les seues redes, comunicant-se i utilitzant tota la tecnologia que ens ofereix l'actualitat i sanitat. Però la dificultat més gran pues ara està en que ja no pot escriure en el comunicador i se fa més difícil la comunicació. Però tant aixina i tot, ell està més o menys estable i acceptat en la vida que li ha tocat i està molt satisfet de tots els avanços que s'han pogut fer a través d'ell o utilitzant-lo a ell. Això és fonamental per a ell.
1: La tecnologia, ara ens parlaràs, és un... Home, dic un miracle perquè és un lloc comú que utilitzem, no? Però el treball de la tecnologia, això abans que ha suposat, no? Poder tornar a escoltar a Fran a través de la intel·ligència artificial en el documental, ara ens contaràs. Però també volia, Paco, que me contares com esteu la família, perquè crec que ara mateix esteu contents, i no només pel documental, que entenc que és de veritat que és un treball que és una joia, ara en parlarem, però crec que teniu també bones notícies pel que fa a les ajudes en el dia a dia, conta'ns.
0: Sí, mira, estos dies tenim un cúmul de notícies bones, com fa molt de temps que no hi havia.
1: M'alegro molt.
0: Principalment, pues, que per fi, després d'una gran batalla de 8 anys que portem, nosaltres al costat de les famílies, al costat de les associacions, especialment la nostra associació valenciana d'ELA, després d'aquests 8 anys ja podem dir que vam fet realitat que se fiquen en marxa aquestes ajudes en la nostra comunitat valenciana, en algunes més, i esperem que pront ho siga en tots els territoris, però en la nostra comunitat i especialment en el que correspon a Fran, pues, hi ha alguns més, però parlem per Fran en aquest moment. Ja t'he concedit el grau 3 plus de la dependència extrema, que és el que una de les principals demandes de la llei ELA que es comença a veure ara després des de octubre 24 que s'aprova la llei ELA, pues encara es comencem a veure la llum ara, des de aquell entonces han mort vora 2.000 persones sense rebre les ajudes que la llei es concedeix i no les han pogut veure.
1: Sí, com però no poden ser conscients de veritat, no? Que a l'hora de firmar unes ajudes el patiment, i en este cas les vides també, no? Que podien haver-se alleugerit. En este cas, a més, sí. Tinc entès, Paco, que l'ajuda també ve... Tot ajuda és bona, però quant a més són mans, no? Són ajudes,
0: sí, la veritat és que
1: són persones que d'alguna manera se van integrar en el dia a dia de la família, no?
0: Sí, és una cosa que, bueno, ja saps, de moment pues, som pioners en la comunitat valenciana pràcticament en posar avant que en funcionament real, en posar en marxa aquestes ajudes, que són fonamentals per a la vida dels malalts d'ELA, que decideixen, que puguen decidir lliurement, perquè això és molt seriós, perquè si no existeix aquesta ajuda com no existeix fins avui, si no existeix, les persones que decideixen viure o seguir visquent després de la traqueostomia, quan se necessiten ja l'assistència 24 hores, pues que puguen lliurement triar si volen seguir visquent perquè van a tindre una assistència necessària. De l'altra forma, no se pot triar vida o mort lliurement, s'ha de triar la mort. Per què? Pues

0: perquè saps que no va haver, no havia cuidados 24 hores posteriors a la traqueostomia. Entonces, la gent no podia triar lliurement seguir visquent o no.
1: Estic escoltant-te, Paco,
0: pas,
1: i...
0: És un pas de gegant.
1: És un pas de gegant, és molt important.
0: És un pas de gegant en... No sol esperar per a l'ELA, totes les malalties de curs irreversible, pues, també van, quan se desenvolupa això, també van entrar ahí. I és fonamental, no?, que n'hi ha que això pues, posa una dignitat en les persones que se veuen en els ànims de seguir visquent en aquesta situació o en qualsevol, no? Qualsevol no, situació difícil. Sí. Difícil.
1: Entenc. No me dona, Paco, per a imaginar com un pare transita per este pas tan estret de la vida, no?, quan estàs parlant-me de la decisió, diguem-ne, totes les garanties del teu fill de que vol anar-se, no vol quedar-se. No me puc fer una idea de lo que esteu
0: clar,
1: passant, Paco. No me puc fer una idea.
0: De... Clar, nosaltres estem secundant la seva decisió de vida, de lliure. Sí. I no és que no respectem les decisions de qualsevol persona, perquè... nosaltres estem secundant la seva decisió a pesar de que fins avui no ha hagut ajudes per a l'assistència per a ell, més que un assistent que teníem per els matins que donava la llei de la dependència que n'hi ha fins ara. Entonces estem secundant-lo a ell, estem... i comprenem, nosaltres hem pogut fer això perquè som una família unida, som una família nombrosa i hem col·laborat tots, cada un des de les seues possibilitats, hem portat avant això, que sense estar voltant de família no haver pogut durar avant.
1: Una unió de família, encara Paco...
0: Encara que sí. Fran haguera volgut... seguir visquent, perquè no teníem l'ajuda i ho hem fet 24-7 tots des de casa.
1: Tot el que haureu lluitat la família, el que haurà fet falta. És absolutament.
0: I això ha sigut pues, a base de desestabilització familiar o de baixes entre treball, excedències, una història molt llarga de 8 anys que portem a Xina, no? Però que per a nosaltres ha valgut la pena si podem secundar el seu amor per la vida, que també és el nostre i l'han fet nostre també. I ella ha volgut dedicar esta vida en la situació en la que se troba pues, com un propòsit de donar a conèixer i donar visibilitat a esta malaltia i com ser una paraula d'ànims per a moltes persones que no sols en situacions d'ELA, sinó en situacions de grans dificultats que s'atravessen per la vida totes les persones, no sols els malalts d'ELA, pues ser una paraula ahí per a moltes persones i com ho ha sigut i com ho segueix sent des que obrigué el seu canal d'Instagram on hem clavat allí la nostra vida familiar, l'hem obert allí a totes les persones que han volgut preguntar, consultar i informar-se a lo millor o demanar ajuda o demanar qualsevol referència en quan una persona pues, es comença en la ELA i no sap què fer, o pues, ha sigut un temps molt de comunicació amb moltes persones.
1: I en aquest propòsit de vida de la família i de Fran està també este documental Cada dia és un regal, sí. que és una frase del mateix Fran, i en el que heu pogut mostrar-nos el seu dia a dia, també el vostre, i a més poder tornar a escoltar la veu de Fran a través de la intel·ligència artificial. Com va ser això per a la família? No?
0: Bueno, pues mira, este equip meravellós de Barreproduccions, en tota la seva delicada i sensibilitat, pues des de que mos coneguerem per relacions de l'hospital i tot això, per mig d'altres persones, ens preguntarem si podrien destacar-se ahí en la nostra vida i nosaltres els deixarem entrar i en tota sensibilitat han fet esta que porten vora 5 anys gravant-nos, no cregues tu, eh?
1: Claro, 5 anys.
0: I han anat pues, a puestos emblemàtics, allà on li han dit, els hem dit que és important gravar, allí que s'han presentat. A la muntanya, a l'Alto Tajo, que és on faran a treballar, perquè no sé si vos ho heu dit, que és bombero forestal.
1: Sí, clar? Sí, sí, ho sabíem, sí.
0: I a tots els puestos emblemàtics de Fran, pues allí s'han presentat, allí han gravat, allí mos han gravat, allí han convisut amb nosaltres. I, bueno, és una documental ple d'experiències, de visibilitat, d'enllaçar temàtiques d'una forma molt, molt, molt ben estructurada. Temàtiques humanes, socials i sanitàries, no? Tot allí junt, perquè parla de tot, dona l'aspecte humà, l'aspecte reivindicatiu, l'aspecte sociosanitari. És un documental, vamos. I la guinda final del documental, que ja vingué pues, en les gravacions ja que ens estàvem fent barret, ja avançades, la guinda final va ser que se trobaren en esta persona que es diu Jordi Linares, que és el director del grup d'Ebrahim, de la Universitat Politécnica de València, i se posaren a participar en algo en el documental, com ho comentaren ells, i pensar en fer això, que poder a través de arxius antics, o arxius de WhatsApp, arxius de veu, de familiar, de vídeos antics de Fran, pues a partir d'uns quants arxius pues, poguerem permetre la intel·ligència artificial poguerem traure i clonar la seva veu. De manera que la guinda final que ens sorprengueren fon que el fil conductor del documental el va comentant Fran en la seva veu. I és impressionant.
1: És impressionant. Cada dia és un regal, com diu el mateix Fran.
2: Tinc moltes coses pendents, però estic aprenent a viure la vida amb els límits que m'imposa i agraint cada moment viscut. Intenta disfrutar el present. Cada dia es converteix en un regal.

0: Que cada dia es convertís en un regal. Que això t'ho diga el teu fill en aquests anys complicats que esteu passant. No, no. No sé com no sé com se te queda l'ànima. No sé si te cap en el cor més amor, Paco.
1: La veritat és que sempre s'ha enamorat d'altres. Ara, pues, és com si a vegades dic, ostres, que ja s'hem acostumbrat a això, però és que, sí, és que sempre és nou, no? I veient a ell, veient quan, si veres quan ell ja no, té, ja no pot tindre expressió ni siquiera parpadeja. Però quan mos passaren el primer arxiu que havien passat al programa este i poguérem escoltar de nou la seua veu, va ser brutal. Va ser brutal.
0: I el dia que anem al concert d'Izal, estem escoltant música d'Izal durant el programa, que això va ser un dels moments també, dius, buf, no?
1: És el seu grup.
0: És el seu favorit.
1: El que mos ha fet a tots seguidors d'Izal. I un dia el portarem, el que tenia el concert, l'últim concert que feu en València, ahí en la ciutat de les Arts, mos van clavar allí. I com te di abans, Barret, una cosa important que anem, pues ells allí que vingueren a gravar tot.
0: Bueno, estem comentant, clar, dius Barret és una productora valenciana, molt reconeguda, sí, en col·laboració també amb l'associació de la d'Adela, que també hi ha una gent en Adela. Bueno, què vos vaig a contar a vosaltres, no? Nosaltres també tenim certa connexió també amb ells i és una gent
1: increïble. Com ja havia dit abans, sí, la nostra associació valenciana Adela, que és en la que hem participat en tot i ara que volem i apreciem molt en el seu director de CAP, José Jiménez. I la veritat és que a través de l'associació han fet el que han instaurat la carrera solidària de la ELA sempre en Aguasil, tot el que se recauda sempre han fet recaudacions per a l'associació, sempre treballant en la visibilitat i acompanyant en el que se pot a través de les redes i a través de les activitats múltiples que han fet en estos 8 anys, pues ahí en Adela sempre.
0: Clar que sí.
1: Que ara pues també perteneix a la Confederació Espanyola de Conela, i a través d'ahí pues tota la visibilitat i tota la parlamentació en el govern perquè això se poguera dur avant ràpidament, pues cada un està fent la faena des dels seus àmbits i entre tots pues se porta avant això.
0: Com vius, Paco, i la família, que el teu fill, la situació que esteu vivint, el que teniu per davant, el missatge que vull deixar, un d'ells és que la malaltia no té l'última paraula.
1: Aixina, des del primer dia vull aixina perquè com també apareix en el documental, els malalts ja tenen un protocol ahí molt, molt ben estructurat en què tens que anar confirmant en cada etapa de la malaltia si vols seguir visquent o què, perquè els canvis d'etapa són molt durs i molt significatius i el protocol ho diu, ell tria viure a totes en les circumstàncies que fora i que a vegades diguem nosaltres sempre una paraula és que n'hi ha un apartat d'aquest protocol que és la possibilitat de la donació d'òrgans, val? Sí. I nosaltres que ell no s'havia ficat per aquest tema, però jo sempre li he dit i hem recordat a tot el que ens ha preguntat que nosaltres en realitat hem fet una donació d'òrgans a través del nostre cos i a través d'apertura de la nostra casa a un nivell impensable, no?
0: Gràcies per obrir la vostra casa, gràcies per obrir la família també, les emocions, el vostre dia a dia en este cada dia és un regal que ha fet Barret en la seva sensibilitat habitual. Seguir espentant les ajudes a investigació, sé que també es parla en el documental del treball que està fent-se en la FE, dels avanços que s'han fet i que este regal de cada dia, que és este documental també del teu fill Fran i de tots els Vivó, pues servisca per a continuar espentant la investigació, que és molt important per Fran i pels que vinguin darrere també, no?
1: Sí, sí. Això és el principal, perquè ja saps que, per exemple, en lo de la veu, no? Que és un avanç meravellós i Fran està super, super content i super agraït, encara que ell ja no el pot utilitzar en tot el seu potencial, perquè ell ja no pot llegir directament ni escriure en el lector ocular. Entonces, però ell està super content que saps que ha obert aquest camí en ell, pues perquè és que vinguin darrere i puguen encara escriure en el lector ocular, pues puguen escoltar-se en la seva veu cada un. I això se va desenvolupar aquest programa a través d'aquest equip de la Universitat Politècnica. I, vamos, això per ell és, sabent que ell no pot gastar directament. L'únic per escoltar-se és pues, que ell mos dicte algun text o alguna frase que se comuniquem en el poc moviment ocular que li queda, assentint sí o no a si li preguntes de lletrejar una paraula, i si formes un text, pues sí, això ho podem nosaltres passar al programa i ho pot sentir en la seva veu. Però ell directament ja no ho pot utilitzar en tot el seu potencial, però està molt content de que...
0: Ja. Dels molts llegats, no? Que deixa sí. el vostre fill, el vostre Fran. Vivós, sabem que serà fotut i que serà dur i que serà un pas estret i que sí que... Però en la mesura que esta casa, esta ràdio televisió pública vos pugui acompanyar, pues ahí estarem. També el poble de Benaguasil i tanta gent a través de cada dia és un regal, que continuï sent cada dia un regal en la mesura del possible per al teu fill Fran i per a tota la família, Paco.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres, a Punt i a tots vosaltres.
0: Un abraçament.
1: I esperem que en pronte ja anem sabent on se va poder reproduir el documental. Pronte anirem anunciant-ho.
0: Doneu-nos informació i així li farem la difusió que cal, Paco.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Una abraçada molt gran. Gràcies a vosaltres, bonicos. Per a rematar esta selecció de millors moments de la vesprada a Punt, que millor que fer-ho amb bona música. En este cas, en una de les cançons favorites de la nostra Carme Juan, un tema propi del seu repertori, que per al programa va versionar amb lletra en valencià una tendra cançó d'amor que se titula Ocupes el meu pensament.

0: apoderado.
1: A mi m'agrada més en València.
0: Ai, mira, que ja, això dic, quan sigui ja un dia, he dit el disc en València.
2: Has de canviar el...
1: Que gran de Nacho, que cançó més bonica, eh? Gràcies, quin regal, que xulo.
2: Molt xulo.
0: Gràcies bonico, a vosaltres.
1: Molt bonico, que ben entonada està i que cançó més inspirada, més bonica.
2: I el recorregut per la música de Castelló, hombre, que era el que te faltava, saber empadronar-te allí, Ximo Rovira.
1: Me va encantar, la veritat, és que sí, me faltava este recorregut per algunes bandes que, de fet, en efecte, no...
3: Són les 3.

0: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
1: Bon dia, com estan? L'incendi de Segorbe està estabilitzat i les 1.200 persones desallotjades de Gàtova ja han pogut tornar a casa. Anem per parts. Xavi Carrau, última hora des del centre de comandament avançat.
2: Sònia, a esta hora l'incendi està estabilitzat, no controlat. Confien a fer-ho en les pròximes 24 hores. Per això segueixen treballant ací 10 mitjans aeris que estan fent descàrregues selectives al llarg del matí en els punts més crítics sobre el terreny. I en estos moments 130 efectius. Una volta s'ha retirat la unitat militar d'emergències. El balanç provisional, 630 hectàrees cremades del Parc Natural de la Serra de Calderona. La majoria, 400, pertanyen al municipi de Segorbe, la resta a Gàtova. Una cicatriu mediambiental i emocional que costarà molt de cicatrisar.
1: L'avís al veïnat de Gàtova arribava a les 11 del matí. Vanessa Martínez, han tornat tots?
3: Des de les 11 del matí l'entrada al poble de Gàtova ha estat ja plena de cotxes. Els veïns i veïnes tenien moltes ganes de tornar al seu poble de vore. Quin ha sigut l'efecte d'este devastador incendi? La Guàrdia Civil ha estat a l'entrada del poble, el que es coneix com el Camí de Marines, donant les indicacions pertinents com no obstaculitzar amb cotxes els carrers del poble i també no estar al carrer per tal de facilitar les tasques d'extinció dels equips d'emergència que encara, recordem, continuen treballant. Els veïns, recordem que estan fora de les seues vivendes des de divendres de vesprada, quan van rebre i és alerta amb l'ordre d'evacuació sobre les 5:20 de la vesprada. Han estat estos dies en les seues primeres residències. Recordem que és un poble que en estiu augmenta considerablement la seua població, també en cases de familiars i amics, en el poliesportiu de Bétera, que s'ha habilitat per a rebre també a una trentena de veïns, i en la residència de Carlet, on han anat les persones amb dificultats de mobilitat o persones majors. L'entrada al poble ha sigut una mescla de sentiments contradictoris. Per una banda, alegria per poder tornar a les seues cases, però com no, tristesa de veure totes les seues muntanyes que envolten este poble, cremades sobretot, i emblema del poble de Gàtova, com és el Pic de l'Àguila. Recordem que ara el veïnat ha d'estar confinat fins a nova ordre.
4: Pues tristeza, nos fuimos con mucha pena, todo el pueblo en llamas, bajando, y ahora lo ves todo tan negro que nos da pena, somos de aquí, nos hemos criado aquí, y en fin, pero bueno, la vida sigue.
5: Te siento mucha tristeza, mucha pena y...
1: Més assumptes. El preu de la vivenda a la costa es dispara un 13,5%, una tendència a l'alça només assumible per a les grans fortunes i estrangers. Ho diu un informe de la taxadora Tinsa, per cert, que les vivendes més cares de la Comunitat Valenciana es venen a Xàbia, a la Marina Alta. I recorrerem també els carrers de Fontanars dels Alforins, que és quasi centenari. Aquesta població l'any que ve farà 100 anys, que es va independitzar d'Ontinyent, i el poble ja ha posat en marxa activitats per a commemorar este pas, com un llibre, un documental i una obra de teatre. Els testimonis per a recrear aquells anys han sigut fonamentals.
6: Este carrer major era una séquia.
7: Metges, així tampoc enganyen. Quan tenies un malaltet, tenies que acudir a un tenent.
8: Una defunció, un naixement, hi havia que inscriure'l en el registre civil i això suposava, per obligació, haver de baixar un tinent. Suposava perdre el jornal, entrenar i tornar.
1: I en els esports, estrena del València en Lliga. Per ara no canvia la decoració. Raül Pina, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Sònia. Empat sense gols a Mestalla contra el Celta, amb un guió molt semblant al del curs passat. Està clar que han d'arribar reforços, però el públic va xular a la conclusió del partit. Corberán accepta la crítica.
10: Yo siempre respeto a Mestalla, mi respeto por este campo y por esta afición, por mi club no puede ser más alto. Yo soy un aliado de la exigencia, me comprometo con ella y acepto todas las críticas hacia mí cuando el equipo no consigue la victoria.
9: I una última hora que ja havien comentat amb anterioritat, el porter neerlandès de 23 anys, Van Oeblen, ja està a València. Arriba cedit per l'Ipswich Town anglès sense opció de compra. El menú dels nostres en primera per avui comença a les 5 amb l'Atlètic de Madrid-Villarreal i segueix a les 9:30 amb el partit entre l'Elxi i el Barça. En segona, Aire, el Dense 2, Cádiz 2, i esta vesprada a les 7, el Castelló rep el Sabadell. Després ampliem, Sonia, estos continguts i també els de la pàgina poliesportiva.
1: I tant, Raül, i en la previsió de l'horatge, Javi Miró, conta'ns, bona vesprada.
11: Bona vesprada, situació meteorològica caracteritzada per l'ambient variable. Durant la vesprada de nou creixeran les tempestes i puntualment podrien ser fortes. És per això que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat els avisos groc a l'interior central, Plànol i el Requena, a Serrans i el Racó d'Ademús, perquè podrien tindre ruixats importants i deixar més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui notem també com les mínimes han pujat, les màximes també estan pujant. Ja tenim algunes comarques que freguen els 34 o els 35 graus amb humitat. Per tant, la sensació de nou de basca que és molt destacable. I durant el matí, que hem tingut alguns ruixats, més important sobretot a l'entorn de l'Albufera, on s'han superat els 15-20 litres per metre quadrat, i després hem tingut ruixats dispersos, dèbils, que han deixat vora 5 litres per metre quadrat a Artana i vora 5 litres també per metre quadrat a Benissa o a la zona de Gata de Gorgos. Així que, jornada variable, tempestes durant la vesprada i en general temperatures més elevades.
1: Les 3 i 6, Manolo Palomar mana al control tècnic. En la redacció Susana Golf els parla Sònia Silvestre. Anem a tot.
0: Les notícies del cap de setmana.
1: Anem a premsa crònica de l'incendi de Segorbe, que també ha afectat Gàtova i que ha cremat 630 hectàrees de la serra de la Calderona. Ara mateix la prioritat és mantindre la vigilància per evitar que revife el foc. Santi Hernández.
12: Després de 3 dies de lluita contra el foc, l'incendi ha quedat avui estabilitzat. El treball ha sigut intens durant tota la nit i el 100% d'humitat d'esta matinada ha ajudat a estabilitzar-lo. No hi ha flama, ja no es veu fum. Escoltem Fernando Lázaro, secretario autonómico de emergencias.
13: La evolución ha sido muy favorable durante la noche, pero hasta el punto de que hemos podido determinar la estabilización del incendio a primera hora, concretamente a las 7:25.
12: El foc ha esborrat el verd del paisatge. Els arbres, convertits en esquelets de fusta cremada, s'alcen ara en una terra coberta de cendra. 631 hectàrees de la serra de la Calderona cremades. 130 efectius continuen treballant per a poder donar per controlat l'incendi no abans de 24 hores. L'UME ha abandonat Gàtova este matí. Des de l'aire, 10 mitjans aèris encara refresquen punts calents que han detectat els drons. Así lo explicaba Antonio Rodrigo, director técnico del PMA.
14: Con los medios aéreos estamos repasando todos los puntos calientes que durante esta noche nos ha dado los drones con cámara térmica que estaban haciendo todo el perímetro y entonces nos estamos centrando en esos puntos. Estamos manteniendo el operativo por posibles reproducciones.
12: L'evolució és favorable i això ha permès que torni el veïnat de Gàtova, que això sí, ha quedat confinat.
1: Precisament ara anem a escoltar aquests testimonis. Amb ells ha parlat Anna Moure.
15: A primera hora del matí els carrers de Gàtova encara estaven deserts, però al voltant de les 11:30 han començat a arribar les primeres veïnes molt emocionades.
16: ¡Hemos llegado a este pueblo!
17: Me dan ganas de llorar. Tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
4: Tristeza, nos fuimos con mucha pena. Todo el pueblo en llamas, bajando y ahora lo ves todo tan negro.
15: Tornen amb el cor encollit per com s'han trobat els voltants del poble després de 2 dies d'angoixa.
18: Desolación, tristeza para los que somos del pueblo. Por lo menos en mi caso es un refugio.
5: Te siento mucha tristeza. Mucha pena.
19: És indescriptible.
15: Però celebren que no hi hagi cap dany dins del poble i s'hagi pogut salvar un paratge molt preat.
20: Y contentos de que se haya parado y no nos haya ido más.
21: Por suerte se ha salvado toda la parte del Rodeno, que no nos explicamos todavía cómo.
15: Alguns havien d'esperar que es deixaren pujar per a no col·lapsar la carretera.
22: El problema és que m'han dit que ja passàvem, o sea que se podia pujar i així sí que no lo cago en vosaltres.
15: Els que han aconseguit passar ho fan amb restriccions per a no obstaculitzar les tasques dels efectius que encara treballen en l'extinció del foc. Jesús Almerón, alcalde de Gàtova.
23: Los vecinos han de permanecer confinados porque el incendio no está controlado ni apagado, está estabilizado.
15: Esperen que el foc per fi es controle i poder tornar a la normalitat.
1: I efectivament, la carretera CB25 continua tallada. La Guàrdia Civil controla que només passen els vehicles d'emergència o el veïnat de Gàtova. En Pa Caballero, com van els controls?
24: Des que s'ha permès tornar als veïns de Gàtova, la Guàrdia Civil ha instal·lat així en els accessos a la CB25 un control d'accés. De demanen a tots els vehicles acreditació per tal de demostrar que són veïns de la zona, haver un rebut de la llum o el document d'identitat. Es tracta d'evitar moments de tensió en què algun veïnat no podia acreditar i demostrar que eren residents en la zona. Per això també està així el tinent alcalde de Gàtova. L'objectiu és evitar l'anomenat turisme d'incendis i també deixar alliberada esta CB25 que s'ha convertit en la carretera, en l'infraestructura clau per a les tasques d'extinció. Precisament en paral·lel a esta carretera està projectat des de fa anys un tallafocs, una infraestructura de prevenció molt necessària i que precisament el mateix dia que s'inicia aquest incendi va ser reclamada i reivindicada la seva execució per part dels alcaldes d'Olocau, Marinés i Gàtova.
1: Precisament en paral·lel a la carretera CB25 hi ha projectat un tallafocs que encara no està executat i just el matí de l'incendi els alcaldes de Gàtova, Marines i Olocau signaren un document conjunt per a demanar a la Generalitat traure endavant el projecte. Verònica Marc.
2: Els plans de prevenció d'incendis de la demarcació de Llíria i del parc de la Calderona contemplen un tallafocs a la CB25, però sols està executat un 13% del total. Juan Romero, alcalde de Marines.
3: Segons els datos que tenim, un 13% del que se tindria que haver fet, i ja portem quasi de vora 10 anys con els plans aprovats.
2: Just fa 3 dies, els alcaldes de Marines, Olocau i Gàtova signaren una sol·licitud on demanen a la Generalitat l'execució de l'àrea de tallafocs prevista. Segons el comunicat, esta petició respon a la necessitat d'actuar en una zona de risc amb extenses masses forestals. Hores després, un llamp iniciava l'incendi. Jesús Almerón, alcalde de Gàtova.
23: Ja estava previst un tallafoc en la CV25 que no s'ha fet.
3: Seria ampliar els marges de la carretera per a que la carretera farà un tallafoc.
23: És veritat que és un tallafoc complicat moltes vegades perquè moltes d'aquestes parcel·les són privades, n'hi haurà que es propiar segurament. Això s'ha de fer i ja està. I ho té que fer l'administració que li toque.
2: En este cas, l'obra no haguera frenat l'incendi perquè venia des de Segorbe, però no se sap mai on caurà el següent llamp i el veïnat de la zona té por.
6: Un tallafoc o mesures de techa i coses així sempre venen bé, per supost.
16: Pues eso, tener una sensación de un poquito más de seguridad.
19: Pero que lo que tengan que hacer, que lo hagan, pero ya.
25: Todo esto viene por la dejadez que tenemos del gobierno, de Europa, de todo el mundo.
1: I un altre incendi s'ha declarat avui a la Vall d'Uixó. Sònia González en té tots els detalls.
26: L'incendi ha afectat una zona d'uns 2 quilòmetres quadrats de camps i cultius en principi abandonats, situats al camí La Punta, entre la Vall d'Uixó i Moncofa. Els bombers s'han esforçat a contindre l'avanç de les flames cap a una muntanyeta propera i les han frenat. S'han mobilitzat 2 dotacions de bombers del Consorci, 2 dels forestals i 2 mitjans aeris que ja s'han retirat, però es queda un camió de bombers vigilant el perímetre per evitar que les cendres reviscolen. Es dona la circumstància que el passat dijous es va declarar un incendi de vegetació precisament en esta mateixa zona, que va quedar ràpidament sufocat. Tot un esglai, en definitiva, perquè estem al terme municipal de la Vall d'Uixó, on, recordem, es va iniciar l'incendi que a finals de juliol va cremar part de la Serra d'Espadà.
0: A punt, les notícies del cap de setmana.
1: Viure a la costa s'ha convertit en tot un luxe, bé, no només a la costa, però especialment. Segons l'últim informe de Tinsa, el preu de les vivendes al litoral s'ha incrementat un 13,5% de mitjana en l'últim any, Susana.
27: Així és, Sònia. Segons aquest informe, que exclou les capitals de província, les vivendes més cares de la Comunitat Valenciana les trobem a Sàvia, amb un preu de quasi 3.500 euros el metre quadrat. Per darrere, li segueixen Teulada, Moraira i Dénia. Més econòmic trobem els preus a la costa de València, tot i que Alboraia o el Puig han registrat fortes pujades i ja se situen per damunt dels 2.000 euros. A Castelló, les vivendes de costa més cares les trobem a Benicàssim i Peníscola.
1: La província d'Alacant és de llarg on més vivendes compren els estrangers, un fet que es nota especialment a Xàbia. Marc Gomar ha estat allà i ha parlat amb l'agent immobiliari Nizar Lakifi.
28: Estem al carrer Richard Wagner de Xavi, el més car de la Comunitat Valenciana. En estos moments hi ha una vivenda a la venda per 4,2 milions d'euros. Però quines són les raons d'aixes xifres? En primer lloc, la ubicació i l'orientació. Estan encarades cap al sud, davant d'un penya-segat i la cala d'en Bolo, i per tant és impossible que els construïsquen davant i els tapen les vistes i la brisa. En segon lloc, els acabats, o que compten tots, per exemple, amb piscines infinites. Evidentment, sols estan a l'abast dels milionaris, sobretot estrangers que busquen privacitat, exclusivitat i tranquil·litat. Els majors compradors, holandesos i britànics.
29: Lo que tenemos es mucho cliente de alto nivel y el cliente de alto nivel lo que busca es exclusividad y en esa calle lo tenemos, ya que es una calle sin salida, orientación sur y prácticamente es un acantilado que delante tuya no hay nadie. Tenemos poco producto y mucha demanda.
1: I des de la Marina fem el salt a la Vall d'Albaida, fins a Fontanars dels Alforins. L'estiu que ve farà un segle que es va independitzar d'Ontinyent i ho volen celebrar. Eva Terol ha recorregut a la memòria amb dos veïnes de tota la vida i amb l'investigador local Tomàs Bordera.
4: Anita Beneito i Carmen Francés són dos veïnes de Fontanars dels Alforins amb molts anys i molta memòria.
7: Així domina un caserío i tenim la iglesia. Metges, així tampoc enganyen. Quan tenies un malaltet, tenies que acudir a un tenent.
8: Este carrer major era una séquia, però no hi havia carro per passar carros, eh? El que passa és que no estava el quitranada, eh? Era terra i tot això. Estava el principal, però, com he dit, no hi havia ajuntament.
4: L'ajuntament estava a 20 quilòmetres, a Ontinyent.
9: Una defunció, un naixement, hi havia que inscriure'l en el registre civil i això suposava, per obligació, haver de baixar a Ontinyent. Suposava perdre el jornal, entrenar i tornar.
7: No eren independents, així vivien prou, tots baixant a Ontinyent i tornant, i entonces no teníem cotxes, entonces o a bicicleta o en el carret.
4: L'any que ve es compliran 100 anys de la segregació que es va aconseguir al segon intent.
9: Com a mínim, reconèixer l'esforç d'aquelles persones. No sol les que van firmar la sol·licitud, que 250 o 260, no sé, moltes d'elles que no sabien ni escriure, sinó els promotors, els que van durant endavant.
4: Entre ells, l'avi de Carmen.
8: Ell va ser l'alcalde primer de Fontanars, el meu abuelo.
10: Un llibre, un documental i una obra de teatre en què representarà el moment en què va arribar la notícia de la independència del poble són algunes de les iniciatives amb què Fontanars celebrarà l'any del centenari.
1: Les 3 i 16 minuts, la investigació judicial de la Dana encara la recta final. I en este nou curs judicial, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, haurà de concretar si presenta al·legacions. Santi Hernández.
11: Carlos Mazón ha de concretar el seu paper en la investigació judicial de la Dana. Després que l'Audiència de València li reconeguera el dret a personar-se en la causa, la jutgessa va deixar sense efecte la seva declaració com a testimoni. No ha aportat els seus missatges del 29 d'octubre. Però ara té accés a la causa i la defensa ja va avançar que estava estudiant el sumari per a poder presentar al·legacions a la instrucció.
12: Y en su consecuencia, cuando lo estudiemos bien y tengamos un análisis completo de la causa, pues haremos lo que haya que hacer.
11: La instrucció judicial s'intensifica al setembre i a l'octubre. Declararan testimonis rellevants com el diputat de Bombers Avelino Mascarell, que tornarà de nou al jutjat per aclarir si va rebre l'avís de desbordament del barranc de Pollo. També declararan el secretari autonòmic Javier Sendra i una dotzena d'alcaldes afectats per la Dana. Quedaran per declarar encara molts alcaldes i també el conseller Vicente Martínez Mus, que encara no tenen data marcada. Tot això obligarà a prorrogar la instrucció de la causa que en principi acabava el 30 d'octubre.
1: El papa Lleó XIV ha demanat avui una resposta internacional per a frenar l'epidèmia d'Ebola que colpeja la República Democràtica del Congo i que ha matat ja 2.557 persones.
13: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali.
1: Després del tradicional Angelus, el pontífex s'ha referit a la dramàtica situació que viu el país africà amb més de 5.000 casos confirmats. I més d'un centenar d'exdiplomàtics francesos i britànics han demanat als seus governs que paren els peus a Israel, que està assegurant esborrant Palestina als ulls del món. Ho han fet, Eva Terol, en una carta que avui publiquen dos prestigiosos diaris.
4: Sí, aquesta carta ocupa avui la portada de The Guardian i Le Monde. Diuen estos mitjans que és una iniciativa sense precedents. En ella, 52 exdiplomàtics francesos i 50 britànics, molts d'ells que van ser ambaixadors en països com Egipte, Iran, el mateix Israel, Síria, Turquia o Qatar, es dirigeixen a Emmanuel Macron i Andy Burnham en un llenguatge que té molt poc a veure amb el to diplomàtic. Parlen sense pèls en la llengua i acusen l'estat hebreu de practicar una neteja ètnica contra el poble palestí. El govern de Netanyahu, a les portes d'unes eleccions que se celebraran a l'octubre, menysprea la llei, diuen els signants de la carta, i vol destruir qualsevol possibilitat de crear un estat palestí independent. Per a pressionar-lo, els diplomàtics proposen des de prohibir el comerç i la venda d'armes a Israel fins a convertir en delicte que ciutadans britànics i francesos compren propietats en terres robades als palestins. Res, escriuen els diplomàtics, justifica la política política sistemàtica de destrucció de Gaza i la seva població per part d'Israel. França i la Gran Bretanya, recorden els signants del document, van fer un paper clau en la configuració de l'Orient Mitjà actual després de la Segona Guerra Mundial i ara, diuen, tenen la responsabilitat de fer causa comuna per la igualtat de drets entre israelians i palestins. La carta s'ha publicat apenes dos dies després que es coneguera la imminent licitació de més de 1.200 habitatges en la Cisjordània ocupada. Nou països, entre ells Espanya, han condemnat este nou projecte d'expansió en territori palestí que allunya cada vegada més la solució dels dos estats.
1: En els esports, anit, estrena del València en Lliga i per ara, més del mateix. A més, tenim altres plats futbolístics en el menú que completem amb la pàgina poliesportiva. Raül Pina, bona vesprada.
3: Bona vesprada de nou. Sònia, empat sense gols a Mestalla contra el Celta amb un guió que recorda el del curs passat. Està clar que han d'arribar reforços, però el públic va xular a la conclusió del partit. Corberán accepta i encaixa la crítica.
5: Yo siempre respeto a Mestalla, mi respeto por este campo y por esta afición, y por mi club no puede ser más alto. Yo soy un aliado de la exigencia, me comprometo con ella y acepto todas las críticas hacia mí cuando el equipo no consigue la victoria.
3: Per cert, parlant de reforços, el porter neerlandès Van Oevelen, de 23 anys, ja està a València. Ha aterrat fa poc més d'una hora a Manises. Arriba cedit pel Ipswich Town, anglès, sense opció de compra per al València. I demà al migdia, presentació de Mafeo, que ahir ja va debutar al València, i des de la banqueta en el segon acte. I dimarts, com a sona para, nova cita a Mestalla, en este cas serà la jornada 1 per al Betis i per al València, un València que jugava la jornada 2 a Mestalla, com dic, en esta ocasió contra el Betis de Pellegrini. I quant a la resta de la jornada d'ahir, ens va deixar estos marcadors. L'Atlètic Club va caure a Sant Mamés contra el Sevilla per 1-3 i l'Espanyol també va caure a casa 1-2 contra el Real Madrid amb un gol, per cert, de la victòria de l'equip blanc de Carlos Espiel, davanter de Tavernes de la Vall d'Hitna, per a donar els 3 punts als de Mourinho. I avui, més futbol dels nostres en primera, a les 5, al Metropolitano, Atleti de Madrid, Villarreal, Gerard i Sergi Cardona, que era en dubte, han viatjat amb l'expedició Orogueta. Íñigo Pérez no espera que canvi en el paradigma de l'Atleti.
14: Lleva años con el mismo entrenador, añadiendo jugadores nuevos y matices tácticos nuevos, conservando una misma identidad muy, muy marcada.
3: Julián Álvarez, tot i el fulleto de l'estiu i la seua no eixida cap, el Barça estarà a la banqueta de l'Atlètic a disposició del Cholo Simeone.
15: Yo lo veo que está entrenando de la mejor manera, está trabajando con los compañeros con mucho respeto con todos y no tengo ninguna duda del camino que decidimos recorrer con el club.
3: Per últim, a les 9:30, l'Elche, Barça, els franjavers amb Dianc i els Blaugrana sense Rodri, encara sense ritme, i també s'han quedat fora de la llista de Hansi Flick, l'ex-franjaver Héctor Fort, Valde i Marc Casado, per tal de negociar les seues eixides de Camp Barça. Recordem que és el primer partit oficial de la temporada per al conjunt Blaugrana i no arriba molt rodat. Anselmi diu que això no és cap problema per l'actual campió de Lliga.
17: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
3: Demà a les 7, torna el Llevant, al Sadar, a Osasuna, i en segona nit es va jugar al Nou Pepi Guamat, l'Eldense 2, Cádiz 2, amb un gol olímpic de Guillemacho, i esta és la valoració de Claudio Barragán.
18: Tenemos que estar contentos, ¿no?, con el partido que hemos realizado ante un gran rival como es el Cádiz, y a partir de ahí, pues bueno, pues sin duda muchas cosas que mejorar, ¿no?
3: A l'estat li tocarà el Castelló, que reba Castalia el Sabadell. Tot i ser un equip acabat d'ascendir, Pablo Hernández subratlla els detalls dels arlequinats.
20: Un rival que presiona mucho, que no para de correr, que va hombre a hombre en muchas fases del partido, así que nos va a exigir mucho y bueno, con ganas, ¿no?, de poder brindarle una victoria a nuestra gente.
3: Brignani és l'única baixa confirmada en els orelluts i gran premi de Fórmula 1 dels Països Baixos. Des de les 3 estava en marxa la carrera perquè hi ha hagut bandera roja després de 3 voltes per un accident de Max Verstappen que s'ha anat contra el mur en la recta de meta. En atletisme, l'etíop Yomife Kechelcha ha volat sobre l'asfalt de Buenos Aires i ha signat un nou rècord mundial de mitja marató en guanyar la 21K amb una plusmarca de 56 minuts i 51 segons. I tanquem a l'inici de la Vuelta a Mónaco. El pròleg de 9 quilòmetres i se'l va emportar Pogacar, el gran favorit, que és el primer líder. El valencià de Moixent, Pau Martí, va acabar en el lloc 49 a 33 segons de Pogacar. A hores d'ara es disputa la segona etapa entre Mónaco i Menosque, la més llarga de la ronda amb 204 quilòmetres.
1: Quasi res. Gràcies, Raül.
3: Vinga, adeu, bona vesprada.
1: A Requena tanca les portes la edició 34 de Ferevin, en un any molt especial per a la localitat que ostenta el títol de Ciutat Espanyola del Vi 2026.
27: Els cellers de la comarca Utiel-Requena han oferit degustacions de vi i cava i exquisites propostes gastronòmiques. Èxit d'assistència en el millor aparador per a mostrar la qualitat del vi i del cava de la zona. La presidenta de Ferevin, Belén Cartel, ho confirma i, per descomptat, els visitants.
2: Este año nos sentimos especialmente orgullosos por ser Requena, Ciudad Española del Vino, y hemos querido demostrarlo apostando todo en esta feria.
6: Es el punto de encuentro, de reunión, de beber vino, de conocer nuevas propuestas.
16: Oportunidad de visibilidad.
19: Bollos, quesos, jamón, lo que quieras, pero sobre todo vinos espectaculares.
1: I Ròtova ha recuperat este matí una tradició agrícola que ha marcat el municipi. És la festa de l'escaldà, que recrea la transformació del rei Moscatell en pansa, una pràctica declarada bé d'interès cultural immaterial. Dani Ortega.
21: Foc, aigua i raïm, tres elements que durant generacions van formar part de la vida de Ròtova i que avui tornen a trobar-se en este riurau.
22: Totes les indumentàries que portem de més de l'època, portem el cavall, el burret, portant tot el raïm per fer allí l'escaldar.
21: La pansa va ser un dels principals motors econòmics del poble, en una faena que implicava famílies i tot el veïnat.
23: Hi ha una paraula preciosa que es diu tornallom, vol dir... Tu m'ajudes a mi avui, jo t'ajudo a tu demà, demà collim la teua vinya, després demà collim la meua. Ara n'hi ha un mes sencer dedicat a lo que és el raïm.
21: Després de l'escaldar, el raïm s'estenia als canyissos fins a convertir-se en pansa. La de més qualitat es preparava en formalets i emprenia el camí cap al port de Dénia, des d'on s'exportava.
24: Pràcticament tota la gent del poble es dedicava a això i recuperar-ho avui dia suposa... tornar a enllaçar amb el passat, l'olor al fum, a la sorrosca, a la jolibarda...
21: Una activitat que va desaparèixer fa més de 60 anys i que Ròtova recupera ara per mantindre viva la memòria d'un poble que va créixer entre vinyes, riuraus i canyissos.
1: Continuem a la Safor. A Barx celebren 25 anys de germanor amb els devots de la Divina Pastora de Cantillana, a Sevilla, una efemèride que arriba amb la festa declarada d'interès turístic local. Xaila Lluc ens en dona tots els detalls.
25: Els coets avisen, la Divina Pastora ja està al carrer. La devoció per la patrona entre la ciutadania es remunta al segle XIX.
26: És la més important del poble.
30: Com aquell que diu ma mare.
25: Però aquesta història té també més de 600 quilòmetres de recorregut, com explica Florencio Arias, president de la confraria de la Divina Pastora de Cantillana de Sevilla.
31: Un grupo de barceros fueron a Cantillana un poco por casualidad, porque habían visto noticias de que allí había veneración a una Divina Pastora.
25: Va ser l'any 2001. Allí trobaren una germandat en tres segles d'història. Bernardo Castelló, president dels jubilats de Barx.
32: I deia així tot el que estem fent avui, no? Els 25 anys ja.
25: Des d'aleshores, Barx i Cantillana compartissen fervor, visites i celebracions. A Barx acosten la imatge fins a les portes dels malalts, com assenyala Andrea Muñoz, presidenta de la Germandat de la Divina Pastora de Barx.
33: Es para, els portadors la baixen i la persona s'arrima i al finalitzar aquest moment retorna i dona una rosa.
25: Música, albaes i foc l'acompanyen en una processó que enguany ha sigut declarada festa d'interès turístic local.
1: Música. És l'entrada triomfal a Paterna del capità cristià José Alberto Almalé. Poc abans, la de la banderera Mònica Fernández. Enguany, els cavallers templaris assumissin per segona vegada la capitania de la gran entrada cristiana, amb un seguici inspirat en l'època del temple. Esta nit, a les 9:30, tindrà el relleu el bàndol moro, en les festes on la passió pels moros i cristians continua creixent any rere any. Aaron Navarro, vicepresident de la Federació Intercomparses, José Alberto Almal, capità cristià, i Mònica Fernández, banderera. Els escoltem als tres.
0: L'any que ve complim 50 anys i ha crescut d'una forma bestial. Avui som 14 comparses mores i 14 cristianes.
4: Hay muchos guatos que representan unos tambores, representan unas formas, unos colores, y cada cosa representa una que va a llegar a los templarios.
5: Para mí es todo, de verdad. No sabía que me iba a crear esta, de verdad, esta sensación que tengo dentro. Siente el dolor.
1: Amb la cantaora Estrella Morente arribem a les 3:30. Estrella Morente, que va tancar a nit la 43a edició del festival Segunda Escena pel que fa a l'espectacle al Teatre Roma. L'artista granadina va interpretar una selecció de les cançons més representatives de la seva trajectòria. Posem el punt i final. Que passen una bona vesprada de diumenge. Adeu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
1: De tu a tu.
2: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

0: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada, són les 3 de la vesprada i 31 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt de Napunt Ràdio. Per davant una jornada de diumenge plena d'esport, avui de carrereta des d'ara fins les 12 i mitja de la nit. 9 hores d'esport en directe, ahir vos contarem el debut del València en Lliga amb eixe empat davant el Celta i també eixe primer partit de l'Eldense esta temporada en el seu camp del nou Pepico Amat, que també va finalitzar en empat a 2 davant el Cádiz. Avui tenim triple cita amb l'esport professional al marge de la pilota valenciana i també de la nostra secció El Futbol Més Nostre, que avança el seu horari d'ací a uns minuts. Obrirem la vesprada en el Metropolitano, en el quart classificat de l'any passat, rep al tercer el Villarreal d'Íñigo Pérez. Després el Castelló buscarà fer bo el punt aconseguit, la victòria aconseguida, perdó, en el seu debut la setmana passada. I tancarem amb el partit de la jornada bijusa, eixe Elx-Barça, que promet emocions fortes. Conclusió, com sempre, anem avui carregats. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, les 3 de la vesprada i 32 minuts, així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt. Moltes hores, per davant per a andar per la City.
1: Ando por la City, buscando alguna mami que le guste.
0: Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro. Afegim també, com sempre, a tot l'equip de tècnics d'Apunt Ràdio, avui representats, sempre dic lo mateix, és un home inconscient, perquè encetar el programa d'ell té molt de mèrit. Després ja, quan la cosa ja va rodada, ja és més senzill. Però eixe home valent, Adolfo Pascual, està al capdavant de la tècnica. A la conducció de l'espai, encantat de fer-ho un dia més, servidor Paco Polit, i també ja sabeu que sempre vosaltres, amics, oients, sou superimportants, sou una part fonamental del Punt a Punt, perquè també podeu formar part de la nostra transmissió.
2: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
0: És el WhatsApp del Punt a Punt, al qual n'hi ha que afegir també les nostres xarxes socials, Twitter, TikTok i Instagram, per a participar, per a comentar, per a dir el que vulgueu i ser un mes en la nostra redacció. 3:34, torn per a conèixer el menú del dia.

0: Punt a Punt.
1: Anem amb el repàs, resumint ara de seguida els partits que tingueren lloc en la jornada d'ahir. Anem a comentar i a escoltar també els protagonistes, entrenadors d'eixe València-Celta, també de l'empat entre el Dense i Cádiz i de la resta d'actualitat. De seguida comencem amb el futbol més nostre, de la mà de Carlos Gallardo. A les 5, jornada segona de primera divisió, Atleti de Madrid-Villarreal, un partit que vos... Anem amb el repàs, resumint ara de seguida els partits que tingueren lloc en la jornada d'ahir. Anem a comentar i a escoltar també els protagonistes, entrenadors d'eixe València-Celta, també de l'empat entre el Dense i Cádiz i de la resta d'actualitat. De seguida comencem amb el futbol més nostre, de la mà de Carlos Gallardo.

per Àngela, Amparo, Martí i Sara davant del equip de Marquesat, format per Clara, Anna Puertes i Meritxell. Tots els detalls de la mà de Matías Oliver. A les 6:30 estarem en un camp de golf o en unes instal·lacions de golf. Bonalba Golf, perquè ahir va jugar l'Hèrcules d'Alacant finalment davant el Yeclano Deportivo, l'últim amistós de la seva pretemporada, amb la narració de Gonzalo Blanes i els comentaris de Toni Cabot. A les 7, la segona partida de Galocha en eixe Open Trofeu Diputació de València, la final masculina. Montserrat, Òscar Bessó, Nacho Salmerón i Rafa Añó s'enfronta al equip de casa, al Faura, format per Alejandro, Héctor Segón, Llopis i Cristian Sánchez. Matías Oliver ens contarà tots els detalls. A les 7, segona divisió, segona jornada. Castelló Sabadell, partidàs amb José Luis Gual i Emili Sierte des de l'Skyfy Castalia. I per a tancar, en el nostre partit de la jornada Bijusa, a les 9:30 de la nit, segona jornada de primera divisió, Elx-Barça, amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Javier Subirats i del nostre Raúl Pina. Tot des de el Martínez Valero d'Elx, a banda en l'opció 4 de Movistar, que podreu escoltar esta nit en el partit del conjunt franjavert. 3:36. I bueno, ja sabeu, a les 11:30, Salva Folgado estarà per ací amb els últims 90 minuts del punt a punt per a fer el recull de tot el que ha passat en la jornada de diumenge. Deia, 3:36, hem de repassar el que va succeir en la jornada de dissabte.

0: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.
1: Temps per al futbol més nostre fora del nostre horari, que normalment, ja sabeu, sempre és el diumenge de 10 a 11 de la nit. Avui avancem les hores. Carlos Gallardo, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada.
1: Com va la cosa, amic?
2: Molt bé, moltes ganes.
1: Perquè ja preparats, ja... no? Ja la setmana que ve ja estem ahí.
2: Com es diu en Pilota Valenciana, va de bo. Ja la pròxima
1: cap
2: de setmana comença la primera federació, ni se partit del Villarreal B que visitarà el Rayo Majadahonda el dissabte a les 7 i quart. I el dissabte a les 9 i mitja partidàs, Enrico Pérez.
1: Sí, senyor, un duel davant el Múrcia que va ser segurament el partit de la jornada en eixa categoria de bronze. Tenim per davant 50 minuts i moltes coses que contar. Anem a començar, evidentment, per primera federació i anem a parlar dels nostres dos representants.
2: Així és, l'Hércules i el Villarreal B, que jugaran a partir d'este pròxim dissabte, s'estrenaran en la temporada 2026-2027. Un Hércules que l'escoltarem d'ací de no res, l'últim partit amistós. A principi de setmana no sabien si anava a disputar o no, però finalment...
1: Molts packs ha pegat este partit, eh? A veure si se jugava en un camp, en un altre, finalment se jugava en Bonalba, en un camp de golf, en unes instal·lacions de golf.
2: I a porta tancada
1: sense públic.
2: Així que qui vulgui saber sobre aquest partit ha d'escoltar
1: el punt a punt
2: perquè no podrà veure-lo la gent. A partir de les 6 i mitja com ve 10, l'últim partit amistós, anem a veure si arriba la segona victòria pretemporada. Només s'ha aconseguit una en 6 partits de moment en l'Hércules i va ser el primer encontre davant la secció AFE. Després sí que és cert que recorde que Lluís Urrutia, que va estar en el partit de l'Anuncia 2, Hércules 1, va dir que les sensacions eren bones,
1: sí.
2: També Blanes en algun partit davant de Lucan Murcia, que va empatar a 0, sensacions bones, però la gent vol guanyar, claro, vol agafar confiança de cara a l'estrena lliguera. Un Hércules que, recordem, en aspecte positiu en aquest estiu, havia fet una plantilla ja des del primer dia d'entrenament del seu cos tècnic, Beto Company, tenia pràcticament el 95% de jugadors,
1: sí.
2: Perquè en dubte està en la situació de Fran Sol, si va eixir o no. També rumoreja que podria, tiene todo el fill de Samuelito, que l'any passat el van voler el Villarreal
1: B.
2: Finalitzar en el Hércules, anem a veure què passa, però pràcticament el 90-95% de la plantilla al seu abast de Beto Company des d'inici. Recordem, una plantilla on destaquen els porters, Blasic i Carlos Abad en porteria, jo crec que és els millors dos porters de la categoria, sense dubte, o la porteria millor defensada de tota la lliga, amb molts reforços en zona defensiva, amb Cantero, amb Rentero, amb Miqui Bosch, el jugador al xinet que venia del Pontevedra, a punt més tard de jugar aquest playoff. També en el mig del camp a jugadors molt alineats en l'estil de xoc que vol Beto Company, amb Fidalgo, Manu Rico, que tenen que ser importants, amb Medi Puig o Ben Hamed, que l'any passat també van donar bona solvència, Aran Discudero, que va arribar en el mercat d'hivern, però que se li espera més d'ell, amb Víctor Naro, Isaco Beng, amb Toril, Antonín Dalt. És un equip, ara després parlarem de rivals, perquè el nivell va estar molt alt, però jo crec que és un equip per a pensar que se pot arribar a lluitar fins al final, on mereix com a mínim tindre que estar en Isaiota l'Hércules, que és lluitant per l'ascens. L'estrena, com diuen, serà un partidàs el pròxim dissabte de nit a les 9 i mitja del Rico Pérez davant un Real Múrcia,
1: amb desplaçament, imagine, com sempre, de molts murcians que vindran a recolzar el seu equip.
2: Així és, mira, parlava amb Paco Sarabia, que és company periodista de l'Opinió de Múrcia, que el van tindre així en el futbol més nostre fa unes setmanes, que ens va parlar dels equips de la regió de Múrcia de segona federació. Un dia que s'està parlant molt del desplaçament massiu, que com sempre en esos duels Múrcia-Hércules va hi haver, però també del que es van a trobar en el Rico Pérez, perquè l'any passat va ser molt viral pues la instal·lació, lo mal que estava la instal·lació del Rico Pérez, els banys, els problemes que tenien.
1: Malauradament no és novetat.
2: Els aficionats de l'Hércules ben ho saben, cada diumenge que va jugar allò dissabte, que juguen allà el Rico Pérez, ho saben. De fet, quan va eixir este tema del camp del Rayo Vallecano, que tan polèmic, que ha tingut que jugar en un altre camp, es va fer trending top i el Rico Pérez per l'afició herculana que reclamava les millores al seu camp. Bueno, este dissabte s'estrenarà en este gran partit un Real Múrcia que està dirigit per el licità Sergi Guilló, que també ha firmat a Víctor Olmedo, lateral, que no sé per què no es va continuar més en l'Hércules, perquè en el Yeclano ha fet grans temporades, ja l'ha firmat per el Real Múrcia, de fet ha fet un gol en pretemporada, i també ha firmat a Ángel Jiménez, el jugador que el licità, que ve del Racing de Ferrol, és una de les grans apostes d'un Real Múrcia que també ha deixat dubtes, no li ha anat molt bé la pretemporada. Ve d'empatar però guanyar en penals en semifinals de la Copa Federació de Múrcia davant de Lucan Múrcia, segona federació, i esta nit juga l'últim amistós a casa en la nova condomina davant del Cotillas de tercera, en el que és la seua final de la Copa Federació. Podria ser rival dels valencians en esa Copa Federació Nacional. Així que partidàs entre dos dels nombrosos aspirants que va haver en esa primera federació grup segon per a l'Hércules.
1: I dos tècnics, en el cas de Beto Company, ja tot el món ho sap, però sobretot en el cas de Curro Torres, que no és valencià, però pràcticament
2: Sergi
1: ho és.
2: Sergi i jo.
1: No parlava del Múrcia la setmana que ve.
2: Sí, Sergi Guillot, és que anava a ser Curro Torres, però finalment Sergi Guillot licita.
1: Ah, ha canviat finalment.
2: Sí.
1: Vaja, però no ho sabia això. Des de quan?
2: Ja, és...
1: Des de fa un parell de...
2: Sí, recordes que l'última retransmissió dels partits vas comentar que es parlava molt de Sergi Guillot i finalment va ser ell l'aposta.
1: Pues també la banqueta no va acabar malament la temporada, eh? Va salvar a l'equip, però bueno, pues mira, coses de les quals, clar, jo estava de baixa i aquestes coses de us entera. Pues Sergi Guillot, que estarà en la banqueta del Murcia en la seva visita la setmana que ve a El Rico Pérez. Això per part del Hércules. El Villarreal ve a ir, farem el partit i contarem el que estava passant en aquest duel davant el Teruel. Bona victòria per a tancar una pretemporada. Els de David Albelda, clar, ara tenen el llistó molt, molt alt després de la gran campanya que van fer l'any passat.
2: Sí, és perquè pensava, quin objectiu li fiquem al Villarreal? La temporada passada va lluitar per el playoff. Va vendre al seu pitxichi golejador de la primera volta a l'Albacete i va treure un rèdit econòmic. Després, durant la temporada, va fer créixer al migcampista Macià, a Diatá, van veure a Nizar el Gemili, que al principi comptava per al C i va destacar en el B, també a Gaitán. Lautaro l'ha venut a l'Andorra,
1: el
2: defensa. És a dir, poc més se li pot demanar a un filial que lluite per l'ascens i que pugui atraure jugadors per a nivell del primer equip, nivell Villarreal, que està jugant Champions, com va fer el Villarreal.
1: La setmana passada, de fet, David Albelda, en aquest duel que tingué lloc finalment en derrota, 0-2 davant el Saragossa, si no m'enganye, va dir això precisament, va dir que la nostra tasca com a tècnics és fer el que s'està fent ara mateix. Traure jugadors que acaben o bé en el primer equip o que li puguen donar un rèdit a la cantera del Villarreal. Ahir el partit, per a mi, molt solvent, davant del Teruel, molt solvent. Vaig a dir extremant superior, però un equip molt ben plantat, aconseguint poc darrere. Si millora defensivament el Villarreal bé, pot donar molta guerra enguany.
2: I un Villarreal bé que la notícia més important mirant la seva plantilla és els canvis en la zona defensiva, no? Lautaro i algun men defensa més que s'ha marxat i ha firmat, i justament han sigut els últims reforços en la zona defensiva. Álvaro García, futbolista alacantí, que es va formar a l'Hércules, però que es va marxar en juvenils a l'Alavés i ve procedent del filial de l'Alavés. També Enric Pujol, que ve del Nàstic, que ha sigut l'última incorporació, OEC, un
1: de
2: central,
1: no?
2: Del Real Oviedo, que ve cedit. També està apostant per jugadors cedits en les últimes temporades, perquè també Eto va vindre cedit, algun Aiman crec que també va vindre cedit al Villarreal de David Albelda, que s'estrenarà el pròxim dissabte a les 7:15 davant el Rayo Majadahonda, que Guille Fernández, el tècnic de Benidorm, que va fer grans temporades especialment en el filial de la Nucía, que ve de aconseguir l'ascens amb el Rayo Majadahonda a Primera Federació, on ja va entrenar durant uns mesos a la Nucía, ja en uns mesos complicats, una situació un poc complicada institucional d'este conjunt de l'alacantí que finalment va baixar de categoria, i un Rayo Majadahonda que va jugar ahir l'últim amistós abans d'este partit, va guanyar a la Gimnàstica Segoviana en gol de cambra amb el davanter d'Ontinyent, han passat en el Llevant, que la temporada passada va estar en el Marbella,
1: sí.
2: I que és un dels jugadors, una de les apostes d'este conjunt madrileny, i sinó que l'estrena serà i ser Rayo Majadahonda Villarreal B el pròxim dissabte a les 7:15, esperem que pues, faci una temporada com l'anterior, que ja va ser molt bona el Villarreal B.
1: Home, tenint en compte com està la situació en guany, fa 12 mesos en esta secció parlàvem precisament de lo difícil que anava a estar pujar en eixe grup segon de Primera Federació. Un any després, crec que estem davant de la temporada més exageradament complicada, amb més equips que tenen pressupost, plantilles i objectius per a pujar, i només pujar un directament i després un parell més se juguen el playoff. Va ser un any d'anar a ganivet, eh?
2: Ai, sí, mira, recordo unes paraules abans del primer partit que vam fer així de Primera Federació l'any passat, va ser un Sabadell-Eldense.
1: Sabadell-Eldense, sí.
2: I que van comentar en la prèvia d'aquest partit que Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, que finalment van aconseguir els dos l'ascens.
1: Sí, correcte, sí. Però en canvi d'entrenador en l'Eldense.
2: Sí.
1: Estava en Javi Cabello en aquest moment.
2: I el Sabadell que venia de pujar de Segona Federació va aconseguir dos ascensos consecutius. I en la presentació del Sabadell, Ferran Costa amb l'afició, quan li parlava a l'afició, va dir que era molt important i tenia que saber l'afició que el primer que es fica nerviós en esta categoria és el primer que plora a la primavera o a l'estiu del pròxim curs, no? Perquè ja que l'Arcalma era un equip històric, però acabava de aconseguir l'ascens a Primera Federació. Pues és un poc el que mateix consell per a esta temporada, perquè esta temporada he fet la llista i a mi me deixen uns 9 aspirants.
1: Però tirant de cap, no? Més enllà dels nostres. Més enllà
2: que serien 11.
1: D'un Hércules que té objectiu i pressupost i plantilla per a lluitar i un Villarreal B que ve de ser equip de playoff i, bueno, se va quedar a... Jo crec que va fer curt un poquet per a poder lluitar per davant eixe Sabadell, davant eixe Atleti Madrileño en la temporada passada, però Fem el llistat i comencem, evidentment, en el super mega favorit per història, per tradició i per pressupost.
2: Sí, Real Saragossa i Huesca, dos equips acaben de baixar i dos equips que han fet pretemporada irregular. El Real Saragossa ve de perdre 2-1 davant del Numancia este cap de setmana i ja n'hi ha molta gent qüestionant si el projecte és positiu o no, perquè...
1: Pues estem apanyats ahí, mare meua.
2: No ha guanyat molts partits esta pretemporada i també el Huesca, que havia perdut també este cap de setmana el seu partit amistós. El Saragossa, que compta Ibai Gómez, d'entrenador, que li va anar molt bé en l'Arenas Club en segona federació, sí. Però l'any passat en Andorra no li va anar gens bé perquè als mesos pues, no li anaven bé les coses i ell mateixa va donar un pas al costat. Fitxatge estrella, Ander Herrera, que ha firmat per el Real Saragossa. Es parlava que Miguel de la Fuente, que era un futbolista també que s'havia rumorejat en l'Hércules que el volia, podia arribar. És el segon màxim golejador històric de la primera federació. Podia arribar. Ja havien eixit informacions que el Tenerife anava a comptar en ell, però el Saragossa estava insistint i per l'últim que he llegit pareix ser que el Tenerife va comptar mínim fins a l'hivern amb este futbolista, amb este davanter, i no anirà al Saragossa. I el Huesca, en Raúl Jardiel, és un tècnic d'Aragó que ha dirigit amb molts equips d'aquesta regió, en segona federació, en tercera, i que ve a dirigir al Espanyol ve la temporada passada en el nostre grup, en el grup tercer. I el fitxatge, un dels fitxatges més destacats, Salva Ruiz, el futbolista d'Albal, que abans, les últimes temporades, estava al Castelló i que formarà part de Ise Huesca. Després parlem dels projectes, han invertit molts diners. L'Ibiza és un clàssic d'ells. Cada estiu aposta per un nou entrenador, aposta per nous, molts nombrosos jugadors nous. Este any l'aposta Raúl Llona, que va aconseguir l'ascens en la Cultural Deportiva Leonesa a segona divisió fa unes temporades. Fitxatge estrella, José Calavera.
1: Ex del l'Hércules, no?
2: Correcte. I també havia firmat este estiu a Liberto Beltrán, futbolista de Castelló, que fa dos anys se va eixir en el Mérida, l'any passat en el Huesca no li va eixir tan bé, i és una llàstima perquè a la setmana de firmar es va lesionar de creuats.
1: Molt mala sort, que siga ràpida la recuperació per a Liberto Beltrán, però coses d'estiu. És que en estiu se juguen en camps molt... que no estan molt ben preparats, no? O ben equipats, però bueno, baix important per a la Unió Esportiva Eivissa de Raúl Llona i presidida, evidentment, per Amadeo Salvo.
2: Sí, també està l'Alcorcón, un altre clàssic, que ara el dirigís Fran Justo, que va aconseguir un doble ascens en Arenteiro de tercera a primera federació en pocs anys, i fitxatge estrella, un valencià, Robert Ibáñez.
1: Que va pujar la temporada passada amb el Endelche.
2: Correcte, sí. Un altre, parlàvem d'ell, el Real Murcia de Sergi Guilló, amb el fitxatge estrella d'Álvaro Jiménez, que diem el futbolista d'Elx. Un Real Murcia que és curiós, perquè ha fet una inversió molt important en el seu equip, però a la mateixa volta la seva direcció ha demanat i s'ha presentat de forma voluntària a concurs d'acreditors. Però una situació més, me comentaven, de control societari, sí. De mantindre el control més que prenyar de la necessitat del club. Però això li està implicant el dia a dia que ens afecta els valencians. I és, per exemple, en la Universitat d'Espinardo, que és on juga el Real Murcia Imperial, que ha aconseguit l'ascens a segona federació i jugarà en el grup dels valencians, s'anaven a fer unes obres de millora ja planejades, tot està preparat per a començar les obres ja, però l'administrador ha dit que no és necessari, que aquests diners que se guarden per altra cosa i van a fer una millores mínimes en les instal·lacions on visitaran els conjunts valencians, i és el que implica que una altra persona pues, controli el teu dia a dia econòmic.
1: És que, de fet, un amic m'ha escrit abans dient que havia d'espavilar perquè el tema de Curro Torres i el canvi de Sergi Guilló i tal, igual, i me diu, però tu no eres accionista del Murcia? I jo, sí, efectivament, soc accionista del Murcia i tinc 100 accions del Murcia, perquè n'hi ha molts valencians i molta gent vinculada al món de l'esport base i al món del futbol regional que ajudaren al Real Murcia fa 6 o 7 temporades, que va ser quan li varen fer un forat administradors, algun d'ells valencià, per cert, un forat espectacular, i el Murcia va estar al peu de la desaparició, pràcticament al pèl d'una gamba. I se va salvar el Murcia, però la situació econòmica tampoc és la millor, i per això el que estaves comentat no me sorprèn massa, I mira que els gestors són seriosos, però clar, és que costa, és complicat.
2: Sí, va arribar Felipe Moreno, un empresari que va portar el Leganés a primera fa unes temporades, va invertir molt, de fet va resoldre el deute en la hisenda que tenia molt immediata, sí. Però encara així no té problemes.
1: Perquè no puja a segona, la clau és pujar a futbol professional. Pujar a futbol professional, i més en un camp com el que té el Murcia, la nova Condomina, ja te dona ese passet per a tot el que portes arrossegat de pedres, de pasta, de tal i qual, en una temporada o dos el neteges i ja pots pensar en altres coses. Ara, si no puges i te quedes falcat com Hércules, Murcia, Eivissa, que tenen projectes d'aquest perfil, pues costa moltíssim.
2: Un altre equip de la regió de Murcia i també problemes econòmics, el Cartagena. Ha canviat de propietat l'últim any i, de fet, ha tingut molts problemes per a escriure's. Finalment ho ha aconseguit, però les fitxes bloquejades, no sé si ja les té desbloquejades, està a punt perquè ha anunciat un nou fitxatge, però fins fa la setmana passada mínim tenia encara les fitxes bloquejades per la federació perquè tenia deutes per resoldre. Fitxatges té l'entrenador Íñigo Vélez i fitxatge com Marcos Moreno és del Talavera, que se va inflar van marcar gols en Atlético Albacete. El Nàstic, un Nàstic molt valencià, perquè té a Vicent Abril, que es marxa allí seguit el porter, té a Pere Marco, el davanter de Gandia, a Carlos Segura, el de l'Onda, que s'ha inflat a ficar gols amb el Castelló, té a Toni Gavarri, aixina que el conjunt de Tarragona, per història, també té que estar a dalt. I després dos filials. El Atlético Madrileño de Fernando Torres, que ha firmat a Edgar Alcañiz, el migcentre de Sueca, que ha deixat el Llevant després d'haver seguit la temporada passant el Cartagena i estarà en ese equip de Fernando Torres, i el Real Madrid Castilla de López de Lerma, que ha fitxat a Sergio Martínez en una perla del Racing, que va marcar un golàs en el Racing en la primera jornada.
1: Ho ha fitxat en les últimes 24 hores, no? Se va fer oficial, bueno, no sé si s'ha fet oficial encara, però estava fitxat. Jugador que va dir en el seu moment que el seu somni era jugar en el Racing en primera divisió. Li ha posat el filial del Madrid la pasta i ha dit...
2: El somni a volar.
1: El somni a volar. Sí, senyor, sí, senyor. Bueno, això respecte a les grans plantilles, grans aspirants, hem fet Saragossa, Huesca, Eivissa, Alcorcón, Múrcia, Cartagena, Nàstic, Atlético Madrileño, Real Madrid, Castilla, són 9, Hércules, 10 i Villarreal B, 11. És a dir, més de mitja taula classificatòria que podria perfectament lluitar i ja veurem si no n'hi ha alguna sorpresa com l'any passat en l'Europa, que els primers 6 mesos va estar molt bé. Segur que n'hi ha alguna altra sorpresa en aquesta categoria. A banda d'això, hem parlat dels equips, però toca parlar dels entrenadors, perquè en esta primera federació, en els dos grups, tenim entrenadors i jugadors de la Comunitat Valenciana competint en esta categoria.
2: De fet, el grup segon, en el nostre grup, són majoria. 5 dels 20 entrenadors, un 25% de les banquetes van atindre a ser en valencià. David Albelda, Paula Llarga, al Villarreal B, Beto Company, el valencià, a l'Hércules, César Arzo, des de fa 2 setmanes, de Villarreal, entrenador del Torremolinos, Guillem Fernández, ho comentàvem, de Benidorm, dirigirà el Rayo Majadahonda, i Sergi Guilló, il·licità el Real Múrcia. A més, en el grup 1 tenim a Fran Beltrán, el tècnic alacantí que va començar en la Pedrera del Quelme i que dirigirà el Mérida. Aixina que moltíssima representació d'entrenadors valencians en aquesta primera federació de la pròxima temporada.
1: Això respecte als místers i respecte als futbolistes, en el grup segon, que és el nostre, amb els representants de la Comunitat Valenciana, evidentment n'hi ha un fum, però també en el grup primer.
2: Sí, sense contar els que juguen al Hércules i Villarreal B, meixen uns 32 jugadors en el grup segon. Destaquen Alejandro Palop, el fill de Palop que està en el Teruel, Pascu en el Huesca, Adri Pérez en el Torremolinos, Edgar Alcañiz comentava en el Madrileño, José Álvarez el de Sagunt en el Real Jaén, Mario Cecel de Quart de Poblet en el Teruel, Mario Pere Marco el de Gandia en el Nàstic, Carlos Segura de Onda en el Nàstic i en el grup primer 12 jugadors, medi en Comunitat Valenciana, el fill d'una Emery, l'Ander Emery, que és valencià,
1: porter,
2: i que estarà en el Real Unión, Emilio Bernard, que va ser porter durant molts anys del València Mestalla, l'any passat en el Barça Atlètic, ara defensarà la porteria de l'Unionistes de Salamanca, Mornerris, que va passar en el Nàstic, també estarà en Ferrol, en el Racing de Ferrol amb Vicente Esquerdo, també jugador que va passar per el València, el Alcirain Pau Palacín en el Coria, Pau Ferrer, el de Benicarló, en la Ponferradina, Raúl Alcaina, el de Museros, el en el Racing de Ferrol, i una llegenda, 42 anys va fer este setembre, Natalio Lorenzo.
1: Natalio, el de tota la vida.
2: Continua, i a més és tota una institució, el Real Avilés, va fer el gol de l'ascens a primera federació, i allà és una autèntica llegenda, jugador que va morir en
1: Cantera del València. Cantera del València, curiosament, va jugar en el juvenil del València i en el Mestalleta, però jo el recordo, bueno, el record de l'Almeria... El recorde del Córdoba és que ha passat per mitja Espanya, pràcticament. Sí, Natalio, sí. Encara està en actiu, mare meua.
2: Setembre complirà 42 anys i és, a més, figura que hi ha en totes les publicitats de temporada de socis del Real Avilés.
1: Ah, és un espectacle, la longevitat d'alguns futbolistes. Anem a aprofitar, anem a tancar en això la primera federació, continuem en la sintonia del futbol més nostre, són les 4 en punt de la vesprada, seguim en directe en el Punta a Punta, la tornada, segona federació.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Què fas este capte?
2: Tu què creus? Festa?
1: I el següent?
2: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
0: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
7: De tu a tu.
4: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
8: 4 de la vesprada i un minut. Continuem en la sintonia del futbol més nostre de la mà de Carlos Gallardo. Ja hem tancat la primera federació i toca obrir, Carlos, la segona federació parlant un poquet de com ha anat la pretemporada dels nostres equips.
9: Sí, la Nucía guanyar 3-1 al Castellonense este dissabte. Atenció a la pretemporada que està fent la Nucía. L'equip que va finalitzar més tard la temporada anterior de Vicente Mir, guanyant i se pleió davant el Tribal Valderas. Un equip absolutament nou, només continuen 6 jugadors de la plantilla de l'ascens.
8: Però continua l'entrenador.
9: Li va guanyar a l'Hèrcules, li va guanyar a l'Ontinyent a mitat setmana 2-3, li ha guanyat al Castellonense, que jugarà la mateixa lliga 3-1, amb 3 gols de Javi Martín. Una de les grans bombes d'este mercat de fitxatges va ser qui va marcar el gol de l'ascens històric, el més recent de la Nucía a primera federació fa uns anys, ha tornat i esta setmana feia 3 gols, un a l'Ontinyent i 2 davant el Castellonense. I fitxatge del Castellonense, us comentàvem així que li faltava algun extrem, estàvem buscant per a tancar la plantilla, pues s'ha firmat a De Pedro, futbolista de la cantida del Moradí, que ve procedent de l'Utebo, que ja coneix la categoria. Empat de l'Intercity davant l'Hèrcules B. Atenció a l'Hèrcules B en tercera, anem avisant durant tot l'estiu, té molt bona pinta el conjunt de Robert Campillo, ha firmat a jugadors amb experiència en tercera, que era el que li faltava a la qualitat que tenia l'any passat el filial de l'Hèrcules. Així que atenció, perquè està aconseguint molt bons resultats el filial herculà. El Alcoyano 2, València Mestalla 2, en el que va ser partit ahir Memorial Fernando Martín. De fet, se va instal·lar en una la porta, crec que 21, el nom de Fernando Martín, que quedarà pel seu record sempre, qui va treballar en el València una dècada, qui va jugar en el Alcoyano aconseguint un ascens. I empat a 2 en aquest partit, amb gols de Alex Sánchez i Loren per part de l'Alcoyano, Aymar Velázquez i Hugo Guijarro per part del València Mestalla. El Elche Ilicità, molt bona pretemporada en resultats, la que està fent el conjunt de Ilicità de Carlos Cuellar. Victòria 0-1 davant d'un Atlético Albacete que ha aconseguit l'ascens a segona federació. No s'ha arribat a la mateixa lliga, però sí a la mateixa categoria. I un Elche Ilicità que anuncia el fitxatge d'Álvaro Tamargo, mi centre de l'Atlético de Madrid, esta setmana per al seu filial. Derrota el Castelló B, 4-2 davant el Girona, amb el fitxatge esta setmana de Gaizka Albóniga Menor, un migcampista de 21 anys procedent de l'Atlètic Club, i empat a 0 de l'Àguilas davant l'Orihuela. I l'Orihuela, que esta setmana en xarxes socials i els aficionats estaven comentant el primer partit és davant el Real Murcia Imperial, on podia ser, pareix ser que va ser la nova condomina en el camp, el van obrir. He preguntat ahir al company de Múrcia si va ser l'habitual, perquè també altres comentaven del Castellonense i jugarem en la nova condomina. M'han dit que el club anirà decidint setmana a setmana, depenent de si li interessa més esportivament, també econòmicament. En Espinardo, on juga el filial, camp molt poca gent, i d'Orihuela van a desplaçar molta gent, suposo que també interessa fer taquilla, encara que s'obrir un camp, les dimensions...
8: Obrir un camp del perfil de la nova condomina costa diners, no sé, la despesa és important, però clar, si te la compensa el fet de que arriben, jo què sé, 1.000, 2.000, 3.000 molts aficionats, pues igual en este context sí que pots beneficiar. Però bueno, més enllà d'això, l'Orihuela, com has comentat, va empatar en aquest últim amistós davant el Àguilas per a tancar la seva pretemporada, no, perquè queden encara un últim cap de setmana. Anem a recordar, n'hi ha un decalatge una setmana, no, respecte a primera federació. Cap de setmana que ve comença la primera federació i d'ací a 2 setmanes comença la segona.
9: Comença segona federació, tercera i el futbol regional ja d'ací 2. I per això el pròxim cada setmana s'aixuen els últims amistosos d'equips de segona federació. Dissabte a les 8 de los Arcos, partit de presentació davant la seva afició de l'Orihuela, Orihuela-Mestalla.
8: Bon partit,
9: molt bon partit entre dos equips que seran rivals en la Lliga. La Nucía juga dos partits per a finalitzar la seva pretemporada el dimecres davant el Torrevieja, nou equip de tercera, i l'Espanyol de San Vicente, equip de tercera, este divendres.
8: Club Deportiu Espanyol de San Vicente. M'he d'acostumar al tema del Xove Espanyol, borrar el Xove i ja deixar Espanyol San Vicente.
9: El Castellonense, que jugarà davant el Villarreal C, l'Elx visita el dissabte el Benidorm en el trofeu Ciutat de Benidorm, i el Castelló B, que visitarà el dissabte al Reus Redis, un equip que acaba de pujar a segona federació per a tancar la seva pretemporada.
8: Això respecte a la segona federació, que ja sabeu, està a dos setmanes d'encetar-se i que va a ser protagonista, evidentment, esta temporada en el punt a punt, no només en el futbol més nostre, sinó també en transmissions de tots els equips que estiguen en eixe grup tercer. Recordem, s'han fusionat, entre cometes, els equips que estaven ahí apartats en el grup quint. N'hi ha hagut una reunificació, un Anschluss, esta temporada, este estiu, i tindrem, has fet el recull, però són 6, no?
9: 8 equips valencians.
8: 8 equips valencians, correcte. 8 equips de la Comunitat Valenciana en el grup tercer. Què significa? Pues que igual alguns estan lluitant per lo més alt, però que va ser una temporada de lo mateix, ganivetaes per a evitar perdre la categoria, perquè recordem que en aquestes categories cada vegada és més fàcil baixar que pujar.
9: Sí, este any tenim dos novetats. Primer, que tots els valencians estan en el mateix grup, és a dir, hi ha més possibilitats de que es puguin produir més descensos, perquè són 8. També hi haurà molts partits entre equips valencians. De fet, el Castelló B, els primers 4 partits són sempre davant equips de la Comunitat Valenciana, però també en tercera, el playoff ja no és del segon, tercer i quart i quint que juguen entre ells per
8: ja
9: un bitllet.
8: Ja és nacional directament, no?
9: Clar, així que si abans tenien la possibilitat d'un o dos ascensos en tercera, ara tenen la possibilitat d'un o cinc ascensos en tercera. Aleshores, que pues, ballarà molt més la situació, per exemple, que comentem cada temporada de l'efecte arrossegament.
8: Que van a donar més faena, no? Quan arriba el mes de
9: maig. Anem a fer matemàtiques, sí, per un pum, sí, sí. Anem a ficar al dia multiplicacions, divisions i tot, perquè n'hi haurà que calcular si són dos, tres, un, esperem que 0 X que puguen baixar de
8: segona federació. I després normatives també, que cada normativa s'interpreta d'una forma, d'una manera, la de la valenciana és una, la de la nacional és altra, i l'exemple, per recordar al personal, va ser este estiu amb el tema de l'Utiel i del Benidorm, no?
9: Així és, perquè es va prendre la decisió, segons una normativa que comentàvem més recentment, que s'havia aprovat l'últim any, per una normativa que està aprovada per la Federació Espanyola de Futbol, però no pel Consell Superior d'Esports. Això provocava una buita il·legal.
8: I si el Benidorm haguera volgut anar fins al final i, sobretot, recórrer a la justícia ordinària, l'opció estava. Ara, la informació que tu tenies i també que reverem en el seu moment en la redacció és que el Benidorm ja no volia anar cap a més,
9: sí, no,
8: i va
9: ja
8: assumir que no pujava de categoria.
9: Ja s'hi va passar el temps, que té una setmana per a reclamar,
8: sí, correcte,
9: no
8: correcte.
9: Ho va fer, entonces que ja està clar. Però els dos tiraven també, hi ha antecedents per dos costats, però que, claro, si te canvia la normativa d'un any a un altre, pues sempre, i esos antecedents ja no compten, pues... Sempre que cada estiu és un món, perquè et diuen una coma, que si és abans de que s'escriuen els equips, si és després, de si depèn, de si és un assumpte econòmic, però ho interpreta que no és un assumpte econòmic, sinó és un equip que no s'ha inscrit, entonces no és econòmic, sinó que no s'ha inscrit. Cada situació té la seva pel·lícula.
8: Una bogeria. Votem de segona federació a tercera federació i ens estem parlant dels equips protagonistes esta temporada. Anem a començar amb el Ontinyent 1931.
9: Sí, continuem coneixent els equips. Nova etapa en el Clariano i nova etapa en mayúscules, perquè canvia el nou director, el director esportiu, ara és Muy del Val, nou entrenador. Era un equip que va néixer després de la desaparició de l'Ontinyent Club de Futbol i que des del seu naixement havia tingut a Roberto Bas com el seu entrenador. Esta temporada ja no. Firma a Rubén Sanz, que a la Comunitat Valenciana l'hem vist dirigir al Rayo Ibense i al Patacona, i és un estil de joc absolutament diferent, amb intenció de tindre molt més el valor, i en una plantilla amb moltíssimes novetats, començant per la porteria amb Juanmi Muñoz i Dani Giner, amb Iñaki Pardo, amb el mig del camp més amb jugadors com Jeffrey, com Guilla Andreu, com Víctor Rever, que torna, com Truji, com Alejandro Roz, Nacho Pla, davanter de Benifayó, bona població, i Carlos Mas. Ahí tenim la discussió, si és la Che la Ribera Alta, entre el Chinete i Benifayó, entre Salva Gomis i jo, però
8: és una discussió per un altre dia, quan Salva estiga així, jo portaré els guants de la boxa i cap endavant.
9: I atenció, Carlos Mas, és un davanter que fa dues temporades en l'Atlético Astorga va fer 18 gols, que ve de l'Atleti Lleida de no fer tan bona números, però que està deixant molt bones sensacions a l'Ontinyent 1961 des que ha arribat. L'altre dia davant l'Ontinyent va fer un molt bon gol, així que un davanter, un nou, en el que s'han ficat moltes esperances per a aquesta temporada en l'Ontinyent 1961. Este passat dimecres, en el partit de festes, perquè estan de festes de molts sevillanos esta setmana en Ontinyent, en esta població, van jugar davant la Nucía, va guanyar la Nucía 2-3, i després d'este partit parlàvem amb el míster, amb l'entrenador Rubén Sanz.
10: Rubén. Porque es una plaza importante, la de Ontinyent, del Clariano, club, bueno, no histórico, un club joven, pero que coge la herencia de un club histórico como Ontinyent Club de Fútbol. ¿Cómo afrontas tú este reto y esta responsabilidad?
11: Nada, afronto el reto con una ilusión tremenda, con muchas ganas, dispuesto a poner mucho trabajo. Y bueno, respecto al pueblo y a lo que es el club, me he encontrado un escenario muy favorable, gente proactiva en todo, gente que quiere hacer las cosas bien, que quiere pues vivir buenas tardes de fútbol aquí en el Clariano. Y nada, súper contento con la directiva, con los jugadores y con todo lo que rodea al club. Así que nada, muy contento y con muchas ganas de ya no queda nada para empezar la temporada.
10: Tu idea de fútbol y de lo que será futbolísticamente esto en 1931. Te conocemos ya de etapa en Patacona y tu etapa en el Rayo Vence, aunque cada club tiene sus características, sus jugadores, su plantilla, a la que hay un poco que adaptarse también. ¿Cómo será este en 1931?
11: Bueno, este grupo de tercera división te hace adaptarte. Cada año tienes que hacer más cosas si quieres ganar. Y bueno, pues un poquito lo que habéis visto, un equipo protagonista, un equipo que quiere tener el balón, un equipo que bueno, pues que quiere ser vertical, que quiere correr, que quiere intentar dominar ese momento con balón y ese momento sin balón, y bueno, robar en campo contrario y tener el balón lo antes posible. Pero bueno, ya te digo, lo que vamos a buscar es adaptarnos a la categoría. Habrá contextos en los que pues te impondrán una cosa, otro contexto en el que tendrás que hacer otras cosas para sacar un resultado favorable o para poder ganar. Y bueno, ya te digo, creo que en empezar a interpretar bien las cosas y en adaptarnos en cada contexto está la clave para poder estar arriba.
10: Y lo comentabas, plantilla, con muchas novedades respecto a cursos anteriores. Algunos jugadores que tú ya conoces, creo que han estado contigo en el Rayo Vence o en otro club. ¿Cómo es esta plantilla del trabajo? Y si os falta algo, ¿estáis mirando algo de cara al inicio de temporada?
11: Bueno, al final nunca sabes cuándo puede llegar algo nuevo, pero la gran parte de la plantilla ya está, casi todas las posiciones están cerradas. Un equipo competitivo, un equipo con hambre, un equipo con ganas, es lo que intento transmitirle desde el primer día. Y bueno, creo que así está siendo y así lo estamos demostrando.
10: Por la grada vas preguntando a aficionados, un poco por la plantilla. Hay un jugador que empieza a ilusionar bastante, que es Carlos Mas. Lo hemos visto hacer un golazo. ¿Cómo lo has visto? Un futbolista que viene hace dos temporadas de salirse en Atlético Astorga.
11: Bueno, un chico que proactivo a todo, a los mensajes, a trabajar, es un trabajador de la hostia y me alegro mucho por su gol, porque se empiece a encontrar con el gol, con buenas sensaciones, y ya te digo, todo lo que te puedo decir de Carlos es bueno.
10: La afición de Ontinyent suele llenar aquí el Clariano cada domingo que juega su equipo, un mensaje a ellos de cara a una temporada y a lo que le puedes decir, el objetivo que os marcáis para esta liga.
11: Nada, bueno, el objetivo es hacer los 40 puntos, que normalmente suele ser la salvación, lo antes posible, y al final el objetivo nos lo vamos a marcar nosotros, ¿no? Creo que si hacemos bien las cosas, pues lo conseguiremos antes esos 40 puntos y a partir de ahí pues iremos viendo dónde nos pone la categoría.
8: Les paroles de Rubén Sanz, el míster de Ontinyent 1931. 4 i 13 minuts, continuem en el futbol més nostre, però hem de fer un xicotet incís. Primer, havia de comentar, perquè això és notícia, que l'acord ja existeix entre Lille i el City per al fitxatge de Ayoub Bouadi, que és este xiquet molt jove que va destacar moltíssim en el Marroc, en el Mundial. Si no m'enganyo, d'origen francès, podia haver jugat i de fet va jugar i era capità en la selecció sub-21 de França, però se'n va anar a jugar en Marroc i va destacar moltíssim. Pues el City va pagar 100 quilos per este xiquet que va, això sí, destacar molt i ho va fer fenomenal en el Mundial. Notícia de mercat que vos contem en el punt a punt. També recordant l'accident que n'hi ha hagut en eixe gran premi dels Països Baixos de Max Verstappen en l'inici de la carrera, que afortunadament ha acabat sense conseqüències per el bo de Max Verstappen. I com deia, importantíssim recordar que ja tenim confirmades les alineacions. Ja sabeu que així al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit, de la mà de Caixa Popular, 11 confirmats de l'Atleti Villarreal. Un partit que anem a contar en la sintonia del punt a punt, amb els comentaris de Juan Luis Mora i la narració ja a Montses confirmats de Carlos Urrutia. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
12: Hola, Paco, molt bona vesprada. El Villarreal que repeteix alineació respecte de l'11 que vam emprendre la primera jornada de Lliga el passat cap de setmana als camps d'esport del Sardinero davant del Racing de Santander, i on després de perdre 2-0 varen finalment empatar a 2. És a dir, Luis Junior a la porteria, en defensa de dreta a esquerra, Mourinho, Foyth, Renato Veiga y Carlos Romero. El doble pivot, Pape Gay y Comesaña en les bandes per la dreta, Nicolás Pepe, per la esquerra, Alberto Moleiro, Dalt, el canari, Ayosé y el georgià, Mikautadze. Mentre que l'Atlètic de Madrid forma amb Oblak a la porteria. Lateral dret, Marc Pubill. Esquerre, el valencià, Grimaldo. Centrals, Hanco i Lenormand. El doble pivot, el capità i veteraníssim Coque, juntament amb Rodri Mendoza, l'exjugador de l'Elx, els acompanyarà en el mig centre el danès Kuhlmann, per la dreta Giuliano Simeone, per l'esquerra Lugman, dalt Kang In-li, no juga Julián Álvarez, que és l'home dels que s'esperen els xiulits. Esta vesprada el partit serà arbitrat pel canari Alejandro José Hernández.
8: Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en caixa. 4 i 16 minuts, ara de seguida anem amb la prèvia d'eixe partit entre Atleti de Madrid i Villarreal. Primer, hem de tancar, com no, el futbol més nostre. Hem escoltat a Rubén Sanz i el protagonisme, Carlos Gallardo, continuem amb tu. És per a Tercera Federació, tornarà per al Soneja, molt ràpidament, i ara de seguida farem una crida que n'hi ha pendent. Però primer, si vols, comentem el tema del Soneja.
9: Sí, continua el projecte esportiu de la temporada passada amb Carlos Ortiz, suma fitxatges com Vicent Dols, Vicent Lluc, Lucas Amaro, Dylan Iglesias i Freddy Kurk, estos dos procedents del Atlètic llevan la temporada passada. Així que continuïtat en el conjunt de l'Alt Palància. Hem parlat amb el seu míster, amb Carlos Ortiz.
13: La pretemporada, la verdad que muy contentos porque, bueno, el 50% aproximadamente de la plantilla es nueva, entonces durante estos partidos de pretemporada, durante todas estas semanas que llevamos trabajando, la verdad que el grupo poco a poco se va conociendo más, va cogiendo las ideas que queremos de cara a esta próxima temporada, seguir un poco la línea continuista de la temporada anterior, que creo que acabamos haciendo un muy buen fútbol, que la gente se adaptó muy bien a aquello que queríamos conseguir y por esa parte la verdad que muy contentos e ilusionados con lo que nos viene. La plantilla, como te digo, es el 50% de la gente se ha incorporado ahora, seguimos buscando el mismo perfil de futbolista, gente joven, con ambición, con ganas de seguir creciendo, que quiera ir a más de cara a las próximas temporadas, y nosotros pues intentar ayudarles y facilitarles ese proceso y a la vez hacer un equipo competitivo, que creo que es esa mezcla que siempre buscamos de gente joven y que quiera crecer con esa gente también competitiva y un poquito más veterana que seguimos manteniendo de la temporada anterior, y creo que nos va a dar buen resultado y que va a ser un año muy bonito para el Soneja. Y como objetivo, pues lo que te digo, día a día ir mejorando, sacar ese gen competitivo, ser mejores cada día, en cada entrenamiento, en cada jornada, y ya pues de aquí al final de temporada, pues cuando falten 5 o 8 fechas, pues veremos dónde estamos. La realidad es que nuestro primer objetivo tiene que ser conseguir esos 40-42 puntos para la salvación, y luego a partir de ahí, pues bueno, veremos si nos da para algo más y si somos capaces de poder ir superándonos cada día y superar la temporada anterior que hemos hecho con el Soneja.
8: Carlos Ortiz, el míster de Lontinyent 1900...
9: Del Soneja,
8: no sé per què està així repetit, però sí, Carlos Ortiz, en el Soneja, que va ser una bona temporada. Anem a tancar ja en el tram final en dos últimes comunicacions. La primera, Lliga Comunitat, hem de parlar de dos històrics que busquen tornar a lo més alt.
9: Per aquest dissabte jugaran amistós en Luis Suñer Picó al Cira 2 Olímpic 1. L'Olímpic s'activa este any amb l'entrenador Ale Redondo, amb jugadors fitxats com Josemi, com Héctor González, Sergi Paricio i Jorge Revert. I per part de la Unió Esportiva al Cira, Javi Pons és el nou entrenador, plantilla pràcticament nova després del descens, amb fitxatges com Juan Soria, Adrià Sabater, Sergio Leuco, l'és del València de fa unes temporades.
8: Mare meua.
9: I me diuen que estan buscant un davanter ja per a ficar-li la guinda a la plantilla. Van parlar, escoltem ara als místers d'Olímpic s'activa i al Cira, a Ale Redondo i Javi Pons.
10: Samuel Redondo, el entrenador de l'Olímpic. Com és este Olímpic per a 2026-2027?
14: Al final un equip que vulguem tindre una identitat clara, que estem assumint-la a poc i, bueno, encara ens queda molt, però, bueno, sí que és de veres que l'equip transmetix més o menys el que nosaltres volíem.
10: Sí, aconsegueu un bloc de jugadors que coneguem de les temporades anteriors, de Santi, de Lucho, però també alguns reforços. Què heu buscat tenir aquests reforços per a aquesta temporada?
14: Els perfils els teníem claríssims, quins volíem. La veritat que contents perquè els hem tingut, els perfils de futbolistes que volíem, i crec que era algo que ja teníem una gran plantilla i feren un gran any a l'Olímpic l'any passat, però jo crec que en aquestes incorporacions crec que ens poden donar un plus més a lo que n'hi havia l'any passat.
10: Objectiu com us marqueu per a aquesta temporada a la Comunitat Sud?
15: Bueno, això al final ja saps com va. N'hi ha molts equips en Lliga Comunitat enguany que van a buscar el mateix objectiu. Però bueno, nosaltres siguem ambiciosos, vulguem eixa promoció, i anem a treballar per ella. Evidentment, n'hi ha equips en estructura i en pressupost que al igual ens podem guanyar, però bueno, sense ningú complex a competir aquesta promoció, que és la que ens marquem nosaltres.
10: Estem en Javi Pons, el míster de l'Alzira. Bueno, com serà este Alzira 2026-2027, on arribes tu com a nou entrenador, molts jugadors nous, com serà este Alzira?
16: Bueno, molts, te diria que tots, menys Álvaro Traver i Xige Ampucha de juvenil. Bueno, volem que siga un equip que té diversos objectius, ja no sols l'objectiu esportiu, sinó també l'objectiu de fer altra volta que l'afició s'il·lusioni en l'equip, que torni a vindre el Súñer. Bueno, tots volem generar una identitat que domine el xoc, que domine moltes fases de la pilota, en un equip reconegut. Estem en aquest procés i bueno, la veritat és que la pretemporada estem molt contents en les sensacions, independentment dels resultats, estem molt contents en les sensacions i el que transmetís l'equip, i que quedem en una bona línia.
10: Objectiu, pregunta obligada a tots els entrenadors, el vostre objectiu per el que serà el Sira, suposo que mirar és el més alt possible.
16: La primera volta que es va reunir en la directiva, en Juan Antonio i la directiva, ja ens va dir que duien dos anys de descensos, de decepció, i que tenia que tornar a recuperar la categoria que s'havia perdut lo antes possible. Si podia ser en guai, pues millor que el següent. Doncs això és un repte bonic, il·lusionant, difícil, perquè n'hi ha més equips en aquesta categoria que volen el mateix objectiu, però crec que estem fent una plantilla per a lluitar per l'ascens, o almenys per estar en els puestos capdavanters, i la veritat és que veure-los entrenar cada dia és una meravella i ens dona molta, molta garantia de que el dia a dia sigui bo i que puguem treure resultats.
10: I l'última, el cartell de Lliga és molt atractiu, en aquest Olímpic Gandia, Benidorm, Santa Pola, Alzira, són tots equips molt, molt històrics, no?
16: La veritat és que sí, i de fet, quan vam planificar la pretemporada, quan el partit contra l'Olímpic, la gent estava molt il·lusionada perquè és el típic derbi de tota la vida, i me l'imagino molt difícil. Molt difícil perquè n'hi ha molts bons equips històrics, Tavernes, Olímpic, Javea, Alicant, Benidorm, n'hi ha molts equips de molt de nivell, i va ser complicat, però per això hem d'armar un grup sa de xavals molt sants i que els agrada molt, que estiguin molt compromesos, i això és el primer, i el següent és les qualitats futbolístiques que crec que estem molt contents en la gent que tenim entre nosaltres.
8: Les paraules de Javi Pons, abans escoltàvem a Àlex Redondo, els místers de Alzira i d'Olímpic de Xàtiva. I anem a tancar, com deia, en una comunicació, perquè avui de matí s'ha jugat en el camp municipal Moi Gómez de Rojales un partit molt emotiu, Carlos.
9: Sí, el primer memorial Cristian Botella, perquè justament ara fa un any es va comunicar que havia faltat este jugador, que havia passat per l'Alcoyano, per el Callosa, per el Benidorm, que havia jugat tres temporades al Redovan, i que l'estiu de l'any passat es va anunciar el seu fitxatge per el Tàder, però finalment no va poder jugar perquè va faltar tal dia com avui. I tenim una persona que el coneix molt bé, futbolista del Tàder, avui estan fent dinar ara mateix d'equip després de jugar aquest memorial, que ens va parlar més sobre ell.
8: A Sebas Gelardo. Hola, Sebas, bona vesprada.
17: Buenas tardes.
8: Bueno, contams, com ha anat, sobretot, com ha anat el matí, què esteu fent ara mateix, lo primer de tot?
17: Pues ahora justo habíamos hecho una comida de equipo. Hemos aprovechado y nos hemos juntado el equipo para empezar a hacer una buena piña y empezar a estar unidos.
9: Sebas, hola, soy Carlos. Esta mañana habéis jugado ese partido de pretemporada, pero muy importante, ¿no? Y muy emocional, ese memorial Cristian Botella, que ha terminado en 1-1. Han ganado los amigos de Bote, porque eran Tader frente a amigos de Bote. Bueno, ¿cómo habéis vivido este partido tan, tan especial para vosotros?
17: Pues lo dicho, ha sido una semana muy especial, o sea, un partido muy especial, muy bonito, al final juntar tantos amigos y compañeros de... sobre todo aquí en la preferente que han jugado con él, y ya te digo, la familia y todo, un día muy especial. Al final, recordarlo siempre es un placer.
9: Primero vamos a recordar a lo que era como futbolista, lo comentaba, estuvo en la cantera del Alcoyano, jugó en el Callosa, en el Benidorm, en el Redovan, estuvo varias temporadas contigo y se había anunciado el fichaje por el Tader justo el verano del año pasado. ¿Cómo era como futbolista Cristian Botella Bote?
17: Pues era un jugador súper comprometido, o sea, luchador, jugador de equipo. Ya te digo, era uno de esos jugadores que siempre quieres tener de equipo, que está en las duras y en las buenas, y ya te digo, un jugador ejemplar, de los que recuerdas para siempre.
9: Sí, nos consta, y los días posteriores al anuncio y al comunicado de su fallecimiento hace ahora justo un año, pues prácticamente todo el fútbol alicantino y valenciano se volcó en mensajes de ánimo y un poco de consternación por lo que había sucedido. En algunas entrevistas que le hice también me contó que era muy aficionado del Elche, ¿no? Coméntanos la parte del día a día de cómo él era como persona.
17: Sí, era un jugador, de hecho, siempre abonado al Elche. Su camiseta siempre puesta de leche los domingos para ir a verlo y los sábados, y como compañero es una persona increíble. Yo he tenido la suerte también de coincidir en el trabajo con él, y una persona muy querida, muy familiar y una persona, ya te digo, muy especial.
9: Sin lugar a duda inolvidable, para los que hemos tratado con él alguna vez, sí, para alguna entrevista, y más para los que habéis estado con él durante muchos años en temporadas y en vestuarios, me lo comentan los que lo han conocido, pues que era una persona muy querida, además de un gran futbolista. Y bueno, y aprovechando, hablando de este Tader, nos comentabais que estabais haciendo la comida, ¿no?, un poco para unirse de cara a una temporada que se presenta bastante atractiva, ¿no?, en esa Liga Comunitat Sud. Ahora escuchábamos a los místers de Olimpia de Sativa y Arcira, pero también está el Benidorm, el Santa Pola, el Almoradí, equipazos, ¿no? ¿Cómo afrontáis esa temporada para vuestro equipo, para el Tader?
17: Pues la verdad que con mucha ilusión. Es un proyecto totalmente nuevo, al final cambio de entrenador, cambio de muchos jugadores que se han retirado, que se han ido a otro lado, que estaban aquí, que eran veteranos y eran súper importantes, y al final pues eso es un cambio grande, pero con mucha ilusión, con ganas de empezar ya el proyecto, y ya te digo, la liga va a ser para mí una tercera división.
9: Sí, mucho
17: nivel.
9: Porque ahí, como lo comentamos, nombres de grandes equipos. ¿Y cómo es? Porque lo comentabas tú, Juan Antonio Gil, quien había dirigido al Torrevieja y lo ascendió a Liga Comunitat hace unas temporadas, está al frente ahora del Tader. Como siempre, algunos jugadores que llegan, otros que continúan. ¿Cómo será el Tader que estáis construyendo?
17: Pues va a ser, a ver, un equipo joven, agresivo, con muchas ganas, con ambición, y ya te digo, crear un gran grupo y que todos creamos en la misma idea, y con eso pues buscar el resultado y el objetivo del club.
9: ¿Qué dices a la afición? Es uno de los campos míticos también de esta categoría. Creo que campo de césped natural, si no recuerdo, uno de los pocos de césped natural aún en esta categoría. Un mensaje a la gente para que se anime otro año más a estar ahí en el Muy Gómez.
17: Pues nada, que vengan animada al equipo, porque vamos a estar, queremos hacer una gran unión entre afición y jugadores, y vamos a estar todos juntos para luchar, y también que vengan a disfrutar del fútbol.
8: Pues claro que sí, el missatge de l'afició del Tader a Sebas Gelardo. Sebas, enhorabona per aquesta iniciativa també, per a honrar la memòria de Cristian Botella Bote, i un fort abraç a tot el club i a tota la família vostra.
17: Muchas gracias, igualmente.
8: Un abraç, Sebas.
17: Un abrazo. Hasta luego.
8: Bueno, pues el toque emotiu, efectivament, i en el futbol regional, en el futbol més nostre, que sempre n'hi ha lloc per a recordar a la gent que ja no està amb nosaltres. Els últims dos minuts, Carlos, que han d'anar sí o sí per a la Copa Federació, per a la fase territorial, que està a punt d'encetar-se en un format molt particular, no? Un triangular, ahí.
9: Sí, sempre la Federació s'adapta als clubs que s'apunten, se poden apuntar.
8: Correcte.
9: Qualsevol del futbol nacional que no té plaça de Copa del Rei, en esta ocasió ni plaça de Copa Federació Nacional, que la tenen ja el Saguntino i l'Orihuela, que es començaran en setembre. 3X jugaran el triangular el pròxim dissabte 29 d'agost en el camp Miguel Monleón de Picassent. El Intercity, el Torrent i el Roda lluitaran per obtindre bitllet per a la Copa Federació Fase Nacional, que començarà al setembre. I aquesta Copa Federació Fase Nacional, recordem que si arribes a semifinals tens el premi de jugar un partit de Copa del Rei davant un equip de primera o segona divisió del futbol professional allà per finals d'octubre. Format com dient triangular, 3 partits de 45 minuts. Després de cada partit es llançaran penals per si hi ha empats, per a tindre
8: aquesta... desempat, no? I per allà tindre el guanyador d'un hipotètic desempat.
9: Correcte, a partir de les 7 Intercity Roda, el perdedor jugarà a partir de les 8 i 10 davant el Torrent, i el guanyador a les 9 i 20 davant el Torrent. Un d'ells aconseguirà aquest bitllet per a Copa Federació Fase Nacional, i ho contarem en el punt a punt, perquè estarem allí el pròxim dissabte en el Miguel Monleón de Picassent.
8: La setmana que ve, dissabte 29 en Picassent, estarem en directe per a contar des de les 7 de la vesprada aquests 3 partits en format triangular en part de només 45 minuts. Intercity, Roda i Torrent, que es juguen una última plaça en la Copa Federació en la fase nacional. Pues hem arribat a les 4 i mitja. Avui format un xicotet més reduït i fora de temps, perquè normalment és a les 10 de la nit, però setmana que ve anem a veure si ja tornem a l'hora habitual. I si no, ja saps que sempre n'hi haurà un fora de tall el cap de setmana per a parlar del futbol plens nostre.
9: Perfecte, escoltem ja la pròxima setmana com veies en aquesta Copa Federació.
8: I la primera federació que ja estarà en marxa i que ja podrem contar així en el punt a punt. Un abraç, Carlos.
9: Un abraç.

0: és el protagonista.
1: Absolutament requemat, eh? Està cremat i recremat este estiu. Un Julián Álvarez que no se n'anirà al Barça pràcticament al 100%. Anem a veure què passa l'última setmana de mercat amb el tema de l'Arsenal. Jo també tinc els meus dubtes, perquè l'Arsenal no està per a pagar la barbaritat que està demanant l'Atleti per el argentí. Però sobretot l'altre dia, clar, vull... Igual 3 hores de prèvia se fan curtes, perquè l'altre dia, per exemple, l'Atleti de Madrid, vaig veure el partit davant el Màlaga, Canguilí, Baena, no recordo, 3-4 jugadors i Xinen en el 62, va canviar el partit. El Màlaga va jugar molt bé, eh? El Màlaga va fer un gran partit l'altre dia i va caure 2-0 en eixe a punt d'inspiració de Canguilí i després el golaç de Baena de falta.
0: Però és que és el mateix patró que el partit del Villarreal davant
1: del Racing. Sí, igual.
0: Un gran... Perquè ara mateix
1: però l'Atleti guanya.
0: És més gran d'Espanya. Després de Madrid i Barça són 3-3 de Villarreal i de Madrid. Exacte. I tu has guanyat, siguen l'Atleti de Madrid, davant d'un Màlaga superdigne, supervoluntariós.
1: Molt bé el Màlaga.
0: I amb més intenció i il·lusió que futbol, al contrari del Racing, que ficar futbol i ho va fer molt bé, sobretot el xiquet este, el migcentre, que va marcar el gol, que ara segurament el firmarà esta setmana
1: en
0: Madrid.
1: Martínez.
0: Però què te dia? Íñigo Pérez, ja després de tot, el Villarreal, un contracte llarg de 3 anys, ha apostat per ell, i a Íñigo Pérez se li demana que l'equip guanya, que domine i que jugui bé a futbol. És el Villarreal.
1: Bueno, demanen poc, eh, en Villarreal, Juanlu.
0: No.
1: Vull dir que... Claro, bueno, perquè, creo... Per a la resta ja estava Marcelino, no? Per a aconseguir resultats ja estava Marcelino.
2: Per a mi és un autèntico equipazo. Pero el Atlético de Madrid también ha tenido incorporaciones. Grimaldo, para mí, bueno...
1: No, el mercado del Atlético, este tío, es una bochería.
2: De Europa, Lookman, bueno, los que lo habíamos visto jugar ya en Atalanta, era precedido y yo creo que tuvo un debut en el campo del Betis que bueno, ha sido el debut de los debuses en yo creo que en el mundo. O sea, de un jugador así. Entonces, bueno, ahora va...
0: Sí, Fernandito Ross.
2: Sí, sí. Fernando Ross.
1: Fernando Ross Negueroles es el conseller delegat.
3: Por Íñigo Pérez, que fue un cambio difícil, entiendo, porque, joder, vienes a hacer una buena temporada, pero aún así se necesitaba ese cambio. Segundo partido de Íñigo, ¿qué esperas de Íñigo Pérez? ¿Cómo le estás viendo? ¿Cómo ves la evolución del Villarreal poquito a poco?
4: Bueno, nosotros cuando lo contratamos estábamos muy convencidos y después de verle un mes largo trabajando, lo estamos aún más. Yo creo que tanto la capacidad como la cantidad es muy buena. Y bueno, luego esto es un deporte, un juego, y los resultados tienen que refrendar todo ese trabajo. Pero desde luego el trabajo es excelente y estamos muy satisfechos.
3: Y también de los resultados depende, ya no solo Fernando, que tú puedas o no fichar o ir al mercado, sino que tampoco te quiten. En ese sentido, ¿cómo está el Villarreal? Porque se hablaba de un centrocampista, pero no sé si también estáis en posición de decir, bueno, si llega otra oportunidad, ¿se puede coger también? O si en principio lo tenéis todo más o menos claro.
4: Bueno, tenemos 23 jugadores ahora mismo en plantilla, solo tenemos 2 puestos libres y, bueno, preveo pocos movimientos, yo creo que como máximo 1, y no creo que haya de salida, pero nunca se sabe hasta el día 1.
3: Juanfran.
5: Ya sé que es complicado, Fernando, acaba de iniciar la liga, pero después de la pasada Champions, la temporada del año pasado, con nuevo entrenador, objetivo del Villarreal, por supuesto, ir poco a poco, humildad, trabajo, pero objetivo del Villarreal, viendo que para mí, en mi humilde opinión, cada vez y cada año hacéis mejores plantillas, estáis más preparados para competir con los grandes, ¿cuál es el objetivo real del Villarreal, sin meterse esa presión, sino simplemente un poco el foco que después de estar, sobre todo la temporada pasada, ya estar en Champions y que el Villarreal cada vez más, para mí, es uno de los grandes de España, que pueda ser uno de los grandes de Europa, poco a poco, con trabajo, con ¿cómo lo ves?
4: Como tú dices, sin perder la humildad, que hace unos años la perdimos y un año que jugamos Champions, bajamos a segunda división y seguimos celebrando desde entonces todos los años, cada vez que nos mantenemos, pues no nos ponemos límites, ¿no? Y el año pasado hicimos una gran liga, una puntuación excelente, sobre todo la primera vuelta creo que hicimos 44 puntos, que es una puntuación que nunca hemos hecho y difícilmente repetiremos, pero bueno, ojalá en el cómputo global podamos sumar muchos puntos para volver a estar en competición europea y si puede ser en la Champions, pues muchísimo mejor. Y luego a nivel europeo, pues mejorar lo del año pasado, que no fue bueno, y a ver si podemos llegar a la siguiente fase o por lo menos al play-in.
3: Fernando Ross Negueroles, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros. Es del conseller delegat Fernando Ross Negueroles, amb els companys de Dazón. De manera somera i ràpida, en el cas del Villarreal està mirant per a si les despeses d'este estiu. Peter Gulaksi, el porter, que crec que ha estat quilo i mig, 2 milions aproximadament. Sí. Però després la resta són o xiquets que tornen, cas de Carlos Romero de l'Espanyol, s'ha dit la temporada passada, Thiago Fernández, que torna de l'Oviedo, Terrats, que ha tornat de l'Espanyol, i després altres, bueno, uns altres, com és el cas, per exemple, de Budesca, que se n'ha anat, Carlos Macià, que ha pujat, Alassane Diatta, que puja del B, Balú, que puja del B. Vull dir, inversió aquest estiu, de moment poca.
2: Poca.
1: Ara, sí. Se t'han anat futbolistes, eh? Esporters,
2: sí.
1: I demés.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que también en la portería ha pasado un hecho, yo creo que de tres han salido dos.
1: Sí, sí. Y per a mí haurien d'haver sigut el tres.
2: Sí,
1: tres.
2: Sí, yo creo que deberían haber salido los tres, haber firmado un portero de máximas garanties.
1: Sí, i mira, parlant de mercat, un home que està menjant en el mercat com és Mateo Alemany, el CEO de l'Atleti de Madrid.
6: Mateo, muy buenas. Empiezo preguntándote un... Eso es, buenas tardes. Empiezo preguntándote por el partido de hoy y sobre todo porque hemos visto de las incorporaciones, si no me equivoco, tres ya parten de inicio a un director deportivo. Eso también le tiene que satisfacer el tío.
7: Sí, bueno, yo creo que lo importante es que jueguen los que están mejor, que jueguen los que nos pueden dar la victoria, y eso es decisión del entrenador. Los jugadores que han venido para ayudar, para aportar, y ya depende del entrenador utilizarlos cuando sea conveniente. Por lo tanto, a mí estoy contento con cualquier once que saquemos, y por tanto, además sabiendo que al final los que han llegado han sido porque lo hemos querido el club, y el club comprende muchas cosas, entre otras el entrenador.
6: Y que aún queda trabajo ahí, entiendo, Mateo, que no acabó el mercado, porque es la eterna discusión, ¿no? Con la Liga no sé si queda o no trabajo, vamos.
7: Bueno, yo creo que lo fundamental está hecho, lo que planeamos está hecho, tanto en entradas como en salidas, porque muchas veces no se habla tampoco de las salidas, que también sí. Son importantes, y por tanto estamos bien, estamos tranquilos.
6: Juanfran.
8: Mateo, un poco mi pregunta va también, un poco se la he hecho a Fernando, por parte del Villarreal. Ya sé que es principio de temporada y bueno, se tienen que dar muchos pasos en adelante. Objetivo del Atlético de Madrid, yo por lo menos como aficionado y ex jugador que he podido ser, pues lo que quiero es que mi Atleti gane títulos. Y bueno, yo creo que esa presión, yo creo que la podemos tener sin ningún problema. Es el objetivo después del año pasado, de haber llegado a esa final, desde tu llegada, desde el mercado que se hizo un muy buen mercado, hemos hecho otro buen mercado ahora. El Atlético de Madrid, objetivo volver a salir campeón, sea la competición que sea. Está preparado para mí el club, el equipo, para poder estarlo y salir.
7: Yo creo que no, como deportistas que somos, y estando en un club tan grande como este, no podemos tener otro objetivo que estar lo más arriba posible en todas las competiciones, sabiendo perfectamente de la dificultad objetiva que tiene, porque obviamente hoy en fútbol los recursos económicos trascienden lo deportivo y te dan la posibilidad o no de mejorar en función de tu dimensión. Siendo conscientes de ello, somos un club importantísimo, con una historia extraordinaria, y que merece que todos que estamos aquí tengamos la ambición de pelear por todo y estar lo más arriba posible.
6: Mateo, te cierro ya con el nombre de la semana. Sé que es la pregunta recurrente, pero te la tengo que hacer. No. Julián Álvarez. Claro, preguntarte qué valoración haces y de toda la cronología y todo lo que ha ocurrido con Julián, si lo esperabais y cómo se da todo y en qué punto está ahora la situación.
7: Bueno, efectivamente ha sido un tema recurrente, pero recurrente de hace 5 meses o 6, ya no me acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es cómo estamos. Y hoy estamos con Julián convocado, Julián disponible para jugar, y a partir de aquí creo que eso lo dice todo y eso pone a todo el mundo en su sitio.
6: Sí. Mateo Alemany, muchas gracias. Suerte para lo que venga.
1: Es de ver ese, Juan, sí. Lo que se han pasado todo el estío el tema de Julián para reengancharlo ahora. Però sobretot anem a veure reenganxar-lo mentalment, perquè a banda el seu representant estava per ahí marejant fa 2 dies pujant coses en Instagram, dient sí, que
2: creo,
1: no sé què.
0: A ver, guerra con Miguel.
2: Sí, yo creo que, bueno, aparte de la guerra con el club, yo creo que el jugador se equivoca en esas declaraciones, que lo mejor es una transferencia en medio del Mundial. Bueno, son situaciones a saber, porque luego me imagino, pues a lo mejor que se han dicho unas cosas.
1: Claro, Anemaure que estaba parlant internamente.
2: Claro, hablamos en la distancia, hablamos, bueno, con desconocimiento, y evidentemente es un caso recurrente porque, pues bueno, es un grandísimo jugador, creo que al Atlético de Madrid le ha hecho muchos goles y creo que es un jugador muy apetecible por parte del Cholo. Entonces, que el Cholo salga defendiéndole al jugador como hace defendiendo, evidentemente estando en la postura del club como debe estar, pero se repite el caso Griezmann, y bueno, y es una tónica que el jugador quiere salir. Lo que pasa es que Griezmann salió y se dio cuenta de que lo que le daba el Atlético de Madrid no se lo dio el Barcelona. Entonces yo creo que Julián Álvarez,
0: ya, pero la seua eixida, la de Griezmann, va a ser molt més tranquila.
1: ¿Tranquila? Bueno, pero si va a hacer un vídeo y un documental, bueno, pero además, que tranquila.
9: Y además,
1: dos regales.
9: ¿Y quién hizo el vídeo? ¿Y quién hizo el vídeo? ¿Quién hizo Piqué?
1: Sí, la empresa de Piqué. Pero
0: en comparación de Julián, no va a haber esa guerra.
1: Que tú igual no te recordes, pero la ICI de Julián al Barça va a ser un conflicto de estat, absolutamente. Sí. Y pero eso Barça y Atleti desde Fan Moletens ya no se porten. Pero claro, es que això filava un poquet en el tema de les inversions, no? Que li estem demanant al Villarreal que estiga, bueno, tercer classificat la temporada passada, que estiga al mateix nivell o superior als rivals, com per exemple el de Wick, quan l'Atleti de Madrid este estiu ha fet Cuti Romero, 40, Hulman. 40, Canguilí, 35, ja portem 105.
0: Grimaldo,
1: 15. Arnau Ortiz, que ha pujat del que és un pepino, Arnau, sí, Ortiz, juga, sí, molt bé en l'Atlético, sí, madrileño. No sé, i bueno, és de veres que ha deixat anar jugadors, està mirant Ruggeri, ha fet caixa per Tiago Almada, Nahuel Molina...
2: Veremos a ver qué hace el
1: Sorlo. Griezmann.
2: Veremos a ver qué pasa con Sorlo también.
1: La teoria no va a tener minuts, està lesionat.
2: Sí, està lesionado, pero bueno, a ver qué de aquí a final de mercado, a ver qué pasa con él. Y bueno, Coque ha renovado. Bueno, a ver, es que el Atlético de Madrid es un equipazo. Lookman, el año pasado, lo que te estaba comentando, Lookman es una atracción ya desde el año pasado. Ha caído de pie en el equipo. Bueno, son jugadores que gustan al Cholo porque, a ver, yo tengo memoria y Rodri jugó en el Atlético de Madrid.
1: Sí, sí,
2: y
1: sí.
2: Y no
1: sí,
2: era del agrado del Cholo.
1: Directamente desde el Villarreal
2: al Atlético de Madrid. Y jugó muy poco en el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque no era del agrado del Cholo. Bueno, quizá al Cholo le gustan los jugadores estos con más sangre, con más mordiente, más intensos, más todo. Y entonces, pues es un equipo hecho imagen a semejanza de su entrenador, que su entrenador estará hasta cuando quiera.
1: A ir parlar, cree que va a ser en la transmisión del partido el Sevilla, el ejemplo de qué pasa en el Atleti del Madrid el día después del Cholo. El día un después del Cholo. Eixe és un bou que a mi no m'agradaria torejar, com a entrenador. Però és de veres que n'hi ha entrenadors en el mercat que estarien encantats d'agarrar l'Atlètic de Madrid.
2: Si sigue Mateu, jo crec que Marcelino tindria tots els números.
1: Sí, està ben tirat el tema d'eixe. Sí, sí, sí. Però bueno, més enllà d'això, per al duel d'avui, abans de recuperar i de refrescar alineacions, Juanlu, on va estar la clau del partit? Perquè per a mi, en eixe mig del camp de l'Atlètic de Madrid, Canguilí titular... L'altre dia va fer una gran segona part, demanant la pilota, dinamitzant el joc, en línia de tres quarts, a banda, coronant en un golaç. Pareix que ara la gent ha descobert a Canguilí, sí. Així a València ja el tenim més que vist, no? Però anem a veure com pot combatre el Villarreal. Serà dia d'aplicar-se, mig del camp.
2: Sí, evidentemente, estar concentrados, porque, bueno, algunos jugadores del Villarreal adolecen de esa irregularidad, de esa falta de concentración en determinados momentos, y contra un Atlético de Madrid en el Wanda, esas pérdidas de concentración te pueden costar un disgusto. Y bueno, sobre todo aprovechar lo que ha dicho el Cholo, lo que he comentado yo, que esas transiciones de velocidad con Mikautadze, con Ayoce, y bueno, y ojalá pues pueda conseguir algún gol en ese sentido.
1: Bueno, pues tot preparat per al gran partit, resten 6 minuts per arribar a les 5 de la vesprada, i nosaltres sempre, així en el punt a punt, ens agrada recordar que la cooperació, la superació, la confiança, el treball en equip són claus a l'esport i també a la teua banca. Amb Caixa Popular anem amb les alineacions. De un partidàs que anem a contar així en la sintonia del punt a punt, Atleti de Madrid, Villarreal, tira-li, Carlos.
0: El Villarreal que forma amb Luis Junior a la porteria. En defensa, centrals, Foyt i Renato Veiga. Laterals, per la dreta, Mourinho. Per l'esquerra, Carlos Romero. Doble pivot per a Pape Gueye i Santi Comesaña. En les bandes, per la dreta, Nicolás Pepe. Per l'esquerra, Alberto Moleiro. Dalt, Ayosé. I el georgià, Mika Utache. L'Atlètic de Madrid, que forma amb Oblak, baix del pals. Defensa per a Pubill, Janko, Lenormand. I el valencià, Grimaldo. En el centre del camp, Coque, Rodrigo Mendoza. I Hulman, en les bandes, Simeone dreta, Lukman esquerra, Dalt, l'exvalencianista, el coreà, Kang In Lee, Chula, el canari, Alejandro José Hernández.
1: Ahí tenim a Hernández, Hernández, posant-se ara mateix tot el...
0: Tot el
1: Sabalorios, efectivament. És un home, una dona d'aquestes antigues, no? Que ven molt recargat sempre, però bueno. Ahí està l'àrbit del partit i les alineacions. Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en caixa. Compte enrere, 4 minuts per al partit.
10: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7. De tu a tu.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Què fas este cate?
13: Tu què creus? Festa?
12: I el següent?
13: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
10: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5. De tu a tu.
14: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: 2 minuts per arribar a les 5 de la vesprada, en directe, sintonia punt a punt, ja sabeu, fins a les 12 i mitja de la nit. I anem a contar, jo crec que un dels grans partits del cap de setmana, segurament un dels més atractius, a banda del partit de la jornada d'esta nit, el Elx-Barça, que oferirem des de les 9 i mitja des del Martínez Valero d'Elx. Ja estan els protagonistes damunt la gespa, grandíssim ambient en el Metropolitano, Carlos.
0: Que està fregant el ple, com quasi sempre, amb presència també d'aficionats groguets vinguts des de La Plana, calculo jo que de 200 a 300 que n'hi hauran cantant els himnes en tot el morbo de Julián Álvarez, que està a disposició de Simeone, però que no és titular, comença com a suplent. Els 11 que m'emprenen el partit per part del Villarreal són els mateixos que foren titulars cap de setmana passat en la primera jornada de Lliga al Sardinero davant del Racing de Santander, sona l'himne de l'Atlètic de Madrid.
1: Bueno, pues la imatge, com sempre, molt xula del Metropolitano. Ahí està Lukman, Kang In Lee, que s'ha fet ahí unes metges sospitoses, ara s'ha posat de moda. Bueno, és un estiu curiós per als perruquers, després del que vegérem en la jornada d'ahir, que li varen dir peloplata.
9: Peloplata. Habladis.
1: Magnífic, magnífic, un dels millors. La cridada està de peloplata en l'estadi del Dense, en el nou Pepico Amat. Però sí, ha estat un estiu curiós per als perruquers. Quin equipàs té l'Atleti, Mare meva. Lo deu és una bona prova, Juan, l'ho he dit abans, per a este Villarreal. Anem a veure abans de... Pues això, que t'agarren un mes d'agost en el qual l'equip no està a nivell de ritme físicament. Anem a veure com aguanten les càrregues també. I els de davant van anar a per tu amb tot.
9: Sí, bueno, ten en cuenta que también es un campo muy grande, también esa afición llevan volandas a su equipo, son muy, muy, muy leales, muy, muy, muy fieles, pese a que vaya mal o bien las cosas. Vamos a ver cómo entra, ya te digo, el grado de concentración que lleva o que tiene el Villarreal en ese inicio de partido, porque bueno, el Atlético de Madrid siempre compite muy fuerte a un alto nivel y vamos a ver.
1: Dos cosetes. La primera és que Marc Guehi i Guardiol han capgirat el partit per a donar-li la victòria al City per 2-1 davant el Bournemouth, davant del conjunt dels Cherries, ex-conjunt d'Andoni Iraola, i que finalment s'ha confirmat la trastada que s'ha pegat l'Aston Villa de Unai Emery. 4-0 davant el Brighton. Els gols han estat de Lindelof en pròpia porta, de Kuiper i Hinchelwood en dos ocasions per a donar-li els 3 punts al conjunt del Brighton, el conjunt de les gaviotes, que tenen una gaviota ahí, sí, en el seu escut, efectivament. Això en la Premier, i ja sabeu que d'ací una estoneta comença el Newcastle-Liverpool a partir de les 5 i mitja. En segona divisió també estem molt pendents, acaba d'encetar-se l'Eibar 0, Valladolid 0 en Ipurua. I recordem que a les 7 se juga el Castelló Sabadell, a les 7 també l'Sporting Burgos i a les 9 i mitja el Tenerife Almeria. Imatges, Carlos, de El Niño, que ja no és tan niño, costat, Fernando Torres, que està més gran i més fort que el vinagre. Sí,
0: al costat d'ell, Leo Franco, que te'n recordes.
1: Leo Franco, sí senyor, el porter.
0: Deva ser del...
1: Sí, que ja no té el moño tan llarg.
9: I entrenador.
1: Sí,
9: entrenador. I entrenador del Huesca, també. Sí, sí.
1: I comentarista de tele, també.
0: I quina xiulada n'hi ha hagut per a Julián Álvarez. Ni s'ha sentit el seu nom quan el comentarista... I ara les càmeres li...
1: La careta de Julián Álvarez,
0: de
1: molt bé.
0: De Pomes Agres, sí. Li agarren el primer plànol.
1: D'està xuplant llima, ara mateix. Té la cara.
0: Pues ja veurem si a Riu rebolicat és guanyar per al Villarreal, a punt de començar este partit. D'ací a no res, el xiulit inicial traurà del cercle central l'equip d'Íñigo Pérez, el Villarreal, a punt, per tant, de que rode la pilota al Riyad Metropolitano. Ahí està, ja en marxa, Atlético de Madrid, Villarreal, en el punt a punt.
1: Primers segons de joc, recordatori per a la gent que vulgui participar en la nostra transmissió i durant tota la jornada en el punt a punt fins a les 12:30 de la nit, @puntapunt en Twitter, en TikTok i en Instagram, i també el nostre WhatsApp disponible, 611-3873-17, 611-3873-17, per a àudios i per a missatges de WhatsApp. Tira-li, Carlos.
0: Primer mig minut de partit, empat a zero, lògicament juga el Villarreal, que perd en el centre del camp, ataca per la dreta Giuliano Simeone per a l'Atlètic de Madrid. Atenció a la centrada, xut, fora, se'n va per dalt de la porteria de Luis Junior, però alerta amb la pressió tan alta i el protagonisme de Kang In-Li en el conjunt matalafer.
1: Ui, és una prova per a mi, per a sobretot Mourinho, Juan Foyt en aquest costat, Juan Lu, per a Kang In-Li, que segurament caiga per aquest costat, Rodri Mendoza, Hulman també. És un costat per a mi molt clau en este partit.
9: Sí, bueno, ya se ha visto un poco Kangin con Lukman en el centro delantero, quizá Kangin un poquito por detrás, Lukman el más adelantado, y bueno, y en principio presión alta, pero si se salvan esa presión, pues bueno, el estar juntitos y el esperar, porque bueno, no cabe duda que el Villarreal, y hay que destacar que es un equipo que le gusta jugar, le gusta tener la pelota, y vamos a ver cómo llega a portería contraria, porque ya llevamos prácticamente un minuto y ya el Atlético de Madrid ha tirado una vez a puerta.
0: Pero ha conseguido traspasar la divisoria al Villarreal, internada de Pepe per la dreta, pero ha recuperado el Atlético de Madrid, que ya torna al ataque per la dreta. Giuliano Simeone, el fill del entrenador, al center camp, mirant a combinar amb Kang In-Li. Este en curt ataca pel mig l'Atlético de Madrid, atenció al xut, la parada de Luis Junior, del chutàs de Grimaldo.
1: Que bé li ha pegat i com s'ha curvat ahir el llançament, Luis Junior, ben col·locat.
0: Molt bo.
1: Però fixa, sí, però... sobretot, Juan Lu, com dinamitza, sí, el joc Kang In-Li en tres quarts.
9: No,
1: demana
9: la,
1: a totes, eh?
9: La consigna és llegar i culminar, llegar i finalitzar. Y lo grande lateral izquierdo que tenemos en España, Grimaldo.
1: Sí, Valencia, banda.
9: Sí.
0: El córner a favor de la Atlético de Madrid, rebucha de cap Pape Gueye en el primer pal, la pilota li torna a Kang In-Li per l'atac des de la dreta de la Atlético de Madrid, que pensa la pilota cap al punt de penal, intentava controlar la banda de Lukman per part del conjunt matalaper. Continua l'atac per la dreta, assedi de l'Atleti. La centrada rebutja de primeres la defensa del Villarreal. Serà córner, segona treta de cantó consecutiva per a l'Atleti.
1: Estan apretant, estan aixutxant, sí, molt. I trobant-hi un foradet en banda dreta de l'atac. on Giuliano Simeone, i això que per darrere Marc Pubill sí, tampoc està projectant-se massa.
2: Sí, porque al final Kangin cae ahí, se mete hacia adentro, le hace, bueno, dudar al lateral. Bueno, vamos a ver segundo palo.
0: Mola, ample el córner. Rebutja la defensa del Villarreal, la pilota solta en el punt de penal. Uy, a l'embolic, el dispar, que en un bosc de cames grogues no va per a més. Al final de cap, rebutja Molero, tracta de muntar la contra. El Villarreal corre Pepe, però la seua carrera estèril, perquè la pilota se'n va per la línia de banda al costat de les banquetes.
2: Por ahora la intensidad del Atlético de Madrid ya está moviendo, sí, como es. Bueno, ADN, esa intensidad, ese inicio. Y poco a poco, si el Villarreal intenta o sabe contrarrestar eso, pues el partido entrará en una zona o en una intensidad más tranquila, porque bueno, el Atlético de Madrid, y más a estas alturas de temporada, no creo que pueda permitirse este ritmo todo, pues 40 o 45 minutos.
1: La posada en escena es un missatge del Atleti de Madrid, sobretot, i si vols contrarrestar això, has de fer-te en la pilota, que és el que sí està tractant ara el Villarreal de arrebatar al conjunt matalàfer.
0: Però la perd en línia de tres quarts, IOC. Recuperació, per tant, de possessió per a l'Atlètic de Madrid. 4 minuts de partit, empat a 0, però domini de moment aclaparador de l'equip de Simeone. Pilota en llarg cap a la carrera de Lookman. Millor la cabotada de Renato Veiga per a que puga rebutjar el Villarreal. I arme la jugada d'atac. Juga Santi Comesaña, que cor cap a Mika Utache. Ja en la mitja punta, obrint a Nicolás Pepe, que rep la dreta. Amaga per el dispar, atenció a l'ocasió, el xut abans, el remat que no pot arribar. Dayo C té una segona que ara ja es bolla, per a que puga retindre i blocar
2: Marc Pubill. Marc Pubill yendo al suelo.
1: Marc Pubill a terra, però havia fet perfecte, sí, Nicolás Pepe per banda.
0: I el moviment de Dayo C en el remat també.
2: Una jugada combinativa del Villarreal, que pràcticament un o dos toques i ha llegado a área contraria, y bueno, ha sido una jugada y ha definido bien, pero bueno, ahí ha estado Marc, que se ha tirado bien al suelo y tapando yo creo que ese tiro peligroso.
0: Y psicológicamente, Paco, muy importante que el Villarreal y diga al Atleti,
1: sí, expulsarse, ¿no? Un poco, sí, de damunt.
0: No vaig a deixar que me menches el coll, no.
1: Sí, sí, sacsar-se de damunt eixe domini, que era, com deies, aclaparador en els primers 5 minuts de partit. Ara el Villarreal, que ha tingut una molt bona per a tractar de posar-se per davant.
0: Ataca l'Atlètic de Madrid, Lookman, la posició de mitja punta, en curt cap a Kangin Lee, este caragoletxa buscant a Koke, obri cap a la dreta, està Simeone, ell per a Kangin Lee, obri un poquet més, alerta al centre, ras, rebutja amb el peu, és que Renato Veiga per al Villarreal, banda per a l'Atlètic, i Santi Comesaña, que demana que estiguen més junts els migcampistes i els centrals, Íñigo Pérez, que no ho veu. Tens clar.
1: És que han de parlar molt els jugadors, per a tapar aquests forats i per a estar atents a tots els camins que està trobant l'Atleti de Madrid, o els jugadors parlen i es comuniquen, o això és un destarifo.
2: Sí, bueno, porque además el Atlético de Madrid está actuando rápido, sacando balón a banda, en banda haciendo centros, y los jugadores de, sobre todo la defensa, el sistema defensivo del Villarreal tiene que estar atento para cubrir bien el área, para que no se produzcan esas faltas de entendimiento, que aparezca el típico jugador solo para rematar dentro del área.
0: A rebutjar Santiago Mourinho. A banda, traurà en atac Grimaldo per al Real Madrid, combina en curt en Lookman. Lookman caracoletxa, li fa falta Comesaña, la xiula l'àrbitre, falta posició teòrica d'interior esquerre segon l'atac de l'Atlètic de Madrid, quan vegem, Paco, la repetició d'aquesta jugada de Pepe. Quina llàstima, perquè havia connectat un bon remat a Jose, però s'havia tirat a terra al defensa de l'Atleti.
2: Sí. Muy bien.
0: Sí. Marc Pubill.
1: Se havia anat de Hanco molt fàcil, Nicolás Pepe.
0: Recordem, ex granota, ex llevantinista, sí. Marc Pubill, el valencià, també del Atleti. Ahí Alejandro está. Grimaldo trau la falta, molt tancada, bloca, atrapa bé. Luis Junior, pilota per al Villarreal, amb solvència, tractant d'espolsar-se el domini. La pressió del Villarreal en estos primers 8 minuts de partit, sense gols, al Riyader Metropolitano, Atlético de Madrid 0, Villarreal 0.
1: De moment vaig a tocar fusta amb Luis Júnior, perquè portem 8 minutets i la cosa va bé, de moment. Però bueno, molt segur el porter. Ara sí, la defensa està jugant en foc i Renato Vegas està complicant la vida d'una forma increïble.
0: Està junt al bandera de córner, per a Pedro la pilota.
1: Mira.
0: Davant de Betis, Simeone, per a Lukman, intenta controlar el punt de penal. Obrir cap a Rodrigo Mendoza. Menys mal que ha estat molt bé.
1: Quina charlota d'acció en defensa, Sí.
9: Bueno, ahora el Atlético de Madrid es subir revoluciones y el Villarreal bajar revoluciones. Ahora mismo el Atlético de Madrid quiere ser intenso, quiere llegar, quiere finalizar, y el Villarreal quiere tener la pelota, bajar las revoluciones, tocar, llegar con uno o dos toques combinativos y a ver qué pasa, porque ahora pues cuando el Atlético de Madrid pierde ese potencial de ir arriba, pues ahora pues se coloca en bloque ordenados y espera por la jugada del Villarreal. Bueno, dos estilos diferentes, uno más más de intensidad, más de impulsos, y otro más de toque y de posición y de jugar al fútbol.
0: Juga el Villarreal, Tekken Darrerí, Pepe cap a la defensa, sesió de Juan Foyt al porter. Amb el peu, en problemes per aixir per culpa de la pressió tan alta de la Liga de Madrid. Ahí està en problemes Foy. Altra sessió al porter, surt a la línia de gol. Para Pape Gueye sí que tracta de ficar-li oxigen cap a Renato Vega.
1: Tutejant a la mort del Villarreal en defensa,
0: Molt complicat, perquè tenen moltíssima qualitat. Per això serveixen els rondos, Mora.
9: Sí.
0: Perquè, mare de Déu.
9: Bueno, lo que pasa es que en el rondo es un entrenamiento y aquí las pulsaciones están un poco más
1: así,
9: altas.
1: Así, la perge es un gol.
9: Sí.
0: Juga el Villarreal. Mitjançante, Mourinho, per la dreta, traspassant ja la divisió i ingressant en camp de l'Atlètic de Madrid. Jugant en el cercle central, Pape Gueye, llarg per a la carrera de Jose, pot controlar, no, abans com s'ha creuat Lenormand. Per a rebutjar per a l'Eti, però la pilota altra vegada és en atac per al Villarreal. Atenció, Nicolás Pepe tracta de xutar la pilota rebutjada. Al final atrapa Jan Oblak, el meta de l'Atleti.
1: Jan Oblak, que és una d'aquestes constants en les nostres vides ja des de fa molts anys, perquè és una temporada més del boníssim porter, per a mi un dels 3-4 millors porters del món, al capdavant de la porteria de l'Atleti de Madrid. Per cert, n'hi ha hagut una lesió, ara de seguida vos comente, en el partit de l'Eibar Valladolid 0-0, en un partit en el qual no està passant absolutament res, però una substitució que deixa a l'Eibar en un home menys, i ara de seguida vos comente qui ha estat el que ha caigut per una lesió muscular. Estem en agost i la gent continua caient com a mosques,
0: Ataca l'Atlético de Madrid, defensa el Villarreal, empat a 0, minut 11 de partit. La circulació en línia de mitjos, escorada cap a l'esquerra de l'Atleti, pilota per a Grimaldo, l'incorporació no pot controlar, la pilota es perdrà per la línia de fons, traurà de meta el Villarreal.
1: Ja el agobio, Juanlu, ja no és el mateix, Ahora ya...
9: No, es normal, los 5 o 10 primeros minutos el Atlético de Madrid, pues bueno, esa intensidad, pero es muy complicado mantener esa intensidad, y más a las alturas de temporada, segunda jornada de liga, es complicado, además me imagino la temperatura será alta también, el campo es grande y enfrente tienes un equipo que te va a hacer correr porque técnicamente son buenos y tocan bien el balón y se mueven y bueno, lo que pasa es que bueno, puede pasar esto, ahora ese robo en tres cuartos de campo y ahora pues bueno, hay alternancia en cuanto a robos.
0: Mía contra, pero al Villarreal que ataca, per la dreta apertura, per a Nicolás Pepe. Ahí está el jugador de Costa Andíbori, com a extrem dret pur, ya dins de l'àrea, per a lateral, retrasa, capa... La posesión de Micautache, ella travegada per a Pepe. Pepe interna, armar el tir. Lila Chafa, capa Comesaña, continua atacant dins de l'àrea de l'Atleti Madrid. El Villarreal, molts tocs, molta pressió en defensa de l'Atleti de Madrid. Tocs en ataque del Villarreal, cap al banderín de córner. Se'n va ara Mourinho, tractante de evolucionar. Rebutja en Jack la defensa de l'Atleti. La pilota li cau a peus d'un groguet de Juan Foyt. Continúa per tant atacante el Villarreal, tracta de filtrar la pilota cap a Micautache. Reclama falta de Marc Pubill, no la xiula l'àrbitre. Pilotada llarga per a la carrera de Lugma, contracol de l'Atleti, però arriba abans el capità Joan Foyt. Li la passa al porter, arriscat la tornada del porter a Foyt. Este horitzontal cap a Renato Veiga, però és que corren com a conills. Kangin Lee, Lukman, Giuliano Simeone...
1: No, és com veure quan vas al circ i veus al malabarista que se posa ahí 40 passes en foc i se posa a fer els jocs ahí i dius, tio, en algun moment te vas a fer mal. Pues el Villarreal, de moment, ara per cert una falta dura
0: sobre Jose.
1: Sobre Jose, que acaba de cobrar
0: de Robin Lenormand.
9: Ese pase, la verdad, que en inmediaciones del área, 30 centímetros a un lado, 30 centímetros a otro, puede no, causar un desbarajuste.
1: De la lía completamente. Aprofite el balón parat per a contar, sin de la espada 15 minuts, una notícia molt luctuosa que ens envien des de l'Hèrcules. Quan Ayoze, per cert, està en terra, ara de seguida mirarem això, però missatge comunicat oficial de l'Hèrcules. Avui escrivim un missatge que mai voldríem haver escrit. Des de l'Hèrcules lamentem profundament la defunció d'Aitor Escribano, jugador del nostre Alevi C, amb només 11 anys. Avui la família blanquiblava està trencada. Des de l'Hèrcules volem traslladar tot el nostre carinyo, força i suport als seus familiars, amics, companys i a totes les persones que van tindre la sort de compartir moments en ell. En moments com este, no hi ha paraules capaces d'expressar el dolor d'una pèrdua tan injusta i difícil de comprendre. No hi ha paraules. Descansa en pau Aitor. Pues la notícia que malauradament hem de contar en el punt a punt, la sintonia de l'esport en la Comunitat Valenciana, eixe comunicat de l'Hèrcules anunciant que acaba de faltar un xiquet de la seva cantera, Aitor Escribano, només 11 anys d'edat tenia, jugador del seu Alevi C. Des d'aquí, evidentment, s'afegim a les mostres de condol a la seva família i amics i que descanse en pau. Pues això, coses que te trenquen, no? El ritme en una jornada com la d'avui, una notícia molt, molt dura i molt trista, directament des de la Acadèmia de l'Hèrcules de Alacant. Anirem informant, si n'hi ha més detalls al respecte d'esta notícia luctuosa, com deia, de l'Hèrcules. Tornem al Metropolitano, Carlos. Se recupera Jose, té la pilota l'Atleti.
0: En el minut ja 15, primer terç de la primera meitat, empaten a 0 encara. Partit d'anada i tornada d'alternàcies, on agarra molts riscos perquè no té un altre en defensa l'equip d'Iñigo Pérez, el Villarreal, per a tratar de contindre les embestides. Com està de Kangin Lee, de la Liga Madrid, dins de l'àrea. Alerta la passada darrere, al punt de penal. No n'hi ha rematador, tampoc cap defensa del Villarreal que puga defendre. Juta darrere. L'Atleti buscant ara la combinació amb Rodrigo Mendoza. Este obre cap a Hulman, a la dreta. Li està esperant Kangin Lee. Quina pelota filtrada per al xut de Simeone. El baló a córner. Després del xut de Giuliano Simeone, li ha pegat a Juan Foyt, que quasi se la clava en propia puerta.
9: Bueno, si te das cuenta ahora con lo de Ayoze, tiene que estar un minuto fuera el jugador. O sea que ahora los equipos contrarios ya tienen que bueno, todos los equipos tienen que entrenar ese juego rápido con uno más durante ese minuto por asistencia.
0: Tercer córner a favor del Atleti y el tercer a la izquierda de la portería del Villarreal. Altra vegada el lateral esquerre, Alejandro Grimaldo, molt obert al segon pal, la pilota a punt de penal. A veure si pot rebutjar i ho fa en llarg la defensa del Villarreal. Pilota cap a Robin Lenormand, jugador més endarrerit de l'Atlètic de Madrid, que torna a muntar la construcció ofensiva, torna a atacar i està la pilota en camp del Villarreal. La veritat que el triangle entre Rodrigo Mendoza, Hulman i Coque està fent de primera línia, Mora, de contenció, no, de creació, sí. I obrint la pilota, però estan correguent Kangin Lee, Giuliano Simeone i Lukman, una barbaritat.
9: Sí, evidentemente, o sea, el Atlético de Madrid, bueno, cifra todo su potencial en todo eso. Haber hecho en falta un 9 referencia, quizá un jugador así de ese nivel, porque no cabe duda que, bueno, ni Lokman es delantero centro, ni Kangin Lee es delantero centro, ni Giuliano es delantero centro. Entonces, bueno, se están moviendo quizá un poco por ahí, un poco los tres, y esa movilidad está, bueno, en ocasiones generando un poco de duda en la defensa del Villarreal, pero bueno, yo sí he hecho en falta ese 9 referencia, como, bueno, en el caso de, por ejemplo, Sorlo.
0: De 7 i mig de partit, empat a 0, Atlètic de Madrid, Villarreal, i ataca el conjunt d'Íñigo Pérez, el conjunt de Groguet, endarrerir-se cap al porter la defensa de l'equip Matalafer, pilotada en llarg cap a la carrera de Lukman, abans i serà Luis Júnior molt fora de l'àrea, i altra vegada, i això es passeix, que li fan la taquicàrdia a Paco Polit, en curt i sempre tenint...
1: Estan arriscant molt, però estan arriscant molt sobretot ara que el rival està bé físicament i te pot apretar molt. Però conforme passen els minuts, si això continua 0-0, ells van apretar menys i tindrà el Villarreal la possibilitat de traure amb més confiança i més tranquil·litat. Mira, ja està Sorloz en la graderia, la pilota des de darrere.
9: La cara de Julián Álvarez en banquillo és un poema.
1: És el espill de l'ànima, efectivament. Sí. Té una cara d'estar pensant en estar en un altre puesto, en qualsevol altre lloc, excepte en eixa banqueta ara mateix.
0: Per cert, que en la jugada anterior, la falta de Mourinho a Lookman, Lookman s'ha fet mal, i anem a veure el genoll de Ayoce, tot i que ha tornat a jugar, com aguanta, perquè l'entrada també ha sigut dura abans de Robin Lenormand, que és el que té la pilota en atac, obrint cap a la dreta, buscant a Simeone, a la passada rasa d'Espepeja Foyt, per al Villarreal, està atentíssim, i Rodri Mendoza, que està tenint també protagonisme en atac, perquè clar, són tres pivots pur i sí, no poden jugar els tres en la posició mateixa.
9: Sí, bueno, Rodrigo Mendoza ya tuvo su eclosión en el Elche, un jugador joven con mucho talento y bueno, en un equipo como el Atlético de Madrid, aparte de tener talento, tienes que correr, tienes que presionar y bueno, las señas de lo que su entrenador piensa. A partir de ahí, ya te digo, ahora pues el Atlético de Madrid está un poco también viéndolas venir, la intensidad ya ha bajado, el Villarreal está encontrando más hueco para manejar el balón, pero bueno, ahora ha habido un robo en tres cuartos y ese es el peligro.
0: Ahí está Coque, jugant per a Canguilí en profunditat, la pilota a la que no arribarà Lookman, sí, el porter del Villarreal atrapa a Luis Junior, la trau ràpidament amb la mà per a que la perga Moleiro, jugant ara l'Atlètic de Madrid treballada en atac, combinació Rodrigo Mendoza i Coque obri cap a Lookman. En la esquerra li desdobla Grimaldo, però la pilota l'endarrerís. Coque llarg cap al control amb la cuixa de Luciano Simeone dins de l'àrea del Villarreal. Estan fent passar una vesprada complicadeta a Carlos Romero, lateral dret, lateral esquerre del Villarreal. A la fi, el xut sense molt de sentit des de la dreta de Lookman. La pilota se perd alta per dalt de la porteria del Villarreal. També té careta de tensió Diego Pablo Simeone, des de l'any 2011, entrenador tela de l'Atlètic de Madrid.
1: Quasi res, eh?
0: 15
1: anys. Jo no recorde no. Exemples similars.
9: Alex Ferguson en el Manchester.
1: No, en España.
9: Sí, no, però quant temps estuvo Alex Ferguson?
0: 13, jo crec que no tantes.
1: Ferguson més? No, més.
9: Sí, más, sí. Yo creo, sí.
1: Ferguson des del 91, 92, fins al 2000 y pico.
9: En España imposible, y más en un equipo grande, imposible.
0: Ataca el Villarreal, Pepe per la dreta, però s'avança de Rodrigo Mendoza per a pispar-li la pilota. Jugant cap a Grimaldo, bona la triangulació, també bona la
1: qualitat. 26 anys.
0: Sí.
1: Va entrar en 1986.
0: 26.
1: Jo recordava el 90 per el Class of 92, no? Que va ser Beckham, Scholes i Nils Neville.
0: No, 86.
1: 1986, és a dir, l'any que Servidor va néixer, fins a l'any 2013. 26 anys va estar Ferguson en el United. Ara, si deixen amb el Cholo Simeone i le fitxen 200 quilos cada temporada en jugadors, pues igual sí que pot estar ahí i continua cobrant la pasta que cobra.
9: Eso te iba a decir, ha sido, ahora no, pero ha sido el entrenador mejor pagado del mundo.
1: De fet, estava mirant en guany Cholo Simeone
9: con la friolera de 40 millones brutos al año.
0: Estava en 22 nets,
9: 40, 50 millones al año.
0: 40 brutos al año, sí, és el mateix. Ataca la Atlètic de Madrid, empat a 0. Minut 22 de partit. Logra Mourinho rebutjar, però la pilota li cau de nou a l'atac a l'Atlètic. Rodrigo Mendoza al xut para Luis Junior. Detén el que de moment és el millor jugador del Villarreal, el seu porter Ras, no massa fort, afortunadament, per a Villarreal. El xut de Rodrigo Mendoza des de la frontal de l'àrea, però la veritat és que està molt atents per a recuperar pilotes en atac, els jugadors del Atlètic de Madrid. A veure, depèn de la profunditat de la banqueta, perquè no poden aguantar més de 56-60 minuts a este ritme els jugadors de l'Atleti. Quina pressió en atac, eh?
9: Sí, está claro. Ellos inician desde su posición y va todo el equipo, un engranaje casi perfecto. ir hacia arriba, morder y cada uno está en su posición para saltar. Ahora, pues bueno, lo que tiene el Villarreal, con toque ha salido de esa presión y
0: y la pilota en ataque, espera Carlos Romero, que es picadins del área, puede tratar de hacer las entradas, al final será córner, ¿no? De Manen, córner, jugadores del Villarreal, pero diu que porta el árbitro, después de la entrada por la esquerra de Carlos Romero, y después en la centrada, diguen que Robin Lenormand había tocado la pilota, y sí que la rosa en la puntera, sí que estreta de canto, pero no ha dicho el mateix. El árbitro, errada, incómoda para el Villarreal, pero bueno.
9: Veremos a ver también este lateral, si no sale en este mercado, a ver la temporada que realiza, y yo creo que es un futurible, también una buena venta para el Villarreal.
0: Sí. El que pasa es que partís con que tiene una exigencia defensiva máxima, pues yo veig més cómode a Mourinho per la dreta com a lateral que per l'esquerra a Carlos Romero, que quan alça la mirada o se veu a Giuliano Simeone o a Kang Min Lee o a tots dos alhora, sí. Per a ella soles, eh?
9: Sí, no, però... i aún así quiere tirar para arriba, sigue tirando para arriba, es el típico carrilero, sí. o lateral del Villarreal que bueno, que estamos viendo con recorrido, en su día Pedraza, ahora Carlos Romero, Tasende en su día, bueno, y en el filial, pues bueno, tienes el caso de Budesca, por ejemplo, que también son laterales de gran recorrido y bueno, y físicamente portentos.
1: Bueno, no veía avance finalmente Sergio Álvarez, el jugador del Eibar que se han lesionado y traéis un problema muscular greu, ¿eh? Ha entrado Madariaga en el Eibar, de momento 0-0 entre Eibar y Valladolid, ya supera el Ecuador de la primera parte. Nosotros que continuemos en el Metropolitano, de momento 0-0, supera también el Ecuador de este primer acte, eso sí. Carlos Urrutia en un Villarreal que está millorant prestacions i està nivelant i equilibrant el partit.
0: Que en 5 minuts tindrà la pausa d'hidratació, ara mateix ataca. Va Pegueye per a Villarreal, tractant d'oblit per a la posició de Comesaña. Este endarrerinte, buscant a Moleiro. Este per a Juan Foix, els centrals ja molt avançats del Villarreal, que canvia el joc cap a la dreta. Nicolás Pepe, que rep, tracta de filtrar per a la carrera de Moleiro, la taconada que no li serà córner perquè ha tocat en el peu de Hulman, el pivot que van comprar este estiu de l'Sporting de Lisboa de Portugal, pagant 40 milions d'euros de traspàs. Quasi res. Primera treta de cantó per al Villarreal en el partit, minut 25, sense gols, però en intensitat i en emoció, no tantes ocasions com és que desitjarien per al Villarreal, per a la llei tampoc tantes, però
1: sí, el xicle,
0: molta pressió.
1: El xicle Groguer que s'estira poquet a poquet i esta primera treta de cantó favorable per als de Íñigo.
0: A l'esquerra de Oblak, la pilota al primer pal, la toca de cap Veiga, però pràcticament sense voler, i el valor que se'n va per línia de fons.
1: Pareixia una altra treta de cantó, sí. Però sí. L'àrbit ha dit treta de fons favorable a l'Atleti. Anem a veure. Remata, crec que en primera instància...
0: Foix, i després Renato Veiga.
1: Jo crec no, l'ha pegat a Jose, crec.
0: A Jose en la cuixa. Esquerra.
9: Pausa.
0: Pues no arriben al minut 30, en el 26 i 40 segons. Es para el partit. És quan, amb 32 graus de temperatura a la capital d'Espanya, es fa la pausa d'hidratació.
1: Te dic una cosa, Juanlu, m'està agradant el Villarreal més en este tram de partit. Mira, està per ahí la pèrtiga i anem a descobrir si el Cholo avui no li pega un back a la pèrtiga.
9: No, el Cholo con la pèrtiga és un... bueno,
1: és l'enemic declarat.
9: Enemistat pura i dura.
1: Enemic declarat. El Cholo està ahí, està la pèrtiga preparada i anem a veure si l'operari de la pèrtiga, que no té culpa de res, pot rebre algun tipus de comunicació. A veure si parla, va.
9: Ya se ha ido.
15: Ha pasado lo de siempre, Javi Valle, cuando hay...
1: Y en apartat, sí, efectivamente. Estaba en la tele 10, ¿no? Arribat el moment... I el de la pèrtiga se n'anà corregant perquè ell estava al Xolo en cara de pocs amics. Igual de la pèrtiga va ràpidament a les instruccions de Íñigo Pérez. Però bueno, lo més important és que m'està agradant cada vegada més el Villarreal, millor plantat després de ser inici pelín dubitatiu, sobretot a l'hora de traure des de darrere la pilota.
9: Sí, a ver, evidentemente, en cuanto a calidad y manejo de balón, el Villarreal yo creo que es superior al Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid está con más intensidad y yendo a todos los balones a robar cerca de área contraria, pero poco a poco, claro, esa intensidad es difícil de mantener. Entonces, pues bueno, se está quizá imponiendo en esas fases el toque de balón, el circular la pelota, el aparecer los jugadores del Villarreal y llegar al área contraria con peligro.
1: Ahí está Íñigo Pérez donant la instrucció a la mateixa Juan Foiz. També estava per ahí marejant Nicola Pepe. I el Xolo sempre estava pensant, el tio estalvia molt en roba de colors. Jo crec que el tio té dos camises negres, dos corbates negres,
0: sempre, des de
1: dos pantalons negres.
0: Va començar com a entrenador, ha vestit igual.
1: I va fer rotacions. No, però algun company de Madrid diu que no ha vestit sempre exactament igual, perquè és negre, però l'estil és diferent.
9: Sí, no, però creo que el Champion és azul marino i en Liga negro o al revés.
1: És que el Xolo, si no m'enganye, quan era jugador ja... era molt d'estos que argentí en el tema de les càbales, el tema d'anar sempre igual vestit, ojo.
0: Alerta el Villarreal que ataca, la final pilota per al porter de l'Atlètic, davant de la pressió de Mika Utache, que està molt actiu però no molt encertat.
1: Pues això, el Xolo, com bon argentí, en càbales i en creències i en supersticions i per anar vestit sempre pràcticament igual, el tècnic argentí, 15 temporades, 15 anys al capdavant de l'Atlètic.
0: És el seu uniforme d'entrenador, eh? Sí, després sí. El veus de carrer i va normal.
1: Luis Aragonés anava pràcticament sempre de xandall, pues el xandall sempre igual.
9: I con zapatos. Sí, una imatge con xandall i zapatos.
1: Sí.
0: La centrada que se'n va per línia de fons, al costat del banderín de córner, no arriba a eixir per la línia de fons, al costat del córner, però serà banda en defensa per al Villarreal.
1: Era una altra època, en la qual pues, estava ahí Luis fent-se el cigarret dins de la banqueta, igual que Cruyff abans de passar-se als xupa-xups, i tantíssims entrenadors que també tiraven de cigarret.
0: I en xandall i sabates.
1: Per a calmar els nervis.
0: Èpoques diferents. Empaten a 0, jugant un bon partit de futbol. Atlético de Madrid i Villarreal, comptant l'estem. En el punt a punt de Punt Ràdio, tracta d'atacar l'equip groguet. Falta dura sobre Pape Gueye.
1: I hauria de ser groga.
9: Sí,
1: de Canguin.
0: De Nicolás Pepe. Sí.
1: La falta és de Canguin i hauria de ser una groga com un piano.
0: Es queixa del genoll esquerre.
1: Mira.
0: A veure en la repetició com va, sí.
1: Com un bouet.
0: Com un bou. Crec que la càmera té en l'aire, no té apoyada, però sí, Canguin Lee, que és molt vinagre quan vol, també.
1: Sí, ja...
0: De sempre.
1: És que, clar, com hem conegut aquest xiquet quan era un xiquet...
0: Clar.
1: I...
0: Pepe, en gestos de dolor, molt alts.
1: És que jo crec que li ha fet ahí lo que se diu en castellà un bocadillo, sí. un colp ahí en la zona de la cuixa de...
9: No, yo creo que
1: del quadriceps.
9: La zona de rodilla, que és muy doloroso.
0: Si t'ha pegat en l'os, sí... perquè això es fa molt de mal, més que els músculs. Anem a veure. Perquè ha xilat falta, però ni groga
1: pues
0: no ni
1: pot,
0: res.
1: No pot, està absolutament sí. Tombat de
0: ara
1: dolor.
0: Ara sí que veurem la pressa. No, és una acció
1: un
0: molt dura, però com la de Lenormand, que te poden fer molt
1: però
0: de mal.
1: Carlos,
0: però, Carlos,
1: ha
0: no
1: de ser
0: de
1: groga. És que en primera instància ha de ser groga perquè l'acció és dura i a banda és una pilota en la qual Canguin no arriba ni de conya.
0: Ja, però són faltes en les que tu, per a pegar la patada, xafes en la cama l'herba i dir, no voles el peu. Saps el que te vull dir? Però el que és el xoc, saps que vas a xocar i que li pots fer mal. Però jo no la veig de groga.
9: I ara entramos claro en valorar les regles. Ara és un jugador que recibe i tiene que estar un minut
0: fora. Nicolás Pepe.
9: Yo son cosas que no entiendo, la verdad.
1: Tranquil, que ese minut anem a veure si torna o no, perquè l'han apanyat bé a Nicolás Pepe i l'acció que acaba de manera intrascendent, en falta i punt.
0: En el minut 32 de partit, 0-0, Villarreal intenta muntar la jugada des de darrere, des de la línia de defensa, però encara jugant en camp propi. Per passar la divisòria ara. Bé, la incorporació de Pape Gueye, esperant de Comesaña, que repi, que circula la pilota per als centrals. Renato Vigara, bé, cap a Gueye, en profunditat, no arriba en la carrera, perquè estava molt lluny de la pilota. Ayocé, baló per al porter de l'Atleti, baló per a Jan Oblak. Estem pendents de vore des de la banda, si Nicolás Pepe està, que sembla que sí, disposat per entrar. Mentrestant, ataca Lookman per l'esquerra, per al Ligue Madrid, en curs per a Rodrigo Mendoza, altra vegada, intenta el xut, es rebutja en la cama de Mourinho, per al Villarreal, la pilota i el rebut i favoreix a la Ligue de Madrid, jugant ja cap a la posició de Kangin Lee. En darreris, baló per als centrals, bona la disposició, ara en 4-3-2, fins que arribe Pepe, que ara per fi torna al camp en defensa del Villarreal. Ataca el Giuliano Simeone per la dreta, tocant en curs per a Rodrigo Mendoza, buscant també el passe, el centre ras que despeja per al Villarreal. Renato Veiga, pilota solta, corre Moleiro, obre si pot amb la pilota, però tampoc se li ha... s'ha esvaït davant del Marc Pubill, que no li ha fet més que bufar-li, no li ha fet ni falta ni res. Atacarà l'Atlètic de Madrid dins de l'àrea, tractant d'evolucionar, però recupera bé la pilota ara Carlos Romero, cedint cap al porter, que xuta de primeres per a que la pilota junta la línia, que parteixen dos el camp de futbol. Tampoc se li ha... s'ha esvaït davant del Marc Pubill, que no li ha fet més que bufar-li, no li ha fet ni falta ni res. Atacarà l'Atlètic de Madrid dins de l'àrea, tractant d'evolucionar, però recupera bé la pilota ara Carlos Romero, cedint cap al porter.

0: Atlético de Madrid, Oblint, cap a la posició de Kang In-Li. Demana falta, però recupera en atac el Villarreal. Pilota oberta cap a la posició d'extrem dret. Ahí està Nicolás Pepe, ingressa dins de l'àrea. Tracta de retallar, ell contra el món, li pispa la pilota. Valor rebutjat, cercle central, torna la recuperació i la possessió per al Villarreal. Pape Gueye, Raere, cap a Renato Veiga, s'enganya en la passada cap a Carlos Romero. Això permetís que recupere a la fi Marc Pubill per al Atlético de Madrid, jugant cap a Hulman ja com a pivot pur, desplaçant Boquet a Coque. Pilota per a Rodri Mendoza, ell cap a Kang In-Li, ataca l'Atleti per la dreta, per l'esquerra, li dobla Grimaldo, que rep i li la torna al jugador coreà, a Kang In-Li, altra vegada a Grimaldo, darrere buscant la incorporació del capità Coque, tocant la pilota ara, augmentant la possessió, l'Atleti de Madrid ben plantat, dice 4-4-2 pur. El Villarreal endarrereix la pilota cap a l'últim defensa, que té que, fins a per la pressió de IOC, retrasar el porter. Obla que la xafa i la xuta. Llarga, traspassant la divisòria, contra el cap de Mourinho per a recuperar per a Villarreal. Pape Gueye, que és el que xiulen, que n'hi ha home a terra en l'Atlètic de Madrid. Anem a veure què és el que li passa al jugador Matarafer. Semblava que era Rodrigo Mendoza. Tema repetició de l'acció d'abans i de bicicletes de PP. Massa per a carabassa, eh? A la fi, ara, quan tu vols tu, no hi és.
1: Sí, no. Vamos a ver cómo, bueno, quedan 4 minutos. Ahora es cierto que el Atlético de Madrid, pues bueno, ahora está teniendo la posesión, pero bueno, sigue robando el Villarreal y fiel a su idea, toque y salida.
0: Quina bona acció defensiva del lateral dret, Santiago Mourinho del Villarreal, la pilota llarga per a la contra de l'equip d'Íñigo Pérez, però Lenormand ha estat a imperial. Recupera l'Atlètic de Madrid, juga Hulman cap a la posició de Rodrigo Mendoza, Kang In-Li, el xute amb l'esquerra des de fora de l'àrea, se'n va al per damunt de la porteria del Villarreal. Estem en el 41 camí del 42, seguís l'empat a 0 entre el Atlético de Madrid i el Villarreal.
2: La passada de Ayoce és molt bona, però clar, Carlos Romero en velocitat.
1: Carlos, o sea, Romero,
2: el lateral esquerre.
1: El delantero centro, Carlos Romero.
2: Actuant com a punta pràcticament en velocitat. És que és molt complicat, més enllà de que l'Enormand està molt bé al creuar-se en aquesta acció, però ja està trobant els espais per a llançar aquestes pilotes en llarg el Villarreal. I el partit, des de ja fa temps, més d'un quart d'hora, diria, des de la mitja hora de la primera part, s'està jugant al que vol el Villarreal.
1: Sí, sí, el peso, bueno, ya desde mitad más o menos de este primer tiempo está teniendo protagonismo en cuanto a circulación, en cuanto a tener balón, y ya te digo, el único problema es esos robos quizá por envíos deficientes que intenta el Atlético de Madrid salir en velocidad, pero bueno, ahora también el Atlético de Madrid pues está teniendo poco la posesión, y a ver cómo, bueno, ahora va minuto 43, ahora a ver cómo va terminando esta primera parte, que yo creo que va a ser con esa posesión del Villarreal.
0: Y sobre todo que n'hi ha una brillant tècnica que acaba d'introduir fa uns minuts Íñigo Pérez, que a mi m'agrada molt, i és que ha canviat de banda a Moleiro, o que més que canviar-lo de banda, des de l'esquerra, l'ha ficat com a mitja punta, un poquet escoraeta al costat de Pepe, deixant tot el carril en atac per a l'esquerra a Carlos Romero.
1: Sí, porque al final son gente técnicamente buenos, que aparecen, te tocan y crean, pues bueno, esa incertidumbre que el jugador contrario sabe si salir, si no salir, y bueno, sobre todo para tener ese control y esos envíos en profundidad para llegar a portería contraria.
0: Juga l'Atlètic de Madrid en la divisòria. Obrint cap a la posició de Hulman per la esquerra. S'oferís Kang In-Li, va per l'aire. Falta de Renato Veiga, que havia anat fins a la seva posició. La falta, l'Atlètic de Madrid. Al costat de la pilota, Rodrigo Mendoza, però serà Morten Hulman. El danés ex del Sporting de Lisboa, una aposta clarísima de la direcció esportiva de Mateu Alemany, amb Diego Simeone. Molts diners ha gastat l'Atleti.
2: 40 quilos.
0: Que avui té en la banqueta jugadors com Marcos Llorente i
1: Baena. Qué lujo ser director deportivo. Te puedes gastar 40, 50, 100, en el caso del Madrid, 130.
2: No, vas a dir, crec que parlarem mai d'este assumpte. El luxe que te dona tindre molts diners és enganyar-te i equivocar-te.
0: Ai, sí.
2: Perquè t'enganyes i equivoques i no passa res. I te gastes 60 més l'any següent.
0: Rebutjar de cap la defensa del Villarreal. Estem a 15 segons d'arribar al 45. La pilota de Moleiro en obertura. Ahí cap
2: está.
0: A l'esquerra.
2: Ahí está. El home múltiple, Carlos Romero.
0: País d'Artagnan, país del mosquetero. En el pentinat i la perilleta que tu...
2: Només n'hi ha un, però clar, tu veus una acció i dius Carlos Romero està en la dreta, ara en l'esquerra, ara en punta, ara en defensa.
0: Para quilòmetres. Juga ara Moleiro cap a Jocé. Pilota a la dreta, ataca el Villarreal. Nicolás Pepe en curt, altra vegada, buscant la posició de Jocé. Espera Papegueye com a mitja punta, però no controla, no orienta el control. Li furta la pilota, Coque Resurrecció, el capità i mig centre de l'Atlètic de Madrid. A espentes i redolons, però continua mantenint la possessió l'Atleti, que circula mitjançant Hjulmand cap a Lenormand, este buscant camp contrari. Pubill, este cap a Simeone, com a mig per la dreta, no com a extrem, que encara estem en la divisòria. Cercle central, pilota per a Coque. Coque, que ja llança ras en profunditat, oblicu cap a Kanginli, tractat del xut amb la cama dreta, córner, perquè ha tocat en el cap d'un defensa del Villarreal.
1: Sí, la verdad que Kanginli no se piensa, arma...
0: Y en la dreta, ¿eh?
1: Sí, sí, arma las dos piernas, el otro día el gol que mete es con izquierda, ahora la pega con la derecha. No se piensa, arma la pierna rápido y tiene un golpeo muy potente.
0: Abans, 5 minuts d'afegit.
2: Abans del córner, Volta Ciclista a Espanya, que ja sabeu que està disputant-se fora d'Espanya en este inici, entre Mónaco i Manosque, en esta segona jornada. Matthew Brennan ha guanyat, el britànic, la etapa després de l'intent de llunyà de Van Aert. Finalment, Pogacar ha bonificat i continua com a líder i maillot principal de la Volta a España. ¿Cómo ha acabado la acción?
0: En res, en recuperación, defensa del Villarreal, minut 45, el partit en esta primera meitat que se n'anirà fins al 50, perquè n'hi ha 5 d'afegit. Ara, la pugna entre Rodrigo Mendoza i Moleiro, que la guanya l'Atlètic de Madrid, que juga ja en atac. Rodri, altra vegada, buscant la combinació amb Kamingli, de taconada per el baló. Monta la contra el Villarreal. Ahí está, tractant de fer-ho. Ayocé, darrere, cap a Nicolás Pepe. Este, cap a Pepe. Papegueye buscant el cercle central. A Santi Comesaña. En curt, jugant ja en cap enemic, en cap rival. El Villarreal. Cap a Carlos Romero, a la dreta, la pilota. I la dona Santi Comesaña. Torna a circular. Baló en atac del Villarreal pel centre, pel mig, Papegueye cap a Nicolás Pepe, altra vegada buscant un company pel mig, Mourinho, tot el Villarreal excepte el porter en camp de l'Atlètic. Carlos Romero xafant la pilota, fent l'amago com si fora a centrar. Baló per a Comesaña, este en curt cap a Gueye, Gueye Comesaña, ara està acumulant Mora possessió i xafant la pilota del Villarreal en atac, eh?
1: Sí, ahora bueno, yo creo que el Villarreal hay que tener en cuenta que estos momentos y estos últimos minutos son peligrosos para encajar gol, pero no cabe duda que ahora la posesión la tiene el Villarreal y creo que está bueno, pasando el tiempo para ver si se llega al final de los primeros 45 minutos y se descansa y se empieza de nuevo.
0: Nicolás Pepe busca la combinación a Mayocé, este para Papegueye, buscan la desmarcada Micautache en la corona del área. Ahí está, revén la pilota, toca la de primera, atención, la ocasión. ¡Fora!
2: Corner, Oblak.
0: La tapat, Oblak, davant del chut de Jose.
1: Son jugadores de una calidad técnica muy buena, uno o dos toques y bueno.
2: Molt bé, Oblak,
0: Y el toque de Micautache, sí, de bien, de primer.
1: El toque muy bueno.
2: A punt de fer penal el central del Atleti, sí. Y Oblak en la más salvadora, sí, para evitar el 0-1.
1: La llegada de también al espacio de Ayoce, y bueno, yo creo que ha sido una jugada completa. El Villarreal está bien, ha empezado, bueno. un poco parando el chaparrón de que le caía del Atlético de Madrid en cuanto a intensidad, pero bueno, poco a poco se ha ido metiendo en el partido y sobre todo con posesión y con calidad técnica como la que tienen sus jugadores.
0: Mira, un poco de transic, de autos de choque en el área de la Ley de Madrid, abans del córner, té que anar a ficar pau perquè les empentes i les colzades, sobretot
1: bueno,
0: les de
1: Foix
0: i Simeone. Però va al córner, Nicolás Pepe, punt de penal, rebutja de cap la defensa de la Ley de Madrid, intenta Canguilí montar la contra, però recupera bé. En ataque el Villarreal Papeguelle, buscant a Nicolás Pepe, ataca per la dreta l'equip groguet, pilota per a Comesaña, Lila furtada, Hulman, pilotada en llarg de la defensa de l'Atlètic pel cercle central, Renato Vega de cap a l'àrea de l'Atlètic. El xut, crec que falta en atac prèvia. Sí, mi cautatge teua, diu, ha sigut jo. En el moment en el que Alejandro Hernández xiula el final de la primera meitat, empat a cero al Metropolitano, jugadors al túnel de vestidors.
2: Bueno, pues les estadístiques de la primera part, que són molt, molt cridaneres, Expected goals, 0-32 per a l'Atleti de Madrid, 1-31 per al Villarreal, recordem, això va 0-0. Possessió, 53% per al Villarreal, 47% per a l'Atleti de Madrid. Rematades, 6 per al Villarreal, 2 entre pals, 11 per a l'Atleti, però només 2 entre pals. Corners, 4 per a l'Atleti, 2 per al Villarreal, i faltava el tema de les faltes, 7 del Villarreal, 2 només de l'Atleti de Madrid, que pràcticament no ha fet faltes en esta primera part. Això sí, Juan Luis Mora, 0-0 al descans, en un partit en el qual el Villarreal ha anat de menys a més.
1: Sí, bueno, yo creo que el Villarreal ha terminado muy bien estos primeros 45 minutos, porque tiene calidad, es fiel a su idea, es fiel a su idea de circulación de balón, llegadas, toque y sobre todo cuando tiene esa intensidad y esas llegadas, esa presión alta del Atlético de Madrid, pues para solventarla, pues lo han hecho perfectamente con pase, circulación de balón y llegada a portería contraria. Yo creo que las ocasiones más claras han sido del Villarreal. Y bueno, a ver qué pasa en estos 45 minutos restantes, los últimos 45 minutos, que veremos si Julián sale, si no sale, cómo sale y a ver qué pasa.
2: ¿Te quedes en algún detalle o jugador de la primera parte?
1: Bueno, yo creo que ha sido con el juego que ha impuesto el Villarreal, fiel a su idea de circulación, de apariciones, de uno o dos toques y con llegada al área contraria.
2: Pues anem a veure de cara a la segona part si el Villarreal aconseguís traure alguna cosa positiva de la seva visita al Metropolitano davant un Atlètic de Madrid que ha començat molt fort els primers 10-15 minuts, però que poquet a poquet ha anat desbufant-se davant el domini de pilota, sobretot, i territorial del Villarreal. Les 5:54. Ja sabeu que portem en directe des de les 3:30, que estarem en directe fins a les 12:30 de la nit, però que també n'hi ha que parar, evidentment, en este cap de setmana, molt pendents d'eixos focus d'incendis que n'hi ha en territori de la comunitat valenciana, de tot el que està passant al nostre territori, a la comunitat, a Espanya i al món, sempre de la mà dels companys de serveis informatius, avui encapçalats per Susana Golf. Hola, Susana, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Paco. Gràcies. Obrim una finestra, sí, a l'actualitat informativa. Afortunadament, el veïnat torna a Gàtova, on ha de quedar confinat a casa, això sí, i sense beure aigua de l'aixeta. Este matí ha començat la tornada dels milers de persones evacuades per l'incendi de Segorbe, ja estabilitzat, que ha cremat 630 hectàrees.
4: Desolación, tristeza para los que somos del pueblo, por lo menos en mi caso es un refugio.
5: Te siento mucha tristeza, mucha pena.
6: Es indescriptible.
3: La carretera CB25 continua tallada i la Guàrdia Civil fa controls per assegurar-se que les persones que circulen per esta zona són gent que té residència a Gàtova. L'incendi no està controlat encara i els equips d'emergència necessiten que no hi hagi cap vehicle que els impedisca el pas. I un altre incendi s'ha declarat també avui a la Vall d'Uixó. Ha afectat una zona d'uns 2 quilòmetres quadrats de camps de cultiu abandonats. El foc està ja controlat i només ha quedat un camió de bombers per a vigilar el perímetre. Així mare de la comunitat valenciana perquè la ministra de Sanitat ha respost a Feijó, que ha demanat al govern d'Espanya que considere confinar Ceuta.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con 400, 500 casos de gastroenteritis, eso puede producir pues un enorme impacto en la población.
3: En xarxes socials, Mònica García assegura que aquesta mesura seria contraproduent i desmesurada. El seu departament sí que ha convocat demà les comunitats autònomes a una reunió extraordinària perquè envien vacunes a la ciutat autònoma, sobretot de la triple vírica, la pigota, la poliomielitis, el tetan i la difteria. I anem ara al món i parlem d'una altra malaltia. El papa Lleó XIV ha demanat avui una resposta internacional per a frenar l'epidèmia d'Ebola que colpeja la República Democràtica del Congo i que ha matat ja 2.547 persones.
6: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
3: Després del tradicional Angelus, el pontífex s'ha referit a la dramàtica situació que viu el país africà, amb més de 5.300 casos confirmats. El brot és ja el segon més mortífer de la història a escala global i el que més infeccions ha registrat en este país. Tornem a la comunitat i ho fem amb temes més amables perquè tanca les portes la edició 34 de Ferevin en un any molt especial per a Requena que ostenta el títol de Ciutat Espanyola del Vi 2026. Els cellers de la comarca han oferit degustacions de vi i cava i exquisites propostes gastronòmiques. Èxit d'assistència que confirmen la presidenta de Ferevin, Belén Cartell, y los visitantes.
8: Este año nos sentimos especialmente orgullosos por ser Requena, Ciudad Española del Vino, y hemos querido demostrarlo apostando todo en esta feria.
9: Es el punto de encuentro, de reunión, de beber vino, de conocer nuevas propuestas.
10: Oportunidad de visibilidad.
11: Bollos, quesos, jamón, lo que quieras, pero sobre todo vinos. Espectaculares.
3: I acabem a Sagunt. Allà, el Festival Sagunt Escena, a baix al teló, esta vesprada a l'antiga moreria amb l'espectacle Carrer 24 de Sol Picó, finalista en diverses categories del Premis Max 2026. Una proposta de dansa contemporània pensada per a l'espai urbà que reflexiona sobre la soledat en una societat cada vegada més connectada i accelerada. Escoltem Sol Picó.
12: 024 és un telèfon de l'esperança, sobretot de gent que té pensaments suïcides i tal. Sí. I llavors l'espectacle està concebut una mica sobre la reflexió de la soledat. Com és possible que una societat tan aparentment avançada i connectada, sobretot, pues, en el fons hi hagi tanta soledat?
3: Això és tot de moment. Nosaltres tornarem demà a les 8 amb més notícies. Continuem ara amb els companys del Punt a Punt.
2: Gràcies, Susana. Un minut per arribar a les 6 de la vesprada. Nosaltres continuem en directe en la sintonia del Punt a Punt. De seguida estem en la segona part en el Metropolitano entre Atleti de Madrid i Villarreal i de seguida també comencem a obrir comunicacions en més esport en directe esta vesprada. De seguida, com no, en Faura tenim Galocha. També farem la primera comunicació amb Castelló, per aquest Castelló Sabadell, que sense estar així a una hora i un minut. I també, com no, us parlarem de l'amistós que ha de jugar l'Hèrcules en el camp de gol de Bonalba. Última amistós de pretemporada abans del debut la setmana que ve. Tot en A Punt Ràdio, així en el Punt a Punt, de tu a tu.
13: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
14: De tu a tu.
15: Què fas este cate?
16: Tu què creus? Festa.
15: I el següent?
16: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
17: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
18: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global.
10: Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
18: Esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: Sis de la vesprada i un minut. Continuem en directe en esta sintonia fins a les 12:30 de la nit. Hem de posar al dia també cosetes del poliesportiu de la vesprada, que ja sabeu que té absolutament de tot, amb Ricard Barriel. Hola, Ricard, què tal? Bona vesprada.
19: Hola, bona vesprada a tots.
2: Ràpidament anem a recordar als oients com ha finalitzat eixa segona etapa de la Volta Ciclista a Espanya.
19: Així és, al fi de la segona volta a Espanya, el britànic Matthew Greenan ha guanyat la segona etapa de la volta, en una cursa definida a l'esprint. El català Pau Miquel ha acabat en segon lloc i Tadej Pogacar ha finalitzat i ha tancat el podi.
2: Sí, ha bonificat i a banda també continua com a maillot roig de la volta. I a banda del ciclisme, també Ricard, hem de parlar de triatló en bones notícies per a un dels nostres.
19: Sí, estem d'enhorabona perquè el triatleta d'Aldaia, David Cantero, qui s'ha proclamat campió d'Espanya de triatló a Mèrida. El valencià ha rivalitzat per segona volta el títol amb un temps de 53 minuts i 7 segons. David Castro ha sigut segon i Roberto Sánchez, tercer. Cantero suma així un nou títol nacional.
2: Pues enhorabona, David Cantero. Gràcies, Ricard. Sí, sí, dos minuts i estem per a parlar de pilota.
20: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
2: Se n'anem ràpidament cap a Faura per a eixe Open de Galocha, Trofeu Diputació de València. Estem en la final femenina que havia de començar a les 6 de la vesprada. Matías Oliver, bona vesprada.
21: Molt bona vesprada, Paco. Efectivament, estem a punt de viure esta final femenina de l'Open de Galocha, un trofeu que es celebra la seva segona edició, que mescla els jugadors amateurs amb els jugadors professionals, i en este cas tenim la final femenina, on s'enfrontarà el club de pilota Marquesa, Tanclara, Ana i Meritxell, contra el club de pilota Godella, format per Àngela Amparo i Sara Gil. En Marquesa, Clara i Ana Puertes són les que aporten aquest nivell de circuit professional. Clara Res, formada al club de Bon Repòs i Mirambell, per nascuda a València, i ocupa el tercer lloc del rànquing femení. I Ana, de Beniparrell, tots la conegam ja, sí, al punt a punt, és la número 1, bueno, és la número 2 en el rànquing, però una de les grans referents actuals se li pot dir que és la número 1 perquè és la vigent campiona de l'individual professional de Raspall, i la gran especialista en el xoc per dalt de la corda serà Meritxell d'Alfar, que és una jugadora amateur, però en un palmarès considerable, campiona individual autonomi femení d'escala i corda 2025, subcampiona 2024 i guanyadora amb Marquesa de l'Interpobles i de la Supercopa en 2022. Un club, el club que també ha sigut enguany primer de la fase regular de l'autonomi femení de Galocha i campió de la Copa d'Hivern. I de blau, Godelleta, amb Àngela, professional i cinquena del rànquing, jugarà a casa perquè és de Faura, només té 9 anys. Amparo Martí és l'altra professional d'Entrio, en este cas de Montcada, ella és mitgera, esquerrana, i és la número 1 del rànquing en la seva posició. I Sara Gil completa l'equip com a especialista amateur, figura històrica del club de pilota Godelleta, coneix perfectament la Galocha, defensa de la selecció valenciana, participant en el Mundial 2012, també reconeguda pel seu treball com a entrenadora en els xocs esportius. Marquesa parteix en la referència de resultats de club, amb dos res professionals molt potents. Godelleta pot equilibrar la partida mitjançant el coneixement de Sara, la profunditat d'Àngela i la capacitat ofensiva d'Amparo, i la clau estarà en l'adaptació de les professionals a un carrer sense les referències del trinquet, l'ocupació dels espais i la capacitat de Meritxell i Sara per ordenar els seus trios. I esta final confirma, sobretot, l'avanç de la pilota femenina més enllà del raspall, perquè durant les últimes setmanes hem vist a les professionals debutar en una competició oficial en una modalitat diferent com és el frontó, i ara entren també en la Galocha i en el xoc per dalt de la corda. Els millors pilotaris demostren que no sols saben xocar a raspall, poden adaptar-se a modalitats diferents, compartir equip amb especialistes amateurs i ocupar espais que fins ara quedaven reservats als homes. Així que després de conèixer les primeres, ara començarà la final femenina, estan de fet fent la presentació, i després serà a continuació la final masculina, on tindrem a Faura amb Alejandro Héctor Segon Llopis i Cristian Sánchez enfrontant-se al vigent campió Montserrat, representat per Òscar Bessó, Nacho Salmerón i Rafa Añó. Així que, com sempre diem, en punt a punt, cantem el ball de bo i que la pilota, en este cas, li diga les millors.
2: Pues tot preparat en aquest carrer de la pilota en Faura per a contar les finals femenines i masculina del Open de Galocha Trofeu Diputació de València. Gràcies, Matías. I també havien de fer aquesta primera comunicació amb tot el que està per vindre a Castàlia. Perquè d'ací a 54 minuts tenim un partit a segona jornada en segona divisió. Castelló-Sabadell, un equip com el Castelló que la temporada passada va arribar al playoff i que va guanyar en la seva primera jornada la setmana passada, fora de casa, davant un camp d'esports del Sabadell que acaba de pujar a la categoria d'argent este passat estiu. Un duel que anem a contar en la sintonia del Punt a Punt amb els comentaris d'Emili Sierte i la narració ja preparada de José Luis Gual. Hola, Gual, Castelló, molt bona vesprada.
0: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Paco, família del Punt a Punt, des d'ací, des de Castàlia, que avui va a lluir, no vaig a dir les millors gales perquè no està en bones condicions l'herba, el rectangle de joc del Coliseu Albinegre, però sí en moltes ganes i molta il·lusió per part de la parròquia albinegra en el que és el primer partit ací a casa de la present temporada, que ve justament després d'estar a puntet, no de tocar el somni de lluitar per aquest ascens definitiu cap a la primera divisió. Com que a més se va començar de manera positiva en guany a missa triomf 0-1 en la passada jornada, la inaugural a Zubieta davant del filial de la Reial Societat, és d'esperar que avui l'entrada siga absolutament fantàstica, tot i que estem, bueno, pues la majoria, no?, esgotant els últims dies d'estes vacances del mes d'agost. Afortunadament, en el capítol de la temperatura, està fent calor estos dies, però jo diria que tenim uns 27 graus i a més se bufa i una brisa que van agrair segurament els futbolistes. I com dic, poquet a poquet hi ha el públic buscant el seu seient ací a l'estadi castellonenc, on avui s'estrena este Castelló 26-27, vol fer-ho guanyant en un enfrontament històric davant del conjunt arlequinat del Centre d'Esport Sabadell. El d'avui serà l'enfrontament número 36 històric entre tots dos clubs i el que fa setge en esta categoria, en la segona divisió del futbol espanyol, encara que venen els catalans després d'ascendir de la primera federació esta passada temporada. Així que partit interessant, partit en el que esperem tornar a cantar un triomf dels albinegres, com sempre, ací en el Punt a Punt.
2: El Castelló davant el Centre d'Esports Sabadell, i aprofitant aquesta primera comunicació en el Skyfy Castàlia, vos recorde que l'Esport València comparteix valors i arrels amb la nostra banca cooperativa valenciana, de la mà de Caixa Popular, 11 confirmats. Perquè José Luis Gual, ja tenim el que va a traure Pablo Hernández damunt la xespa i també el seu rival, el Sabadell.
0: Així és, per part del Castelló hi ha una novetat i una novetat en defensa, perquè va jugar Roman Matis, el belga, sota els pals de la porta albinegra, línia de 4 en defensa. Avui serà lateral dret Juanjo Nieto, el castellonenc, la banda esquerra per a Lucas Alcázar, novetat, entra en el lateral esquerra, en la parella de centrals Alberto Jiménez i Jeremy Melo, se cau de l'11, intuïs que per problemes físics Agusien Real Argentí, per davant continua Nisa Dupla, Álvaro Martín i Diego Barri, i a partir d'ahí les tres mitges puntes avui van a ser Jacobsen per darrere de càmera, Raúl Sánchez a la dreta i l'italià Antonio Gala en la esquerra. I és l'11 que col·loca Pablo Hernández en aquestes novetats, com sempre, que introduís el tècnic castellonenc. Per part del Centre d'Esport Sabadell, també el seu entrenador, en este cas Ferran Costa, introduís canvis en la cap davantera perquè van a jugar Diego Fuoli, el Maño, en porteria, tres centrals que seran Òscar Sanz, Edgar González i Bonaldo. El carril dret serà per a Toni Ripoll, l'esquerra per a Miqui Codina. Hi ha tres homes en el centre del camp, el capità Urri, escortat per Pere Pons i per Quadri Liamet. Dalt, com dic, les novetats amb Joel Priego i Nico Joachini, el nord-americà, en un partit que xula. Marta Huerta de Aza, la canària, tindrem en el bar al madrileny Álvaro Moreno.
2: Una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular, amb els 11 confirmats d'este partidàs entre Castelló i Sabadell. De seguida estaré amb Emili Sierte, que ja està preparat al costat d'igual, però abans Juan Luis Mora i Carlos Urrutia, n'hi ha substitucions abans d'encetar, està a punt de fer-ho la segona part del partit en el Metropolitano.
1: Una en el Atlètic de Madrid. Entra l'ex jugador del Villarreal, Àlex Baena, en substitució de Rodrigo Mendoza, el ex futbolista de l'Elx.
2: Que l'altre dia va fer un golàs, Juanlu, sí, de falta, i que té un peu espectacular i que ha guanyat el Mundial este estiu.
22: Sí, no, ja estava bé en el Mundial, és un jugador que ha ratllat a gran nivell. Lo que no havia ratllat en desde que llegó al Atlético de Madrid, no sé si porque, por adaptación o porque no tenía esa continuidad, pero bueno, vamos a ver la segunda parte.
1: Que arranca en este moment, que ja ha tornat a rodar la pilota al Metropolitano. Recordem l'alineació del Villarreal, que chuga a Luis Junior a la portería, en defensa Mourinho, Foyt, Renato Veiga, Carlos Romero, Sandra del Campera, Pape Gueye y Comesaña, van de espera Nicolás Pepe y Moleiro, Dalt, Ayoce y Micautache. Primers 20 segons de la segona meitat, empaten a ser en un partit tens i intens, amb poques ocasions, però clares, un parell per a l'Atlètic de Madrid i també dos bones per al Villarreal, que juga aixafant la pilota Pape Gueye en el cercle central, mentre que el gran protagonista extern alié al partit, Julián Álvarez, ha calfat en la mitja part i ha tornat a ser el centre de les cires de l'afició del Metropolitano, que veu ara com ataca el Villarreal, però de cap se diu Lenormand cap a Oblak, cap al seu porter. Lluís, el sol, 31 graus ara mateix en la capital d'Espanya, i el Villarreal Mora, que intenta ara fer lo mateix que l'Atlètic al principi del partit, sí. Pressió en Dalt, sí. Però
22: lo que pasa que si te das cuenta,
1: la pèrdua.
22: Lo que pasa que si te das cuenta, la salida de balón de Atlético de Madrid es peor, sí. Más deficiente que la del Villarreal. Entonces, bueno, ahora parece ser que el Villarreal ha salido más arriba, en un bloque más alto, y bueno, a ver si, pues bueno, por esta intensidad, esta salida un poco más arriba, pues puede conseguir alguna ocasión y bueno, y adelantarse en el marcador.
1: De la pilota el Villarreal, que ataca, tengo que anar reculant per a no perdre la possessió del baló. Ahí está ya jugante Moleiro per a Santi Comesaña, per l'esquerra ataca el Villarreal, pilota en llarg para la carrera de Micautache, que no arribarà. El baló que se perd per la línia de fons serà saque, serà treta de porteria per a l'Atlético de Madrid. En el 47 de partit, és a dir, el 2 de la segona meitat, Julián Álvarez, que segueix aclaparant les preses de les càmeres de televisió, juga l'Atleti en defensa, tractant de fer la transició per a Grimaldo, que perd la pilota. Té que endarrerir cap a Lenormand, este a Oblak, el mateix patró, però al revés que en el principi del partit. El Villarreal agobiant els defenses de la Ley Madrid y recuperar Comara, la pilota en ataque. Y Carlos Romero, quina llàstima que al final ha rebutjat a banda Kangin Lee, però manté la possessió el Villarreal, que trau arrere cap a Renato Veiga, baixa per a rebre Comesaña en horizontal, buscant Juan Foyt, obria cap a Pepe, que rep com a interior dret en curt, buscant a Pape Gueye, este en la triangulació cap a Comesaña, la pilota a Veiga, obrin cap on hi ha més oxigen, a l'esquerra Carlos Romero, altra vegada buscant el cercle central, ara ui, ataca i apreta, pressiona la línia de davanters de l'Atlètic de Madrid, provoca la pèrdua del Villarreal, banda per l'esquerra per a l'equip Batalafer.
2: Bueno, ara la importància del tracte de pilota, ahí la pérdida que ha estado a punto de tindre claro. El Villarreal en zona de perill.
22: No, y además yo creo que el Villarreal se ha dado cuenta, en este caso su entrenador, que bueno, que presionando más arriba quizá pues pueden robar más cerca de la área contraria y bueno, y crear más peligro.
1: Tracta de intentar Moleiro, la contra per al Villarreal.
22: Ahí es peligroso
1: el Villarreal. Micautache, la carrera dins de l'àrea, Micautache, que intentarà el centre. Quina mà esquerra per a parar la pilota de Jan Oblak, 33 anys, sí. El eslovén, però quin porter,
22: Sí,
1: que bo. Además, que bueno, poques errades ha fet en 10 anys. Que
22: sí, és un portero sobrio y bueno, lo que pasa es que bueno, ya Micautache había llegado un poco con el nivel de gasolina ya en reserva, sí. Y bueno, no ha sido lúcido en ese último toque.
1: Partit per a els que diuen és entrenador, jugadors box to box, d'anada i de tornada. Ara Baena buscant l'espai lliure, però tan lliure que la pilota se n'ha de fora. Primera groga del partit per a un jugador del Villarreal, per a Mourinho, crec que per falta sobre Baena. Àlex Baena, un poquet aparatosa. Home, sí que és de groga, perquè li pega en la dreta i el barre en la...
22: Ojo, que ja està ahí. ¿Quién
1: a la contra del Villarreal.
22: Carlos Romero.
1: Carlos Romero, altra vegada. L'Omni present, buscant Nicolás Pepe, que rep en la altra banda de la costa de l'àrea. Caracoletxa intenta Chafar la pilota, el xut! La parada doblar, la millor ocasió del partit per al Villarreal. El disparo que sanar córner.
2: Quina parada dobla.
22: Sí, además es un balón que viene rebotado de un defensa que te cambia la trayectoria y reacciona muy bien, Oblak.
1: La jugada de Nicolás Pepe, com a reaccionar, com a xutat al final.
2: És molt difícil, eh? Rebutxen un sí. en el defensa.
1: Sí, li pega i la verdad de reflexos impressionante de Jan Oblak. Nicolás Pepe, amb el xenoll així com si com sa, però que continua deixant la seva qualitat. Alberto Moleiro a la treta de cantó. A la dreta, el córner de la posició d'Oblak. Al primer pal, rebutja de cap Hugman per a l'Atlètic de Madrid. Torna la posició en atac per a l'equip d'Íñigo Pérez per al Villarreal, que ara és l'amo del partit. Atacant per la panda dreta, Moleiro buscant a Comesaña, prefereix el caracoleig. La pilota cap a la frontal. Baló, atenció per a Carlos Romero. Ui, mi cautat, que no ha arribat.
2: Pega-li, fill meu, pega-li.
1: Podia haver tingut xot Carlos Romero.
22: No, ha sido Comesaña, ha sido Comesaña el que...
1: I la pilota ara per a Juliano Simeone, per a muntar la contra, per a l'Atlètic de Madrid. Tocant-la per a Kangin Lee, bona l'acció ara. Defensiva de Carlos Romero. Rebutjant la pilota fora de banda per a l'Atlètic de Madrid.
2: Vaig a aprofitar, quina parada per ser de Oblak per a continuar obrint línies ara mateix amb Bonalba. Bonalba, tira. Perquè se n'anem cap a una instal·lació de golf, el Bonalba Golf on we juga l'Hèrcules. No juga en el Rico Pérez perquè serà la setmana que ve. L'estrena davant el Múrcia, Hèrcules i Clano Deportivo. Partit amistós que comença d'ací a 14 minuts amb els comentaris de Toni Cabot i en la narració ja en 11 confirmats de Gonzalo Blanes. Hola Gonzalo, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal, Paco? Salutacions, molt bona vesprada, punt a punt. Efectivament, el Bonalba Golf, un partit que es juga a porta tancada, és a dir, només en la presència dels mitjans de comunicació i els tècnics, davant el Yeclano de Segona Federació. Però un partit, Paco, que desafortunadament ve marcat per una notícia prou luctuosa que hem conegut al llarg del dia, sí. I és que ens ha deixat Aitor Escribano, és un xic de 11 anys, només de 11 anys, de la Levin C, i evidentment està totalment commocionat el club, i així se va guardar, com no pot ser d'altra forma, un minut de silenci, i el club que a més ens comenta que agrair que en xarxes socials molts clubs, com el propi València o l'Elche, s'han afegit també al condol en el conjunt a la cantia. I sí que en aquesta notícia que mai ens agradaria comentar en la prèvia del partit, efectivament ja estan els jugadors així, Paco, davant de nosaltres, en un camp que està en perfectes condicions, és l'últim test abans de l'inici de la Lliga, per part de l'Hèrcules, Carlos Abate en la porta, Galván, Yago Cantero, Rentero, David López en defensa, és a dir, que estem parlant de titulars i suplents, però no d'un once clar, Fidalgo i Manu Rico en el doble pivot, Guti, Àlex Jiménez, Pepe Traoré en la mitja punta, Antoñín, referència ofensiva, i el Yeclano de segona ref, juga en Pablo García, Javi Gordo, Campins, Cuitir, Nani, ex de l'Hèrcules, Fer Arta, José Lufita, Samu, Javi Borrego i Marcos Montero. A les 6 i mitja arranca així, Paco, l'últim test de pretemporada, l'últim amistós abans de l'inici de la Lliga la setmana que ve, en el camp de golf de Bonalba, entre l'Hèrcules i el Yeclano.
2: Ara anem en Toni Cabot, però abans n'hi ha córner perillós favorable a l'Atleti. Carlos.
1: Des de la dreta, punt de penal. N'hi ha un jugador de l'Atleti que cau, diu que no passa res l'àrbitre, i ara n'hi ha falta en atac de l'Atleti de Madrid i n'hi haurà groga per a Baena, que és el que li ha fet.
2: Anote la groga per a Àlex Baena en el 53, és a dir, el 8 de la represa. En Bonalba Golf, Toni Cabot, bona vesprada.
5: Salutacions, molt bona vesprada, company.
2: Bueno, pues avui tu, Gonzalo i poquets més sereu els nostres ulls, perquè no n'hi ha retransmissió, no se pot entrar al camp, no n'hi ha afició, i este últim, anava a dir, amistós amagat de l'Hèrcules abans del seu debut la setmana que ve davant el Múrcia.
5: Sí, efectivament, no? I en aquesta notícia luctuosa que ha comentat abans Gonzalo, Aitor Escribano, un xaval de 11 anys de l'Hèrcules, de la cantera de la Pedrera de l'Hèrcules, de l'Alevín, que ens ha deixat de manera sorprenent, estava bé, no tenia ningun problema, i sorprenentment pues han tingut, han conegut la notícia que ens ha deixat, i això pues, ho deixa tot absolutament en negre, no? Perquè tot el món, hi ha commoció en el culanisme, commoció absoluta des de que he arribat jo aquí a Bonalba, que he estat parlant ja amb directius i tal, sí. Estan absolutament tots commocionats per la mort d'este xiquet que tenia tota la vida per davant, i coses que un no pot explicar-se, no? I que es deixen en la sang absolutament gelada, no? I com dius, sí, doncs és este últim amistós de cara ja a començar ja el pròxim dissabte contra el Reial Múrcia, en aquest primer partit de Lliga en el Rico Pérez. Es disputa aquí en Bonalba, és un camp Bonalba, per a qui no estiga, no sàpiga què és una urbanització que hi ha als afores d'Alacant, molt a prop a Campello, terme municipal de Mutxamel, no n'hi ha grades ni ha res, i bueno, és un partit com diguem, que diguem quasi a porta tancada, però bueno, s'han fet els aficionats de l'Hércules que no poden, que no resisteixen, es fan un lloc on siga, i han vist també pues, ja, alguns ja que s'han fet lloc en, per al costat de la vora del camp, per a veure aquest últim partit que, com diu Gonzalo, no es pot treure moltes conclusions en altres coses, perquè sí que hi ha una mescla clara entre titulars i suplents, i bueno, pues, l'última posada a punt d'un equip que té que aspirar de nou a l'ascens, no?
2: Bueno, pues el dia d'avui, evidentment, marcat per aquesta luctuosa notícia de la mort d'Aitor Escribano, ho ha dit abans Gonzalo, molt tocat també dins de l'entitat herculana. 11 anys tenia només, i com hem comptat abans en el punt a punt, ha estat de forma repentina este matí, no n'hi havia cap tipus de problema de salut previ, i de forma repentina este xiquet que ha faltat, i el seu velatori és en el tanatori La Sempre Viva en Alacant. Hem donat abans la informació per a que família, amics, companys i tota la gent de l'herculanisme, si ho estima oportú, puga apropar-se per a donar el seu condol a la família i amics. El partit que s'ha encetat així a 8 minuts, ja sabeu que estem en directe en futbol de segona divisió, Eibar 0, Valladolid 0, estem en el 16 de la segona. Aprofite per a demanar, Carlos, ojo, minut i resultat en Metropolitano.
1: Atenció al xut de Pape Guelles, va la pilota fora, estem en el 11 de la segona meitat al Metropolitano, Atlético de Madrid 0, Villarreal 0.
2: Quan ha votat Julián Álvarez a Calfar, i faltava també, hem conegut abans les alineacions en el Skyfa i Castalia, que ara de seguida tinc una pregunta important per a el nostre José Luis Gual, però també està per ahí per a comentar el partit el nostre Emili Sierte. Hola Emili, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Paco.
2: Pues mira, abans del partit te pregunte a tu, per el canvi particular que heu vist vosaltres, Gual i tu, en l'arribada al camp, perquè avui hem canviat d'ubicació, o no?
6: Sí, novetat, i estem així en un córner,
2: bueno,
6: diferent.
2: Sí, no massa contents, però no
6: igual, estem més frontals, ara estem més diagonals.
2: Clar,
6: al camp,
2: però este canvi, bueno. Igual té un motiu darrere o per què?
0: Perdona, que me perdó.
2: El canvi d'ubicació per als partits de les cabines i de la ubicació de, imagina't, més companys i de nosaltres també, de Punt Ràdio, el Punt a Punt.
0: Sí, bueno, tota la tropa, mitjans de comunicació, tropa, estem així, ens han col·locat en una espècie de terrasseta en el raconet, vos he enviat la foto.
2: Sí, l'hem vist abans, sí.
0: Per a que vegeu on estem, és a dir, nosaltres podrem mullar-se quan les ocasions o les situacions un poc polèmiques estiguen en esta zona d'este gol, que sí que tenim una imatge fantàstica, en l'altre costat res. El motiu, en teoria, és que han col·locat ahí dos o tres llotges d'estes privades per a treure pasta.
2: Ja,
0: passa que hi ha que dir una cosa, Paco. A nosaltres el abonament es costa 125 pavos per partit,
2: Ui, un segon.
1: Gol de l'Atlètic de Madrid. Gol del conjunt Matalafer.
2: Pubill.
1: El gol de Marc Pubill. Pilota solta en la frontal de l'àrea per la dreta. L'enganxa en l'esquerra i el baló a l'angle dret de la porteria de Luis Junior. Jugada aïllada quan millor estava jugant el Villarreal. Marca l'Atlètic, marca Marc Pubill. 13 de la segona meitat, Atlético de Madrid 1, Villarreal 0.
2: Mai m'haguera imaginat un gol d'este perfil, Juan Luis Mora, per a obrir el marcador, en este partit.
22: No, es...
2: Quin golaç de Pubill, és un golaç.
22: A ver, a Mar todo le está viniendo de cara, convocatoria para el Mundial, campeón del mundo, venía de ser,
2: bueno,
22: de
2: bueno,
22: ser
2: bueno.
22: Titular con el Atlético Madrid, y ahora la engancha con la izquierda, su pierna
2: la de
22: menos
2: la
22: buena,
2: de
22: la de palo, y fíjate dónde la pone, como parecido al gol de Kangin Lee el otro día.
2: Sí, tal cual, es un golaç. Per cert, n'hi ha més gols en segona divisió. En este cas, acaba d'avançar-se l'Eibar. Gol d'Álvaro Rodríguez per a avançar al conjunt armer. Eibar 1, Valladolid 0. Com està el Valladolid, mare meua? Estem ara mateix en el 20 ja de la segona part. I el gol, Carlos, que li canvia el panorama al Villarreal.
1: Totalment, ara fa canvis, se'n va Moleiro i entra Gerard Moreno, primera finestra que gasta l'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez.
2: Bueno, pues anem a veure si el Villarreal reacciona en ese golaç que acaba de fer Marc Pubill, l'ex jugador del Levante Unió Esportiva, Atleti de Madrid, un Villarreal 0. Parlava en el Skyfy Castalia José Luis Gual.
0: Sí, no, te dije que han fet ahí una espècie de llotges privades, no? Que m'imagine que hauran tret ahí una pasta i els han col·locat a la resta, bueno, en esta terrasseta sí que estem justament darrere del córner, gol sud de Castalia, el que afegís, diguem, la zona de tribuna en el gol sud de Castalia, i bueno, ara d'estiu s'està bé, tenim així un sostre lleugeret i estem més o menys bé, veurem quan vinga l'hivern què passarà. No sé si l'any que ve ens tocarà estar a mi, fer amistat a Emilio i a mi en algú d'una finca allà darrere per a veure el futbol, però bueno, que te digo una cosa, no van a fer que es canviem d'equip, eh? Per no, molt que ho intenten, no van a aconseguir-ho.
2: No. Home, també vos podeu fer amics de la gent de les llotges, d'esta que té sí. els canapés i la bona ubicació, que és una altra alternativa, però bueno. Més enllà d'això, anem a recordar un Castelló que avui busca una victòria davant un equip que acaba de pujar, igual, i que, sí. recordem, si guanya, se col·locaria en aquestes dues victòries al capdavant de la classificació.
0: Sí, sí, té la possibilitat, no?, de col·locar-se en 6 punts, però n'hi ha que respectar moltíssim el Sabadell, eh? Vas veure el partit que van jugar al Molinón, van fallar un penal, és a dir, que van tindre l'oportunitat inclús de posar-se per davant en el marcador, i és un equip que tracta de jugar en camp contrari, d'apretar molt amunt, és un equip que busca també molt els duels i no va posar-ho gens fàcil, eh? Anem a veure com es dona el partit, en teoria, no?, el Castelló té que fer pesar, no?, bueno, pues que té un planter fet i que ha millorat en moltes posicions per abastar, no? I s'ascens cap a la primera divisió, però més enllà de que és un recent ascendit, ja dic, a mi me va agradar el que va fer fora de casa el Centre d'Esports Sabadell i no crec que vagi a ser un partit fàcil i un poc en esa línia, se va expressar en la prèvia el míster Pablo Hernández. El que és un entrebanc important, Paco, és l'estat del terreny de xoc, eh? Jo no sé què ha passat, però té com molts apegats ahí, moltes zones que estan parxeades, no?, en les àrees, en els dos costats, inclús quan estàvem una miqueta més a baix, que estàvem entrant així a l'estadi, se veu que estan molt irregulars, i això pot provocar situacions de perill, perquè a més el Castelló és un equip que tracta d'avançar la defensa, d'arriscar en espaces, inclús començant des de Matis, i esperem que no siga protagonista l'herba. Emilio, t'has sorprès?
6: Pues es la calor. Yo voy a estar esta semana justamente a ver el pase de eso, y vais a ver que estaba ya en malas condiciones, y yo creo que es la calor de los campos están patint, y n'hi ha varios camps por ahí en primera y segunda división que están en el camp del Celta, algún camp més, que están patint la calor. Yo creo que té que ver el tema de la calor que está fent estas dos semanas últimas, molta calor.
2: Bueno, pues la calor que també és protagonista en el Skyfy Castalia i la xespa, anem a veure l'estat del terreny de joc durant el partit. 32 minuts per encetar i ara què passa en el Metropolitano, Carlos?
1: Que demana penal el Villarreal perquè el sí, recent incorporat...
22: Ha pitat penal.
1: Pues sí, es penal. És la gran notícia de la esperada. Penal a favor del Villarreal. Acaba d'entrar al terreny de joc Buchanan. Uy, y ha segut.
2: Está el Canari, sí, que no sí, sé sí, yo. Sí, sí. Buchanan es... Sí, sí, sí, clarísimo. Y traba per darrere.
1: Y además le acaban de fer un... el Villarreal, Mourinho, a Baena, pero como era fuera de juego no había segut. Pero el penal, Mosclar, penal a favor, per tant, del Villarreal. Minut 18 de la segona meitat.
2: Este home del nom o el cognom impronunciable...
22: Hullman.
2: Hullman. No ha estat massa afortunat en esta acció.
1: Morte Hullman.
2: I molt bé Buchanan, que per cert no controla en la mà, controla en el pit, ho fa molt bé, i busca efectivament aquesta acció, derribat dins de l'àrea, i m'imagino que serà Gerard l'encarregat d'executar, o no? Anem a veure.
1: Gerard, que havia substituït Moleiro. Minut 18, vora el Deneu, ja de la segona meitat. Penal a favor del Villarreal. Gerard Moreno, el davanter i capità del conjunt groguet, el davanter més veterà que té en anys d'edat i de temps pertanyent al Villarreal, el que amb la seua cama esquerra serà l'encarregat de tractar de batre Jan Obla, que està baix dels pals, està ja ordenant tots els jugadors fora dels límits de l'àrea. L'àrbitre es prepara per a llançar. Va Gerard Moreno al penal. Minut 20 de la segona meitat. Ahí està mirant la pelota, mirant el porter. Va xutar! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol del Villarreal! Gol de Gerard Moreno de penal! Ras, moll i enganyant el porter, que ha vençut a la seua dreta. La pilota ha entrat per la seua esquerra. Marca Gerard Moreno. Gol del Villarreal. Empata el partit al Riyad Metropolitano. 20 minuts de la segona part. Atlètic 1, Villarreal 1.
2: S'ha falcat Oblak, eh? Enmig de la porteria. Gerard Moreno, que ha fet ahir aquesta mig paradinha en l'últim pas, Juanlu, sí. I ho ha matat. Ho ha sí. matat. Ha deixat clavat a Oblak.
22: Se esperava un tiro por el centro y, bueno, y al final, cuando no reaccionas, lo tenía claro.
2: Execució Gerard. Perfecta.
22: Pero bueno, salvo haciéndolo de hablando del penalti anterior, yo creo que Hulman entra ahí como un elefante en una cacharrería, sí, arrasando con todo. Y bueno, ahora vamos a ver
2: ojo la, cambio, ¿eh?
22: La reacción de que acaba de salir.
2: Acaba
1: Julián
2: de
1: Julián Álvarez, per
2: Julián Coque. Álvarez, la araña per Coque es un dels canvis, n'hi ha hagut un altre en el Atleti de Madrid, ara de seguida concretem, però modificacions del Cholo Simeone després de l'empat del Villarreal, que estaria rascant ara mateix un punt superimportant de la seua visita al Metropolitano. Crec que l'altre entrarà ha estat Marcos Llorente, i anem a veure qui és l'altre jugador que hi ha així.
22: Pubill ha salido.
2: Pubill.
22: Sí. Sí.
2: Pues Pubill i Coque fora, Llorente i la araña, Julián Álvarez, acaben d'entrar. Ràpidament, Clara Alcover, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
2: No t'havia donat la benvinguda encara, no? Havies de posar-nos al dia en cosetes, per exemple, recordar al personal que pot participar en la sintonia del Punt a Punt, de moltes formes, no? De moltes maneres.
7: Poden contactar amb nosaltres durant tot el directe fins a les 12:30 a través del nostre telèfon de l'audiència, el 611 38 73 17, també enviant missatges o àudios per WhatsApp o a través de les nostres xarxes socials, tant en Instagram com en Twitter, i cada comentari i cada missatge pues el compartim així amb nosaltres, com per exemple el nostre amic Paco, que ens ha dit que està agradant-li molt com estem fent l'Atlètic Villarreal, que està enganxat i que vos llança una pregunta a tots els que esteu així en la taula. Cregueu que va a mantindre's aquest empat o que el Villarreal li va donar la volta al partit?
2: Home, és que de fet...
7: Pensa que és groguet, eh?
2: El Villarreal, les coses com són, el Villarreal no estava sent inferior a l'Atleti. El gol de l'Atleti és un
1: aïllat,
2: llampe, sí. Que, un llamp absolutament aïllat per el golàs de Pubill, però el Villarreal estava mereixent més, i anem a veure si este gol reviscola encara més al conjunt de Íñigo Pérez.
7: Porra final, vull
1: quan
7: dir.
1: Quan te pregunten
7: vos
1: això, Clara,
7: porra final. Porra final.
1: No és el que jo crec, que és el que vull que guanyi Villarreal.
7: Vull que guanyi Villarreal. Ja. Ell diu la porra final, però a veure si algú
2: l'encerta. Jo soc Amarrategui i jo firme este 1-1.
1: Una a dos, va.
2: Una,
7: vinga, Mora, tu què?
2: 1-2 estaria òptim, també.
22: Jo crec que l'Atlético Madrid no ha dicho todo todavía. No,
2: per això te dic que jo firme el 1-1.
1: Ataca el Villarreal, la pilota per a Bucaran com un punyal per la banda esquerra ascendint-se. En l'àrea tracta de fer davant de Llorente, no pot el regat. Al final tracta de despejar, de rebutjar la pilota des de la defensa. L'àrea de Madrid li torna a la línia de contenció del Villarreal, però en camp de l'Atleti, Renato Veiga cap a Pape Gueye, este li la torna al jugador portuguès Obri, a l'esquerra cap a Carlos Romero, que està omnipresent en la primera i en la segona meitat. Ell cap a Buchanan, l'home que ha substituït a Jofe. Falta de Marcos Llorente, que entra també com un bou.
2: Sí, sí. I que està molt fort.
1: I que està, sí, sí, sí.
7: Pues, abans de... sabeu totes les seves rutines, no? I tot.
2: Rutines i el que no són rutines. I rutines i ritines. Aguantem la falta i ara de seguida anem a l'inici del partit de l'Hèrcules. Primer la falta.
1: Que la treu Buchanan a la esquerra de la del Villarreal, horitzontal, en curt, cap a... La posició de Comesaña no ha pogut, no ha estat bé, no.
2: Horrorós. Ara de seguida continuem en el Villarreal, però abans volia conèixer com ha començat el partit d'eixir amistós davant el Yeclano Deportivo de l'Hèrcules, Gonzalo Blanés.
4: Pues ha començat en penalt a favor de l'Hèrcules als 20 segons, el penal més ràpid que he vist mai. Àlex Giménez s'ha plantat en la treta de centre davant de el porter, l'ha derribat, no ha hagut cap protesta perquè el penalt és molt clar i per tant ja se pot avançar l'Hèrcules. Dir també, Paco, que ha hagut un minut de silenci respetuosíssim abans de l'inici del partit. Llança el penalt l'Hèrcules i para el porter, ha llançat Àlex Giménez, que ha volgut tocar el baló Aspaguet i enganyant el porter, però no ha estat encertat. Pablo García para el penal, per tant, Paco, primer minut de joc. Àlex Jiménez força un penal, falla el penal i Pablo García, el porter del Yeclano, ha sigut el protagonista.
2: Pues Toni Cabot, el que li faltava també a l'Hèrcules esportivament. Ja ho hem comentat abans, que la notícia luctuosa del dia ja ens va, no ens va atraure un somriure, és impossible, però si ens centrem en lo esportiu, primer minut, primer penal favorable a l'Hèrcules i Àlex Jiménez que l'ha fallada.
5: No es pot tirar pitjor un penal. Jo feia temps que no havia tirat un penal de la manera més catastròfica que la que ha vist Àlex Jiménez, molt fluixet, marcant el pal de que el porter ha endevinat ràpidament la intenció del llançador, i a més fluixet i sense cap de problema ha tret el valor el porter del Yeclano. Bueno, no crec que siga Àlex Jiménez el que esté cridat esta temporada a llançar des de 11 metres. Hi ha especialistes en aquest sentit més acreditats que Àlex Jiménez, sense anar més lluny. Jo crec que si hi ha un penal, el més normal és que el llance solde, que el veurem ja en el primer partit, si no d'inici, pues ja el estarà entre els convocats, i és el futbolista que tant desitja l'Hèrcules veure reaparèixer després de que es va lesionar contra aquestes, en aquest sentit, més acreditats que Àlex Jiménez, sense anar més lluny. Jo crec que si hi ha un penal, el més normal és que el llance solde, que el veurem ja en el primer partit, si no d'inici, pues ja el estarà entre els convocats.

0: Comunicaciones del Metropolitano, a Bonalba Golf, al Skyfy Castalia, José Luis Gual, Emili Sierte. Son 23 minuts per encetar el partit davant un centre d'esport Sabadell que, efectivament, ho hem parlat abans, és un equip que l'altre dia la posada en escena en el Molinón va ser prou significativa, prou decent, prou bona. I mira, abans de parlar del partit, Gual, Calatrava, Dos partits que porten sí. L'Espanyol i ahir, evidentment, un dels jugadors importants en la part polèmica per eixe frec-a-frec en Vinícius i després pel gol i pel gran partit que va fer davant el conjunt madridista.
1: Va estar molt bé, sí. Està trobant ahí Manolo González esa doble mitja punta, no?, en la que es troba còmode Àlex Calatrava i ahir, bueno, va tindre el premi del gol. Tenia moltes ganes, me costa, en el partit inaugural, en la primera jornada, la que va guanyar el seu equip, però va tindre poquet de protagonisme en atac. És un sistema i una manera de jugar molt diferent a la del Castelló. A l'Espanyol li costa molt trenar joc, hi ha molts duels, busca molt l'anada i tornada, però no hi ha moltes passades contínues i poquet a poquet carregant l'àrea, i ahir Calatrava té que acostumar-se, però li ha donat molta confiança, està molt content. També et dic una cosa, se va passar, crec, de frenada, això m'han dit des del seu entorn, però bueno, ja té la foto ahir i va fent-se fotos ja, va plenant l'àlbum de fotos de la primera divisió. Per damunt de tot, el xaval té qualitat i crec que és futbolista de primera edició, sense dubtes. I per cert, Guere, que ho van comentar ahir en el directe, va jugar vora 85 minuts en l'Atlètic Club de Bilbao i en el desplegament que va tindre, faena tenen, per a llevar-lo a l'11. O sigui que són dos bons futbolistes en primera, llàstima que no estiguen en nosaltres per a esta temporada.
0: Sí, i de fet, omplir aixòs buits, Emili, és pràcticament un dels reptes de Pablo Hernández per a esta temporada, perquè la fisonomia de l'equip ha de canviar sí o sí.
2: Sí, de moment no està tenint molta pressa, de moment està tranquil, posant la majoria de gent de l'any passat. Crec que fa bé, perquè al final la pretemporada ha sigut curta i no ha tingut moltes possibilitats en molts jugadors d'encara... Jo crec que buscar, trobar el model i que s'acoplen a aquest model, i està fent ja pinzelades d'algun canvi. Avui posa Gala, jo crec que serà el segon punta, que ha fet alguns bons minuts. Jacobsen possiblement es caigui a banda. Bueno, crec que a poc a poc la gent que ha fitxat, el Plat, per exemple, podrà jugar minuts també, que és un de l'holandès. En fi, jo crec que Pablo va a poc a poc, no té pressa en col·locar aquestes peces i durant la temporada segurament l'11 canviarà prou, no?
0: De l'Skyfy Castalia, més coses que hem de comentar. Clara Alcobert està desplada.
3: Sí, volia dir-li a Gual, sobretot, perquè ahir ja sabeu que tots els equips que juguen contra el Madrid, no? I sobretot si la cosa no va a favor, sempre totes les notícies i totes les anècdotes que hi
0: el tuit posterior, no?
3: Twitter, sí. Són pues, ja trending topic, no? I ahir, més allà del debut d'Àlex i demés, tots els titulars eren en plan un ex-treballador de Primark quasi estropea la tornada de Mourinho. Bueno, com un poc més posant-li el focus en això, en vegades de dir, bueno, pues és un bon jugador, no?, i contant un poc més la seva història.
0: Però que no passa res.
3: Sols destacaven el de que fa 6 anys treballava en Primark, que estudiava per a tal, i que de repente la seva vida pues, ha donat un xiri i ha canviat.
0: Bueno, porque...
1: També te dic una cosa, Clara, Paco, així n'hi ha per a tots, perquè jo vaig llegir també en xarxes socials que Rudé parlava de Cocho, que si tenia que jugar així o allà, i quan estava al Castelló el posava de suplent. No sé si acatant ordres o què, però en Rudé Cocho era Billy no jugava, sí, i l'altre dia, no sé si era ahir o després ahir, estava dient en xarxes socials que podia ser bo o no per al Sevilla, però xico, si tu no el posaves,
0: coses molt estranyes que passen en xarxes socials. Un segon, perquè en el Metropolitano estan revisant una acció possible de penal
4: a favor del Villarreal, perquè una gran jugada de Miguel Tache quan estava a punt de definir,
0: és que canta molt.
4: En les dos mans, crec, Robin Lenormand, que no arribava en la carrera, i ha passat més d'un minut amb el baló viu fins a que el VAR ha dit que això hauria de revisar-ho, i està mirant-lo ara l'àrbitre.
0: Juan Lenormand, com pot fer aquest penal? Que arriba tardíssim.
5: Jo crec que va ja tan tieso i ciego.
4: Sí.
5: A ver.
0: Droga per a algú per protestar, per a Simeone, m'imagine.
4: Anem a veure, a la banqueta.
0: Droga per al Xolo.
4: Sí.
0: O per a un assistent.
5: Jo crec que va pitar penalti.
4: I diu que és penal. Ojo. A favor del Villarreal.
0: I Rocha a Lenormand.
4: Rocha a Robin Lenormand. Per l'aire, el de central francès. El mundo contra mi, diu Simeone. Però l'única veritat és que estem en el 30.
0: I droga per a...
5: I Hullman.
0: Per a Hullman, groga també. Rocha, no donem abast, Hullman.
4: Pablo Barros també havia entrat per Kang In Lee i estaven tres substitucions preparades més pel Villarreal. però no sé si les faran efectives o no, perquè és penal a favor del Villarreal.
0: I groga per al Xolo també. Punt d'inflexió en el partit per eixe penal de Lenormand, que en directe pareixia dubtós, però clar, la pilota no ha eixit, ha passat un minut.

0: ha revisat. La ràbia de l'Atleti, perquè és una ràbia que te pide un penal, però és que el penal, molt clar.
1: Però el penal és
0: en les mans.
1: És clar i estúpid, les dues coses. Sí, perquè si no arribes, no arribes. Si no arribes, no arribes. Ja no pots molestar a 2 metres del davanter quan estàs per darrere. És una acció en la qual arriba molt tard Lenormand, molt per darrere, que li acaba de pegar ahí una patada a Coses, ha llançat una botella. Bueno, pues el Villarreal, que té a 15 minuts del final davant un equip en 10, Lenormand roja la possibilitat de posar-se per davant.
0: O en 9, perquè Julián Álvarez tampoc és que estigui amb moltes ganes de jugar.
1: No, no l'ha tocada, no?
0: I això que ha entrat ja fa 15 minuts.
2: Bueno, ahí tienes a Cuti Romero ya preparándose para...
0: Ell en el ganivet. Alerta, que va George Micautache. Ahora no será Gerard Moreno, será Micautache.
1: Pero está damunt la gespa, ¿eh? 31,
0: sí.
1: Encarrega la del pati.
0: De transformar el penal. Va Micautache, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Con la misma tranquilidad.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal. Micautache. En el 32 de la segona meitat. També llançant-la Moya al costat contrari, d'on estirava el porter de l'Atleti. Jan Oblak convertís la segona pena màxima, que avança en el marcador a l'equip d'Íñigo Pérez. 32 de la segona al Metropolitano. Ay Cholo, Atlético de Madrid 1, Villarreal 2.
1: És que la problemàtica la té el Cholo Simeone, Juanlu, amb Lenormand, eh? Se pot queixar de l'arbitratge, el que vull, espero que Lenormand, el penal que fa és impropi d'un tio tan veterà com Lenormand.
2: Si el Atlético de Madrid no levanta este partido, ya sabéis hacia dónde van a ir todas las críticas. Entonces, bueno.
1: Bueno, bueno.
3: Ahora tú dices que no, ¿eh?
2: Bueno, ahora, no solo es ir perdiendo, sino que te has quedado con un hombre menos.
1: Modifiquen, ¿eh? Més canvis en el Villarreal. Sí. Mira, Micautache se'n va, Nicolás, sí. Pepe se'n va.
0: Macià. Carlos Macià.
1: Carlos Macià.
2: Ilias Omar.
0: Ilias Akomach.
1: Perfecte. Macià i Ilies entren, Micautache i Pepe se'n van. I l'Atlètic qui entra?
2: Jiménez.
1: Ah, pues.
0: Espera. Jiménez, no entra el Cuti Romero. Espera, pues, és un canvi rar per Lugman. Per Lugman? Això te dic. O que raret, eh?
1: No, bueno, es posar novament un altre central, renunciar a un davanter.
0: Sí, perquè s'ha quedat en un pivot,
2: només. Bueno, el delantero ja s'ha acabat, Julián. Bueno, sí, sí. Renuncias a una banda porque, bueno, puedes tener a Llorente con toda la banda, bueno.
1: Bueno, pues ni algún movimiento en el Metropolitano. 1-2, está guanyant el Villarreal a 11 minutos de arribar al final. També estaven pendents en faura de tot el que està passant en esta vesprada bonica de pilota de l'Open de Galocha de la final femenina. Com va la cosa, Matías Oliver?
4: Doncs ja tenim campiones, Paco. Ha guanyat l'equip de Marquesat, Anna de Beniparrell, Clara Barrachina de València i Meritxell d'Alfar. Campiones en vèncer 70-25 a l'equip de Godelleta, format per Àngela Amparo i Sara Gil. Partida que era la primera final d'un Open de Calaocha, la primera oportunitat per dalt de la corda d'un circuit. I això s'ha notat, comencen iguals a 20, és una partida a 70 i se nota la falta d'adaptació, un xoc massa interrimput al principi, on Anna ha marcat la diferència, doncs perquè és la més segura al col de les 6 pilotaris que estaven en la canxa, i segons avançaven els xocs, ja sí que hi havia més intercanvis entre els dos equips, ha hagut una reacció xicoteta de l'equip blau, però ha sigut un miratge i definitivament l'equip de Marquesa se proclama campiones d'este primera final de l'Open de Galocha, i recordem, és la segona edició d'este Open de Galocha que mescla pilotaris professionals amb jugadors amateurs, i ara a continuació se farà l'entrega de trofeus i a continuació tindrem la final masculina, recordem, Montserrat contra Faura, l'equip local.
1: Perfecte, actualitzada la victòria del Club de Pilota Valenciana de Marquesat davant el de Godelleta, 70-25.
5: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
1: Aprofita 14 minuts per arribar a les 7 de la vesprada per actualitzar com va la cosa. Gonzalo Blanes en eixe minut i marcador en Bonalbam.
6: Estem al minut 13 de joc de la primera part. Recordem, l'ha narrat en directe. Ha errat un penalti a l'Esquimenet, domina l'Hèrcules, ha tingut una altra opció el propi Àlex, que ha eixit per damunt del travesser, però de moment li falta el gol en la pretemporada a l'Hèrcules. Este seria el quart partit sense marcar. 13 de la primera, a Bonalba, Hèrcules 0, Yeclano 0.
1: Després tornarem en eixe partit amistós. També tindrem temps per al futbol femení esta vesprada en la presentació del València Club de Futbol. De seguida estarem en la ciutat esportiva Paterna, però ara Tot per al Villarreal, Carlos Urrutia, Juan Lumora, perquè a 9 minuts del final més l'afegit, el Villarreal està assaltant ara mateix el Metropolitano.
0: I demanant penal, Juan Lu,
1: no, va demanar tot, que no ha sigut. Va demanar tot el Xolo.
0: L'àrbitre està molt bé,
2: Todo balón que está en el área, yo creo que ahora es fuera de juego por parte de Buchanan.
0: Anem a veure per què se'n va de la carrera de Marcos Llorente. No senyalen el fora de joc. Ara sí que la pilota així per la línia de fons. Serà porta per al Real Madrid, però el fora de joc no l'ha vist per cap puesto.
2: Ahora va ser un partido bronco por parte de pedir. Y bueno, y el Atlético Madrid se va a volcar. Y ahora pues el Villarreal puede aprovechar en una transición rápida el finiquitar el partido. Pero no cabe duda que el Atlético de Madrid se va a volcar ahora.
0: Estem en el minut 36 de la segona meitat. 1-2, guanya el Villarreal al Metropolitano, al camp de l'Atlètic de Madrid, que està protestant-lo tot. Es juga amb un home més des de l'expulsió de Robin Lenormand en l'acció que ha provocat el segon penal i el segon gol per al Villarreal. Preparant Íñigo Pérez una nova substitució. No sé si serà Odiatano perquè està avui sancionat. Qui serà l'home? Oluwaseyi pot ser, que estarà preparat per entrar al terreny de joc. Mentrestant, continua la pilota dividida en el centre del camp de l'Atlètic de Madrid, tractant de recuperar, però fent falta el Villarreal. Gerard Moreno trau ràpida la sanció, la falta a l'Atlètic de Madrid. De hecho, ara ja, sí, per la dreta. On està Reventa i Giuliano Simeone. Davant d'ell el mosqueter que li la ve la pilota, Carlos Romero, MVP.
1: Partit espectacular de Carlos Romero,
0: Suan de tot.
1: I ja l'altre dia va ser el millor davant del Racing.
2: Simeone si no tiene hueco para, o metros para correr, Simeone, pues bueno, le cuesta.
0: Més limitat.
2: Cuesta.
0: Ataca l'Atlético de Madrid. Jugant. Marcos Llorente per la dreta. Se apoya en la posición de Giuliano Simeone. Intenta intervindre Pablo Barrios. ¿Per a qué? Per a pedre la pilota. Pablo Barrios, que no ho ha fet bé, ha perdut la pilota. Serà treta de lateral, de banda, en defensa per l'esquerra, per al Villarreal.
3: Us he de dir que igualment, aunque guanyi el Villarreal, lo més destacat va ser el pitich a Julián Álvarez, la cara de...
2: Sobretot la cara de
3: Julián
2: Álvarez.
3: Està tot el món
1: deixat compartint de pomes agres, has dit abans, no?
0: Sí, Oluwaseyi.
1: Hi ha una altra més valenciana també, lo que para es que no se pot dir en la ràdio, però és cara de olorar lo que ja saps. Pues es que té eixa cara, però des de que ha eixit a jugar...
3: Pues jo més que això el veig tristón, mal. No
1: però és que és una forma molt evident d'expressar i de manifestar que no està a gust, tot i que la situació yo digo que se va a papar una temporada
2: pues en no le queda todavía.
1: Claro, pero es que te digo que ya pote con ella que el té dos faenes, ¿no? Cabrecharse y descabrecharse, pues a eso hora de hacer el la araña Julián Álvarez, porque si no la temporada se va a hacer muy larga, para Julián y para Atleti también.
0: Oluwaseyi que entra al terreno de joc en sustitución de Santi Comesaña. Estem en el minut 38 de la segunda mitad, ne queden 7 més l'afegit, guanya 1-2 el Villarreal al Metropolitano, al camp de l'Atlètic de Madrid, gràcies a dos gols de dos penals, un de Gerard Moreno, l'altre de Micotache, Julián Álvarez que chuta i marca gol de Giuliano Simeone, ha sigut definitivament gol de l'Atlètic de Madrid. Empata de Chuck Creuat des de dins de l'àrea per la dreta. Giuliano Simeone crec que podia haver fet algo més. Luis Junior, el porter del Villarreal, empata el partit. L'Atleti, 85. Gio Simeone, Atlético 2, Villarreal 2.
1: Malauradament, en un partit en el qual n'hi ha hagut arribades en les dos àrees, Oblak ha estat decisiu en les seues, i Luis Junior...
2: Sí, la clave ha sido así, ahí la triangulación en el centro del campo y ahora esa llegada al espacio.
1: Oh, y yo creo el que, porter, bueno, el sí. Porter está para mí mal colocado, pero...
2: Y yo creo que un portero reacciona tarde, sí. Bueno.
1: Oh.
0: Y esa pilota y se chuta es muy parable. Chuta fort, chuta prop, pero es parable, Y no arriba a temps Foyth.
1: A este le digo en el gatiño, ¿no? Luis Junior, pues...
0: Miau.
1: Pues gatiñazo. Pues miau.
2: Es un portero irregular, ya lo vinimos diciendo y creo que... Bueno, quizás se pueden plantear
1: es que
2: de centra, aquí.
1: La rematada es el centro de la portería, por el amor de Dios.
2: No, bueno, tarda, no ha sido rápido en sacar la pierna, bueno. Y eso un portero de alto nivel debe dominar porque bueno, ya has visto en la portería contraria lo que ha pasado.
0: Ya se ha dado una puñalada per la banda dreta del ADI Madrid, que han fabricado el gol, Bora, en 2 segundos, ¿eh?
2: Sí, ha sido una triangulación en el centro del campo, ha salido bien Pablo Barrios y bueno, y ha llegado al espacio, lo que decía antes, Simeone con espacio para correr, sí es peligroso, sin espacio, pues bueno, es un jugador más o menos no, normal. Pero ha llegado al espacio y ha finalizado. Al final, pues el portero no la ha sacado en este caso.
0: Juega el Atlético de Madrid, pilota parada. En el anterior ataque de Marcos Llorente, sembla que el balón se le había anat per la línia de fons. Demana calma Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal. Els nervis a flor de pell. I quina llàstima de veure que han arribat tot tard.
2: L'assistència de Baena en el boníssima, gol ha sigut molt boníssima.
0: Bucaran no ha sigut capaç de tapar-la i tampoc ha arribat a temps Juan Foy y tenía que haber tancado Carlos Romero por la derecha.
2: Yo creo que Llorente desde su salida le está imprimiendo carácter al equipo y creo que el Atlético de Madrid pues si algo tiene es carácter y bueno, y al final pues un partido prácticamente dominado por el Villarreal porque yo creo que la posesión es del Villarreal, no sé los datos, pero viendo el partido es un equipo que le gusta jugar, está dominando, está llevando, está circulando bien y bueno, la lástima es que en 2 zarpazos te han empatado, como pasó en su día, pues el partido pasado con el Villarreal cuando dio 2 zarpazos.
1: Anava a dir això, este partit és calcat al del Racing Villarreal, pero el rol del Racing, el del Villarreal, ojo.
0: Atenció a la ocasió del Villarreal, Bucana, no, que la tira el Ninot.
1: Per l'amor de Déu.
2: Lo que decía, esa es la diferencia. Taillon, la diferencia entre un portero y otro.
1: Sí. ¿Qué fas, Taillon? Criatura. Sí. Però com la pots tirar al Ninot, Aixina?
0: La tira al Ninot, però obla que estava ahí. El peu de Luis Junior no abans.
1: Però mira això.
0: Que bona era.
1: Che, per l'amor de Déu.
0: No, és que ha eixit molt bé.
2: Ha salido, se ha hecho grande bueno, en lugar de...
1: I se la cede ni tal davanter.
0: Sí.
1: No pots, però la definició és li pega fatal. Sí,
2: tenia que haver-la cruzado un medio metro arriba perquè Rasa havia salido bien.
0: Buchanan, sí. Soldat Buchanan.
2: Bueno, no... yo creo que tantas posibilidades en un partido contra el Atlético Madrid es difícil que la encuentre en otro partido el Villarreal.
0: Mil minuts per arribar al 90 i per tant conèixer quin serà l'afegit. Jo crec que 7-8 minuts n'hi hauran en les substitucions, Juanlu, els penals, que no n'hi ha que en nou.
2: Sí, la pausa de hidratación, todo el tema este. Vamos a ver el tiempo. Yo creo que estará en torno a las 5 o 6.
0: Pot ser que sí. Ataca a pilota parada l'Atlètic de Madrid. Ataca Àlex Baena, l'ex groguet, penjant la pilota cap a dins de l'àrea. Cau un jugador de l'Atlètic, però no demanen res. Al final rebutja la defensa del Villarreal, però recupera en atac l'Atlètic. Ara mira, tot és...
1: Que este partit en 2 penals a favor, si li vaig anar al Villarreal, és Íñigo, després del partit, penja algú d'una garrofera.
0: 9 minuts d'afegit.
1: Perquè és brutal.
2: I ojo que estos partidos son los que le gustan a l'Atlético Madrid.
1: Que sí.
2: Ahora quedan 9 minutos, ojo, ojo, porque esto...
1: Uy.
0: Julián Álvarez, que chuta. Rebutja la defensa del Villarreal, la corona aérea. Tracte d'Ixiram, la pilota controlada.
1: Ahí va.
0: La falta ara. Dura. I
2: Jiménez,
0: groga. La falta sobre Buchanan de José María Jiménez, que està...
1: Jiménez factura la seva groga de rigor per partit, més o menys, és la mitjana de Jiménez.
0: Està a punt d'eixir de la de Madrid, però abans una bona col·lecció de grogues farà.
3: I acaba el partit entre l'Eibar i el Valladolid amb empat a un entre ells i sumen els dos primers punteig.
1: Pues anotem l'empat en segona divisió, que recordem també té més partits que van a encetar-se d'ací a uns minutets, a les 7 de la vesprada, igual que a banda del partit del Castelló. Ara de seguida estarem en Castalia, però abans estem en el rus final del Metropolitano.
0: Empat a 2 minuts 91 de partit.
1: L'Eibar ha guanyat 1-0, eh? L'Eibar ha guanyat 1-0.
0: Valladolid no alça cap.
1: Estava pensant, no he cantat tu gol del Valladolid. No. Valladolid, dos derrotes en dos jornades.
0: Recupera en defensa l'Atleti, tracta de recuperar en ataque el Villarreal. No pot definitivament. Pilota per a Marcos Llorente, que juga cap a Pablo Barrios, que està tractant de ser un dels destacats dels jugadors que ha posat des de la banqueta Simeone, però molt bé a l'acció defensiva de Carlos Romero. Però ara la possessió no li dura més de 2-3 segons a cap equip. Pilota en llarg per a la carrera de Buchanan. Davant d'ell Marcos Llorente, defensant per a l'Atlètic de Madrid. Tracta de recuperar, però no pot en atac. És Carlos Macià, que li ha fet mala de més. Juga Grimaldo per al contracol per l'esquerra de l'Atlètic de Madrid. Cap al pivot, cap a Hulman. Este fent circular la pilota, que Pape Gueye està a punt de poder recuperar. A la fi ho ha intentat, però no ha pogut. En la xuda també de Oluwaseyi. Pilota per a l'Atleti. Això és un La tinc, la perd. Empat a 2, minut 92. Ara ataca l'Atlètic de Madrid. Pilota per a Hulman. Este en curt, jugant capa Àlex Baena. La circulació dels jugadors de l'Atleti, que tenen que recular davant de la pressió bona i en un bon moment del Villarreal. Pilota al final fins al porter, i quan en casa estàs agobiant, sí. Mora, i tens que endarrerir fins al porter, és que estàs fent les coses tu en defensa bé.
2: Sí, la verdad que, bueno, es lo que te comentaba antes, cuidado con estos partidos que son los que le gustan al Atlético de Madrid, terminar estos partidos broncos, con la gente apoyando, el Villarreal prácticamente en su campo. Y bueno, a ver, ahora estamos a 6 minutos de finalización y todavía queda
0: 93 i mig, el partit se n'anirà fins al 99 perquè n'hi ha hagut 9 d'afegit. Ataca l'Atleti per la dreta, ataca Marcos Llorente, roïna la combinació amb Pablo Barrios, recupera Buchanan per al Villarreal. Té que oferir-se, que no ho fa Oluwaseyi. Recupera en defensa l'Atleti.
3: La nostra amiga Anna ens diu en Instagram que segueixen passant les temporades i li dona molta morrinya a veure a Baena en la camiseta de l'Atleti.
1: Home, és que el seu pas pel Villarreal, pues, és normal, eh? Mira, la temporada passada el Villarreal va fer un bon any, però és de veres, bon jugador per l'Atleti, que l'any passat li va costar, però que en el Mundial va poquet a poquet agrant el seu nivell. Queden 5 per arribar al 99, i no sé si aprofitar per a també veure com va la cosa, perquè crec que ja tenim a tot el món damunt la xespa, molt ràpid igual, en Castalia.
7: Així és, Paco, tenim ja protagonistes damunt del terreny de xoc. Se canta el himne de la entitat blanquinegra, el Pam Pam Orellut. Ja dic, el terreny de xoc no està en bones condicions, però l'aspecte de la graderia és espectacular. Si no està ple, poquet faltarà. És l'estrena en esta lliga 26-27 del Castelló. Juga davant del Sabadell, jugadors ja damunt del terreny de xoc. Per cert, ha hagut un canvi d'última hora en l'alineació del Castelló. Entenc que per problemes físics es queda en la banqueta Jacobsen.
1: Sí.
7: Entra Pablo Santiago. Ara, quan vulgui, recordem de nou els 11.
1: Pues molt ràpid, al punt a punt, ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit de la mà de Caixa Popular. Alineacions. 21, Álvaro. Alineacions. 11 es confirma, no, alineacions. Tira al igual.
7: Ahí estén en Castalia, les alineacions per part del Castelló. Juga Roman Matis en porteria, 4 homes en defensa, Juanjo Nieto i Lucas Alcázar seran els laterals, la parella de centrals. Wicker al capità, per Alberto Jiménez en companyia de Jeremy Meló. Per davant jugaran a la sala de màquines Diego Barri i Álvaro Martín. La banda dreta serà per a Pablo Santiago, la esquerra per a Raúl Sánchez. Mitja punta per a Antonio Galadal. Usman Camara per part del Sabadell. Juga Fuoli en porteria, 3 centrals de dreta a esquerra, Òscar Sanz, Edgar González i Bonaldo. Carril dret per a Toni Ripoll, carril esquerra per a Codina. En el centre del camp col·loca el tècnic Ferran Costa, 3 homes. A la base, Urri, el capitán. I per davant, Quadri i Pere Pons. Dalt, 2 puntes, Nikos Joaquini i Joel Priego. Xula la Canària, Marta Huerta. Ja s'ha ensenyat, Paco, per si de cas.
1: Per si de cas, clar que sí. Persones que són com tu, que t'atenen i que t'entenen. Caixa Popular. De seguida estarem en el Skyfy Castalia, però abans el que deia, queden 3 per a el final. Continua el 2-2 i el Villarreal i l'Atlètic que van a per tot ja, Carlos.
0: I n'hi ha falta en atac ara del Villarreal, d'Ilias Sacomas, que la protestava molt perquè si haguera assenyalat de l'avantatge, s'haguera anat a soles davant d'Oblak. No ha pogut ser, ha tallat l'àrbitre, que està fent un arbitratge i no és per remar a favor de vent, molt bo en un partit complicat.
1: Sí.
0: Perquè bueno, està fent-lo bé i els dos penals eren penal a favor de Villarreal.
1: Els dos penals són penals, les coses com són. N'hi ha algun oient que deia que són penaltitos, no? Però bueno, per cert, estan ara igual en Castalia en oferint un raïm de roses o de flors en el minut de silenci, no?
8: Sí, minut de silenci per a tots els abonats que ens han deixat en aquesta última temporada. Entre ells, el capità Luis Cela.
1: Sí, senyor, pues respectem, evidentment, i des de així del nostre record, per a tots els aficionats del Castelló. Recta final en el Metropolitano.
0: Pape Gueye, que és fonamental per aguantar la pilota, però que li fa mal l'adductor de la cama dreta. Tot i això, pot combinar amb Ilias Sacomas, però rebutja la defensa de l'Atlètic de Madrid. Però això és bo. Són 97 minuts ja, queda minut i mig per arribar al 99 i que s'acaba el partit i no està tenint protagonisme ara en atac l'Atleti, juga la pilota en defensa el Villarreal, la circulació de Renato Veiga en Foyt, este tractant de jugar per davant, ahí ataca ja pel mig el Villarreal, Gerard Moreno obrint cap a Buchanan, el xut
8: comença Castalia,
0: la cama de Llorente, fora de banda, traurà en atac el Villarreal.
1: Set de la vesprada i 3 minuts, en marxa el partit en Castalia, en marxa també l'amistós de l'Hércules i nosaltres que estem ja en l'últim minut en el Metropolitano, Carlos.
0: En el 98 que es complixen ara, fins al 99 viatjant a este partit, empat a 2. Ataca el Villarreal, Pape Gueye, pegant-se la volta, jugant cap a Renato Veiga, pràcticament com a mitja punta. Ataca el Villarreal i ataca de veritat, eh? En terreny enemic, atenció a les entrades, serà massa passada i massa llarga, porta per al Real Madrid, però els últims segons s'estan jugant en sí, camp local i s'està mereixent com a mínim aquest empat, de segur i ben segur, el bon Villarreal que hem vist avui.
1: Bueno, per al partit que hem vist, Juan Luis Mora, i jo crec que anem ja fent el recull del partit, perquè en 30 segons no va canviar res, molt equilibrat, però ha manat més la individualitat de l'Atleti i en el cas de Villarreal el joc col·lectiu, que al cap i a la fi està premiat per els penals, però ha merescut més abans, eh? Si no sí, és per Olpla que haguera marcat molt abans.
2: Sí, evidentemente, yo creo que el Villarreal se ha merecido un pelín más que l'Atlético de Madrid porque, bueno, por control de balón,
0: final.
2: Juego vistoso.
0: Final del partido. Ah, no, Groga a Foyt.
2: No, pero ha terminado. No,
1: final y Groga.
0: Final. Paraba en tots. Final del partit. Empat a 2 entre Atlético de Madrid i Villarreal amb l'última groga cap a Foyt. Bon partit, bon Villarreal, bon punt a la capital d'Espanya.
1: Ràpidament, les estadístiques, 3.60 de expected goals per al Villarreal, només ha fet 2. 0.72 per a l'Atleti de Madrid, ha fet 2 també. Possessió, 48% per al Villar, 52 per al Atleti. Rematades, 19 de l'Atleti, 4 entre pals, 13 el Villarreal, 6 entre pals, és a dir, partit ofensiu. Corner, 6 per a l'Atleti, 3 per al Villarreal. En grogues, una per al Villarreal, 3 per a l'Atleti, una roja per a l'Atleti, l'Atleti que t'ha empatat el partit en un home menys, eh? Les coses com són. I en faltes, finalment, la cosa també s'ha equilibrat, 13-12 favorable al Villarreal. Resum del partit, en qui te quedes, Juan Luis Mora, d'este empat del Villarreal, que suma ja 2 en el que portem de temporada.
2: Bueno, yo creo que, bueno, sabor agridulce para, sobre todo para el Villarreal. Creo que el Atlético de Madrid ha empezado con esa fuerza que nos tiene habituados, pero poco a poco se ha ido imponiendo el juego, la distribución y las llegadas del Villarreal. Ha tenido más ocasiones claras el Villarreal que el Atlético de Madrid. Penaltis para mí justos los dos y bueno, una lástima que en dos zarpazos, como ya había hecho el Villarreal en Santander, lo ha hecho esta jornada el Atlético Madrid al Villarreal y bueno, yo creo que el Villarreal ya tiene que empezar a ver con y a sumar de tres en tres porque dos partidos, dos empates, vamos a ver el siguiente partido.
1: Carlos, de l'àrbit, comentem alguna cosa, ver regular malo o desastros.
0: A mí me ha agradat molt porque el partido no era sencillo y ha tingut Els hemos de xular els dos penals que eren a favor del Villarreal.
1: Pues el Villarreal, que en este marcador se quedan esos dos puntets en la zona mitjana de la classificació. El pròxim partit del Villarreal, la setmana que ve, davant l'Alavés, el dia 28 a les 9 i mitja de la
0: divendres,
1: nit.
0: Sí?
1: Divendres, efectivament, Alavés-Villarreal. L'Atlètic, que el següent partit és entre... No, entre setmana no, la setmana que ve també. Sevilla-Atlètic de Madrid, que és un bon partit per a...
2: El detalle, estás fijo en el detalle, los jugadores del Atlético de Madrid en el fondo y Julián Álvarez se va solo al vestuario.
1: Ah, pues, bueno. Entre les xiulades, la careta y tal, la situación de Julián Álvarez ahí te pinta de...
0: Ahora sí. Julián Álvarez de una manera intolerable, sí, a la afición del Atlético, sí, de Madrid.
3: Claro, pero pienso que hasta te escoltan insults y también le han estado pitando.
0: Le han tirado una ofanda, la chafada.
1: Ha pasado de todo. Bueno, pues está calenta la cosa, ¿eh?, en la casa de l'Atleti de Madrid, pero bueno, a cap i a la fi, Julián Álvarez, que continúa de moment sent jugador de l'Atleti de Madrid, que ha rascat un 2-2 davant el Villarreal. Juan Luis Mora, un abraç, amic.
2: Igualmente.
1: Carlos Urruti, un abraç.
0: Adéu, gràcies.
1: Tot tancat en el Metropolitano, Clara Alcover, i teníem gol.
3: Tenim gol en segona divisió en esta jornada 2, a part del partit del Castelló. Està disputant-se també el Real Sporting davant el Burgos. Adelanta el Sporting amb gol de Juan Otero. Minut 6, 1-0.
1: Gerard, en directe en Dazón.
9: Llega ese gol, se revoluciona todo. Yo no sé qué análisis haces de un partido que la última media hora ha sido muy loco.
10: Sí, se convirtió en un partido bastante loco, de idas y vueltas. Se nos pusieron por delante, pudimos remontar. Luego creo que nos tiene que fastidiar el segundo que nos meten, ¿no? Porque es muy evitable. Y bueno, al final creo que eso es un poco, ¿no?, la sensación que tengo del partido, ¿no? Cuando nos habíamos puesto por delante, creo que podíamos haber tenido un poco más de intensidad, sobre todo en esa jugada, pero bueno, al final puntuamos en un estadio muy difícil, contra un equipo muy bueno, y nada, a seguir, que tenemos otro partido fuera de casa.
9: Y eso te iba a decir, Gerard, también empezando a ver ya más cosas del sello de Íñigo Pérez. ¿Cómo estáis viendo esa adaptación? Porque realmente es un cambio, sobre todo a nivel de presión, ciertos automatismos que se están viendo y que también os tenéis que acostumbrar vosotros.
10: Bien, muy bien. La verdad que bueno, el míster nos da muchas soluciones. Creo que también nosotros hemos cogido conceptos rápidos. Evidentemente esto es toda una evolución, ¿no? Pero creo que el equipo disfruta jugando, los conceptos que nos va añadiendo, creo que nosotros los recibimos bien, tiene mucha idea, ¿no? Y creo que ve el fútbol de manera diferente, entonces nosotros en lo que podemos ayudarle, en coger rápido pues todo lo que nos pide, porque como te digo, creo que al final es toda una evolución. Llevamos un mes y pico, creo, no llega a dos meses, con el nuevo entrenador, así que tenemos mucho margen de mejora, evidentemente, pero bueno, yo estoy tranquilo porque al final tenemos una plantilla y un cuerpo técnico muy bueno, y creo que cuando juntas eso tienen que salir cosas buenas.
9: Lo que hay cosas que no cambian es Gerard Moreno y el gol. ¿Cómo te encuentras?
10: Bien. He hecho buena pretemporada en el sentido físico, ¿no? Es verdad que esta semana he estado con alguna sobrecarga y me ha limitado un poco, pero bueno, poco a poco, pues poniéndome a lo máximo que pueda, ¿no? Y sobre todo para ayudar a mis compañeros. Y nada, al final lo importante es, como siempre he dicho, la plantilla, y quien esté dentro es al que hay que ayudar.
9: Gracias, capitán.
10: Vale, a su suerte.
1: Paraules de Gerard Moreno. Anem a tancar el que està passant en el Metropolitano en eixes declaracions. Les 7 de la vesprada i 10 minuts. Hem de fer un alt en el camí, però anem amb els partits que n'hi ha en marxa. Per exemple, com ha començat, minut i resultat, José Luis Gual, el partit en Castalia.
8: En Castalia estem en el minut de la primera part, sense gols, però sí en aproximacions per part del Centre d'Esport Sabadell. Pràcticament només començar l'encontre, ha tingut ahir la possibilitat de fer una treta des del cantó. El Castelló, que també està topetant sobretot la zona del cor de l'àrea, per el moment es defensa bé el Sabadell, el partit és d'anada i tornada, però el conjunt català, que vol jugar en cap contrari, ahir sí tenen un plantejament ambiciós, com dic, 7 per avui de la primera, sí a Castalia, Castelló 0, Sabadell 0.
1: I de Castalia se n'anem al Bonalba Golf, recta final de la primera part, en eixe amistós entre Hércules i Yeclano Deportivo, minut i resulta, Gonzalo Blanes.
6: Así tampoco a gols, estem al minut 37 de la primera part, a Bonalba, Hércules 0, Yeclano 0.
1: Sintonia punt a punt, seguim de seguida també afegint futbol femení al nostre menú.
11: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
17: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Baixa, 101.2.
18: De tu a tu.
14: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: 7 de la vesprada i 12 minuts. Ja sabeu que ha empatat el Villarreal en la seva visita al Wanda Metropolitano 2-2, que a les 7 i mitja se juga el Getafe Racing de Santander i que a les 9 i mitja l'Elx-Barça. L'Elx-Barça, que és el nostre partit de la jornada bijusa, així en el punt a punt. I que en segona divisió vos hem contat abans la victòria de l'Eibar per 1-0 davant el Valladolid, que estan en marxa ja els partits de segona divisió. El de Castellet també, l'Sporting 1, Burgos 0, i que a les 9 i mitja se juga el Tenerife-Almeria i que ara de seguida parlarem més de pilota i també de futbol femení. A banda, estem en l'amistós en Bonalba Golf, que troba ja la recta final de la primera part, i com no, tota l'atenció posada a José Luis Gual, Emili Sierte, en este tram inicial de partit en el Skyfy Castalia.
7: 10 minuts de partit en esta primera part en el punt a punt
19: amb el partido del Atlético de Madrid 2.
1: Al igual,
7: ahora sí. Amb el marcador de 0-0, Castelló 0, Sabadell 0. Ja comentàvem, no?, que esperàvem una miqueta aquest plantejament. Un Sabadell que, així descarat, que vol jugar en camp contrari, que és de veres que el partit va a tanta revolució, no?, que a voltes és complicat tindre precisió, però bueno, està encara en fase de lectura, diríem, el conjunt de Pablo Hernández, no?, de com tirar-li mà a este Sabadell, Emilio.
20: Sí, 10 minuts no ha arribat a porteria perquè el Sabadell està fent les coses molt bé, està pressionant molt bé, estan anant home a home per tot el camp, i fins que no passen els minuts o algú s'atrevix a fer alguna conducció i desbordar algun jugador, li estarà costant molt a l'equip, des de luego, perquè està costant tindre el valor i desbordar això 1 contra 1 que està fent el Sabadell per tot el camp. Així molt bé el Sabadell i des de luego li està costant a l'equip, però bueno, portem 10 minuts encara.
7: Així és, 11 minuts de partit, la pilota per al Castelló, juga Antonio Gala. Antonio Gala, que vol canviar l'orientació del cuir, ha vingut allà al cap de Lucas Alcázar. Novetat en el dia d'avui en aquesta defensa, torna a ser lateral esquerra, toca per a Pablo Santiago, juga Pablo Santiago per a Barri, tota zona frontal de l'àrea, li podia pegar Barri, decidís canviar l'orientació, va lo que ve al piquet del costat, 3 segons, ataca el Castelló, Juanjo Nieto, estira en planxa per a rebutjar aquesta pilota a Urri, però torna a ser la pilota per al Castelló, atac posicional dels homes de Pablo Hernández. 11 minuts de partit en directe, el punt a punt en Apunt Ràdio des de l'Skyfy Castalia. Huís l'estrena, sí, a casa del conjunt orellú, del conjunt de Pablo Hernández. La té Alberto Jiménez, toca en el roble central per a Meló. Huís jugant com a central, toca el francès a la seva dreta, la pilota per a Nieto, vol fer la trena. Bona maniobra i de qualitat Antonio Gala, li ha fet falta a Urri. La falta és clara, treu ràpid el Castelló, valor per a Gala, gira ràpid Gala. Gala per a Lucas, li pot pegar Lucas, Lucas que li pega. Valor rebutjat des de l'àrea, el volia Camarà, però ahí defensa moltíssima gent. El centre d'esport Sabadell, que ara mateix no aconsegueix així i creuar la divisòria, i n'ha que dir que hi ha hagut una groga ja en els poquets minuts que portem de partit per a Priego, per a un dels dos davanters que ha col·locat Ferran Costa. Baló de nou per a el Castelló, jugant ahí en zona de migcampistes Álvaro Martín. En Meló, combina de nou Álvaro Martín, l'ex de l'Andorra toca per a Barri. Sembla que poquet a poquet el Castelló se fa en la pilota, eh?
20: Primera posició llarga, primera posició en camp contrari del Sabadell. Sabadell ja s'ha posat en un bloc baix i ahir l'equip ja té més control de xoc i al final la pressió que estava fent els tres primers de minuts era inaguantable, no? Jo crec que a poc l'equip tindrà més valor i ja està proper de l'àrea del Sabadell i poden passar coses.
7: Recordem que Jacobsen, que estava inclòs en l'11 inicial, finalment s'ha quedat. Entenem que per algun problema físic, una ronya narrada de Matis en Alberto, Quadri per a Joel, Joaquini que cau des de l'àrea, demanava falta i és falta, eh? És falta i és falta perillosa. Quina falta d'entesa ahí entre Matis i Alberto que no estava mirant la pilota.
8: I bueno, més mal que s'ho acaba en falta, que crec que sí que ho era, eh?
20: Sí, el passe de Matis jo crec que està en els centrals d'esquena i és un passe molt difícil per al central i perillós. I al final ha sigut una errada d'eixida de valor i la falta me pareix també que sí, és clara i jugar perillosa, una falta pràcticament a 15-16 metres, no? A 16 metres del bord de l'àrea.
8: Sí, sí, la pilota està de fet col·locada damunt del balconet ahí de l'àrea que defensa Roman Matis, el belga. El porter albinegre que torna a vestir de color groc amb el dorsal número 13 a la seva esquena, pues ara està col·locant la tanca perquè tindrà que col·locar prou homes, eh? Sembla que va ser dorsal número 23, Joel Priego, l'home amonestat, el que va a pegar-li amb la cama esquerra. És una fantàstica oportunitat per al centre d'esports Sabadell a valor parat. Van a ser 14 de la primera. 0-0 en el marcador, Castelló 0, Sabadell 0. Està Matis ahí col·locant 4-5 homes, 5 homes més un altre que està citat darrere per a tractar d'evitar que aquesta pilota trobe la porta que defensa Matis. Anem a veure. Ara en Mudis, l'estadi Skyfy Castalia dona ordres. Huerta de Aza, l'àrbitre canària que tenim avui a Sidrich en esta segona jornada de la Lliga Hipertensió. Ahí dient-li a uns i a altres on tenen que col·locar-se, seguir el reglament, no poden estar a menys d'un metre. I, lògicament, els dos homes del Sabadell...
1: Perquè se puja Alberto Jiménez els pantalons fins als gallumbos, pràcticament. Que pareix Tarzan. Pues,
8: Mira la falta, Paco. Toca per baix, que mal, i a pegar. El rebus torna a ser per a Dale, li peguen a baix, el valor retrucat, i se'n va per la línia de fons, va ser córner.
20: Manies de jugadors, Paco.
1: Sí, sí, però m'ha estranyat.
20: És de sempre, no, ho fa sempre. No sé per què, però bueno, ho fa sempre. És una mania que ja té de fa temps, sí.
1: És que a banda, si te pega la pilotada en la cuixa, te fa més mal si no tens el pantaló. És molt estrany, també. Però bueno, córner, no?
8: Sí, sí, córner per al Sabadell, va ser el segon, per als catalans que vestissin de rosa, no ho hem dit. Falta Salva Gomis per a dir-nos quina tonalitat de rosa
1: és la que lluís
8: avui el Sabadell.
1: Sí,
8: sí, sí, segurament, sí, sí. Bueno, bé, la treta des del cantó, la treta ve la porta de Matis, pràcticament tot el Castelló excepte Álvaro Martín defensant en àrea pròpia. Continua apretant el valor parat del Sabadell, valor que ve al primer pal. Venia la caiguda Bonaldo, el valor que fa un Siri, toca Raúl, se la vol quedar de nou ahí. Era Gala que la perd, nova opció per al Sabadell que la penja. I va lo que cau dins de l'àrea per ell, a veure què fan ahí. És ir al futbolista del Sabadell, fora! Uah, la que acaba de tindre el centre d'esport Sabadell ha estat, crec que és Joaquini.
20: Edgar
8: González, l'home que acaba rematant en cama esquerra, buscava això, l'angle de la porteria de Matis. I és el segon esglai ja que tenim així en la porteria,
20: Sí, i són 15 minuts que normalment el Castelló quan ix sempre ix en aquesta intensitat i jugar en camp contrari. L'any passat, l'altre dia en Sant Sebastià, avui ho està fent el Sabadell i des de està posant les coses molt difícils. A més, en estratègia estan fent coses diferents i coses molt provocades per una bona estratègia, una bona ABP de l'equip i està tenint problemes el Castelló en àrea també.
8: Ara s'ha perdut la pilota per la línia de banda, serà palo per als homes de Ferran Costa que també dona instruccions i és de la seva banqueta. Ahí per a dir-li algo als futbolistes que juguen més avançat. Bueno, l'espenta ara de Melot. Per a Joaquini, diu la col·legiada que això és futbol. Torna a rebutjar el Sabadell, pilota de Urri, que va cap amunt en tota l'avantatge per a Alberto Jiménez. Tenim que dir, Paco, Edgar González, que ve, bueno, de varios equipos, ¿no? Però sobretot on va lluir va ser en el Betis, on Pellegrini el va reubicar. Estes històries de vintage que tant li agraden a Emilio Isierte, son pare va ser jugador del Castelló.
20: Ho vaig recordar l'any passat.
1: Mira, sí, és de veres.
20: És fill de Lluís, fill de Descans Lluís González, l'Espanyol. Bueno, està cedit, va estar cedit per l'any passat per l'Almeria. Me pareix que està en torn a estar cedit a treballar per l'Almeria.
1: Vaig aprofitar demanant el minut i resultat en Castalia abans d'anar-nos a Bonalba, igual.
8: Pues en Castalia son de Sandinus de la primera part, empat a 0 en el marcador, Castelló 0, Sabadell 0.
1: I aprofite també per a Condella, a veure com va aquest partit que ha arribat al descans de l'Hèrcules en el seu últim amistós de pretemporada. Blanes.
6: Estem en la mateixa història de sempre, domini, control, possessió, però no hi ha gol. Ha errat un penal Tales Jiménez, ha hagut 2-3 arribades, una clara per part d'Antoñín, però no hi ha gol. El Hèrcules està dominant, el Yeclano pràcticament no ha tingut cap opció de perill, però la realitat, Paco, és que de nou a 0. Descans així a Bonalba, 0-0 entre l'Hèrcules i el Yeclano.
1: Toni Cabot, home il·lusionat fa setmana i mitja, continua la il·lusió patent i vigent després d'esta primera part?
16: Continua, però per a la setmana que ve...
1: És un repte, no? Cada dia és un repte més gran.
16: Sí, però és una prova de molta mescla. En conclusions poden treure-se poques. Aquí sí que és de veres que per almenys saps que tens un lateral dret on hi ha un titular i hi ha un suplent. que els dos són vàlids, Galván, que està avui en el lateral dret, està fent un molt bon paper, i alguna altra conclusió, però poques, no? I bueno, ja el que és que dominant, diguem, posicionalment el partit, Carlos Rabat ha sigut un espectador en esta primera part, però ara també li ha faltat un poc de pegada, un poc de gol, que és el que estem tirant en falta en els últims partits.
1: Anem a veure si cara a la segona part tenim més possibilitats. De seguida estarem en Gonzalo Blanc i en Toni Cabote en Bonalba, i aprofite de forma telegràfica per a obrir línies amb la Ciutat Esportiva de Paterna, perquè per ahir està la nostra companya de l'agència F, Paula Lerín. Avui és la presentació de València Femení. Paula, que ja s'ha presentat i ja està jugant en eixa amistós davant el Newcastle United. Hola, Paula.
18: Què tal, Paco? Bona vesprada. Pues sí, aixina, és una presentació molt emotiva, en la que també han estat els equips de l'acadèmia, en la que ha parlat la capitana, Pauleta Sancho, i ara està el partit en marxa, amb, a més, el mateix rival que l'equip masculí, que pot ser, i és un detall, però que a mi m'agrada, no?, que els dos equips que es han enfrontat, els dos equips del València, siguen el mateix, el Newcastle, i van 0-0.
1: Què tal l'ambient, per cert, en la presentació i ara en el partit?
18: Bé, està tota la grada principal plena, a més, amb moltes samarretes. El València Femení està jugant avui amb la rosa, i n'hi ha molta gent que va a missa samarreta, que ha tingut èxit. Jo ja vaig dir que a mi m'agrada molt.
1: Ah, pues mira.
18: I ha tingut èxit i un molt bon ambient. A més, jo crec que la gent té ganes, no?, de veure este València Femení que torna a la Lliga F. I n'hi ha un bon ambient així a Paterna.
1: Pues de moment sense gols en estos primers 20 minuts de partit entre el València Femení i el Newcastle United, 0-0 en aquest partit de presentació. Gràcies, Paula.
18: Gràcies.
1: Ara al descans tornarem amb la nostra companya Paula Lerín des d'Agència F i també col·laboradora del Punt a Punt. Tornem a Castalia, igual.
7: Pues en Castalia falta nata de Joachini en ese U per a U que sempre concedís el Castellón Alberto Jiménez, però té que tindre compte, perquè físicament és molt fort. Y bueno, estaba yo pensando, ¿no?, que este Sabadell es que no te dice prácticamente ni un metro. Apreten continuamente la pérdida, busquen continuamente los duels y están a conseguir hacerle un partido muy incómodo al Castellón estos 20 minutos que portan, Emilio.
20: Ya que pujar la intensidad, igualar la intensidad del Sabadell, está siendo superior el Sabadell en intensidad y en los duelos, está eixint de situaciones, porque el Castellón está jugando a un altre ritme. I el valor ja que m'ha deixat el més ràpid. I ha hagut un golpeix de Matis ara a última hora en un moviment de Pablo Santiago, que l'any passat se va fer un gol, veig que va ser Guere, en una pilotada des de Matis. És una de les situacions que pots fer quan te marquen home a home, que n'hi haguen ruptures, que n'hi haguen moviments, però, de luego, hasta ara li està costant molt a l'equip, però té que pujar la intensitat i la velocitat de valor.
7: Sí, sí, perquè els duels pràcticament se s'emporta tot el Sabadell, que va en tot, o té molt estudiat, molt interioritzat el conjunt de Ferran Costa, que ja dic, li està posant les coses complicades al Castelló, que està comprovant com no està gens com de Meló jugant com a central. Ara la rematada era molt optimista, des del costat esquerre per part de Joel Priego, no ha tingut cap dificultat per a blocar aquesta pilota a Matis. Anem a veure ara el Castelló, la pilota per Álvaro Martín, tocant ahí en Gala, que la col·loca a l'espai, corre Raúl, el que bota, i ahí sí de la porteria Diego Folie, el porter Maño, que se queda al baló, diu la col·legiada que no hi havia absolutament res. Estava Emilio contant els segons.
20: No, volia dir que és el primer baló que toca el porter del Sabadell, o sigui, el minut 21, no? Demostració de que el Sabadell està fent les coses molt bé i el Castelló està costant molt.
7: Moltíssim, sí. 21 per a 22 d'esta primera part. No hem vist encara en acció a Camarà, en ninguna situació dins de l'àrea, tot i que està treballant. Mira, ara se'n va per la banda esquerra, arranca per allà Antonio Gala, l'italià, anem a veure dins de l'àrea, volia fer la passada de la mort, pega la pilota en Urri, que està ahí fent-li la marca el capità del Sabadell, continua l'atac del Castelló, fica cos Urri, ahí té ofici el capità del centre d'Esport Sabadell, la pilota se perd per la línia de fons, serà treta de porteria per al conjunt arlequinà avui de Rosa, sí, a l'Skyfy Castalia. Són 22 minuts ja d'esta primera part. Die Melot, no el veiem gens com de com a central. I després, tenint en compte que estava pressionant tan bé el Sabadell, qui és el que agafa la batuta? No està Calatrava, no tens la possibilitat de Cipenga de pegar una pilotada i que te la guanye. Algú té que aparèixer, Emilio.
20: Sí, sobretot Álvaro Barri i en este cas Gala, que és el que ha fet ara una conducció llarga, però els dos centrals estan molt apretats per els dos delanters, no estan deixant-los que pensen, que juguen el baló fàcil, i llavors no és fàcil de moment per Alberto i Melot, perquè els dos delanters són grans i estan en la disputa, però des de luego els dos centrocampistes i el mig a punta són els que tenen que aparèixer i aparèixer les conduccions per desbordar els jugadors i trobar l'home lliure.
8: Pues torna a recuperar el Sabadell,
3: sí.
8: Eh?
3: Sí. Pues volia fer una punta. Digues, Clara. El que estàveu comentant dels pantalons caiguts, sí. I de més, pues és una moda que s'està popularitzant ara, sobretot arrel de Lamine Yamal, que és un dels portaors d'estos pantalons. Els duen com per quasi baix de lo que podríem dir... El cul on s'inicia, vale. El culet, vale?
1: Pues és una moda que no m'acaba.
3: És una moda que se diu sagging, és un estil molt hip-hopero,
1: bueno.
3: I es va iniciar als anys 2000 o aixina en Estats Units. Aleshores, pues lo que passa, no? Ho trau la Lamine Yamal, tot es fa famós, però té un sentit, és hip-hopero.
1: Què ha passat, Gual?
8: Pues que Edgar González podria tirar d'ofici perquè sabia que en velocitat de Camaral i trau tres o quatre cossos, l'ha agafat per darrere i això és groga, veu groga. El central del centre d'Esport Sabadell, és de veres que l'acció estava molt lluny de la porteria, però segona groga que veuen els homes del centre d'Esport Sabadell, i està important perquè la veu l'home que, diguem, tanca aquesta línia de 3 bueno, de defensiva, no hi ha dubtes.
1: L'ha agafat, no? Pareixia que volia casar-se en ell. Vull dir,
20: sí.
1: Este Edgar, ex del Betis.
20: Exacte, i és una de les solucions, a través de la càmera se'n volia anar en velocitat, un central fora de zona i al final és un contra un i he tingut que agarrar-lo i targeta i perillosa per a Edgar perquè és un dels homes importants allà detrás.
8: No han gastat fitxes encara, Paco, eh?
1: No.
8: Ja direu.
1: Crec que Rafa Larcón ja esté per ahí preparades, les fitxes.
8: Sí?
1: Sí, sí, bueno, quan vulguis.
8: Esté preparades. De moment ara fem una miqueta tard perquè el valor ja treu la defensa, ve la pilota retrucada per a Meló, Meló que juga a la dreta, tenim nova opció de centrada per part de Nieto, Nieto que s'ho pensa, prefereix obrir, el valor ve per Alberto Jiménez, posició d'extrem dret, a la primera no, a la segona tampoc, ha pegat en l'esquena, o la part baixa de l'esquena per a ser més exacte, del futbolista del Sabadell. Serà treta des de la banda per al Castelló, 24 i mig per a 25 de la primera part, aplaudís Castalia, vol cantar el primer gol de la temporada, sí, de local. De moment la té Juanjo Nieto, una de les incorporacions, el castellonenc, tocant a la banda dreta. La pilota crec que des de la distància és per Álvaro Martín, que s'ha afiançat, s'ha guanyat la confiança de Pablo Hernández. Ara canvia l'orientació, juga darrere el Castelló, valo per Alberto Jiménez, Teguamegua, toque ahí, però el Sabadell quan té la possibilitat d'aixicar, mira com ixen ràpid a buscar la línia defensiva, se planta ràpidament en la divisòria, eh?
20: Sí, els dos delanters estan pressionant molt bé, els dos centrals, i no deixen que pensen ni que puguin jugar tranquil·lament. També els laterals del Castelló estan molt alts, no poden ajudar els dos centrals.
8: Bueno, pues ara el que la té és Joachini, toca per dins per a Pere Pons, un altre clàssic, del futbol. Bolí en la centrada, rebutja Juanjo Nieto, el valor que la replega ahí, Álvaro Martín, Álvaro Martín calça el cap, vol fer ahí... El retall no li ho permet el futbolista Pere Pons per part del Sabadell. Esta és la tònica de tot el partit, eh? Vos fer el retall, vos conduir, vos estirar la jugada i ja tens un tio amunt.
20: Sí, possiblement que plantejar-se cara a la segona part, que falta molt, pues a millor jugadors més ràpids i més individuals per fora i jugadors que anen a la banqueta que puguen regatejar i córrer distàncies de 30, 40, 50 metres per a poder arribar a porteria, perquè ens està costant molt.
1: Pere Pons, 33 palos té.
8: Sí, sí, sí.
20: Porta 3 anys o 4 en Xipre, va tindre José Luis allí en l'Arnaca i, bueno, és un clàssic de la segona divisió d'Espanyola, sí.
8: Afirmat, hi ha jugadors que tenen prou ofici. Ara hi ha algun que altre xulit, eh? Després d'aquesta conducció, anada i tornada de Diego Barri, valor que acaba finalment en la banda esquerra per a Raúl Sánchez, el madrileny que la té, que juga en curte per a Lucas. Lucas pensa... Què fa Lucas? Toca darrere per Alberto Jiménez. Això és clarament un atac posicional del Castelló. Se tanca darrere, replega, però en línies molt juntes el Sabadell. La pilota ve per Álvaro Martín. Toca Álvaro per a Nieto. Nieto en el carril central. Torna a girar el baló. Baló que ve per a Gala. Gala que vol inventar. Gala que retalla. Gala que se'n va a terra. Demanava la falta, no hi ha res. I ara per ell, perquè arrenca molta gent el centre d'Esport Sabadell en la progressió per part d'Òscar Sanz. Obrint a la dreta, baló ve per a Edgar. Ha creuat bé Alberto Jiménez. Aplaudís Castalia. Una volta més Alberto Jiménez, eh? I quantes van, Emilio?
20: Fantàstica, com sempre Alberto ben col·locat i ve al cruce. Està eixint el central, Edgar, per la banda dreta en contraataque. Crec que hi havia superioritat del Sabadell, però fantàstica, Alberto.
1: Molt bé,
8: el capitán. Ve la rèplica. Ve la rèplica perquè el partit comença a estirar-se, a ser una anada i tornada. Li han enviat una melonada terrible a Camará, que és ràpid, però evidentment no s'ha compat encara el patí i no sé si el permetiria Marta Huerta de Aza. En este partit de Lliga Hipertensió, segona jornada, 27 de la primera part, que te contem com sempre en el punt a punt en Apunt Ràdio. Castelló 0, Centre d'Esport Sabadell 0,
1: aprofite.
8: En Pablo Hernández i Ferran Costa ahí en la zona de les tècniques. Digues, Paco.
1: Sí, acabes de dir el minut i el resultat, ja supera l'Equador d'esta primera part i hem de parlar de Galocha, evidentment.
4: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
1: perquè hem comptat la gran final femenina, ara toca la gran final masculina en Faura, la partida que va a disputar precisament el quadre de casa, el Club de Pilota Valenciana de Faura, davant el de Montserrat. Matías Oliver, bona vesprada.
5: Així és, ja en marxa la final masculina, per un costat Alejandro, Héctor Segón, Llopis i Cristian Sánchez representant a Faura, per l'altre costat Òscar Besson, Nacho Salmerón i Rafa Añó representant a Montserrat, un Open de Galocha que celebra la seva segona edició, combinant professionals amb jugadors amateurs i que repetís la final de l'any passat quan Montserrat es va proclamar campió a casa després de superar 70-30 a Faura. Alejandro, aleshores a Montserrat, va ser el jugador més destacat d'aquella final i el príncip el xir d'enguany és precisament el canvi d'equip d'Alejandro, el de Montserrat, producte de la seva escola, està reforçant Faura davant del club del seu poble i opta així al seu segon Open consecutiu, però amb camiseta diferent. Cas diferent al de Salmerón i Rafañó, que sí que podrien repetir com a campions amb Montserrat. Els dos finalistes han recorregut camins diferents. Montserrat va vèncer a Massalfassar a les semifinals en una partida igualada, 70-60, i Faura va a Granar, a quart de les Valls, 70-15 en aquesta segona semifinal, i la final també prolonga la rivalitat dels dos grans clubs de la temporada, perquè Faura i Montserrat, així a punt ja contarem la final de primera de carrera en l'autonòmic del Corte Inglés, en aquesta ocasió va ser victòria per a Montserrat en una partida de més de 2 hores i mitja al carrer de Montserrat, i ara Faura vol compensar aquesta derrota patida en la final del Corte Inglés, en la final de 2025, i també hi ha habrá una rivalidad especial entre Alejandro y Nacho, que son los dos profesionales, los dos guanyaren junts la Lliga CaixaBank 2025, los dos van a jugar la final de enguany 2026, en este caso en victoria para Nacho, ya no forman como equipo conjunt, y así arriba Faura amb el resultado más contundente de las semifinales, jugada davant la seva afició, té l'oportunitat de guanyar el seu primer Open, mentre que Montserrat presenta més experiència guanyadora en esta competició, demostra que pot resistir, remontar, decidir partida igualada, així que per a uns pot ser la revenja, per a altres la defensa de la corona. Des de les 7:20 aproximadament s'està en marxa i ara mateix el resultat és de Faura 20, Montserrat 15, i com sempre en punt a punt vos cantem el va de bo i que la pilota li digues millors.
1: Perfecte, tornarem després a Faura per a conèixer els guanyadors de la gran final masculina de l'Open de Galocha, Trofeu Diputació de València. Gràcies, Matías. Tornem a l'estadi Skyfy Castellet. De seguida ho farem al Bonalba Golf. En l'Skyfy Castellet hem tingut el cooling break sense novetat. Allà està Pablo Hernández donant instruccions. Tot preparat ja per a reanudar els últims 15 minuts de la primera part. Gual!
8: Sí, va ser l'últim quart. Va amenitzar el Castelló. Pilota per a Lucas Alcázar, que toca en curter per Alberto Jiménez. I també ha aprofitat amb este parèntesi bueno, per a comentar això, no? Que ja l'altre dia a Zubieta va tindre el Castelló dificultats a l'hora de guanyar els duels, i avui està passant-li una miqueta el mateix. Això no ha fet sinó començar, i també han tingut una pretemporada curta, això hi ha que també dir-ho, no? Però els perfils han canviat, és menys físic, menys guanyador de duels este nou Castelló?
20: Jo crec que sí, per lo vist està ara, eh? Per lo vist està ara, però també diria que n'hi ha molta gent en la banqueta que pot canviar l'equip. I a part d'això, crec que és el partit des de l'any passat i de tot el que estem veient des de fa molt de temps que no ha tingut l'equip ni una ocasió de gol, ni una ocasió de fer, d'assustar el Sabadell. I és raro, perquè Castelló en casa sempre crea molt, i des de l'altre avui el Sabadell està per damunt de l'equip.
8: Bueno, pues ara el que pateixa en llarg és Diego Foli, el valor que l'orienta a ese costat esquerra de la banda ofensiva, on toca per ese costat Codina. Ha arribat tard Joachini, ho ha fet abans Melo, que la llunya, toca amb el cap, el valor que ve amunt per part d'Edgar González, bota ahí en el rogle central, la lluita és de Diego Barri, que guanya, s'imposa Pere Pons, però la pilota la torna a rebutjar Edgar González. Bueno, hi ha que baixar-la, fer possessions llargues, tindre-la, i bueno, fer dubtar una miqueta d'ells, que aniciten els deures molt apresos, eh? Els homes de Ferran Costa. Valor que girarà el Castelló, creua divisòria Lucas Alcázar, va ser suplent l'altre dia en la jornada inaugural, gira el madrileny, toca en curte per a Barri, que enguany té que tindre encara més galons. Barri a la curta, a la frontal per a Pablo Santiago, ningú li pega, hi ha que xutar també des de la frontal, a veure si el porter és bo o no, en este cas Diego Foli. Valor per a Álvaro Martín a la dreta per a Pablo Santiago. Defensa pràcticament en tot l'equip excepte Joachini, que el deixa despenjat el Sabadell. Mentretant la per Barri, valor per a Joachini, més mal que tancar de nou Alberto. Si no estiguera Alberto, ai, ai, ai, eh?
20: Estaria un altre, però cuidao, cuidao.
8: Cuidao que ve el Sabadell, valor per a Pera Pons, que la gira per a Joachini, fora! Més mal perquè l'ha tingut a Joachini. Quin caramelet li ha donat Pere Pons, que el veia com guanyava el segon pal, i afortunadament no l'ha embocada entre pals Joachini,
7: Avui novetat en el 11 del centre d'esport Sabadell. No sé qui ha esbroncat Alberto Jiménez, però alguna bronca ha caigut per ahí. Però ara sí, ocasió claríssima per al Sabadell, eh?
20: Bueno, és que ell ha eixit a pressionar molt alt en dues accions que quasi la roba, però després ja que recuperar, perquè la superioritat en la contra era del Sabadell. Els defenses han tardat molt en baixar i al final és una ocasió claríssima que bota molt alt i se li va dalt, però des de llavors és una imatge de lo que està sent la primera part. Millor el Sabadell en les dues ocasions que ha tingut claretes, però des de llavors l'equip li està costant molt, hi ha molt poqueta mobilitat i n'hi ha molt poquet desborde i sobretot que en els duelos, torna a repetir, no guanya en els duelos i al final el Sabadell pot eixir a la contra.
1: Té més o menys trobada la mesura este centre esports Sabadell. Un segon, perquè ha començat la segona part en Bonalba Golf, Gonzalo Blanes, Toni Cabot, en quines sensacions o en quin domini?
6: Pues en 11 canvis, ha canviat totalment l'Hércules, ara està jugant en Blasic, Samu Vázquez, Rubén Cantero, Peña, Javi Jiménez, Gismera, Medi Puig, Benamed, Víctor Narro, Andy Escudero i Fran Sol. Així que podem dir, Paco, que avui hem vingut a veure dos partits de futbol. Un primer en el que l'Hércules ha empatat a 0 davant el Yeclán i un segon en canvi total de jugadors i a veure què tal. En esta segona part, si l'Hércules, sobretot, troba el camí del gol. Estem, Paco, en el minut en Blasic, Samu Vázquez, Rubén Cantero, Peña, Javi Jiménez, Gismera, Medi Puig, Benamed, Víctor Narro, Andy Escudero i Fran Sol. Així que podem dir, Paco, que avui hem vingut a veure dos partits de futbol. Un primer en el que l'Hércules ha empatat a 0 davant el Yeclán i un segon en canvi total de jugadors.

0: Jo, quan està Medi Puig en el terreny de joc, en la zona creativa, espera algo més, no, Paco? I bueno, ja hem vist alguna altra, un altre detall, no? I bueno, sí, que és de veres que jo crec que ara hi ha més titulars en el terreny de joc que en la primera part, no? Entre ells, atenció a Narro, una incursió, però no ha acabat en res. Entre ells, el propi Narro, Medi Puig, que són futbolistes que sí que estan destinats a marcar, diguem que la línia de l'Hèrcules en esta competició que començarà el pròxim dissabte, dos futbolistes de qualitat en els que ja depositaves moltes esperances, sobretot, com dic, en Medi Puig, que ja va vindre l'any passat i va donar un molt bon rendiment.
1: Pues de moment continua tot igual, 0-0 en Bonalba Golf entre Hèrcules i Yeclano. Tornem a l'Skyfy Castalia Wall.
2: Pues en Castalia el que tractava de jugar era Quadri Liamet, que està a totes, i té una capacitat per arribar a cada valor, tira aixa cama i se l'acaba quedant. Continua el perill, la volia filtrar Urri, arriba tard Joachini, valor per al Castelló, està estès a terra Quadri, que s'ha fet mal. De moment l'àrbitre no para el partit, valor que té el Sabadell, que l'envia fora de banda, serà TS Quadri. Però ja dic que estem veient a jugadors que no estan gens còmodes. L'altre dia el rater que va jugar Antonio Gala, però molt més avant, jugant en una altra posició molt més avançada, pràcticament darrere de Camarà. Avui en ixe mitja punta de Wynn, no? que està jugant Gala, molt incòmode perquè el pressionen i li furten el baló i sembla que li falta ritme. I algú d'estos té que tindre el baló i fer ixes passades filtrades.
3: Sí, i quan filtra baló pues està sempre el següent molt atent a ixa marca, no? És difícil, hi ha que buscar solucions a base de tàctic o a base de canviar els jugadors, des de logo, però la mitja part hi haurà que buscar altra fórmula perquè està sent superior el Sabadell i està costant molt, no? Jo crec que al final no passa res, hi ha que aguantar per lo menos eixe 0-0 per poder arribar a la banqueta i buscar i donar als jugadors solucions, no?
2: Bueno, pues tenim castigat a Quadri, en aquestes noves regles, Paco, el tenim allà en la banda, té que esperar el minuté, valor que té que aprofitar el Castelló, segon pal avisa Raúl. Ha rebutjat Oscar Sanz el baló que se perd per la línia de banda. Digues, Emilio.
3: Volia dir que Quadri és un ex del Castelló del futbol base que va estar així i porta molts anys per ahir i està així en Sabadell.
2: Sí, sí. Ahir en Sabadell s'ha fet titular i bueno, ja estava la temporada passada. Baló per a Meló, preparava la rematada. Finalment el baló que el juga en curte per a Nieto. Va passar el minut en el que tenim en 10 futbolistes al Sabadell. De moment aguanta com pot el conjunt de Ferran Costa. El atac és del Castelló. Pilota que ve retrucada de nou per a Meló. Meló que juga a l'esquerra per al seu company ahí a la banda, que és en este cas Lucas Alcázar. Lucas que frena, s'obri. És que està molt per dins Raúl Sánchez. Ja que fixarà una miqueta més per a fora els homes del Sabadell ahí en la línia de 5 que prepara i que ha col·locat un dia més Ferran Costa per part del conjunt arlequinat. Lucas en barri, alça el cap barri, ja s'incorpora Quadri, 11-11. En el 30 s'ha de la primera part amb el 0-0 inicial i en directe el punt a punt en Apunt Ràdio. Volien ara filtrar i se valor pràcticament a la corona de l'àrea. No ha pogut matar-lo Pablo Santiago i acaba sent propietat de Diego Foli, que no té pressa. Ahí també compta el temps o què?
3: Sí, si no la té les mans, no. Si no la té les mans, no, no. A partir que l'estén el valor a les mans, ja a partir d'ahir sí que compta el temps.
2: Foli, així en castellà, n'han liat alguna que altra parda, eh?
3: Bueno, va estar prop d'ací uns quants anys també i és un porter que ha agarrat d'experiència en aquests últims anys i és un bon porter ja de la categoria.
2: Ha tret en Gerard Foli, el valor que el toca ahir, en este cas Miqui Codina, la lluita per part d'Álvaro Martín, Álvaro Martín que estira la puntera esquerra per a guanyar i s'esfèrica, ha tocat darrere finalment barri per Alberto. Alberto ara triangula bé, de la pressió el Castelló, Álvaro Martín que al la col·locava ahir en ventatge per a Camarà, bon control de Camarà, però se li va massa ràpida la pilota i ahir ja estava molt atent primer Edgar González per a ficar-li cos, encara que estava amonestat, i després, lògicament, Diego Foli, que ara té que expulsar-li damunt ixa pilota perquè havia apretat dalt el Castelló. Toca Barri, el baló per a Raúl Sánchez, salta per la noció de la pilota, toca Pere Pons per a Liamet, la rebenta. Ara està el partit en una fase, no sé què passa, però els partits sempre canvien després de pegar un traguet, eh?
3: Sí, bueno, jo crec que al final els entrenadors parlen molt i parlen molt ràpid i compten moltes coses de lo que n'hi ha que fer. Entonces, els jugadors pues, bueno, intenten fer el que diu l'entrenador normalment. Bueno, hasta la gent està ara començant un poquet a animar, però està un poquet gelat també. Jo crec que l'equip té que donar, com sempre, algo para que la gent també comence a ese furor que té Castalia, no? De logo, li està costant molt a l'equip, però per almenys acabar la primera part, fer alguna ocasió i que la gent també anime, no?
2: Ara és Raúl Sánchez, la centrada era bona, té que rebutjar Edgar González, mira, va ser córner, el primer córner, 39 minuts van a ser de la primera part, així a l'Skyfy Castalia, favorable als homes de Pablo Hernández, i ara sí que, clar, ve l'hora de les fitxes, clar que sí. Imagineu-se el que seria cantar el primer gol de la temporada en este punt de partit.
4: I sí, sí.
2: 39 de la primera, i sí, clar que sí. En el punt a punt la va a colocar Álvaro Martín. La va

0: col·locar Álvaro Martín, encara que hi ha un altre home al seu costat, des d'ací és absolutament impossible, eh? Saber qui és... No, no, és que estem a l'altra punta.
1: La terrassa no ajuda.
0: Totalment. Sí, sí, la terrasseta sense refrescos, n'hi ha que dir, eh? En aigua clara. Se'n va ja Álvaro Martín, per tant, per descart serà Pablo Santiago. Va ser Pablo Santiago el que la va col·locar per les botes grogues, l'hem conegut. Molta gent des de l'àrea en àrea menuda, anem a veure si poden cantar el primer, la tanca Pablo Santiago, valor que ve al segon pal. Ha hagut ahí una caiguda de barre, caiguda un poc ahí teatralitzada, diríem.
2: Raúl, al final, bueno, els dos s'estan agarrant i al final Raúl no arriba i se tira, no crec que hi hagi res, no?
1: No, bueno, hi ha un
0: el valor final.
1: Xafum a la piscina interessant, eh?
0: És que quan fas aixina tan veritat, tan teatralitzat, és que és complicat, no? Però bueno, 40 de partit, hem tingut ja un córner, hi ha que anar celebrant poquet a poquet les cosetes que van caent, perquè de moment la principal ocasió, recordem que ha sigut el Sabadell, en aquesta situació que ha tingut Joachini, el dorsal 16 del conjunt arlequinat, que afortunadament no ha invocat. Jo crec que és un dels problemes que tenen, pel que vam veure l'altre dia, que sí, que fan plantejaments i partits molt complexos, però així, si no factures, al final un puntet a un puntet no te dona, eh? Valor per a Lucas. Lucas, que ve a replegar la zona defensiva. Recta final d'esta primera part, 5 de... que té per davant el conjunt de Pablo Hernández, per què no, per a posar-se per davant en el marcador, però torna a anticipar el Sabadell, ho ha fet Urri. El valor que ve ahí en zona de miscampistes, per a que la toque, en este cas serà Joel Priego, la centrada que ve per part de Codina, n'ha tingut que ser Matis, aprofitant el bot, però tampoc li ha sobrat tant, eh? La gira amb la mà el belga, i el públic que diu, vinga Raúl, a córrer la banda. Se'n va molt per dins, Raúl.
2: Sí, perquè està molt lluny de porteria, i al final no té... va buscar els apoyos, busca la solució de combinar i tocar, però per fora. El camp no està molt bé tampoc, però des de logo n'hi ha que buscar a fer...
0: Sí, però te vull dir, quan un jugador se'n va tan pronte per a dins, és que no està per a fer carreres de 40 metres.
2: Ah, no, Raúl, no, te pot fer alguna carrera, però si es corre de carreres de 40-50 metres no te les pot fer. Per això diria que la banqueta hi ha gent amb més velocitat i possibilitats de fer-lo per a canviar la segona part.
0: Ara s'equivoca Camara, el valor que el torna a guanyar el Sabadell, la col·loca en llargueta per a Joachini, no va arribar ahí de cap manera Joachini, però clar, i se valor en llarg obliga a Matis a rebutjar-la, encara que crec que era fora de joc, pot ser?
2: Sí, sí, fora de joc.
0: Fora de joc de Joachini, amb instruccions també Ferran Costa i un dels seus assistents en esta àrea, més tranquil Pablo Hernández, com sempre, i el valor que el posarà de nou en marxa Alberto Jiménez en el 42 d'esta primera part en directe, el punt a punt en Apunt Ràdio. Torna a veure una errada, però mira, l'aprofita Gala, vinga Gala, Gala que encara, Gala per a Camarà, Camarà que volia maniobrar, s'ha fet un embolic ahí en la pilota, però torna a vindre solteta per a Nieto, continua l'atac del Castelló, Barri, Barri per a Lucas, la vol penjar Lucas, Lucas, li queda catxeta a la pilota, torna a rebutjar la defensa, la torna a guanyar Barri, el salmantí, tocant de nou per a Lucas, mira, en contra el forat, el valor dins de l'àrea per Álvaro Martín, Álvaro que caragoletxa, se'n va a terra, valor retrucat que acaba agafant Diego Foli, valor per al Sabadell, ahí quan el Castelló xafa àrea, sí que dona sensació de perill, però és que li està costant moltíssim, eh?
2: I tot el que està fent Gala li estan pillant, li estan veient l'acció que vol fer, en este cas el retall que va dins, l'està esperant el central. Bueno, Gala havia estat en els ratos que havia jugat molt bé, però avui, des de luego, no està afortunat en aquests regats i en aquests passes, no? Des de luego, seria la millor buscar altra solució, la millor posar un doble mig centre més fort, per exemple, Blat, i posar a Álvaro Medis a punta i buscar una solució per fora de gent ràpida i fer algun canvi a la mitja part, no? Des de luego, alguna cosa que n'hi ha que modificar.
0: Ara el que apreta és Joel Priego, a Lucas Alcázar té que tocar darrere per a Roman Mati, Roman que la xafa, no volem ninguna cosa estranya, eh, de les de Roman Matis, que no està el partit per a Glais. Li torna la pilota ahí Alberto Jiménez per a el belga, que la xafa de moment imposant-se, un futbolista, el porter ahí Mir Saipi, pel que ha pagat el Castelló un quilo, que no és ninguna broma, més internacional per Kosovo. Juga allà i sin, trobant l'eixida per la dreta al Castelló, valor per Álvaro Martín, que està sent despoques, que tracta d'assumir la responsabilitat de manejar una miqueta la pilota i crear futbol. Ve en la conducció en el slalom, se clava pràcticament en el carril central, a tocar per a Gala. Gala obre encara més el camp, toca per a Raúl. Raúl que busca la trena, està perfilat de cara a porteria pròpia Lucas, en la qual cosa el valor torna enrere. Valor per Alberto, toca Alberto per a Gala. Ara sí que retalla Gala als dos homes del Sabadell, però clar, tot això passa al costat de la divisòria, ahir no crea per ell. El Castelló, anem a entrar en l'últim minut d'esta primera part. Moment, en poqueta emoció, eh? En poqueta electricitat per al públic albinegre.
1: Però almenys sí, la bona notícia és que almenys ja el Sabadell ja no arriba amb tanta claretat com els primers 20 minuts, eh?
2: Sí, i que va 0-0 i que està a punt d'acabar i buscar solucions des de l'oblit d'ara.
0: Mira, mira, Álvaro Martín la col·loca dins de l'àrea, bon control de Camarà, a veure què troba d'ahí Camarà, Camarà que vol girar, Camarà dins de l'àrea, Camarà, ella solita és contra el món, al final el valor que buscava el primer pal de man en córner, i la col·lejada que diu que sí, que ha segut córner, per tant, segona treta des del cantó, pràcticament, això ens va portar al 45, a saber quan afegís, i tindrem una nova opció de tirar-li fitxes, Paco.
1: Anava a dir, sí, pues mira, fitxes per a Rafa Alargón, unos poquetes fitxes, per favor, que la temporada passada, excepte Almeria, Racing, Màlaga, és a dir, equips de dalt, pocs equips li feren tant de mal al Castelló en una primera part, eh? Normalment la
0: posada
1: en escena era... dels de casa. A veure les fitxes.
0: Ahí estem, cridant a la fortuna! El valor que ha penjat Álvaro Martín i ahí crec que ha estat... és el central Bonaldo el que ha rebutjat, però han topetat ell i en este cas Òscar Sanz, me pareix, des de la distància. I ara diuen que seran 2 minuts el que li queden a esta primera part.
1: Sí, 2 minuts.
0: Nou córner per al Castelló.
1: Anem a veure.
0: Nou córner per al...
1: Més fitxes?
0: Va ser de... Sí, senyor. Anem a demanar la sort. A veure si arriba. A valor parat, ahí ve. De nou Álvaro Martín, que la penja. A valor primer pal. Ha tocat a valor que ve sol per Alberto. Se'n va fora.
1: Ai.
0: Ahí estava. La tinguda de volea. Després d'aquesta tocada en el primer pal. Alberto Jiménez, no era fàcil, pegar-li a ese valor perquè venia a molta altura després del bot.
2: Sí, anava molt alta i l'efecte se li va dar, però és la primera sensació de perill en algo, no? En jugar, en córner, en algo. Des de luego, l'equip té que animar-se, la gent animarà i millorarà segurament la segona part, i el millor és arribar 0-0 la primera part, perquè la sensació de la primera és un partit fluixet fins ara, no?
0: Sí, sí, fluixet en molt poquetes arribades per a un equip superofensiu com és el Castelló, i que l'altre dia, per exemple, va ser molta autoritat a Zubieta, no? De veres que després el partit se va equilibrar, se va igualar, però avui li està costant molt davant del centre d'Esponsa Badell.
1: Ojo, n'hi ha marca, gol!
3: Marca el Yeclano en la primera aproximació de tot el partit del conjunt de segona ref, en el minut 61, en una bona acció, ha sigut el dorsal 10 del conjunt de Yecla, concretament... Barona, el que acaba de marcar per al conjunt de Múrcia. Per tant, en el minut 16 d'esta segona part, s'avança el Yeclano, marca Barona, per a situar el Hércules 0, Yeclano 1.
1: Ara sí, ja li pregunto a Toni Cabot, que m'imagino ja la cara que ha posat després d'este gol del conjunt de Múrcia, però abans estem ja pràcticament en temps afegit i finalitzat i complit en Castalia.
0: Sí, últim segon, en un atac per part del centre d'Esport Sabadell, Joel Priego, que la volia col·locar en la corona, i ha hagut una errada en el rebuig de Juan Jonito, afortunadament el baló ha vingut en efecte a la posició de Roman Matis, que és que la queda amb les mans i juga per baix ja per Alberto Jiménez, que mira el rellotge i sap que no li queda res a so, perquè va decretar d'ací a no res, mira, ahí està sonant el xulet ja, s'acaba la primera part hacia el Skyfy, Castalia marcador inicial, Castelló 0, i la veritat, poquetes notícies del Castelló en àrea contrària, en àrea arlequinada, Sabadell 0, que si hi ha hagut una ocasió ha sigut per a ells, afortunadament no l'han tirada dins, i Isa Paco és la millor notícia al descans així en Castalia, 0-0.
1: Estadístiques primera part en Castalia, expected goals 1-9 per al Sabadell, que no ha marcat, 0-10 per al Castelló, que no ha marcat normal, sinó ha generat pràcticament possessió, 65% per al Castelló, 35% per al Sabadell, rematades 3 per al Castelló, cap entre pals, 6 per al Sabadell, cap entre pals, corners 3 per al Castelló, 2 per al Sabadell, grogues 2 per al Sabadell, que han estat per a Priego i per a Edgar, i faltava la estadística de les faltes, que s'ha quedat finalment en 8 per al Sabadell, només 2 ha fet el Castelló. Dels primers 45 minuts, Emili Sierte, comentarista del Punt a Punt, comentes alguna coseta?
2: Lo millor és el resultat i arribar 0-0 a la mitja part. Això és el millor de la primera part. Molta dificultat per a progressar, per a jugar cap avant, molta dificultat per a desbordar tots els jugadors, per a crear... Bueno, millor el Sabadell la primera part. Lo millor és el resultat, hi ha que buscar alguna fórmula. I és dels partits que no recorde quan el Castelló no fa ni l'eixida defensa de 3, que de vegades li ajuda a poder eixir en eixa pressió de 2 contra 2, no ho està fent. Jo m'imagino que canviaran coses, buscaran fórmules i possiblement algun jugador. Jo canviaria inclús algun jugador, però la primera part molt fluixeta i el resultat de Lugo el millor.
1: Qual de la primera part rescatem algú?
0: Difícil. Jo me quedaria en Álvaro Martín per les ganes d'assumir galons. A banda del que ha dit Emilio, el Castelló ha fet estret el camp en atac. cosa que l'any passat no passava, no? Perquè els laterals tenien molta altura, però tenia profunditat de l'equip. Ha sigut molt senzill per al Sabadell defensar el Castelló, un Castelló, repetís, molt estret i en molta gent que no acaba d'estar gens còmoda i tenen que donar un passet endavant. Completament d'acord en Emilio, n'hi ha que millorar moltes coses i més mal que davant hi ha un recent ascendit. No està davant un equip en bons davanters, en davanters ja amb més fets, perquè si no anirien palmant al descans.
1: Pues lo millor el resultat, el titular dels nostres comentaristes és del Skyfy Castalia, 0-0 entre el Castelló i el Sabadell. En l'altre partit, també al descans, Sporting 1 Burgos 0, en eixe gol de Joan Otero en el minut 6 de la primera part. I també havíem d'aprofitar el descans en el Skyfy Castalia, fer un xicotet recull o repàs o mini ronda per el que tenim en marxa ara mateix. Per exemple, en primera divisió, el que deia, està en marxa des de fa 19 minuts, el Getafe 0, Racing 0, partit en el qual ja n'hi ha, en qüestió de 15 minuts, 3 grogues, partit que està molt, molt picant. També, com ha rebut el gol Gonzalo Blane i sobretot Toni Cabote, l'Hèrcules, que s'ha vist de repent en esta segona part per darrere davant el Yeclano. Toni.
4: Sí, efectivament. El partit estava absolutament controlat per l'Hèrcules, estava jugant-se, a més, en la parcel·la del Yeclano. Una avançada només en tota aquesta segona part del Yeclano, pues ha deixat a Borona en una posició franca de tir, proper de la corona. I, bueno, un tir creuat perfecte que Blasic no ha pogut ni vore, no? Una acció aïllada, encara que l'Hèrcules tampoc està fent més allà que dominar el partit. No s'ha vist, no ha posat en cap apur al porter rival. I, a més, sol és una acció de Andy Escudero, en un tir que li ha eixit molt alt després d'una entrada per l'esquerra de Benamet, però ha sigut l'únic, no? Tot és domini territorial, molt, molt horitzontal, joc molt horitzontal, però falta arribada, falta pegada, que és el que li ha faltat a l'Hèrcules en tota aquesta pretemporada, no?
1: Perfecte, aprofitem el minut i el resultat també, Gonzalo Blanés.
3: Estem en el minut 21 de joc de la segona part, és a dir, molt a prop de la pausa d'hidratació. L'Hèrcules que busca l'empat, però de moment està perdent 0-1 davant el Yeclano.
1: De Bonalba a Golf, volem ràpidament cap a la ciutat esportiva de Paterna perquè està acabant, si no acaba ja, la primera part en eixa partida de presentació entre el València femení i el Newcastle femení. Paula Lerín.
5: Què tal, Paco? Ara mateix acaba de terminar la primera part, 1-1, empat del València femení. Marta Mascarell ha marcat el gol d'empat, a més una Marta Mascarell que avui estrena capitania, va ser la quarta capitana de l'equip, així que ha fet ella el gol de l'empat.
1: De la primera part, que deixen algú, més enllà de la musiqueta que estan posant ara mateix en la megafonia.
6: Te estaràs ballant, no, Paula?
1: Esta li encanta, sí, és que a les meues xiquetes, sí, senyor.
5: Sempre és que està tota la música així a l'Antoni Puigades. Pues crec que s'ha refet molt bé el València femení, sí que és de veres que ha tingut moments del partit en el que ha dominat el Newcastle, però s'han refet molt bé amb una Marta Mascarell que ha aprofitat, ha fet el que ella millor sap fer, que és aprofitar un baló mort en l'àrea i ficar-lo cap a dins.
1: Pues anem a veure, cara a la segona part, si el València femení aconseguís capgirar definitivament el marcador. Gràcies, Paula. I a 5 minuts per arribar a les 8 de la vesprada hem de fer un altre en camí. De seguida farem la primera comunicació amb el Martínez Valero per al nostre partit de la jornada, però coses que hem de comentar de poliesportiu. Per exemple, Ricard, tenies que contar-me coses de hoquei herba.
7: Sí, correcte, Paco. Tenim d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba es juga avui diumenge el pas a les semifinals del Mundial enfront Bèlgica. Els Red Sticks venen de guanyar a Alemanya per 2-1 i una nova victòria d'avui es plantaria a les semifinals del Campionat Mundial.
1: Pues anem a estar pendents del Red Sticks del equip de la selecció espanyola d'hoquei herba. Gràcies, Ricard. I per a tancar abans de un xicotet paró, Clara Alcover, hem de fer el recull del que ha passat molt accidentat d'eixe Gran Premi dels Països Baixos en Fórmula 1.
6: Així és, Lando Norris ha tornat a donar un colp damunt de la taula al Gran Premi dels Països Baixos. El pilot de McLaren s'ha emportat la victòria a Zandvoort per davant de Kimi Antonelli i George Russell, segon i tercer respectivament. Una victòria important per a Norris, que encadena així dos triomfs consecutius, i encara que Antonelli manté el lideratge del Mundial, pues amplia el seu avantatge. I pel que fa als pilots espanyols, també bones notícies per a Fernando Alonso, que ha acabat novè i ha sumat 2 punts, mentre que Carlos Sainz no ha tingut tanta sort i ha acabat 7-7. Així que un gran premi marcat també per aquest accident de Max Verstappen, i que ha sigut l'últim a Zandvoort en el calendari de la Fórmula 1, almenys de moment.
1: pues tot està ubicat i efectivament anem a veure si milloren les coses també per als nostres, per als espanyols en esta temporada de Fórmula 1. Les 7:57, xicotet al tren el camí i a la tornada obrim el nostre partit de la jornada.
8: Som a punt.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
11: De tu a tu.
12: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: 7 de la vesprada i 58 minuts, de la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial, torn per al nostre partit de la jornada. Segona jornada en primera divisió, Martínez Valero a les 9:30 de la nit, dins de 1 hora i 32 minuts en seta del nostre partit de la jornada bijusa, este Elx-Barça, que anem a contar en la sintonia del Punt a Punt, amb els comentaris del mestre Javier Subiràs, del nostre clàssic Raúl Pina i la narració des de ja el joc del partit de Luis Urrutia. Hola Luis, què tal? Bona vesprada!
13: Hola Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada des de la cabina de retransmissions d'esta A Punt Ràdio, així en l'estadi Martínez Valero, en esta vesprada calorosa al sí, al sud de la Comunitat Valenciana, en la ciutat d'Elx, en la ciutat de les Palmeres, que es prepara per a disputar el seu primer partit com a local en esta temporada. Després del pom-pom-pum que va aconseguir en la jornada inaugural en Riazor davant del Deportivo de la Coruña, avui rebe el campió que comença la defensa del seu títol. Per a l'Elx és la segona jornada, per al Barça és la primera. Avui l'equip català que aplega amb la gran novetat de la baixa d'Alejandro Valde, que probablement siga venut pel Barça en les pròximes hores, tampoc estan Héctor Ford, Casado, Rodri, el seu nou fitxatge, que dilluns farà el seu primer entrenament, De Jong i Rooney, amb 6 jugadors del filial i amb tota la il·lusió d'un Elx que ha tornat a batre el rècord d'abonats, 27.000 socis per a este Elx Club de Futbol, que vol tornar a demostrar que és un equip de primera. Així que, amb les graderies, ja amb els primers espectadors asseguts, perquè ja s'han obert les portes d'este Martínez Valero, amb un terreny de joc en magnífiques condicions, amb una miqueta de bijusa que fa falta si en el Martínez Valero, que netegen una miqueta. Les donarem el contacte, tot preparat per a que en hora i mitja comence, així en el Punt a Punt, el nostre partit de la jornada.
1: Compte enrere, hora i mitja en punt per a encetar el Elx Barça, el nostre partit de la jornada, de la mà de Bijusa.
14: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Vuit de la vesprada i un minut. Estem al descans en el Skyfy
3: Castalia. Gol de l'Hércules, que empata el partit. Baco, per fi, marca un gol en pretemporada. Portaven quatre partits sense marcar.
1: Per fi.
3: I ha marcat el que diuen que sempre passa el mateix. Gol de Fran Sol.
1: Fran Sol.
3: Després d'una centrada. Correcte. Samu Vázquez ha centrat i Fran Sol ha controlat en el pit i ha marcat el gol. que trenca una sequera de 3 partits i mig sense marcar. Així que estem en el minut 29 de la segona part. Empata l'Hèrcules, marca Fran Sol per a situar així al Bonalba Golf el Hèrcules 1, Yeclano 1.
1: Ara ja li pregunta Toni Cabot per el gol de Fran Sol. Barona que avançava al Yeclano, Fran Sol que empata per a l'Hèrcules. Deia que estem al descans en el Skyfire Castalia, 0-0 entre Castelló i Sabadell. I ja sabeu, Electric Consulting, la consultora energètica de més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa de Íñigo Pérez després de l'empat del Villarreal en la seva visita al Metropolitano. Íñigo.
15: Es cuando parece que es más sencillo, que tu inconsciente te manda mensajes sobre que la situación está controlada, es cuando uno se relaja, repito, de manera inconsciente, y la energía, el contagio, el entusiasmo que tiene su entrenador, este equipo y esta afición te lo hacen valer, y así ha sido. Creo que no hemos interpretado de manera correcta, creo que no ha sido por querer proteger, sino que te van empujando, vas sintiendo temor por perder algo que ya lo tienes cerca y al final se acaba consumiendo lo que uno no quiere. Pero bueno, más allá de eso, estoy de acuerdo en que el resto del partido ha sido interpretado de manera perfecta.
16: Dale, Javi. Sí, perdón, seguimos con Javi y luego pasamos.
17: Del partido en sí, ¿no? Dijiste en Santander que tenías que ajustar. Hoy se ha visto que muchas cosas que pasaron en Santander ya no han pasado. ¿Por qué crees que no habéis ganado? Porque habéis creado ocasiones, habéis sido un equipo que siempre ha ido por el partido. ¿Dónde crees que ha estado la clave y cómo la analizas?
15: Hoy es en Santander hablamos de que tenía una línea continuista en algunas fases con lo que habíamos visto en pretemporada, y hoy creo que es un partido prácticamente calcado a los que hemos jugado en pretemporada, en el que hemos realizado todas las fases del juego, diría yo que con nota, pero en el acierto es donde todavía no estamos obteniendo lo que pienso yo, en mi opinión, que merecemos. Bueno, pedir acierto es como pedir, hay que ganar sí o sí, entonces hay que ir al proceso, analizar por qué, intentar ayudarles, porque este equipo, estos mismos jugadores, el año pasado se hartaron a tener acierto. Entonces, bueno, en ese sentido estoy tranquilo.
18: Hola, Iño. Eugenio Mateo para Dosis Futbolera. Una de las virtudes de los grandes equipos es, a mi juicio, la gestión de la adversidad. Como comentabas hoy, salvo en la última fracción del partido, bajo mi punto de vista ha sido muy buena. ¿Qué herramientas les has dado a tus jugadores para gestionarla, que hay tanta diferencia con el equipo del año pasado en los momentos difíciles? Gracias.
15: Bueno, permíteme que no, la última parte de la pregunta no la conteste, porque haces referencia al año pasado y no sé cómo se gestionaba la adversidad. Sobre el partido de hoy, tengo claro y estoy de acuerdo contigo que venir aquí, estar jugando un partido que has imaginado y que has practicado entrenando y que está saliendo bien, recibir un gol y permanecer en esa misma idea y obtener dos goles, habla de una buena mentalidad del equipo, y creo que esa fase, esa parte es muy importante. Cada entrenador intenta implementarle, pero eso los chicos, los jugadores lo tienen dentro y simplemente hay que intentar encender esa chispa, ¿vale? Pero creo que es propio, creo que es de ellos. Han seguido creyendo en la idea, han tenido éxito, nos hemos puesto 1-2 y después, como hablaba con Xavi Mata, pues no hemos podido tener certezas de decir, bueno, hemos hecho un partido redondo y efectivamente nos hemos vencido a esta adversidad inicial. Bueno, hay que seguir mejorando en ello.
1: Les qüestions per a Íñigo Pérez, i una pregunta a l'aire. Evidentment, gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting, envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
12: Punta a punt.
1: De seguida estarem en Castalia de cara a la segona part, però abans volia preguntar-li al nostre Toni Cabot, mestre, que t'ha aparegut eixe gol de Fran Sol, eixe home que per fi ha mullat.
4: Pues ha sigut un centre de la banda dreta i això li ha tingut que posar el pit des de la mateixa línia de gol per a per a espentar la pilota dins, no? La jugada que més ha valgut la pena tota la segona part de l'Hèrcules, i bueno, ha pogut transformar Fransol, un futbolista com sabem, Paco, que té un peu foro, però sol és un peu, perquè falta rubricar-ho. Pareix ser, diuen, que el recreatiu de Huelva està interessat en ell, i en aquest sentit podria tindre una porta oberta. L'Hèrcules va donar-li totes les facilitats perquè no el vol tindre en el seu planter per la temporada que ve, però està esperant la seva eixida per a poder firmar un altre futbolista.
1: Pues anem a veure què és el que passa. Aprofita i demana el minut i el resultat en Bonalba Golf. Blanes.
3: Estem en el 35 de la segona part, és a dir, a 10 minuts perquè per fi es tanque la pretemporada i ja vinga, com diuen en pilota, va de bo el partit davant el Múrcia. I una curiositat, golejadors de la pretemporada, Hamza un gol, Guti 2 i Fransol 2, és a dir, que de moment Fransol és un dels amb Guti màxim golejador de la pretemporada del Hèrcules. 35 de moment a 10 de la fi, empat a 1 entre l'Hèrcules i el Yeclano.
1: Just a temps perquè acaba de començar en Castalia, en l'Skyfe Castalia, José Luis Gual, Emili Sierte, la segona part.
0: Sí, primers segons de joc, ha menjat ara el Castelló per encetar el segon acte, sense canvis, en el Castelló, tampoc en el centre d'esport Sabadell. Continuen els mateixos, ara sí que veus que hi ha 5 homes de la banqueta albinegra que estan començant a efectuar aquest escalfament en la zona que està molt a prop del córner, en ese gol nord de Castalia. Mentretant la lluitava ahí Camarà, i el baló després del rebuig de la defensa catalana torna a ser per al Castelló. El volia Álvaro Martín, acaba en poder de Camarà. Camarà que vol filtrar, està molt atent ahí per a tancar esa acció, en este cas Toni Ripoll. El baló que ell volia jugar ara en Jerke, Quadri i Liamet. Per tant, en teoria tot igual, no, Emilio, a nivell posicional entre uns i altres.
2: Sí, no veig ninguna cosa diferent. I bueno, ha començat el partit en molts duelos i dos errades en el pas interior. Bueno, de moment tot igual. Tot igual, està clar que Pablo, Santiago i Raúl tenen que fer el camp més gran, i a veure si no tot el món la busca al peu i algú corre a l'espai. Això és la diferència de la primera part, a veure si la segona part ho poden fer.
0: Bueno, pues ara el que intenta tocar és Barri, torna a interceptar Quadri, s'avança Melot, el baló que espera Camarà, ha ficat el cap a Òscar Sanz, també se la juga el bigot i la barba Bonaldo. I havia baixat el cap, però encara així entén la col·legiada que això era joc brus per part d'Antonio Gala. Per tant, el baló serà per al centre d'esport Sabadell. Jo és que estava cavilant en el descans, que entenc que Lucas Alcázar jugui en banda esquerra, tindrà un tio en peu natural, però tampoc és necessari fer equilibris per a que juguen Meló i Juan Jonito. Estan si enrasà, perquè hem vist en el temps de descans que estava jugant sense ningú tipus de problema. Un central que l'altre ja va estar molt bé en Zubieta.
2: Sí, no sé, raro. Jo a la millor per velocitat, a la millor de Melot i voler donar continuïtat a Melot i a Juanjo. Bueno, algun sentit tindrà, i els entrenadors sempre fan les coses perquè tenen sentit, no ho sabem, des de logo, però Pablo sol fer un canvi o dos tots els partits, i entonces, bueno, alguna cosa és.
0: De moment no està així molt bé, perquè jo a Melot no el veig és còmode. Ahí està precisament el francès, patejant en llarg la pilota que ven avantatge per a Urri, que pentina directament de cara per al seu porter, per a Diego Folia. Així ten menys revolucions el partit, en esta segona part. És la sensació que donen estos primers instants, perquè són 2.5 de partit en la segona, així en el Skyfy Castalia, on hem tingut ja dades, Paco, de l'afluència d'espectadors. No està gens malament, 13.039 som així avui a l'Skyfy Castalia.
1: Bona imatge per la tele i bona imatge també en directe, evidentment.
0: Sí, que són 13.000 vora 400 els abonats que té el Castelló, per tant, poques falten així. I n'hi ha que comptar els vora 500 que hi hauran de Sabadell, ahir en la nova zona acotada, que afegís la preferència alta en el gol nord. Ara ha recuperat per a Pons que vol filtrar el baló per ell, el baló per a Joachim, la centrada, ve un home sol, més mal el baló que ve retrucat, i atreva de pals Alberto Jiménez. Acaba d'evitar Alberto Jiménez el gol del Sabadell. Ara tractava de rematar ahí en la frontal de l'Ara Quadri. Una altra ocasió més per al Sabadell, molt clara. I ara ha estat Alberto Jiménez sota els pals en la línia de gol, el que ha evitat el gol del Sabadell.
1: Mare sí, meva.
2: Ocasió clara al segon pal. I bueno, jo era un dels partits que la mitja part havia que menjar l'arbre i haguera fet alguna cosa. I al final, cuidado, otra vez.
0: De nou Giacchini li pega. El baló que se'n va a l'esquerra per la porta de Matis, però clar, havia tancat de nou Alberto Jiménez, que obre els braços i ara sí que l'entenc, que diu, però què passa, sí? Que estic jo sols o què?
1: Esteu adormits.
2: El lateral sempre està molt alt, l'esquena de Lucas, millor té dificultat en els dos delanters que són molt forts, i bueno, ha tornat a eixir molt bé el Sabadell en esta segona part, en els primers minuts.
0: Pues córner per al conjunt arlequinat i ara baix justament on estan els aficionats del Centre d'Esports Sabadell, va a col·locar la pilota en marxa el futbolista del Sabadell. Així és absolutament impossible saber qui és el que va patejar perquè està justament a l'altre costat on estem ubicats el senyor Isierte i un servidor. Transmetem per al punt a punt en Apunt Ràdio, segona jornada. Aplaudissen els de Sabadell, de moment així en castellà el silenci que s'apodera en este moment de partit, perquè van a ser 4 i mig, córner per al Sabadell, marca la jugada el futbolista català. Hi ha moltíssima gent en la zona de l'àrea menuda, el baló que ve molt tancat al primer pal, ha tocat ahí, crec que està Bonaldo, el baló se'n va per damunt del travesser i hi ha hagut falta. Hi ha un jugador del Castelló estès a terra i hi ha una groga que entenc serà per a... No sé si és Joachine.
2: Sí, sí, sí, crec que sí.
0: Pues tenim ja els dos puntes del Sabadell amonestats, Joel Priego i també Nico Joachini, que l'acaba de veure perquè literalment ha atropellat a... Crec que és Alberto.
1: Se l'emporta per davant, no, no, no, dorsal...
0: Homeló, no?
1: No, Pablo Santiago. Pablo Santiago ha anat per terra.
0: Sí. És de veure, sí. Ara el veig ahí en les botes grogues.
1: Se queixa una colzada. Sí, sí, li està dient a l'àrbitre, a la col·legiada, que bueno, que no, no pot anar així el jugador del Sabadell. No en tinc una repetició, pues dic això perquè no n'hi ha repetició. Ara, a veure la repetició. Buah, pues una llave de judo, però tampoc és més, eh? Groga i punt. No n'hi ha...
0: Bueno, pues ara el que vota és Edgar. Edgar, que ha guanyat i se duel, allunya Urri, a tocar de cap Álvaro Martín, el mateix Urri que ven molta força, de costat a costat, apareix ara per la banda esquerra, vol filtrar, perilla, un home tot sol, bon control de Giacchini, i de nou Alberto, eh? Bueno... Yo te digo una cosa, Emilio, yo he fet el comentari del tema dels centrals, però ja m'estàs començant a donar la raó, eh? Cada un que faça el que sap fer. Si Meló és lateral, que jugui lateral, i si és millor que Juanjo Nieto, que jugui ell, i si Juanjo Nieto és millor, que estigui a la banqueta, que no passa res, però si Enra va fer un bon partit.
2: Sí, sí, sí, està clar, que al final l'equip està tenint dificultats. Crec que ha sigut Lucas el que s'ha creuat molt bé i és la que al final talla a jugar, però l'equip està intentant jugar algo un poc més llarg per a córrer el baló, però també està guanyant els duelos el Sabadell, i en l'eixida de balós tenim problemes, i des de Melot no és el millor jugador per traure aquest baló. Jo crec que en Sierra i en els duelos Sierra seria millor per a aquest tipus de delanter.
1: Qui m'anava a dir
2: que
1: tiraria en falta a Brignani, eh? Qui sí, me ho anava a dir? Sí, sí.
2: Però està clar que hi ha que menjar la banqueta i fer algun canvi. Jo faria 2-3 canvis, ja, clarament.
0: A veure, Brignani en el baló parat, Paco, per a mi és clarament superior a Sierra, però Sierra no és un mal central, eh? Passa que no sé per què no té massa confiança, però ja repetís, l'altre dia va estar bé en Zubieta, i els problemes que va tindre el Castelló no eren culpa de Sierra, sinó que el lateral estava ja en... no estava en Sant Sebastià, estava en Algorta. Baló per a Pablo Santiago, que juga en llarg. Torna a anticipar Cuadri, li emet a Camarà. Camarà això no li senta gens bé i tractava d'apretar-lo, i al final acaba recuperant el Castelló. Vol treure ràpid Matis. Busca la zona de Raúl Sánchez, que la baixa en qualitat amb el pit, però no aconseguís anar-se'n. En este cas de la marca de Toni Ripoll. Molt ben plantat, repetís, que el Sabadell en tot el partit fins ara. I ara perdent el baló, Joel Priego, que torna a recuperar. Baló que ve a la banda dreta. Poquet a poquet se van fent cada volta amb més confiança, i la pilota ronda molt més l'àrea de Roman Matis que l'àrea de Diego Foli, que continua pràcticament inèdit. I he vist fa un momentet a Pablo Hernández parlant en un dels seus assistents, i n'hi ha, crec que, dos homes preparats. Un és Due, tres, i l'altre no. És que des d'ací és molt difícil veure'l, Emilio.
2: Un és Due segur, no se veu, no? D'ací no se veu.
1: Bueno, i des de la tele tampoc, segur,
2: Sí, sí, sí.
1: Des de la tele l'única cosa que se veu és eixa zona que està més
0: pegada. Íñigo Córdoba. L'altre és Íñigo Córdoba i Due. Bueno, pues Due pot aportar, evidentment, velocitat i força física, no criteri, perquè no és el seu fort com a futbolista. I Íñigo Córdoba, el que té que fer si entra és donar amplitud. És que l'equip no té amplitud.
2: Sí, no, i no va a l'espai ningú. Entonces, és una de les solucions que dona reforçar i ser mig del camp i ser doble pivot. Jo imagino que serà un Gala posar Álvaro per davant, perquè Álvaro sí està aguantant bé el baló, i després canviar una de les bandes i donar velocitat. No sé si serà Raúl o serà Pablo Santiago, segurament, no?
0: Pues van a demanar-se els canvis, eh? Sense tardar més. Això sí que m'agrada per part de Pablo, que ha vist que la cosa no pinta bé, i abans de que vingui la trona, pues n'hi ha que menejar fitxes i fer canvis. Se'n va Antonio Gala, entra amb el dorsal 17 Fran Castillo.
19: Marco Tué i Fran Castillo.
0: Bueno, y Marco Dué per el futbolista Álvaro Martín. Sinó que está. Marco Dué clarament al mig centre, al costat de Barry. A mi este canvi ja no m'agrada tant. Però sí, Castillo, del que parlen molt bé en Eivissa. Jo este estiu parlava amb algun company d'allí de la premsa i bueno, em passava a fer una gran temporada en el conjunt de Primera Federació i té gol i té peu. Anem a veure si avui pot lluir. Valor per Alberto Jiménez, que torna a guanyar el duel als dos davanters del Sabadell, tot sol contra l'enemic. Ahí Alberto Jiménez tirant de galons, tirant de jerarquia i ara buscant clarament la falta perquè no té eixida possible. El central tinerfeny al costat de la bandereta de córner. Ha perdut el valor Alberto Jiménez, fins i tot Alberto Jiménez que perd la pilota. Encara que trau ahí el Castelló, dificultats per a Raúl Sánchez al costat de la línia de banda. Acabarà caent, s'ha perdut la pilota per banda i l'assistent li la dona al Sabadell. Tenim que reaccionar i cierte, 10 de la segona, 0-0. I així s'escolta ja algun xulet, eh?
1: Sí. Normal
2: sí,
1: i merescut.
2: La gent està aguantant, sí, la gent està aguantant, però sí, algun xulet, perquè hi ha accions que hi ha que jugar més ràpid, més agressiu. Bueno, anem a veure Castillo, que ha jugat tota la pretemporada per fora en banda i la seva posició pareix ser que és la segon punta. Si està acertat i si dona algo en aquest enllaç en el mig del camp, jo crec que Duel li donarà més força a l'equip i podem guanyar algun duelo i això sí que ho té Duel, de guanyar i de tirar cap avant i fer desbordaments de jugadors i pot ajudar en aquest aspecte a l'equip.
1: Dos coses ràpides. La primera és que Antonio Gala se n'ha anat en un globus monumental i té una cara de...
0: Pues que espavile, sí, que espavile, sí. Paco.
1: Una
0: que
1: cara
0: espavile.
1: Absolutament agra en la banqueta. I la segona, anem a fer una mini ronda. Primer, evidentment, ens etem en el Skyfy Castalia igual.
0: Pues en el Skyfy Castalia van a ser 11 de la segona meitat, tot continua igual, encara que el Sabadell cada volta veu més a prop, inclús el poder anar de sí en els 3 punts a la butxaca. De moment, afortunadament, Castelló 0, Sabadell 0.
1: Votem cap a Bonalba a gol, minut i resulta, Gonzalo Blanés.
3: Estem al minut 45, és a dir, que queda com a molt un o dos minuts, empat a un entre l'Hércules i el Yeclano.
1: I també teníem una comunicació pendent per a contar com està anant d'eixa partida de l'Open de Galocha de la gran final masculina del Trofeu Diputació de València, Matías.
19: Doncs ara mateix guanya 45-35 Faura a l'equip de Montserrat, final molt igualada al que esperàvem, el que s'hem trobat sempre a punt quan hem estat presents. Faura té un xicotet avantatge de 2, un xoc que està jugant amb ell, i com dèiem, ara mateix van de cara al 13è xoc, Faura 45, Montserrat 35.
1: A l'espera de conèixer les alineacions de l'Elx-Barça, el nostre partit de la jornada, tanquem la mini-ronda dient primer que en primera divisió estem en el temps afegit del Getafe 0, Racing 0 de la primera part i que també en segona divisió com va el partit de l'Sporting, Clara?
6: Conforme l'hem dit, a minut 60, Real Sporting 1, Burgos 0.
1: Pues en això anem a tancar esta mini-ronda i tornem a Castalia en córner.
0: En córner que s'ha llançat fatal, massa llarg. En l'opció per a Isir transitant per part del centre d'Esport Sabadell, encara que afortunadament aquesta pilota s'envia fora i ara demana canvi el conjunt català. Se'n va el dorsal número 7, se'n va Giacchini i entra Gaston. Així que canvi en els punters del centre d'Esport Sabadell. Imagina que canvia el perfil, no la idea, no?
2: És punta per punta i és un ex del Tenerife, és que està cedit pel Tenerife, és un jugador també molt peleó, molt gran. I no canvia res, el 5-3-2 continua igual.
0: Bueno, i la pilota per a Deix. La pilota per a Deix treballa des de la banda. El centre d'Esport Sabadell la lluitava, crec que era ahir Ripoll, se'n va a terra. Való per al Castelló, traurà Raúl Sánchez. Que poquet de Raúl Sánchez, eh? Mira que l'altre dia va fer mitjoreta molt bona i tenim l'esperança de tornar a veure el Raúl de fa dos temporades, però avui molt poquetes notícies de Raúl de mig camp cap endavant, que sonya que vore'l.
2: Sí, dels dos de fora molt poqueta cosa, Pablo i Raúl, no poden en els dos parts que tenen. Jo pensava que en els dos canvis que ha fet, un canvi més i canviar algo de fora i donar velocitat en Hamza o en algú, en Íñigo Córdoba, i esperava un canvi també per fora per donar més velocitat a un dels dos jugadors de fora, no?
0: Torna a perdre la pilota al Castelló, valor que ha perdut Castillo. Castillo que
1: final
0: refa
1: del Hércules
0: y acaba...
1: Perfecte, pues de seguida acaba l'acció sense perill. En el Skyfy Castalia acaba el partit en Bonalba Golf en un empat que no sé si serveix per a traure moltes conclusions, Gonzalo Blanes, en este últim test de pretemporada.
3: Te dic la conclusió, que per fi acaba la pretemporada, sincerament, eh? Acaba ja la pretemporada, que s'ha fet molt llarga, tenim ganes de que arranque la Lliga, com en primera i en segona, serà la setmana que ve. Empat a un davant del Múrcia, davant del Yeclano, dos equips totalment diferents, en la primera part un 11, en la segona un altre 11, el gol de Fran Sol per a empatar, poques conclusions, moltes ganes de que arranque ja la competició oficial.
1: Toni Cabot, del dia d'avui, te quedes en alguna cosa, rescatem alguna cosa o... Rient de cara a la setmana que ve.
4: Res, Paco, res. Com diu Gonzalo, cap de conclusió es pot traure d'este partit, una mescla absoluta de titulars i suplents. Parlaven que, a més, creen l'únic partit que ha hagut a un 11 que es pot, pot semblar-se molt al titular de contra el Múrcia, és el que va tindre lloc contra el Castelló, i aquest partit va ser diguem que ens va posar un perfil d'equip molt semblant a lo que pot ser el titular. Lo de més ha sigut molta mescla i avui més de lo mateix, un joc molt horitzontal, poca pegada i finalment empat a 1.
1: Pues més del mateix, però esperem que la setmana que ve neixi debut davant el Reial Múrcia les prestacions siguin superiors per al conjunt de Beto Company. 1-1, finalment, en eixe gol de Fran Sol per igualar el inicial de Barona en l'inici de la segona part. Un abraç, Gonzalo.
3: Un abraç.
1: Un abraç, Toni.
4: Un abraç.
1: Als nostres mestres, Gonzalo Blanes i Toni Cabot, que la setmana que ve ja estaran al peu del canó en la temporada 26-27 de l'Hèrcules d'Alacant. Un segonet, passem per Castalia. Tenim alineacions del Elche Club de Futbol. De seguida les contem, però abans, què està passant en eixe Castelló 0 Sabadell 0 igual?
0: Pues que tracta de pegar un passet endavant el Castelló després dels canvis, de posar-hi una miqueta més de ritme, d'acostar-se, no?, a l'àrea que defensa Diego Foli, però de moment aguanta bé el centre d'esport Sabadell, quart de la complilla de la segona meitat així a Castalia, tot seguís igual, Castelló 0, Sabadell 0.
1: Ja sabeu, al punt a punt en Sagrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsits, de la mà de Caixa Popular, del gran partit de la jornada 11 confirmats. Alineacions d'este Elche Barça de la mà del nostre Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona vesprada.
20: Hola, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, Paco, bona vesprada. Punta, punta, punt ràdio. Estos són avui els 11 intocables, indomables. Per al míster, per a Martín Anselmi. A l'Elche per enfrontar-se al Barça a l'estadi Martínez Valero. Amb Dituro en porteria, en principi. Sense modificar aquest aspecte dels tres centrals en zona de rereguarda, Mafen Gruber, el Kaiser amb Fede Redondo i el valencià Víctor Xust, perfil dret per a Bua Sangaré, costat esquerre amb el punyal per a Germán Valera, al mig camp Marc Aguado, l'home àncora, la bruixola d'aquest equip amb Gonzalo Villar i Ali Juari també per dins, enllaçant Titi Morente amb llibertat de moviments, el referent ofensiu Ferniño per la seva banda, el Barça de Hansi Flick, l'actual campió de Lliga que va formar en Joan García en porteria, en zona defensiva amb Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart, en mig camp per a Marc Bernal, Gavi Fermín, en principi Rafinha pot ser la punta de l'equip, en les bandes Lamine Yamal i Adeyemi. Eix és l'11 de Hansi Flick, que crec que ha sorprès a tot el món, no hi ha tanta sorpresa
1: xiquets,
20: en el cas de l'Elche.
1: Sí, no, en el cas de l'Elche tira que te va, però ara de seguida comentem també.
20: Recordem, en el Barça no està Rodri, encara sense ritme, dilluns ja se reintegra en el grup, com va dir Hansi Flick en la prèvia. Valde, Héctor Fort, l'ex-franjaver Marc Casado, estan a Barcelona solventant la seva eixida del Barça. En el cas de Valde, amb ofertes, per exemple, del Manchester United, Héctor Fort pot acabar al Borussia Dortmund i Marc Casado opta per Europa. En principi, Espanya s'hi pot, perquè no vol anar a països àrabs. I no estan els lesionats Rooney i Frenkie de Jong, un Barça que...
1: Agarra't en
20: pinces perquè no té un nou clar després de l'eixida de Ferran, de Lewandowski i de Rashford. I en l'Elche recordem les baixes d'Iago Santiago i d'Adam Boallar, que eren les baixes que havia confirmat en la prèvia el tècnic argentí Martín Anselmi.
1: 1 hora i 5 minuts per a aquest partit de la jornada. Ja sabeu, Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. Tornem de seguida a Castalia, però abans aprofite, ja tenim les alineacions per a preguntar al nostre mestre Javier Subirás, que està en el Martí Valero. Hola, Subi, què tal? Bona vesprada.
21: Hola, què tal? Molt bona vesprada a tots.
1: Bueno, pues en el cas de l'Elx, més o menys espera l'alineació, i en el cas del Barça, aposta per la joventut i pels xiquets perquè Hansi Flick no té una altra.
21: Sí, efectivament. Bueno, l'Elx, efectivament, més o menys una alineació que és la que venia fent les últimes jornades, en aquest sistema que ja té pràcticament des de l'any passat, i el Barça sí que en prou de problemes, no? Sobretot en la línia defensiva sí que pareix que pot tindre algun problema. Al final la línia mitja també la fa en Bernal, Gavi, Fermín, Adeyemi, i bueno, i davant, pues bueno, Yamal i Rafinha, no? Bueno, estos partits a voltes, quan comença la Lliga, a voltes és el moment més propici a lo millor per a poder guanyar-los els partits, pues anem a veure si l'Els avui pues, pot tindre la capacitat d'aprofitar aquestes mancances que té el Barça i poder-se fer en els 3 punts després de l'empat aconseguit la jornada anterior.
1: Línies obertes en el Martínez Valero amb el nostre mestre, amb Javier Subirats, amb Raúl Pina, amb la veu de l'Els en esta casa i també amb Luis Urrutia per a contar este partit de la jornada vijusa, este Elx-Barça que s'enceta d'ací a 1:04. Se centrem ara mateix en el Skyfire Castellà perquè busquem la segona victòria de la temporada per al Castelló. Això sí, t'he de dir una cosa, igual almenys des de la tele, ací en l'estudi, segurament el Sabadell siga l'equip que millor té estudiat al Castelló o que més incòmode està fent que el Castelló jugui en molt de temps, eh?
0: Sí, però jo diria que més que estudiat al Castelló, és de veres, no? Que és un sistema que sempre li han plantejat al Castelló en els últims temps per a contrarrestar-lo, però és que jo vaig veure el partit de Gijón i va ser molt, molt paregut, de fet, si fan el penal acaben guanyant allà al Molinón, eh? En la primera jornada. Segurament es falta algo de qualitat dalt per a definir, però tàcticament és un equip que treballa molt, molt solidari, i bueno, les ajudes són constants i ahí estan, no? Bloquejant clarament la idea del Castelló ofensiva, quan ara se'n ve cap amunt Alberto, torna a aparèixer el peu ahí d'Òscar Sanz per a cedir cap al seu porter Diego Fole. Són ja 20 minuts de la segona part, tot continua igual, ha hagut un momentet ahí, un parell de situacions en àrea, no? En el que el Castelló semblava que pegava un passet endavant, Emilio, però torna a equilibrar-se tot, partit pastoset, eh?
2: Molt pastoset. Al final la sensació és que està fent coses que el Castelló fa normalment, de pressionar molt, d'anar molt a lo físic, d'anar un contra un, i la diferència és que avui està sent millor el Sabadell, i des de luego no estan trobant la fórmula, tot molt al peu, poqueta gent busca l'espai, i des de luego el Sabadell està sent millor, i lo millor està ara el resultat, a veure si canvia, crec que va entrar Suero, a veure si canvia alguna cosa en algun moment del partit, i se pot millorar, però de luego la situació és molt difícil de que se puguen crear ocasions. Hasta ara, si a més si baixa el Sabadell físicament, pues possiblement se pugui fer alguna cosa, però és difícil hasta ara.
0: Pues arrancava amb molta decisió ara Juan Jonito després de recuperar la pilota al Castelló. Juan Jonito, que ha estat amonestat, tenia que fer aquesta falta perquè se n'anava a quadri la mer pràcticament a camp obert a buscar la porta del Castelló després d'un córner favorable a l'equip albinegre. Quan ataca ara Raúl, Raúl que mirava de penjar-la, se ho pensa, vol forçar aquesta jugada, ningú dobla per fora, és una constant en el dia d'avui. El baló que buscava Camará, ve solteta, serà per a Pablo Santiago. Pablo que la punxa en qualitat, toca de cara ahí per a Nieto, 2-2 per fora perquè el Sabadell no te dona res. Defensa molt bé, la fase defensiva extraordinària dels homes de Ferran Costa. La tocada ahí per a Nieto, Nieto que la posa va i la rematada de Castillo que se'n va per dalt. Pues ya es algo, porque yo, la anterior rematada del Castelló, según Juan, Emilio.
2: No recuerdo ya, pero bueno, por lo menos es una arriba en alguna situación. Si la empala ve Castillo, puede ser ocasión clara de gol, pero la tira muy alta. Pero bueno, ya es arriba propia del área y se está generando un poquet, ¿no?
0: Ara han vist per esta part dreta, com Nieto i Pablo Santiago sí que buscaven la superioritat, però per l'esquerra no hi ha profunditat i ara van haver canvis, eh? 3 canvis en el Sabadell, 2 més en el Castelló, com deia Emilio, si va entrar Suero una volta més serà poc el bomber del Castelló, no? Quan la cosa està fotuda de veres, pues té que ir Suero a solucionar-ho, i crec que ara sí que és Íñigo Córdoba l'altre, però bueno, ara ho confirmaré. Se'n va Bonaldo.
5: Y Miki Codina ingresan en Eco, Xavi Moreno y Catalá.
0: Bueno, pues ahí está, Catalá per Bonaldo, en Eco, se embata me Pere Pons y Miki Codina. Ahí están los cambios que ha hecho el Sabadell. Y
5: cambio también.
0: Y en el Castelló también ha habido doble cambio. Con Diem se incorpora en Suero. Y l'altre claramente es Íñigo Córdoba. Con ara pincha la pilota el Sabadell, ha tocado de capa ahí Gastón Vallés. El baló finalment de manera còmoda torna a ser propietat de Roman Matis, que vol jugar per baix, i se baló és per a Dué, molt a prop de la seva àrea. Dué que baixa molt ahí la freqüència, el ritme de joc del seu equip, que necessita justament el contrari, no? Tocar ràpid, bascular, anar d'un costat a l'altre, fer menejar-se al Sabadell, per veure si és capaç de desestructurar-lo.
2: Sí, però és difícil. Ara no... a veure, un home com a Suero... estaria un poc el canvi de Suero i de Castillo, que són dos jugadors pareguts, i posar-lo a la mitja punta. Jo crec que ara va jugar en dos mitges puntes per dins per a veure si se pot enllaçar en aquests dos. Bueno, anem a veure. Des de luego havia que fer alguna cosa diferent. Ha llevat un lateral dret i ha posat a Raúl. A veure com és el canvi.
5: Juanjo Nieto i Pablo Santiago ja han ingressat Suero i Rodri.
0: Bueno, pues allí tenim els canvis.
1: La matització
0: d'abans. Sí, sí. Ja dic, ha reestructurat primer el Sabadell, el que s'estava en d'esquerra, estava molt cansat Bonaldo, i ha col·locat a Català, que bueno, també té un físic impressionant, i ha col·locat també per al carril esquerre en Eco, i en quant al Castelló, pues fer-ho en la mitja punta i proper de Castillo, en càmera per davant, i després Rodri Rego, no?, que ha entrat en lloc de Raúl Sánchez, i ara no sé per què està xulant el respectable, entenc que perquè el Sabadell perd temps, no?, a l'hora de ficar la pilota en marxa, però clar, el partit continua evolucionant poquet a poquet, i ara en camí ja ve la mitja hora de la segona part, ja hi ha hagut altres voltes, no?, que va 0-0, però que l'equip dona sensació de que apreta, de que el contrari està nerviós, de que la pilota contínuament està en l'àrea, però és que Diego Foli està tenint un partit un diumenge superplàcid.
2: Està donant la sensació de que si guanyes el partit serà una acció aïllada, una falta en córner, però en quant a joc, en quant a joc organitzat, és molt difícil que l'equip pugui guanyar avui, però bueno, falta encara temps, i pot passar qualsevol cosa en acció aïllada i fer aquest gol que canvi el partit.
1: El tema és que en els 10 roïns o en els 10 Emili la temporada passada en els quals el Castelló de Pablo no estava bé, te la pegaves en tot l'equip. Avui és un dia roïn i el partit va 0-0 i està obert. Jo crec que ahí, almenys defensivament, sobretot gràcies a Alberto Jiménez, avui està ajudant moltíssim el fet de tindre un poquet més de solvència darrere.
2: Sí, sí, al final. I a mi el que m'està estranyant també és la sensació de poderío físic que tenia el Castelló sempre, que ha tingut sempre en tots els partits. No el veig bé aixina. Veig amb Sabadell d'aquest poderío físic superior al Castelló, que és incapaç el Castelló d'eixir d'aquest poderío físic que té el rival, no? Però si col·lectivament no pots eixir i físicament no pots eixir, doncs estàs en el partit que està posant el Sabadell, que no ha perdonat les dues o tres que ha tingut. Tampoc ha tingut moltes, no ha tingut moltes, però tu no has tingut ninguna per a guanyar, no has tingut pràcticament ninguna. Però si no és un córner, una acció aïllada, que vulgui arriesgar més Pablo i posi també defensa de tres i posi dos delanters en vez d'un, podria passar al final els últims minuts i que canvia i que baixi físicament el Sabadell, però hasta ara, des de logo, molt difícil,
1: sí.
2: Molt difícil, des de logo. Molt de valor al Sabadell,
1: No, el Sabadell està fent un molt bon partit.
0: Perdona, Paco, però crec que sí que en els canvis que ha fet ara últimament ha passat a defensa de 3, està jugant Rodri Rego de carril en l'esquerra, col·locat a Raúl per esta dreta, està jugant en Meló, que ha llevat a Nieto, en Alberto Jiménez i Lucas Alcázar, després per davant estan Barri i Due, Suero més Castillo i Camará. Així n'ha quedat reordenat l'equip. Entenc que almenys en fase ofensiva sí que hi sent de 3 en els dos carrils, veurem després quan ataqui el Sabadell com estan, però no sé, anem a veure si això se traduís primer en arribar i després en tindre situacions.
2: Sí, sí, tindre el valor i arribar. Al final no tens el valor, no arribes i sempre és una... Cuidao.
0: Ara ve Due, arranca Due, bon valor per a Camará, Fuole, i n'hi havia fora de xoc. A més havia alçat la bandereta l'assistent d'esta zona de tribuna. Ah, sí, en castellà, però ja salgo, sí, sí. Bona l'extensió. Tal qual.
1: El doble canvi del Sabadell, Català i Moreno han entrat i...
0: Sí. I en Eco, estrès. En Eco, en el carril esquerre està en Eco.
1: Vale, sí, perfecte, sí. Estic anotant, sí.
0: Sí, sí, s'ha anat, en este cas, Codina, que era el carriler esquerre, ha entrat en Eco ahí, Català entra per Bonaldo, en el central esquerre.
1: I Pons,
0: i després ha eixit per a Pons, sí.
1: Pere Pons.
0: Correcte, sí. Ells segueixen igual, el que ha canviat és el Castelló, que ara tanca en 3, en teoria, no? Perquè Rego és un jugador de carril, el portuguès, i Raúl Sánchez, bueno, ja molt cansat, però en principi està en esta part dreta. Estem encomanant-se a Suero, això és l'autèntica realitat, perquè li dona un vol malo a Camará i Camará la tira al gamber. I xa, tal com estem, i en el test que portem de partit, no queda altra.
2: I el que acaba de fer Due, aquesta conducció, desbordant línies i fer un passe, no ha sigut
1: trencant
2: el passe
1: bo, però... Trencant línies i deixant de ser línies, previsibles, que és el problema, sí, avui, sí, sí, o que el, cast- o que el sí, Castelló li està posant les coses fàcils en aquest sentit al Sabadell.
2: Exacte.
0: Pues sí, el Castelló des de darrere, mitjançant a Melot, obrint a la dreta per Alberto Jiménez, ha segut un mal control de Jiménez. Ha vingut, crec que és Gastón Vallés, que és un tros de tio, Este en un sandwichet no passa la nit,
2: Sí, és un delanter centre molt gran i molt treballador, també, i, bueno, és un home molt gran, i al final els centrals sempre pateixen este tipus de delanters si són tan lluitadors i peleadors, no?
0: Un equip molt físic, sí, el Sabadell ara fa doble falta. Primer en la dreta Meló, després també han tombat a Suero, n'hi ha Groga per a Gastón. Crec que espera Gastón, se l'ha guanyat a pols,
2: Els tres delanters teus que isquen en tarxeta groga de la lluita i la pelea que tenen, sensació de que ja és difícil passar esta primera línia dels delanters, no?
0: Sí, sí, és un equip que apreta molt, ja dic, molt solidari, molt cooperatiu, i en el que sobretot ahí les ajudes són constants, són conscients, no? De que tenen limitacions, acaben d'ascendir a esta categoria i toca remar molt per aconseguir, no? La permanència. Davant un Castelló que vol mirar cap amunt, però que té que espavilar, eh? Té que espavilar clarament. Alberto Jiménez volia connectar ahí en Camara, bona avisada de Camara, balo per a Suero, vinga Suero, inventa algo Suero, Suero per a Rodri, Rodri que la penja amb un balo al segon pal, botava Camara, allunyat Català, el balo que ve solter, Raúl que deixa que es perga per banda, serà treta des de la banda per al Castelló, en aixote per a Ucastal i aplaudís, i aquí encara té fe, encara té il·lusió en poder veure com el seu equip guanya en esta primera jornada, sí a casa, la segona, en la lliga hipertensió la va col·locar en ja Raúl Sánchez, la col·loca ahí amb les mans buscant l'àrea menuda, ahí se imposa Català, trau de cap, el balo que bota, ha fet ahí el karateka Suero però se la queda, a punt de perdre Meló, té que rectificar i jugar arrere la pilota per a Roman Matis, un quart d'hora queda, mitja hora complida per la segona part, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio, que te ho conta com sempre. De moment Castelló 0, Sabadell 0, toca en Barri, Barri per a Lucas, Lucas connecta ahí en Castilla, bona pilota per a Rego, Rego que se la juga, vol accelerar, la bloquejat bé de nou ahí en defensa el Sabadell, era Toni Ripoll, i el baló que se perd per línia de banda. Sembla que ara tenim una altra seqüència, no?, en la que el Castelló està apretant.
2: Al tindre dos mitges puntes per dins se pot recibir un poc, en este cas ha pogut ser aixina, i bueno, Rego és un home ràpid en banda que s'entra molt, a veure si aixina podem recibir entre Suor i Castillo i crear dificultat a aixe mig del camp del Sabadell.
0: Això de Rego també és una operació curiosa, eh? El va comprar el Brighton al Benfica i directament l'ha cedit al Castelló. Xic molt jove, però que té un reprís espectacular.
1: No toca a terra, no? Pràcticament, des de... Sí. Sí, en sí, Anglaterra.
0: Sí. Mira, balo per al Castelló, és Rego, Rego cobrís per a Lucas, molt cansat Lucas, la centrada de Lucas, no era roïna, però torna a traure Òscar Sanz, el balo que se'l queda a Quadri Liamet, ja molt fatigat Liamet. Això de Rego també és una operació curiosa, eh? El va comprar el Brighton al Benfica i directament l'ha cedit al Castelló. Xic molt jove, però que té un reprís espectacular.
1: No toca a terra, no? Pràcticament, des de... Sí. Sí, en sí, Anglaterra.
0: Sí. Mira, balo per al Castelló, és Rego, Rego cobrís per a Lucas, molt cansat Lucas, la centrada...

0: Ara hi ha una errada, tocava molt ràpid Rego. Així té un altre aire, eh? Una velocitat de moviments ahí, molt interessant este xic. De moment la pilota ara circula amb molta velocitat per part del Castelló. Bona passada de nou per a Rego, volia eixir. Finalment li trau la pilota al Sabadell, que vol jugar en llarg, que el control era, crec que, de Moreno. I, bueno, de nou Alberto Jiménez, eh? Menys mal que està Alberto Jiménez. Perquè jo crec que sense Alberto Jiménez aniria empalmant, Emilio, clarament, en un partit com el d'avui, eh? La treta des de la banda serà per al centre d'Esport Sabadell, 31 per a 32. Juga el conjunt arlequinà, avui de rosa. La canonada que busca la part esquerra. Ahí és capaç de controlar-la Eneco. Eneco controla i torna arrere. Baló per a Edgar, que està aguantant tot el partit en una groga, i això també és molt significatiu, eh?
1: També li hem creat moltes poques dificultats, eh? El no tindre el baló i arribar molt poquetes vegades, està molt tranquil i molt còmode, marcant bé a càmera, sense fer-li faltes. Si haguem tingut més baló i arribar més àrea, pues, possiblement hagués passat més dificultats.
0: Ara les dificultats han sigut tècniques per part de Dué per a matar-hi la pilota. Finalment apareix el baló per a Suero. Que bé, Suero. Tira el pontet Suero. La pilota per a Barri. A Sosa acelera. Baló de nou per a Castillo. Castillo. La passada dins de l'àrea. De mà en mà. De mà en mà. Continua la jugada en marxa. Baló per a Raúl. La centrada de Raúl al segon pal. És bona. Venia Rego. La cabotada que se'n va fora. El partit almenys ha reviscolat, eh? És un altre partit. Se ho està creent el Castelló. I ara el Sabadell comença a donar-se compte que davant té un equip que té jugadors molt interessants que de moment no han lluït.
1: Sí, i gràcies a Suero, jo crec, i a Rego, no? Els dos canvis han sigut bons en la velocitat per fora, que és el que demanem, tindre velocitat. I inclús Raúl està molt cansat, també buscaria algo més per fora, per esta banda dreta, però des de luego Suero està creant coses per dins en Castillo, i és el que ens dona perquè puguem arribar i fer algo de perill.
0: Ha tret en llarme, entre tant, Diego Foli, la pilota que bota, toca de cap Rego, ho ha fet també, crec que era Joel. El baló finalment el allunya la defensa del Castelló per a que el baixe de cap català torna a ser per a Suero. És increïble lo de Suero, eh? Quina predisposició a apuntar sempre coses per a l'equip, tot i que no conta massa, almenys per a ser titular. Pilota de nou per a Raúl, posició d'extrem dret del madrileny, toca en curt per a Duel i la torna de nou el francès Raúl, que busca la trena. Estava ahí el jugador, però no hi ha fora del joc, diu l'àrbitre. Baló per a Suero, la penja Suero, el baló que ve ahí en molta combeta, però poquet a poquet se perd per fora del rectangle. Això li sembla suficient al públic per a seguir creent en que és possible que arribi el gol.
1: És un jugador, Suero, que normalment està jugant molt poquet, l'hem passat el mateix, però quasi sempre en els partits més difícils i més tancats és quan ells i demostra que pot jugar, sí, més del que està jugant.
2: S'entrega, no? Moltíssim, eh? I el sí, nivell, sí, de...
1: I fent coses importants.
2: Exhibició,
1: no?
2: Final... física i també, sí, presència pràcticament en tot arreu, en el mig del camp, quan per cert el Sabadell...
1: I personalitat en el baló, sí, sí, personalitat en el baló per a poder fer coses.
2: Prepara
1: de situacions difícils.
2: Un clar. Últim canvi igual.
0: Sí, va fer un últim canvi el centre d'Esport Sabadell. Bueno, pues pràcticament quan falten 10 minuts per arribar al 45. Ahí hi havia una situació tan complexa, però que resolve el Castelló en Roman Matis, que ha blocat esa pilota. I bueno, vist el que hem vist avui, Suero no és inferior tècnicament ni a nivell de creació de futbol a ningú des que han jugat més minuts que ells en aquestes posicions de mitges puntes. Baló per a Lucas, que toca en curtet, el baló que queda parat, queda frenat, la per Barri. Ara pot eixir en gent el centre d'Esport Sabadell. S'ha equivocat en la passada, encara aixina, vol rectificar Gaston Vallès. Ha aparegut l'ajuda de Raúl Sánchez en un Alberto, que està cansat, però crec que n'hi havia fora de joc, sí. Havia alçat la bandereta. L'assistent de la preferència de Castalia, sí. Emilio Isierte no para de prendre notes. És, i que... això encara me posa més nerviós. Ara... Emilio, quan escriuràs que ara marca el Castelló?
1: Jo crec que en el 90 o en el,
2: no,
1: discurs que marquem.
2: Bueno, pues mira, vaig, sí, sí, vaig a aprofitar, sí, i demane el, sí, minut, sí, i el resultat en Castalia, igual.
0: Pues en Castalia ara mateix 135 de la segona meitat, Castelló 0, Sabadell 0.
2: Perquè ja sabeu, estem pendents també del nostre partit de la jornada, 50 minuts per encetar eixe Elche-Barça en el Martínez Valero, amb Raúl Pina, amb el nostre mestre Javier Subirás i també Luis Urrutia. Luis, l'ambient a poc menys d'una hora per al partit? Està per ahí, Luis? I s'ha tallat? No, pues no estava Luis Urrutia. Pues no passa res, ara de seguida tornarem quan estiga novament la comunicació. Tornem a Castalia, igual.
0: Pues tornem a Castalia per a confirmar qui és l'home que se'n va i qui és l'home que entra en el conjunt de Ferran Costa. Ara mateixa, dorsal número 7, de canvi a l'altre carrilera, Ripoll.
3: Ripoll entra con el 19, Ramani.
0: Bueno, pues entra Gianni Ramani, entre altres ex del Cartagena. Este és un jugador ofensiu. L'altre dia a Gijón va jugar en punta i va fallar un penal.
1: Sí, és un jugador de velocitat, ràpid, hàbil. Bueno, és un bon jugador també, que del mig del camp cap avant s'ha deixat un delanter, inclús en la banqueta, Olowski, que estava en el Córdoba, de

0: que té potencial ofensiu, no fa molts gols, però sí que té gent ofensiva. El Sabadell en esta categoria no res ruïn, no?
1: Bueno, i equip molt físic, eh? Té jugadors de moltíssima alçada, de gran vista català, també Gastón, en la primera part Joachini, té un equip molt poderós en l'aspecte físic, que és un poc el que busca Ferran Costa, no? Per esta idea, per este model que no ha canviat, es contaven els companys de Barcelona, des de que va arribar la passada temporada i va aconseguir l'ascens en esa promoció, justament davant del Zamora, d'Òscar Cano, que va ser en el seu dia entrenador Sabadell i també en el seu dia entrenador del Castelló. Si és que això pega moltes voltes,
2: no,
1: Paco.
2: No, el futbol en aquesta categoria sempre està molt bé lligat. Per cert, n'hi ha comentaris, Clara, d'oients del punt a punt al respecte de la xespa, pot ser?
3: Ens han comentat dos o tres, uno dient que parece un tablero de ajedrez, otro que no sap si en persona serà millor però que en la tele és desastrós.
2: No, en la tele és...
3: I altre que no pot calificar l'estat del césped de la xespa que del Castellà.
2: Castellà, la temporada passada va estar molt bé pràcticament tota la temporada i per això este inici tan en la zona de banquetes, sobretot en esa banda, sí que té mala pinta, eh?
1: Sí, sí, està mal. Ho hem comentat ja en la primera comunicació. Emili, que és un especialista, ha comentat que això és el tema de la calor. Jo no tinc ni idea, m'imagino que algo tindrà que veure, però n'hi ha com pedaços, no? Com que n'hi havia zones, a lo millor, que no n'hi havia ni herba, i ho han tractat de parxear de la millor manera possible per a que no se notare. Però bueno, no sé si perjudica molt al Sabadell, però al Castelló segur que sí, eh? I segur que es posaran a la feina per a tractar de resoldre-ho. Això val molts duros en el dia d'avui també, el tema dels
2: sí, però bueno, també de veres que la Lliga li dona als equips uns diners per a que aquestes coses les solventen. Però bueno, a la càrrega continua el Castelló buscant el gol del triomf i tenia pendent esa primera, no, segona ja, tercera comunicació en el nostre partit de la jornada. Luis Urrutia en el Martí de Valero.
4: Sí, així estem en el Sporters i Calfant, els de l'Elx fent-ho en la nostra part esquerra, els porters del Barça fent-ho en la nostra dreta, així que el públic que a poc a poc ja va agafant les seues cadires així en el Martínez Valero, la música que sona a tota pastilla en este estadi i veurem si l'Elx és capaç de continuar sumant en esta temporada, en la jornada d'avui, en el seu debut a casa davant d'un Barça que deixa la banqueta Cancelo, Cubarsí, Pedri, Anthony Gordon, Olmo i Koundé. Tots estos són els suplents del Barça per a la jornada d'avui, així en el Martínez Valero, els suplents del campió, però davant els irreductibles d'Anselmi, que poden aconseguir la victòria davant del Barça.
2: Javier Subirás, te va agradar la posada en escena de l'Els la setmana passada?
5: Sí, realment jo crec que va ser una bona entrada en acció, no? Jo crec que a lo millor podríem inclús dir que a la fi quasi es va mereixer la victòria, si algun equip mereixia la victòria, podia ser l'Els, en un equip en el que, des de luego, també està ben considerat, ben estructurat, però bueno, va traure un empat i va haver moments en el que pareixia que es podia traure els tres punts. Anem a veure, avui sí que és una pedra de toc important contra un equip que efectivament no trau a tots els titulars o totes les millors possibilitats que té, com ha dit Luis, al nomenar els que estaven en la banqueta, però trau un equip segurament competitiu, molt difícil i amb molta pólvora davant, encara que no té específicament i ser davanter centre que segurament està buscant el club.
4: Abans de que comenci el partit, el propietari, el president i el director general de l'Elx faran un homenatge, entregaran un obsequi als 8 campions del món que hi ha esta nit així en el Martínez Valero.
2: I Raúl Pina te pregunta pel partit de dilluns passat, bona posada en escena de Martín Anselmi. M'ha agradat, eh? M'ha agradat prou l'Elx l'altre dia i no sé què esperes del duel d'avui.
6: Diríem que de menys a més, no? I que
2: sí,
6: aprofitar
2: la segona part va ser molt bona.
6: És el que has d'aprofitar que el Barça no estava rodat. L'altre dia van poder... Bueno, van poder veure perquè els companys de TV3 feien el partit i es podia veure online el Gamper, i el Barça, encara que no estiga rodat, té gent molt jove, com algun d'ells van a jugar en el dia d'avui, com és el cas de Xavi Espar, però a mi el que em va cridar l'atenció és Hamza, no?
2: Sí.
6: El jugador que va marcar el primer gol del Barça, i que jo pensava que en el dia d'avui, després de la bona pretemporada que ha fet, tal vegada Hansi Flick va jugar un poc en la prèvia de l'amagatall, que l'haguera pogut posar com a referent ofensiu, no? Jugant en banda amb Lamine i amb Rafinha, però no ha optat així. El dia que ho tenia clar i que ens anava a sorprendre a tot el món, doncs sí que ha sorprès un poc, no només en la capdavantera, sinó en tota la formació titular del Barça en el dia d'avui.
2: Javi. Estava comentant Javi Subirà, no sé si estava comentant al voltant.
5: No, estaven comentant que teníem dubte de qui anava a ser el davanter, la posició davanter centre, si l'anava a ocupar Rafinha o si
6: l'anava
5: a ocupar Adeyemi. En la llista que ens han donat així, posen a Rafinha com a davanter centre i a Adeyemi per l'esquerra, no? Però bueno, ho veurem ara quan isquen al terreny de xoc. En quina qué posició ocupen.
2: Tindrem temps per davant en esta maxi prèvia, més de 42 minuts encara per davant per al partit de la jornada bijusa, l'Elx-Barça. Tornem a l'Skyfy Castellà, busquem en estos últims 5 minuts més l'afegit José Luis Gual i Emili Sierte, la victòria del Castelló.
7: Que ha fet l'últim canvi ara mateix per part de Pablo Hernández, canvi ofensiu perquè ha retirat el mig centre a Diego Barri, ha donat entrada a Álvaro García, un jugador molt alt, vora dos metres, no?, per a tractar també de pensar pilotes a l'àrea que puga replegar alguna d'elles. De moment la pilota per al Castelló, que està sent millor en els minuts en els que tenim a Suero i Rodrigo Rego damunt del camp, també associant-se bé en Fran Castillo, però no hi ha manera de crear una ocasió clara. El baló per a Rego, bona centrada a l'àrea, la busca Camara, bota Camara, la pentinada de Camara ve solteta per una vegada que li guanya Català. El baló que ve solter torna a ser ahí per a el Sabadell, estira a terra Raúl Sánchez i li cobra la falta l'assistent d'esta tribuna. Sembla que s'ha fet mal el jugador del Sabadell, que s'alça ràpid allà al costat mateix de la banqueta del Sabadell. Han col·locat el tio gran en el camp, ara hi ha que centrar balons.
0: Exacte, la primera Rodrigo la centra molt bé. Raúl té que aguantar un poquet i no anar tan pront a dins, sinó li hagués arribat el baló. Bueno, en lo que falte lleva Pablo un mig centre, posa dos delanters, dos mitges puntes, ho està posant ja tot en el camp per a aquesta possibilitat, però hi ha que centrar, arribar pront a banda i centrar per aquests dos homes que tens ahí dins de l'àrea.
2: Bronca.
7: I el que és Paco, la nova normativa, Estava Urri a terra ahí estirant el xicle per a perdre temps, s'arrima ràpidament l'àrbitre i com sap que pot estar un minut fora del camp, s'alça però rapidet, Hi ha coses que funcionen, però n'hi ha que seguir aplicant-les,
2: Sí. Més enllà de la jornada 2, no? Clar.
7: Exacte.
2: I anotem la groga a Sánchez, crec que ha estat el jugador de...
7: Raúl, sí. Sánchez. Raúl Perla. Raúl Perla entrada ahí al jugador.
3: Que li costa de diferenciar l'escut del Castelló i el de la Sabadell.
2: Són similars, són molt pareguts, però el Castelló no vesteix eixe rosa tan particular. Vinga, a veure si aconseguim el gol.
7: El del Sabadell té una espècie de corona per damunt. El del Castelló té la figureta. Bueno, va Alberto Jiménez, que la gira. El baló per a Raúl, se l'ha dissat darrere Raúl Sánchez. La gent que es desespera. Pega abraçades a Emilio Sierte. Pega abraçades així el personal en Castalia perquè falta molt poquet a punt d'entrar en l'últim minut de partit. 44, encara és possible, Emilio?
0: Jo crec que sí. Té molta pressa Raúl en tancar i entrar dins de l'àrea. Té que estar obert per després centrar o entrar més tard, però se tanque i en este baló era fàcil controlar-lo fora de l'àrea, però bueno, en fin.
7: Araña falta, que xula l'àrbitre de Fran Castilla o Quadri. Aplaudixen els companys de la premsa de Barcelona. Xula l'afició així a Castalia, com és normal, això és futbol. Cadascú va en el seu equip, com és normal. Anem a entrar en l'últim minut de partit, molta tensió en les banquetes. Imagina que també Ferran Costa en ganes d'anar-se'n en un punt de cap a casa després d'un partit en el que han treballat molt els seus jugadors i Pablo Hernández en ganes de sumar de 3 en alguna acció aïllada encara que siga. Però encara queda temps, la penja mentre tant Català, li queda baixa esa pilota per a que rebutge Dué. Va ser un duelo per a Ude Camará. Camará en Òscar Sanz que agarra. Camará que falca, n'hi ha falta i groga per a Òscar Sanz. Una més. Bueno, sí, a lo tonto, quantes targetes ha tret Marta? Unes quantes,
2: Sis en total.
7: Unes quantes.
2: Però del Castelló crec que només a Sánchez.
7: Raúl segur i Nieto també.
2: Que Juanjo ja no Nieto està, Nieto i Raúl fet... Sánchez,
7: sí,
2: correcte.
7: Sí. I pilota parada. 3 minuts que protesta el poble de Castalla.
2: Només 3 minuts?
7: Molt poquet.
2: Molt poc.
7: Només 3 minuts.
2: Ui.
7: Sí. I espera que és una de les últimes oportunitats per a gastar les fitxes, Paco? Tenim una falta perillosa.
2: Vinga.
7: Va ser Suero el que va servir, Irra Suero. Ahí está, cridem a la fortuna, baló que busca l'àrea. Va rebutjar Català. Ve la pilota solta. Torna Suero, nova opció, baló per a Castillo. Castillo, per l'amor de Déu, Castillo. La torna a enviar directament fora. Ni para ti ni para mí. Raúl está cansado. Pero Castillo tampoc ha estat encertat. Així que el valor és per al Sabadell, que ara sí que comença clarament a veure's en el puntet en la butxaca,
0: Sí, ja queda molt poquet, però bueno, Castillo, antes de perdre el valor i que n'hi hagi un contraatac, està esperant que Raúl se obrigui, però bueno, al final la passada és dolenta, des de logo, i a veure si en este minut que falta poden fer alguna ocasió de gol.
7: Falten dos minuts, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio, l'emoció del futbol també en esta segona jornada de la Lliga Hypermotion. Juguen Castelló i Sabadell, moment empat a 0, marcador inicial, recordem que en la primera va empatar el Sabadell a 0 al Molinón davant de l'Sporting, va guanyar 0-1 el Castelló a Zubieta davant del Sanse de la Reial B. Queda temps, però n'hi ha que jugar rapidet, Tenim un tio gran dins de l'àrea, tenim a Camarà, baló a banda i balons a l'olla, clar que sí. Baló per a Suero, Suero que la penja, no s'ho pensa, rebutja Català, el baló que torna per a Suero, com la doma Suero, quina qualitat. De nou la té el 10 del Castelló, se'n ve en la conducció en la cama esquerra, ahí està Suero en la zona de mitges puntes, torna per a Duel i torna a Duer, Suero que la torna a penjar, torna a rebutjar Edgar, el baló que el guanya Quadri, va ser per aquí, per a Gastón Vallès, Gastón Vallès que volia fer una bicicleta, la bicicleta ha punxat i ha aparegut ahir Raúl Sánchez que força almenys la treta des de la banda per al Castelló. Minut i 15 segons per arribar a la fi i el baló que el trau ja des de la banda Raúl. Raúl no s'entén massa bé en Castillo, vol aprofitar Osuero, no n'hi ha falta, diu l'àrbitre. El baló que el ve retrucat ho guanyarà Álvaro, baló per a Lucas a punt de pedre, estira la cama en últim moment, ha tocat per Alberto, ara sí que s'embotella el Sabadell. Alberto que està clarament ara buscant la falta, vol girar el baló que busca permanentment a Suero, Suero la torna a penjar, Suero, baló que busca l'àrea, bota Álvaro, la deixa barrera i Álvaro la rematada dins de l'àrea, que li ha pegat a Camarà, justament li ha pegat a Camarà, perquè se baló almenys anava entre pals. I ara vol anar el Sabadell, que perd la pilota, nova opció per a Rego, arranca la moto Rego, se ve en la conducció Rego, ha aparegut Quadri, Quadri que estira la cama i que trau la falta. Quin tros de futbolista Quadri, quin partit que ha fet, però m'està agradant moltíssim els minuts que està tenint d'albinegre Rodrigo Rego,
0: Ha estat percutint tot el rato per aquesta banda, ara jo crec que té que centrar o passar-la antes, però és un jugador que per aquesta banda el que demanem, velocitat i centrar a la banda dreta, no ha sigut aixina, però és un jugador interessant.
2: I encarar, sí. Efectivament, acaba el partit en segona divisió en la victòria de l'Sporting, que li ha costat 1-0 davant el Burgos en aquest gol de Jon Otero en l'inici de partit. I resten segons per arribar al final en Castalia.
7: Sí, pràcticament res, estem ja en el temps complit. Pot ser l'última per al Castelló, Melo que la col·loca a l'espai, corre Camarà, fica el cos Català, Camarà que buscava la falta, Camarà que buscava la falta i s'ha acabat. Final. Final del partit, així a l'Sky Fai Castalia s'acaba l'encontre, empat a 0, el Castelló que no ha pogut superar a este recient ascendit, molt treballador i sobretot defensivament, jo diria que quasi perfecte, conjunt de Ferran Costa, que crec que de manera merescuda s'emporta un puntet així de Castalia davant d'un Castelló que només ha tingut idees sobre què fer i com atacar la defensa del Sabadell en Suero, agrade o no, damunt del terreny de xoc.
2: Estadístiques del partit, l'expected goals 1.53 per al Sabadell, 0.32 per al Castelló només. Possessió, això sí, 70% per al Castelló, 30% per al Sabadell. Rematades, 8 del Castelló i 11 del Sabadell. Això sí, entre pals, una només del Castelló i una només del Sabadell. Corners, 5 per al Castelló, 3 per al Sabadell. Grogues, 2 per al Castelló i 5 finalment per al Sabadell. I en faltes, el conjunt de fora de casa crec que ha tingut més, efectivament, 13 per al Sabadell i 9 només per al Castelló. Això són els números freds. Ara, les sensacions, Emili Sierte, que avui el Castelló, excepte en la segona part d'un tramet al final, no ha estat còmode pràcticament en tot el partit.
0: No, lo que diem a la mitja part, lo bo era el 0-0, avui lo bo és el punt. Jo crec que és un mal partit que no ha sabut en ningú moment superar el Sabadell ni trobar la fórmula per superar aquesta línia de 5-3-2 de pressió alta en molts moments, un contra un. Bueno, mal partit contra un equip que ha merescut el punt, no ofensivament tampoc ha fet gran cosa, sinó dos o tres ocasions que t'ha pogut marcar el 0-1, ha tingut dos per marcar el 0-1, però des de luego jugadors nous, jugadors que no encara no estan en la millor forma, i des de luego el partit d'avui i la segona part de l'altre dia no són bons partits, però bueno, 4 punts per a començar la temporada. Des de luego haurà que canviar coses i millorar molt de rendiment de molts jugadors. Des de luego hasta ara fluixeta el partit d'avui, no?
2: Igual, rescatem a algú més enllà d'aquest últim futbolista que ha tingut un poquet més de protagonisme en el Castelló, però se quedem en algú o com has vist el partit,
7: sí,
2: tu?
7: Mira, jo, en quant al partit,
1: per a mi el millor del Castilla ha sigut Alberto, sense dubtes. Ell ha evitat que el Sabadell hagi guanyat avui així en Castalla, clarament. I després, a nivell de futbol, el Castilla el que no pot fer és ser tan estret en atac, no? A banda de perdre jugadors que tenien la seva importància, i crec que Pablo encara no ha trobat, perquè ha tingut una pretemporada molt curta, qui són els jugadors que tenen que ser enguany referents de mig de camp cap endavant per a que el Castilla torni a estar entre els millors. L'equip està molt estret i així un sistema com el del Sabadell és molt complicat de treure. I mira que Camara no ha estat mal, no se li pot dir res perquè ha treballat tot el que ha pogut, però ja dic, de no estar Alberto Jiménez segurament estaríem parlant d'una derrota. Per a mi, sense dubte, és el millor del Castelló Alberto, i me seria difícil destacar-ne algun del Sabadell, però vaig a dir-te Quadri, que ha estat en totes bandes.
2: Hem dit a... Bueno, Emili, destaques tu algun jugador, algun MVP dels dos equips o què?
0: Alberto, perquè al final les 3-4 jugades claus del partit ha estat salvant-les i ha estat sempre molt atent a creuar i els dos delanters del Sabadell. Jo crec que Alberto ha sigut el millor.
2: I de l'àrbit, igual, bé, regular, malo, desastrosa, en este cas.
1: Anem a donar-li un suficient. No tinc ninguna errada greu, però crec que en general sol tindre problemes a l'hora de controlar els partits. Avui ha tingut un partit prou amable, tot i que hi ha hagut molts duels, els jugadors no li van complicat, però quan se li compliquen li costa molt controlar els partits, li falta autoritat.
2: Pues suficient per a Marta Huerta de Aza. El Castelló en este empat, 4 puntets, quarta posició, de moment jocs de play-off per al conjunt orellut, i recordem la setmana que ve, Celta de Vigo B, Castelló. Partit difícil, per al conjunt castellonenc, que si no m'enganye cau en dilluns. Dilluns 31 d'agost, sí. Celta de Vigo B, Castelló. Partit que oferirem en la sintonia del punta a punta. Anem a tancar des de dalt. Emili Isierte, ha estat un plaer, amic, un abraç.
0: Gràcies, Paco, bona nit.
2: I deixem també, despedim, acomiadem de moment a José Luis Gual i deixem espigolant per ahí per la zona baixa de Castellà. Un abraç, Gual!
1: Correcte, fins ara, abraç, adeu.
2: Un minut per arribar a les 9 de la nit i ja se centrem més enllà de la roda de premsa de Pablo Hernández, que anem a escoltar de la mà de Electric Consulting. Ja sabeu, ara de seguida, però ara mateix se centrem en el partit de la jornada després de l'empat del Castelló 0-0 davant el Sabadell. Ara obrim ja la finestra de par en par per a contar-vos l'Elx Barça en el punt a punt.
8: Som la veu de tots. Som a punt.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Què fas este cate?
11: Tu què creus? Festa?
10: I el següent?
11: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a... El Baix Vinalopó, 98.4.
12: De tu a tu. Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt.

0: 9 de la nit i un minut. De seguida estarem en la ciutat esportiva de Paterna perquè tot pareix indicar que n'hi haurà tanda de penals en el partit de presentació del València femení davant el Newcastle United. També faltava una última comunicació en la Galotxa per esta vesprada i també, com no estem, Luis Urrutia pendents en eixe Martínez Valero ja de l'escalfament dels protagonistes Elx-Barça. 28 minuts per a un partit que m'imagino va tindre, Luis, en la graderia, un ambient espectacular.
1: Sí, se va omplir el estadi Martínez Valero. És superentretingut per l'escalfament perquè estic comptant i entre titulars, suplents, entrenadors, els arreplegapilotes i el personal de televisió, ara mateix hi ha vora 80 persones.
0: Mare meua.
1: Damunt del terreny. No, no, no, però és superentretingut, eh? Subiu, ahí hi ha 80. Que...
2: Sí, sí.
1: Però és una... És, bueno, pues en fi, és el futbol modern, no? Estan tots calfants, els titulars, els suplents, els arreplegues, de les illes, de la tele, i s'escamen els àrbitres, que també estan allí. Quintero González, l'àrbitre de la jornada d'avui, i com deies, Paco, si s'omplirà este Martínez Valero per a veure el primer encontre de la defensa del títol del campió, però per damunt de tot per a els 27.000 abonats d'este Elx que volen comprovar com el seu equip, com este projecte Martín Anselmi té l'oportunitat de repetir la seva presència en primera divisió per a la propera campanya.
0: Te va sorprendre, ara li preguntaré també a Raúl Pina, però l'aposta, Javier Subías, este estiu per un Martín Anselmi que evidentment tenia zero experiència en el futbol espanyol.
3: Sí, home, va sorprendre. Primer, també està clar que l'eixida també d'Eder Sarabia, i bueno, pues l'aposta segurament el coneix, no? El màxim mandatari de l'Elx.
0: Coneix i, molt bé.
3: Clar, el coneix molt bé i bueno, i té tota la confiança en ell, no? I bueno, pues han anat poquet a poquet, no? Refent també l'equip, les posicions que necessitaven. Hi ha algun jugador dels que han vingut que encara no juguen perquè segurament necessitaran aquest procés d'adaptació, com Buenanote o com el mateix Ponce, i bueno, pues, jo crec que a la fi ha pogut fer un bon equip en una temporada en la que era complicada perquè s'havien anat tres davanters i sobretot també Febas, no? El canalitzador de joc, no? Però bueno, el que s'ha vist fins ara és un equip molt semblant al de la temporada passada, i bueno, i en un entrenador que la manera de jugar pareix calcada o quasi calcada, no, a la de Eder Sarabia.
0: Les referències que n'hi havia de Martín Anselmi abans d'esta pretemporada, que t'has papat sencera, Raúl,
4: Sí, per això sí. I algun, clar, partit fins i tot en primera persona.
0: Efectivament, Botafogo, Porto, poquet de temps, això sí,
4: en el Porto 6 mesos,
0: Cruz Azul va ser un poquet la etapa més
4: Mèxic,
0: en sí. Mèxic, correcte. Però més enllà d'això, era tot una incògnita, eh? Almenys de la posada en escena la setmana passada, a mi em pareix que, bueno, que anem a donar-li una oportunitat també.
4: Sí, clar que sí. A més, un poc el que comenta Subi, el paradigma, el model és molt semblant amb alguna que altra particularitat. Per exemple, a mi m'ha sorprès, no?, que endarrerirà a Fede Redondo a la zona defensiva, perquè estigui ahí amb Víctor Chuste i també amb Affengruber, amb el Kaiser, i no jugar al mig camp, que era un poc la seva demarcació habitual, no? Una posició molt semblant a la que jugava son pare, amb Fernando Redondo, però ja dic que és un poc una línia continuista. Cristian Bragarnik té una idea clara, un model que vol implementar de joc en l'Elx, el que a ell li agrada, i per això busca aquest tipus d'entrenadors, no? En el seu moment Eder Sarabia, i ara és una continuació, una línia continuista amb Martín Anselmi, no? La construcció, l'edificació, el disseny, el dibuix del joc, sempre amb la pilota com a primera premissa, no? O com a primer condicionant, sempre tindre-la, i de fet l'Elx sol tindre més possessió que la resta de rivals. Ja succeïa en l'època d'Eder Sarabia, de fet la temporada passada li va discutir la possessió clarament al Barça o al Real Madrid. Avui, per cert, és, no vull que se me'n passi, és el 80 aniversari de Marcial Pina, no és família meua, eh?
0: Vale.
4: La part Pina meua ve del poble d'Agost, també a la província d'Alacant, però avui és el 80 aniversari de Marcial Pina. Ha estat dinant en Charles Reixac, en Juan Massensi és d'Alacant, del barri de Rabassa, que també va estar en el Barça, juntament amb Marcial Pina. Estava també Félix Palomares i Mora, i en principi està previst que se li entregui una camiseta del 10 de l'Elx i també del 10 del Barça. Entenc que serà una manera de retribuir un gran homenatge a Marcial Pina, que és un dels històrics de l'Elx, que va anar ràpidament perquè va esclatar en l'Elx al Barça, com va ser també un cas molt semblant i molt similar el cas de Juan Massensi, que jo crec que Juan Massensi sí que s'enfrontaria a Subi, Reixac també crec que s'enfrontaria a Subi, i Marcial Pina
3: sí,
4: ja no
3: sí,
4: sé
3: també,
4: si...
3: també.
4: A Marcial també t'enfrontares?
3: Marcial no el recorde que m'enfrontara d'ell, però sí que estan com a director esportiu de València, sí que van vindre, perquè va haver un moment que estaven ell i Lico, estaven Marcial sí. i Lico en la secretaria tècnica de l'ELS,
4: i sí que
3: van vindre alguna conversació en ell, sí, però sí, en Reixac, el que has dit tu, en Reixac i en Asensi sí, en Marcial crec que no. No recordo haver jugat en Marcial.
0: El 80 aniversari de Marcial Pina, el company Raúl Pina, que no té res a veure amb el familiar.
4: Ja m'agradaria que hi fos de manera llunyana.
0: Tindre eixos arrels també de futbolístics per a una de les llegendes, no? Jugadors històrics de l'Els Club de Futbol. Acabem de traure per la tele, per cert, Lluís, la imatge que deies abans dels 80 persones que n'hi ha damunt la gespa, i pareix, anava a dir un... la Champions Burger, aquestes coses quan n'hi ha una invasió sí, sí. d'un camp per altres coses, però no pareixia un camp de futbol, no n'hi havia pues, els típics 12 o 20 els que el fan de cada, en cada costat.
3: Pareix el pati d'escola quan jugàvem abans, l'escola, sí. que eixien diversos cursos a jugar en el mateix camp de balonmano que normalment teníem.
0: O els xiquets d'un curs menys o més,
3: sí,
0: no?
3: I cada un, però cada un sabia en qui anava, en la pilota i tot, cada un sabia on anava. Sí, pues això és el que pareix, efectivament.
0: És molt curiós.
3: Però
0: molt
3: així, curiós. Així sí que estava ordenat, així està ordenat tot, estaven, sí. ho comentàvem abans en Lluís, tot ahí els balons preparats per fer aquest exercici, per fer l'altre, tot molt sofisticat.
1: Bueno, falten cert... 20 minuts perquè comenci el partit, això està pràcticament ple,
0: Sí, sí, de goma a goma la imatge que tenim ara mateix. Sí. N'hi ha penal favorable al Racing, ara mateix en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, que pareix Stamford Bridge, David Sora baix espals i el Racing que té la possibilitat de posar-se per davant en el marcador. El que deia, estem molt pendents, llança el Racing. Quina parada de David Soria, tu! Mare meua! Però parada és parada i blocatge. 2-1. David Soria, que permet al seu equip mantindre's de moment en el marcador a 0, Getafe 0, Racing 0, i David Soria, que per cert s'ha fet mal en el rebuig perquè un jugador del Racing li ha donat una patada. Extraordinària la parada del porter del Getafe, que manté el 0-0 en el marcador. Del rival, anava a dir, poc a dir, o no, la temporada passada poc a dir, perquè més o menys la cosa, Raúl, estava clara, però enguany, sobretot en este inici de Lliga, en tants jugadors internacionals que han estat campions del món i que comencen en la banqueta, o alguns que s'han fitxat i que no han entrat en convocatòria, com és el cas de Rodri, el fitxatge de campanetes del Barça, pues lo d'avui és pràcticament un altre baby Barça, no?, per part de Hansi Flick.
4: Sí, a mi, per exemple, m'ha sorprès que no jugui Jules Koundé, perquè l'altre dia sí que va ser titular i no jugam des del costat dret, sinó en l'eix defensiu en el Gamper. És una de les... qüestions que m'ha sorprès, que no estigui a Covarsió. És normal, és com el cas de Pedri o fins i tot Rodri, no?, que s'ha quedat a Can Barça, a la ciutat comtal, però sí que és una de les sorpreses, no?, que no jugarà Jules Koundé, que li deixarà a la defensa, a la banqueta. Quant a la resta, sí, és un baby Barça, però este baby Barça espai amb ell, que són jugadors molt talentosos i estaran hipermotivats perquè per a ells és un gran aparador, no?, en este debut del Barça en Lliga i en competició. Per tant, espai amb, entre cometes, eixa unitat B o eixa unitat baby del Barça en el dia d'avui. Per a mi sí que és cert que, i ho comentava amb Lluís, no?, en aquell programa que vam fer, parlant un poc de com havia transcorregut la pretemporada dels nostres equips, i que sembla que és millor, o en teoria, no?, sempre des de la teoria, ja veurem després des de la pràctica, però des de la teoria sembla millor agafar el Barça sense ritme i amb els futbolistes que encara no tenen eixe rodatge, no?, de quan sí que estan jugant pràcticament cap de setmana i entre setmana, perquè juga el Barça la Champions i la Lliga, no? Però ara és el moment i és el que ha d'aprofitar l'Elche, no? Tratar de guanyar-li al Barça, no ho fa des de la dècada dels 70. En el Martín de Valero no ho ha aconseguit mai, sí que va ser l'antic i el vell al Tàbix, però en el Martín de Valero no ho ha aconseguit. Sí que li va rascar un puntet en l'etapa de Fran Escriba, en la primera etapa de Fran Escriba, i que li va costar la Lliga al Barça i que la va guanyar l'Atleti de Madrid, on estava David el Guajevilla.
1: Crec que de les últimes 15 visites són 14 victòries, sí, del Barça i un empat.
2: Què te pareix?
1: I ja que parlaves dels jovens de la banqueta del Barça, cal nomenar que Brian Fariñas és castellonenc, nascut en Benicarló, té 20 anys este Brian Fariñas, i que entre tots els xiquets, pues, hi ha un València.
4: És un futbolista que va eixir del planter del Villarreal molt jove. Sí, i és migcampista, en principi. En el Barça juga Brian Fariñas de migcampista.
0: A mi el que més me flipa de tot això, i te pregunto, mestre, Javi, és jugadors que s'han quedat en la banqueta. Es parla de Koundé, però Anthony Gordon, que almenys en pretemporada pareixia que sí que estava bé per a jugar i que per a mi ha fet un gran mundial amb Anglaterra i que a banda és el fitxatge més car, bueno, junta Rodri, més o menys està per ahí, que se queda en la banqueta. I Cancelo també.
3: Sí, bueno, és de veres, no? També acaben d'arribar, també, bueno, el que té ahí que segurament jugarà és Rafinha, també, anem a veure, també, no? Si Rafinha juga davant centre o en eixa banda, no? Gordon necessitarà també eixe procés d'adaptació, també ve del futbol anglès i, bueno, però és un molt bon jugador, també. És que estem mirant els jugadors, si són jugadors que han dit en la banqueta, doncs, lògicament, són molt bons, molts poden jugar, no? Entonces, la delantera, doncs, bueno, en Yamal, Adeyemi i Rafinha, pot ser que falte un nou matador, no? Un Lewandowski o un Ferran que no tenen i que segurament estan buscant, no? Però, bueno, Gordon està a la banqueta i esperarà, no? La seua, segurament tindrà minuts en el discórrer del partit.
1: Però és que això ha canviat tant que la primera setmana de Lliga ja és jornada de tres partits. O sigui, tenim que començar a estalviar esforços per part de tots els equips perquè, és que ja dic, comencen a competir de manera brutal des de l'inici.
0: I això se nota sobretot, mira, ai, no m'ho puc creure. És que no m'ho puc creure. Gol del Getafe. Qui ha marcat? Enes Unal. Que a mí, yo, es una cosa que yo no entendré mai este asunto, ¿eh? Enes Unal, que va a estar en el Levante fa 11 temporades, y que en ese punto yo ya no sé si es que le iba a agarrar gato, no sé si es que tal, pero era un davanter que me apasionara. Pues l'altre dia Bordalás, el ficha, después de 2 años, en blanc prácticamente a Anglaterra, marca l'altre dia en la previa de la Conference, y fa ara mateix el 1-0 per al Getafe en el 81. I és una acció en la qual no és fora de joc.
1: Gol de no dubtes, Paco, de que hi ha un lloc per a cada futbolista.
0: No, és
1: impressionant. I el lloc de Enes Unal és Getafe.
0: És Getafe. És que és impressionant. La banda està en el segon pal, amb la canya preparada per a posar el peu dreta i posar el 1-0 favorable a un Getafe que ha estat al borde del col·lapse en el penal en contra para el porter David Soria al penal. I ahí està l'Alacantí, José Bordalás Jiménez, que està per davant en el marcador. Deia que volia preguntar l'altre dia, me va agradar molt Raúl Gonzalo Villar, sí. Que crec que esta temporada, després de les eixides, pues la temporada passada se va a veure a Rodri Mendoza que va eixir, jugadors que ha perdut el Xeneixa a zona de creació, Gonzalo Villar ha de donar un pas endavant i si te fixes en el que va fer la segona part l'altre dia, pot ser eixe futbolista que demana la pilota i és important en eixa última passada o en l'assistència que va donar l'altre dia Marc Aguado.
4: Sí, recordeu la temporada passada quan va arribar el Dinamo de Zagreb, que tornava a sa casa perquè ell va esclatar en l'Elche i després va anar a la Roma, va tindre en un moment donat una primera entrada, després va eixir de l'equip i va tindre una conversa amb Eder Sarabia, es van dir les coses clares a la cara i a partir d'ahí jo crec que va reviscolar, va reaccionar i va acabar de manera excel·lent, no? El tram final de la competició sent absolutament indiscutible per a Eder Sarabia. I ara jo crec que està amb aquesta mateixa línia continuista, alcista també de la mà de Martín Anselmi, pot agafar una responsabilitat molt gran esta temporada, com també la va agafar l'altre dia, es va comprovar a Coruña, en el cas de Marc Aguado, no? Una vegada que Aleix Febas ja no està en l'Elx i que és futbolista del Celta de Vigo, hi havia que veure quins jugadors d'eixe mig centre, d'eixa parcel·la ampla, agafaven un poc el testic d'Aleix Febas. Un, jo crec que és Gonzalo Villar, però més en tasques de creació, de generació, en part de zona de tres quarts, i altre com a home àncora, com a home que demana la primera eixida del baló per a canalitzar-lo, Marc Aguado. Per a mi, a banda de Gonzalo Villar, l'altre nom propi de l'Elche l'altre dia a Riazor, a Coruña, va ser Marc Aguado, independentment del gol, perquè no és habitual que marque gols, perquè només ha marcat 2 gols en la seva trajectòria com a futbolista el fill de Xavi Aguado, però sí que per a mi són els 2 jugadors que han de portar el guió de l'Elche en eixa zona de constructors, en eixa zona d'arquitectes de l'Elche.
1: Pot ser per això, el dubte que tinc o la pregunta que faig és què vol Anselmi, perquè només fa un canvi l'alineació de Riazor, lleva a Neto, que és d'estos jugadors dels que parava Raúl Pina, del mig de camp, per a col·locar Tete Morente. No sé què busca, no? Anselmi, llevant un tio seriós.
0: Un segonet, Luis, que està parlant, sí? Pedro Esquinoca en la tele, en el Movistar.
2: La diferencia es hacer las cosas mejor que la temporada pasada, seguramente sufrir menos. Vamos a ir partido a partido, pero se ha demostrado también que esto es muy largo, muy difícil. Se ha demostrado también la temporada pasada, así que ya veremos y vamos a ir paso a paso.
5: Los sueños ya veremos, los pies en el suelo, es verdad, lo dices, sufrir un poquito menos, ¿no? Es verdad que la temporada pasada se empezó muy bien, al final hubo rachas un poco complicadas. Lo que sí es cierto, que el Elche mantuvo una línea más o menos solvente aquí en su estadio, que entiendo que es el camino a seguir.
2: Bueno, creo que la línea la venimos manteniendo ya hace mucho tiempo. Tenemos un modelo muy claro, una forma de jugar que realmente nos identifica y que nos sentimos muy, muy cómodos. Hoy la sentimos como nuestra filosofía. Es algo que independientemente del entrenador y los intérpretes queremos mantener. Y bueno, es lo que nos ha traído hasta aquí y vamos a tratar de llevarlo a cabo esta temporada también.
5: Pedro, porque lo estábamos hablando precisamente, tenía una filosofía, una idea, durante la previa lo hemos comentado, no tan clara, el Elche la temporada pasada, incluso la anterior con Eder Sarabia, que no se puede cambiar de la noche a la mañana, por tanto es con matices pero cierta continuidad con Martín Anselmi.
2: Sí, a ver, en la generalidad comparte matices, obviamente que cada entrenador tiene su sello y su estilo. Pero bueno, a rasgos generales es un poco la línea que nosotros sentimos como propia, que confiamos, como te comentaba antes, que venimos desarrollando hace mucho tiempo y que nos ha dado resultado y que creemos que también es una forma de atraer al público, porque esto no deja de ser un espectáculo y al final todos vienen acá a disfrutar.
5: Un equipo pasa bien, se juega bien, se lo pasa bien el público y viene mucho más. Lo último, el equipo no está cerrado, ¿no? Entiendo que la parte de arriba sí, en la delantera sí que habéis además cambiado mucho, transformado el equipo. ¿Os falta, no sé, algo por la banda, lateral? ¿Estáis intentando mirar algo para esta recta final?
2: Seguramente, la realidad es que siempre estamos en el mercado, el Elche hoy también está en el mercado, estamos buscando las mejores situaciones para poder tener la plantilla más competitiva posible para esta temporada.
5: Muchas gracias, que hay mucha suerte en la temporada.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, pues básicamente Raúl Diente, el que ya sabemos, ¿no? Respecte la plantilla, que no fins al día aún.
4: Tratándose de Cristian Bragarni, que es complicado deixar el tema tancat en el mes d'agost, i serà el mes de setembre pràcticament, i sobre la botzina, que ja estem acostumats a que Bragarni puga sorprendre d'alguna manera, no? D'alguna forma. A banda d'entrades, també pendents del nom propi, que és el Kaiser, David Affengruber. L'Elche ja li ha col·locat damunt la taula una oferta de renovació, ampliant les temporades, millorar-li el contracte. Això també suposaria incrementar la clàusula actual de 20 milions d'euros. Recordem que ell finalitza contracte en juny de 2027, però la seva resposta i la seva agència és que acabi el mercat, per si de cas arriba algun equip, alguna sorpresa, però si no, Affengruber continuarà en l'Elche i després se fitxarà a jugar.
1: És el moment del homenatge de que deies per a Pina. Està al costat de Joan Laporta i aquests dos quadres amb les dues camisetes del Barça i de l'Elche, totes dos amb el dorsal 10. En aquest moment és quan està rebent Marcial Pina, l'històric jugador. Està amb la seva família, suposa que són els nets, no? els que hi ha en el terreny de joc al seu costat, amb les camisetes de els equips que suposa que haurà jugat en la seva vida, la camiseta del Barça, la de l'Elx, la de la selecció espanyola. Dóna la sensació que és també la de l'Atlètic. No sé si Marcial Pina no recorda que jugara en el Atlètic. I,
4: sí, sí, també.
1: Sí, i ahí estan en la fotografia, en els 5-6 nets, no? Un de molt curta edat. I ahí està Marcial Pina. Història pura del futbol en la Comunitat Valenciana.
4: Va esclatar jove i va anar al Barça, on va estar 8 temporades. 8 temporades en el Barça, i també va passar una temporada, una etapa molt xicoteta per l'Espanyol de Barcelona. Però
1: sí, també hi ha una camiseta de l'Espanyol.
4: Però,
1: sí, sí.
4: Però sobretot la... ell esclata futbolísticament en l'Elche, i on té aquesta trajectòria important és en el Barça de Johan Cruyff, de Reixac, de Juan Massens i també altres jugadors del terreny d'Alacant, en este cas del barri de Rabassa.
0: Què estan fent ara mateix? És que no n'hi ha imatge.
1: Pues ha sigut un trompetista en el centre del terreny de joc, mentre en la graderia s'encenen les llums dels mòbils. Han apagat tota la llum de l'estadi, l'estadi està a fosques. I enmig del terreny de joc ha eixit el trompetista.
0: Bueno, pues en este moment musical que tenim ara mateix en el Martínez Valero, compte enrere, 9 minuts per encetar el partit. En el 88 estem en el Getafe 1, Racing 0, i també hem tingut el final, per fi, d'eixa final masculina del Open de Galocha, Trofeu Diputació de València. Matías.
6: Sí, 2 hores ha sigut de partida per a que al final Faura a casa guanyara el Open de Galocha, 70-45 resultat final contra Montserrat, on ha sabut allargar ratxetes de 3 xocs mentre que Montserrat no sabia encadenar 2 consecutius. És de veres el duel de res, teníem uno dels res professionals més bons del circuit com és Alejandro contra el res federatiu, el millor res federatiu que era Òscar Bessó. La diferència era molt gran en el moment que passava de Nacho, era molt més favorable per a l'equip de Faura. Al final Nacho ha intentat tirar un poquet més del carro per a retallar distàncies, però Faura, a la 5ª pilota de partida, ha aconseguit este Open de Galocha, el seu primer títol, el segon d'Alejandro, que podrien considerar el rei d'esta competició, i així ha acabat avui la final de l'Open de Galocha, la festa primera, la final femenina, amb victòria de Godelleta, i després amb victòria de Faura en esta final masculina. Ja la setmana que ve encararem el que és la disciplina de frontó.
0: Pues enhorabona a Faura, al equip, a Alejandro, Héctor Segón, Llopis i Cristian Sánchez en eixa victòria. Un abraç, Matías.
6: Una abraçada, Paco. Adeu.
0: La pilota valenciana sempre la mà de CaixaBank.
7: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat. 101.3.
9: De tu a tu.
10: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
13: Un a punt.
0: 9 de la nit i 24 minuts en directe fins a les 12 i mitja de la nit en el Punt a Punt. Estàvem pendents abans de refrescar les alineacions d'este partit de la jornada vicusa del Elche-Barça. Paula Lerín, Paterna, ha finalitzat el partit de presentació del València femení. En quin marcador, en les penals?
14: 7-8 ha sigut el marcador, una tanda de penals eterna que no s'acabava i en la que ha tirat fins i tot la portera del València, que no estava obligada a xutar ella, però ha dit, bueno, que jo estic així, que jo vaig. I paga dins la portera del València, que ha fet també alguna parada, però finalment ha guanyat el Newcastle.
0: Victoria para el Newcastle. ¿Te quedes en alguna jugadora, algún highlight del partido de presentación?
14: Sí, me quedé con que el Valencia había conseguido remontar ese gol inicial del Newcastle. Va a empatar Mascarell y después ha marcado también el Valencia, ha marcado Marcano. Me queda Maisó y aunque ha terminado el partido jugando muchos jugadores de la cantera que han dejado muchos buenos minutos y que también en la tanda de penales han xutat molt bon penals.
0: Bueno, pues recordatori que la setmana que ve ja comença l'Obo a la Ves València, que serà el dia 30, és a dir, el diumenge, la setmana que ve, a les 5 de la vesprada, el debut del València fora de casa, precisament davant l'Alavés, un altre equip que va pujar esta temporada des de Primera Federació.
14: Estava una... Andrea Esteban per així. Estava
0: mira, fent l'escouting, no?
14: Sí, estava per així.
0: Andrea Esteban, la tècnica del Alavés, que té, és de Teruel, però en molta vinculació amb València, va jugar en València i en Llevant. Un abraç, Paula!
14: Un abraç.
0: A la nostra companya Paula Lerín, de l'agència EFE i comentarista del Punt a Punt. 5 minuts per al partit en el Martínez de Valero, 5 minuts per al nostre partit de la jornada, és a dir que jo crec que arriba el moment de recordar els 11 i al Punt a Punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. Amb Caixa Popular, alineacions.
15: es la jornada 2 de la Liga. Es el primer encuentro de defensa del título para el Barça. L'Elche en la jornada de hoy de Martín Anselvi amb un canvi respecte de l'equip que va jugar en Riazor. Juga Morente, no ho fa Neto, que alinea Matías Dituro en la porteria. Línia de 3 per a rereguarda amb Affengruber, Redondo i Víctor Chust. Per les bandes, Sangaré i Valera. En el mig del camp, Marc Aguado i Gonzalo Villar. Les mitges puntes per a Morente i per a Ali Ouari. El davanter és Ferriño en el moment en el que ixen els jugadors al terreny de joc. En la banqueta del conjunt il·licità està Iturbe com a porter, més Pedro Vigas, Ezequiel Ponce, Buonanotte, Neto, Josan, Diang, Cepeda i quatre del filial, Barsic, Padilla, Umaru i Morcillo. Per part del Barça de Hansi Flick, primera línia del campió en la Lliga, juga amb Joan García en la porteria. Lateral dret, Eric García. Per l'esquerra, Spart. En el eix de la rereguarda, Christensen i Gerard Martín. Per davant, Tribot amb Bernal, Gavi i Fermín. Banda dreta per a Lamine Yamal. Per l'esquerra, Rafinha. El davanter del Barça és Adeyemi. En la banqueta, dos porters, Szczęsny i Eder Ayer. Més Cancelo, Cubarsí, Pedri, Anthony Gordon, Olmo, Koundé, Cortés, Brian, Hamza Abdelkarim i Jordi Pesquer. L'àrbitre de l'encontre és Alejandro Quintero González. En el VAR està Cuadra Fernández.
0: Persones que són com tu, que t'atenen i que t'entenen. Caixa Popular, amb aquestes alineacions ja confirmades i l'ambient espectacular que tenim, Luis Urrutia al Martínez Valero.
15: Impressionant, l'estadi absolutament ple d'espectadors, d'il·licitants, amb camiseta, amb la franja en el pit. El Barça que avui jugarà amb un equipatge que degrada des del negre dels muscles fins al violeta de la zona de la cintura. El pantaló també és del color de la Setmana Santa.
0: Sí, senyor, pues
4: és la segona equipació i és una espècie de d'acord o de d'una camiseta que s'ha fet en col·laboració.
0: Collab, diuen ara.
4: Col·laboració collab entre Nike i la família de Kobe Bryant, en la marca de Kobe Bryant.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
4: La Mamba, li diuen, a esta camiseta.
0: Pues l'equipació del Barça, que bueno, innovadora, xula. Ahí està Hansi Flick pegant-se una abraçada amb Martín Anselmi. Per cert, acaba el partit en el Coliseum, victòria per a el conjunt de José Bordalás de l'Alacantí, 1-0, després de pegar-se el bac la setmana passada davant el Sevilla, pues ha reviscolat en eixa victòria gol de Enes Unal, 3 punts, els primers de la temporada per al conjunt Blavet. Puesto preparat, i allà estan els capitans, Raúl, que són Rafinha per una banda i Dituro per l'altra, que Dituro pareix el pare de Rafinha, està fixant-me ara mateix per alçada, eh?
4: Sí, per alçada, no? Per edat també té uns quants anys més.
0: I també té uns anys més que
4: Rafinha. Que
0: Rafinha tot l'estiu parlant de si se n'anava i tal, i de moment comença la temporada, anem a veure, eh? Amb el Barça en Lliga. No sé si dir, mestre, Javier Subirats, una porra per avui, perquè el partit per a mi és molt, molt obert, molt inesperat. Primer partit de Lliga per al Barça, sempre complicat, i en el cas de l'Elx ja veig en l'altre dia, però tens expectatives avui de l'Elx pegar-li un esglai al campió?
3: Home, jo ho veig complicat. Jo, la veritat, no sé, anem a dir una porra cada un o només vols que...
1: Tu
3: per a
1: tots.
3: Home, jo crec que cada un, no? Si anem a arriscar-se... Jo ho veig complicat el partit per a l'Elx, no? Perquè el Barça té molt de potencial de mig camp cap endavant. I bueno, jo crec que 1-2 diria, no? Encara que m'agradaria que fora al revés, que fora un 2-1, però jo es tinguera que apostar, diria un 1-2.
0: Jo vaig a dir un 2-2. Raúl?
4: 2-1 per a l'Elx.
0: 2-1 Elx. I Luis?
1: 4-0.
0: Ale, venga. Per cert, ahí està l'homenatge. El homenatge als campions del món.
4: Ahí están esos campeones del món de la selección española.
0: Bragarnik, el look de Bragarnik, ojo, ¿eh?
4: ¿Te agrada?
0: ¡Boy! Parece un personaje de los Simpsons.
4: Ay, básicamente. No.
0: Sí, sí, les ulleretes, bueno.
1: Tiene un aire a la Porta, ¿no?
0: Es un poco de ese estilo también, ¿eh?
4: En la distancia curta...
1: No, a mí me parece, no, pero si la distancia...
0: Un artista.
4: Para guañarte.
1: La Porta en 30 kilos menos.
0: No, però ve al semi per aquest tio campechano, en el tracte, no?
4: Sí, sí, sí. A Cristian, si li entres bé per l'ull, sí. A més, el que m'agrada de Cristian, a banda de que li ha donat forma a un projecte de club, a una idea, és que quan les coses no venen bé,
0: sí,
4: no s'ha amagat mai, eh? Ha eixit en roda de premsa i ha donat la cara.
0: A defensar a Sarabia l'any passat, per exemple.
4: Sí, crec que pocs propietaris fan això en una entitat, en una societat anònima esportiva, eixir, i quan les coses no funcionen, donar la cara i exposar-se a les preguntes dels mitjans de comunicació sense temps.
3: ¿Ho dius per algun propietari en especial o no?
0: No, però Raúl...
3: En general, ¿no?
0: Com es diu en castellà, quien la lleva la entiende.
4: No ho sé.
15: Si vostè està veient el partit, Audio 4 Movistar.
0: Ahí está.
15: Comença el partit i ahí tenen la narració del punt a punt a l'hora que veu en l'encontre. Audio 4 de Movistar. Ahí está el punt a punt de Punt Radio. El baló per a... Que el jugue amb ese moño de color, ¿qué? ¿Roig, rosa? El moño de Gaby, ¿de quién color es, Javi?
3: Sí, rosa, yo diría que rosa, rosa o no sé, magenta, sí, o no sé qué.
15: Coral.
3: Yo qué sé.
15: Sí.
0: No, pero ahí bueno. Allí quieren que ni hagué un insulto en el camp del nuevo Pepi Comat, pelo plata, li deyen desde la gradería del Eldense a un jugador, no recorde aquí, pero me va... Sí. Va ser magnífic aquest moment.
15: I després, si és Pedri, el veurem en el moño completament blanc.
0: Sí, correcte, pelo plata, però tenia pelo blanc.
3: I el dubte que teníem de qui anava a eixir de principi, no? La posició davanter centre és Rafinha.
15: És Rafinha
3: no? I Adeyemi per banda esquerra.
15: Mira que bona la recuperació que acaba de fer l'Elche, que va a tocar el baló en el mig del camp. L'acció molt sòlida de Tete Morente en esta zona. Ya la toca Tete, pero que la juga Buba Sangaré, se acosta a la frontal del área. Sangaré que trata de hacer la jugada del horizontal. Continúa Sangaré y finalmente la rebote Eric García. La pilota de continúa en la zona medular. Bote en els jugadors del Barça. Y ara és el árbitro assistent alçant el banderí.
3: Sí, fuera de xoc.
15: Pero fa 10-15
3: sí,
15: segons.
3: Sí.
15: Pero yo, en fi, balón para el Barça. Que la juga des de la zona defensiva. L'Elx jugant en una línia de 5, però la resta de l'equip superofensiu, Adeyemi, no pot jugar l'un contra un. Entrega per a Gavi. Cada jugador podria jugar en el moño d'un color i seria supersenzill de distinguir-lo.
0: Sí, però jo volia preguntar-te, el del moño rosa, qui és finalment?
4: Gavi,
0: entre les botes, el moño, el pantaló i la camiseta, és una punya en els ulls, eh? Literalment el veus per la tele i dius, però este tio pareix que ha eixit del circo Ringling, este, l'antic. Però bueno, pilota per sí, aquí.
3: Les botes les té també d'un altre color.
0: Sí, sí,
3: no?
0: Roig.
3: Con taronja, no? Sí. També.
15: Estem camí del 3 de la primera meitat en este partit de la jornada que vivim des d'ací, des del Martínez Valero. El baló espera el Barça a Adeyemi. El Barça tractant de que entre en joc el seu nou fitxatge. Lamine Yamal encara no la tocava. Ara busquen progressar per la dreta. Eric García entrega pel mig per a que Fermín li la torne al campió del món. Andreas Christensen, l'home que sempre sembla que va eixir del Barça i sempre comença la temporada com a titular. Allà va Lamine, la primera que toca de primeres, per a que la jugui Eric García. La graderia del Martínez Valero que disfruta amb estos primers compassos de partit. Allà la té per l'esquerra el jove Espart. La recuperació immediata per part de l'Elx. Se'n va cap a la zona d'atac i la falta que no assenyala l'àrbitre. En tot cas, hi haurà servici de banda per als il·licitants.
3: Jo crec que li ha tocat per darrere, no? A Fembruger, sí, quan estava entrant. Podia haver xiulat falta perfectament.
15: Quina gran acció ofensiva per part de l'Elx, que té ara servici des del lateral. Preparat Buba Sangaré. Allà entrega de nou per a Tete Morente, cau davant de Gavi. I ai, Tete, que a estos no els assenyalen res. El baló per a el Barça perquè l'acció de força tractava de recuperar-la en el mig del camp. Ouari, però finalment hi haurà servici de costat per a l'equip català. La pilota ja treta pel Barça, la recupera molt bé l'Elx, que ha col·locat una gran pressió en esta zona. La recupera Fembruger. Allà va jugar arrere per a que amb certa dificultat Fede Redondo puga jugar arrere. Que bé la treta d'Ituro. El baló per a que jugui Víctor Chus. Pilota llarga, Tete Morente amb avantatge. Té que recular el porter del Barça. La pilota centrada, la rebutja com pot Gerard Martín.
1: El balón que torna a tindre l'Elche en el mig del camp. Bona eixida, Javier Subirás, dels il·licitants.
3: Està molt, molt bé l'Elche, des de luego està tenint la possessió del balón, està trobant els espais en esta bona passada a Morente, que ha buscat l'entrada de Germán Valera, però ha pogut tallar el defensor del Barça, però està fent una molt bona pressió, no els està deixant eixir en claretat als jugadors del Barça, i molt bona entrada, efectivament, de l'Elche.
4: El canvi respecte al que comentava Luis de l'entrada de Tete Morente per Neto està clar. Amb Neto sí. No tens eixa capacitat d'aprofundir per banda i d'arribada i de tindre eixes entrades laterals que sí que vas a tindre amb una verticalitat més clara de Tete Morente.
3: Sí, és un 1-5-4-1 en el que Morente és el que està per esta banda dreta. Tant ell com Sangaré seran els que entraran per eixa banda dreta.
1: Va a buscar el llançament de falta a l'equip il·licità. A veure si el llançament de Sant Cama dreta o amb esquerra. Finalment serà pilota tancada cap al segon pal, llarguíssima, impossible, ha espentat Valera massa, la pilota se'n va fora. Vos vaig a dir una cosa, l'escut del Barça provoca com una senyal visual que hauria d'estar prohibida, No, te ho dic en serio, No té per què brillar així l'escut, Jo no sé si per la tele es veu, però així en el camp és que crida molt l'atenció quan els jugadors es giren cap a la zona on estem, provoquen un brillo.
3: Tens raó, no m'havia fixat, però efectivament, sí.
1: Que per a mi això no hauria d'estar permès.
0: És com un làser.
4: Perquè molesta els ulls.
1: Sí,
3: com
1: això
3: el làser roig, sí. No? Que està prohibit.
0: Sí, correcte.
1: Com si tingueren una llum, un led, no? Sí, en l'escut. Pilota llarga per a la mil, la mà en posició correcta. Mama de la mil, fora! El mama de la miña mala oportunitat claríssima per al Barça i el crack de l'equip culé la tira fora.
0: Ha pegat molt mal en l'esquerra. Per cert, la Miña s'està deixant barbeta també, perquè va ser la promesa del Mundial seua, però era fora de joc.
1: No l'ha assenyalat, no.
0: No l'ha assenyalat, però estava ahí, estava molt justet.
3: Estava ahí dubtós, sí, era molt justet, sí. Però bueno, tenia una ocasió claríssima per, en l'interior buscar l'altre pal i li ha pegat pràcticament de ple, jo no sé si tipo puntera o tipo empeine, i se li ha anat alta, una claríssima ocasió per al Barcelona.
1: Ha xutat fatal,
3: Fatal.
1: Per a ser la Miña mal, ostres.
3: Sí, així anava com en l'exterior, no?
4: Ara li ha botat tal vegada en última instància, no?
0: I estava molt justet.
3: Estava ahí dubtós, sí, era molt justet, sí. Però bueno, tenia una ocasió claríssima per en l'interior buscar l'altre pal i li ha pegat pràcticament de ple, jo no sé si tipo puntera o tipo empeine, i se li ha anat alta, una claríssima ocasió per al Barcelona.
1: Ha xutat fatal,
3: fatal.
1: Per a ser la Miña

0: bé.
1: La juga mentre l'Elx...
0: Però és molt bo, de... però és molt bo.
1: No, i tant, és, i tant.
0: Marca les diferències.
1: Tracta de superar la pressió amb una pilota llarga que no pot controlar el jugador de l'Elx. Hi haurà servici de lateral per al Barcelona. Protesta la graderia del Martínez Valero, ple, eh? No n'hi ha ni una cadira buida en tot l'estadi il·lícita. La recupera el Barcelona, la minya mal en el mig del camp, se'n va de dos. La entrada forta ara que també supera Lamine, juga en llarg per a la carrera de Adeyemi, impossible de aplegar per al 14 del Barça. Serà valor per a Matías Dituro. Estem camí del guí de la primera meitat, així en el Martínez Valero, Elx 0, Barça 0. L'Elx que busca la primera victòria com a local, continuar invicte en esta competició després de l'empat inaugural en Riazor. Enviament en llarg de Dituro, té que eixir Joan García de l'àrea, canviar de direcció última hora i finalment la pot rebutjar. Ara el mal control per part de...
2: de Germán.
1: Germán Valera, sí. I el baló que se'n va fora. El partit està, per a mi, massa obert. Subi.
2: Sí, si està obert és mala cosa per al... segurament, mala cosa per al, per a l'Elx, però bueno, l'Elx havia començat bé, el que va aquesta jugada de Lamine, pues, li ha alçat un poquet les orelles, no?, a l'Elx, i està ara un poquet més en un bloc un poquet més baix, encara que la defensa la, té, la té molt avançada.
1: La tira avant, sí.
2: La línia de defensa.
1: Per cert que l'home que tanca, Raúl, dels tres de la reguada, no és Affenbrugger, eh?
2: No, no, no, és...
0: No.
2: És Redondo, és Redondo. Des de, Redondo és el que des de, central, sí,
0: sí. Des de l'altre dia en Riazor, en eixa aposta, és el que està en aquest lloc central i secundat en un costat per a Fengruber, a la seva dreta i a l'esquerra està Víctor Xust, el central això, valencià.
1: Ah, això és. Envia en llarg el porter del Elx. Guanya en el joc aeri Gerard Martín per a que la torre atiendre el Barcelona.
0: Aquesta posició, Luis, és una de les sorpreses, no?, de la pretemporada i també de la temporada, perquè Eder Sarabia i la posició natural de Fede Redondo en la seva trajectòria és el mig camp, no? Un poc sí. Semblant, entre cometes, a salvar les distàncies del nivell d'un i d'altre de son pare, de Fernando Redondo.
3: Correcte.
2: A mi me crea molts dubtes encara, la posició esta de Redondo en la part central de la defensa.
0: Perquè no, per a mi, jo no crec que siga un jugador tan ràpid com per a tancar allà en aquesta zona.
2: Efectivament, efectivament. Per això el ves més de moviments i tot, més com a centrocampista que no com a central.
1: Tractava d'eixir el Barça per costat de Lamine Yamal, però ha recuperat de nou l'Elx la pilota, que la toca en el mig del camp, el canyo que li tiren a Gavi... Sotana, amic, el baló espera a l'Elx. Tete Morente per la dreta, entrega per a Buba Sangaré, però torna a esprintar Gerard Martín, que està molt fi, i envia la pilota pel costat.
2: Però quina qualitat d'Aluari, a Travolta està fent una molt bona entrada de temporada i ja hi ha demostrat la seva qualitat fent-li el canyo al jugador del Barça, i però progressant, a més. Molt, molt bé el jugador de l'Elx.
1: Pilota per a l'Elx, perdó, per al Barça. És Gavi, va a buscar Lamine Yamal per la dreta. L'un contra un davant de Víctor Xus. Continua Lamine, la pilota avançada per a Rafinha. Posició correcta, l'enviament és molt llarg i atrapa sense cap complicació Matías Dituro.
3: Un detall, i és que tenim en massa també en segona divisió el Tenerife 0, Almeria 0. Estem en minut 9 de partit. Primera groga, espera Álvarez en el Tenerife. De moment un equip que acaba de pujar de primera federació davant un Almeria que és un dels favorits per a l'ascens i que l'altre dia li va pegar un bon bac a l'Eldense la seva visita al seu estadi. De moment 0-0, estem en el minut 9, camí del 10 de la primera. Tornem al Martínez Valero al partit de la jornada, Luis.
1: Perquè està jugant l'Elche en la zona medular, Buba Sangaré entrega per a que tinga que endarrerir la pilota com pot cap a Affenbrugger des del mig del camp, Gonzalo Villar. La pilotada llarga per a buscar en l'extrem el baló que diu l'àrbitre assistent que ha eixit. Protesta molt clara del jugador de l'Ell, li diu Quintero, que tranquil·litat. I el baló en servici de banda per al Barcelona. Quintero, que és del club Vaca Mira Tren. Servici de lateral per al Barça.
3: Vaca Mira Tren, sí, efectivament. Moviment el Xust.
1: Sí, sí. No, no, no. No s'entera bé de lo que passa al seu voltant i espera que el VAR puga decidir.
3: Hi havia una Andrés Montes per al bàsquet. Se dejaba llevar.
1: Sí, sí, sí. Este no pren decisions. Mira que bona la pressió de l'Elx, que recupera la pilota. Ja està dins l'àrea, però no hi ha hagut bona entesa.

0: amb Tete Morente, la qual cosa fa que recupera el valor el Barcelona, que aixina a tota velocitat, la pilota per a Gaviria, allà va Gavi, la perd, no hi ha falta, la recupera l'Elx, que va atacar sempre per banda dreta, Buba Sangaré, entrega per a Morente, Tete fa el canvi d'orientació per a buscar a Germán Valera, però apareix per al tall Gerard Martín, altra volta pilota per a l'Elx. 12 i mig de la primera, 0-0, li compta el punt a punt de Punt Ràdio. Des del Martín, el Valero d'Elx, l'encontre que tanca esta jornada diumenge. On hem viscut l'empat del Villarreal, l'empat del Castelló. A veure si l'Elx ens pot deixar d'eixir, perquè ahir també el València va empatar el seu partit. Recupera el Barça, Peri, que ve el Rafinha, penal. Penal a favor del Barça, penal claríssim, com és sobre Rafinha. Quan feia el retall, ha aparegut el peu del jugador de l'Elx.
1: De Víctor Just.
2: De Víctor Just, la pèrdua és lamentable, eh?
0: Sí. Sí. Sí. I el penal és indubtable, favorable al Barcelona, minut 13.
3: La pèrdua anterior, eh? No sé si era inclús de Redondo, no? En una avançada que ha fet des de...
2: I la passada és excel·lent, no, crec excel·lent, que és de Pedri.
3: Al primer toc, sí. Sí.
2: Sí.
0: No,
2: molt bona.
0: No, Pedri no, que
2: Pedri, no, Pedri no, perdó, no.
3: De Fermín, no?
2: De Fermín, un altre que té el moño blanc. Fermín, correcte. Bueno, el penal sí. És clar.
3: Sí. És que Fermín és un gran, grandíssim.
2: Home, Fermín ha estat internacional si no se lesiona.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I guanya
0: el llançador del penal serà Rafinha per al Barcelona. Minut 14 de la primera meitat.
2: Ituro, vinga.
0: A veure si pot igualar David Soria. El porter del Getafe, que va com un guardador, ha parat un penal al Racing de Santander. Preparat el capità del Barça. Els braços al maluc. Espera l'ordre, ja la dona Quintero. Està aquest Rafinha. Ara comença el seu moviment, el llançament, gol. La pilota rasa buscant el pal esquerre i el baló que s'endinsa en la porta il·licitana. Marca el Barça. Gol de Rafinha de penal, 14 de la primera al Martínez Valero, Elx 0, Barcelona 1, de penal marca Rafinha.
2: A jugadors d'este nivell, d'este calibre, Javi, no els podes regalar i regala l'Elx en la línia de tres quarts, en eixa passada errònia i la pèrdua, i deixen extremadament a soles, primer a Fermín per a la passada i després a Rafinha per a la retallada del penal. Massa regals.
3: Sí, sí. L'Elx juga d'esta manera amb molta alegria, amb molts poquets homes en defensa, i lògicament si perds la pilota en el centre del camp i tens efectivament un jugador que de primeres el que li fa és una assistència grandíssima a Rafinha, que està dins de l'àrea, doncs ha fet un regat, no ha tingut més remei just tampoc que, més que fer el penal, perquè si no doncs, se quedava també davant del porter, no? Però efectivament les errades es paguen, i més quan tens davant de la qualitat dels jugadors del Barcelona.
0: No li ha tret groga, veritat, a Xust?
3: No,
2: és que la retallada de Rafinha escapa enrere.
3: Espaca endarrere, efectivament, sí, sí, efectivament. Però això no li ha tret la targeta groga.
2: Bueno, pues Raúl, el que li faltava a l'Elx avui era, pues això, que estiguera coster amunt des del principi del partit.
1: Saps? Anteriorment ja recordem en el 5 l'ha tingut... La Minja Mal, que ha ratat amb l'exterior i ha perdonat la vida, i ara aquest penal que ha comès, jo crec que no de manera infantil, però hauria pogut estalviar-se el penal Víctor Xus no clavant ahir el peu, o amb el que comentava Subi, no? Si no perds la pilota en l'eixida de balón, aquesta zona de tres quarts millor, perquè el Barça ahir van absolutament tots com avions.
0: La pilota espera l'Elx, hi havia una falta claríssima sobre Buba Sangaré, mentre que Quintero el que feia era continuar mirant el tren. Pilota en defensa per a Dituro. Entrega per a Xust. El central valencià que eixirà amb pilota controlada. Busca la zona del mig del camp. Demanava la passada en llarg un Ferniño que encara no ha tocat la pilota. Ara sí que ataca l'Elx, ho fa per l'esquerra. Pilota llarga per a la carrera de Germán Valera. Germán lateral de l'àrea, encara toca arrere, busca la trena. A veure si la poden tornar. No, la jugada que progressa. La centrada que torna a quedar per als peus de Gonzalo Villar. Gonzalo Villar al costat del banderí, córner. Serà córner per a l'Elx, minut 16 i mig de la primera part, al Martínez Valero. Llançament des del cantó per al conjunt il·licità. Ho farà des del cantó per a tancar la pilota. Se'n va per a buscar el llançament el mateix Villar, d'una centrada Aixina en Riazor, va vindre el gol d'Aguado. Allà va la pilota que va penjar l'Elx des del cantó. És el primer córner del partit. La pilota que ja vola cap al segon pal, rematada a fora. No, no plega així, l'atrapa el porter, però l'opció era boníssima. Crec que era Affengruber qui buscava la cabotada en el segon pal.
3: Sí, han fet uns bons moviments. Al final han deixat en una bona posició Affengruber al segon pal i, bueno, a rematar de cap no era fàcil, perquè primera ha botat també en el terreny de xoc, però bueno, una bona situació per a l'Els que no ha pogut a la fi marcar el gol.
0: Està triangulant el Barça en el mig del camp, que ja domina en el marcador amb el gol de penal de Rafinha. La pilota tocada per Xavi Espart, sí?
1: Aquesta oportunitat, Lluís, és de les poques que pot tindre l'Elx, a pilota parada, que és quan s'equilibren les coses.
0: Mira que bona de Yemi, se n'anava sol i jo crec que s'ha enganyat, Ha buscat tocar-la de tacó, ha buscat el joc rococó quan si tirava a córrer encarava Javi sol al porter de l'Elx.
2: Un detall...
3: Tota la raó, si haguera controlat anava sol davant del porter, ha volgut tocar-la el tacó pa carrere, però estava totalment a soles i era una jugada molt perillosa també del Barça.
2: Li vaig a donar a Raúl Pina que li doni el play per a veure la celebració, a veure si li pareix a mi la celebració de Rafinha. Fa el gest de Spiderman, posa una mà en terra i fa com el gest de Spiderman. Avui precisament en el tema de Julián Álvarez, en tota la que s'ha liat en el Metropolitano.
0: Ah, sí?
2: Me pareix una conya marinera enorme, Sí, sí, sí, sí.
1: Sí.
2: Jo pensava que no, però...
0: Els dits centrals i això?
2: Sí, sí, fa el gest de Spiderman de llançar-li a la teranyina i posar una mà en terra. No sé si és per la peli que està en el cinema ara mateix, però avui precisament en el tema de Julián Álvarez és que me pareix molt cridaner.
1: Missatge subliminal.
2: O no subliminal, no. Subliminal com una pata en la boca, pràcticament.
1: Espera, que algú l'interprete.
2: Però m'he quedat bocabadat, No m'havia fixat en la celebració fins que he vist la repetició. Però sí, sí.
0: Julián Álvarez no ha passat avui un bon dia,
2: No. Ho ha contat abans Carlos en la transmissió, que la xiulada escandalosa en el Metropolitano i diu que el club, el Xosi m'ha dit que el club és el que ha dit que no s'aproparà l'afició per a dedicar el empat final. Però bueno, la cara de poma agra que tenia tot el partit eixa ja no se la lleva ningú,
0: Bueno, ja ho ha dit que volia jugar en el Barça, no?
1: Sí, sí, no s'ha amagat.
0: Pues des del Barça li diuen que serà ben rebut, no?
3: Clar. És una situació, des de luego, molt complicada, Anem a veure com acaba tot això, perquè la situació és complicada tant per al club com per al jugador, no? Que ha pres una decisió i va fer unes declaracions que lògicament, si estàs en contracte en un club, no deus de fer-les, però bueno.
0: El quart àrbitre li adverteix a Anselmi de que no proteste més. Estem en el 20 de la primera meitat. Ataca el Barça, pilota llarga, Affengruber col·loca el cap defensiu per entregar cap al porter i que Dituro puga encetar l'acció d'atac del Elx, que interrompix Marc Bernal amb la mà, o amb el braç. Ha tocat aquesta pilota, la falta que assenyala Quintero a favor de l'Elx, la posa Redondo, entrega per a Xust. Este va a buscar el mig del camp de l'Elx. De nou la pilota, espera que la jugue Germán Valera. En la zona medular la espera Marc Aguado. Entrega per la dreta per a Tete Morente. L'Elx que fa que recule el Barça, però ara no hi ha una bona entrega per part de Gonzalo Villar. I finalment Affengruber torna a buscar el porter, que eix de l'àrea. Dituro creua la pilota per a que rebutge amb el cap i ho fa molt bé Xavi Espart, el jove lateral esquerre del Barça. De 9 anys té este Xavi Espart. Trau l'Elx. La pilota darrere per a que la tinga de nou Redondo. Este busca el porter, el Barça es desplega i busca una pressió un contra un en tot el camp, En este moment el Barça no té la pilota i els 11 jugadors estan en camp de l'Elx. Podem comparar en qualsevol altre equip. El baló el recupera el campió de la Lliga, que ha començat bé la seva defensa del títol. De moment està guanyant així a ells per 0-1. La diana aconseguida per Rafinha en el 14. Estem ja en el 21. I continua el 0-1 en el marcador. Tocant-la en zona defensiva l'equip de Hansi Flick. Per la dreta l'espera Eric García. Entrega per a la passada llarga, que talla bé Redondo perquè buscava Rafinha. I finalment la recuperarà l'Elx. Lamine Yamal juga caminant, eh?
3: Sí, sí, sí, juga caminant. A més, es queda ahí en eixa banda dreta, sempre obert, defensa poquet. Se queda ahí entre la posició de, del tercer, del central de l'esquerra i el carriler i Germán, i està sol moltes voltes, perquè sap, se col·loca en eixa situació, no baixa, i si l'Elx ataca, doncs ell està en una situació molt favorable per a l'atac.
0: Si algú tinguera temps, que compte quantes voltes es baixa els pantalons. Sí. Està constantment baixant-se els pantalons. La pilota que ara toca Lamine Yamal, la divideix, i aquesta divisió és en favor de l'Elx, que recupera la pilota.
2: El problema d'encaixar el gol com l'has encaixat, i regalant, evidentment, en, la, en l'acció prèvia, és que condiciona absolutament tot el que igual Martín Anselmi tenia preparat esta setmana, de anem a veure com és el Barça, anem a veure com és nosaltres, si posem una pressió més alta, menys alta, el nivell físic i demés.
0: No, espera que estàs molt bona. Buba Sangaré, Sangaré que entrega per a Niño, Niño dins l'àrea, córner, ha vingut per al tall Eric García, quan ja encarava el Mama Ferriño, hi haurà llançament des del cantó. Este Buba Sangaré és un lateral magnífic.
3: L'ha tirat un poquet massa llarga, a la fi ja li ha donat temps a Eric, però havia fet així una recuperació de pilota fantàstica, eh? Efectivament, després ha errat en la passada, perquè era una molt bona situació per a Fermino.
0: Llançament des del cantó.
1: Molt bon futbolista, Bo Sangret. De 9 anys.
3: Sí, de 9 anys, sí, molt jove, sí.
0: Pues és lateral per a anys, eh?
3: Sí.
0: El que deu de tindre l'Elx. És propietat total de l'Elx o no?
1: Sí, sí, li ha pagat 4 quilos a la Roma.
2: Sí, sí.
1: Va eixir del Llevant en el seu moment, traspassat del Llevant amb 16 anys, però l'Elx tenia una opció de compra després de la sessió i la va efectuar Cristian Bragarnik. Sí, sí, propietat totalment de l'Elx.
0: Sí, sí. 4 quilos, eh? Paguen per este lateral dret.
1: A més, és que ell és nascut a Elx.
2: Sí, correcte. Sí, sí.
1: Els pares no són d'Elx, però ell sí que és nascut a Elx.
0: En el mig del camp la lluita la guanya el Barça perquè hi ha falta comesa sobre Gavi. Era una falta que ha fet Gavi, però ja sabem, Quintero. Hi ha falta favorable al Barcelona en la zona medular, 24 i mig de la primera meitat. Això continua 0-1, guanyant el Barcelona des del 14. I ara, amb una miqueta de pausa, el Barça en el seu inici de jugada. Ara accelera per a buscar la de Yemi, però apareix a Fengruber per a rebutjar amb el cap, per cert que ha tornat a estar cridat per Àustria per a jugar en la propera finestra FIFA, els partits que Àustria jugarà davant de Ghana i Corea del Sur. Buscar rivals prop, Àustria per a disputar esta finestra.
3: Sí.
0: Marc Bernal la busca per mig, la caiguda del jugador del Barcelona, no hi ha falta, la recupera l'Elx, que tracta d'eixir, però te vaig a dir una cosa, Valera és més ràpid que la resta, té que parar-se constantment perquè si no aplega i a soles sempre. Recupera de nou a Fembruger en el mig del camp, entrega per a Tete Morente en la separadora banda dreta, en horitzontal va a buscar Gonzalo Villar, Gonzalo en curt per a Buba Sangaré, Gonzalo que la perd, Gonzalo la perd, la recupera el Barcelona, la pressió del Barça, la pilota que aplega per a Fermín, Fermín dins l'àrea, Fermín que fa el tall, cau, demana penal, res.
3: No.
0: Jo crec que això no és penal ni de lluny, el que ha demanat Fermín quan s'endinsava en l'àrea. Oh, altra pèrdua ara de Ferniño, com pressiona el Barça en el mig del camp, eh? Mossega per atendre la pilota. En tot cas, Niño es fa amb la pilota, el canvi d'orientació de Tete Morente és magnífic per a buscar Valera, tan magnífica com a la cama defensiva d'Eric García. Recula el Barça perquè té la pilota l'Elx. Camí del 27. Pica palmes la graderia del Martínez Valero.
2: Ah, pues mira, resulta que el fill de Rafinha,
0: sí,
2: pareix que sí que ha anat al cinema i li havia demanat al seu pare fer la celebració de Spiderman.
0: Sí,
2: ah, pues mira, demane disculpes, totalment, però jo pensava que era per...
1: Sí, però són casualitats de la vida també, no?
2: Sí, tenassos el tema també, però bueno, oye, per un fill el que fa falta. I en este cas jo me l'envaine i absolutament estava enganyat, sí senyor.
0: Sí, sí. Bueno, el que és espectacular és que sàpigues que el fill de Rafinha ha anat al cinema. Això és
2: clar, no, és que ja has d'estar molt ben informat.
0: Sí. Ataca l'Ells. El rebus defensiu que és molt bo per part d'Espart, en tot cas a Adeyemi, que fa un mal control, se la tira molt llarga. La lluita amb Bouba Sangaré la guanya el jugador del Barça, que tindrà servici de lateral. Es manda per al Barça, just al costat de la banqueta de Hansi Flick. Hi han molts seguidors del Barça, eh?
1: I això que per a este partit, Lluís, manessis molt poques entrades a la venda i de fet no era com l'any passat, no? Que el Barça o el Madrid, fins i tot els abonats passaven per caixa, sinó que estos partits estaven inclosos en l'abonament. També és cert que els abonats poden alliberar la seva butaca per a qualsevol partit.
0: A punt d'embolicar-se a Fembruger en l'eixida de baló, però ha tingut molta sort en esta acció el defensor austríac, que ara li demana disculpes al seu company. Baló per al Barcelona, estem camí de la pausa per a hidratar-se, per a veure. Així en Elx, en este partit que tanca la jornada de diumenge, però demà tindrem més, demà és el torn del Llevant. Demà estarem, per suposat, al Ciutat de València per al partit de l'equip blaugrana. Pilota per al Barça. És Gavi qui entrega en horitzontal per a que la puga ajudar Christensen. Allà la té el Barça. Picant la pilota per a Lamine Yamal, dins l'àrea Lamine Yamal, però apareix Germán Valera per a enviar-la al córner. És més ràpid Valera que Lamine Yamal.
3: Sí. Valera és molt ràpid, eh? I pega, s'agarra la banda esquerra amunt i avall tots els partits i fa una tasca impressionant, no? Però bueno, han vist que canvia el ritme també, eh? La Minya Mal ha canviat el ritme, no sempre va caminant, jo crec que a voltes corre també.
0: Sí, de tant, sí. I és de veres. Corre a favor del Barça.
3: Sí, està, és de veres, que està com molt, molt passiu, sí, eh? Sí que és de veres, sí. Lluís.
0: Preparat per al colpeig, Rafinha. Esperen quatre jugadors del Barça en la frontal, un en el punt de penal i dos en la línia de rebujos. Rafinha alça els dos braços, colpeja cap al segon pal, Christensen que la toca i hi ha falta en atac. Vos vaig dir una cosa, jo si siguera entrenador, a mi no me feien un gol de córner ni de conya.
3: En la vida, vull
0: dir, jo el primer que feia era que tots agafàvem els davanters.
3: Clar.
0: I després, una volta la pilota vola, jo anava a xocar contra el rival i tirar-me a terra.
3: Claro.
0: A xocar contra el rival i a tirar-me a terra.
3: Sí, sí.
0: I a pausa per hidratació.
2: Pitar perill és el que té, no?
3: I en seguida falta.
0: Perquè de seguida te xiulen la falta,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
1: El tema, Luis, si subís que ara es defensa molt en una mixta o en zona, com es diu ara en el futbol, i en l'època de subir segurament hi havia un company al primer pal, altre al segon i la resta marcant a l'home seguint la marca de manera individual.
3: A l'home a tots els que podien, efectivament.
2: Sí, sí, i els que no podien a resar un poquet i ja
3: i
2: està.
3: I el que anava pitjor de cap, pues bueno, se quedava ahí en la zona de reixas.
2: Sí, de Palomero, ja ahí en la sí, frontal. Sí. Amb Indústries sí. Bijusa, Higiene Industrial, minut i resultat, Luis Urrutia, el nostre partit de la jornada.
0: Estem en el minut 30 de la primera meitat, en el Martínez Valero, Rafinha marcat en el 14... Elx 0, Barcelona 1.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Deu de la nit i dos minuts, estem ja en el tram final del punt a punt, que ja sabeu, se tancarà a les 12:30 de la nit. Ara després estaran per ací Salva Folgado i Tertulians per als últims 90 minuts, com sempre, però el programa acaba a les 12:30 de la nit. Per cert, continua el 0-0, mitja hora de partit ja en segona divisió entre Tenerife i Almeria, i ara mateix el partit parat en eixe cooling break, que passada la mitja hora ja, els jugadors que retornen a la gespa, i efectivament l'escut del Barça és un objecte tret de Estudio 54 en la Nova York del 60,
1: del 70,
2: eh?
1: Sí, 70.
2: O del 70. És una cosa...
0: Brilli,
2: Fiebre del sábado noche, con John Travolta.
1: Andy Warhol anava allí.
2: Sí, senyor.
1: I Dalí també.
0: Reprèn el partit en el Martínez Valero. Primera pilota en atac per a l'Elx, que està buscant el gol de l'empat des de l'esquerra. Allà va Germán Valera. Valera que encara un contra un de Germán. S'endinsa en l'àrea, busca la centrada. El rebús de la rereguarda del Barça. Hi haurà servici de banda per a l'Elx. Des de la part esquerra, cap allà es dirigeix de nou Germán Valera per a traure des del costat. El balón para que el Puga retrindre a Guado, pero el perdrá y será el Barça y habrá Groga. Groga para l'Elx en la isida que semblaba prometedora. La Groga es para aquí, para Jugorí.
3: Villar a lo mejor, ¿no? Creo que es. No sé. Me apruebo Villar, no sé.
5: No les ayudarán.
1: No, no, yo no sé si es Víctor Chust. Víctor Chust o Alí Juarí.
5: Sí, sí, és possible.
1: Alí Juarí, Alí Juarí em sembla a mi. L'últim, no? Víctor també estava per allà.
5: L'últim, sí.
1: Víctor és el que xafa amb ells.
5: Sí.
1: I després Alí Juarí és el que agafa de la camiseta a Lamine Yamal. Si xula la primera de Rafinha és per a Víctor Chust. Si xula la segona per agafar de la camiseta...
5: La segona.
1: Alí Juarí.
0: Sí. La pilota que recuperarà el Barça en el mig del camp. Sí, que notem la primera amonestació, minut 32 per a Alí Juarí, el migcampista de l'Elx.
2: Hi ha gol en segona divisió, marca Enric per a el Tenerife. S'avança el TT Tenerife 1, Almeria 0 en el 32 de la primera.
0: Espai en el Tenerife, que ja va guanyar en Eibar en la primera jornada. I l'equip d'Alvarito, espai. En este Tenerife recent ascendit. La juga mentre l'Elx, així el Martín, el Valero. El valor per a que el tinga Redondo. Redondo avança. Quina pèrdua. La va recuperar el Barça. No, apareix Redondo per a recuperar-la de nou. I ixa tota velocitat amb la pilota controlada. La conducció de Redondo busca per banda dreta de Morente. Morente que va buscar-lo un contra un de nou en darrerís per a Redondo, però este ja no continua amb la mateixa velocitat d'acció. Busca trenar en el mig del camp. La pilota que és boníssima, per a la rematada que no encerta. Alí Juarí quan estava completament sol davant de Joan García.
2: Oh, per l'amor de Déu.
1: He pegat a l'aire.
2: Per l'amor de Déu. Però en el punt de penal.
0: Claríssima, la que acaba de tindre l'Elx per empatar.
2: La passada és boníssima, de Gonzalo Villar.
3: Molt bona la passada de Gonzalo, sí, sí, sí. Bueno, ha intentat empalmar-la, però no l'ha tocat, no? La cama esquerra no ha pogut empalmar. Era una situació molt, molt clara, sí.
0: El balón en el mig del camp era que el perga Rafinha davant d'una gran pressió defensiva de l'Elx. No està jugant mal partit l'Elx?
3: No. Està, el partit està igualat, l'únic que, clar, ha sigut la jugada, la errada, no? En eixida de baló, fa que el Barça s'hagi posat per davant i després no han hagut grans ocasions per al Barça, no? Pot ser aquella de Lamine que li ha pegat mal, però l'Elx està plantant cara al Barça en xoc, tocant la pilota, arriscant i, bueno, buscant situacions i jugades de gol.
0: Anem a veure això. Que treu la pilota l'Elx. De nou buscant per el perfil esquerre la posició de Germán Valera. Toca cap al centre, així l'espera Aguado. Per la dreta la passada no aplega Fernando Niño, així que la tornarà a tindre el Futbol Club Barcelona. Tracta de Yemi de fer la passada vertical cap a Rafinha, però la torna a rescatar la defensa de l'Elx. Estem en el 36 de la primera meitat. El punt a punt des de el Martínez Valero, vivint este Elx 0, Barcelona 1. Que tanca la jornada de dissabte, però no la jornada 2 de Lliga, que demà tindrà la seva continuïtat. Allà va la passada en llarg per a que la puga rebre Tete Morente amb certa dificultat. Baixa el baló al pis, entrega en curt per a Buba Sangaré, frontal de l'àrea. Per la dreta, l'Elx li ha furtat el baló al Barça. Va entregar per a Affenbrugger. Per la dreta, Morente que pica la pilota per a Sangaré, però era un meló més que un baló. Així que hi haurà servici de banda que vol traure ràpid l'Elx, però se'ls veu cansats, alguns jugadors, algunes unitats de l'Elx. Fa molta calor esta vesprada així en el Martínez Valero, no així dins de la cabina on estem.
3: No, sí, estem fenomenal, sí, sí.
0: Però sí, en la ciutat d'Elx.
3: I ara podia haver tret Arxeta també, perquè està progressant, està anant a l'àrea, li fa falta per darrere i jo crec que li ha perdonat la targeta groga.
0: Anselmi protesta una barbaritat esta acció, eh?
3: Clar. Clar, no, és que
0: diu
3: que la targeta.
0: Que la jugada és la mateixa que abans.
1: Per darrere, clar.
3: Clar.
0: Però en esta oportunitat Quintero ha decidit que no hi havia groga. Picarà la falta l'Elx. Al costat del baló Gonzalo Villar. Alza el braç esquerre. La defensa del Barça es col·loca en la frontal de l'àrea. Allà comença la carrera, colpeja cap al segon pal. La tocarà de cap el conjunt il·licità, però finalment el rebús de la rereguarda del Barça envia la pilota directament fora cap a la zona de preferència d'este Martínez Valero. Fa falta que s'animi una miqueta a l'afició de l'Elx, eh? Que
2: sí, ha gelat molt el gol tan tempraner.
3: Sí,
2: no,
3: sí, però tampoc
2: no
3: està tan lluny del partit. Està
2: no,
3: el partit,
2: n'hi ha partit.
3: Està
2: en
3: gol,
2: està
3: en gol. Efectivament, jo crec que un poquet d'animar li aniria bé al jugador.
1: I que has tingut opcions, no? la de Fengruber i aquesta de l'Ijuari que li ha pegat a l'aire.
3: Sí.
0: Torna a recuperar el mig del camp de l'Elx, però Quintero diu que falta. Falta a favor del Barcelona. En la zona de creación estaba Gavi, pero esta eixida de baló. Y un jugador del Elx que comienza a hacer ejercicios de calfament. Baló para el Barça. La juga desde la defensa. El equipo catalán. La pilota cambiada de Rafinha. Pasada espectacular, pero el mal control de Lamine Yamal. Y ahora servicio de banda para el Elx. Te dic que va sobrat este tio, eh? És que...
3: Sí.
0: És com si estiguera sentint rap.
3: Exacte,
0: durant el partit.
3: Si estiguera jugant al carrer, igual, sí, igual.
0: Uf, que arriesgada esta passada. Hi ha falta de Gavi. Comença sobre Aguado. Li ho diu a l'àrbitre.
1: És la segona consecutiva i a grana, eh?
0: Sí.
1: No me dis.
0: No. Gavi juga sense fre. Ell va amb tot en cada acció. A veure, està falta favorable a l'Elx. A 6 per al 45, amb el Barça guanyant de penal 0-1. El penal ha sigut clar, eh?
2: Sí. No, és que de fet en directe no hem posat cap tipus de...
0: No.
1: No, si just no ha protestat tampoc. Víctor ho ha reconegut.
2: De fet, s'ha alçat i ha dit, ah, mira, que no m'entré groga, però millor.
0: No hem començat a posar a parir a Quintero ni res d'això. O sigui,
2: no, i m'ha estranyat, eh? Jo estava aixant Luis el pistó, però no, és que no n'hi havia res a protestar.
0: No, és que el penal era molt clar.
3: Bueno, ja li havies donat el apellido o això, no?
0: Com, sí, era Vaca Miratren.
2: Vaca Miratren. Sí.
0: Pilota per a l'Elx, que juga per l'esquerra. Allà va tocar Rai, ho fa molt bé d'esquenes per a rebre la pilota de nou Gonzalo Villar. Villar encara a Bernal i finalment allibera la pilota per a que la puga tocar a Aguado. Ho fa per a Just. Víctor Just recorre el camp d'esquerra a dreta. Apareix a Fembruger en la separadora, però nota avantatge, així que hi haurà que regular la pilota endarrerida per a que Dituro toque de primeres. Molt de nou bé. Per a Marc Aguado. Aguado envia en llarg per a buscar la carrera, que és boníssima. Quina passada per a Morente, lateral de l'àrea. Fa el retaite de Morente, la centrada amb cama esquerra, la rebutja de nou. La defensa del Barça, els centrals del Barça, que estan magnífics, eh?
2: És que el Mundial que ha fet Cubarsí per una banda, Eric García també, la temporada passada va ser un dels destacadíssims. És que...
0: Però avui este Gerard Martín,
2: un xiquet,
0: i Christensen ho estan rebutjant tot, eh?
2: Absolutament.
3: Sí, però l'Elx té que intentar més este tipus de canvi d'orientació, perquè el Barça està molt volcat a un costat i el canvi d'orientació sempre te deixa en bona situació al jugador que està obert i pot encarar en un 1 contra 1. Té que intentar més això, els canvis d'orientació d'una banda a l'altra.
2: Calfa Gavi en el 40.
1: Pedri, perdó,
2: en el 40 de la...
3: Sí, per Gavi, perquè està coixejant des d'esta jugada de l'entrada última que han fet, que reclamaven que podia ser targeta, però crec que sembla que s'ha fet mal. Sí.
0: Ara l'Elx havia recuperat una molt bona pilota i sí, a tota velocitat a buscar l'atac, però ha topetat amb la vaca i el toc de l'àrbitre provoca que
2: Bueno,
0: no es profite el contraatac i que...
1: La llotja està molt lida, eh?
2: La imatge, bueno, bueno, la imatge de la llotja de Bragarnik al costat de la porta és de foto, eh?
1: Estava Deco també. En la segona línia estava Charlie Reixac. Amb Juan Masensi.
2: Sí, senyor.
1: Està també Eder Sarabia, per cert, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí. Jo suposo que ha baixat perquè se muntarà ràpidament a veure alguna etapa de la volta per la que passa per allí, però de sa casa per Andorra.
2: La vida també, pirata que s'està pegant ara.
1: Però també baixarà després a veure si les quatre que tenim a casa nostra en la volta.
2: Sí, des de dijous, divendres, dissabte, diumenge, i les contarem en la sintonia de Apunt Esport.
0: Clar que sí.
2: De Apunt Ràdio.
0: Allà va la pilota per a... El conjunt de català, la centrada de Yemi, no aplega en el segon pal, Rafinha fora. Oportunitat per al Barcelona amb esta acció, banda esquerra de Yemi dins l'àrea. Jo crec que s'ha quedat a meitat camí de xutar o d'assistir. I el baló que se'n va directament fora, hi haurà servici de meta per a l'Elx. 42.5, 0-1.
3: Sí, pues és la primera jugada, no? Des del gol, un poquet perillosa del Barça, efectivament, en una centrada que no ha sigut ni tira gol ni centrada precisa, no? I no ha arribat Rafinha.
0: La graderia del Martínez Valero torna a demanar groga per als jugadors del Barça. Escolteu-me, que és Quintero, eh? Deixeu de reclamar coses impossibles.
1: Jo entenc a la gent, eh?
2: Bronca.
1: Home, entenc a la gent, perquè Ali Juari també ha agafat a un rival i ara mateix qui ha agafat a un rival ha sigut el futbolista del Barça. Uf.
0: Dituro arriscant a Montó, entrega per a Fembruger, que comença a sprintar per la dreta, la demana Morente, la passada és per a Tete, se'n va cap al banderí de córner, busca la centrada, rasa cap al primer pal, córner.
3: Quina llàstima, no, que no haig... Ixa centrada ha anat per dalt, perquè entraven 3-4 jugadors de l'Elx, per la banda esquerra.
0: L'Elx està per empatar el partit, eh?
2: Sí, abans del descans.
1: El que millor centrada de l'Elx no està a la gespa, Subi, és Josan.
3: Sí, Josan, sí, sí.
0: No pot seguir Gavi en el partit. Entrarà Pedri.
2: Pues...
0: Jo crec que Gavi i Pedri, si els comparem en dos xupa-xups, un seria de fresa i l'altre de Coca-Cola, no?
2: De Llima, anava a dir.
1: Un collac d'aquells.
0: Sí, el de Gavi era un collac i el xupa-xup de Coca-Cola no era aixina blanc.
3: Sí,
2: sí, bueno.
0: Jo crec que sí,
3: Coca-Cola,
0: és. Bueno, sabor a cola.
1: Més tirant a marró, així, no?
3: Sí,
1: no,
3: marronet.
2: Jo crec que anava a dir de Llima, que és més tirant a blanc, no?
0: Sí. Però...
2: Bueno, pues efectivament, Gavi està que no pot.
0: No.
2: I està jugant això... en arameu.
1: Contratemps, eh? Per a Hansi Flick en el mig camp, on ha de jugar el Barça moltes competicions. Se demanarà continuar a partir del mes de setembre.
2: Bueno, va anar al Mundial, no la va rascar, sí. Gavi. Va jugar el primer partit, si no m'enganye, però anem a veure perquè se toca el genoll.
0: Sí, perquè sí. A més Flick té que gastar una finestra de canvis en el minut 44.
2: Sí, no, la valentia està d'abans d'aguantar un minut, sí. O dos, està ja no.
0: No,
2: la...
0: quatre.
2: Quatre minuts.
0: Quatre d'afegit.
2: No, ni de conya.
0: El córrer que trau l'Elx. El rebús de nou aeri de la rereguarda de l'Elx. Torna a col·locar la pilota. El conjunt de Bragarri dins l'àrea. La recupera l'Elx, que ara va atacar per banda dreta. Allà va la pilota molt exigida per a que la puga jugar, canviar de cama.
3: Ara sí.
0: Allà va la centrada, se la minxa Joan García, però no ho aprofita. Aguado, que estava en zona d'atac. Era Xust, que havia pujat a buscar la rematada. El baló per al Barça, que ara col·loca a tempera l'acció i això permet que els defensors de l'Elx puguen endarrerir. La minya mal en el cercle central. Estem en el primer dels 4 minuts d'afegit en este Elx 0, Barça 1. La pilota de Pedri canviada cap a la dreta. Eric García té que recular per a controlar abans de que isca per línia de banda. En tot cas, la graderia diu que ixe baló eixit. No. Pedri, Lamin, altra volta a Pedri. Pedri entrega en curt per a que Christensen puga jugar en horitzontal per a Gerard Martín. Espart busca la combinació en el mig del camp. El canvi de Bernal per la dreta a l'espera de nou. Eric García entrega per a Lamin Yamal en el vòrtex de l'àrea. Lamin per a Eric García dins l'àrea, fa la centrada, rasa. El rebuig quedarà de nou per al Barcelona. Christensen en la lluita. Com és la falta? Falta a favor del Elx. Si això és falta, això és groga. Per a mi no és falta.
3: No,
0: però si això és falta, això és groga.
2: És que crec que se embarullen les cames en la topetada, que és una càrrega per a mi legal de Christensen, i crec que clava i la cama en mig, s'entropessen els dos, però no... Mira, veus, se queden ahí enganxats els dos. És falta, però tampoc van per a més.
1: Falta claríssima a Ferniño.
2: Veus, ahí s'entropessen els dos. Però bueno, que Cordero podria haver tret una groga, pues perfectament.
1: Sí, però Quintero González només l'esté per als de l'Elx. La blaugrana encara
2: va caminar
1: el respecta. Sobretot a Gavi, que li ha respectat moltíssim.
2: Pelo pico pata i va caminar tren.
0: Estem ja en el tercer dels 4 minuts de descompte.
2: Crec que s'ha tallat ara mateix la comunicació amb el Estadi Martínez Valero d'Elx, el que dèiem, 4 d'afegit. Estem ara mateix en el 48 pràcticament i quedaria només l'últim minut d'esta primera part, Raül, d'un Barça que continua dominant en el marcador i d'un Elx que està tractant de traguem des de darrere la pilota. Ara la pèrdua, ojo, i el Barça que té la possibilitat del mà.
1: Atenció a la possibilitat de Adeyemi en l'interior de l'àrea, marca Adeyemi per al Barça.
2: No pot ser.
1: Després de la passada, l'assistència de Lamine Yamal. Marca Adeyemi en l'interior de l'àrea, fàcil, pràcticament al frontal de la xicoteta, quasi ja sobre la botxina. Elx 0, Barça 2.
2: Bueno, pues una altra pèrdua en una zona crítica, en una zona de Defcon 2, i novament l'Elx, pues, igual regalar és el verb inadequat, però molt fàcil, facilíssim. Fixa't la pèrdua, Pràcticament en la línia del mig del camp. Dos passades en velocitat.
1: Com la toca ràpidament la Lamine per a Rafinha. I no, Rafinha alça el periscopi i la toca al costat, en la frontal de la xicoteta, per a Adeyemi, que només ha de creuar el baló a un costat a Matías Ezequiel Dituro.
2: Bueno, pues se n'ha en la llum, en la zona de cabines del Martínez Valero. Ara de seguida tornarem en eixe gol, però és casualitat i mala sort. El gol del Barça que ha coincidit en eixa tallada, però la realitat... 48, quasi 49 de la primera, gol del Barça, Adeyemi, que s'estrena com a golejador en la camiseta del conjunt culé, i el 0-2, per a mi, Raúl, massa càstig en dos moments, en dos jams del Barça en la primera part.
1: Saps què passa? Que el Barça...
2: El Barça és el...
1: La té, colpeja i va dins, a l'interior de la gàbia. L'Elche les ha tingut en la Fengruber, en la que no arriba, Ali Juari, en l'acció de Buba que es creua...
2: Que se li va...
1: Eric García. Clar, si tu perdones, el Barça no va perdonar-te.
2: No, el Barça ha tingut dos.
1: Les que tu tens, has de marcar-les. Almenys una.
2: És el que deia Ranieri, te pica i te mata.
1: Clar,
2: tal qual.
1: Això ho deia de la Cobra Ilie.
2: La Cobra Ilie, sí senyor. Pues el Barça, que en dos accions absolutament crítiques, ha tingut la possibilitat de matar i ho ha fet. 0-2 al descans. Quan anem a arribar al 5 d'afegit, al 50 d'esta primera part...
1: Sí, però es donarà un poc més per aquest gol del Barça.
2: Per la celebració.
1: Barça.
2: I sí. El Barça va tindre una més. Fermín ara provocant una falta que pot ser pilota parada. Última de la primera part, favorable al Barça.
1: La falta de Víctor Just. Ahí en eixa part, des d'una de tres quarts, perfil esquerre, segons atacava el futbolista andalús. I va ser l'última per al Barça en este primer acte a l'estadi Martínez Valero.
2: Anem a veure, en segona divisió, per cert, al descans ja Tenerife 1, en eixe gol d'Enric Gallego, Almeria 0, ja en temps de descans. La falta, anem a veure.
1: Està preparada Rafinha, com comentem, pràcticament en zona de tres quarts, costat esquerre, al costat de la banqueta de Martín Anselmi, per a colpejar eixa pilota, tot l'Elx replegat en l'interior de la cova. Ahí està la pilota al punt de penal, la rematada. Uf. Fora! Ha entrat a caçar eixa pilota el futbolista del Barça, Marc Bernal. La pilota és boníssima de Rafinha i Marc Bernal, que posa la puntera de la bota i l'envia per damunt del travesser.
2: En eixa acció del Barça, Luis Urrutia acaba la primera part en contacte així des de l'estudi el gol, el 0-2 del Barça, sí. Que te pica i te mata, és la nostra conclusió.
0: Se n'ha anat el fluid elèctric, amb la qual cosa el nostre aparell deixa de funcionar, però ja ha tornat i ja podem estar de nou en comunicació. Així que descansa així en el Martínez Valero. té igual que comentem el partit des d'ací que des d'allí. L'important és que els nostres oients tinguin l'informació. Descansen el Martínez Valero, Elx 0, Barcelona 2.
2: Estàvem pendents d'escoltar la roda de premsa de Pablo Hernández després de l'empat a 0 del Castelló davant el Sabadell, però abans de tot això hem de fer el repàs i el recull dels números de la primera part. Expected goals, 0.49 per a l'Elx, 1.40 per al Barça, 0.2 al descans, ja ho sabeu. Possessió, guanya l'Elx, 55-45. Per ser protagonista, és Gonzalo, no?
1: Gonzalo Villar, sí.
2: Gonzalo Villar, Villar, a veure què diu Gonzalo Villar.
6: Creo que quitando eso, el equipo había estado muy bien, no es justo el resultado, pero bueno, a ver, corregir dentro.
7: Estabais metidos en el partido, estabais compitiendo, es verdad que penaliza mucho un error, por ejemplo, en la salida de balón como en el primero.
6: Sí, hemos cometido dos errores que contra el Barça no puedes cometer. Y ya está, intentar ahora hacer un gol y meternos en el partido.
7: Porque tenéis que ser, entiendo el paso, ser un poquito más agresivo. ¿Está faltando el pase final, el remate?
6: Sí, hemos tenido alguna situación, yo creo que un par hemos tenido. Falta meter una.
7: Mucho calor.
6: Bastante calor, la verdad.
7: Gracias, Gonzalo.
6: Nada, Ricardo.
2: Ahí está fegado, Gonzalo, pero fegadísimo y suan como un pollastre.
1: Estem parlant de pràcticament 28 graus, sí, crec que era 75 o 74 d'humitat.
2: Mare meua. El que deia, 55-45 ha guanyat l'Elx, la possessió rematades, dos de l'Elx cap entre pals, quatre el Barça, dos entre pals, dos que han anat al fons de la gàbia. Corners, tres per a l'Elx, una per al Barça. Grogues, una només per a l'Elx, hasta la de Ali Howari. I en faltes, que faltava aquesta estadística, 7 per a l'Elx i 7 per a el Barça. De la primera part, Javier Subirats ha dit Gonzalo Villar, un dels jugadors importants o que ha de ser important en este Elx Club de Futbol, que el resultat és injust. És injust, però clar, si regales al Barça dos pèrdues en zona de perill, pues estos te empomen. Subi. S'ha tallat. Pues anem a veure si podem tornar a... Està tallat, perfecte. Pues ¿está o no está? Tan tallats. Vale, Raúl, te pregunto a tu. Per la primera part, injust, com diu Gonzalo?
1: Injust fins a cert punt. Fins a cert punt. Per a mi l'Elx ha merescut marcar. D'alguna manera, en les opcions que ha tingut, sobretot la del Kaiser, la de David Affengruber, de cap, i després una llàstima, no? Eixa de Dalí Juarí, que comentàveu, a passada de Gonzalo Villar, li clava perfectament el valor en l'interior de l'àrea, i ahir amb l'esquerra li colpeja a l'aire quan era una situació molt clara per abatre, per a superar a Joan García, però el que està clar és que fixa't, des d'eixe penal que havia marcat Rafinha, el Barça pràcticament no s'havia apropat, no? La de Adeyemi en el 42, que havia creuat en excés i amb anterioritat, recordem, en l'inici de partida, en el cicle de Lamine Yamal.
2: Gol, Lamine, Lamine, gol, Esglai i gol.
1: Sí.
2: És un poquet el resum de...
1: El Barça no perdona, tu sí perdones.
2: Efectivament.
1: La clau per a mi de la derrota de l'Elx és 0-2 al descans, però que tal vegada siga excessiva, no? Almenys l'Elx podia portar una derrota per 1-2 en l'Electronilla, haver marcat en alguna de les ocasions que havia tingut.
2: Subi de la primera part, ha dit Gonzalo Villar, injust el marcador. Estàs d'acord o no?
3: Sí, jo també. Jo crec que el marcador hauria d'estar més ajustat. Vist lo que han vist, no? Jo crec que al final l'Elx estava fent una bona primera part, però han hagut dues situacions, no? L'efectivitat que està mostrant el Barça en les dos tres ocasions que ha tingut, ha mostrat una gran efectivitat, i després, bueno, també ve la situació per unes errades defensives a l'hora d'eixir la pilota que no se poden cometre davant un equip com el Barça, no? Però bueno, ha sigut una pena, no? Acabar el partit que se tinga esta diferència de dos gols. Jo crec que en una diferència d'un gol haguera estat més que suficient i que l'Elx estaria molt més en el partit. Ara està tot més complicat, però bueno, l'Elx el que té que intentar, a veure si en els primers minuts pot no fer errades defensives i pot marcar un gol i posar-se en el partit, i qui diu si a lo millor poguera aconseguir l'empat, no? Però des de luego ha estat una pena ixe segon gol del Barça.
2: Luis, de la primera part, te quedes en alguna cosa o efectivament el martell del Barça avui està castigant massa?
0: És que no pots tindre errades. Estos equips no te perdonen. Estan sempre preparats per aprofitar la teua errada. Estan amb les dents sempre afilats esperant que pugues cometre una errada. El Barça no és un equip que s'acomode en zona defensiva. Sempre està en el teu camp. Sempre vol buscar les línies de passada i és un equip que te fa pagar cadascuna de les errades que comets.
2: Equip que castiga si si a banda li regales la cosa pot empitjorar encara més. Sí. Hem de recordar que al descans en el partit de la jornada amb Indústries Bijusa i Higiene Industrial, Luis, el marcador és...
0: Elche 0, Barcelona 2.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: De la nit i 28 minuts, Electric Consulting, la consultora energètica de més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa de Pablo Hernández després d'eixer 0-0 entre Castelló i Sabadell.
8: No ganarlo, sino un poco las sensaciones. Yo creo que no han sido las mejores sensaciones. Todo, ya lo dije ayer, que se pensaba que iba a ser fácil hoy, se equivocaba. Ya sabíamos que el Sabadell es un equipo con mucha intensidad, que sabe muy bien a lo que juega y hoy, pues bueno, ha venido a defender bien, a intentar tener sus opciones, las ha tenido en la primera parte sobre todo. Yo creo que hemos ido un poco de menos a más, hemos acabado mucho mejor el partido que lo hemos empezado y al final, pues bueno, es verdad que ellos han tenido alguna clara en la primera parte, recuerdo una. Nosotros no hemos sido capaces de generar lo que solemos generar, nos ha costado mucho. Al final del partido sí, es verdad que estaban ellos más atrás y no hemos sido capaces de que no salieran de ahí y está atacando todo el rato, pero nos ha faltado un poco de frescura, un poco de claridad, ¿no? A la hora de encontrar esos entre líneas, lo hemos encontrado, pero nos precipitábamos en el pase o el control era malo y bueno, pues no hemos sido capaces, ¿no? De encontrar nuestra mejor versión, pero bueno, al final también ha habido muchas cosas en contra hoy y el equipo, no puedo decir nada, se ha vaciado, lo ha intentado y nada, un punto más y a seguir.
9: Sí, se os ha visto muy incómodos en todo momento, también en parte por el estado del césped, ¿no? Que nos ha sorprendido mucho y que os ha dificultado mucho, ¿no? A la hora de los controles, de la circulación, de la conducción.
8: Sí, por supuesto. No soy de poner excusas nunca, no voy a poner la excusa del campo, pero obviamente hoy nos ha perjudicado mucho, nos ha limitado. Es una lástima, ¿no?, que tengamos que jugar en casa con el estado del césped así. Esta semana los jardineros han puesto todo su esfuerzo para que llegue lo mejor posible, pero bueno, incluso a mitad de semana hablamos con la Liga para la posibilidad de aplazarlo, porque hace 3-4 días el césped estaba injugable, estaba para suspenderlo. Han hecho un gran esfuerzo, pero obviamente pues no estaba en las mejores condiciones. Tendremos que mirar qué ha fallado, qué es lo que pasa, porque al final cuando jugamos en casa, cómo queremos jugar, necesitamos que el campo esté bien. Y hoy, pues por la manera de plantear el partido y de jugar, obviamente nos ha perjudicado mucho más a nosotros.
10: Pablo, ¿tenéis alguna explicación de por qué el césped está así? ¿Es por algún tipo de hongo? ¿Tenéis alguna explicación dentro del club?
8: No, explicación cierta 100% no. Obviamente algo ha fallado, algo ha pasado, hay que ver qué ha pasado y sobre todo este partido ya ha pasado, hay que intentar que para el próximo lleguen las mejores condiciones. Hay que entre todos ver qué soluciones hay sobre la mesa y cuál es la mejor para que llegue en las mejores condiciones al día del Albacete, porque necesitamos el campo en buen estado si queremos jugar a lo que jugamos.
9: Parece que además ha torcido todo también de antemano. ¿Qué le ha pasado a Jakobsen, que estaba anunciado como titular y en el calentamiento se ha sufrido alguna dolencia? Y cómo has visto Antonio Gala en su primera titularidad y también después los minutos de Fran Castillo.
8: Pues bueno, Adam se ha notado un pinchazo en el calentamiento. Nada más acabar el calentamiento lo hemos valorado con los médicos, con los fisios y notaba una molestia y no tenía ningún sentido, ¿no? Que hay que empezar el partido porque lo más lógico es que en el primer golpeo se acabara de romper. Así que pues a razón no ha empezado el partido, ha entrado Pablo en su lugar. Y en cuanto a Antonio, pues yo creo que se le ha visto un poco a lo mejor precipitado, un poco con ganas de más de demostrar, ¿no? En el primer partido aquí como titular en Castalia. Eso lo ha hecho precipitarse algunas veces, tomar alguna mala decisión, pero bueno, sabemos que es un jugador de mucha calidad, que nos va a dar mucho, un jugador diferente y que bueno, que esto también le ayudará, ¿no? A aprender, a saber que sabemos de su calidad, pero tiene que centrarse en hacer lo que hace muy bien, que son muchas cosas, y no querer hacer de más. Y bueno, aún así yo creo que ha perdido algunos balones ahí. Que no había perdido, pero bueno, estoy contento con su trabajo, lo ha dado todo y bueno, estoy seguro que nos va a dar mucho en el futuro.
10: Pablo, ¿nos ha faltado algo de profundidad por la banda? Lo digo porque el año pasado, por ejemplo, teníamos un jugador como Chipenga que era capaz en un momento dado de buscar mucho línea de fondo, uno contra uno. Es verdad que con Rego lo hemos visto en la segunda parte, con Raúl no tanto por la derecha, pero no sé si le ha faltado un poquito eso, ¿no? Un poco de profundidad a lo mejor al equipo.
8: Sí, obviamente ha faltado profundidad. No creo que sea solo por nosotros, ¿no? Sino también por la manera de defender de ellos. Al final es una línea de cinco, defienden muy juntos, tienen muy claro, ¿no? Que en la última línea dejan pocos espacios, y eso te obliga, pues, muchas veces a circular rápido, si no es difícil, ¿no? O encontrar los espacios libres. Y vuelvo un poco a lo de antes, no es poner excusa, pero bueno, cuando el campo tampoco ayuda en eso, pues es todo un poco más difícil.
10: Yo sí, yo quería preguntarte, por un lado hemos visto que Sienra fue titular en la primera jornada y se ha quedado fuera, no sé si con Melot buscabas alguna alternativa o es que tenía algún problema, y por otro lado te quería preguntar por Isra Suero, que yo creo que ha sido de lo mejor cuando ha salido desde el banquillo, que siempre lo tienes como revulsivo, no sé si ese es el plan para Suero esa temporada.
8: No, sí, Suero ha tenido buenos minutos, Suero es un jugador más ahora mismo de la plantilla y mientras, igual que sus compañeros, puede ser revulsivo, puede jugar de inicio. Al final decidimos el equipo que creemos mejor para cada partido. Y obviamente, pues hoy creo que ha ayudado al equipo a dar un paso adelante, a jugar un poquito más entre líneas, a buscar esa última línea. Y ya sabemos lo que nos da, ya sabemos el jugador que es Suero.
10: Y lo de
2: sí. Les paroles de Pablo Hernández, el técnico del Club Esportiu Castelló, después de l'empat del seu equip en casa 0-0 davant el club del Centre d'Esports Sabadell. Pregunta, gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting, envia'ns la teua factura i comença ja a estalviar. I després d'escoltar el protagonista Pablo Hernández en sala de premsa, també estava el nostre Gonzalo Blanes amb més protagonistes, en este cas a Bonalba Golf, després de l'empat a un de l'Hércules d'Alacant davant el Yeclano Deportivo en l'últim amistós abans de la temporada que comença el cap de setmana que ve. Gonzalo.
11: Creo que al final, en estos momentos, pues el fútbol pasa no a segundo plano, sino a quinto o a sexto. Obviamente es nuestro trabajo, nos dedicamos a este, nosotros cumplimos, pero creo que tanto el herculanismo como Alicante y como el fútbol y todos, pues estamos de duelo en este sentido y afectados por el chaval, por Aitor, porque al final creo que es una situación que no tiene explicación, que es totalmente injusta. La vida tiene esas cosas y no puedo ni llegar a imaginarme, sobre todo los que somos padres, ¿no? Ponerse en la piel de esos padres y de esa familia. Así que desde la plantilla, desde el cuerpo técnico, sobre todo pues mandar el máximo mensaje de ánimo, aunque sé que es una estupidez ahora mismo, pero bueno, que lo que podamos hacer, lo poco que podamos hacer, lo poco que podamos mitigar, pues nosotros estamos a la disposición totalmente de la familia, del club.
2: Pues el missatge de Beto Company dedicat evidentment a Aitor Escribano, el xiquet de 11 anys que ha faltat este matí i que jugava en la cantera del Hércules de Alacant. No sé si dona temps a escoltar la resta perquè tenim ja els protagonistes. Luis Urrute amunt la gespa del Martí de Valero. El partit està a punt de començar la segona part, correcte?
0: Sí, sí, ja estan tots els protagonistes damunt del terreny de joc d'aquest estadi. Martínez Valero està tot preparat per a que comence la segona meitat. Ara el Barça jugarà a la nostra esquerra. L'ell s'ho farà a la nostra dreta sense cap altra substitució més enllà de la produïda. En el minut 44, quan ha entrat Pedri en el lloc del lesionat Gavi en el Barça, serà l'equip culer qui posa el baló en moviment al costat de la pilota. Pedri va a començar esta segona meitat. Així en el Martínez Valero amb una missió realment complicada per a l'Elx, que és remuntar este 0-2 que reflecteix el marcador de l'estadi il·lícita. Espera Quintero a que col·loquen totes les pilotes en els suports que hi ha al voltant del camp. I anem a veure si dona l'ordre inicial. Ara sí, rep per part de l'operador televisiu. Acaba de començar la segona meitat en este el 0 Barcelona 2.
2: Aprofite per a recordar que efectivament no està jugant en un equip espanyol, però és valent.
0: Espera Quintero a que col·loquen totes les pilotes en els suports que hi ha al voltant del camp. I anem a veure si dona l'ordre inicial. Ara sí, rep per part de l'operador televisiu. Acaba de començar la segona meitat en este el 0 Barça.

0: autor del gol que ens va donar la segona estrella, ha fet un doblet en el seu debut. Tornem al Martínez Valero i en marxa la segona part. Luis!
1: Anem a veure si hi ha algun canvi. Dóna la sensació que tàcticament, Javier Subirats, tot continua igual.
2: Sí, sí, tot igual. No hi ha hagut canvis tampoc dels jugadors que han acabat la primera part, i de moment el mateix, el 5-4-1 de l'Elx i el 4-3-3, l'1-4-3-3 del Barça, tot igual. I anem a veure si l'Elx tinguera l'encert, no?, de marcar un gol que el puga posar de nou en el partit.
1: Faries alguna cosa, Raül Pina, de cara a aquesta segona part?
3: Hagués fet canvis al descans, hagués buscat algun tipus de solució. A mi, jo soc partidari de Hosan, ja sé que segurament no està per a, o encara no està per a 45 minuts, però
0: hagués introduït... Per a mitja hora igual, sí.
3: Hosan, un, i Cepeda, una altra opció. I necessites també algun rematador, per exemple, Eze Ponce.
1: Quin xoc acaben de tindre Eric García, el lateral del Barcelona, y el migcampista de l'Elx, creo que era Aguado.
3: Sí, marca Aguado.
1: Pero la jugada continúa, pilota filtrada para Niño y Joan García, y atrapa al porter del Barça.
2: Sí, muy buena la pasada de Aluari, no arriba a fer porque Joan García ha estat molt llest, no?
1: Mira que va el Barça, de nou la pilota filtrada, mama Rafinha, la para de Turo. Però la passada espectacular de Lamine Yamal, veient la entrada completament sol de Rafinha, que jo crec que errà en el control, i després, quan estava mama davant de Joan García, ha tocat malament, ha rematat malament i ha pogut parar, ha pogut atrapar el porter de l'Elx.
0: Si te arriba a vacunar en esta tercera, ja espera tancar la paraeta.
3: Ja estàs mort.
2: Sí, estàs mort.
0: Si ara estàs molt mig bon. Mort, pues això ja haguera estat liquidat.
2: Que bona passada de Yamal en l'exterior, ja molt característica d'ell quan està en esta situació, i efectivament no ha estat ahir Rafinha bé en el control, se li ha quedat ja molt damunt i no ha pogut engaltar. Però bueno, bé per a l'Elx, perquè segueix estant, no?, en la mateixa possibilitat que estàvem comentant, de que si fa un gol se clava en el partit.
1: I a servici de banda favorable a l'Elx. La juga en el mig del camp l'equip català, la té Marc Berral, i este busca Christensen, mentre que l'Elx aguarda l'atac del Barça en la seva zona defensiva. Però jo crec que el Barça, amb este 0-2, estem en agost, jornada 1 de la Lliga per a ells. Jo crec que va posar, i més en Pedri en el camp, jo crec que va posar el fre.
2: I els xavals, això que vem, que estan calfant allí. Sí. No és que està calfant com se vol, saps? No,
1: aquells que comencen, yeah. Olmo, Gordo...
2: Sí. O sigui que...
3: Ells també tenen fam,
2: Sí.
1: També tenen ganes de jugar. La torna a tindre el Barça. Joan en el cercle central, Pedri, obri cap a l'esquerra. Així l'espera Spart. Entrega per a Adeyemi, que ha debutat en el Barça amb gol. El gol aconseguit en el descompte d'esta primera meitat. La té de nou l'equip culé. És Christensen. No avança perquè li ho impedeix l'Elx. Ara sí que hi ha una passada en profunditat. El rebuig que no és bo per part de la rereguarda del Elx, però finalment es pot refer redondo per a tornar a tindre la pilota. Bona eixida de valor per a l'Elx, esprinta per l'esquerra el rapidíssim Valera que la deixa cap a la frontal de l'àrea, però apareix per al tall Gerard Martín, que vaig a dir una barbaritat, per a mi és el millor del partit. Pilota per a l'Elx. Clar, com un defensa d'un equip que guanya 2-0 pot ser, però és que...
2: No, però ho està fent bé, sí. Gerard ja ha jugat moltes voltes, de central, de titular en el Barça, juga ahir, juga voltes en el lateral esquerra, però...
3: És versàtil.
2: És un molt bon, sí, és un molt bon jugador, i efectivament està fent un molt bon partit.
1: La pèrdua de pilota ara de Germán Valera. Entrega la possessió per al Barcelona. 5 minuts de la segona meitat. Això és el punt a punt. Estem en el partit de la jornada d'este diumenge en el Barcelona, guanyant 0-2 en l'Elx. La té Ferniño d'esquenes. Entrega en curt. La pilota espera Ali Owari. Per l'esquerra l'espera de nou Valera. Germán filtra, que ve la pilota per a la incorporació del jove de González.

0: Gonzalo Villar, qui va jugar en el València, va ser juvenil en el València.
1: Sí, sí. I Mateu Alemany el va fer...
2: La creu.
1: Sí, van a venir el va fer fora, però...
2: Tema d'agència de representació.
1: Sí, de fet, va canviar d'agent i des d'aquest moment la seva carrera ha anat molt millor, eh? Però és que Gonzalo Villar la va liar molt, el seu agent en aquest moment la va liar molt en l'acadèmia i estava Mateu Alemany, que no estava per a bromes.
0: Que bona la pilota filtrada per a Fernando Niño, però torna a aparèixer Gerard Martín per a furtar-li un baló que en cas de que li haguera eixit el retall deixava Niño sol davant de Joan García.
3: Ha volgut girar-se, però efectivament ha estat molt bé Gerard en el central del Barça i, bueno, però era una bona situació, que, una pena, no?, que Fer no s'ha pogut regatejar.
0: Jugant el Barça, Pedri traguent la pilota des de la defensa, el toc de Lamine Yamal recuperarà per al conjunt il·licità de nou Gonzalo Villar i finalment hi haurà servici de banda per als frangeverts al costat del banderí de córner.
1: És al·lucinant com arrisquen, clar, ells tenen l'avantatge, Raúl, del 0-2, de que estan còmodes i tal, igual, però és que arrisquen sempre en el Barça, sempre de darrere, en situacions que inclús, que no passa res pegar una balona, una vegada cada quatre partits pots pegar una, però no arrisquen.
2: No, és innegociable.
1: Flick se enfadarà, m'imagine.
2: Rifar el balón
1: I Flick cabrejat ha de ser també un bou interessant.
2: Pregunta-li a Valde, que l'ha deixat en Barcelona quan ahir estava previst que viatjara en l'expedició.
1: Ja veurem si no ix o no Valde en els últims dies de mercat.
0: Sí, segur.
1: Segur.
0: Segur que ix. Ixirà seguretat.
4: Hoy somos 30.704 espectadores en el estadio.
1: 30.704.
0: Això és.
3: Molt bona entrada, eh?
0: És ple.
1: Ple, no? Ple tècnic.
2: Sí, ple tècnic perquè són 31.300 les butaques, les localitats que hi ha a l'estadi Martínez Valero. O sigui que 600-500 buides. Pràcticament ple tècnic, com
1: diu. Ple de gom a gom.
0: Això és. Així està el Martínez Valero esta nit.
1: És un bon concepte, eh? Ese ple tècnic t'ha agradat.
2: Sí, està bé, sí.
0: Allà la té de nou el Barcelona.
1: Ah, està Lamine jugant.
0: El control de Xavi Espart.
1: Lamine és que ha tingut dos.
0: Adeyemi, se'n va sol Adeyemi, ja està en la frontal de l'àrea. Entrega per a Rafinha per a Adeyemi. Adeyemi entrega per a Lamine, el xut de Lamine fora. Lamine Yamal des de la mitja lluna de la frontal de l'àrea. Xuta la pilota fora.
5: Vos vas a dir que no m'agrada gens l'actitud d'este xic.
1: Avui està molt... No sé si és una qüestió de cansanci o de que no estan...
5: No. Pasota.
1: Pasota, sí. Està
5: totalment,
1: molt caminant.
5: Totalment pasota, sí.
0: Per a mi una qüestió... En fi, és el... Diuen el millor futbolista del món, no? Però...
5: Bueno, hi ha que veure-lo més temporades, eh?
0: Sí. Perquè
5: al final sí que és una erupció grandíssima, no? I té una qualitat... enorme, però bueno, se té que refrendar en uns quants anys més.
1: Que sempre s'ha dit, Javi, que la grandor, la grandea de Messi no és lo bo que és ser 20 anys, clar. 20, eh? 20 anys, sí. Leo Messi. Clar. És que això
5: efectivament, pues això és l'espill en el que es tindria que mirar Lamine i tots els jugadors, vamos.
0: L'Elx està parant com pot les desmarcades frontals que fa Rafinha, per endinsar-se en l'àrea, però Redondo se les veu i se les desitja, eh? Per a poder parar ixa passada que constantment s'ha executat l'equip de Hansi Flick.
2: És que no és ràpid en moviments, i ho ha dit Subi en la prèvia del partit.
5: I estan buscant això, ja han buscat dos o tres voltes o quatre este tipus de passades a Rafinha, perquè saben que ahir, pues, si n'hi ha una bona passada, és complicat que Redondo pues, puga tallar aquests pilotes.
0: Lamine Yamal.
5: Però ara s'haurà fet hasta mal. No?
0: Torna a fer una mala passada, però té sort per a recuperar-la. Tractava de jugar per a Fermín. Jo crec que estava en fora de joc, però en tot cas la jugada continua perquè ha recuperat la pilota d'ells. És Bubba Sangaré, qui obri cap a la dreta. Si l'espera té de Morente. Morente li la torna. Bubba Sangaré, que esprinta cap al banderí de córner. Però l'àrbitre assenyala una falta anterior a favor del Barça.
5: Sí, una falta que ha fet Sangaré a Adeyemi. Sembla que ha tret el braç i li l'ha xiulat, no?
2: Una falteta.
0: Estes coses.
5: Sí, forcejant en Adeyemi, bueno.
0: Entra en les coses de Quintero. Sí, són les coses de Quintero. La falta en el mig del camp favorable al Barcelona. La posa ja en moviment Pedri, que ha colpejat amb l'interior del peu esquerre per a buscar Andreas Christensen. Christensen entrega per a Eric García, avui oficiant com a lateral dret en el Barcelona. Està en camí del 11 del segon acte, li conta el punt a punt de Punt Ràdio per a tota la comunitat a través de la ràdio, a través del cotxe, per a tot el món a través de l'APP de Punt, i on poden sentir en directe este punt a punt des de qualsevol lloc del món.
1: Bueno, i el YouTube, que estem sempre ahí, està sempre la càmera ara mateix en Raúl i en servidor així en l'estudi. Mira, no ho hem comentat avui, ha estat notícia també la presentació de Carlos Espí, jugador valencià de Tavernes. En aquesta presentació no ho he comentat ni no he posat un àudio, perquè com el Madrid tanca les presentacions i llança un vídeo i ja està, pues me parece que per a què. Però bueno, Carlos Espí, que estava molt content en aquesta presentació i que ahir a banda va fer el gol de la victòria del conjunt de José Mourinho.
2: D'ací no res a la selecció.
1: Sí, en setembre,
2: en la finestra de setembre, la selecció.
1: Segur.
2: És millor futbolista a dia d'avui que Borja Iglesias,
1: per exemple. Sí. I ara banda té darrere tota la maquinària.
2: Això també suma.
5: Ara ho té més fàcil, claro.
0: Sí, hi ha moviment en la banqueta de l'ell, Raúl, ho veus?
2: Sí, hi ha moviment. Pot ser el Lucas Tepeda, és un, em sembla. I l'altre no sé qui va ser.
0: Però Tepeda és que li va fer el gol al València la temporada passada.
2: Efectivament.
5: Crec que ha fet un només, no?
2: Eixe va ser, efectivament, del xilè, sí.
5: Clar,
2: va arribar en...
0: Mira la recuperació d'Espar, que se'n va cap a l'àrea de l'Elx. El lateral, el jove lateral del Barça, que cau a terra, es queixa d'una entrada, es queixa del turmell, eixa el contraatac l'Elx, però està atentíssim Joan García. Quan l'àrbitre assenyala fora de joc en esta acció, fora de joc serà pilota per a l'Elx. Mentre Quintero deia que s'acostava cap a la posició de Xavi Espar, que està tombat en terra, però és un dir perquè Quintero no passa del bis del camp. Ell en el cercle central, ahí el veuràs, més enllà del cercle central, complicat veure este àrbitre. Camí del 14.
5: Sembla que Buena Note és un dels que,
0: sí?
5: dels que va així.
2: Debutaria, Encara no, l'altre dia no va jugar a Riazor. Facu Buonanotte, futbolista argentí cedit pel Brighton sense opció de compra per a l'Elx.
0: Pues sí, són Cepeda i Buonanotte els que eixiran al terreny de joc per part del Elx en els primers canvis d'Anselmi, que els fa en este minut 60. I estic d'acord amb Raúl Pina, per a mi una miqueta tard, no? Si vols guanyar este partit,
2: claro, aprofita el descans.
1: El missatge és en el descans. Si vols enviar el missatge, no esperes a l'hora de partit al 60.
2: Però sembla que els entrenadors també, si se'n recordarà Subi i el mateix Lluís la temporada passada, els automatismes d'entrenadors, com si fos un Excel, l'any passat també, a partir del minut 60 eren els canvis de Sarabia. Abans no.
5: Exacte.
2: A no ser que tingués una contingència d'una lesió o alguna
1: cosa. És una de les coses que menys m'agraden no del futbol modern, dels entrenadors moderns, que són molt, molt cabuts en el tema de les càrregues i la planificació de minuts i de més. El futbol és més fluid, és més improvisat.
0: Ja fora de joc de la Minya Mal, protesta Fermín, que era l'autor de la passada, i jo crec que és el moment de que vinguin els canvis de Martín Anselmi, la doble substitució per a l'Elx. Pues no.
5: No,
0: continua el joc.
5: Però encara no ha arribat als 60, faltaven
0: el canvi
5: 45
0: triple,
5: segons.
1: Que bé ha estat ahir el mestre.
2: Està puntillós.
1: Sí, avui està picant.
0: També va Neto. El canvi és triple en l'Elx.
2: Jo el tema de Martín Neto no l'acabo de comprendre, sincerament. A dia d'avui, i en l'estat de forma que va demostrar l'altre dia a Riazor, no va donar-te...
0: Per bé o per mal?
2: No, perquè l'altre dia no va estar bé a Riazor i jo crec que no va... Anem a veure si va canviar un futbolista de mig camp o va canviar a Tete Morente per a situar-lo en eixe costat dret. És que jo ahí no el veig a Martín Neto, el veig més en la zona medular, en la parcel·la ampla, al costat de Marc Aguado, al costat de Gonzalo Villar, ahí sí. Si lleva a Ali Juarí, sí, però si no, no. En banda no.
0: I tens a Josan per a jugar en banda.
2: Clar, a Josan sí, en banda dreta, clar. És que vas a tindre un punyal ahí i un altre per l'esquerra, Ángel Mar Malera.
0: La Minya Mal ataca per al Barcelona, lateral de l'àrea... Per al clac del Barça, continua la Minya Mal, envoltat per dos jugadors de l'Elx, cau a terra i per la pilota. La recupera l'equip frangevert, que està perdent 0-2 davant del Barcelona. En este segon partit de Lliga per als il·licitants. Allà va tindre la pilota Ali Howaré. Fa una conducció llarga, entrega per la dreta Morente. Morente que fa la centrada, rasa, que atrapa Joan García. Estava ja amb la canya Ferniño, però Joan García és un porter extraordinari.
5: Que bona era la centrada de Morente, sí. Però que gran estirada que ha fet el porter, no?
1: La importància de subir d'un Joan García, d'un porter que estiga atent per a les tres vegades igual que li arriben en un partit, tres o dos o una.
5: Sí, sí, ha estat molt atent fent de lliure en un parell d'ocasions, estar atent a la passada llarga del jugador de l'Elx, i ara també, ara en aquestes situacions, aquestes centrades, que el porter estiga atent és fonamental, no? Perquè evita un gol, és que pràcticament anava a rematar el jugador de l'Elx, i l'avançar-se a aquesta situació és demostra la qualitat d'un porter.
0: Adeyemi en atac per al Barcelona, Adeyemi frontal de l'àrea, Rafinha que la deixa passar, la pilota que queda per a Fermín, este tractava d'entregar l'assistència final per a la Minya Mal, però ha estat molt atenta la rereguarda de l'Elx per a recuperar la pilota.
1: Bueno, i l'altre detall d'abans, Joan García, 25 anys. És que el Barça té porter per a 10 temporades, si vol, eh?
0: És excel·lent, este porter, eh?
5: Sí.
1: I enguany, anem a veure, Luis, després de les cacahuais de l'altre dia de Unai Simón, ja veurem el tema de la selecció novament, que s'obrirà eixe meló d'Alger segurament d'ací unes setmanes.
0: La té la Minya Mal, el Barça ja juga al trantran, eh?
5: Sí, diguem de Yamal, però la majoria sembla que juguen, sí, caminant, eh? El mateix Pedri juga també molt pausat. Sí.
2: Com fent un rondo entre amics, de fadins contra casats.
5: Sí, el tindre eixa tècnica que lògicament li fa no perdre valor, i bueno, pues arranquen només en aquest moment.
0: Adeyemi la tira arrere, té que posar la mà de Turo per a evitar una rematada sol en l'àrea menuda. Altra volta guanyant de cap l'acció els dos centrats que han anat alhora a rebotjar la pilota davant del treball de Ferniño. La té Pedri envoltat per cames amb calces blanques, però no hi ha manera de furtar-li la pilota al canari. Continua Pedri amb la pilota. Estem camí del 18 d'esta segona meitat. Hi haurà també un canvi doble en el Barça, preparats per incorporar-se Anthony Gordon, que debutarà amb el conjunt català, i Dani Olmo. Aixina que en quant el partit es pare, hi haurà un quíntuple canvi en el partit mentre ataca el Barcelona. La pilota per a Lamine Yamal, llamant dins l'àrea, no pot controlar el baló i finalment el recupera la defensa de l'Elx. Se'n va cap al banderí de córner, falta de Lamine Yamal, i venen els canvis, que són 5. Per ordre.
4: Triple cambio en el segundo fútbol.
0: Se va Morente.
5: Uno Morente.
4: Morente. Y entra en el número 21, Lucas Cepeda.
5: Aliguari.
0: Se va Aguado.
5: Y Aguado. Aliguari y Aguado.
4: Y entra en el número 10, Facundo Buenanotte. Y se queda con el número 8.
0: Y en el Barça se va Lamine Yamal.
4: Y entra en el número 16, Martín Neto.
0: Que se va a la seva bola, sense saludar a ningú, se va del camp, i l'altre que es retira és Adeyemi.
1: Ja l'has agarrat ahir, la matrícula. Me pareix a mi que si que farem molts partits davant el Barça en guany, de València, de Llevant, de Villarreal, de Castelló, de...
0: No, jo no havia vist fins ara mai a la Minya Mal en aquesta actitud, eh? Sempre l'havia vist magnífic.
1: Saps què passa? Que, clar, té ara de neu, no? L'altre dia va fer de 9 anys, me pareix.
0: La festeta?
1: Sí, no, la festeta i de 9 anys. Ha guanyat la Lliga, ha guanyat un Mundial, ha guanyat la Eurocopa, ha guanyat la Nations. Que li falta la Champions només a este xicón en de 9 anys? És que a mi pareix també... És molt complicat. Jo penso moltes vegades en el coco que s'ha de tindre també, I a banda que l'entorn de Lamine no és precisament...
0: Valera dins l'àrea per a l'Elx, i hi haurà servici de meta. Que mala sort acaba tint de Valera, perquè la centrada era bona, però Eric García ha anat a terra per a tallar, i la trajectòria del baló que anava cap al córner ha colpejat en el peu de l'extrem del Elx, i serà per tant servici de meta per al Futbol Club Barcelona. Amb els canvis es col·loca Gordon com a davanter.
1: Buah.
0: Rafinha se'n ve a la dreta, subi.
5: Sí, Rafinha a la dreta, Gordon...
0: Quina pèrdua del Barça, la recupera l'Elx, a veure que està dins l'àrea, el xut fora! El llançament amb cama esquerra de la Wari envia la pilota fora.
1: És que ells te vacunen en estes.
0: Sí, sí.
1: És la diferència.
5: Clar.
0: Quina oportunitat acaba. Crec que era Cepeda, eh?
1: Cepeda l'ha tirat fora del camp, eh? Sí. Pràcticament.
2: Això que li ve a la bona, a l'esquerra. A Lucas Cepeda, sí.
1: Oi, bo...
0: Recupera el valor l'Elx en la zona medular. És que si l'Elx fa un gol, subi,
5: sí, sí,
0: es posa en el partit.
5: Clar, clar.
1: Ens salva la segona part, perquè ara mateix el partit està més per al tercer.
5: Sí, si ve el tercer sí que ja pràcticament,
2: sí, bueno, ja
5: pràcticament no, està tot ja benedit.
0: Però tampoc veig el Barça a saco pel tercer, eh?
1: No, és que estan còmodes, és que...
2: Està com regulant, no?
1: Estan en la mà, a banda, sí, agost, calor, van primer partit...
2: El tran-tran.
1: Sí.
0: Sí. Per a mi és la millor definició. Mira que va el Barça altra volta. Va Gordon. Gordon que entrega per a Rafinha. Gol. El tercer del Barça acaba de anotar-lo Rafinha. Al contraatac, l'assistència de Gordon per a que apareguera Rafinha a l'interior de l'àrea i buscara la rematada rasa cap al primer pal. Ara sí, tanca el partit l'equip de Flick. Doblet per a Rafinha. El 0, Barça 3, 22 de la segona meitat.
1: Bona assistència de Gordon ahir, però molt fàcil,
5: sí.
1: Raúl.
5: Sí, molta facilitat, sí.
2: És un poc que parlàvem sovint, no? Sí. El Barça sense fer absolutament res de l'altre món, jugant al tran-tran, velocitat quan arriba a zona de tres quarts i et liquida, et vacuna. I tu tens alguna mínima oportunitat, però és que no xutes ni a porta.
5: És que entren totalment a soles, és que al final tens una defensa de 3, però no te dona seguretat defensiva. Ara ha sigut un passe que era molt fàcil de Gordon i estava sol el Rafinha, claro, controla davant del porter. Són situacions que no te pots permetre, no? Siguent l'Els, no te pots permetre aquest tipus de situacions en la que entren en tanta facilitat els jugadors del Barça.
2: Subi, si jugues amb la línia defensiva molt alta, pràcticament fregant el mig camp, clar, quan tens, clar, una pèrdua de valor, si la defensa no replega ràpidament i no són ràpids, amb un Barça, clar, estàs mort.
1: Estan cantant coses ahí en la graderia. Però...
0: Són els del Barça, eh?
1: Ah, vale.
0: Los són els seguidors del Barça que els tenim així a prop. I són els que madridista que no vota i tal, no? Estan així.
1: Ah, estan contents.
0: Passant-s'ho bé, sí. Sí. Altre canvi en l'Elx. Se'n va Ferniño del terreny de joc. Espera que entre, crec que és Ezequiel Ponce.
2: Ezequiel Ponce que torna.
0: Amb el 14 a l'esquena.
2: El que s'ha quedat finalment fora de la llista de convocats és el tanque, Abiel Osorio.
1: Sí.
2: Que va ser un fitxatge del mes de gener i que es va quedar de seguit a Defensa i Justícia, que va haver problemes amb els papers durant tot l'estiu i va arribar en l'última setmana de pretemporada. Però és curiós perquè està cridat juntament amb Ezequiel Ponce a ser el...
0: Total! El pal acaba d'enviar-la a l'Elx. El pal després de la jugada individual magnífica per part de Buonanotte.
1: Oh.
0: I ha buscat el xut ras que ha anat a la soca del pal esquerre de la porta del Barça, la millor oportunitat de l'Elx en esta jugada ratonil per part de Buonanotte.
5: No haguera pogut fer res Joan García, eh? L'ha xutat molt bé, rasa, i bueno, és que no l'havia ni vist.
2: Primer detall, eh? Interessant, sí, en el seu debut en l'Elx.
5: Sí.
0: Serà servici de banda per a l'Elx. Ja trau cap a la zona medular. A veure si li senten bé els canvis. Sí. Pot vindre el gol de l'Elx. Vinga, mama, ja va la jugada. La trau Joan García. Altra volta, bona notte. Ha tapat fenomenal el Barça, l'assistència cap a l'altre costat, i com ha estirat la cama dreta el porter del Barcelona per evitar. I ara el Barça busca el quart. Rafinha retalla, toca, entrega, el xut d'Olmo, fora! Es succeeixen les oportunitats de gol en tots en les dues porteries a 20 minuts per a la fi, 0-3. Així pot marcar qualsevol, perquè a l'Elx, Raúl, li han vingut bé els canvis, eh?
2: Molt bé, sobretot l'entrada de Facu Buonanotte.
1: És que estic flipant, ets un peluix, un peluche, un... No tens maldat, no tens res.
2: No,
1: el partit d'avui s'està notant. La diferència del partit, bàsicament, és que el Barça té 3-4 accions de perill clares i te les clava totes.
2: És que no hi ha malícia.
1: I tu tens dos mà a mà que el tires una a Joan García, l'altra al pal.
2: No tens mala bava, no tens mala sang per a defensar.
5: Soles,
1: no soltes un peluix.
2: Claro, tu no soltes. No soltes.
0: Allà va Fermín, gol! El quart del Barça, la nota Fermín, després de l'assistència de Gordon, els dos davant del porter, i finalment Fermín que anota el quart. Minut 70 de partit, marca Fermín, el 0, Barça 4.
1: Una nuvoleta d'eixes de gominola. Això és l'Elchui. És increïble,
5: Totalment desarbolat, vamos. No poden entrar en esta facilitat. La línia està molt avançada i entren en una facilitat pasmosa els jugadors del Barça.
2: Algú diria que són unes mares, no? Perquè les mares
1: sí,
2: són les que més estimen donen.
1: Però les mares, la meua, per exemple, tenen mala llet.
2: Sí, alguna vegada has pogut correr davant, no, d'ella i la sabata anava per darrere, clar. Sí,
1: és que estic flipant de lo poqueta... No sé, no n'hi ha maldat així. El Elche és un ser de llum. Un ésser de llum.
0: No pots jugar en esta defensa de 3 tan lenta en una zona tan avançada. Perquè ara el Barça té eix de camp propi, eh?
5: Sí. Ara, Raúl, Luis, jo crec que el tema de Fernando Redondo de lliure, no, de central, se va a tindre que donar-li una volta.
2: Pots jugar en Pedro Vigas, en Víctor Chust i en Affengruber. Això sí. I Fede Redondo al mig.
5: I això són els tres que avui en dia crec jo que són els que... No sé com estarà Vigas, igual no està encara...
2: És que no ha fet la pretemporada, subi l'altre... Sí. No està.
5: Però inclús a voltes, quan ha jugat en Sangaré com a tercer central, se nota també perquè és més ràpid i tal, i té més aspectes defensius, no? Jo crec que la prova de Redondo de central la va a tindre que canviar, penso jo.
0: I sobretot és que els jugadors... quina patada! Els jugadors que han eixit des de la banqueta del Barça... en molta fam, perquè ara estic veient Gordon i té unes ganes de marcar.
5: Sí.
2: Gordon,
0: però,
2: en fi,
0: tots.
2: Tots els que diuen que són boníssims.
1: Està mirant per ací.
2: Home,
5: ha donat les dues assistències. Sí. Gordon, sí.
1: He posat ací en Google el rànquing d'objectes blanets i mig, el cotó, la plastilina,
5: i l'Elx,
1: el
5: no?
1: peluix, l'Elx Club de Futbol en esta segona part. És que estic flipant, eh? El partit és un... És un desficaci de veure com tens ocasions, però no marques, i el Barça arriba a 4. És que t'ha fet 4 en 4, bàsicament.
5: I ara damunt, el centre del camp de l'Elx és molt, també molt, molt passable.
0: Molt creatiu, no?
5: Claro, és molt creatiu i poc defensiu. No? És molt passable per als jugadors del Barça. Sí. És molt fàcil per a ells. Sí.
0: Ha posat un equip que és superofensiu, Anselmi, per a tractar de refer-se. I mira lo que passa és que el Barça, acció darrere d'acció, està a punt de marcar-te un altre gol. Ara no ha tingut fortuna per a buscar aquesta acció en atac del Barça, Anthony Gordon, però ahí podria haver estat el 0-5, perquè les dues defenses estan avançadíssimes i qualsevol passada a l'esquena de les defenses poden donar oportunitat de gol. Allà va l'Elx. L'atac del conjunt il·licità és Buonanotte, qui tracta d'obrir a banda, però apareix Espart per enviar-la cap al costat. Minut 75 de partit, a punt de la pausa, 0-4. El Barça que està golejant a l'Elx, al Martínez Valero. Allà la té de nou l'equip il·licità, tractaven de fer la passada en profunditat, però recuperarà el Barça, que va a tota velocitat, la passada per a Rafinha, posició correcta, pot vindre la maneta, Rafinha, mama, davant del porter de l'Els, córner, fora de joc.
5: Sí. A mi m'havia semblat que estava un pelet avançat.
2: Que la línia de l'Els està en el mig camp. Jugues amb foc.
1: La línia de l'Els està en la rotonda de Burjassot, ara mateix.
2: Ara no t'has cremat, però...
5: I Justet també era, però...
0: Parem per a veure?
5: anem a parar un poquet per a veure.
1: Per a veure i per a...
5: Perquè no és que està avançada, és que també el que passa al baló tampoc se li pressiona. Nosaltres són unes passades molt fàcils per als jugadors
1: bueno,
5: del Barça.
1: Per als despistats, per a la gent dura i la Blaneta també, amb Indústries Bijusa i Higiene Industrial. Minut i resultat, Luis Urruti, al nostre partit de la jornada.
0: Estem en el 30 de la segona meitat, així en el Martínez Valero. El Barça goleja amb doblet de Rafinha i gols de Adeyemi i Fermín. Elx 0, Barcelona 4.
6: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Pertiga, vore que diu Anselmi.
7: Si jugamos cada uno la suya, nos vamos a comer otro. Sigamos jugando con el equipo, mantenemos el loco.
1: Dituro. Vergonya esportiva n'hi ha que tindre, eh? Dituro diu que no se pot tirar lo que resta de partit i clar, no pots encaixar més
0: i continuar jugant com a equip.
1: Bé, clar. És que és de veres, diu, no se pot anar a la seua cadascú, no? I totalment, però anar més instruccions Dituro pràcticament que Anselmi, eh?
2: Sí, Anselmi estava com...
1: parlant individual, ara estava parlant en redondo, en fer
2: sí,
1: redondo.
2: Sí, però primer estava com no segut, però pràcticament i quasi segut a la gespa i ha fet com el... Bueno, el Diego Pablo Cholo Simón està després ho ha fet diferent, no?
1: Sí.
2: Aguarda que la perxa se'n vagi al lloc d'Iñigo Pérez i a partir d'ahí comença
1: a donar instruccions.
2: A parlar.
1: Sí. Bueno... Pues vergonya esportiva, Luis, és el que li falta
0: partit,
1: a l'Elx.
0: Sí. A veure si ho aconsegueix el conjunt visitant, almenys maquillar el marcador, no? Que este 0-4 fa mal a la vista. Mm. I té molts jugadors frescos en canxa, com este Martín Neto, que està tractant d'organitzar el joc de l'equip. La pilota que la juga en defensa, Redondo, entrega per a Neto, la demana per la dreta. I la rep Valera que la perd davant del treball defensiu des del mig centre d'Eric Bernal. I el baló tornarà a ser per al Barça. Buscava la passada avançada però directament als peus de Matías Dituro. El porter de l'Elx a 13 per al 90 amb este 0-4 que registra el marcador electrònic de l'estadi Martínez Valero. En esta jornada on ens queixàvem dels empats i estaríem contents de l'empat, eh?
1: Home!
0: Mira que va Gordon per al Barça, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, entrega en curt per a que la reba de nou Gerard Martín en zona defensiva, perquè la jornada en primera, empat per al València, empat per al Villarreal, derrota per a l'Elx i en segona empat per al Castelló i empat per a l'Eldense. Aixina ve la jornada, esperem que demà el Llevant ens dona la primera victòria del cap de setmana. La pilota per a Fermín, el quin, la maneta per al Barça, acaba de marcar el andalús Fermín després de girar-se magnífic davant del defensor de Bells.
1: Buah.
0: I afusellar davant de l'eixida de el porter Dituro i anotar el cinquè. 12 per a la final, el Martínez Valero, maneta per a l'Elx, el 0, Barça 5. Acaba de marcar Fermín.
1: Atents al traje que li fa al defensa, no sé qui és. És Fede
2: Redondo.
1: Fede Redondo. A Fede Redondo le acaba de fer Fermín un traje per a la seva boda, eh?
5: Sí,
1: la
5: sí.
1: Mare que
5: bueno,
1: va.
5: Fermín és un
1: mira la repetició, eh?
5: Fantàstic.
1: El maluc de Fede Redondo per una banda i Fermín per una altra.
5: Sí, sí. No, s'ha girat molt bé i demostra que no té conceptes defensius de central Fede Redondo
2: li fa un traje.
5: En una facilitat tremenda, no?
0: Aprofita el Barça per a fer un doble canvi, ha retirat a Rafinha i Bernal del terreny de joc per a donar entrada a dos laterals drets, a Joao Cancelo i Jules Koundé.
5: És terrible, la jugada és terrible.
2: Ah, però
5: la poca contundència defensiva
2: et deixa en evidència sovint.
5: Sí, totalment.
2: És que no hi ha ni un mig pal, ja no dic un pal en futbolista del Barça per dir, oye, ja va bé, 0-4 ja va bé, no es pot ser més que encara teniu partits internacionals, la Champions té 3 històries, ja va bé.
1: Bueno, pues el colp de realitat d'avui, ojo, perquè perquè l'altre dia és de veure que la posada en escena en la primera jornada va ser prou asseada, per dir alguna cosa.
2: Sí, era contra un rival de la teua lliga.
1: Efectivament, en un empatet i tal.
0: I ara lleva Redondo, eh? Ara lleva Redondo ara. I col·loca a Vigas.
1: Com se diu? Ara, mare, ara.
0: Ara, mare, que ve el pare.
1: Ara, mare.
2: Sí, però també serà el que comentava, no? Que Pedro Vigas no està per a...
1: Sí, però...
2: Ni per a 45 minuts.
1: A veure, Raúl, és que són... És l'ordre dels factors.
2: Sí.
1: Pausa per a la hidratació. Anselmi dona les instruccions a Fede Redondo. De manera absolutament en solitari. I en la següent acció te fa un tratge. Fermín i te canvien.
0: I canvia de posició a tots els centrals, eh? Ara Just és central dret, Affenbrugger en la zona medular i Vigas de central esquerre. Jo crec que aquesta distribució és més normal per a l'Elx.
2: Sí, és la seua. És la seua. Sí. Eixa és el model que ha de tindre per al futur.
0: Si vol jugar amb tres centrals, i sembla que vol jugar amb tres centrals, jo crec que no hi ha dubtes de que té que ser així.
5: Jo crec que la idea de posar-li a Redondo ahí, avui ja se li haurà anat ja, sí. I pròxims partits ja farà més o menys esta que està en aquests moments.
2: Tu creus, Ubi? No ho sé jo si són...
5: Jo crec que sí.
2: Esperem que sí, que sigui així contra el Rasc.
5: És que avui ha sigut molt cridaner, molt cridaner, eh? No en totes les jugades, però ha sigut molt cridaner que és un centrocampista, que té maneres de centrocampista, no sí. És un central.
2: Sí, però també te pot justificar que avui és el Barça.
5: I sí, no, si
0: pots, no, que sí, que sí.
5: Si pots justificar tot el que vull, ja, però...
2: Sí, però no hi ha per on agarrar-ho, sí.
5: Exactament, sí.
0: És com la del camió. Xiula, que com no t'apartes tu...
5: No t'apartes tu, clar.
0: La pilota espera el Barça, estem a 8 minuts per al pregar al 90. No hi haurà molt de descompte, no? En el partit.
5: No, tampoc.
2: Si és elegant l'àrbitre,
0: sí.
2: Dos minuts i perdonar alguna cosa en un 0-5, sí. no té molt de sentit.
5: Quasi n'hi haurà més per això, per gols, no? Cada
2: sí,
5: gol,
2: per això no.
0: Entre
2: no hauria d'aplicar gols, el règim com toca.
0: Sí, entre i gols, canvis, pauses, canvis i pausa d'hidratació, sí, deurien no, de tindre 6-7 minuts d'afegit.
5: Però no té sentit, també. No té sentit.
0: Mira Quintero. Ole Quintero, este tu momento. Ahí está. Es un fenomen.
5: Així Koundé també.
2: Sí, Cancelo.
0: Dos laterals drets, ha tret.
5: Koundé
0: i Cancelo. El valor perdut ara pel Barça i ara servici de lateral. Joao Cancelo, que se'n va jugar d'extrem dret.
5: Sí.
0: I que és lateral és Jules Koundé. Ataca l'Elx, pilota dins l'àrea. Per a mi són mans, per a Quintero també. Mans del jugador de l'Elx quan s'endinsava en l'àrea. En este 0-5 duríssim, Raúl, per a...
2: Sí, és un bany de realitat, no? De...
1: Més que bany, colp.
2: I colp també.
1: És un colp en la cara.
2: Però hagués pogut millorar la imatge, no? I demostrar que també està bé ser un equip que tracta bé el valor i que té eixida, però també un poquet de sang, no?, a l'hora de defensar algun palet, alguna falteta un poc més, sense fer-li mal al rival, però deixant també que, escolta, tranquil·litat, ja sí. Va bé la història.
5: En la segona part ha tingut un parell d'ocasions l'Elx, però a mi m'ha agradat més l'Elx de la primera part, no? La primera part ha estat més en el partit, però clar, després del gol, pues ja la cosa, del gol del Barça, el primer gol, la cosa se posa més complicada, però esta segona part, ja dic, ha tingut aquestes ocasions de bona nota, el pal també, però al final és que
2: defensivament... I el xut fora de Lucas Tepede, poc més.
5: Defensivament, te lleva tot qualsevol, tot el treball que pugues fer, defensivament, la manera que han defensat és una manera molt fàcil per a este Barça, no?, que lògicament no te perdona les errades.
0: La té Joan García, que eixi de l'àrea en el minut 39 de la segona meitat. En el Martí de Valero 0-5 i el Barça encara vol més. La pilota filtrada per a que la jugue Gordon encara, Gordon que xuta la para d'Ituro. Ha buscat el llançament el jugador del Barcelona. La demanava Dani Olmo solo en el punt de penal, però el xut de Gordon atrapa Matías d'Ituro. Un altre... Quants mama... Hi ha hagut del Barça davant del porter de l'Elx.
1: La segona sí, part, un fum.
5: La segona part, molts. I Gordon està disfrutant, vamos, en esta... en esta segona part, des que ha eixit, ha tingut, ja dic, les ocasions, les passades, ara ha tingut la possibilitat de gol, que efectivament estava millor Cancelo que ell per a buscar el gol, però està disfrutant, Fermín igual, estan disfrutant, sí, tots els jugadors, perquè no tenen cap tipus de pressió per part dels jugadors de l'Elx.
0: La torna a tindre l'equip il·licità, pilota oberta cap a la dreta. Que bona l'acció de l'Eix, la pilota filtrada que és bona. Allà va Bonanot, el xuta amb la dreta, la para Joan García. El llançament que ha estat molt, però que molt senzill per a un porter de la qualitat de Joan García. Això provoca el contraatac del Barcelona, que torna a fer-ho per la banda dreta. Joao Cancelo és qui retalla, busca la pilota en profunditat per a Jules Koundé, se'n va cap a la línia de fons, ben defensat Koundé, el francès a punt de perdre la pilota, torna a contactar amb Cancelo, este entrega Olmo i este va alliberar, per cert, la plegada de Joao Cancelo, la tornada de Cancelo al Barça quan ja estava l'any passat, se'n va i abans dona la sensació d'una falta d'originalitat per part de les direccions esportives, no?
2: El Barça, Luis, va dir que venia lliure i si mires el web de la Lliga d'Inscripcions posa traspàs.
0: Quina pilota passa, filtrada, no pot aplegar Gordon.
1: Però este Gordon que porta 20 minuts en el camp i ha fet dues assistències ja i busca el gol, eh?
5: Molt bé, molt bé. Bueno, són uns minuts molt fàcils de jugar també, eh? En una defensa tan avançada com la que està l'Elx, però està demostrant que és un jugador vàlid, efectivament. Bueno, també han pagat molts diners, eh? És un jugador
2: que Newcastle
5: han pagat un traspàs important.
0: Però no tota aquesta sensació que quan un tio té que tornar. Ramazzani, l'any passat, sí. Aquí a Ramazzani, però sí, tio,
5: com si no n'hi hagueren més, ja, no?
0: Una falta d'originalitat en les direccions.
1: Sí, però n'hi ha un detall. En el cas del Barça i Cancelo, té trellat perquè Cancelo se va adaptar com un guant la temporada passada. Té trellat.
0: Però per què te desfas d'ell?
1: No, clar, perquè s'havia fet l'operació d'eixa forma. Ara, el que no t'he trellat és l'altre exemple que has posat, Ramazzani. És que no vas a trobar res millor en el mercat que Ramazzani? Clar, o que no has treballat el mercat per a trobar alguna
0: central,
1: cosa millor?
0: Unai Núñez. Sempre. Que no hi hauran més.
5: No hi hauran més, no.
1: Sí.
5: Però no, Cancelo igual estaria buscant l'oferta, com el València estava buscant lateral dret, igual estava.
0: Sí.
1: No, però Cancelo va estar molt còmode allí perquè efectivament Cancelo, mira, i te digo una cosa, si en algun moment el futbol i el València no haguera baixat tant, però el futbol li haguera donat a Cancelo oportunitat de tornar, haguera
0: vingut
1: segur.
5: Clar.
0: Sí, ell sí. En València estava
1: molt còmode. No,
0: però mira quina carrera, s'ha pegat després del València.
5: Espectacular, ha estat en equips fantàstics sempre i bueno.
0: I jugant molt bé.
5: Sí.
0: Ara no hi ha hagut bona entesa entre Joao Cancelo i Olmo. I això fa que recupera la pilota l'Elx a 2 minuts i mig per aplicar al 90 amb este clar 0-5 al marcador. Amb doblet de Fermín, doblet de Rafinha i el gol d'Adeyemi.
5: Christensen també ha estat bé, els dos,
0: Els dos centrals,
5: sí,
0: molt bé.
5: Sí, els dos centrals.
0: Impecables, els centrals del Barça. Mentre en el mig del camp tracta de progressar l'equip blaugrana, però col·lideix amb els centrals de l'Elx que recuperen la pilota. Allà va fer la falta Espart.
5: Sí.
0: La falta clara que treu ràpid l'Elx. És que els suplents de l'Elx tenen ganes, de ser titulars.
5: Sí. Sí, sí, bueno, estan en una època que han vingut 3 o 4, no?, a última hora, pues bueno, tenen que agarrar la forma i a veure què tal funcionen, no? Però sobretot el que té que millorar, penso jo, l'Elx, és l'aspecte defensiu, el té que millorar, sobretot davant d'equips de mitja taula per camunt.
2: En atac, Subi, Facu Bonanot ha de jugar sí o sí.
5: Clar, no? És que és un molt bon jugador, no sé, li tenen que fer a veure de quina manera, pues,
2: o bé partint des de la dreta o bé, sí, entre línies
5: o bé de mitja punta, enllaçant. Mitja punta, clar, clar. Sí, sí.
0: Hi ha falta a favor de l'Elx en el mig del camp, des del 0-5 les xula totes a favor de l'Elx, que tracta de jugar una pilota acceleradíssima buscant un sprint absurd de Buba Sangaré, que tot això arriba a la pilota. Entrega per a que puga fer l'acció ofensiva l'Elx, però la trau Christensen en una gran acció aèria defensiva. El cop de cap defensiu de Christensen, magnífic. Bueno, anem a conèixer quin és el temps que dona d'afegir al partit seran 3. Bueno, està bé, no? Donar 3 minuts d'afegit està bé.
5: Ha sigut quan descendien, sí.
0: Sí.
2: Si hagués donat, si hagués donat 2, tampoc passa res, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Ei, clar, anem amb un 0-5.
5: Els dos equips hagueren firmat, pensa jo. I nosaltres, i nosaltres també, no?
2: Jo més, més pels futbolistes, perquè t'han pintat la careta en un 0-5.
5: Clar, clar.
0: La pilota espera l'Elx, que busca el gol de l'honor en este temps de descompte, fent una bona circulació de pilota d'esquerra a dreta des del mig del camp. La pilota canviada cap al perfil esquerre. És bo el control, l'assistència dins l'àrea, però ara bona nota, no la pot controlar. Ho havia fet molt bé Ezequiel Ponce. Ezequiel Ponce, has dit, Raúl, que té que jugar sempre?
2: Efe? Com a, sí. Jo preferís que jugui Efe Ponce a dia de quan tinga la forma, quan tinga la forma, segurament per davant de Ferniño, i el que ha de jugar sempre, pel que ha demostrat avui, i a mi em sembla Facu bona nota, un futbolista bueno, espectacular, no, en una de tres quarts.
0: Sí. Sangaré està dins l'àrea, busca la centrada, però tapa molt bé Pedri per al Barça.
1: Jo vaig a dir una cosa, després de lo de Wii, i ahir Raúl Pina segur que té més informació, però espere a veure que Martín Anselmi, el tema este de Fede Redondo darrere, no el veig.
2: Que de vegades els entrenadors són prou,
1: jo no el veig.
2: Són prou cabuts.
1: Jo no el veig. Ara, igual m'enganyo. No?
0: Mira que va altra volta Gordon, la deixa per a Cancelo, que apareix en la mitja punta del Barça. Joao Cancelo busca per l'esquerra, per a contrapero a Fermín. Així que no hi haurà factor sorpresa en esta acció d'atac del Barcelona. Quan és el pròxim partit de l'Elx, Raúl?
2: Divendres.
0: Divendres.
2: A Santander, als camps d'esport del Sardinero.
1: El contarem en la sintonia del punt a punt, com sempre.
0: Tu creus?
1: Sí.
0: Allà va jugar de nou el Barça.
1: Sí.
0: Sí. Té pinta, eh?
1: Té pinta de que el contarem.
0: Té pinta. Hem fet tota la pretemporada de l'Hèrcules? Tota la pretemporada de l'Hèrcules hem fet. Estarem pendents de la primera jornada en Primera Federació?
5: Contra el Múrcia, contra el Múrcia.
1: Contra bon partit, eh?
0: Hèrcules-Múrcia, eh?
5: Sí.
0: Però la pretemporada en majúscules és la que ha fet el Villarreal B, eh? De David Albelda ha fet una pretemporada en majúscules. Extraordinària. Uh-huh. La pretemporada del filial... Anem a fer el partit del Villarreal, bé?
1: Pues també.
0: Subi, tu creus que l'anem a fer o no?
5: Jo crec que sí.
0: Jo crec que sí, clar, jo també.
1: No sé en què t'estàs basant, Luis, per al que estàs dient ara mateix, eh?
0: En IA.
1: En la IA, en la IA.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: En el expecting partits. Sí, expecting partits.
1: Expected partits. Sí, sí. Expected partits, el nou paràmetre dels números. Semana que ve, expected partits. Anem a fer 72.
0: De Javier superat, sí.
1: 72 partits la setmana que ve.
5: Clar.
0: En el mig del camp roda la pilota, la guanya el Barça. Koundé tractava de filtrar la pilota en atac per al hat-trick de Fermín, que s'endú les mans a la boca perquè sap que ho tenia, mentre entra en acció el VAR. Final.
5: Acaba.
0: Final del partit en el Martínez Valero. Dura derrota per a l'Elx. El Barça guanya 0-5. El actual campió de la Lliga estrena la seua defensa del títol amb una golejada al Martínez Valero.
1: Tocata absoluta del Barça, sobretot en esta segona part. I hem de fer el repàs ràpidament. Ara de seguida vos comento els números, per cert, Fermín ha acabat tieso, eh? Però sí. lo més important, Javier Subirats, és la sensació que te dona este 0-5 contundent del Barça davant l'Elx.
5: La sensació que té que millorar defensivament, jo crec que té que retocar algunes coses de treball, sí que és de veres que estava ante un gran equip. En la primera part el gol este abans de la mitja part li ha fet molt de mal, i després ja el tercer pràcticament li ha donat el partit al Barcelona, una golejada, perquè volia seguir en la defensa avançada, i cada atac del Barça era una situació de gol. O sigui, té que millorar l'aspecte defensiu tot en general, no només la defensa, tampoc s'anem a cebar en el tema de Redondo, però sí que tot el tema defensiu, el centre del camp un poquet, i bueno, i després ja, pues nada, seran a tres equips també, no sempre se va a enfrontar en el Barça, però crec que aquest aspecte és el que té que millorar en ells.
1: Raúl Pina, del partit destaquem alguna cosa o... Per a oblidar.
2: No, per a oblidar, i per a reflexionar que s'ha de defensar millor, i que Fede Redondo segurament ha de canviar la seva ubicació en el camp, al mig camp, i ha de jugar Pedro Villas a l'eix defensiu, i una gran esperança, una gran alegria, el debut de Facu Bonanote en atac. Té cosetes.
1: Té cosetes. Pues mira, aquesta frase ensona d'alguna cosa.
5: Sí.
1: I faltava Luis Urrutia per opinar, Luis, d'este 0-5, duríssim.
0: Un partit on el Barça ha superat l'Elx en tot, des del primer minut fins a l'últim, on el Barça ha demostrat una cosa que és molt complicada en el futbol. Després de fer el primer, anar pel segon. Després de fer el segon, anar pel tercer. Després de fer el és que és un equip que te chafa, és un equip que te supera, és un equip que te rebenta, el Futbol Club Barcelona. I això fan molts pocs equips en la Lliga Espanyola.
1: Pues anem a tancar des de la zona de dalt. Gràcies, Luis, gràcies, Subi. Un abraç als dos.
0: Un abraç, adéu.
5: A tots,
1: i després escoltarem en temps d'últims 90 minuts a el tram final del punt a punt les paraules de Martín Anselmi. Raúl Pina, pues a recuperar-se la setmana que ve, més divendres.
2: Sí, divendres a les 7, als Camps Esport del Sardinero. Ahí serà diferent, és un equip de la teua lliga, com va ser el Depor a Riazor. Ahí has de mostrar una altra versió diferent i aprendre molt del que has fet avui malament, que ha sigut sobretot la línia defensiva. L'Elx no pot jugar així. Siga el Barça, siga el Real Madrid, siga el City de Guardiola en el seu moment. Un poc de, no sé, mossegar. No dic que li mossegues l'orella al rival ni coses d'eixes, però apretar un poquet
1: i ser
2: més fort. I la veritat, continua i vaig a subratllar-ho. M'agrada molt. Facu, bona nota,
1: Anem a veure si té més oportunitats, més minuts i sobretot més continuïtat com a titular. Un abraç, Raúl.
2: Un abraç, adéu, bona nit.
1: Aprofitem i recordem, final del partit de la jornada de la mà de Indústries Vijusa, Higiene Industrial, malauradament, Elx 0, Barça 5.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: 11 de la nit i mitja en punt. Salva Folgado, què tal? Bona nit.
8: Què tal, Paco?
1: Pues ja te deixa el comandament fins a les 12 i mitja. Tocata a l'Elx.
8: Tocata i fuga.
1: Tocata i fuga. Tocata com li agrada dir a Luco Cortés.
8: I ara dit a Raúl Pina, recupera't, com si li haguem fet els 5 gols a l'Elx.
1: Estava traumat el pobre. És que la segona part... Estava ell
8: Raúl
1: i jo.
8: És un professional.
1: És un gran professional.
8: És un professional. I millor persona.
1: I millor persona sempre. Vos escolte ara, en el
8: tràfic. De seguida.
1: Senyor, vinga, fins a...

0: Què tal? Pues així estem, és que fem possible els últims 90 minuts dins d'este contenidor esportiu, que és el punt a punt i que vos acompanya tota la temporada durant tots els caps de setmana. I ja sabeu, també, en tres setmanes, sempre que hi ha competició d'èlit entre els nostres equips, tant en futbol com en bàsquet, futbol en primera i també en segona divisió. Ja vos emplacem per a la jornada de demà. Demà juga el Llevant, serà l'últim dels equips valencians en entrar en joc este cap de setmana. Ho farà l'estadi del Sàdar a partir de les 7:30 davant Osasuna de Pamplona. Des de les 7 vos acompanyarem en la prèvia en esta sintonia, la del punt a punt a punt ràdio, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicente Latorre. A hores d'ara, el que fem és encetar a tota pastilla, diríem, i a tota velocitat estos últims 90 minuts d'este punt a punt. Recordant-vos que ens podeu sintonitzar, com és habitual i com sempre, en tots els, en totes les nostres xarxes socials i en totes les plataformes d'apunt a través de la web, a través de les aplicacions per a dispositius mòbil i en definitiva dins de tots els canals d'apunt, que no són pocs. Funciona ja una pregunta a les nostres xarxes socials, o millor dit, funciona des d'ara, i vos demanem que doneu la vostra opinió, la vostra nota al que han fet, al que han fet els nostres esta setmana. El Villarreal, que va empatar, o que ha empatat a dos davant l'Atlético de Madrid. Les vostres sensacions sobre el partit que li espera demà el Levante Unió Esportiva davant Osasuna. El que ahir va fer empat a zero el València davant el Celta en l'estadi de Mestalla. El que acaba de fer l'Elx de Martín Anselmi a casa davant el Barça, i el que han fet també este cap de setmana els equips valencians de segona, l'empat a dos d'ahir del Deportiu Aldense davant el Cádiz, i el que ha fet esta vesprada, empatar també el Castelló a casa sense gols davant el Centre d'Esports Sabadell. Totes les nostres xarxes socials amb esta pregunta ja funciona, així que ja podeu respondre. De seguida escoltarem des del Martínez Valero la roda de premsa de Martín Anselmi, que és el tècnic del Elx, després del paso que acaba de rebre en la segona jornada de Lliga l'equip de la Franja Verda. Anem a repassar ràpidament també el que han fet els nostres al llarg de la setmana. Per exemple, el Villarreal ha empatat a dos contra l'Atlético de Madrid i el tècnic Íñigo Pérez ha acabat frustrat per este marcador.
1: Estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
0: Este es Íñigo Pérez, ha acabat absolutamente frustrat. Més o menys el mateix ha comentat després en zona mixta també el davanter Gerard Moreno, autor d'un dels gols que ha fet avui també el submarí. Conta'ns què ha passat, Xavi Mata, bona nit.
2: Bona nit, companys. Gran partit avui del Villarreal, que no pot passar de l'empat en el Metropolitano, 2-2. Un partit que el Villarreal està dominant, s'ha vist ja encara un joc més estil de Íñigo Pérez, un Villarreal dominador i a més també que tenia la iniciativa. Sols n'ha que veure les ocasions, el Villarreal ha tingut més i més clares que l'Atlético de Madrid, i una altra volta està en el punt de mira el porter, Luis Junior, per els dos gols, bona afició, creu que ara pugui fer un poc més, sobretot en el segon, el gol que fica l'empat, a més en un jugador menys de l'Atlético de Madrid. Anem a fer un poc el repàs del partit. Primer s'ha adelantat en un gol de Pubill de fora d'àrea, un gol espectacular. Després el Villarreal ha aconseguit empatar, un penal molt clar sobre Tejon Buchanan, que Gerard ha marcat amb molta solvència enganyant a Oblak, i després ja el Villarreal se posaria en el minut 78 per davant, després de que l'àrbit Hernández hagi anat a veure la jugada en el VAR, un empujó molt clar de Lenormand quan estava a Mikotage sols davant del porter, i ha pitat penalti i a més l'ha tret la targeta roja. A partir d'ahir jo sí que diria que Villarreal no ha sabut controlar el partit anant guanyant a falta de 12 minuts, no ha sabut mantenir el resultat de la victòria quan hauria d'haver sigut un equip igual més conservador, no? I no haver deixat el valor a l'Atlético de Madrid, i això, i a partir d'ahir hem d'anar a jugar ara al camp de l'Alavés a Vitoria la setmana que ve. De moment tens dos punts. Íñigo valorava l'empat com a positiu, però creiem que se podria treure alguna cosa més. y de la Atlética depende de estos errores. Depende de estos errores y te que intentar pues que en un futuro poder tancar els partits i portar 6 o 3 punts. Si no, que així és la cosa, jo diria que Luis Junior ha sigut el més criticat de l'equip i que la gent està molt contenta en el xoc de Íñigo, que a poc pues, se va fent un Villarreal encara millor.
0: Gràcies, Xavi Mata. Santi Marín, què tal? Bona nit. Què t'ha paregut el partit del Villarreal i s'empat a 2, frustrat ha acabat el tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez. Què t'ha semblat?
3: Sí, entenc la frustració, però a lo millor un poc més perquè ha donat el partit per guanyat. Quan ha aconseguit eixa remuntada de l'1-2 després, que és molt difícil remuntar eixe gol inicial de l'Atlètic Madrid en el Metropolitano, ha fet uns canvis un poc estranys perquè Mica Utatxe només farà el segon gol. L'ha canviat, també ha llevat a Comesaña, ha perdut jugadors que són els que li tenien que haver donat eixa pausa, eixa tranquil·litat, eixa possessió de való davant d'un home menys que avui en dia, conforme està el futbol, quan jugues en un home menys es nota prou eixa deficiència que tens, i no ha sabut jugar en això davant d'un Atlètic Madrid que ha tirat de fe de la seua espenta, d'eixe punx que li sol donar el Xolo, i a base de més de cor que de cap ha aconseguit l'empat, i sí que és de veres que ha hagut una última oportunitat clara de Buchanan, però que no s'ha hagut materialitzar-la, però per a mi ha sigut més errada de donar el partit per guanyar amb peix 1-2 i voler-se amb un jugador més en el camp.
0: Des te desperta bones sensacions, Santi, el Villarreal d'Íñigo Pérez en quant a joc?
3: Sí, la veritat, sí, ha sabut jugar bé, triangular, arribar en perill, buscar-hi això home lliure, sobretot acumulant passes per dins per en seguida descarregar per fora en Carlos Romero, la banda esquerra més que la banda dreta, on Mourinho no acabava de agafar altura i profunditzar més, però sí per banda esquerra, sobretot Carlos Romero, Moleiro, ahí s'han entès molt bé.
0: En segona divisió, el Castelló s'ha estrenat a casa amb un empat contra el Centre d'Esports Sabadell, un recent ascendit a segona, i Pablo Hernández s'ha queixat del mal estat del terreny de joc de Castalia. L'escoltem.
4: No soy de poner excusas nunca, no voy a poner la excusa del campo, pero obviamente hoy no s'ha...
3: Agafar altura i profunditzar més, però sí per banda esquerra, sobretot Carlos Romero, Moleiro, ahí s'han entès molt bé.
0: En segona divisió, el Castelló s'ha estrenat a casa amb un empat contra el Centre d'Esports Sabadell, un recent ascendit a segona, i Pablo Hernández s'ha queixat del mal estat del terreny.

0: Incluso a mitad de semana hablamos con la Liga para la posibilidad de aplazarlo, porque hace 3-4 días el césped estaba injugable, estaba para suspenderlo. Han hecho un gran esfuerzo, pero obviamente pues no estaba en las mejores condiciones. Tendremos que mirar qué ha fallado, qué es lo que pasa, porque al final cuando jugamos en casa, cómo queremos jugar, necesitamos que el campo esté bien. Y hoy, pues por la manera de plantear el partido y de jugar, obviamente nos ha perjudicado mucho más a nosotros.
1: Terrao, Pablo, en queixar-se igual, bona nit.
2: Què tal? Bona nit, companys. Pues la segona jornada i, per tant, l'estrena lliguera Castàlia del Castellón, a segon i molt menys el que esperava l'afició, que pràcticament ha plenat l'estadi, més de 13.000 espectadors a les graderies, en un mal estat de terreny de xoc. És curiós, feia temps que no estava tan malament el terreny de xoc de l'estadi Castàlia, que no ha jugat res al futbol dels homes de Pablo Hernández, que d'altra banda pues no han estat tampoc gens còmodes, no? No han fet ni molt menys el millor partit, s'han vist absolutament, perduts, no? En aquest plantejament defensiu per part del centre d'esport Sabadell, que l'ha controlat perfectament, que ha disminuït pràcticament fins al zero les habilitats i la gran capacitat ofensiva que té este conjunt de Pablo Hernández, que no ha tingut ocasions. Jo no recorde un partit en el que hagi tingut menys ocasions de gol este Castelló en les últimes temporades. Tot i els canvis en la recta final del partit, prenent riscos per part del míster, pues ni en Suero, ni en Rego, ni en Castillo, ni tampoc en Álvaro Martín com a segon punta buscant els balons a l'olla, ha estat capaç de generar aquesta jugada que li donaré els tres punts davant d'un Sabadell, com dic, molt ordenat, molt en la línia del que vam veure ja en la primera jornada al Molinón, però el que li ha faltat punteria, perquè ha tingut dos o tres ocasions prou clares en l'àrea del Castelló i entre Alberto Jiménez i Román Matis han pogut solventar-les. Al final, empat sense gols, un tant decebedor, més enllà del resultat per la imatge en atac oferit el Castelló, i no queda altra sinó pensar ja en la tercera jornada. El següent viatge serà a Vigo, proper dia 31, per enfrontar-se a un altre recient ascendit, com és el cas del Celta Fortuna.
1: Encara, gràcies, Gual, encara en segona divisió, l'empat de dissabte entre el Deportiu Eldense i el Cádiz 2-2 va deixar un sabor agredolç en l'equip alacantí, que apenas ha sumat un punt de 6 disputats en les dues primeres jornades de segona, molt penalitzats els de Claudio per errades defensives que han comès en els dos partits. Esta és la queixa de Claudio.
3: No lo sé, pero es verdad que da la sensación de que necesitamos demasiado como para poder ganar, ¿no? Yo creo que ya nos pasó un poquito en Almería, no sé, las veces que tiramos a puerta también, hoy, sobre todo el primer tiempo, yo creo que nos tenemos que haber ido con ventaja al descanso. Y luego, pues, después de marcar los goles, es verdad que también han sido errores de, sobre todo el primero de ellos, ¿no? Una cesión y tal, nos hemos aprovechado en la presión y, pues bueno, nos tiene que servir para aprender. Porque bueno, son situaciones que se pueden resolver.
1: Es fotut, ¿eh? Si l'equip de Claudio comés tantes errades defensives, li ha passat en els dos partits que ha disputat. Pues a partir d'ahí sí que patirà per a salvar la categoria. Estàs d'acord, Álvaro Molina? Bona nit.
4: Bona nit, Salva, companys. Ahir l'Eldense va empatar 2-2 davant del Cádiz en la tornada del conjunt blaugrana al nou Pepi Comat, i la sensació que va deixar l'encontre, ja ho comentàvem ahir en la retransmissió, va ser agredolça per als aficionats locals, per a l'equip d'Elda. En la primera part l'Eldense va demostrar ser millor, tindre més ocasions, més arribades, no va haver encert, el Cádiz pràcticament no va arribar a la porteria de Ramon Vila, i ja en la segona part és on es van veure els gols. Els de Claudio Barragán es van posar per davant dos voltes i van desaprofitar aquest avantatge. L'1-0 va ser obra de Mariano Carmona, amb ajuda del central del Cádiz. 1-1 va empatar Ivón Sánchez, 2-1 golàs olímpic de Guillem Acho, i altra vegada el conjunt gadità que va empatar el partit mitjançant un gol d'Antoñito per deixar aquest 2-2 definitiu. Primer punt en lliga per a l'Eldense, com va dir també Claudio en roda de premsa, moment de quedar-se en aquestes coses positives, continuar treballant per millorar errades, sobretot en defensa, que al final en aquestes categories ja ho hem vist, costen punts, i a pensar a partir d'allà en una eixida difícil, com és el pròxim dissabte a Butarque per enfrontar-se a tot un Leganés.
1: Gràcies, Álvaro. Demà juga en primera divisió el Llevant, s'estrena contra, o millor dit, s'estrena Osasuna a casa, perquè la primera jornada de lliga va ser ajornat el partit que tenia pendent contra el Celta de Vigo. El duel és a les 7:30, des de les 7 en la sintonia del punt a punt. Luis Castro, el tècnic, en la prèvia considera que Osasuna és un meló per obrir, perquè estrena tècnic en la figura de Luis Miguel Ramis. L'escoltem.
5: Es claro que ellos tienen más información de nosotros que nosotros de él, pero también nosotros tenemos varias formas de tener información de ellos, también de su entrenador, que ha cambiado, pero también sabemos cómo, como trabajaba antes, era en segunda liga, era una de las mejores, si no la mejor defensa de la segunda liga del año pasado, que es un equipo que defiende muy

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En Apunt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, a Apunt Ràdio.
2: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un cap de setmana més a Fem Banda. Avui tinc la veu un poc tocadeta, perquè estic de festes al meu poble. I hi ha una dita que diu: no es pot anar a missa i repicar les campanes o revoltejar, com jo sempre he dit. I això és just el que em passa, perquè no es pot velar i alçar-se matí. Però bé, no passa res, perquè cada vegada que estic així em carregue d'energia. Així, al meu costat tinc un cafenet per començar el dia amb molt bon peu. Doncs comencem, com cada setmana, fent una ullada a les efemèrides. El 23 d'agost se celebra el Dia Internacional de la Trata d'Esclaus i de la seva abolició, una jornada proclamada per la UNESCO per recordar la insurrecció de les persones esclavitzades que van començar la nit del 22 al 23 d'agost de 1791 a l'actual Haití. Un fet clau en la lluita per la llibertat i contra l'esclavitud. A més, a Europa es commemora el Dia Europeu de les Víctimes de tots els règims totalitaris i autoritaris. Una data dedicada a honrar la memòria de totes les persones que han patit la repressió sota estos règims. Feta esta ullada a les efemèrides, comencem Fent Banda, com sempre, escoltant el concert d'avui. Tot seguit, continuarem en la secció Joves Talents i tornarem a tindre així entre nosaltres a Florani Piloto, una jove pianista que té moltes cosetes que contar-nos. Vindrà acompanyada per sa mare Vivian Abreu Bello i per Salvador Oliver, president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Després arribarà l'agenda musical i una vegada passades les 9 del matí, quan acaben les notícies, entrarem de ple en la secció El Rebost de la Banda, on coneixerem un poc més la Unió Musical de Viver. I posarem el punt i final al programa amb el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Omar Sala. Així que encara que plogui, faça calor, estiguem de festa o descansant al llit, nosaltres continuem així en Fent Banda, el programa que desitja que passeu un molt bon ratet amb nosaltres.

En el concert d'avui aneu a escoltar quatre obres compostes per dos compositors valencians. Començarem escoltant un pas doble del compositor Omar Sala, Rabo i Tapó. Rabo i Tapó és una composició, un pas doble creat l'any 2017 com homenatge als orígens de la societat instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna. El títol de l'obra no és casual. Rabo i Tapó eren els mals noms amb què popularment es coneixien les dues bandes de música que, després d'anys de rivalitat, acabaren unint-se per donar vida a l'actual Societat Musical de Tavernes de la Valldigna. Amb aquest pas doble, Omar Sala va voler retre homenatge a totes aquelles generacions de músics que, amb esforç i passió, han fet créixer una de les bandes més destacades de la Comunitat Valenciana. El pas doble es va estrenar el 14 de maig de 2017 al Palau de la Música de València, interpretada per la banda sinfònica de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, sota la direcció de Rafa Garrigós, amb motiu del 41 Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació de València. Aquell dia, la formació va obtindre un primer premi en la secció especial, oferint un concert que va ser molt elogiat pel públic i el jurat. Doncs anem a escoltar ja el pas doble Rabo i Tapó.

Rabo i Tapó, que és el pasdoble que acabem d'escoltar, és un pasdoble brillant, solemne i alhora festiu, pensat com una autèntica carta de presentació de la banda. Un pasdoble que, més enllà de la seva qualitat musical, simbolitza la unió, la història i el sentiment de tot un poble per la seva música i per la seva banda. I seguim escoltant una altra obra d'Omar Sala, la seva obra La València Daurada. La València Daurada és un episodi simfònic escrit per encàrrec de la Diputació de València com obra obligada de la quarta secció del 46 Certamen Provincial de Bandes de Música. En esta composició, Omar Sala ens convida a fer un viatge sonor fins a la València del segle XV, l'època d'esplendor del Regne de València, coneguda com el Segle d'Or. A través de la música, el compositor recrea una entrada triomfal per les torres de Serrans. Ens transporta pels carrers d'una ciutat on conviuen diverses cultures i ens fa descobrir la majestuositat dels seus palaus, mercats i temples, tot evocant les llegendes, les batalles i la riquesa històrica d'aquell període. Amb una escriptura plena de color, contrastos i una gran força descriptiva, La València Daurada és una de les obres que posa en valor el patrimoni històric i cultural del nostre poble. Cada passatge està pensat per despertar la imaginació de l'oient i convertir la música en una finestra oberta a una de les etapes més brillants de la història valenciana. Dura plena de color, contrastos i una gran força descriptiva, La València Daurada és una de les obres que posa en valor el patrimoni històric i cultural del nostre poble. Cada passatge està pensat per despertar la imaginació de l'oient i convertir la música en...

0: Una composició amb la qual Omar Sala torna a demostrar la seva capacitat de transformar la història en música i emocionar al públic amb un llenguatge proper, expressiu i profundament arrelat de la identitat valenciana. Acabem d'escoltar l'obra La València Daurada i, a partir d'ara, escoltarem l'última obra del compositor Omar Sala. Anem a escoltar l'obra Dona d'aigua. Dona d'aigua és una fantasia per a narradora i orquestra de vents que naix de la unió entre la literatura i la música. L'obra va ser creada amb motiu del projecte Fantasmes al Palau, impulsat per Omar Sala i Maria Dolores Valero, catedràtica de València de l'Escola Oficial d'Idiomes. Este projecte té com a objectiu apropar el públic a la música a través de la narració, convertint cada interpretació en una experiència artística completa, on la paraula i el so es complementen per donar vida a una mateixa història. L'obra es va interpretar el 7 de juliol de 2025 al Teatre Municipal de Torrevella, dins del 5è Festival Nacional de Bandes Juvenils. La interpretació va anar a càrrec de la banda jove de la Societat Artística Musical La Filarmònica de Callosa de Segura, sota la direcció de Felipe Vicente Manresa, amb Inés Fernández Cascales com a narradora. Doncs, esta és la versió que ara anem a escoltar. Dona d'aigua.
1: Desde tiempos inmemorables se dice que el territorio valenciano es una de numerosas historias rodeadas de seres mágicos y maravillosos.

un joven estudiante de

Una de les característiques més singulars d'esta obra, Dona d'aigua, és que la narració pot realitzar-se en diverses llengües, en valencià, en castellà, en anglès, en francès o en italià. Fet que facilita que l'obra pugui arribar a públics molt diversos sense perdre la seva essència. I acabem el concert d'avui amb una obra molt poc coneguda del mestre José María Ferrero, ja que sabeu que este cap de setmana són les festes de moros i cristians d'Ontinyent. I l'obra que anem a escoltar és Els moro cristians d'Ontinyent, estrenada el 10 de desembre de 1972 per la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent. Esta va ser la primera obra de caràcter simfònic que va portar a la música de banda tota l'essència d'una festa tan arrelada com és la festa de moros i cristians. Més que descriure una desfilada, Ferrero construeix un autèntic poema simfònic que narra la conquesta musulmana de la vila i la posterior reconquesta per les tropes cristianes. L'obra està dividida en dos grans parts. La primera es trasllada a l'Ontinyent musulmà, amb una introducció delicada protagonitzada per l'oboe i el corn anglès. A poc apareix el tema principal que simbolitza la inquietud dels capitans àrabs davant l'avanç de l'exèrcit cristià. La tensió va creixent fins a donar pas a un ambient festiu amb dos danses, la dansa de les espases i la dansa de les esclaves, que aporten color, ritme i contrast abans de l'arribada del conflicte. La segona part representa la batalla, les crides dels tres exèrcits cristians que, segons la tradició, reconquisten Ontinyent, anunciant l'enfrontament. La música esdevé intensa i dramàtica, amb una escriptura poderosa que reflecteix la duresa del combat. Després d'un breu moment de calma, en què reapareix el tema principal com un record de la primera part, la lluita arriba al seu desenllaç. Finalment, els himnes de la ciutat, units al so de les campanes, simbolitzen la victòria cristiana i posen un final solemne i emocionant a l'obra. Doncs anem a escoltar Els moro cristians d'Ontinyent per la banda primitiva de Paiporta, dirigits pel mestre Leopoldo Vidal Estrems.

0: Els monocristians d'Ontinyent és una composició imprescindible dins del patrimoni musical valencià. Amb una escriptura brillant i molt descriptiva, José María Ferrero Pastor aconsegueix transformar la història i la tradició festera en una experiència musical plena d'emoció, convertint esta obra en un referent del patrimoni sinfònic per a banda. Doncs fins així el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida ja en les entrevistes.
1: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
2: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
1: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor. 103.5.
6: De tu a tu.
7: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
9: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
10: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
11: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
12: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la comunitat valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda, A Punt Ràdio.
0: I ja torna a estar així, altra vegada, un poc més espavilada. Sabeu aquella dita que diu que siga bo per a velar, ha de ser bo per a matinejar? M'agradaria canviar, perquè a mi m'agradaria dir que siga bo per a velar, ha de ser bo per a dormir. Però bé, toca fer banda i toca que escoltem música i que coneguem els nostres músics i la nostra música. Hem començat escoltant el concert i ara faré una ullada a les efemèrides d'avui, 23 d'agost, que se celebra el Dia Internacional de la Trata d'Esclaus i de la seva abolició, una jornada proclamada per la UNESCO per recordar a les persones esclavitzades que va començar la nit del 22 al 23 d'agost de 1791 a l'actual Haití, un fet clau en la lluita per la llibertat i contra l'esclavitud. A més, a Europa es commemora el Dia Europeu de les Víctimes de tots els règims totalitaris i autoritaris, una data dedicada a honrar la memòria de totes les persones que han patit la repressió sota aquests règims. I feta la ullada a les efemèrides, continuem el programa i a partir d'ara continuem en la secció Joves Talents. I ja tinc ací a Flor Ani Piloto, una jove pianista que té moltes coses per contar-nos. Segur que vos deixa bocabadats. Ve acompanyada per sa mare, Vivian Abreu Bello, i per Salvador Oliver, president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Després arribarà l'agenda musical i una vegada passada les 9 del matí, després d'escoltar les notícies, entrarem de ple en la secció El Rebost de la Banda, on coneixerem un poc més a la Unió Musical de Viver. I posarem el punt i final al programa amb el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Omar Sala. Així que, així estem fent banda, encara que plogo, faça fred, faça calor, esteu de festa, o esteu descansant, o esteu passejant, o esteu fent running. Nosaltres, així, com cada dissabte i cada diumenge, seguim fent banda. I escoltant este tema de Sara Galiana, entrem en la secció de Joves Talents. I m'encanta esta secció perquè sempre tenim així algun jove talent que és el futur de la música a la Comunitat Valenciana. Mireu, el passat 27 de febrer el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana va presentar el cartell i els materials commemoratius elaborats amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Este any, sota el lema Dones per la Música, una iniciativa destinada a visibilitzar i posar en valor la contribució de les dones en l'àmbit musical i el seu paper transformador en les societats. Este acte va començar a les 11 del matí, en l'obertura institucional, i després van intervindre les 5 dones que apareixen al cartell: Daniela González, Ani Piloto, Neus Bercher, Ima Mateu i Emília Hernández, els qui van destacar la importància d'integrar la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu i de reconèixer el talent femení en la música com a ferramenta de canvi social. Entre aquestes 5 dones vull destacar una xiqueta molt, molt especial que es va robar el cor a tota la gent que allí estava, i sobretot quan va contar la seva història. Ella la va contar ara mateix, perquè la tinc així al meu costat, però no ve a soles, ve acompanyada de sa mare, Vivian Abreu, i del president del Consell Escolar, Salvador Oliver. I es vull donar-la bon dia. Salvador, bon dia.
13: Bon dia, Ima.
0: Encantada
13: bon
0: de veure't.
13: Gràcies.
0: Vivian, bon dia. Buenos días.
14: Buenos días.
0: Jo, encantada de que estés aquí.
14: Un placer acompanyar-nos.
0: I que los oyentes escuchen vuestra historia.
14: Muchas gracias por tenernos.
0: I així al meu costat, al meu costat, a la part esquerra, tinc a la protagonista, que és Ani Piloto. Ani, bon dia.
15: Bien, buenos días.
0: ¿Com estàs?
15: Bien, muy bien.
0: Bon dia als tres i anem a començar. Ani, què significó per a ti este reconocimiento? ¿Qué significó para ti ser un referente tan joven en la música?
15: A ver, pues yo, bueno, al haber tantas mujeres con tanto mérito y con tanto talento en la Comunidad Valenciana, y que entre todas ellas hubieran escogido a mí, me siento muy honrada, efectivamente.
0: Ya lo creo que sí. ¿Qué significó para ti ese día? ¿Fue especial?
15: A ver, sí, fue muy especial. Porque, bueno, en primer lugar yo me sentía como en casa y nada, pues eso, fue un día muy especial.
0: Salvador, ¿quin és l'objectiu principal d'esta iniciativa que va fer Dones per la Música?
13: L'objectiu principal era posar en valor, com tu molt bé has dit abans, la importància que tenen les dones en el món de l'educació. I com jo tinc referències i per la meva professió d'inspector d'educació i haver sigut responsable dels conservatoris de tota la província de València, pues bueno, sempre tira un poquet a casa les iniciatives. I va ser que este any vaig voler, o volguerem des del Consell Escolar, rebre a les 5 persones, a les 5 dones que estiguereu allí, que representàveu a aquest col·lectiu que dia a dia fan que l'educació musical en la Comunitat Valenciana sigui cada dia, pues, de més qualitat. I serà.
0: Enguany vau triar dones per la música, l'any passat va ser l'esport, no?
13: Dones per l'esport, i van ser quatre persones olímpiques de reconegut prestigi, i entre elles també de paralímpiques. Però enguany volia donar-li un altre sentit, perquè les persones que fan el dia a dia són importantíssimes, i vosaltres, les cinc, pues feu que aquesta música, que aquesta educació, que aquest contacte amb els estudiants, pues siga el que mou quatre persones olímpiques de reconegut prestigi, i entre elles també de paralímpiques. Però enguany volia donar-li un altre sentit, perquè les persones que fan el dia a dia són importantíssimes, i vosaltres, les cinc, pues feu que

0: impressionant el seu discurs, la seva història i com es va robar el cor a tots, perquè la veritat és que és una persona encantadora i és una meravella de xiqueta.
1: Sí, jo ratifico el que estàs dient, perquè avui anem a parlar d'igualtat, però anem a parlar sobretot d'inclusió.
0: Jo volia, des que vaig assumir la presidència del Consell Escolar fa dos anys, que la inclusió també estiguera present en la majoria d'accions que podem fer com a un òrgan que la nostra funció és assessorar i fomentar la participació. Però a més també aquestes accions de fomentar la participació tenen que ser visibles. I des del primer dia volia que la inclusió fos tractada en totes les accions. Per això, quan vam treballar les 5 persones, una tenia que ser una alumna. Una alumna tenia que ser, però una alumna, pues, igual, però diferent. Sí. I me vaig posar en contacte en el Conservatori de Torrent, el que jo també vaig ser inspector, i a través de la direcció, pues, li vaig dir la idea, i ja, com molt bé ha dit ella, l'han triada a ella, i volia, perquè és que és una xiqueta que representa a aquest col·lectiu que a poc a poc té que ser normalitzat, i és normalitzat, perquè si algo té el sistema educatiu en la Comunitat Valenciana és la inclusió. I per tant, no volia, volia que fos una cosa, una xiqueta, una representant més de l'educació.
1: I ho vas triar molt bé, vaig a dir-te, ho vas triar molt bé. Una pregunta, a veure, a qui van dirigir principalment estos materials? És a dir, va a l'alumnat, al professorat, a tota la comunitat educativa, diguem?
0: Van dirigits a tots els centres no universitaris, perquè el Consell Escolar, en l'àmbit de seva actuació, és tots els centres no universitaris de la Comunitat Valenciana. Per això tots aquests pòsters i els materials que donem per a utilitzar en els centres com a referència, pues, es van enviar, pues, a aquests més de 3.000 centres educatius no universitaris de qualsevol nivell d'ensenyament i de tipologia.
1: Ani, has escoltat? Más de 3.000 centros educativos. Estava tu foto. En tu cole i en el conservatorio, tu viste allí el cartel i viste allí tu foto?
2: Sí, sí, de hecho, en mi colegio, en el recibidor que digamos donde reciben a los niños cuando entran al cole, estaba mi póster, y de hecho muchos profesores, compañeritos míos, incluso cuidadores míos, ¿sí?, me felicitaron por haber tenido ese logro. Y en el conservatorio y en el recibidor también aparecía. De hecho, un día mi mamá y yo estábamos caminando por el recibidor del conservatorio y había una niña mirando el póster, y miraba el póster y me miraba a mí diciendo, esa se parece, ¿no?
1: ¿Nadie te pidió un autógrafo?
2: No.
1: A la próxima.
2: Me sorprendí, pero bueno, a la próxima.
1: Ya lo creo. Salvador, explica'm breument, explica al nostre oient, quin és l'objectiu principal, quin paper té el Consell Escolar dins d'eixa comunitat educativa?
0: Sí, el Consell Escolar té dos bases fonamentals d'acció. Una és l'assessorament d'aquelles normes que des de la Conselleria d'Educació, Universitats i Cultura es publiquen, que han de passar preceptivament, si volen tindre aquesta etiqueta de bona norma, que passen pel Consell Escolar. Ese seria l'assessorament que és obligatori sempre. I l'altra està la de fer partícips de la comunitat educativa dins de la societat. Per això el Consell Escolar té 18 entitats representades. La participació està interna en totes les comissions de treball i organitzativa, però jo li he volgut donar també la participació externa. Per això les accions que estem portant endavant, com el Dia de les Dones, els premis que han fet per primera vegada, l'altre dia presentarem també el concurs a la Direcció General de Medi Ambient Natural de conèixer espais naturals a través de participació. És a dir, les nostres accions tenen que tindre com a requisit que la comunitat educativa dels centres participen en l'elaboració dels materials.
1: I jo crec que és una tasca important que crec que encara heu de fer més visible, perquè és un organisme que està en tots els centres, el Consell Escolar, que té un paper important, i jo crec que encara tingueu que...
0: Pues gràcies per l'ànim, i intentarem seguir en esa acció de que els consells escolars, tant de centre com municipals i finalment el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, estiguen ahí presents i que la gent conega que és el Consell Escolar

0: Ani, ¿por qué eliges el piano?
1: A ver, le elijo el piano, bueno, pues primeramente mi médico lo recomendó, ya que estimula mis movimientos motores gruesos, así como los finos, y segundamente porque me gusta el piano, me gusta la música y... pues nada, me gusta el piano.
0: ¿Pero empezaste porque te lo recomendó el médico?
1: A ver...
0: ¿Tu madre dice que no?
1: A ver, el médico de pequeña me lo recomendó, sí, es verdad, pero mis padres decidieron imponerme la música y ya unos años después, cuando ya estaba aquí en España... pues le dije a mis padres que quería empezar a estudiar música no solo por el colegio, que por el colegio es muy básico, sino por el conservatorio, que ya es más profesional. Y nada, pues ellos...
0: ¿Te llevaron?
1: Sí.
0: Vivian, ¿y estudia en Torrent, en el Conservatorio Profesional de Torrent?
2: Sí.
0: ¿Y dónde vivís?
2: Vivimos acá en Valencia.
0: ¿Y por qué elegís Torrent? Porque acá está Bellúters, también está Liturbi. ¿Por qué elegís Torrent?
2: Bueno, es que en el momento que nosotros empezamos en el Conservatorio de Torrent, vivíamos en Torrent. Y entonces, a ver, como bien Ani dijo, de pequeña su doctora en genética le recomendó que cogiera clases de piano. Pero Ani todo lo ha tenido que hacer obligado en su vida. Todo ha sido terapias, más terapias, más terapias. Y yo decidí no obligarla a coger clases de música, ni de piano, ni de nada. Porque para mí la música es algo que te tiene que nacer. Tú tienes que quererlo. Y entonces no se hizo. Pero cuando llegamos acá a España, Ani me dijo, mamá, yo quiero... empezar clases de piano. Y entonces ahí fue cuando empecé a gestionarle las clases de piano en el conservatorio. Y como vivíamos en Torrente, pues el conservatorio nos quedaba a distancias que eran caminando, básicamente.
0: Sí.
2: Y por eso fue que empezamos el conservatorio de Torrente. Más adelante, como Ani tiene problemas motóricos, pues le logré conseguir que entrara en Comenius, que es un colegio, pues... que se enfoca en los nenes con necesidades motóricas.
0: Sí.
2: Y entonces, para hacer la cosa más fácil, Ani, nos hemos mudado. Nosotros nos mudamos para Valencia hace aproximadamente 2 años. Claro, ahora nos toca viajar a Torrente para el conservatorio.
0: ¿Y tú me dijiste que tardabais 2 horas de Valencia al conservatorio, nos, más o menos?
2: Nos toma 1:40, 1:45, a veces si no hay... mucho problema con el tráfico, 1:30. Es que vamos en transporte público.
0: En el conservatorio de Torrent hay un programa llamado Tois Músics, Tois Diferents.
2: Exacto, sí.
0: Que es un programa, es un proyecto donde trabajan gente, es decir, donde trabajan niños y niñas, para niños y niñas, con temas de inclusión o necesidad.
2: Correcto, sí.
0: Salvador.
3: Sí.
0: Desde el Consell Escolar no se pot fer algo més, perquè actualment els conservatoris de la Comunitat Valenciana cada vegada n'hi ha més xiquets que necessiten una ajuda, no? I clar, els músics sempre el que hem fet, també és culpa dels músics que tenien que anar canviant de xip, no?
3: Sí.
0: Però el que hem fet és estudiar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, i després, clar, la eixida que té un músic, n'hi ha moltes eixides. Entre unes està l'educació. I en l'educació és veritat que des de fa ja un temps molts metges recomanen la música.
3: Sí,
0: a xiquets que tenen una necessitat, com és el cas d'Ani, del qual no estem preparats.
3: Efectivament. És que el tema de la inclusió ja ha plegat. Ja fa temps que ha plegat, perquè el programa Tots Músics, Tots Diferents va ser allà el 2004 quan va ser autoritzat per la Direcció General Corresponent com a una experiència innovativa d'innovació, però és que aquesta innovació ja és una realitat en tots els centres. També en Ontinyent, que també vaig estar inspector, van fer també una adequació, no? Adequació curricular a un altre alumne en aquells temps. I efectivament, des del Consell Escolar sí que tenim clar també, perquè si asesoren també a la conselleria en aquells aspectes que es consideren que se tenen, que tenen en compte. El Consell Escolar no té capacitat de gestió, és un òrgan d'orientació, d'assessorament, sí. Però sí que pensem que aquells assumptes que importen a la comunitat educativa, en aquest cas la Generalitat, o la conselleria, té que tindre les nostres propostes d'informe. I sí que és veritat que entre ells estem pendents de fer pues això, un escrit o com vulguis dir-ho, una proposta de la possibilitat de que l'educació inclusiva també estiga ja en els centres educatius de conservatoris. És veritat que ja n'hi ha alguns conservatoris que tenen professors que tenen també la titulació de psicologia que ja comencen a fer orientació, i és veritat que cada vegada més la necessitat és palpable i cal actuar, i jo crec que anirem tots en aquest camí.
0: És major, i des de tots els conservatoris sempre reclamem aquesta figura de pedagog o de psicòleg, tindre-la almenys un dia, dos dies a la setmana, perquè anem perduts, perquè cada vegada n'hi ha més Aspergers, n'hi ha més TDAH, n'hi ha molts casos.
3: Sí, i a més la unitat d'actuació és fonamental en els alumnes que tenen diversitat funcional. És imprescindible que tots els professionals actuen en el mateix sentit, sàpien quina és la forma de procedir davant d'aquestes accions, i per això és necessari que es formen els professionals. I és veritat que cada dia n'hi ha més necessitat.
0: N'hi ha més necessitat. Tu no creus que la música pot ser una ferramenta que transforme realment a la societat i sobretot dins la inclusió social?
3: I jo estic convençut, i des de les meves responsabilitats des del primer moment he treballat i treballo per la música també, i així tenim avui el cas de Ani. La seva experiència és vital, és una lliçó de vida, i és també com la música ajuda en la seva malaltia, en la seva característica, i com això que tu dius que la música té que ser, és que ho és.
0: Ja ho crec que sí que ho és. Jo crec que m'agradaria tornar a escoltar, tocar a Ani, i ara escoltarem el tercer moviment de la sonatina de Clementi. Vols escoltar, tocar a Ani?
1: Sí.
0: Eres tu la que sona?
1: Sí.
0: Vinga.
1: Sí.